0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. D'altra banda, aquest dissabte el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat i alerta que la situació és absolutament insostenible. Per això reclama al govern espanyol que blindi la frontera perquè no es torni a repetir una entrada massiva.
2: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
1: Mentrestant, avança el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes hores el govern espanyol. Les comunitats on governa Vox ja han dit que no aniran a la reunió amb la ministra d'Infància prevista per la setmana que ve. Al Canadà, més de 20.000 persones han hagut de deixar casa seva aquesta matinada per l'avanç d'un gran incendi forestal a la província de Columbia Britànica, a l'oest del país. L'anomenat incendi de Bull Range va començar divendres al vespre, però en poques hores es va expandir fins als 50 quilòmetres quadrats i va avançar amb una velocitat extraordinària, destruint habitatges al seu pas. Responsables d'emergències asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut la regió. Andalusia continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb canvis continus de direcció dificulta molt les tasques d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
3: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio porque una vez más vuelve a cambiar el viento y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
1: Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha alegat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
4: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units, ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
5: Tots dos al punt de mira, a un mínim gest de l'índex, gairebé sense vida.
1: Qui Marc Parrot i el Quartet Bros han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Parrot i el Quartet hi han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest any. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes d'aquest treball. El concert s'ha fet al Teatre Auditori Narcís Masferrer i ha fusionat el pop, la guitarra elèctrica de Parrot i els instruments de corda del Quartet. Esports, el Barça no ha pogut guanyar el triangular a Udine, a Itàlia. L'equip blaugrana ha guanyat el primer partit, 0-1, contra el Nottingham Forest, gràcies a un gol de Rafinha de penal, però ha perdut contra l'Udinese, que ha guanyat aquest torneig. Això el dia en què s'ha conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, a l'edat de 68 anys. L'Espanyol ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto Desperó ha fet el gol blanc i blau. També ha jugat l'Espanyol femení, que amb un gol de Natalia Scott ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella. A la segona divisió, el Girona ha empatat a 1 al camp del Nàstic, amb Abel Ruiz fent el gol gironí. I aquest diumenge, Europa i Badalona disputaran la final del torneig d'històrics a les 7 de la tarda i en directe per Esport 3. L'Europa ha eliminat el Sant Andreu i el Badalona a l'Hospitalet, tots dos als penals.
0: Fins aquí les notícies.
6: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
7: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
8: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
9: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida del País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
8: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
9: L'eclipsi de la teva vida.
8: A la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Ja hi som. Aquí arrenca una nova pista de fusta. Miqui Puig, els plats et diu hola, benvinguts. Són les 8 a l'FM. De dilluns a dijous i som aquí. Cada dia a migdia ja som al digital. Els servidors de streaming a 3Cat Cultura i l'aplicació per mòbil o tauleta. Collada perles cada tarda amb cançons de ball. Amb balladors, amb pista de fusta, amb amics i amigues que ens interpel·leu a la xarxa. Que balleu sempre que hi som i que aixequeu les mans quan la cançó ho necessita. Avui la pista de fusta és ballable, com sempre, amb altes dosis d'emoció, i comença amb un nou treball d'Ilia Santana. El Canari agafant una peça pretèrita i portant-la al seu terreny. És Flowers Love. És Joel Fagerman. I és la màgia d'Ilia Santana posant al dia una cançó pretèrita.

la banda sonora de l'aventura de les plantes, un programa de la televisió belga que Joël Flagerman em va fer la banda sonora disco còsmica i bonica. És la Ilia Santana Disco Version. El canari, com sempre, traient petroli del subsol. Qui té nou disco és Nathan Fake, un dels herois de l'electrònica. Això és Vladistock. L'àlbum és acollonant. Es diu Evaporator i té totes les traces, tota l'arqueologia que tota la vida ha tingut Nathan Fake, Risc, Elegància i tres números més.

segueixen tan elegant, no tan fake, que juga amb una altra lliga, que és d'aquells músics que no necessiten gairebé presentació, i que els que en són fans en seran tota la vida. Evaporator es diu el disc, i aquest Bialystok demostra que hi ha artistes que no volen petar-ho, que volen seguir fent música pel plaer d'experimentar. És l'electrònica que vam conèixer als 90, que als 2000 es va perfeccionar, i que ara, 20 i tants anys després, segueix sent excitant, i que quan sents que ha arribat un nou treball de Nathan Fake, corres a punxar-lo. M'encanta aquesta caixa de ritmes. Es diu Raiguell, i això es diu Disc House. El remix és de Bibi.

0: aquella manera de fer house barrejat amb hip-hop que es feia per als barals de Miami. Als anys 90-80 es va dir freestyle. Allà es va instal·lar Ray Way. Segueix en actiu, les portades dels seus treballs són horribles, però aquesta remesca de Bibi, de This House, és senzillament com sella, com volgué portar un xandall, amb les franges al costat i una espuma de pell girada. El que abans es deia Ante. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta. El programa es diu Pista de Fusta. El disjoc que Miqui Puig els plats. I això és Mel.
1: Disco. Disco music.
2: I like it.
3: Tots a la pista. Miqui Puig els plats.
1: Disco. Disco music.
3: Pista de Fusta. Dance Club.
4: You're a Bentley's on a board. If you wanna ride the oars, take the trip, ready, set, riding on the night jet.
5: Pista de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix pel canal de sempre. Canal de sempre.

de més, Boogie Rookie, fent un dels viatges en tren, quan va fer de DJ. Gairebé com si fos uns Kraftwerk posats al dia, aquest Nightjet. Parla d'això, d'agafar un vehicle, d'anar d'una ciutat a l'altra, a punxar coses boniques, coses de jockeys, coses de ballar, coses que ens agraden. I uns que ens agraden, perquè no es mosseguen mai la llengua i tenen molt clar d'on van, d'on venen i què són. Són ni cap. Ja saps, han guanyat batalles, s'han presentat a davant de qui volia i han dit, sincerament, qui són ells.

Un mare de Déu senyor, així és aquest Finian, així es dirà el disco, i així es diu aquest track. Finian era com definien els irlandesos que volien fugir dels britànics. Ells ho fan seu, doblen l'aposta del hip-hop amb aquesta espècie d'àcid, de breakbeat trencat, i dos números més. Són Nick Up, i això és Finian. Aquest remix que ha anomenat Gorilla, de Sumas North.

No sé què m'agrada més, si l'utilització de les percussions, el sampler de veu, o que la peça va flotant. Selma Snor, des d'Itàlia, Make on Jump, i aquest remix increïble de Gorilla. Ets aïcat a la ràdio inquieta, la pista no s'atura.

0: Pista de fusta.
1: Una mica d'italo, una mica d'exòtica, una mica d'electrònica. Eròtica, així ens diu la peça Digisang. L'eròtica amb K, com no podia ser d'una altra manera.

És o no és elegant? Són els Digital, des del segell Bordel a París, i aquest eròtica. La tarda és Italo, la tarda és house, la tarda és bonica, la tarda és pista.

0: des de Sant Pauli, Alemanya, arriba David Bay, gravant per al segell Joy Tonic, aquest Oc de Function, adonista, molt adonista. I ojo que ronca Roll i Pebre, aixequen l'accelerador, perdó, el premen, en aquest wayback, Sunana, Algard i Mato Locos signen un remix. A 8 mans.
1: What I wanna do
0: que pot
1: is
0: ser senzillament una declaració de principis.
1: Back into time. When the music felt organic, nothing was forced.

0: no sé vosaltres, però em sembla senzillament una piconadora. Pebre l'agafa el megàfon i diu que vol tornar a la música orgànica, abans dels superclubs, dels russos amb cèntims i de la gent que estimava els clubs. Ron Carroll, Pebre, Soon Enough, Algarb i Mato Locos en aquest buyback. Tota la pista i això és de balla.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta amb Mickey Puig.
0: Una d'aquelles coses que m'han arribat, i tal com la començava a sentir, pensava que era molt pels pista de fusters, es diu Ryan Gray, i aquest buzzing és senzillament una peça tan ben feta que no pots deixar de moure el cap.

I ara feu la broma de que a Canadà no hi ha res. Ja van demanar perdó per Ryan Adams. Ryan Gray i aquest buzzing. Una peça minimal. Una peça però tan ben feta. Amb tots els trucos del house de tota la vida. Que havia de sonar sí o sí a la pista. La tarda és plena de novetats que em piquen, que em cremen els dits i que necessito compartir. Això es diu Secret, la Signet Barrett i DJ Scritch. I ojo el dato, també és de Shaka Roden.

porta de fusta. Ara de dins, el mateix pel canal de sempre. Pista de fusta. Ara de dilluns a dijous, el mateix pel canal de sempre.

0: com en la pel·lícula Tu a Los Angeles i jo a Londres. El duet Barrett des de Los Angeles i DJ Eastwick des de Londres, amb aquesta enèrgica anomenada Secret.
1: This is not the James Brown.
0: Sigueu feliços, balleu. Aquí Puig, els plats, us dono les gràcies per haver-nos triat. M is for Motion i Diesel Industrial Banga. Aquest Firecracker és una peça d'estiu, perquè això ja es nota. Mr. Disco's Magic. Així s'acaba la pista, aixecant-ho.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Unes 2.500 persones s'han manifestat aquest dissabte a Sóller, a Mallorca, en contra de la massificació del turisme que viu la localitat. Els manifestants denuncien un model turístic que afecta l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Això ho ha explicat un dels manifestants.
2: Els preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és una quinosi. Me sent com a molt, molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
1: Segons els veïns, molts negocis tradicionals han tancat per obrir-ne d'altres enfocats al turisme. A Colòmbia, el primer dia del nou president, Abelardo de la Estrella, ha estat marcat per dos atacs amb explosius que han deixat un policia mort i dos ferits. Al nord del país, un agent ha mort en un atac amb drons carregats d'explosius contra una comissaria. I al sud-oest, a prop de Cali, dissidents de les FARC han fet volar un peatge en construcció i han ferit lleument dos vigilants. La de la Estrella ha promès mà dura contra el crim organitzat i les guerrilles. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, dos d'ells a Barcelona. A l'aeroport del Prat s'han fet dos d'aquests 12 controls, per això la pràctica no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
3: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
4: El controllo della carta d'identità è stato un controllo veloce.
5: È un controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
1: El Servei Català de Trànsit recomana als conductors que dimecres vagin a les zones on l'eclipsi serà total que evitin utilitzar la P7, que es preveu que serà la via més congestionada. També es faran controls per evitar que hi hagi vehicles aturats a les carreteres o als vorals. La llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de Malavasina, al massís de Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000. I això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu. Hi ha 217, el total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en tota la serralada. Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la Sala Villarruel i el director del fenomen teatral La Extraña Pareja.
6: Sí, però no lligarem. Mm. No, perquè tu eres tan de la broma i jo tengo tan poco humor.
7: Tu lo llevas por dentro.
1: Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A més de fundar la Sala Villarruel, la va dirigir durant 28 anys. També va estrenar 78 espectacles al llarg de la seva carrera, entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La Extraña Pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili. També va ser el creador i director de l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis. Esports, el Barça no ha pogut guanyar el triangular a Udine, a Itàlia. L'equip blaugrana ha guanyat el primer partit 0-1 contra el Nottingham Forest gràcies a un gol de Rafinha de penal, però ha perdut contra l'Udinese, que ha guanyat aquest torneig. Amb el Barça no han viatjat ni Ronald Araujo, ni Marc Casado, ni Runi Bardaggi. Tots tres amb peu i mig fora del Barça, mentre el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Això el dia en què s'ha conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, a l'edat de 68 anys. L'Espanyol ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto Desperó ha fet el gol blanc i blau. També ha jugat l'Espanyol femení, que amb un gol de Natalia Scott ha empatat a un contra l'Olímpic de Marsella. I a la segona divisió, el Girona ha empatat a un al camp del Nàstic amb Abel Ruiz fent el gol gironí. Aquest diumenge juga el Sabadell a les 9 del vespre al camp d'Olot. I aquest diumenge Europa i Badalona disputaran la final del torneig d'històrics a les 7 de la tarda i en directe per Esport 3. L'Europa ha eliminat el Sant Andreu i el Badalona a l'Hospitalet, tots dos als penals.
0: Fins aquí les notícies.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a les veus medicinals, arriba l'hora del cel obert. Que ja ho diuen, que la música cura. D'això, aquí al programa no en tenim cap tipus de dubte. I, a més, ho sabem per experiència pròpia. No hi ha cap activitat més guaridora que la d'escoltar una cançó que et fa d'aixopluc i et treu els mal de caps. Però, especialment, avui volem referir-nos a les veus. Aquestes veus que semblen fetes expressament per relaxar-nos i sentir-nos acompanyats.

Ai, Elliot, Elliot, com et trobem a faltar, punyetero. Mira que fotre el camp d'aquella manera tan bèstia. Que sí, que ja ho sé, que tenies problemes, mals hàbits i dimonis, dimonis anímics, però, ostres, tu, les cançons teves ajudaven tant. Aquesta, per exemple, la trobo una senzilla filigrana, gairebé vorejant la música clàssica i barrejant-la amb la sensibilitat dels Beatles més reposats. I és que hi ha certes veus que senzillament tot és sentir-les i trobar-te en un lloc molt més tranquil.

Nick Drake, un altre artista malaguanyat, desaparegut prematurament i amb una obra que no va ser reconeguda fins bastant després de la seva mort. Sembla increïble que els tres discos que va publicar aquest home passessin desapercebuts per la crítica i el públic. Vaja, tampoc ajudava gaire que aquest home els directes els portava fatal. Haver de tocar en aquests pubs anglesos on la gent fa més soroll bevent cervesa que qualsevol guitarra amplificada va fer que un home tan sensible i tan recollit amb si mateix acabés passant els últims anys de la seva vida a la casa dels seus pares lluitant contra aquesta xacra de la salut mental. Però vaja, que no patiu, que no us posaré només cançons de gent que ja ens ha deixat. No. Tinc un bon calaix de veus xiuxiuejades que t'acaronen l'ànima.

La Nora Jones, que amb aquest disc, el Come Away With Me, semblava que seria la gran cantautora de la dècada del 2000, i després ella mateixa va decidir fugir d'aquest esperit tan comercial i fer coses una mica més atrevides. Jo vaig veure-la en un concert, i sempre ho repeteixo, que em va encisar tant la seva veu com em va preocupar tant el seu llenguatge corporal de no voler estar allí davant de tanta gent, com si preferís tocar davant de quatre amics en una sala del Lower East Side, que és la primera vegada que la vaig veure als principis de la seva trajectòria. Una altra veu plena de sensibilitat, d'aquestes que no necessiten cridar per fer-te esborronar, és la del Sufjan Stevens.

Mystery of Love, Sufjan Stevens, que aquest sí que és capaç de fer discos sorollosos i electrònics i després contrastar-los amb obres delicades i gairebé etèries, com seria aquell mític Kerry and Lowell. Aquí estem avui al cel obert repassant veus medicinals i ara he de confessar que, bueno, tinc una debilitat per la Susan Vega. I mira que l'he vist en directe i té un punt fred quan toca. Li falta cert caliu emocional, però aquesta característica seva també la fa com encara més misteriosa, eh? Aquest rotllo distant que té. I després, clar, canta cançons com Caramel i Jo em desfaig.

Susan Vega, amarança de ritmes de bossa nova en aquest Caramel del disc Nine Objectives of Desire, que va servir per trencar una mica la imatge que tenia de cantautora sensible, de guitarra acústica, i també desempallegar-se de l'èxit del Luca i del Tom's Diner. Sisplau, repasseu aquest disc, perquè és superaventurer. Amb el Mitchell Froom busquen sonoritats diferents i no té ni una sola cançó de farciment. Bueno, ja que parlem de veus escalfadores, potser que no cal que anem tan lluny, eh? A casa nostra hi ha una bona fornada d'artistes plens de talent i absolutament autosuficients. A mi potser, si em diguéssiu quina és la veu que més t'enamora, diria que és la de la Mar Pujol.

Caverna, una de les cançons, una d'aquestes perles precioses, marca de la casa de la gran Mar Pujol. I com que estem aquí parlant de veus que et guareixen les ferides, a mi també m'agradaria reivindicar els grans cantants afroamericans, si més no perquè són els jefes, i sobretot un, perquè ara potser m'arrisco una mica, però si hagués de votar per quin és el millor intèrpret, l'home capaç de transmetre més amb la seva veu, jo diria que és Marvin Gaye, eh?

Marvin Gaye, i aquestes cançons sumptuoses, plenes de carnalitat i desig. Això estava en el Let's Get It On, que és com un disc monogràfic sobre l'amor i el desig sexual. Un altre que també canta fluixet, però mare meu, com t'arriba, és el Ferran Palau.

Bang Bang, una de les cançons del darrer disc d'en Ferran Palau, l'aniversari feliç, que torna a demostrar el que tots ja sabem, que és un compositor de primeríssima categoria i que ja té un estil definit i absolutament inimitable. Els Wilco són capaços de tot. Tenen prou eclecticisme com per rockejar, experimentar amb el crowd rock o també fer cançons petites com a pilotes de ping-pong i toves com els caramels de Regalèssia.

0: Jeff Tweedy, amb aquesta veu, oh, plena d'aire, explicant-nos el que s'ha de fer per lluitar contra la soledat. Segons ell, fa molt clar, sí, has de somriure tota l'estona. Que ja et dic jo que amb aquests temps que corren costa una miqueta. Va, vinga, fem una petita pausa, però no patiu que tinc encara més veus guaridores per relaxar-vos després d'un dia atrafegat.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant veus de Mel i Mató i rebent amb tots els honors a la Hope Sandoval i el seu Dream Pop, que et relaxa més que quatre tranquimacins, tu. Ep, i sense efectes secundaris.

Look down from the bridges, mare meva. Com et relaxa aquesta dona, eh? Quina manera més preciosa d'acabar un disc com és Among My Swan, amb la millor cançó, bueno, també hi ha el Flowers in December, però és que la Hope Sandoval té una manera absolutament somiadora d'entregar-te les seves notes. I ja que estem parlant de dones amb carisma i amb veu hipnòtica, jo personalment tinc una debilitat especial amb la Nico. Que sí, que ha fet discos molt estranys i que tenia una afinació qüestionable. Però quan es posa a cantar aquesta cançó del Jackson Browne, a mi em cau la llagrimeta.

These Days, la gran Nico, que va passar els seus últims anys a Eivissa intentant llepar-se les ferides d'una vida portada sempre als extrems i marcada per una addicció a l'heroïna totalment devastadora. Què? Què tenim ara? Home, ara tenim a la Mitski. Mitski, que estàs molt amagada. Ja sé que t'agobia molt la fama. Sí, ho entenc perfectament. Però torna amb nosaltres. Va, fes més cançons.

La gran Mitski, que s'ha fet famosa i un fenomen gràcies a aquesta cançó i gràcies al TikTok, en un exemple més de que a vegades les cançons menys esperades es transformen en peces virals i així de retruc també aconsegueixen reivindicar l'obra d'un artista diferent. James Taylor, bueno, James Taylor no me'l toqueu, que ja sé que porta 40 anys cantant el Fire and Rain i el You Got a Friend. Però aquesta veu a mi m'agafen ganes de seure'm en un sofà, posar-la a volum baixet, mentre m'abec una camamilla.

encara ens ha portat al final del programa. L'hem d'acabar ja, però ho farem també amb un d'aquests intèrprets que et guixa totes les esquerdes emocionals possibles. Estem parlant de All Green i aquesta versió delicada i deliciosa d'un dels grans clàssics dels Bee Gees. Amb el How Can You Mend a Broken Heart, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha explicat a Catalunya Ràdio algunes de les recomanacions.
2: Programar-se bé el viatge. Si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho. I tenir els vehicles en bon estat.
1: S'espera que la P7 sigui la via més congestionada i els vehicles no es podran aturar les carreteres ni els vorals. A més, hi haurà restriccions pels camions. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals. Imma Soler n'és la subdirectora.
3: No fumar perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural. No aparquem en terrenys agrícoles. No aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius.
1: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant. L'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
4: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
1: El Front Polisario ha condemnat el canvi de posició de Colòmbia sobre el Sàhara Occidental. El nou president, l'ultradretà Abelardo de la Espriella, ha reconegut la sobirania del Marroc sobre l'antiga colònia espanyola, com també ho va fer el seu aliat Donald Trump. El representant saharaui a l'Amèrica Llatina ha acusat el nou president de legitimar una ocupació militar. Ha recordat que el territori està pendent de descolonització i ha reivindicat que el seu estatut definitiu només es pot establir a través del dret a l'autodeterminació. El servei d'emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. També s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara a la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també a la C-14 a la Ribera d'Urgellet. Protecció Civil ha informat cap a les 3 de la matinada que ja s'ha pogut reobrir totalment la C-13. A la mitjanit també hi ha hagut retencions per esllavissades a l'N-145 a les Valls de Valira. Amb tot, es manté actiu l'Inuncat a causa de les intenses pluges que s'estan registrant a la zona.

0: El cantant britànic Mika ha tornat aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell per presentar els temes del seu últim disc, Hyperlove, publicat al gener. Amb l'energia que el caracteritza, ha fet vibrar el públic combinant noves cançons amb alguns dels seus grans èxits. Ha obert el concert amb la cançó que sentim, Modern Times, i ha explicat que aquesta actuació tanca la seva gira d'estiu. Un dels moments més celebrats de la nit ha arribat amb el Relax Take It Easy, que ha fet aixecar i ballar bona part dels més de 2.000 assistents. Esports, el Barça no ha pogut guanyar el triangular a Udine, a Itàlia. L'equip blaugrana ha guanyat el primer partit 0-1 contra el Nottingham Forest gràcies a un gol de Rafinha de penal, però ha perdut contra l'Udinese, que ha guanyat aquest torneig. Això el dia en què s'ha conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, a l'edat de 68 anys. L'Espanyol ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto Desper però ha fet el gol blanc i blau. També juga l'Espanyol femení, que amb un gol de Natàlia Scott ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella. A la segona divisió, el Girona ha empatat a 1 al camp del Nàstic, amb Abel Ruiz fent el gol gironí. Aquest diumenge juga el Sabadell a les 9 del vespre al camp de l'Olot. I aquest diumenge Europa i Badalona disputaran la final del torneig d'històrics a les 7 de la tarda i en directe per Esport 3. L'Europa ha eliminat el Sant Andreu i el Badalona a l'Hospitalet, tots dos als penals.
1: Fins aquí les notícies.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya. Catalunya Ràdio. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Pel seu caràcter discret, però també per la persecució com la que va rebre Espanya durant el franquisme, la francmaçoneria ha estat un moviment força desconegut per la societat en general. La maçoneria no és un partit polític ni una secta religiosa, és una institució universal de fraternitat i tolerància mútua que proclama l'existència d'un principi creador no identificat per l'ésser humà, anomenat Gran Arquitecte de l'Univers. Els orígens es remunten molts segles enrere, vinculats a una de les activitats humanes més antigues, la construcció, però al llarg del temps ha anat adquirint un valor simbòlic que encara avui en dia perdura.

0: Les teories sobre qui o quins van fundar la maçoneria són molt diverses i van des d'Adam, Noé, Alexandre el Gran, jesuïtes, templers, jueus, etc. El naixement es relaciona amb la construcció, no només vinculada a la necessitat de trobar una llar i una protecció. Les persones encarregades d'aixecar temples, més enllà de la qualificació tècnica, eren vistes com les intermediàries entre l'àmbit terrestre i l'àmbit celestial. A l'origen, les societats de maçons van sortir per la necessitat de transmetre els secrets de l'ofici a les noves generacions. Durant l'època de les invasions bàrbares arreu d'Europa, els mestres constructors exercien l'ofici arrecerats als convents. A partir del segle XI es va anar organitzant en grups independents de la disciplina monàstica, adaptant l'activitat a un seguit de normes. Les confraries de constructors van sorgir a l'alta edat mitjana com a noves formes d'organització laica, tot i conservar una tradició sagrada. El 1350, a Anglaterra, apareix per primera vegada la denominació Freestone Mason, el paleta que treballa la pedra de guarniment. Es va abreviar a Freemason i es distingia del Rough Mason, el treballador tosc, un terme més comú per als picapedrers anglesos. Aquestes confraries es reunien en loges que requerien un seguit de rituals per acceptar els nous integrants. De manera progressiva, els membres operatius dedicats a la construcció van ser substituïts per membres adoptius encaminats a l'especulació filosòfica, fins a arribar a la fundació, entre moltes altres, de la Gran Lògia de Londres. Era l'any 1717, data de naixement de la francmaçoneria moderna. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui parlem d'una institució que realment molt sovint està a les fosques i poc coneguda, però això és un fet que succeeix especialment aquí,
1: sí.
0: Perquè vas, sobretot per països anglosaxons, i la francmaçoneria, o la maçoneria, com li vulguem dir, no és una cosa gens desconeguda, ni sembla gens amagada, ni... És molt diferent la percepció.
1: No, i és molt bo que portem una mica de llum amb aquests prejudicis. Mm. És a dir, si tu vas pels països d'Amèrica Llatina, si tu vas pels països d'Amèrica, si vas a molts llocs, la maçoneria és igual a llibertat. La maçoneria és igual a progrés. La maçoneria és igual a espiritualitat. No dic religió, eh? Mm-hmm. Espiritualitat. És a dir, té tots uns components amb els quals volen fer una evolució en fraternitat i en llibertat i en progrés del ser humà en referència als llocs més diversos. Clar, no jutgem l'estat espanyol. L'estat espanyol, com que vam estar sota, diguem, una dictadura, re una altra, la dictadura del general Primo Rivera, poc, però la dictadura del general Franco, absolutament, diguem, en aquest cas, molt perseguidora de tot.
0: Molt obsessionada.
1: Obsessionada. Sí, sí. Pot ser que fins i tot hi hagués algun element personal de, al seu voltant, o ell mateix, en referència a la maçoneria.
0: Això s'ha dit. Sí, sí.
1: Bueno, molta gent del seu voltant.
0: Sí,
1: i això suposo que també ho podrem aclarir una mica. Doncs això fa tots aquests prejudicis. Però la maçoneria és... I és bo de tenir en compte que la maçoneria arreu del món ha portat progrés, no obscurantisme, no sectes, no totes aquestes atrocitats que es diuen, i la gent maçona és tan normal i corrent, o més, que qualsevol de nosaltres.
0: Amb els pintes molt avorrits, eh? Ara ho veurem. Qui ens acompanya avui ens ajudarà a esbrinar avui només l'origen de la maçoneria. Un altre dia en parlarem amb més detall de la trajectòria més moderna de la maçoneria. És el patró de la Biblioteca Arús, expert en la qüestió, Josep Brunet, a qui li agraeixo molt que hagi vingut avui aquí a l'Enguàrdia. Moltes gràcies.
2: Jo t'ho agraeixo jo a tu. Perdonaré una mica la meva veu, però estic... com està normalitzat avui dia, encostipat.
0: Llavors, això és una cosa clàssica. S'ha de dir, i per la referència personal, jo vaig tenir la sort de conèixer en Josep Brunet quan vaig comissariar una exposició sobre maçoneria, i l'expertesa del senyor Brunet és impressionant, i expertesa i amabilitat, que una cosa no treu l'altra. Eh?
1: No, i s'ha de dir que va sorprendre tothom. Jo sóc un dels sorpresos al veure la quantitat d'informació que hi havia de coses que ignorava absolutament sobre la maçoneria.
0: Doncs, Josep Brunet, anem a començar i anem a veure. Primer de tot, la maçoneria. Això del secretisme maçònic, comentàvem amb Josep Maria Soler, que potser és un efecte molt, molt local, diguéssim. Però és generalitzat als països on la maçoneria és molt més comuna... la Gran Bretanya, Estats Units, etc, etc, etc, es gaudeix o es pateix més aviat aquest tipus de secretisme tan gran que hi ha a la societat al voltant de la maçoneria?
2: Sí, sí, sí.
0: Igual, amb sí. aquest
2: igual,
0: sentit...
2: Igual, potser no, perquè, bueno, aquí a Espanya tenies que anar molt al tanto de dir si ho eres o no ho eres.
0: Clar.
2: I sobretot en la referència a la maçoneria femenina, que s'havien donat casos d'una senyora que havia manifestat que ho era i s'ha acomiadat del lloc de treball.
0: Caram, caram. I això no fa tant? O fa...
2: Això no fa tant, això no fa tant.
1: Bueno, hi havia una llei de persecució contra la maçoneria i el comunisme.
0: Sí, sí, s'ajuntava tot.
1: S'ajuntava aquest concepte i, a més, els afusellaven.
0: Sí, sí.
1: A veure, bueno, tinguem en compte.
2: La maçoneria en èpoques de... Abans de la Guerra Civil ja havia caigut bastant, perquè estem parlant de 5.000 membres de tota Espanya, Quan acaba la guerra, pràcticament s'han anat tots.
0: Ah, els que no han matat han fugit.
2: Els que van matar va ser al principi de la guerra,
0: sí, sí,
2: que els van enganxar pues, a Galícia, a Marroc, a Marroc,
0: sí, a la...
2: Colònies,
1: sí, sí.
2: A Canàries i Andalusia. Els andalusos, molts van tenir sort i van passar a Portugal i a Gibraltar.
0: Ah, i van poder escapar.
2: I van poder sortir. Els altres, pues, no van poder sortir, I també és cert que després en els tribunals pues, era la condena era de 12 anys inhabilitació. A més, inhabilitació.
0: O sigui que... Condemna molt dura. Sí, sí.
2: Molt dura, molt dura. I Franco, el que s'ha dit, pues, sí, sí, sembla ser que almenys familiarment tenia bastants parents.
1: Sí, sí, el seu germà,
0: Ramon
1: Franco de la Monda.
2: Ramon era membre del Gran Orient de França. Va estar iniciat a la Plus Ultra de París. I el seu pare, possiblement, també, per això no es parlava amb el pare, i ja li venia de casta marinera, no? I ell, doncs, diuen que va voler iniciar-se, però no l'havien calat i no
0: el van admetre.
2: No el van admetre per dues vegades, a més.
1: Sí, bueno,
2: ara millor si l'haguessin anat més, igual...
0: Això anava a dir, això anava a dir. Potser aquí els maçons es van equivocar, perquè per cedir una mica per salvar la cosa, però clar, no podien saber com és lògic.
2: No, no.
0: Anem a veure els orígens de la maçoneria. La maçoneria, ja s'ha comentat a la introducció, però perquè ho tinguem una mica clar, diguéssim, hi ha dos maçoneries, si ho volem dir així, o d'una evolució de la maçoneria molt diferent. Inicialment neix d'una manera, però després es transformarà una mica, a principis del segle XVIII, bàsicament, en la maçoneria que més o menys ara coneixem. Aquests orígens són una mica nebulosos, no? No està gens clar.
2: No està gens clar. O sigui, hi ha alguns manifestos dels anys 1300, 1400, en què sí, és veritat, que si Adán, que si Noé... De fet, hi ha un rite maçònic que es refereix a Noé, que són els nautes, que és d'origen també britànic, que aquí s'ha instal·lat pues, farà uns 10, 15, 20 anys. Yeah. I parla pues, dels orígens de l'arca de Noé, que patim, que patam. Però tot això són manifestos fets llavors i per donar-li també una certa importància de que com la maçoneria eren i són originaris, els paletes, diguem.
0: Clar, els paletes tenien poc prestigi, en canvi Noé en tenia molt, diguéssim.
2: I tenien poc prestigi, però tenien un avantatge. Que això és el que ve també una mica la paraula de Freemason, la free libre. Vol dir que no pagaven impostos i es podien bellugar per tota Europa. Cosa que és important.
0: Clar, recordem que estem parlant de la transició entre l'alta edat mitjana i la baixa edat mitjana, on sobretot a la baixa, amb el feudalisme, els serfs de la gleba estaven escrits, era un semiesclavatge, diguem-ho, salvant distàncies.
1: Sí, estaven lligats al senyor.
0: Lligats al senyor, i per tant teníem moltes llibertats, diguem-ho així, molt, molt, molt condicionades. No es podien moure a determinat territori, només si érem una ordre del senyor, lligats a la terra, etc etc. Clar, també convivien els serfs de la gleba amb aquells que no ho eren. Per exemple, els Freemason, diguéssim. Sí, aquests que podien, per tant, pobres o no, però es podien moure per allà on volguessin, no estaven lligats amb un senyor.
1: No, i durant segles, o segles, durant anys i anys, però que a la llarga serien segles, lligats amb un lloc de treball, mentre no s'acabés allò, estaven establerts allà.
2: Sí, que a més duraven molts anys.
1: Sí, sí. Una catedral, sí, sí.
2: Quan fitxaven un aprenent, doncs aquest aprenent se l'instruïa determinats secrets de la construcció, i els tenia que mantenir. Després ella podria passar segurament a company i ja era una mica encarregat. Però de mestre sols hi havia un. Era el mestre. Inclús s'havia donat casos de que era podia haver-hi una mestressa. I aquests mestres, pues, després han evolucionat per fer un grau, que és el grau de mestre, i s'ha acabat, no? Però així funcionaven.
0: Aleshores... Això només amb la construcció, o hi havia altres gremis que també funcionaven d'una manera similar, d'aprenent, company, o diguéssim, expert, els fossers també ho feien, també. Això. I sobretot... O sigui, no era només el gremi de la pedra, diguéssim.
2: No. I sobretot a Alemanya. Hi havia un gremi que era de fossers. I inclús a Alemanya, avui dia, no sé si és Nuremberg, hi ha una catedral que encara té una logia operativa.
0: Dins de la catedral?
2: Sí.
0: Es reuneixen allà?
2: Sí. No, que són paletes de veritat.
0: Ah, són paletes. Val. Operativa en aquest sentit.
2: Operativa, sí, diguem, sí. En aquest sentit.
1: Han de fusta i l'han d'anar mantenint, ja s'entén.
2: Sí. I clar, tota aquesta evolució de construcció de catedrals, d'edificis inclús civils, alguns... Pues, va anar decaient, i en les darreres, ja en 1700, 1600 finals, aquests gremis convidaven a altres persones, que no eren paletes, evidentment, però que eren, diguem, una mica la progressia, vinculada també a, pues, en aquest cas, a les monarquies que podien haver-hi.
0: Clar, i suposo que també devien tenir contacte amb gent que estava lligada molt indirectament amb la construcció, des de el que ara diríem advocats, juristes, etc., els enginyers que mica en mica s'havien anat separant de l'arquitecte, que tot just també neix en aquell moment l'arquitecte, abans era el mestre d'obres, ara és etc. O sigui, hi ha una sèrie d'oficis que no són directament lligats a la construcció, però que hi tenen un contacte molt directe, i això que apareix a l'edat moderna, per tant... És lògic que hi hagués aquest contacte...
2: I a més, també hi havia debats de situacions filosòfiques, inclús de qüestions, podríem dir, polítiques. Però, clar, la gent que estava no vinculada o que no pintava res, és que no sabien llegir ni escriure.
0: Clar.
2: La maçoneria, que tenien que interpretar planols, aquests sabien llegir i escriure. I després, més endavant, pues, què va passar? Pues que... es van reunir. Bueno, es reunien sempre en tavernes.
0: O sigui, aquests membres de la gent que construïa catedrals s'anava a la taverna a reunir-se.
2: Exacte. I utilitzaven allò de deixar un paper en una columna clavada amb un ganivet, per exemple. Això s'ha de discutir, es discutia. I no sols a Anglaterra. O sigui, possiblement és anterior, alguns d'aquests manifestos són d'origen escocès. I...
0: El que costa d'entendre, almenys em costa a mi, és com es difon. Perquè que això succeís en una catedral d'Alemanya, en una construcció d'una catedral d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, d'on fos, és perfectament... s'entén. Però que es difongués i en una certa mesura s'unifiqués, ja sabem que no exactament, però que com a mínim tingués uns contactes molt clars i rituals més o menys similars, amb diferències, però més o menys similars, és més estrany, no? O almenys com a mínim costa més d'entendre.
2: Bueno, perquè estaven més o menys organitzats.
0: Però es movien per Europa en aquell moment aquests constructors d'un costat a l'altre.
1: Això deu coincidir més o menys quan es trenca el corset d'una església tan tancada, que a poc a poc, amb el protestantisme també, no?
2: La maçoneria és el que el contracta és l'església, sempre. Perquè és el que van les construccions i de més. Inclús si mireu en algunes construccions, de l'època, doncs, hi havia alguns gravats que eren bastant ofensius. Ho feien per fer la punyeta una mica a l'església.
1: A l'amo.
2: A l'amo, exacte.
0: Sí, es veu, hi ha gàrgoles, hi ha dibuixos a les pedres, per exemple, és molt habitual, i això es pot veure a Santes Creus o a Poblet, com el picapedrer marca, la família picapedrer, això no està clar si és un o és un grup, però marquen un senyal determinat. Alguns d'aquests senyals no cal ser gaire retorçat per veure un penis, ja diguéssim, amb el senyal, aquest tipus de, o dos testicles, aquest tipus de senyals clarament són provocadors, vull dir que no ens hem d'enganyar,
1: el mateix que ara ve amb grafitis.
0: Exacte.
1: Que la gent dibuixa això, doncs,
0: sí, però és per marcar aquest mur l'hem fet nosaltres, que és o jo o aquest grup de constructors, això no està tan clar, però marcant amb uns senyals que dius, home, podies fer una X, no? I en lloc de fer uns testicles, no? Però doncs això.
2: Hi ha la basílica,
0: sí.
2: I la part de on es reunien els capellans, el capítol, aixecau algunes cadires, i allà hi ha pornografia dura i pura,
0: Clar, o sigui, eren els constructors aquells que ho feien.
2: En aquest cas eren els costers.
0: Clar, sí, sí.
1: Estem parlant de la catedral d'Astorga?
2: Sí. Sí, sí, però el podeu anar-lo a veure.
0: Sí, sí.
2: No dic el que hi ha, però...
0: Però, en fi, és igual, és el màxim que imaginem, i ja està. Sí,
2: exacte.
0: Sí. Estem en un horari protegit, que es diu en aquests casos. No sé mai quina hora és, però és l'hora protegida.
2: I tu, com dius, que havien uns símbols, que estan a Santes Creus i en molts
0: llocs. Sí, a molts llocs, sí, sí, a Poblet.
2: Avui dia, sí, sí, hi ha una rita que és de marca, mestres de marca, que quan s'inicien aquest gremi et demanen un signe. Poses el signe i aquest signe passa a Londres, que queda registrat. Primer miren que no hi hagi un altre igual.
0: Clar.
2: I quan està, t'envien un certificat, aquest és el seu signe.
0: I a partir d'aquí vostè ja...
2: Ja pot fer.
0: Ja pot fer.
2: Ja pot fer. I sí. Aquestes tradicions s'han mantingut pues, fins a dia d'avui. Clar, quan hem arribat a que hi ha el manifest, hi ha un manifest que és el Regius, que ja parla de la història de maçoneria, i sí que surt allà, hi ha Adán i l'altre, Moisés...
0: De quins anys estem parlant, més o menys?
2: 1300...
0: O sigui, el segle XIV, sí, sí, 14-15, sí, allò... Tant és baixa edat mitjana, però molt primerenc, tot això.
2: Sí, sí, sí.
0: En plena construcció, les catedrals comencen seriosament al segle XI, però ben bé fins al segle XV s'estan construint de manera...
2: Sí, sí, la catedral de Barcelona fa 4 dies.
0: Sí, això, pare, algunes no s'han acabat encara, eh? Però...
1: El Manel Girona la va acabar gairebé tocant el segle XX, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però la de Girona inclús té una espècie de déu que té el compàs. I està gravat aquest, està a la catedral de Girona.
0: Compàs és un dels símbols tradicionals maçònics, òbviament també vol dir compàs, i ja està.
1: I mesura,
0: hi ha molts símbols maçònics, com és lògic, perquè tots els símbols tenen molts significats, que no tens clar si és maçó o és simplement un tema arquitectònic, però clar, en un context determinat has de suposar que és maçó.
2: Sí, home, hi ha algunes tombes que hi ha a les catedrals, que hi ha una calavera amb les teves. Possiblement aquest és un mestre maçó que en èpoques de...
1: Però n'hi ha moltes.
2: Moltes, són els que havien treballat allà. Que quan anaven alguns a col·legis de capellans o de frares, deien, no, aquests eren gent dolenta que estan entrats aquí, no?
0: No era això.
2: És això, eh? I amb aquesta maçoneria, els orígens, arribem ja al 1700...
0: I poc.
2: Que... aquests estan ja tancant, perquè no tenen feina.
0: Clar, perquè les catedrals, no és que s'hagin acabat,
2: no,
0: com dèiem, però les catedrals passen de moda, diguem-ho més moda. Així, a partir de l'aparició de l'edat moderna, quan comença a aparèixer la figura de l'arquitecte, els palaus són molt més importants que les catedrals, l'església, malgrat estar, té una gran importància, però l'estat, que està tot just naixent, comença a tenir una gran importància, i els grans senyors, especialment els reis, però no només, comencen a construir les seves pròpies catedrals, que són des de Versalles a l'Escorial o el que sigui, diguéssim, a cadascú...
1: Ja no és l'església que construeix les grans catedrals, en construeix, però ja és diferent.
0: Per tant, clar, els constructors potser ja no tenen aquesta, o no han de tenir necessàriament aquesta visió mística que tenien els constructors de les catedrals, perquè els constructors de les catedrals no només era una qüestió de saber posar la pedra al lloc, sinó, a més, tenir molt clar que allò era per lluar Déu o per una espiritualitat més gran. Però al constructor de l'edat moderna no li cal tot això.
2: Clar, per això, quan es constitueixen aquestes tertúlies, diguem, aquests, els antics, ja s'accepten pels acceptats, que són els nous. Aleshores, ja no han de construir elements de cara a Déu, sinó, diu, la versió és anem a construir el temple de la humanitat. I aquí sorgeix la maçoneria.
0: Que és filosòfic. Aquest, o sigui, ja no és una qüestió de posar pedra sobre pedra i fer un arc, sinó mentalment construir, o espiritualment, aquest temple...
1: Sí, sí. Això està bé, aquesta expressió espiritual, que la gent tingui consciència que és espiritual. No religiós, però espiritual sí.
2: I això passa, doncs, a Anglaterra i a Escòcia. Després ja salta a França, a Espanya. A Espanya salta abans que a França. Curiosament, però no dura gaire. Perquè això ho porta un senyor que es deia duc de Wharton. I aquest duc de Wharton, que era una mica, parlant clarament, cantamanyanes, i tenia molts lius. A Anglaterra no parles de Wharton perquè tira la pedra al cap. Però va ser el cap, el gran mestre de la maçoneria britànica de Londres. Aquest està enterrat aquí, a Santes Creus, no a l'altre.
1: Poblet.
2: Té la tomba allà. Ara està fora perquè Franco va voler visitar Poblet i va dir, sobretot, que aquest senyor no està aquí, eh?
0: I el van traslladar.
1: Sí, la visita de Franco Poblet, em sembla que és l'any 62, quan van fer el trasllat de les despulles. Sí, que hi va haver aquell acte dels nacionalistes amb les restes de Jaume I, ja me'n recordo. Sí.
2: I aquest el van posar fora. Ja no estava, perquè quan els francesos van cremar-ho tot.
0: No.
2: El símbol estava allà. I aquesta logi estava a Madrid, que va tenir molts noms, eh? La Free Arms, l'altra era les Tres Flors de l'Eix, etc. Bé, el cas és que aquí va acabar la cosa. França, més a meitat ja del segle XVIII, es separa d'Inglaterra i diu que això del gran arquitecte de l'univers, que no, i que per ser maçó doncs, pot ser un senyor que sigui ateu. Pel mig, en una trebada del 1720 i pico, que es creen les Constitucions d'Anderson.
0: Després en parlarem, després les explicarem.
2: Aquí és on hi ha el gran canvi. Que a més, Anderson és escocès, i de Salguls també és escocès, que són dos pastors.

0: La importància de l'activitat constructiva al llarg de tota l'edat mitjana i que posa els fonaments de les societats maçòniques queda clara en documents com la Carta de Bolonya. Es tracta d'un recull d'estatuts i ordenances redactats originàriament en llatí per un notari el dia 8 d'agost de l'any 1248, seguint les ordres de l'alcalde d'aquesta ciutat italiana. Es tracta del text més antic conservat sobre l'anomenada maçoneria operativa, la dels maçons, que exercien efectivament com obrers i que en aquest cas es referia als mestres de la fusta i els del mur, dos col·lectius que van acordar separar-se en dues corporacions diferents molt poc després, el 1257.
1: En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. L'any del Senyor de 1248, indicció sisena. Heus aquí els estatuts i reglaments de la Societat dels Mestres del Mur i de la Fusta, fets en honor de Déu, de Nostre Senyor Jesucrist, de la Benaurada Verge Maria i de tots els sants. I per l'honor i el bon estat de la ciutat de Bolonya i de la societat d'aquests mestres. Estatuïm i ordenem que tots els mestres que vulguin entrar a la Societat dels Mestres del Mur i de la Fusta paguin a la societat 10 sous bolognesos si són de la ciutat o del comtat de Bolonya. Si no són de la ciutat ni del comtat de Bolonya, que paguin 20 sous a la societat. I que els oficials treballin a consciència a fi que tots els mestres que no siguin de la societat hagin d'entrar en ella. I que aquesta prescripció sigui irrevocable, que ningú en pugui quedar exempt si no és que ho decideix una desena part de la societat, o bé que sigui el fill d'un mestre, el qual pot entrar en la societat abans esmentada sense efectuar cap pagament. Estatuïm i ordenem que cap mestre del Mur i de la Fusta ha de perjudicar un altre mestre de la societat acceptant una obra a preu fet, després que li hagi estat assegurada i promesa formalment o que hagi obtingut aquesta obra d'una altra forma o manera. Estatuïm i ordenem que si un dels nostres socis estigués malalt,

0: contravingui, que sigui sancionat amb 12 sous bolonyesos.
1: En guàrdia.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'accés de burocràcia...
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
0: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir...
4: Avui a Lleida i de dijous...
0: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
0: Faci el temps que faci.
5: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
0: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Josep Brunet i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels orígens de la francmaçoneria. Senyor Brunet, acabem de sentir aquest text de mitjans del segle XIII. Vull dir que déu-n'hi-do l'antiguitat que té el text. I a mi m'ha xocat una mica aquesta... Per un costat sembla un text que parla de normes jurídiques, de coses...
1: Sí,
0: de...
1: Sí.
0: I al final, en canvi, ja parla de que si un s'aixeca fora de temps i no sé què, serà sancionat i, per tant, per... És una barreja curiosa. Hi ha la maçoneria operativa, aquesta que construïa les catedrals i els edificis religiosos, ja hi havia discussió, per tant. No era només parlar de qüestions tècniques de construcció, sinó que la discussió filosòfica, encara que no havien arribat encara els filòsofs que vindrien després, diguéssim, ja s'hi comentava.
2: Sí, sí. A veure, en aquella època, ja vull dir, el que era una lògia, però era la barraca d'obres, i allà es discutia. Tothom sabia el que tenia que fer. L'aprenent era el personatge que sabia el que tenia que fer i fins on tenia que arribar. I ni se li podia, inclús a vegades podia haver-hi fitxatges d'una lògia a una altra, i no, tenia que demanar permisos.
0: O sigui, allò, dius, allí construiran un temple, i aquell de la catedral ens aniria molt bé, compte, ja veurem si...
1: Allí farem una capella a la sortida, però al tant, vigila si pots anar aire o no.
2: Exacte. Sí. I així es va mantenir. I la part aquesta que diu, doncs, clar, la primera part, molt nombre del pare, del fill...
0: Sí, l'inscripció... Sí,
2: havia altres que era la Sagrada Família, no sé què, 3 en 1 i tal. Va, 3 en 1 no el pegues.
0: No.
1: I la Santíssima Trinitat.
0: Sí.
2: Això passava, vull dir. Sí. I si un noi que s'havia criat dins de la lògia se'n anava o es perdia, aquest senyor l'estaria buscat. No per matar-lo, evidentment, però estaria buscat.
0: Per retornar-lo. Ràpidament. Sí, clar, hi havia una sensació...
2: Era la família.
0: Sí.
2: Era una qüestió tancada, tancadíssima, vamos.
0: Per tant, quan una construcció s'acabava, per la raó que fos, perquè els monjos o el bisbat de Tor ja no tenia diners, i això va passar moltes vegades, les catedrals s'aturaven durant desenes d'anys, o perquè s'havia acabat, realment, tot aquell grup, aquella lògia, també es traslladava a fer-ne una altra o es desfeia?
2: No, continuava.
0: O sigui, era una tradició familiar de generacions, per tant.
2: Aquí a Catalunya els deien les colles.
1: No es diu, les colles de paletes.
2: No, continuaven. Fins que ja, clar, no van continuar perquè ja no havia ni...
0: Ja no havia res de construir, diria. Però, clar, el sistema era... I ja en aquell moment, amb l'etapa de la maçoneria operativa, aquesta inicial d'edat mitjana, edat moderna, veiem que la maçoneria actual, per exemple, hi ha moltes referències, doncs, sovint en el món egipci o el món mitològic de l'Antic Testament, etcètera. O sigui, referències realment poc habituals en els esperits religiosos actuals, diguéssim, ja no dic religiosos, ja sortia d'aquesta època aquestes descripcions, o va ser després que s'hi va fer
2: referència? Les tècniques de construcció, sí. Egipte va ser un gran innovador de la construcció, a costa de matar moltes persones, evidentment. Però bueno, era el que havia, no? I després el treball que feien els esclaus, després ja no hi havia tants, però bueno. I en Europa també s'ha de tenir en compte que en aquelles èpoques estava en guerra, pràcticament. Sortia d'una entre una altra. Tampoc teníem molta capacitat de sortir. O sigui, que de manifestos

0: d'aquests, com el de Bolònia, hi ha més, bastants més. I molts d'ells estan dipositats a l'arxiu de la Gran Loja Unida d'Inglaterra.
1: És la més important del món, tinc entès, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és la més important perquè és l'original, diguem.
1: Ja, ja, ja.
0: Que a més sempre fa molta gràcia, de Gran Loja Unida d'Inglaterra, i diu a cada país sols hi haurà una gran loja, menys Anglaterra.
1: Que diuen, va.
0: Que hi ha dos. No? La d'Escòcia i la d'Anglaterra.
1: Clar, clar, llavors és la britànica, sí, sí, que ells ja se separen amb això, sí, sí.
0: Que és curiós perquè són els únics que no mantenen.
1: Clar.
0: I als Estats Units, doncs, igual, però hi ha les loges de blancs i les loges de negres.
1: Encara avui en dia?
0: Sí. I a més, les de negres estan reconegudes abans que les de blancs, perquè quan la Guerra d'Independència, els negres, diguem, maçons, ajudaven els inglesos. I els blancs no.
1: I això, i això cadascun es va separar per la seva banda. Exacte. Amb això. Una altra cosa que també xoca una mica és la referència molt coneguda del gran arquitecte de l'univers, no? Que molt sovint s'ha equiparat amb Déu,
0: sí.
1: Però que moltes vegades els maçons diuen sí, Déu sí, però no exactament. Va. És una cosa... I també sorgeix a l'edat mitjana moderna aquesta
0: expressió
1: de l'univers, o les sigles, el Gadu, que també es diu així.
0: Sí, sí, però en aquelles, les loges en 1300 o 1200 eren d'origen catòlic, també, en la qual pues, sempre es feia referència a l'Església. Que era el contratista, per entendre'ns. Aleshores, l'invent del gran arquitecte va ser molt més tardí. I era per dir, bueno, pues, com aquí hi ha uns que creuen en Déu, altres que no sé què, creem aquest gran arquitecte de l'univers, que és indefinit, i el dia que es pugui definir...
1: És pues, més o menys Déu, però no exactament.
0: Bueno, sí. De fet, l'escala i el compàs al mig porta una G.
2: La creació, és igual. Sí. Aquest gran arquitecte és la creació.
0: És la creació. I aquesta G, a Anglaterra és Déu, els
1: God,
0: francesos,
1: clar.
0: Alguns diuen que és geometria.
1: Ah,
0: I ahí està, i que ustedes que no es barallen gaire. Hi ha algú d'èpoques que sí, les maçoneries no es parlaven directament.
1: Ja, ja, en funció de si creien que era la geometria o era Déu, però...
0: No, i a més, sí. O sigui, per ser maçó deien no seràs mai ni un estúpid ateo, ni un libertí religiós.
1: Yeah.
0: Bueno, per això, ni un serp. Ni una dona, tampoc. Perquè les dones en aquella època no tenien llibertat.
1: I per tant no podien
0: ser
1: maçones.
0: No podien ser maçones.

0: Els membres de les societats maçòniques es poden reconèixer mútuament mitjançant un seguit de signes i tocs secrets, fins i tot en la manera de donar-se la mà quan se saluden. També disposen d'un ritual de preguntes i respostes per assegurar-se de qui tenen davant a la manera d'un catecisme. El més antic es troba l'anomenat manuscrit d'Edimburg de l'any 1696, en què s'inclou un suposat diàleg entre dos maçons convenientment comentat amb un seguit d'acotacions.
1: Sou maçó?
2: Sí.
1: Com podria estar-ne segur?
2: Ho sabreu en el temps i el lloc oportuns.
3: Observeu que aquesta resposta només s'ha de donar quan sigueu en societat i no hi hagi maçons presents. Però si hi ha molta gent allà on us trobeu, podeu respondre amb els signes, tocs i altres punts de la recepció.
1: Quin és el primer punt?
2: Doneu-me el primer punt i jo us donaré el segon. El primer és escoltar i callar. El segon, sota pena de tallar-vos la gola. Per això heu de fer aquest signe quan ho dieu.
1: On heu estat rebut?
2: En una honorable lògia.
1: Què és el que fa una lògia justa i perfecta?
2: 7 mestres, 5 aprenents, a un dia de marxa de la població, de manera que no pugui sentir-se ni el lladruc d'un gos ni el cant del gall.
1: Res més fa una lògia justa i perfecta?
2: Sí, 5 maçons i 3 aprenents rebuts, etc.
1: No hi ha res més?
2: Com més n'hi hagi, més gran és l'alegria. I com menys, millor és la carn.
1: Com està orientada la vostra lògia?
2: D'est a oest, com el temple de Jerusalem.
1: On era la primera lògia?
2: A l'atri del temple de Salomó.
1: On podria trobar-se la clau de la vostra lògia?
2: A 3 peus i mig de la porta de la lògia, sota una pedra bruta i un monticle verd. També sota el plec del meu fetge, allà on jeuen tots els secrets del meu cor.
4: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Josep Brunet, acabem de sentir un ritual escrit a finals del segle XVII de reconeixement entre maçons de manera discreta o secreta, no sé molt bé el marge entre una cosa i l'altra, però això també ha sigut molt distintiu dels maçons, aquesta vocació de reconèixer-es mútuament al mateix temps que no et reconeguin els altres que ho ets o que com a mínim que estàs en contacte discretament amb l'altre maçó. Per què es va fer aquesta discussió inicial? Perquè, en principi, si venien d'uns grups de gent que discutien filosofia, etc etc, no sembla que haguessin d'amagar-se gaire, però devia haver una raó, és incomprensible, no?
5: No, la maçoneria ve d'una societat secreta. I és secreta fins que s'inventa algú que diu, no, és discreta, no? És secreta i discreta, però...
0: Són dues coses.
5: També, sí. Però que estan prohibides les societats secretes. I, clar, doncs, es creen uns rituals que són per reconèixer. Si aquí dius, sou maçó? Pues sí. Aquí dirien, ets maçó? Sí. I per què? Per tal me reconeceran. I després van evolucionant i després hi ha un jurament. Que el jurament maçònic és un jurament molt seriós, és a dir, que quasi és com allò que si te'n vas de la llengua tallaran el cap. I això no es pot fer avui dia, ni abans tampoc.
0: No crec que tallin gaires caps de maçons últimament, per sort.
5: Tampoc hi ha tant. Aleshores, el ritual va servir i serveix per tenir una norma de reconeixement. Quan per exemple, els britànics no tenen rituals escrits. Ho fan de memòria. I si no ho saps de memòria, doncs no
0: ets maçó. No pots estar allà.
5: Pots estar allà, però no pots estar res més. No seràs mai ni venerable més, ni res. Vull dir, ara, si ho saps bé, doncs vale. Pots tirar.
6: O sigui, et reconeixen per tenir un objectiu comú de progrés, del que sigui, de discussió, d'ajudar els teus, de promocionar aquests valors.
5: Mm-hmm. Tu et presentes una... com allò, suposo que també passava, a una lògia, jo què sé, a Roma. No cal que parlis gaire, tu dones uns gestos i tal, i et reconeixeran.
6: La gestualització, que és en les mans, apretar-se d'una manera, d'una altra, senyalar el cap o l'orella, el que sigui?
5: De tot tipus. Yeah. Sí. Hi ha pel·lícules de broma que un diu...
0: Sí, comença a estirar-se una orella. Sí. No
6: creixi l'orella per
5: una gaire. Una altra pel·lícula, Art de Mississippi,
6: sí.
5: Que fa un gest amb els tres dits, sí. Que és un símbol maçònic, no és el Cucus Clan.
0: Els senyals no tenen de molts tipus. Sí.
5: Però això, vull dir, avui dia, encara que sembla mentida, funciona. Vull dir, quan es van fer les Olimpiades, va venir el...
6: A Barcelona, el 92.
5: A Barcelona, el 92. Venia un membre del, del comitè, que era el germà de la reina Sofia, que va morir fa poca.
0: Sí, sí, Constantí.
6: És... Ah, el Constantí de Grècia.
5: Constantí era masó.
6: O sigui, era rei i era masó?
5: Sí. Sí, sí.
6: Bueno, rei...
0: Rei en una època.
6: Rei,
0: sí, sí.
6: Van de
5: rei equivocat.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, això és una altra qüestió.
5: I un, una persona d'aquí de Barcelona li, li dona la mà i li fa un gest i aleshores el tio es para ràpidament, l'abraça i tal, jo davant de tothom, que no se m'agrava gaire. O sigui que funciona.
0: Sí, sí, continua, continua,
5: continua funcionant.
0: I això arrenca d'aquesta època, diguéssim.
5: Sí, sí,
0: o
5: sí,
0: ja
5: sí.
0: De l'edat mitjana, ja.
5: No, no, bueno, l'edat mitjana, com a molt, no havia reconeixements d'aquest tipus. Perquè hi havia papers, diguem.
0: Ah.
5: Però ja després sí, també era per una qüestió de seguretat. Perquè la maçoneria quan neix, la, la d'ara, diguem,
0: uh-huh.
5: En un principi ni, ni els...
0: Està molt perseguida.
5: Està perseguida, aquí sí. Està perseguida.
0: A 1778, per exemple, hi ha la, la primera butlla de, d'excomunicació, no, em sembla que és Climent III, Climent III,
5: sí, sí, sí, sí, sí.
0: Del,
5: de la maçoneria.
0: De la maçoneria. I a partir de llavors, tots els papes, excepte els que han durat 4 dies, diguéssim...
5: No han tingut temps.
0: No han tingut temps. Tots els papes, inclús el papa francès, ha ratificat o ha canviat, ah. O ha retocat, però ha continuat dient que la maçoneria molt malament.
5: Fa dos mesos.
0: Sí, sí, sí, per això, per això, que sistemàticament... No, no, això no, no ha variat.
5: Estan excomulgats.
0: Ah. Les anomenades Constitucions d'Anderson de l'any 1723 són el document més important de la maçoneria moderna o especulativa, desvinculada de l'activitat constructiva. Aquest text va ser adoptat com el reglament dels maçons de la Gran Lògia de Londres, fundada 6 anys abans a la taverna Goose and Gridiron, Oca i Graella. Val a dir que aquestes constitucions redactades pel pastor protestant James Anderson sota la supervisió del filòsof d'origen francès Jean-Théophile de Sérilier van provocar una divisió entre la maçoneria d'inspiració anglosaxona i la d'inspiració francòfona.
2: El maçó està obligat, per vocació, a practicar la moral. I si comprèn els seus deures, mai no es convertirà en un ateu estúpid ni en un home immoral. Encara que en els temps antics els maçons estaven obligats a practicar la religió que s'observava en els països on habitaven, avui s'ha cregut més oportú no imposar-li altra religió que aquella en què tots els homes estan d'acord i deixar-los una llibertat total respecte a les seves opinions personals. Aquesta religió consisteix a ser homes bons i lleials, és a dir, homes d'honor i honestedat, sigui quina sigui la diferència de les seves denominacions i conviccions. D'aquesta manera, la maçoneria es convertirà en un centre d'unitat i és el mitjà per establir relacions amistoses entre persones que, fora d'ella, haurien romàs en una distància perpètua. Cap mestre pot acceptar un aprenent si aquest no li presenta suficients obres, si no és un jove perfecte, sense cap deformitat física i sense cap defecte que el faci incapaç d'instruir-se en el seu art, de servir al seu mestre i d'arribar a ser a la vegada un germà i un mestre quan hagi transcorregut el temps de l'aprenentatge. També ha de ser fill de pares honrats, perquè, si posseeix altres qualitats, pugui arribar a obtenir el lloc d'inspector, de mestre d'una lògia, de gran inspector i de gran mestre de totes les lògies, segons el seu mèrit i virtuts. Durant els dies laborables, tots els maçons han de treballar lleialment perquè puguin gaudir millor del dia de festa. El company de més coneixements i experiència ha de ser escollit en qualitat de mestre o superintendent dels treballs de construcció disposats pel propietari, i els que treballen sota les seves ordres l'han d'anomenar mestre. Els companys han d'evitar tota inconveniència deshonesta i donar-se noms poc decents. Es titularan mútuament germans o companys i es comportaran amb cortesia, tant dins com fora de la lògia. Els maçons s'han de conduir com convé a un home prudent i moral, i no ocupar-se dels afers de la lògia amb la família, els veïns o els amics, i no perdre de vista, en cap cas, que l'honor propi i el de la confraria estan units.
4: En guàrdia.
0: Josep Brunet, acabem de sentir un fragment, perquè les constitucions d'Anderson, les anomenades constitucions d'Anderson, són una mica més llargues. Una mica, tampoc no és que siguin llarguíssimes, ni molt menys, però són més llargues que això que hem sentit. Però una cosa que xoca una mica, i pel que he sentit, i suposo, no sé si m'ho podrà confirmar, és que això continua vigent. No s'han tocat ni una coma.
5: Ni una coma.
0: Clar, però què passa? Totes les lògies continuen seguint les constitucions d'Anderson, o això?
5: Totes les lògies regulars...
0: Sí. Això què vol dir?
5: Regulars? Ja, regulars, i uns diuen irregulars i altres diuen liberals.
0: Ja, suposo que els que ho són diuen liberals i els que no ho són diuen irregulars.
5: Que, en teoria,
0: es veia venir, sí.
5: El regular no pot visitar una lògia irregular...
0: Perquè són com heterodoxes, no?
5: Sí, sí. Allò... No pot visitar una de regular.
0: Val.
5: No obstant, un maçó sempre és un maçó, i si un maçó irregular demana un favor i se li pot fer, se li farà. Perquè no podés assistir a les reunions.
0: Val.
5: Però bé, també...
0: Parla aquest detall.
5: No? Aquests detalls avui dia...
0: Sí.
5: S'obvien bastant. La gana i...
0: Sí. Però... Per què van fer aquestes constitucions?
5: Perquè era necessari tenir una norma.
0: Clar, perquè havia canviat tant la maçoneria, és que, esclar, ja, suposo que ells mateixos se n'adonaven que ells estaven fent una cosa, ja abans de les constitucions, molt diferent del que havia sigut històricament la maçoneria. Portaven unes dècades que ja era un altre món, diguéssim.
5: La maçoneria, històricament, també tenia una norma que és la norma més important que té, que és l'ajuda mútua. Si un maçó demana ajuda, se li ha d'ajudar. Com feia una vegada feia una similitud, dices, como la legión. Y a mí la legión, dices, pues con razón ese día se acude. Luego ya veremos.
0: Digo a mí el masón, sí, sí, allò.
5: Aquí també. Bueno, aleshores, a l'Anderson se li encarrega fer aquestes constitucions, que són aquestes... En totes les grans lògies hi ha un apartat que citen alguns articles. Per exemple, el de... que no seràs mai ni un cerm ni tal.
0: Sí,
5: no,
0: aquest és
5: és molt important. Sí, sí. Però també diu, el maçó abans venia obligat a pertànyer a la religió del país on és. O sigui, que si estaves a Anglaterra, tenies que ser la religió d'allà. Si estaves
0: anglicà.
5: A Espanya, anglicà. Aquí, pues, catòlic. I si a Itàlia... catòlic.
0: I el Marroc o Tunísia...
6: A Holanda, protestant.
5: Protestant.
6: I si fos a Rússia, ortodox.
5: A Rússia hi havia poca, però bueno.
6: Però hauria
5: ortodox,
6: de ser
5: ortodox. Sí, sí. Ortodox rus.
6: Sí.
5: A Rússia va haver-hi el Pere el Gran. Mm. Aquest sí que va estar vinculat a la maçoneria. Però després ningú més,
6: Bueno, el gran modernitzador a l'època, a les vigílies de l'època contemporània.
5: Escriptors, de més, sí, i maçons, però inclús molts d'aquests estaven allà però no pertanyien a la maçoneria russa.
0: Tinc entès que Caterina la Gran també va ser no maçona, però sí va protegir maçons.
5: Sí. Home, i aquí també va haver-hi la Isabel II va protegir en el fons la maçoneria. A part que tenia sus coses, no?
0: Sí, sí, tenia un currículum.
5: O sigui, l'Anderson el que fa és constitucions perquè la maçoneria regular pugui funcionar. Això és el que passa que França es retira.
0: No ho veu clar.
5: No, és que no ho veu.
0: Què discrepa? Em sap que es diu Gran Orient, el Gran Orient de França, què discrepa d'aquestes constitucions?
5: Molt fàcil. La maçoneria regular, i moltes maçoneries que no ho són, no es pot parlar ni de política ni de religió. El Gran Orient de França parla de política i parla de religió. Ah. I aquest és...
0: Això, o sigui, a la Gran Lògia Unida d'Anglaterra, si assisteixes a una reunió, diguéssim, no sentiràs parlar ni això, ni política ni religió.
5: Bueno, després hi ha la reunió que es fa amb el sopar o dinar, allà es pot parlar de més coses.
0: O sigui, una mica més informal, doncs, és una cosa. Però les reunions formals, això no es toca.
5: No, es pot tocar.
0: Mm. En canvi, els francesos consideraven que això havia de ser una cosa...
5: Jo he anat a reunions de francès, al Gran Orient de França, i en una tinguda que es diu, discutint qui seria el primer secretari del partit en el tal lloc.
0: Res a veure amb la...
5: Amb
0: religió també són diferents?
5: Sí.
0: En quin sentit?
5: No, diferents no, es pot parlar de religió.
0: No, no, no, em refereixo. Han de ser creients. A la Gran Orient de França, per exemple...
5: No, no són... No,
0: és necessari. No. Poden ser ateus.
5: Poden
0: ser
5: ateus, o pot ser creient, o el que tu vulguis.
6: I aquí a Catalunya?
5: Aquí hi ha de tot.
0: Ja, hi ha lògies de tota mena, sí.
5: Creients o no creients, lògies regulars, que és la més numerosa, les lògies liberals, que és la gran lògia simbòlica, l'altra és la gran lògia d'Espanya... Hi ha algunes lògies que pertanyen a França, Gran Orient de França. Després hi ha... Bueno, tenim una, no fa gaire, que és un artista.
0: Ja, també.
5: Jo tot aquí. No.
6: Com després... sempre els catalans tenim una varietat, una creativitat.
0: Ho toquem molt, sí.
5: I després hi ha les femenines.
0: Això no va dir. El tema de les dones, com... actualment la regular admet dones?
5: No.
0: No.
5: No, no, no. No, no. Això es manté... Les constitucions
0: d'Anderson deien que dones no ho admetien. No. I en canvi suposo el Gran Orient de França i les derivades, bueno, sí que ho admeten.
5: Si vols una cosa divertida, el Gran Orient de França no iniciava dones. Permetia que assistís, que vinguessin a les reunions, però no iniciava. Fins que fa uns... Jo em vaig jugar a 16, uns 10 anys.
0: Només?
5: No, només. No podies, les dones podien anar, però no ser iniciades.
0: Yeah.
5: Va haver-hi dos maçons a París... de dos lògies diferents que van canviar de sexe.
0: Ah!
5: Però això pot passar qualsevol dia a la regular, també.
0: O sigui que això ho canviarà. Josep Brunet, no tenim més temps. Hem d'acabar aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Ell, patró de la Biblioteca Arús de Barcelona i un dels grans experts de maçoneria que es pot trobar i que ens ha ajudat a entendre una mica l'origen de la francmaçoneria. I ja en parlarem amb més profunditat un altre dia. Moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Josep Maria Soler Sabater, no tenim més temps. Moltes gràcies. Això és L'Enguàrdia.
7: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
8: I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobató i Xavier Martín.
9: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les tasques d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
2: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento. Esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
1: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades en les tasques d'extinció d'aquesta matinada i treballen més de 150 bombers. El País Valencià continua preocupant el foc de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. Al Canadà, més de 20.000 persones han hagut de deixar casa seva aquesta matinada per l'avanç d'un gran incendi forestal a la província de la Colúmbia Britànica, a l'oest del país. L'anomenat incendi de Bald Range va començar divendres al vespre, però en poques hores es va expandir fins als 50 quilòmetres quadrats i va avançar amb una velocitat extraordinària, destruint habitatges al seu pas. Responsables d'emergència asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut la regió. A Colòmbia, el primer dia del nou president, Abelardo de la Espriella, ha estat marcat per dos atacs amb explosius que han deixat un policia mort i dos ferits. Al nord del país, un agent ha mort en un atac amb drons carregats d'explosius contra una comissaria, i al sud-oest, a prop de Cali, dissidents de les FARC han fet volar un peatge en construcció i han ferit lleument dos vigilants. De la Espriella ha promès mà dura contra el crim organitzat i les guerrilles. El risc de violència masclista creix durant els mesos d'estiu. L'aïllament de les víctimes, la pèrdua de les xarxes de suport habituals i els canvis de rutina en són alguns dels principals factors. En una entrevista a l'ACN, la coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, adverteix que les vacances poden afavorir un major control i aïllament per part de l'agressor i dificultar també la capacitat de reacció de les víctimes.
3: Sovint a l'estiu hi ha moviments, desplaçaments o propis o de l'entorn, i el que esperes és aquest suport comunitari. És a dir, les amigues, la família, la teva psicòloga o la teva profe del taller que fas al centre cívic. Tots aquests elements són elements protectors.
1: També recorda que els infants són víctimes directes d'aquestes situacions i alerta que sense escola ni altres espais de protecció, la seva vulnerabilitat també ha augmentat durant l'estiu. L'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica a pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i així posar fre a l'especulació. Des de Girona, Aleix Treixas.
4: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet dels resultats.
5: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits tinguessin una penalització clara per intentar que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
4: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
1: Esports, el Barça no ha pogut guanyar el triangular a Udine, a Itàlia. L'equip blaugrana ha guanyat el primer partit 0-1 contra el Nottingham Forest gràcies a un gol de Rafinha de penal, que ha perdut contra l'Udinese, que ha guanyat aquest torneig. Amb el Barça no han viatjat ni Ronald Araújo, ni Marc Casado, ni Runi Bardaggi, tots tres amb peu i mig fora del Barça. Això el dia en què s'ha conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, a l'edat de 68 anys. L'Espanyol ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto Despero ha fet el gol blanquiblau. També ha jugat l'Espanyol femení, que amb un gol de Natàlia Scott ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella. A la segona divisió, el Girona ha empatat a 1 al camp del Nàstic, amb Abel Ruiz fent el gol gironí. Aquest diumenge juga el Sabadell a les 9 del vespre al camp de l'Olot.
0: Fins aquí les notícies.
6: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
6: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
6: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Ah, calla, qui ens visita?
0: La Duna Ametller, una modista d'època.
1: Sí, noi, ja la conec. Avui, entrevista interessant.
0: Va sempre vestida com a l'època de la Renaixença.
1: Sí.
0: O sigui que avui se sentirà com a casa.
1: Bueno, en aquest local fem sentir la gent sempre com a casa,
0: eh? Això és veritat, això és veritat. I tu, i dediquem el capítol al xumet.
1: El xumet? Em portes de xumet, tu?
0: Què vols dir, si em porto?
1: Sí, bueno, collons, hi ha gent que el fa servir, el xumet, eh?
0: Collons, la canalla.
1: Bueno, hi ha gent de la nostra edat.
0: Va, calla, boig.
1: Sí, home, sí. Hi ha gent, no, escolta'm, hi ha gent que es posen el xumet i, bueno, i llavors fan coses...
0: Va, calla, vaig, que... va, calla. Calla, sisplau, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Abans de parlar del xumet, hem d'explicar una mica l'acte reflex de succió de les criatures petites. Es veu que fins als 3 mesos tu fots qualsevol cosa a la boca d'una criatura i la reacció natural és xuclar. Hi ha gillet o no hi ha gillet, ell xucla, diguéssim.
2: No, els mamífers ho fan tots, eh? Vull dir, tu fots el dit i xuclen.
1: Sí, jo un cabrit petit, per exemple, sí. Li fots el dit i xucla. I fort, a vegades.
2: Fort.
1: Un poder de succió que dius, nano, sí. Fots aquí, hòstia, molt, molt fort. Sí. La canalla també.
2: La canalla també, vull dir, qualsevol cosa, la canalla...
3: No, senyor, això no és veritat, eh? Això tampoc. O sigui, tocar-li a un nen petit, fot-li un cactus a la boca i ja veuràs com no ho xuclarà.
1: Home, no ho feu, això, eh?
3: No ho feu, però vull dir que no, saps? Que no dieu coses que no són.
1: El fet de succionar alguna cosa porta la criatura a un estat de calma, de relax.
2: Sí, fins a quina edat s'ha de portar xumet?
1: Eh?
2: La canalla? Ui, fins
1: no.
2: A quina edat?
1: No obrim aquest debat, perquè aquí hi ha molta polèmica. I a mi un nen, no sé, si un nen de més d'un any i mig amb xumet em fa fàstic, però és una cosa més personal que... No vull... I no em pregunteu fins quan ha de mamar un nen, perquè ens barallarem.
3: Fins quan ha de mamar un nen,
1: no, Peyu. No vull dir-ho.
3: Ah, Peyu.
1: No, que no sóc metge,
2: Però tens canalla, tu.
1: No, és igual, no sé, tampoc tinc una edat concreta, però... Jo quan el nen pot, diguéssim... Sí. Verbalitzar el fet de mama... O sigui, quan el nen pot dir... Ja estic, mama. I tirar-se un rot, sí. Per mi és massa gran.
4: Ja està.
1: Per mi és massa.
4: Ja ho deixaria.
1: Però no sóc metge.
3: Ja, però no parlen pas la canalla. Quan estan a l'època de mamar, sí. No parla pas la
1: canalla. Ara sí, ara hi ha un corrent de gent que ho allarguen, això.
3: Ah, sí?
1: Jo he vist nanos mamar a peu dret.
4: Sí,
1: a canalla molt gran.
4: 6 anys.
1: Sí, que mama fort.
4: Sí, molt fort.
2: I conviden a la penya.
4: Sí. El del parc, vine cap aquí.
1: Pot provar la... Terrible. Bueno, escolta'm, els romans es veu que ja utilitzaven trossos de roba amarats de mel perquè els nadons se'ls fiquessin a la boca i es calmessin. Durant l'edat mitjana es feien servir també coses similars. Sempre eren coses, però, de la gent pobra, perquè la gent rica tenien dides que amamentaven la canalla.
2: Collons, el meu àvio va ser dida.
1: Era dida?
2: I tant. Va amamentar un nano d'allà al carrer i encara és viu aquest nano, em fonso. L'àvia no, vull dir, l'àvia és morta.
1: Ja.
2: No la van matar, vull dir que... Mort natural.
1: I tu te vas criar amb la llet de la teva àvia?
2: No, collons, no.
1: Pregunto, no ho sé.
2: No,
3: si t'abric.
2: Jo vaig ser dels primers nens de Torroella que van menjar potitos.
1: Ah, mira, que
3: i
1: maco.
3: I així has quedat.
1: Escolta'm, ja no sé on te passo. Així és que la teva iaia era dita.
2: Era dita d'Enfonso.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Un veí de més avall. La seva mare, la mare d'Enfonso, no podia donar la llet.
1: Ja pots callar, que ja ho he trobat.
3: Gràcies.
1: El xumet modern, volia explicar-vos. Sí. El que té la tetina de goma, sí. L'inventa l'any 1901 un tal Christian Meinek, un farmacèutic americà.
3: Collons d'americans.
1: Sí, bateja l'invent amb el nom de Baby Comforter, tranquil·litzador de nens. De fet, en anglès, encara avui en dia, del xumet se'n diu pacifier, pacificador.
2: Hòstia.
1: Perquè estiguin tranquils.
2: Hi ha una cosa... Ara no m'ho ve el cap.
3: També calma molt.
1: També calma, sí.
4: També calma.
1: El pacifier.
3: I també ho pots xuclar.
1: Sí. Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Abans ho preguntava, Xuri. Els experts diuen que el xumet s'ha de retirar quan una criatura té entre 12 i 28 mesos.
1: Doncs mira, ja ho tenim, la dada.
0: No allargar-ho mai per sobre dels 2 anys, perquè després pot deformar la cavitat vocal.
2: Ja. Per això, eh?
0: Sí, sí.
1: I el cervell també deforma una mica.
0: A Catalunya, segons la zona, hi ha tradicions diferents.
2: Sí.
0: Hi ha qui, quan abandona el xumet, l'entrega a un patge reial, per exemple, durant la cavalcada de Reis.
2: Ah, sí, a Vic ho fan així, a Vic.
0: Ah, sí, ho fan així, a Vic.
2: Sí, sí.
0: Algunes criatures donen el xumet als gegants del poble,
2: també,
0: o alguna figura del bestiari popular.
1: El del Botano.
2: El del Botano.
0: No, el del Botano. El del Botano jo no sé cap cas.
2: Jo crec que...
1: No, jo li vaig donar el del Botano.
0: Ah, sí.
2: El botó del Botano, després de pujar unes quantes escales, li dones el xumet, li ha de quedar una il·lusió increïble.
1: No sé, jo... Hi havia una relació com molt... Com molt maca amb la meva mare.
2: Sí.
1: I la meva mare li diu, entrega-li el xumet al teu pare,
2: noi,
1: al del Botano.
2: Del Botano.
3: Ara, aquest paga la mona cada any, el del Botano, tu?
1: Sí que és veritat. Hòstia, ara que ho dius?
3: Tira, Mercè.
0: A Reus donen el xumet a la Mulassa, per exemple. A Molins de Rei, l'encarregat de recollir els xumets és el Camell.
1: El Camell, collons, si aneu fort...
2: Sí que aneu forts, a Molins de Rei. Te dono el xumet i me pots donar un parell de grams de perlopa?
3: Pel nano?
0: No. El Camell és una bèstia molt popular a Molins de Rei. És com una espècie de mula.
2: Sí. Bueno, som molt pesats, a Molins, amb el Camell. Som molt pesats.
0: Jo, per exemple, amb el Peque li vam portar... Bueno, ell no feia servir xumet, perquè no es va enganxar mai al xumet.
2: Yeah.
0: I n'hi vam donar un, perquè com que tothom anava a portar-li
2: xumet... Per mantenir la tradició.
0: Clar, vam anar a portar... Bueno, no li va voler donar, i a partir d'aleshores es va enganxar el xumet.
2: Ha sortit el tret per la culata.
0: El tret per la culata. I res, també a Manacor, per exemple, a Mallorca, la canalla donen el xumet als dimonis durant les festes de Sant Antoni, el mes de gener.
1: Tu, jo, aquests xumets on te van a petar?
2: Què vols dir?
1: Vull dir, perquè fa de mal reciclar això. Vull dir, això on te va el plàstic?
2: Això, home, el xumet és el rebuig.
0: El rebuig.
3: No, el rebuig. Això el que fan és una mica sota l'aixeta, una mica així, i vinga, els tornen a vendre.
2: Què dius?
3: Que no estan marcats amb dents, que no l'hagi posat un nano de 23 anys.
2: Qui dius?
3: Els tornen a vendre.
1: Fantàstic, hòstia.
2: Hi ha gent que tenen una feinada, veus pares d'aquests que han tingut una primera criatura que vigilen amb tot, que li cau el xumet a terra, i bueno, el bullen i el desinfecten.
0: Això ho fas amb el primer, amb el segon, i em sembla que ja no.
2: Jo els hi apa, que no els havia donat amb sorra i amb de tot.
3: Jo a vegades sorra directament, ja, els meus fills. Havia perdut el xumet.
2: Tu, Àlex, duies xumet o no, de petit?
4: Jo, sí. Jo li vaig donar el Reis Max.
2: Sí.
4: I després vaig dir, tornem-ho, perquè pensava que era com...
2: Pensava que li deixaves i te'l tornaven.
4: Sí, i no.
1: Ho ha dit amb pena, eh?
2: Sí, encara està allà, encara ha quedat allà. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Sàvia per conèixer. Una dona que amb només 22 anys ja té molt clar quins són els seus objectius. Ser modista i reivindicar la roba d'època catalana. Tant és així que durant la pandèmia va decidir deixar enrere la moda actual per convertir el seu armari en un bagul ple de roba de l'època on venim nosaltres cada dia. La moda de la Renaixença.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença... Duna Ametller. Duna, què has menjat avui per esmorzar? Perquè la vestimenta és d'època, no sé si el menjar és actual o menges també...
6: Doncs mira, he menjat un pa amb tomàquet amb un all fregat prèviament.
2: Sí.
6: Formatge i llangonissa.
2: Uah, podria ser també demà. Una esmorzada fa 300 anys, tranquil·lament.
1: Però molt bé.
2: Bé. Escolta, per la gent que ens està mirant és obvi, però els que ho escolten per la ràdio, la primera pregunta és obligada. Vens vestida una mica per l'ocasió? T'has vestit així o és la teva roba habitual?
6: Per sí i per no. O sigui... em va fer molta il·lusió pensar com de venir vestida d'aquesta època.
2: Sí.
6: Normalment vaig una mica eclèctica, amb roba més antiga, més moderna, però en aquest cas la peça de dalt me l'he feta per aquesta ocasió, però a partir d'ara la portaré com a part nova del meu...
2: O sigui, tu en el teu dia a dia ens creuem pel carrer i podries anar vestida així.
6: Sí, perfectament, sí. Des de fa uns quants anys ja.
1: Ei, ho confirmo, això que acaba de dir, perquè jo la conec fora d'aquest plató, ens coneixem, i l'he vista vestida que dius, ep, ostres, a veure, no és normal.
2: No és el que sol portar el jovent de 22 anys.
1: Exacte.
2: No.
1: Però ei, fa goig, eh?
0: Quants anys fa? Home, jo vull anar vestida així.
1: Clar.
6: Endavant. Pots?
0: No acabo de trobar l'estil, jo.
2: I d'on et ve això? Per què un dia decideixes... o sigui, recordes quan vas... A partir d'ara em vestiré d'època.
6: Doncs suposo que va ser al voltant de la Covid, que ja feia temps que em feia peces de roba i això, i el que passa és que només la portava dins de casa o per ocasions molt excepcionals, i com que va arribar un punt que ningú sortia al carrer, vaig dir, ostres, doncs si no m'ha de veure ningú, vesteixo com vulgui.
2: Sí.
6: I llavors ja vaig començar-ho a incorporar i mica en mica, la veritat.
2: T'has trobat en alguna situació estranya pel carrer? Vull dir, gent que et digui on te vas.
6: Sí, un munt de gent. Sí. També moltíssims comentaris agradables, molt de, sobretot senyores grans.
2: Mira.
6: I també algun comentari desagradable, de tractar-me de caputxeta, o jo què sé, coses d'aquestes.
3: La gent és molt idiota.
1: Sempre n'hi ha de burros.
2: Sí. Escolta, quan decideixes, com t'interesses per la moda i com arribes a aquest món? Des de petita era el teu somni, ser modista.
6: Doncs no, vaig anar-m'hi trobant mica en mica, vaig anar trobant el camí. Sempre m'ha agradat molt la història i les qüestions artístiques i l'artesania, i mica en mica vaig anar que sigui dibuixant, que sigui dissenyant, i al final doncs vaig trobar que m'encantava cosir i vaig trobar el meu nínxol. Super.
2: Però no vas descartar la roba, no t'agrada la roba del segle XXI, no t'agrada?
6: No és que no m'agradi. Comporta diversos problemes morals i ètics, tal com hi ha el món de la moda dia d'avui, però ja m'agrada.
2: Pots enumerar-los, si vols, els problemes que comporta la moda, diguéssim.
6: Doncs, per començar, tema ecològic. Crec que és la tercera indústria més contaminant de tot el món. Clar. Ara mateix en el món ja existeixen prou peces de roba suficients per suplir les properes 6 generacions de gent.
2: Sí. Però la gent segueix comprant roba, eh?
6: Sí.
2: Jo els veig per les botigues que compren roba.
6: Sí, segueix produint, i bàsicament que a dia d'avui la majoria de peces de roba, sobretot Inditex i de moda ràpida, que se'n diu...
2: Sí, passa res, el tallarem aquest tros.
6: Ah, val, perdó.
1: No, tira.
3: Inditex no es pot dir Zara, però no Inditex.
2: Sí.
6: Doncs tu pots agafar qualsevol peça de roba moderna i de seguida veure que té diversos defectes que afecten directament la longevitat de la vida.
2: Ah, sí? És que no aguanta. Tu com a modista, com a experta, tu agafes una peça de roba d'una botiga, que ara no direm el nom,
6: no. I
2: la mires i dius, ja es veu que això no durarà perquè té aquests defectes.
6: Sí. Pel tipus de costures que té, pel tipus d'acabats i també pel tipus de teixit i per com està tallat en general. O sigui, hi ha mil factors que els grans magnats fan servir per abaratir al màxim la producció, llavors. Sí. A banda d'això, el problema ètic de la persona que hi ha darrere la màquina de cosir i que hauríem de tenir en compte que...
2: Oh, no, darrere, a vegades, pobrets...
7: A sota, sí. Gairebé.
6: Bé, malauradament. I doncs hem de tenir en compte que totes les peces de roba han estat fetes a mà. O sigui, potser no han estat cosides a mà, però sí que darrere d'una màquina de cosir hi ha hagut d'haver una persona més ben o més mal pagada que l'hagi pogut fer, llavors.
2: Escolta'm, i si ve un dia l'Amancio Ortega i et fot un xec en blanc a sobre la taula perquè treballis per ells, què li diries?
6: Que se'l fiqui per on li càpiga.
1: Bravo!
2: Sí, ho tens molt clar, eh?
6: Sí. Vull dir, està completament en contra dels meus ideals.
2: Perquè us feu una idea del que fa la Duna. Tenim algunes fotos d'algunes peces que ha dissenyat i creat ella mateixa. Aquí, ets tu la model, sí, eh? Ets tu mateixa,
6: sí.
2: Aquí és on et van dir caputxeta, potser, amb aquest vestit?
6: No, però podria, francament.
2: Què és això que veiem? Què és aquesta peça?
6: Doncs això és un gipó que vindria a ser una peça de vestimenta històrica i també tradicional catalana.
2: Això és català?
6: Podria ser català. Hem d'entendre que la moda folklòrica és bàsicament una estandardització del que es portava en una certa època dins d'una certa regió. Llavors, aquí a Catalunya, per exemple, es portava el gipó, com és en aquest cas, i veiem que té aquests faldons i aquestes mànigues i que està ajustat d'aquesta següent manera.
2: Però només ha transcendit una mica la barretina i les set vetes, no?, com a vestimenta catalana tradicional.
6: Sí.
2: És on se'ns en va el cap, sempre.
6: És on se'ns en va el cap, però al capdavall, a la que comencem a veure retrats, pintures, i quan anem a veure l'Hereu i la Pubilla i balladors i dansa folklòrica, de seguida veiem alguns elements similars a aquests. El que passa és que estan molt més codificats dins de certs tipus de colors i textures, però històricament es portava aquest tipus de coses al capdavall.
2: Coneixem poc una mica la roba tradicional.
6: Bastant, no? Bastant, i també la portem amb molta vergonya en aquest país.
2: Sí. Bueno, sí. És que em sembla que només la portes tu. No?
6: No, però no sé, també en algunes festivitats. No dic que hi hagi gent que no hi posi esforç i que no hi hagi hereus i pobilles molt ben engalanats. Però en comparació, jo què sé, posem València amb les falles, portem la nostra roba tradicional amb molta vergonya.
2: Sí.
6: Hi ha molta gent que no s'atreveix a portar espardenyes o fins i tot he tingut gent que m'ha arribat a dir com hola, fas barretines i tal. I si les feia d'un color més fosc, perquè el vermell crida massa l'atenció, i jo vaig pensar, l'única manera de portar barretina és amb orgull.
2: Clar.
6: I punt.
2: No, que no es faci vergonya si no, posar una barretina.
3: No, com no?
2: Jo me'n vaig posar una vegada allà davant de tota una colla de castellans i... Bé, els hi va agradar. Escolta, quina és la teva peça de roba catalana preferida? Quina és la que dius, ostres, està molt oblidada, no? Només destaquem la barretina de les set vetes. Una peça de roba que ens caracteritzi...
6: Doncs la veritat és que el gipó mateix.
2: El gipó.
6: És una peça que m'agrada molt i que comporta molta feina al darrere. Crec que és la peça més elaborada, a banda de les peces de sastreria que pugui portar la figura de l'hereu. Però és una peça cenyida al cos, és una peça que s'ha de fer a mida de la persona que la porta i que sovint la identifiquem feta de vellut negre, si tenim la imatge de la pubilla dins del cap, normalment és un gipó negre i una faldilla de flors.
1: Perdona, és que tinc moltes preguntes, eh?
2: No, és que jo l'anava mirant i l'anava pensant, té 22 anys, eh?
1: Oh, esclar.
2: Bueno, vull dir que sembla més gran, per com parla, bàsicament, vull dir, que no sembla que tingui 22 anys.
1: Jo la faria parella de l'Arnau Tordera.
2: Mira... Llàstima que l'Arnau ja en té una de parella.
1: No, i ella també.
2: I algú no ho sé.
1: I llavors no em fico allà on em demanen, però...
6: Sí, una mica.
1: No, que et deia...
6: Xuri.
3: Això era la Laia.
2: De què us coneixeu, Xuriguera, amb la Duna?
1: Tenim amics en comú.
2: D'acord.
1: Tenim amics en comú i en altres ocasions ens hem trobat i em va cridar molt l'atenció i la vaig conèixer i em va agradar molt.
2: Bé,
1: i heu de seguir-la en el seu Instagram perquè tot això, totes aquestes paraules, els plasma molt bé en el seu Instagram.
2: La seguirem. Escolta'm, Duna, quina és la pitjor època a nivell de moda? Quan s'ha vestit pitjor en la història de la humanitat?
6: A dia d'avui.
2: Ah, sí? Oh. Tu creus que és ara?
6: O això, quan no hi havia roba.
2: Clar.
6: Una de dos, no sé. Però sí que antigament la roba tenia una certa raó de l'ésser. A dia d'avui hem oblidat bastant aquest passat, però si mirem a cada època, cada peça de roba, cada capa que la gent porta, això que tenim pensat que antigament la gent és que portava masses peces de roba o que portava unes, jo què sé, les cotilles, que eren massa senyides o el que sigui, i quan tu mires realment, quan estudies, cada peça de roba té la seva funció. I a dia d'avui ho hem oblidat una mica, en gran part gràcies a la comoditat de la rentadora, perquè antigament no es podia rentar tota la roba, i no tots els tints que es feien servir per la roba eren adequats per rentar. Llavors, a dia d'avui tenim la comoditat que ens posem una samarreta, la podem portar directament en contacte amb la pell, és la peça exterior i també que toca directament contra el cos, l'embrutem un dia, la suem, ens la traiem, la tirem a rentar, ens n'oblidem i l'endemà tornarà a estar neta. Què passa? Com més rentes una peça de roba, més malbé es fa.
2: Sí.
6: I llavors, antigament, com que no tenien aquesta comoditat, teníem, per exemple, la camisa, que és una peça de roba interior, en homes més curta, en dones més llarga, que estava feta d'unes certes fibres, que serien el lli i el cotó, que tenien la capacitat d'absorbir tots els líquids...
2: La suor, corals, la suor.
6: Bàsicament, i llavors podien ser rentats i bullits i colpejats fins que quedaven nets i la resta de roba que portaven es mantenia neta.
2: Perquè què ens hauria de durar una peça de roba?
6: Una peça de roba depèn molt de la peça de roba. La camisa, com he esmentat, és una peça que dura relativament poc.
2: Sí.
6: Pot durar 5 anys, però és una peça de roba...
2: Sí. Bé, 5 anys.
6: És una peça de roba que la portes molt i que la rentes...
2: I què pot valdre, diguéssim? Una camisa feta amb el teu estil o una samarreta feta amb el teu estil?
6: Voltant els 100 euros.
2: 100 euros.
6: Sí, aproximadament. I llavors la resta de roba...
2: Clar, quan cosen nens petits surt més barat, eh?
6: Surt bastant més barat. I quan són materials de polímers, polièster i coses així, també. Encara ho és encara més.
2: Però bueno, si llavors et dura, no?
3: Però és que no dura.
2: Clar.
1: No dura.
3: Tu te gastes 20 euros cada any i has d'anar canviant.
2: El problema és que la gent es cansa de les coses.
3: Ah, aquestes.
2: No volen portar el mateix durant 10 anys.
7: I que es fan malbé, les peces de roba, és un desastre.
6: Absolutament.
2: Les que comprem sí, però si les robes són bones, diu que poden aguantar.
7: Jo aniré a comprar Caladuna a partir d'ara.
2: Tens una botiga física, no?
6: No, no tinc una botiga física.
2: Tens un taller, diguéssim, on treballes o a casa teva?
6: Sí, sí, tinc un taller dins de casa, però sí, tinc una sala sencera.
2: A dia d'avui una modista com tu es pot guanyar la vida amb això? O...
6: S'intenta,
2: sí?
6: Però en aquest estat ser autònom és una cosa molt difícil.
2: Sí, senyora, ho conec.
1: Ben dit.
3: Sí. Benvinguda.
6: Però sí. També volia esmentar que si bé la camisa dura uns 5 anys, la resta de roba pot durar múltiples generacions. I de fet tenim... ens han arribat mostres de vestits de principis del segle XIX,
2: sí,
6: que el teixit que s'ha fet servir per fer el vestit tenia un segle d'antigo.
1: O sigui, 100 anys.
6: I més. I la gent, doncs, senzillament heretava un vestit o tenia un vestit i quan deixava d'anar-li bé, l'adaptava...
7: modificaven.
6: I, sí, clar, li sumava centímetres de costura, li treia i fins i tot el desfeien completament i el tornaven a fer per tal d'allargar la vida d'aquesta peça de roba, perquè antigament el teixit era molt car. No ens podem imaginar com de car hauria de ser.
1: Ja hi tornarem, aquí.
2: Ja hi tornarem, ja ho veureu. De moment et seguirem a Instagram, a les xarxes socials i allà on siguis.
6: Merci.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Dona-t'hi una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
2: La paraula d'avui és libel. Libel. A, libel. Gènere masculí de la libèl·lula, també dit espia dimonis en català.
1: El meu nano estudia biologia a Harvard i ha fet una tesi sobre com s'assembla l'acte sexual dels humans amb el que practiquen la libèl·lula i el libel.
2: B, libel. Concepte que es fa servir com a referència en la mesura de l'altitud de les diferents zones geogràfiques.
3: Ha quedat fred aquesta nit, eh? És que no ho sembla, però arbustos estem a quasi 300 metres per sobre del nivell del mar.
2: O C, libel, escrit difamatori contra algú o alguna cosa.
0: Han penjat per tota la facultat un libel on s'explica que van enganxar un rector despullat al despatx amb un pot de melmelada i un gos.
2: Mare de Déu. A, B o C?
6: Ostres.
2: N'hi ha una que és certa, eh?
6: Tant de bo sigui la C. Però...
2: doncs és la C, sí, senyora. Ah, un libel és un escrit difamatori contra algú o alguna cosa. Duna, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
6: Vosaltres.
2: Que vagi bé.
8: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Les nostres taules de marbre del segle XIX t'estan esperant.
1: Un moment aquí.
2: Digues.
1: Avui no parlàvem del Xumet.
3: Encara de rato que no s'ha dit res del Xumet.
2: Ara hi anem. Arnau, Laia, alguna relació entre músics i Xumets?
10: Bueno,
6: tu què dius, Arnau?
10: Jo em faig servir.
2: Tu em fas servir?
7: Com?
2: Què dius ara?
10: Sí, sí, sí.
2: Encara a dia d'avui?
10: Van intentar treure'm el quan era petit, no ho van aconseguir i l'he anat prolongant fins a dia d'avui, sí, sí, sí.
7: Què dius?
10: Que guardo la tauleta de nit, no un possible. Xumet més gros per adults.
2: Hi ha un Xumet per adults?
10: Sí, sí, el tinc, vull dir, és el que faig servir.
2: M'estàs enredant, Arnau.
0: És una fèrula, el que tens.
10: Tu. No, és un Xumet. Si després t'interessa, ja t'ho explicaré en privat.
7: Parlem de música, que és el que toca, va.
10: Som-hi.
2: La Laia és com la senyora del matrimoni que diu, no ho diguis, això, no, això no ho diguis.
0: Deixa
2: això...
0: estar, Arnau.
10: No parlem més de Xumets, sinó de música feta perquè gaudeix la mainada.
2: Sí, eh?
10: Per nens que fan servir Xumet.
2: Correcte.
10: I concretament ens fixem en l'extraordinari llegat que ens va deixar un dels pioners de la música per públic familiar en català. Avui recordem Xesco Boix.
11: Cantem els homes que amb esforç van avançant. Cantem la vida que han guanyat els que han lluitat. Cantem els homes que caminen...
12: Xesco Boix va néixer a Barcelona l'any 1946 i ben aviat ja es va interessar per la música gràcies a les cançons que cantaven a casa seva i al moviment Escolta, el qual en formava part. Ha fet feina, el moviment Escolta.
2: Home, jo ho era d'Escolta. Tu eres
7: també. Jo també.
2: Aquí tothom.
1: Sí, jo era més de xerrar.
12: Jo no.
2: No?
0: No. Així t'has quedat, Laia.
12: No tenia temps els dissabtes per l'alcau. Vaig anar-hi dos mesos.
3: Arbustos no n'hi havia.
2: No hi havia agrupament Escolta.
12: No, eh?
2: Bueno.
12: Bé, als 17 anys, Xesco Boix va fer un viatge als Estats Units que va marcar per sempre la seva trajectòria musical.
10: Allà va estar en contacte amb el moviment hippie nord-americà. Va conèixer Pete Seeger i va descobrir la música de Joan Baez, Peter Paul and Mary o Bob Dylan, entre d'altres.
12: Aquella experiència el va impressionar molt i va tornar a Catalunya carregat de cançons i d'idees que acabarien derivant en la fundació de l'anomenat Grup de Folk l'any 1966.
10: A finals dels anys 70, el grup de folk va ser un contrapunt festiu i alternatiu als 16 jutges. Mentre aquests, els 16 jutges, s'emmirallaven en la cançó francesa i recitals més seriosos i de to literari, el grup de folk reivindicava la plaça i s'aproximava més al moviment hippie americà.
2: Una versió del No nos moverán, això, sí, no? Que coneixem popularment.
10: És la mateixa versió del referent, en aquest cas, americà.
2: Anglès.
10: Sí, sí, que tenia tota aquesta gent a l'època i tal.
12: En aquest moviment, artistes destacats van ser en Jaume Arnella, en Pau Riba, Jaume Sisa, entre molts altres. I també, però, i el cas de la Maria del Mar Bonet, que està vinculada, va estar vinculada a tots els grups, els 16 jutges i el grup de folk.
10: Gràcies al grup de folk, Xesco Boix va veure que la música tenia el poder de canviar aquells que l'escoltaven i que tan important era cantar com fer cantar els altres. Molt sovint cantava cançons participatives.

Això que va contribuir de manera notable a la normalització de la llengua catalana, modernitzant cançons tradicionals i escrivint-ne d'altres que amb el temps han aconseguit una popularitat extraordinària. De fet, van ser els primers del país en crear un projecte musical adreçat exclusivament a la mainada.

0: Llavors aquí ja es nota que som públic europeu.
1: Sí.
0: Està colpejant el temps 1 i 3 en comptes dels 2 i 4. Això us hi heu de fixar.
1: Ja ens hi hem fixat, jo és el que anava a dir.
2: Jo per això no he cantat.
3: No, estan allà. No ho estan fent bé. A partir de mitjans dels anys 70...
4: No sé pas què han dit ara.
0: Sí, la gent, de descendència africana,
1: sí,
0: en general la música la percep amb uns altres cops forts, no?
1: Sí.
4: I acostuma
0: a aplaudir el 2 i el 4.
1: Has d'escoltar un capítol que ja vam explicar-ho, això. Hi ha un capítol de la Renaixença del compàs que ja ho vam explicar.
4: Recordo que ja poc el vaig entendre.
3: A partir de mitjans dels anys 70 va començar una intensa trajectòria en solitari. I en total, Ojo va publicar més de 30 discos i cassets i també una desena de llibres, tant de cançoners com
0: poca
3: de contes. És que és molt de material, eh?
0: És
3: I avui dia encara hi ha escoles, caus, esplais, que encara els fan servir.
4: I tant.
3: És que va fer molta feina, en Xesco.
0: Certament. Malauradament, la seva vida interior no era tan lluminosa com la imatge pública que projectava i diverses depressions l'havien turmentat durant la vida. El 1984... Xesco Boix es va suïcidar a Malgrat de Mar.
1: Què dius ara?
3: Sí. Però amb una posada en escena molt propera, guitarra en mà i un fort compromís pedagògic i cívic, Xesco Boix és recordat com la figura clau que va transformar la manera de fer música per a la mainada i com un autèntic referent de la cultura popular catalana.
0: El recordem amb aquest espiritual negre que va adaptar al català. No ploris per mi. Música, mestre. No.

0: Realment aquest final vital tan tràgic, una persona que va escampar tanta joia, tant sí, sentiment positiu, sí, i que va encomanar tanta felicitat a la gent, i ell, en el seu interior, vivia un turment permanent. La vida a vegades té aquestes contradiccions.
1: No ploris per mi.
2: Ara hi ha un grup que està fent molta feina, que crec que el lidera el cantant del Every Night,
0: sí,
2: l'Arnau, el Bon Vent,
0: Every Night en
2: que,
0: general,
2: està,
0: sí,
2: que està fent, bueno, està recuperant les cançons i les està...
1: Del Xesco.
2: Sí, les pujant a l'escenari.
1: No ploris per mi, Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.

0: Això que sona no és pas una nana per fer dormir la canalla.
1: No, no exactament. Això és Cherry Bomb, de les californianes de Runaways. La seva guitarrista i cantant Joan Jett durant anys va portar un xumet de plata penjat al coll.
0: Oh, quin fàstic.
1: Bueno, xumet... era una joia.
0: Ah, val. Però vull dir que no se'l ficava a la boca.
1: No, tot plegat prové d'una anècdota dels anys 70. Quan van arribar a Suècia per oferir un concert, les van rebre tot d'adolescents amb xumets reals a la boca demanant autògrafs.
0: Ai, Déu.
1: Resulta que en aquella època doncs, estava de moda aquesta pràctica entre les adolescents. I ella, per recordar una mica aquells anys de joia, un dia que va veure un penjoll en forma de xumet de plata en una joieria, doncs se'l va comprar.
0: Sí, a Suècia també estan ben llamats.
2: Sí, home, molt fred que carda allà.
0: No, massa poques hores de llum, massa rato per pensar...
3: Mal. Els hi volta el Papa Noel per allà.
0: Sí, sí. Això no és a Noruega.
3: Ha de quedar molta por, eh?
0: El Papa Noel? Home. Però això és a Lapònia, això és més amunt.
2: Bueno, però un dia va anar a Suècia a comprar.
0: Va. Bé, escoltem de Runaways i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.
1: Avui traiem a fer una volta a la Coco, una terrier galesa de 6 anys de Cubelles.
2: Mira.
1: És la gosseta de l'Eva, que ens han dit, i ens ha dit que la Coco és un bon trast.
3: Bueno,
1: a veure
3: bueno.
1: Com és.
3: Aviam, la Coco. Home, que maca.
1: Ja, preciosa.
4: Home, simpàtica.
3: És de catàleg, sí. És gos de catàleg, eh? Sí. Gos ben parit.
1: Molt bé, molt bé. Es veu que la Coco és una mica quilla.
4: Ah, què dius?
1: Sí, és quilla. I es baralla amb qualsevol gos. Sí. Té dues devocions. Perseguir pilotes i amagar-se.
3: Com els quillos. És el mateix que els quillos. Perseguir pilotes i amagar-se.
1: I amagar-se.
3: No s'amaguen gaire, no.
1: És molt bona fent-ho. Li surt també amagar-se, que un dia es va fotre fins...
3: A dins del sofà.
1: Sí, a dins del sofà de casa. I l'Eva va arribar a pensar que la Coco havia caigut pel balcó.
3: Què dius? Sí, no la trobava?
1: Sí. No hi havia manera de trobar-la. I abans no la va trobar, l'ensurt va ser dels grossos, tot.
3: Mare de Déu.
5: Ens va molt bé que la Coco se sàpiga amagar. Saber-ne serà important. Som a Edimburg, Escòcia. Ens situem el 9 de maig de 1911.
3: Avui passegem el gos per la mort del gran Lafayette. Val més que aneu tots nets i polits, perquè la passejada d'avui ens porta al teatre més imponent d'Edimburg. Som a la porta de l'Empire Palace Theatre. Hem vingut fins aquí per presenciar l'actuació d'un dels artistes més reputats de l'època, la de Sigmund Neuberger. No sabeu qui és?
6: No ho havia sentit mai.
3: En Sigmund Neuberger té un altre nom artístic. Quan puja a l'escenari es fa dir el gran Lafayette.
1: Home, ah, ara sí, sí. Ara sí, ara sí que ve a començar per aquí,
3: Peyu. Ja m'ho he dit fa 2 minuts, també. Sí. És un dels mags més reputats del moment. Ell i en Houdini són els millors en el món de la màgia.
4: Bé,
3: tots són com ara
4: el Mago Pop.
3: El Mago Pop i el Maglari.
6: El Maglari, sí.
3: Exacte, sí. Tots dos omplen teatres allà on van. El públic els idolatra. La seva rivalitat els fa millorar constantment i nosaltres tindrem l'honor de veure'n actuar un. Estem a punt d'entrar al teatre per poder veure el gran Lafayette i fins i tot potser hi podrem parlar una estona. Nosaltres i la Coco estem ben nerviosos. I la veritat és que no calien tants nervis perquè és un home ben trempat. L'hem trobat al bar del teatre fent un veure i ens ha acollit amb un bon somriure.
7: Hola!
3: Hola!
7: Hola! Soc el gran Lafayette.
3: Molt bé.
7: Passi, passi, que farem un cafetó.
3: Seurem a conversar amb ell.
7: Sí.
3: Què tal?
7: Hola!
3: Sí, faci'm un truco.
7: Què?
3: Un truc de màgia.
7: I tu explica'm un xiste.
3: Saps que em va passar una vegada, això?
7: No, home, clar.
3: Estava en un restaurant i estava marxant i em va cridar un. I, Peyu, vine, vine, digue'm, explica'ns un xiste. Diu, I mira, vaig estar a punt de baixar-me la bragueta i ensenyar la tita. Avui vaig de sort que no ho vaig fer, perquè...
4: Jo això ho vaig fer al ministre de Cultura. Això ja és una altra història.
3: Bé, anem a la història. Estàvem parlant amb el gran Lafayette.
7: Sí, que... passi, que farem un cafetó.
3: És veritat que se'l veu trempat, però se'l veu una mica diferent de les fotos dels cartells. Però bueno, deu ser cosa del maquillatge.
4: Sí.
3: Malgrat això, la conversa és ben agradable. El mac és molt trempat i, a més, la nostra gossa, la Coco, doncs ha estat molt content amb ell perquè l'ha tractat molt bé, l'ha acariciat, és molt amable amb la Coco. Quan li hem explicat que la gossa és bona amagant-se, fins i tot ens ha ofert fer-la aparèixer un dels seus números.
6: Ah, veus?
3: Vols que te faci desaparèixer la gossa?
7: Vols que te faci desaparèixer la gossa?
3: Vale, vinga, ell diu que al seu xou hi apareixen molts animals.
7: Mm, i que no apareixen molts aminals.
3: Sí. La Coco està ben contenta.
6: No sap parlar, eh?
1: No,
4: Carajillo. És el cafetó de carajillo.
6: Un carajillo en vez de cafè.
3: I... ja n'hi ha d'altres de Max que no saben parlar, també.
1: No, per què ho ha dit, això?
3: No, vull dir que hi ha Max que els hi costa parlar. Hi ha Max.
1: Ah, sí?
3: Hi ha el Max.
1: És una creença popular. Ets Max que et costa parlar.
4: Hi ha presidents de la Generalitat que també.
1: Bueno, no n'hi ha cap que sàpiga dir Catalunya.
3: No, que sí. Els Max no tenen per què saber parlar, tampoc han de fer màgia.
4: Clar,
3: ja està.
4: Els futbolistes jugar a futbol.
3: Exacte. Ens demana que li deixem la Coco amb algun dels seus assistents, de manera que busquem el que vagi menys atrafegat, però serà difícil perquè aquí veig que tothom té molta feina. Tothom va de cul, tu.
8: Espavileu una mica, gent. Cobrim portes d'aquí a una hora i encara està tot a mig fer.
9: Ja va.
3: Un moment que t'encén el micro, Àlex.
9: El que fa amb tava, ja.
8: Vinga, nano!
9: Perdona, que no estava tancat aquí, no se'm sentia. Ja va. Estic acabant de comprovar els tancs d'aigua.
8: D'acord. I tu què, mossa? Ens moureu una mica o només han de treballar els altres? Una mica d'esma, per favor. Ha revisat els animals?
2: Sí, sí, sí, sí. Tot revisat. I també enllustrat el cavall del senyor Lafayette.
8: Com que senyor Lafayette? Senyor Gran Lafayette.
7: Ara.
8: Coi de jovent. Ai, quin poc respecte que mostren per les llegendes.
3: Disculpi, encarregat. Però parlant d'animals, el senyor Gran Lafayette és que ens ha demanat que li deixéssim la nostra gosseta perquè diu que li vol fer un lloc a l'espectacle.
8: Com diu?
3: Sí.
8: Una gosseta?
3: Sí.
8: Ja li ha passat el dol? Collons, tan deprimit que semblava, ja en té una de nova.
3: Dol?
8: Ràpid li passa la pena, aquell.
3: No hem acabat d'entendre què es refereix amb això del dol, però bueno, l'important és que la Coco haurà d'actuar amb el Gran Lafayette. Està immensament contenta. Les entrades estan exaurides, el teatre està ple com un ou, com sempre. Heu de pensar que es tracta del mag que més cobra de tot el món. S'embutxaca 44.000 lliures anuals, el que avui en dia serien uns 7 milions d'euros. Collons. Cada any.
7: A l'any, És com un mago pop, eh?
3: Menos, jo diria.
7: Sí.
10: Menos pop.
7: Amb el pop cobra més que en Lafayette?
3: Jo diria que sí.
10: Aquest és més una sèpia, que un pop.
3: Jo...
10: Havia fet riure el gos.
3: Cobra molts de diners, el senyor Lafayette.
7: El mago pop no m'ho he vist. Esclar,
3: bueno,
7: és un pop, eh?
3: Tu has comprat mai un teatre a Barcelona? No?
7: No.
3: Ah, doncs has de tenir algun quarto, per menjar.
1: Ui,
3: no, vull dir que bueno, uns cèntims,
7: He comprat una granja de gallines,
3: Sí, però...
1: I un barco
3: també de Barcelona
1: comprat.
3: No.
1: He comprat el barco i el...
3: Quin barco?
1: El de Maricel també he comprat.
3: Ah,
1: sí. Ha comprat el teatre i el barco. Ha fet el complet.
3: I aquell altre teatre als Estats Units, que allò ho té pels trastos, suposo.
10: Sí, emmagatzem. És molt pràctic.
3: Sí, és molt pràctic. Bé, deu ser cert que els diners no fan la felicitat perquè rondant entre bambolines ens hem trobat el Gran Lafayette i se'l veu molt trist, però molt, Està plorant com una magdalena. Ens hi acostem a veure si el podem ajudar. Ai, ara. Senyor Lafayette, està bé, que el podem ajudar amb alguna cosa.
11: Senyor Lafayette, tu, Tu, senyor Gran Lafayette, Si no li importa.
3: Sí.
11: Ai, deixa'm que no tinc ganes de parlar amb ningú, que estic molt trist.
3: Pobre mag, tu només fa que plorar. Fins i tot costa reconèixer la seva veu, perquè abans m'ha semblat que tenia una veu més semblant a la d'en Xuri.
11: Pobre Beauty, què faré jo sense ella?
3: Beauty?
11: És enfadada.
7: Què ha dit?
11: Dels seus collars en diamants, Qui es menjarà els seus àpats de simplar?
3: Què diu? Senyor Gran Lafayette, perdoni. No plori. Qui és la Beauty? Qui és la Beauty?
11: Ai, no digui el seu nom. Només de sentir-lo em deprimeixo.
3: Però és que si no ens diu qui és la Beauty no el podem ajudar, tampoc.
11: Beauty!
3: El disgust no li passa. Bueno, deixem-lo sol. Marxem sense entendre què carai passa, però un dels seus treballadors ens posa al dia. Resulta que fa menys d'una setmana que al Gran Lafayette se li ha mort la gossa, la Beauty, i això l'ha deixat molt tocat anímicament. Sí, es veu que se l'estimava molt.
11: Sí, molt l'estimava, sí.
3: I es gastava una fortuna en donar-li les millors atencions. Per cert, la gosseta, curiositat, aquí una dada... Era un regal d'aniversari que li va fer el seu amic i rival, també,
11: rival.
3: En Houdini.
11: En Houdini, fill de puta.
3: S'acosta l'hora d'obrir portes i el personal última els detalls finals. La Coco ha pres el seu número. La resta d'animals estan preparats. Els acomodadors s'asseguren que tothom s'assegui al lloc on els pertoca.
9: Senyora, vostè no ha pagat per seure a platea. Tiri cap al galliner. Pobre!
3: Hòstia, quin acomodador, tu. Quin poc tacte. L'expectació és absoluta. És una sort contemplar-ho des de la primera fila. És un lloc reservat als seus ajudants. És el lloc més proper a l'escenari. Ningú pot ser a dalt, ni al darrere de l'escenari, sobretot perquè el Gran Lafayette és molt recelós amb els trucs.
7: Clar.
3: No es pot descobrir el truc.
7: Quan ens dic que cobrava?
3: 7 milions d'euros cada any.
7: Veuen el truco.
3: Malament.
7: En pop no se li va veure el truco?
3: No.
7: Ah.
1: Mai. Jo sí.
3: Ah, sí? Què li vas veure?
7: Quan li vas veure?
1: Un cop.
3: Ah, sí?
1: El seu espectacle. No aquest últim, el de fa 2 o 3 anys.
3: I què vas veure?
1: El truc de l'helicòpter vaig veure.
11: Ai!
3: No l'expliquis.
7: No l'expliqueu.
1: Només explicaré la cara que va fer un mago pop.
7: Home,
1: cauran caps aquí.
3: Jo me'n recordo una vegada que vaig actuar a Manresa i ell actuava el dia abans o el dia després i vaig entrar al camerino i hi havia una gàbia amb un conill.
10: Hòstia. Ja hi havia un conill?
1: Sí?
3: Estava dins la gàbia, el conill, el camerino. Sí.
10: Collons.
3: Estava allà, o no el havien vingut a buscar... O s'estava esperant per l'endemà, no ho sé.
10: Es veu que necessita molt de concentració, el conill.
3: El conill, sí.
10: I el dia abans ja va al
1: vol. I va el dia abans, conill per aclimatar-se.
8: Senyores i senyors, donin gràcies al cel per l'espectacle que estan a punt de veure. Amb tots vostès, el Gran Lafayette!
11: Gràcies, gràcies. Gràcies pels seus aplaudiments. Gràcies a tots. Els diria que no m'ho mereixo, però tampoc els vull mentir. Moltes gràcies. Aviam, silenci, sisplau, eh?
3: L'espectacle...
11: Calleu!
3: Sí, un moment, si ningú diu res. L'espectacle és impressionant, eh? És, bueno, hi ha de tot. Colors, foc, llum, fum, de tot. De tot.
11: Conill, sí, el canvi. Conill. Calleu! Estic actuant.
4: Jo és que no sé qui sóc.
11: Calla!
3: Ets, jo tampoc, ara vaig perdut.
11: Ja. Si el canvi fins ara els ha agradat... Preparin-se... perquè arriba el moment estrella de l'espectacle. La núvia del lleó!
1: Bravo! La núvia del lleó! Així.
3: Té nom d'alguna cosa pornogràfica.
1: És igual.
3: Però...
5: una tècnica estranya.
3: Sí, una tècnica curiosa.
11: Vols veure el lleó?
3: T'han fet mai la núvia del lleó? La núvia del lleó és el moment més esperat de l'espectacle. En aquest número apareix un lleó engabiat a l'escenari. És una llàstima que des del lloc on s'ha amagat la Coco, la pobra gossa no veu l'escenari perquè li hagués agradat el xou. Però vaja. Mira. Ara sí, eh? Atenció. El que acabem de presenciar és, bueno, prodigiós. En un tancar i obrir d'ulls, el lleó que hi havia dins la gàbia ha desaparegut i al seu lloc ara mateix hi ha el gran Lafayette. Ojo, eh?
11: Aquí estic, senyores i senyors! Què?
3: Eh? Què? Això dic jo, què?
11: Aquesta no us l'esperau, eh?
3: No.
11: Sóc el gran Lafayette, l'autèntic, i acabo de fer desaparèixer un lleó davant dels vostres ulls i m'he posat al seu lloc sense sapigueu com ho he fet. Màgia!
3: Aviam. No aplaudiu. No aplaudiu. A veure...
11: La núvia del lló!
3: Però...
11: Màgia!
3: Però vull dir que no, la veu no és la mateixa.
4: Sí.
3: El gran Lafayette el feia en Fel i tu estàs fent de gran Lafayette. A mi no me la colen. Vull dir que l'altra gent sembla que ha passat una mica desapercebut, però... El gran Lafayette qui és, exactament?
4: No, tinc la veu ben igual que abans, eh?
3: Sí. Perquè,
4: collons, sóc el gran Lafayette!
3: Sí.
4: Sóc jo! No sé què t'empallò... Què dius d'un doble del mag? Ni què has dit? No sóc cap doble del mag.
12: Idiota, calla!
4: Què?
12: Calla, que ens enxamparan! Presenta el següent número i deixa de parlar! Va!
3: Amb qui xerres?
4: No, qui xerra? No. Qui xerra?
3: Tu estàs xerrant amb algú.
4: Que no, bueno, amb tu.
3: Eh?
4: Què? Què passa? No, senyores i senyors! És l'hora del següent número! Ara faré desaparèixer una gosseta que es diu Quico...
3: Coca. Ai,
4: Coca.
12: Coqui.
3: Coco.
4: Quequi.
3: Coco.
4: Coco. Quico. Coco. Rico. Coco.
3: Ha arribat el gran moment de la gosseta que ens acompanya. La Coco apareix a l'escenari enmig d'una gran ovació i tothom l'aplaudeix. Ben maco, això.
4: Oi? Ben maco.
3: El número en què apareix la nostra amiga de Cubelles també compta amb una gran escenografia. L'escenari s'omple de fum i de foc, és espectacular. Suposem que les flamarades pretenen distreure la nostra vista de la Coco i que això és el que permetrà que el gran Lafayette la faci desaparèixer.
4: Esclar.
3: El públic està expectant, però a nosaltres ens inquieta la quantitat de foc que hi ha dalt de l'escenari. És normal que les flamarades hagin arribat al taló?
12: Tu, que diu el narrador que les flames arriben al taló?
4: No cridis tant... No cridi, senyor gran Lafayette, no cridis, és que ens descobriran, eh?
12: Però el que diu de les flames del taló és veritat o no?
4: Home, a veure, no sóc un expert, eh? Però fot una mica... A veure, s'ha escampat el foc, eh?
12: Hòstia, es demana ajuda, idiota, demana ajuda!
3: Sembla que realment la cosa s'està descontrolant. La majoria del públic creia que aquelles flamarades formaven part de l'espectacle, però han començat a aparèixer assistents del MAC demanant a crits que es desallotgi el teatre.
1: Ai, fugiu! Foc!
3: Tot això passa mentre el gran Lafayette continua dalt de l'escenari. A hores d'ara, l'incendi és evident. Les flames s'enfilen taló amunt i devoren tot el que troben davant seu. Ja han tocat les butaques i les arrasa a una velocitat de vertigen. El mag està desesperat perquè no té escapatòria. Sempre fa tapiar les portes d'accés a l'escenari perquè ningú descobreixi els seus trucs. I ara què? Ara.
4: Ah.
3: Si no espavilem, acabarem socarrimats. Ens fa mal al cor deixar la pobra Coco, però hem de sortir abans que el teatre ens caigui al cap. Quan els bombers extingeixen l'incendi, finalment... s'emporten una enorme sorpresa. S'imaginaven trobar-se el gran Lafayette calcinat, però se n'han trobat dos.
4: Què dius?
3: Com pot ser?
4: Ai, carai!
3: dos cadàvers.
7: Màgia! No me'n recordava.
3: Resulta que el gran Lafayette tenia un doble, que ho sapigueu. Oh! Tenia un doble.
1: I què se n'ha fet la gossa?
3: Perquè la Coco.
1: No pudor sucarrim aquí, que escolta.
3: La gosseta de l'Eva. Doncs, contra tot pronòstic, és viva!
1: M'estàs trencant els esquemes avui, eh?

0: La seva habilitat per amagar-se l'ha salvat. S'ha entaforat en un raconet i ha escapat de les flames gràcies a allò. Seguirà empaitant pilotes per Cubelles. Per cert, el gran Lafayette, sí, el van enterrar amb la seva estimada Beauty, la gossa. Ho van fer dues vegades. Perquè el primer cop el van confondre amb el seu doble i es van equivocar de mort. Van fotre la Beauty amb el cadàver que no tocava. Hòstia, no aquest telèfon, la meva mare.
1: Desconnecta.
2: Sí, un moment.
3: Mama, escolta, no pots trucar cada dia aquest telèfon ara, que estem fent programa, saps?
4: Què dius?
3: Perdoni, és que em pensava que era la meva mare.
4: Jo sóc Ramon de Granollers.
3: Ramon de Granollers? Ens coneixem, Ramon.
4: No, jo tu sí, clar, jo et conec, però tu a mi no, eh?
3: Sí, clar.
4: Sóc molt seguidor del vostre programa, de la Resistència.
3: La Renaixença es diu, la Renaixença.
4: Cada nit enganxat, m'ho miro sempre per l'Esport 3.
3: El Canal 33 ho fan, Ramon.
4: Escolta, en el capítol que vau fer el 27 de novembre...
3: Sí. El 27, no me'n recordo.
4: Vau parlar de no sé què del Pol Nord i d'uns pingüins. Us veu equivocar, perquè al Pol Nord no n'hi han de pingüins.
3: Vaja.
4: Són tots al Pol Sud. Sí. Només això, que ho sapigueu. I si sou, hòstia, una mica més rigorosos, perquè aquest programa l'escolta molta canalla.
3: Sí.
4: T'ho estàs apuntant? Apunta tu.
3: Sí, m'ho estic apuntant ara.
4: Aquí Pol Nord, no n'hi ha de pingüins.
3: Ho tinc apuntat aquí amb una llibreta. Ho apunto amb una llibreta invisible que tinc, de coses importants. Ja ho tinc ben apuntat. Vinga, penjo, Vagi bé.
4: A part d'això, molt bé, endavant amb la Resistència.
3: La Renaixença es diu, la Renaixença. Adéu, adéu, que vagi bé. Adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Laia Framis. El pols diplomàtic entre Espanya i Ceuta per la crisi migratòria a Ceuta té de moment pocs efectes als aeroports espanyols. Aquest dissabte la policia espanyola només va fer controls a una dotzena de vols procedents d'Itàlia, dos d'ells a l'aeroport del Prat. Els passatgers afectats expliquen que senzillament els demanen el DNI o el passaport i que el tràmit és ràpid.
2: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
3: El control de la carta d'identitat è stato un controllo veloce.
4: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
1: El comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Brunner, ha assegurat a Twitter que hi ha senyals des d'Itàlia que els controls es podrien aixecar aviat i ha remarcat que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Mentrestant, a Ceuta, avui hi ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Vives, diu que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants que van entrar la setmana passada i que no han tornat al Marroc i reclama al govern espanyol que blindi la frontera.
5: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
1: I diu que hi ha molts més menors dels 1.300 que té registrats el govern espanyol. Al Canadà, més de 20.000 persones han hagut de ser desallotjades de casa seva aquesta matinada per l'avanç d'un gran incendi forestal a la província de la Colúmbia Britànica. Això és a l'oest del país. El foc va començar divendres al vespre, però en poques hores es va expandir fins als 50 quilòmetres quadrats i avança amb una velocitat extraordinària. Ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i diversos habitatges. Responsables d'emergències asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà. I del món també ens llevem amb un ull posat a Colòmbia. El primer dia d'Abelardo de l'Espriella com a president d'aquest país ha estat marcat per dos atacs amb explosius que han deixat un policia mort i dos ferits. Al nord del país, una gent ha mort en un atac amb drons carregats d'explosius contra una comissaria i al sud-oest, a prop de Cali, dissidents de les FARC han fet volar un peatge en construcció i han ferit dos vigilants. De l'Espriella ha promès mà dura contra el crim organitzat i les guerrilles. I de tornada a Catalunya, aquesta matinada s'ha reobert la circulació de la carretera C13 entre Llavorsí i la Guingueta d'Àneu, això és el Pallars Sobirà. Estava tallada des d'ahir a la nit per la caiguda d'arbres que va provocar una tempesta. De fet, el telèfon d'emergència 112 ha rebut aquest dissabte més de 120 trucades per incidències provocades per les tempestes al nord del país. La majoria dels avisos s'han concentrat al vespre i a la nit a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Tot i la millora de la situació viària, encara està activat el pla i un cat. Decors actua avui al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols.

0: És un dels únics 4 concerts que farà a l'Estat aquesta mítica banda irlandesa de pop-rock molt popular als anys 90 i 2000. I repassaran, entre d'altres, els grans èxits de la seva trajectòria musical amb temes com aquest que sona, Breathless, però també Summer Sunshine o Talk on Corners. Actuaran al Guíxols Arena a 11:15 de la nit. I en esports, el Barça no ha pogut guanyar el triangular a Udine, a Itàlia. L'equip blaugrana ha guanyat el primer partit 0-1 contra el Nottingham Forest gràcies a un gol de Rafinha de penal, però ha perdut contra l'Udinense, que ha guanyat finalment aquest torneig. Amb el Barça, per cert, no han viatjat ni Ronald Araujo, ni Marc Casado, ni tampoc Roni Bardaggi, tots tres amb peu i mig fora del Barça, mentre que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal, però, encara no ha arribat. Tot això el dia en què s'ha conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi, a l'edat de 68 anys. L'Espanyol, de la seva banda, ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto Desperó ha fet el gol blanquiblau. També ha jugat l'Espanyol femení, que amb un gol de Natàlia Escot ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella. Pel que fa a la segona divisió, el Girona ha empatat a 1 al camp del Nàstic, amb Abel Ruiz fent el gol gironí. Aquest diumenge juga el Sabadell a les 9 del vespre al camp de l'Olot. I també aquest diumenge, Europa i Badalona disputaran la final del torneig d'històrics a les 7 de la tarda i en directe per Esport 3. L'Europa ha eliminat el Sant Andreu i el Badalona a l'Hospitalet, tots dos als penals. Fora del futbol, aquest diumenge a les 2 se celebrarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, una cursa que seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Jorge Martín, líder del Mundial, ha guanyat la cursa sprint del dissabte.
1: Fins aquí les notícies.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
5: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que diuen els catalans.
4: Tornen els draps bruts.
6: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
4: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
2: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
7: L'estiu ets tu.
2: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
2: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
8: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Avui obrim una nova finestra a les músiques d'arrel més actuals, recuperant dues propostes que han marcat aquesta temporada. El segon treball de La Cosina i el nou treball de Clara Colom, dues maneres diferents d'entendre el folk i la cançó d'arrel contemporània. També ens passejarem amb el so de la cobla en el pavelló de la República de l'Exposició Internacional de París l'any 1936, un episodi històric molt interessant de la nostra música per cobla i també de la nostra història. Així doncs, comencem aquest Mans amb la producció de Dolors Jonola i qui us parla, Quim Rotllant, a la direcció i locució.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rotllant a Catalunya Ràdio.
8: Som-hi, doncs, que és diumenge, comença el Mans. I les primeres notes, sardana de Bàrbara Ardanuy amb la Copla Ciutat de Girona, són les senyoretes del mar.

0: Avui a les 10 del vespre a Llançà hi haurà concert a la Casa de la Cultura, precisament amb la Copa Ciutat de Girona, que acabem d'escoltar. Ara n'hem sentit Les Senyoretes del Mar, una composició de Bàrbara Ardanuí.
1: El folk i les músiques del món.

0: Després de Miramar, un debut que la va situar com una de les veus més personals de la nova música d'arrel, la valldemosina Júlia Colom fa un pas endavant amb un paradisc, i que és un disc que trenca bastant les fronteres. Júlia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Un paradisc que és un pas més enllà, com dèiem, de Miramar. Quina creus que és el pas que fas personal amb un treball vers l'altre?
1: Me vaig proposar diversos reptes per aquest disc, sobretot reptes personals. Vaig voler que fos un disc de cançons pròpies, excepte una. És a dir, de fer 10 cançons pròpies, cosa que Miramar tenia un mix de cançons meves, però també n'hi havia moltes que no ho eren, que eren de Mallorca. I aquí vaig dir, vull xerrar de les meves cançons i vull xerrar de com faig les cançons. Per això vaig fer aquestes 10 pròpies. Per altra banda, a nivell de producció també vaig tenir bastant de reptes, perquè vaig voler que tot el disc evoqués una mateixa sensació, que evoqués com que te dugués a un mateix lloc, i per això la producció va estar molt acotada, cosa que en Miramar va ser més eclèctic, i hi havia com una barreja de que se veien clarament totes les meves influències, però com estaven bastant definides en cada cançó, i en aquesta he volgut que fos com tot un tot el disc.

0: Estilísticament, potser Miramar tenia més una visió de l'arrel. Aquí no és que renuncis, és que forma part de tu.
1: És com que crec que quan t'has passat tota la vida cantant cançons del lloc d'on ets i des de petites, el que sents a dincar teva, crec que ja forma part d'una manera de cantar, d'una manera d'interpretar, d'existir en el cant. I per això és com que no m'ha preocupat gaire, perquè crec que conviu. I conviu per ja dins la meva manera de fer.
0: El paradís no és un lloc, és un estat.
1: El paradís és un lloc, evidentment, per defecte som mallorquina i a més som de Vall de Mossa, que vendria a ser el poble més paradisíac i més turístic de tot Mallorca. Ja seria un postparadís, diria jo, ja lo que ha passat. I per tant és una etiqueta que sempre m'ha atrevessat molt, no? Sí, som de Vall de Mossa, oh, Vall de Mossa, no sé què, no sé quantes. Que una cosa és dir-ho i l'altra és com a viure-ho internament, yeah. I fer vida allà i fer vida en... que després del paradís el sents i el pagues cada dia, saps? això per una banda, i per altra, a mesura que anava fent el disc, me'n vaig adonar compte de que tot el disc, a quasi totes les cançons, hi record sa idea de com d'aquest miratge que dona direcció a la meva vida, d'una promesa que no s'acaba de complir, com un objectiu que és com a ideal en molt d'àmbit de la meva vida, de realització personal, que és com que te marques camí però que no arriba a arribar mai, perquè estic en aquell moment, estic a la meva vintena, que encara queda tot tant per fer, però en el mateix temps quan gira la mirada cap enrere dic, però mentrestant han passat coses, no? I en tot aquest camí d'Itaca vaig pensar que Paradís és aquell lloc que tothom té dins el cap, que tothom imagina, que cadascú té el seu com un ideal, però que ningú hi ha estat mai. I a mi me servia com a per explicar aquestes cançons.
0: És una mica generacional també això, no? Totes les promeses, tota la preparació per arribar a un moment que... Bueno, i ara què?
1: Sí, sí, totalment. És com una preparació per un moment que sembla que no arriba mai. I a mi me preocupava perquè aquest disc, mentre el feia, en l'hostilitat dels temps que estan passant, la situació de Mallorca i tot això, a mi, jo deia, m'està quedant un disc molt evasiu, no tant polític com a mi m'agradaria. Jo sé que aquest sentiment que estem dient és un sentiment que tota la gent de la meva generació i de generacions més grans també, i més joves també, hi viuen. Estem una mica desubicades, no? I per això vaig pensar que realment sí que explica una part del moment social que ara.
0: On també hi quadren molt bé són les tartes rellena, amb sa Madonna. És una mena d'oració laica?
1: És una cançó
0: una
1: laica.
0: Plegària.
1: Sí, sí.

0: És una cançó laica que jo vaig aprendre de Biel Majoral, perquè quan tenia 14 o 15 anys vaig formar part d'un projecte que s'anomenava Ferments, que liderava en Miquel Brunet, i jo vaig escoltar-lo cantar de sota aquesta cançó i em vaig quedar com hipnotitzada amb aquesta melodia. És com una cançó més estròfica, que van passant, la lletra va canviant, però melòdicament tot es tens igual, que és com una espècie de mantra. I ell me la va ensenyar. I és curiós d'aquesta cançó, perquè des de llavors jo la cant, l'he cantada molt de concerts, perquè és com una cançó que me la vaig fer meva com si fos d'aquestes cançons de tota la vida, saps? Lo que normalment en els concerts no passa és que cant, i si canta a Mallorca, sovint demana la gent, la gent ve directament a dir-me: ai, aquesta tonada me la cantava ma mare, o aquesta tonada la sé jo, o aquest romans, la tal. I amb sa Madonna, curiosament, mai ningú l'havia escoltada, ni mai a ningú li sona, saps? I jo crec, comença a pensar que potser és que en Biel Majoral era la darrera font viva que quedava d'aquest cant.
1: Surt una bona manera de seguir la baula, en aquest cas, no?
0: Sí, sí, ell ja la té registrada, per tant, està
1: assegurada.
0: Sí, en aquest cas sí que sobreviurà, sí.
1: I escolta'm, un darrer tema que ens agradaria parlar, potser les cançons més emotives i més despullades, aquest Juntes dins l'aigua.
0: Sí.
1: Ui, quin sí, menys convençut.
0: Sí, sí, no, és que aquesta cançó vaig estar a punt de no ficar-la en el disc, perquè per mi respirar un altre aire la resta de cançons és com a... És una balada, sí, però després he vist... Bé, vaig dubtar, va ser una cançó que a mi me va fer dubtar. Ara, amb els temps, veig que conviu bé la resta de cançons, perquè ja t'he dit que com que mira, me vaig tornar... Aquest eclecticisme me va costar d'explicar-me i de com a fer-me entendre. En Paradís està com un objectiu que he tingut com a recurrent de dir que totes les cançons s'entenguin entre elles, que escoltis el disc i tal. I ara estic en el punt en el que m'encanta, Juntes dins l'aigua. A més, té un arranjament per quartet de corda increïble que vaig fer juntament amb Martin Layton, i crec que sí, que l'escoltes com a una píndola molt guapa dins el disc.

0: Ara toca fer-lo córrer. Per cert, el Miramar, déu-n'hi-do, com ha voltat a les places, escenaris que has fet.
1: Sí, hem viatjat moltíssim. Sí, sí, en plan... Si a mi m'haguessin dit que amb aquest primer disc hagués anat a Mèxic, a Austin, a Canadà, al Marroc, per Europa... jo crec que hem fet, perquè després la gent digui que cantant en català, jo crec que hem fet més concerts fora del país que en el país. Curiosíssim, no sé què passarà ara, en Paradís, no sé què passarà ara, però sí, el món té com les portes obertes a la música d'arrel.

0: hem d'estar ben pendents del recorregut que tingui aquest paradís, que segur que és moltíssim. Hi havia moltes ganes d'un nou treball de la Júlia Colom, sense cap mena de dubte, i estem convençuts que se celebrarà molt. Júlia, t'agraïm que hagis vingut fins als estudis de la ràdio. Que vagi molt bé, molta sort, felicitats pel treball.
1: No, moltes gràcies.

0: Aquest és el Mans.
1: Seguim al Mans, seguim amb tota la rea de la Ràdio Nacional, entrem en territori so de cobla. Avui us parlem d'un episodi històric de la nostra música per a cobla.
2: Sí, jo us parlaré d'un episodi fascinant, el concert que la Cobla Barcelona va oferir durant la inauguració del Pavelló de la República a l'Exposició Internacional de París de 1937. Va ser un acte profundament simbòlic celebrat en ple context de la Guerra Civil el juliol de 1937. I ho farem a partir d'alguns enregistraments històrics que aquesta formació va realitzar a París durant aquella mateixa estada. De fet, el pavelló era projectat per en Josep Lluís Sert i Lluís Lacasa. Es va concebre com un altaveu veu de la lluita antifeixista, un espai on la cultura es convertia alhora en eina de cohesió i en instrument de propaganda. Reunia algunes de les obres més emblemàtiques de l'art contemporani, com el Guernica de Pablo Picasso, la Montserrat de Juli González, el mural pagès català en rebel·lia de Joan Miró o la Font del Mercuri d'Alexander Calder, i completava aquesta exhibició amb un programa d'activitats que el govern republicà considerava essencials per mantenir viva la dimensió simbòlica del projecte. L'inauguració va ser el 12 de juliol del 1937 amb discursos polítics i la interpretació de la Marsellesa i de l'himne de Riego a càrrec de la Cobla Barcelona. Quim i Laura, què us sembla? El Guernica de Picasso ha presentat al món amb el so de la Cobla. És fascinant, no?
3: Home, és una imatge curiosa.
4: Sí, molt potent.
2: De fet, aquells dies la Cobla estava de gira per Europa i va aprofitar per enregistrar sardanes, també alguns himnes, i avui us oferim un d'aquests documents excepcionals de l'any 1937, enregistrat precisament a París, l'himne de Riego, amb arranjament de Josep Serra. Va ser l'himne oficial d'Espanya durant el trienni liberal, la Primera República, i finalment durant la Segona República, en substitució de la Marxa Reial. L'escoltem tot seguit en la interpretació de la Cobla Barcelona en un enregistrament històric de 1937.

0: Aquest era l'himne de Riego, aquest himne de Melcior Gomis, amb l'enregistrament de la Cobla Barcelona l'any 1937, i que també sonava en aquesta exposició universal.
1: Sí, i el mateix dia de la inauguració se celebrarà un gran concert de música catalana ibèrica amb la participació de la soprano Conxita Badia, el pianista Alexandre Vilalta i l'orquestina espanyola i de la mateixa Cobla Barcelona. Segons la premsa, el recital va ser un èxit rotund i assistí un públic molt numerós i personalitats polítiques de primer ordre. S'hi van aplegar representants del govern basc, de la Generalitat, així com els ambaixadors del Japó, de l'Argentina, de Mèxic i de la URSS, un fet que reforçava el caràcter polític i internacional de l'esdeveniment. La primera part, l'orquestina espanyola, Vilalta i Badia van interpretar obres de Frederic Mompou, Robert Gerard, Manuel de Falla, Enric Granados i Amadeu Vives, entre d'altres. I la segona part va comptar amb un gran concert de sardanes interpretades per la Cobla Barcelona, obres de Pep Ventura, Eduard Toldrà, Antoni Juncà, Josep Serra i Enric Morera, que dins del pavelló adquirien una dimensió simbòlica especial pel seu diàleg

0: Acabem de sentir El cant dels ocells de Pep Ventura, interpretada per la principal de la Bisbal sota la direcció de Francesc Cassú.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
2: I del mateix autor no hi podia faltar Per tu ploro, una obra que al pati del Pavelló de la República transmetia la mateixa desesperança que les figures esquinçades del Guernica o el cap de la Montserrat cridant de Juli González. Alhora dialogava amb un dels elements més colpidors de l'entrada del pavelló, una imatge gegant de Federico García Lorca, acompanyada d'una vitrina amb edicions seves que denunciava explícitament el seu assassinat a mans del feixisme. Enmig d'aquell espai de memòria i denúncia, Per tu ploro ressonava amb una força simbòlica encara més punyent. L'escoltem a continuació amb la interpretació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la direcció de Tomàs Grau.

0: Acabem d'escoltar aquest Per tu ploro, una sardana de Pep Ventura amb la Cobla Sant Jordi. Recordeu que estem, o ens hauríem d'imaginar que som a l'any 37, per tant en plena guerra civil aquí, i a París anem fent propaganda a la República.
1: Sí, bueno,
0: i utilitzant costat. La cultura com a eina de dimensions.
1: I al costat del pavelló de la República hi havia el pavelló nazi, altíssim, el més gran de tots, que hi era un caldo de cultiu, tot allò, no?
0: Que bé.
1: Realment...
0: Que maco el jardí.
1: Bé, una de les sardanes que també s'hi va interpretar en aquest concert va ser la Siseta, d'Eduard Toldrà, escrita l'any 1924 i dedicada a la seva filla, Narcisa Toldrà. Durant les gires de la Cobla, el comissariat de propaganda acostumava a presentar aquesta peça com una obra que evocava la fragilitat i la innocència dels infants orfes durant la Guerra Civil. En el concert del Pavelló de la República, aquesta lectura adquiria una força especial. El seu caràcter íntim i tendre establia un pont immediat amb les figures infantils esquinçades del Guernica de Picasso, víctimes indefenses de la violència i la devastació de la guerra. En aquest context, la Siseta es convertia en un record sonor de tot allò que s'estava perdent. L'escoltem tot seguit en la interpretació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la direcció de Salvador Mas.

0: Aquesta era la Siseta d'Eduard Toldrà, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona sota la direcció de Salvador Mas.
1: Una hora per gaudir de la millor música de cobla.
2: I encara havien sonat més peces.
3: Sí, aquestes correspondències entre música i arts visuals reforçaven el caràcter integrador del Pavelló de la República. Un espai on tradició i modernitat, repertori popular i avantguarda, imaginari català i espanyol es combinaven en un relat comú de memòria, identitat i combat antifeixista. El concert inaugural esdevingué així una expressió paradigmàtica de la diplomàcia cultural republicana en temps de guerra, i el programa es tancava ni més ni menys que amb La Santa Espina d'Enric Morera, una obra que molts crítics que l'havien escoltada durant les gires de la Cobla Barcelona Europa qualificaven com sardana de la llibertat, himne dels republicans o peça antifeixista. La seva energia i càrrega simbòlica dialogaven clarament, de forma natural, amb la força combativa del pagès català en rebel·lia de Joan Miró, un fresc que, per cert, s'ha perdut, només el conservem amb fotografies.
2: De debò?
3: Sí. Es va... Bueno, era un fresc que, clar, quan es va desmuntar el pavelló, allò va volar. Per acabar, us proposem escoltar un altre registrament històric, la interpretació de la Cobla Barcelona de la Santa Espina, registrada a París el 1937. Una autèntica imatge sonora que transporta dins aquell pavelló i a un dels moments més convulsos i significatius de la nostra història cultural.

0: Aquesta era la Santa Espina en aquest enregistrament de l'any 1937 amb la Copla Barcelona a París mateix. I així tanquem aquest concert també a París, en aquest cas en el pavelló de la República de l'Exposició Universal de l'any 37.
1: Que la Copla t'acompanyi.
2: Sou el Mansou a Catalunya Ràdio, com sempre en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional, amb aquests diumenges més musicals que us oferim. Ara seguirem amb una altra proposta, el segon treball del grup La Cosina, liderada per Clara Colom.

0: folk, wall i arrel amb accent català.
1: Ens posem ara en moda festa i bon humor amb una de les bandes més vitals i contagioses del nostre panorama folk, La Cosina. Acaben de publicar Estem de Primera, el seu segon treball, un treball que reivindica la vida compartida, el contacte i la calma de viure sense presses, tot això sense deixar de ballar. Un àlbum que és una veritable celebració del folk festiu, amb cançons que parlen d'amistat, de festa major i de bogeries d'estiu, entre moltes altres coses, i sobretot de sobretaules. Un disc de La Cosina que ens presenten avui la Clara Colom i en Didac Prat. Bon dia.
2: Bon dia.

0: teoria una mica és la mateixa, no? De tampoc estem tan malament.
1: No, la veritat és que no. Jo crec que dins l'espai de la cuina som unes persones que ja estem molt bé dins l'espai de la cuina. Per què no reivindicar això, no? A vegades, que crec que a vegades lo negatiu costa molt, costa poc fer bandera de lo negatiu i a vegades doncs lo positiu ens ho descuidem i teníem clar que volíem estar de primera, però perquè estem de primera, eh?
0: Des de que va començar la cuina cap aquí, parla'ns una mica de com s'ha anat assemblant el grup.
2: Molt, molt, entre cometes, intens i ràpid. Mira, la sensació que deus tu de força anys, he dit que sí amb el cap i després he pensat i deia, hòstia, no, tampoc s'ha tant. S'ha anat donant tot de forma natural, que a vegades és lo difícil, no? Perquè quan vas a muntar un projecte a una banda tens uns objectius, en canvi aquí els hem anat posant a mesura que anaven passant les coses. Tot això va començar des de la Clara, que va començar a produir allà uns temes per fer-los, va pensar en gravar-los, es va posar en contacte amb la resta de la banda que som per veure si volíem fer, ho vam gravar, però tampoc teníem massa clar si anàvem a fer concerts o no. Llavors es va presentar l'opció de poder fer bolos, en van començar a sortir molts aquell estiu, vam anar consolidant el projecte, i una mica fins ara, que entre cometes, abans de fer aquest CD, hem parat i hem dit, vale, aviam, anem a, com a posar ordre. Què som? Quin tipus de banda som? Com ho volem fer? Què encarem? Que ens ve de gust. És una mica, ho hem anat dient ara, entre nantres, la consolidació, no?, d'aquest projecte. Fins ara era com una cosa més prova, que anàvem veient a veure què anàvem fent, i ara tots ens coneixem força, sabem quins punts tenim en comú, què ens agrada, què no ens agrada, i què és el que volíem projectar. I crec que és el que estem plasmant amb aquest CD.
0: El que sí que no canvia és aquesta fort component que reclameu de comunitat, de contacte humà, de taula, de passar l'estona. Clara, la positivitat per bandera i el fil conductor d'un i de l'altre disc.
1: A part de la positivitat, jo crec que també és com donar valor al factor humà, que s'està perdent molt, evidentment, ho sabem, el contacte humà, no? El fet de dir truquem-nos i no parlem només per WhatsApp, per exemple, no? O sigui, són petites coses que semblen molt evidents, però pues, escolta'm, si cada dia vaig a comprar el pa al mateix lloc i a la mateixa persona, pues, per mi això és algo que m'omple de goig i de joia, per dir-ho d'alguna manera, no? Si conec el nom de la persona que m'està venent el peix, que m'està venent el pa, posar en valor una miqueta aquests petits actes minipolítics que fem el dia a dia, que se'ls ha de donar un nom, un valor i una forma amb això, no? També perquè no es perdin, sobretot, i per reivindicar-lo.

0: la formació es manté amb la Clara en l'acordió i com a veu principal, en Didac al baix i als coros, també en Didac Mariner a la bateria i també fent cors, aquí canta tot el Joan Fernando a la guitarra i també cantant. Una de les diferències evidents entre un treball i l'altre és les col·laboracions. En aquest cas, un parell de temes d'aquest nou treball són col·laboracions, com per exemple amb La Salvato, una cançó tabernària, amb els Every Night de Bosconi Pissador, que potser és dels més festius d'aquest treball. I així ja entrem en matèria d'algun dels trencs del disc.
1: Sí, a veure, a nosaltres a la cosina ens agraden molt les sobretaules. O sigui, pot ser que un dia quedem per assajar i que no acabem assajant, sinó que, mira, doncs acabem dinant, fent sobretaula, i això és important també al final. Vull dir, no ho menyspreem, està bé. Llavors vam dir, vale, pues, anem a fer una cançó que sigui un homenatge a aquest espai que tant ens agrada, no? Perquè al final és un espai, jolín, doncs, de relació, de menjar, de beure, de cantar, de tocar, no? Vull dir que hi passen moltes coses en aquest espai. I vam dir, vale, tenim aquesta cançó, aquí l'obrim. Teníem molt clar que la volíem obrir amb algú i vam mirar una miqueta, doncs, del panorama musical català amb qui podíem compartir, amb qui ens tindria de gust compartir aquesta sobretaula, bàsicament, no? De dir, ara qui convidaríem aquí a comptar amb nosaltres? Algú que, evidentment, com he dit abans, toqui algú que no requereixi d'electricitat, no? I de seguida ens van venir al cap, pues, el Pony Pissador i Every Night, i endavant amb això. Van dir que sí, els hi va agradar la proposta i superbé. I sí,

0: també l'altra col·laboració, ja que estem en aquesta plateta, les col·laboracions del disc, el Quan sigui el ballaré, que ara ens ho comentaves, els Germà Negre, i el so de les velles de les Antines.
1: Sí, una mica també el mateix, no?, que calça el got. Les col·laboracions en general, és el que deia ara la Clara, no?, mirar amb qui estaríem a gust, amb qui podríem estar compartint aquest tema que estem dient, i en el fons hi ha com una línia genèrica de bandes de que estan emmarcades dins del món folk, no?, diguem, encara que al final, doncs, potser mentre de folk hi tenim la pinzellada d'acordió, algun ritmes, les Antines, perquè tots són gralles, Germà Negre, Every Night i el Pony. Però al final tots estaríem dins de com a, aquest submón, que aquí el tenim catalogat com a folk, i el volem reivindicar. Per això una mica també aquest disc hem volgut fer força èmfasi en això, en que puguem tenir col·laboracions d'aquest mateix àmbit, que puguem fer temes que tinguin aquesta pinzellada, a quan sigui el ball ballaré quasi tota l'estona, hi ha les gralles de fons, han volgut remarcar aquest punt més com de passo doble, mantenir una essència musical tradicional.
2: Que també et diré que al final aquesta cançó era un pas doble, inicialment, i al final jo crec que li vam acabar ficant pues, més ritme, més tempo, més punts, i jo crec que si un avi, gran ballador de passos dobles ara, s'aixequés i escoltés aquest pas doble, jo crec que em podria un clatellot.

El cor ens dona alguna treva. Haurem entès que el camí curt no és aquell que fa dracera. I quan sentim que el mes de març ens va atrapant la primavera, podrem dir, per fi tranquils, potser cofois...

0: La cosina, els trobareu la setmana que ve, ja dins les festes de Gràcia, a la plaça del Sol.
1: Som Mans, som l'arrel a Catalunya Ràdio.
0: I així tanquem. Gràcies per fer-nos companyia una setmana més, un diumenge més, al Mans. I hem estat amb la Dolors Joanola, els controls i vies de so, i qui us parla, Quim Rotllant i Valls. Per marxar, unes que actuaran en el festival Nosaltres, de Mataró, el proper dia 13 d'agost, aquest proper dijous. Són les Alosa i aquest és Si el Riu, des del primer cant del matí. Bon diumenge, bona setmana i fins dissabte que ve.
2: Catalunya Ràdio. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
3: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
2: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
4: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
2: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
1: Escolta'l cada diumenge a dos quarts de 3 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: L'eclipsi que no s'ha vist mai a la Ràdio Nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
5: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. El pols diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta té de moment pocs efectes als aeroports espanyols. Ahir la policia espanyola va fer controls només a una dotzena de vols procedents d'Itàlia, dos d'ells a l'aeroport del Prat. Els passatgers afectats per aquests controls a l'aeroport de Barcelona expliquen que els demanaven el DNI o el passaport i que el tràmit era ràpid.
6: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
7: Control de la carta d'identitat. È stato un controllo veloce.
8: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
5: El comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Brenner, ha assegurat a Twitter que hi ha senyals des d'Itàlia que els controls es podrien aixecar aviat i ha remarcat que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Tot això arran d'aquest xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. Mentrestant, a Ceuta, avui ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocada diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats, també el govern de la ciutat autònoma. Més notícies amb la Maria Guixà. Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees.
9: El vent, que és fort i amb continus canvis de direcció, està dificultant molt les tasques d'extinció dels bombers. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
10: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
9: Mentrestant, el País Valencià continua preocupant el foc de Tírig a l'Alt Maestrat. Ahir dissabte es va haver de confinar el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El foc de Culla, la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
5: Aquesta matinada s'ha reobert la circulació a la carretera C13 entre Llavorsí i la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà. Estava tallada des d'ahir a la nit per la caiguda d'arbres que va provocar una tempesta.
9: El telèfon d'emergència 112 va registrar ahir dissabte més de 120 trucades per incidències provocades per les tempestes al nord del país. La majoria dels avisos es van concentrar a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Tot i la millora de la situació viària, es manté encara activa l'alerta del Pla Inuncat per les fortes precipitacions que continuen afectant la zona.
5: Unes 2.500 persones es van manifestar ahir a Sóller, a Mallorca, en contra de la massificació del turisme que viu la localitat.
9: Els manifestants van denunciar un model turístic que afecta l'habitatge, la mobilitat, el comerç i també la qualitat de vida dels residents. Així ho explicava un dels manifestants.
11: El preu dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és un equinoci. Me sent com a molt abandonat per les institucions. Les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
5: I avui Fangoria fa parada a l'Alt Empordà.
12: Me despierto atacándote así,
5: El duet format per Alaska i Nacho Canut presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer LP en una dècada. A part dels nous temes, el concert també servirà per repassar alguns dels seus grans èxits, com A quien le importa, Espectacular o No sé qué me das, entre d'altres. Fangoria actuarà després de Nancy's Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de les 11 de la nit. I en esports, el Barça no ha pogut guanyar el triangular a Udine, a Itàlia. L'equip blaugrana ha guanyat el primer partit 0-1 contra el Nottingham Forest gràcies a un gol de Rafinha de penal, però ha perdut contra l'Udinès, que ha guanyat aquest torneig.
9: Precisament amb el Barça no han viatjat ni Ronald Araujo, ni Marc Casadó, ni tampoc Rooney Bardaggi, tots tres amb peu i mig fora del club blaugrana, mentre el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat.
5: Això el mateix dia que s'ha conegut la mort de Jorge Messi, pare de Leo Messi a l'edat de 68 anys.
9: Pel que fa a l'Espanyol, ha tancat pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto Despero ha fet el gol blanc i blau. També ha jugat l'Espanyol femení, que amb un gol de Natàlia Escot ha empatat a un contra l'Olímpic de Marsella.
5: A la segona divisió, el Girona ha empatat a un al camp del Nàstic, amb Abel Ruiz fent el gol gironí. Avui juga el Sabadell a les 9 del vespre al camp de l'Olot.
9: I també avui Europa i Badalona disputen la final del torneig històric a les 7 de la tarda en directe per Esport 3. L'Europa eliminat el Sant Andreu i el Badalona a l'Hospitalet, tots dos als penals.
5: Fora del futbol, avui a les 2 se celebrarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, una cursa que seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín, líder del Mundial, ha guanyat la cursa sprint d'ahir.
9: I també en dues rodes, en aquest cas parlant de ciclisme, avui es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa, un recorregut de 99 quilòmetres de muntanya, en aquest cas a Nice. La neerlandesa Demi Vollering acaba ara mateix líder, veurem si acaba confirmant el seu líder després de guanyar ahir la vuitena etapa amb 8 segons avantatge que té ara mateix sobre la polonesa Nieva Domma.
2: Fins aquí les notícies.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom i benvinguts al programa Homes Clàssics en aquest segon capítol dedicat a la grandesa de Richard Wagner. I és que la propera setmana farà 150 anys de l'estrena íntegra de la tetralogia de l'Anell del Nibelung i per això hem pensat que hauríem de fer una prèvia per conèixer millor qui va ser aquest tal Wagner.
2: Doncs sí, per aquest motiu, si en el capítol anterior bàsicament vam parlar de la seva biografia, avui ens centrarem en dos elements essencials en la seva obra, com són l'orquestra i, com no, la veu.
1: Orquestra i veu, és que són absolutament bàsics en qualsevol òpera. Però clar, és que, a més, Wagner va ser absolutament revolucionari en la manera de fer música per la veu i l'orquestra. I avui us ho volem demostrar recuperant dos capítols dels nostres programes.
2: Per tant, no ho allarguem més i comencem.

0: I hem fet el salt en el temps, eh? Vull dir, hem començat pels inicis sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte.
1: I tant.
0: Bé, anem a posar-nos en context. Per parlar de l'orquestra hem de tenir en compte primer que abans del barroc la música vocal tenia més importància que la música instrumental, que era considerada la música instrumental un gènere menor.
1: Mm-hmm. Sí, sí, de fet, abans del barroc, durant l'època medieval, el Renaixement, etc., les composicions polifòniques eren les grans protagonistes, i aquestes interpretacions comptaven, doncs, amb agrupacions instrumentals, la veritat és que molt modestes, i en la majoria de vegades eren per doblar les veus. Clar. És a dir, per reforçar les
0: veus.
1: Era
0: com un coixí.
1: I no, exacte, i no tenien una vida pròpia, no?
0: És per això que es considera que és durant el barroc quan es concreta millor els instruments que formen part d'una orquestra, i això, ja ho vam dir aleshores, i ho repeteixo, és gràcies

0: El naixement i l'erupció de l'òpera provocaria la necessitat de, d'alguna manera, normalitzar la relació d'instruments que integraven una orquestra, ja que per interpretar una partitura d'una òpera ja no només eren necessàries unes veus en concret, sinó també eren necessaris uns instruments en concret.
1: Sí, sí, sí. Ara bé, si bé és cert que és durant el barroc, quan es considera que neix l'orquestra, més o menys com l'entenem el dia d'avui, seria durant el classicisme, evidentment, quan ja s'establiria doncs, la formació orquestral i faria un salt molt important respecte al barroc.
0: Exacte. Per què és important això? Pel que dèiem, no? Perquè si un compositor fa una composició a París i aquesta composició vol que soni a Londres, m'ho invento...
1: A Praga.
0: O a Praga, allà on sigui, cal que l'orquestra tingui els mateixos elements.
1: Clar.
0: El mateix nombre de violins, o molt similar, almenys, no?
1: Clar.
0: Si són instruments absolutament dispars, fa que a cada lloc l'orquestra, com a entitat, podríem dir, més normalitzada, no existís.
1: Mm-hmm.
0: En tot cas, seria durant el classicisme, com deia el Pedro, quan s'estableix la instrumentació i forma... O sigui, la instrumentació i la forma de l'orquestra que coneixem a dia d'avui.
1: Però encara, tot això amb uns instruments tècnicament imperfectes,
0: clar,
1: per dir-ho d'alguna manera, no? I és que no seria fins al segle XIX que, clar, tots els instruments, o la majoria d'instruments, s'acabarien perfeccionant, sobretot els de vent, eh? Perquè, clar, si avui en dia encara toquem Stradivari, vol dir que els instruments del segle XIX...
0: Eren bons, funcionaven.
1: Eren molt bons, no? Però, clar, és veritat que quan hi ha aquesta renovació tècnica i tan important dels instruments, especialment els de vent, això permetria un nou salt en la seva relació entre els instruments i, sobretot, les possibilitats que creaven, clar, aquesta orquestra.
0: Podem fer una cosa, per ser més aclaridors, fer un repàs ràpid a les grans etapes de l'orquestra, a les grans etapes, entre el detall ens demandaria molts programes. Per tant, comencem pel barroc.

0: Durant el barroc, la mida i els instruments que integren les orquestres en realitat no estaven estandarditzats. És el que deia abans l'Albert, no? O sigui, de sobte anaves a Mannheim i tenies un tipus d'orquestra, un tipus d'instruments, anaves al mateix d'això, no? És a dir, formacions amb molts instruments i d'altres fins i tot amb menys, no?
1: Clar, cada regió, com deia el Pedro, tenia la seva tradició i, per tant, les seves orquestres. Per exemple, en general, les composicions de Bach són amb orquestres més aviat modestes, mentre que, per exemple, els concerti grossi de Corelli són amb molts més instruments, ja que a Roma, on treballava Corelli, podia comptar fins a 150 músics per a les seves composicions.
0: Déu-n'hi-do,
1: eh?
0: Llavors eren concerti molti grossi.
1: Eren basti.
0: Clar, i per això Bach, que normalment... O sigui, imagineu-vos Bach amb la seva capacitat mental que hagués tingut aquestes megaorquestres,
1: no? Però no les va tenir.
0: No les va tenir, clar. Normalment podia accedir, doncs, com a molt amb una vintena de músics.
1: I no sempre.
0: No, perdona. I no sempre bons.
1: Clar.
0: No? Perquè eren aficionats.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, absolutament.
0: Clar, té un catàleg de composicions doncs amb orquestracions més modestes, no? Si pensem, per exemple, en els concerts de Brandenburg, en realitat ho pots fer amb 13 músics, clar. No? Que és així, eh? No perquè no fos més ambiciós, sinó que, clar, la realitat s'imposava, no? I havia de compondre doncs amb els recursos que disposava.
1: És molt important tenir-ho present, perquè penses, no, Bach només pensava de manera modesta, no ho sabem del cert, el sabem dels músics de què disposava, i amb això treballava.
0: Home, si recordem la setmana que vam dedicar a les passions, la Setmana Santa, quan parlàvem de la Passió segons Sant Mateu, està escrita per un doble cor, per tant, massa coral en tenia,
1: clar,
0: i per tant, els hi feia tot això,
1: clar.
0: Però l'orquestra de la Passió segons Sant Mateu és una orquestra
1: més
0: petita.
1: Modesta.
0: Sí, sí.
1: Però estem en el barroc, com us comentàvem fa una estona, tot comença a canviar al classicisme.

0: Pensem en el classicisme. Pensem en Mozart o pensem en Haydn, no? Mm. O sigui, de vegades quan escoltem una sinfonia de Mozart o una sinfonia de Haydn i la veiem per YouTube, doncs, home, les orquestres més o menys s'assemblen, no? Sí. I és que és el que va passar durant el classicisme, que l'orquestra s'estandaritza, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, totes les orquestres més o menys... És a dir, tots els compositors escrivien més o menys pel mateix tipus d'orquestra, no? Tenien els mateixos instruments i això permetia que una partitura... Clar, això també és una bona visió empresarial,
1: no? Comercial.
0: Una mateixa partitura composta a Viena, l'editor podia editar-la i la podia vendre a Holanda.
1: Clar.
0: La podia vendre a París,
1: clar,
0: per exemple.
1: Perquè la tocarien orquestres similars a les que estaven fetes a Viena, per exemple.
0: Sí.
1: Clar, en tenir aquests mateixos instruments passa com a dia d'avui, no? Al final, tu com a director d'orquestra pots dirigir una obra d'un compositor alemany, malgrat que tu estiguis a Barcelona. Mm. Agafes la partitura i com que tens orquestra, doncs el que has de fer és estudiar-la, per descomptat, perquè tampoc es pot fer màgia, te l'estudies i un cop la domines la pots arribar a interpretar. En canvi, si tu com a director d'una orquestra catalana tinguessis uns instruments radicalment diferents a l'orquestra de Viena, doncs, clar, no podies interpretar aquesta partitura. Havies de crear una orquestra expressament per poder interpretar.
0: Sí, fixa't, ara que recentment he pogut dirigir el Requiem de Mozart, el Requiem de Mozart té una instrumentació molt curiosa. Té dos corno di bassetto, que dius, perdona, que és això, no? Són com dos clarinets una mica més grans,
1: sí.
0: Dos fagots i percussió, trompetes, i trombons i corda. Doncs el tema que té els corno i bassetto fa que moltes vegades no es pugui interpretar.
1: Clar, és un problema.
0: O que es faci amb alguna transformació amb clarinets, per exemple, no? Però és el que diem, no? Si no fas una estandardització és complicat, per això. Clar, músics com Mozart viatjaven tant, ja que les seves idees musicals es podien aplicar tant a Viena com a Milà, com a Múnich, com a París, etcètera, etcètera.
1: I això és molt important perquè permet crear una cultura musical. Una cultura musical que ha arribat als nostres dies.
0: Perdona, una cultura musical europea.
1: Clar, sí, sí, una indústria.
0: Exacte, i el naixement d'aquesta cultura musical i una major estandardització de l'orquestra propiciaria que progressivament doncs l'orquestra anés creixent en nombre d'instruments. I clar, algú s'havia de posar a dirigir això, ho sento molt, però...
1: Sí, algú s'ha de posar endavant d'aquest projecte, no?
0: I en aquest moment, doncs, apareix... Evidentment, la figura del director, sobretot amb òperes, va aparèixer una miqueta abans, no? Però és aquí on... Es fa molt rellevant i molt important.
1: Clar.
0: El director.
1: No és un caprici que hi hagi el director d'orquestra allà movent els braços. El que deia el Pedro, hem de tenir en compte que, no sé, fins a la meitat del segle XIX que es normalitzaria la figura del director com a tal. Abans acostumava a ser el primer violí de les orquestres que assumia la direcció, bàsicament marcant el tempo, perquè tothom anés a tempo. Però, clar, de nou, l'òpera esdevé essencial.

0: Imaginem-nos com és una òpera, no? La complexitat que té una òpera en què no només hi ha un grup de persones que estan fent música en un fossar, hi ha un grup de cantants que estan al damunt de l'escenari cantant, però no només cantant, sinó interpretant uns personatges, movent-se amunt i avall. Llavors, és molt difícil que els músics, o impossible directament, que els músics que estan al fossar vagin alhora amb els que estan al damunt de l'escenari, si no hi ha una persona que s'encarregui d'unir aquests elements, per citar-ne dos, Hi ha molts més elements que han d'anar a l'hora.
1: Absolutament impossible.
0: Per tant, tenint en compte aquesta idea, ja s'entén fàcilment que és impossible que no sigui el primer violí el que dirigeix una òpera. Per això, els directors esdevenen essencials, o sigui, són bàsics a l'hora de dirigir cantants i orquestra en una òpera.
1: A més, Albert, a mesura que l'orquestra és més gran, també cal algú que tingui una visió global, podríem dir, del que s'està fent, no? Clar. És a dir, el director ja no només marca el tempo, sinó que també es preocupa perquè tothom doncs toqui amb la seva dinàmica, perquè no és el mateix una trompeta que un violí, per volum, etc. I, bàsicament, fa de... Ara el Pau Blasi li agradarà. Fa de tècnic de so, no?
0: Exacte.
1: Arreglant una miqueta perquè, en el fons, el que fa és interpretar la partitura amb aquell mega instrument, no?
0: Exacte. I això ens porta al romanticisme.

0: Després de Mozart i Haydn, doncs apareix un tal Ludwig van Beethoven.
1: Em sona sí, aquest compositor.
0: Que ho acabaria sacsejant tot, perquè de fet Beethoven a grans trets el que fa és... ell amplia els límits de l'orquestra, amplia els límits del piano, amplia els límits de la música i amplia els límits de la humanitat.
1: El marc mental humà l'amplia, és ben cert. No, i ara fem un moment parlant del director, no? Fixeu-vos, escoltant aquest segon moviment, la Sinfonia número 3 de Beethoven, dirigit per Claudio Abbado amb la Filarmònica de Berlín, t'adones de l'atenció que aconsegueix el director. Mm. Al final, aquesta riquesa de matisos l'ha de donar a algú que no està amb l'instrument a la mà. Ha de ser algú que tingui la visió i la capacitat de crear aquesta comunió, no? És importantíssim i és inconcebible que una sinfonia com aquesta, i dic la tercera, que no és de les més bèsties, no? Però ja és inconcebible que s'interpreti sense un director al dia d'avui, això. El que dèiem, ampliar els límits de l'orquestra, no? De fet, Haydn i Mozart van compartir grans trets la mateixa orquestra, més o menys, si mirem les composicions d'un i altre, l'orquestra és pràcticament la mateixa. En canvi, Beethoven començaria a donar més importància al vent metall, incrementant el nombre d'aquests instruments en les seves composicions.
0: Exacte, i això feia per poder donar una major expressivitat en les seves obres, i fixeu-vos, un bon exemple és aquest.

0: Home, aquí està clar que això, més enllà de que sigui una sinfonia, evidentment, que tots coneixem, que és la Pastora, és un poema sinfònic, perquè aquí descriu.
1: Sí, sí, perfectament.
0: Aquí està descrivint. I clar, per descriure necessites ampliar, i ell ho fa doncs recorrent al flautí, per exemple, o als trombons, no?, que li donen tota aquesta profunditat i potència.
1: No voleu ben metall, aquí en teniu.
0: I també l'efecte de la percussió,
1: sí,
0: que no només acompanya els baixos, no, no, sinó que aquí és importantíssim.
1: Clar, clar,
0: eh?
1: Per descriure aquesta tempesta.
0: Exacte.
1: I és que durant el barroc els trombons no estan integrats a l'orquestra, durant el classicisme s'utilitzen, podríem dir, puntualment, uh-huh, i a partir del segle XIX, en bona part gràcies a Beethoven, que l'integra a les seves sinfonies 5, 6 i 9, ja està plenament integrat en l'orquestra sinfònica. Per tant, això ja és un canvi important, no?, el fet de que a dia d'avui el trombó formi part de l'orquestra, en bona part és gràcies al valor que li dona Beethoven en el seu moment.
0: I és que Beethoven va ser molt important perquè després de la seva mort, i fins i tot durant unes quantes dècades, s'acabaria respectant aquesta instrumentació que proposaria el geni de Bonn. Però, clar, tot fins que arriba el nostre protagonista, Richard Wagner.

0: Aquest que escoltem és el pròleg del Capvespre dels Déus, de Wagner. Ja us hem dit, i ho seguirem dient, que Wagner ho sacseja tot. De fet, fa una cosa similar al que fa Beethoven en quant a la seva relació amb l'orquestra. Ara parlem només d'això.
1: Sí, sí, de fet, ell seria l'hereu, no? En quant a la mentalitat grandiloquent, ni Beethoven ni Wagner es limiten a les normes establertes i conceben la música des d'una perspectiva de total llibertat i, sobretot, de grandesa.
0: Grandesa, eh? En el cas de Wagner, la grandesa és un element... De fet, busques grandesa al diccionari sobre la foto de Wagner. Clar, perquè Wagner hereta l'orquestra de Beethoven, que era una mica més gran que la de Mozart, i a partir d'aquí, Wagner diu... Això per mi és poc, necessito més rock and roll.
1: Sí, sí, sí, ja sabeu que Wagner va arribar a crear el seu propi teatre, i evidentment el seu festival a Bayreuth, no? Doncs bé, l'orquestra també seria la seva, és a dir... Si tenia clares les idees teatrals, acústiques i arquitectòniques per Bayreuth, evidentment, el so de l'orquestra doncs, també havia de ser totalment innovador.
0: Aquesta orquestra del Festival de Bayreuth encara a dia d'avui existeix i està formada per alguns dels millors músics del món, que la resta de l'any treballen en les millors orquestres del món, doncs bé, a l'estiu se'n van allà a fer música i aquesta idea ja va néixer amb el mateix Wagner.
1: Clar, i us podeu imaginar que Wagner significa una nova expansió en la forma orquestral, eh? I és que si els drames de Wagner són de gran complexitat interpretativa... Evidentment, fa falta una orquestra que estigui a l'alçada.
0: Clar, aquestes idees tan grandiloquents les ha de defensar una orquestra d'altíssim nivell. I no només això. Cal que el director sigui capaç d'interpretar tota la complexitat de les composicions de Wagner.
1: Sí.
0: Clar, és a dir, si tu et diuen, Pedro, has de dirigir el Capvespre dels Déus, que és el que estem escoltant ara mateix de fons, no t'ho pots preparar en una tarda.
1: No, en una tarda no. Amb un parell de tardes, sí.
0: Sí. Si ets un temerari, sí. No, jo, només llegir tota la música et requereix.
1: Imagina't.
0: Una barbaritat. Per tant, clar, Wagner no només sacseja la funció de l'orquestra, sinó també la del director orquestral. Li exigeix molt més, també, clar.
1: Li exigeix molt, sí, sí. De fet, tal com ell va explicar el llibre sobre la direcció orquestral, on detalla com, des del seu punt de vista, doncs s'ha de dirigir, no? En resum, a partir de Wagner, el director doncs, ha de controlar amb molta precisió el tempo, les dinàmiques, evidentment també l'arc dels instruments de corda i la respiració dels instruments de vent i el paper de tots els instruments de l'orquestra.
0: Clar, d'alguna manera, ell fa créixer l'orquestra, fa créixer la responsabilitat del director, perquè per ell, per Wagner, l'orquestra no té límits. Mm-hmm. De fet, la creativitat no té límits. Tant és així. Fixeu-vos la visió que ell tenia, que ell considerava que li feia falta un so, i aquell so no existia. No hi és aquest so a l'orquestra, jo necessito aquest so. Què fa? Doncs s'inventa l'instrument perquè produeixi aquest so, i així neix la que es coneix com a tuba wagneriana.

0: Aquesta que escoltem és l'entrada al Valhalla, a l'Hort del Rin, on hi podem escoltar la tuba wagneriana, que Wagner... És molt gros, això, eh? El Wagner l'incorpora pel seu so fosc, noble i profund. Podem dir que és un instrument que està mig que entre la trompa i la tuba, més
1: exacte,
0: o menys.
1: Sí, si el teniu allà una mica en ment... Sí, és com una espècie de tuba una mica més petita. De fet, us pensareu... Realment va ser Wagner qui va crear la tuba wagneriana? O sigui, també forjava instruments? Estava la forja allà creant la forma aquesta del metall, no? Home, ell la va concebre, ell tenia la idea,
0: clar,
1: però els hi va demanar a uns constructors alemanys que la creessin l'any 1853. Això sí, seguint les seves indicacions.
0: Aturem-nos això en un moment. Vull dir... És molt revolucionari. Vull dir, t'explica molt la mentalitat d'un geni creatiu com ell i la seva ambició, no?
1: I ell que sabia quin so volia.
0: Clar.
1: I no el tenia.
0: Clar, un altre diria, vull aquest so, però no existeix. I punt, passem
1: doncs
0: pàgina.
1: Agafa un altre instrument.
0: Exacte.
1: I que s'assembli.
0: No. No existeix, el farem existir.
1: Sí, sí, sí.
0: I això, clar, detalls com aquest demostren l'enorme creativitat i que tenia les idees molt clares. Devia ser molt pesat, eh, Wagner. Imagineu-vos despatxar amb algú com ell. I clar, això influiria en composicions, en compositors, perdó, posteriors, que, clar, seguirien el seu camí orquestral, com Mahler, Bruckner o Strauss, per dir-ne només tres dels molts que podríem citar.
1: Home, és allò que diem moltes vegades, no? A partir de Wagner, tots els compositors posteriors estan influenciats per ells.
0: Clar.
1: Sí, però ja sigui perquè segueixen les seves idees o perquè les rebutgen explícitament, no?
0: Clar.
1: De fet, al cap i a la fi, uns i altres doncs, estan sota la seva influència.
0: Nosaltres també ho estem. Per tant, anem a l'audició.
1: I ara anem a fer una primera audició, en aquest cas per escoltar un fragment orquestral de Wagner, ja que aquesta primera part l'hem dedicat precisament a l'orquestra.
0: Per això us proposem escoltar el preludi de l'acte segon de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner, on el compositor hi desplega la seva genialitat per crear, ja ho veureu, un ambient fosc i inquietant. El dirigeix Sir Georg Solti amb la Filarmònica de Viena.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
2: Et veig una mica inquiet aquests dies.
3: Ara qui viu com solíem viure?
1: Perquè tot un món s'acaba.
3: La casa, el servei.
2: Quants en veus fora, doncs?
3: Uns quants.
2: Ai, senyor.
1: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya Ràdio.
5: Casa i el Sudan.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Mobius.
8: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
9: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
11: Molt mala fama, Richard Wagner va ser un dels compositors més rellevants de tots els temps, amb idees tan innovadores que van anar més enllà dels teatres d'òpera. Ara, a Catalunya Ràdio, amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo, les podràs conèixer.

0: I som amb la dificultat de començar a parlar davant d'obres tan grans com aquest Träume, no?, dels Gesangliedern de Wagner.
1: Preciós.
0: Podríem dir que el cant wagnerià, òbviament desenvolupat per Wagner, no? El cant wagnerià desenvolupat per Verdi, no. El cant wagnerià desenvolupat, lògicament, per Wagner, suposa una transformació en la manera de cantar l'òpera. És que l'òpera canvia a partir de Wagner, en tots els seus aspectes. Orquestra, escenari, tot. Tot el que us passi pel cap canvia després de Wagner. A diferència del model tradicional basat en àries tancades i moments de lluïment vocal, típics de l'òpera italiana, Wagner concep la veu com una part, podríem dir així, d'un flux dramàtic continu en què música, text i acció, acció escènica, clar, formen una unitat inseparable i que jeràrquicament tothom ocupa la mateixa posició. Ningú clar. És més important que altres. Clar.
1: De fet, un dels trets més característics que justament ara és el que provocava que l'Albert no pogués entrar a parlar, és l'anomenada melodia infinita, no?

0: aquesta línia vocal que es desplega sense interrupcions clares. En lloc de números independents, la música avança, va avançant de manera constant, sense pauses destinades precisament a l'aplaudiment.
1: Exacte. Ara us ficarem un petit fragment d'una de les peces més conegudes de Wagner. Fixeu-vos en aquesta idea, no? Fixeu-vos com la veu, més enllà de l'aplaudiment o no l'aplaudiment, fixeu-vos com la veu va fluint constantment i no s'atura radicalment fins que s'acaba la composició, que no podrem escoltar-la sencera, ja us avanço, eh? Però fixeu-vos com això va evolucionant.

0: I em perdonareu trepitjar aquest moment màgic, que és imperdonable, però s'entén, no? Un exemple paradigmàtic del cant wagnerià, i una de les pàgines més boniques de tot el seu repertori, és el final de Tristany i Isolda, aquest Liebestod, no? La mort d'Isolda, on aquesta veu que estem escoltant, que és Margaret Price, dirigida per Carlos Kleiber amb l'Estatskapelle de Dresden, aquesta veu s'eleva sobre una harmonia en tensió contínua. És a dir, quan la veu respira, perquè, clar, la cantant ha de respirar, agafa la batuta, per dir-ho d'alguna manera, l'orquestra, que manté aquesta tensió constantment, creant aquesta sensació d'un discurs que no es resol mai, que sempre està allà i que no pots aturar en cap moment, no hi ha una pausa, és la tensió constant que ens eleva i ens transforma.
1: I tot això gràcies a un element essencial en aquesta música de Wagner, que és la relació entre precisament la veu i l'orquestra. Clar, perquè, com dèiem al programa anterior, Wagner amplia moltíssim la massa orquestral, fins i tot crea una tuba wagneriana,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Cosa que, clar, si no és el mateix cantar amb una orquestra mozartiana,
0: no,
1: que cantar amb aquesta bestialitat d'orquestra i sobretot amb aquesta potència dels metalls.
0: Clar.
1: No? És que, clar, això obliga el cantant a tenir una projecció, insisteixo, no hi havia micros, una projecció excepcional.
0: Però atenció, el repte està, la dificultat, que no es tracta de cridar.
1: No.
0: No es tracta de cridar.
1: Ni molt menys.
0: Sinó de mantenir una emissió, com estem escoltant ara de fons, no? Que sigui sòlida, ben recolzada, i que alhora sigui capaç de... On està l'orquestra respecte al cantant? Està davant seu. Llavors el so que surt l'orquestra el té... La massa orquestral la té davant. I ha de passar per sobre d'això i arribar al públic superant aquesta textura instrumental densa, com passa, per exemple, aquí.

0: Clar, Mecenes, com el final del capvespre dels déus, que la setmana vinent doncs, podrem conèixer molt millor. La soprano s'ha d'imposar sobre un potent desplegament orquestral, però clar, el que deia l'Albert abans, no cridant.
1: No.
0: Vull dir, aquí no pot perdre ni la qualitat i sobretot el control.
1: Aquesta que escoltem és Birgit Nilsson, una dels grans Brunildes de la història,
0: sí.
1: Mestra d'Irene Théorin.
0: Exacte.
1: Aquí la recordem molt, a Théorin, precisament que cantant aquesta escena. Jo les escenes, mira que he tingut la sort d'anar a cops de l'òpera, eh? Dels cops que més m'ha sorprès la capacitat de la veu humana, perquè al final del capvespre dels déus són gairebé mitja hora, més o menys, aquesta escena en què està la soprano allà sola, que és quan es desmunten els déus, el món dels déus, precisament. Bé, això ho coneixem millor la setmana vinent. El cas és que és gairebé mitja hora en què la cantant està sola amb una orquestra que la vol matar. L'orquestra va fortíssima. I generalment, de fet, podeu, si us entreteniu a buscar gravacions, trobareu que moltes criden.
0: Clar.
1: Però que és normal. Vull dir, i arriba un poc, davant d'això, només em puc fer sentir bramant al màxim possible, si no quedo absolutament tapada. La Théorin, clar, jo ho he viscut en directe, com molts que ens esteu escoltant segur que ho heu viscut també en directe quan es va produir aquest capvespre dels déus al Liceu, ho cantava, aportant tots els matisos que requereix aquest paper en una escena tan emblemàtica com és el final de la tetralogia.
0: És una mica la capacitat musical, però també vocal que té, doncs, per exemple, l'Elisa Davidson, no?
1: Exacte.
0: Que tu la veus i dius, és que sembla realment que sigui amplificada.
1: I no, és que tenen un... Sembla que tenen un micròfon al coll.
0: Aquí hi ha 50.000 trompes, trompetes, i aquí hi ha una banda sencera.
1: I la Nilsson, en aquest cas, està cantant, no està cridant ni prou.
0: Exacte.
1: I això és el que fa realment excepcional poder cantar papers com aquests. Per tant, calen aquests cantants especialitzats, o en aquest cas, cantants especialitzades, capaces de superar aquest dens teixit orquestral que Wagner crea en aquesta escena tan emblemàtica. No?
0: No hem de perdre de vista de que al cap i a la fi canten, però diuen coses, no?
1: Clar. Moltes coses, de fet, diuen.
0: Diuen moltes coses. Perquè no és que repeteixin un amén, amén, amén,
1: no,
0: amén.
1: No.
0: Estan dient moltes coses. Sí, per tant, el tractament del text també és molt... És fonamental, podríem dir, no? De fet, el cant wagnerià moltes vegades s'acosta a la declamació expressiva, no? En què cada paraula doncs, té un pes dramàtic específic.

0: deixa'm dir una cosa, i que em perdonin els cantants, però hi ha moments en què és que no cal la veu, eh? O sigui, és que és un sinfonista...
1: Absolutament.
0: Wagner, és que és brutal.
1: És increïble,
0: El contracte a l'orquestra...
1: Ara deia el Pedro fora d'antena. Clar, els cantants wagnerians, com estem escoltant el baix baríton Hans Hotter, no? Al final tenen l'habilitat de cantar això. Llavors, evidentment és un esforç, però és un esforç que poden assumir, perquè... Mm-hmm. Així com per mi seria impossible, t'ho plantegis com t'ho plantegis. Llavors, no recordo el nom, per tant no diré nom, però algun cop vaig llegir algun cantant wagnerià que deia que el difícil de cantar Wagner no era la música, perquè, clar, ell, al final, si tens la capacitat d'emetre així, és aprendre-te-la i ja està. El que és difícil de Wagner és aprendre't el text.
0: Clar.
1: Perquè, clar, així com a l'òpera, al bel canto, per exemple, hi ha moltíssimes repeticions, clar, perquè el text no és important. Aquí està important que el text no fa més que evolucionar, és com una obra de teatre. Clar. Llavors, no es repeteix res.
0: No, no, necessites aquí una memòria brutal.
1: Clar, si hi ha 4 hores de música, vol dir que hi ha 4 hores de text.
0: Clar, clar. El que dius això de l'instrument, de poder fer, és com ara penso en els famosos 9-2 de Pitt, no? Que Javier Camarena ens deia... Clar, és que jo el tinc.
1: Clar, a mi no em costa.
0: Com que el tinc, no em costa.
1: I també deia, el Juan Diego Flores em deia, a mi els 9-2 no em costa, no em costa més. Al segon acte, que hi ha una ària molt apianada, diu, això sí que em costa.
0: Exacte.
1: I passa molt desapercebuda i realment és molt difícil de fer, no? Sí, doncs una mica el mateix. Clar, però només es tracta de memoritzar un text. Clar, en aquest monòleg de Botan que estem escoltant ara mateix de la Valquíria, clar, la línia vocal del cantant s'ha d'adaptar al ritme, a la intensitat del discurs, apropant-se també, en alguns moments, a un cant gairebé parlat.
0: Uh-huh.
1: I això, clar, ho has d'adaptar a cada nota i a cada paraula sempre integrat en l'estructura musical. Mm. Realment és un repte molt, molt difícil.
0: A més, jo, perdona que torni al meu terreny, però la veu no és l'únic vehicle del discurs musical.
1: Clar.
0: No? L'orquestra té un paper narratiu mitjançant l'ús de leitmotivs, de motius associats a personatges i a idees, elements simbòlics, vull dir que és superric.
1: I ens hi acabem d'endinsar, però en el cicle de l'Anell del Nibelung, per exemple, el motiu del Valhalla apareix de manera reiterada a l'orquestra, aportant significat, fins i tot quan el cantant no porta la línia principal. Mm. Porta aquest sentit extrateatral també la música de l'orquestra.
0: Clar, així la veu s'integra en una textura simfònica més àmplia en lloc de dominar-la de manera absoluta.
1: A tot això, s'hi afegeix una qüestió que potser sembla que no hi hem de pensar, però hi hem de pensar. Una exigència física i tècnica extraordinària.

0: Ara dèiem, per què, o sigui, cal una exigència física i una gran tècnica per cantar Wagner. Per què cal aquesta exigència? Doncs perquè les òperes de Wagner són llargues i exigeixen mantenir l'esforç vocal durant moments molt, molt llargs, durant molta, molta estona.
1: Un moment, parem rotatives, Pau, agafa aquest tall que acaba de dir l'Albert. Les òperes de Wagner són llargues. Però vull dir, això no, ho ha dit l'Albert Galceran a dia d'avui, No, no, no, ho acabes de dir.
0: Sí, sí, però no es fan llargues.
1: Però això no ho tallarem, això no ho posarem. Ja, nosaltres ja tenim
0: el nostre tall. Però passen ràpid, són meravelloses. No, no, però vull dir, clar, al final un cantant és una persona, no? Clar. I si apareix a la primera escena i surt a la darrera escena, són moltes hores al damunt de l'escenari. Mira, nosaltres no cantem òpera, afortunadament per l'òpera, però quan... No, no,
1: però... Afortunadament per la gent.
0: Exacte, però quan fem una conferència d'aquestes teatralitzades que fem tu i jo, sortim destrossats.
1: I tant.
0: I estem una horeta.
1: Sí, sí. De vegades una mica més.
0: Una mica més, hora i mitja cosa. Però vull dir, comparat amb 4 hores de...
1: I tant.
0: Clar, no és el mateix.
1: Sí, sí. Home, per exemple, a Parsifal... Els cantants han de mantenir la intensitat i la precisió al llarg d'escenes de gran durada, cosa que, evidentment, exigeix resistència, però també control respiratori i, fonamentalment, una tècnica molt sòlida, no?
0: És veritat. Ara bé. Tampoc ens hem de confondre perquè estem caient una mica en el tòpic, no? I reduir el camp wagnerià només a potència i dramatisme exagerat.
1: No,
0: perquè també el camp wagnerià implica un cant de subtileses i grans detalls.

0: Us adoneu? La música de Wagner també inclou moments de gran lirisme i intimitat, com els murmuris del bosc de l'òpera Siegfried, que estem ara mateix escoltant de fons, on la veu, en aquest cas de Wolfgang Wingasen, esdevé més lleugera i expressiva, mostrant una àmplia gamma de matisos. Per tant, no tot és cridar i aixecar la veu damunt d'una orquestra gegant.
1: Clar, clar. De fet, en conjunt, el camp Wagner ja es defineix per la seva continuïtat musical, la seva integració en l'orquestra, la importància del text i, evidentment, una gran exigència vocal, però amb tots els aspectes, amb aquest aspecte de potència, però també...
0: també físic.
1: Aquest, no, no, i també amb aquest aspecte íntim.
0: Ah, també és clar,
1: també és
0: clar.
1: Difícil sí, cantar sí, fluix, eh?
0: Clar,
1: i cantar
0: clar,
1: així
0: íntimament. Exacte. Podríem dir que és un estil que requereix no només una veu poderosa, sinó també intel·ligència dramàtica i resistència, convertint el cantant en un veritable maratonià, no? Intèrpret total dins del drama musical wagnerià.
1: Doncs abans que aquest programa sigui un drama dels homes clàssics, sí. Anem a l'audició.
0: Som-hi. Recte final del programa d'avui, com sempre, hi posarem una mica més de música. Avui, esclar, música de Wagner.
1: Sí, ja que aquesta segona part del programa ens ha servit per recordar el capítol que vam dedicar al cant wagnerià, hem pensat que, clar, ha de ser una part cantada. Per això hem triat la pregària d'Elisabet a l'òpera Tannhäuser de Wagner.
0: Una escena que descriu la puresa quasi religiosa de la protagonista. L'escoltarem interpretada per la soprano Lise Davidsen, dirigida per S.P.K. Salonen amb la Filharmonia Orquestra.
1: I amb la grandiosa veu de la Davidsen marxem, però recordeu que tornem dissabte diumenge de la setmana vinent amb més Wagner. I no és una amenaça.
0: No, no, que no falti Wagner.
1: Pau Blasi, el control tècnic i el muntatge, i Olga Cardós, la producció. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
0: Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Bon dia, són les 8. Identificats 200 passatgers provenients d'Itàlia en el primer dia de controls aleatoris als aeroports espanyols. D'aquests, gairebé 70 eren passatgers que van arribar al Prat de vols provenients de Milà i de Roma. El president de Ceuta, Juan Vives, del PP, assegura que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants que no han tornat al Marroc i reclama al govern espanyol que blindi la frontera. Vox proposa que el Congrés obri un judici polític a Pedro Sánchez per traïció. Es reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que crema sense control. Els bombers sí que han pogut controlar aquesta matinada el de Lucena de Puerto i el del Monaster El La Real, a la mateixa província. Ja està estabilitzat també el foc que crema a Tirija, al País Valencià. I els treballadors socials demanen més participació en la gestió i atenció d'accidents, catàstrofes i incendis, com els que hi ha hagut últimament. Consideren imprescindible l'acompanyament psicosocial i altres ajuts a les víctimes i al seu entorn. Els oftalmòlegs alerten que mirar el sol sense ulleres homologades pot provocar ferides que malmeten greument la visió i que poden ser irreversibles. És la crida que fa la comunitat mèdica per evitar lesions de retina durant l'eclipsi de sol d'aquest dimecres dia 12. Una recerca documenta 56 fosses i més de 300 víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a la Cerdanya. L'estudi, impulsat per la Direcció General de Memòria Democràtica, gairebé multiplica per 6 les fosses documentades fins ara a la comarca. La desena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta, es tanca reivindicant el talent emergent i de proximitat i també la realitat virtual. La gran triomfadora del certamen ha estat Gamberra, un curtmetratge de Marin Auclair que s'ha endut els premis a millor curt i a millor direcció.
1: Esports. Una victòria i una derrota del Barça al torneig triangular disputat ahir al vespre a Udine, a Itàlia. Els blaugrana van guanyar per 0-1 al Nottingham Forest, però van caure també per 1-0 contra l'Udinese. Amb el Barça no van viatjar ni Ronald Araujo, s'ha dit al Liverpool, ni Marc Casador, ni Rooney Verdaggi, i tots dos també amb un peu i mig fora del club. El PSG, mentrestant, ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. I l'Espanyol tanca la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto va fer el gol dels blancs i blaus. També va jugar l'Espanyol femení amb un gol de Natàlia Escor. Va empatar un contra l'Olympique de Marsella. I avui a les dues es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, líder del Mundial, es va adjudicar la cursa sprint. També avui es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Nissa. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma.
0: I pel que fa al temps, tot i la presència d'alguns núvols, les grans clarianes s'aniran imposant al llarg del matí arreu. S'espera una jornada de sol, amb menys nuvolades i ruixats de tarda i calor més intensa. Els termòmetres s'aproximaran als 39 graus a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, salutacions d'Eva Comte Martí.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I ens atem explicant-vos que ahir des de les 12 de la nit fins a les 9 del vespre, en el conjunt de l'estat espanyol, la Policia Nacional va fer controls aleatoris a 12 vols provenents d'Itàlia. A l'aeroport del Prat se'n van fer un parell a vols que arribaven de Milà i Roma i es va registrar la documentació de gairebé una setantena de passatgers. Aquest és el balanç del primer dia de control fronterer arran del xoc per la crisi migratòria a Ceuta entre els governs italià i espanyol, que a la pràctica s'ha traduït en la suspensió temporal del Tractat de Schengen i la restricció de la lliure circulació de ciutadans entre els dos països. Unes tensions diplomàtiques que els passatgers confien que es resolguin aviat i que han viscut entre la ignorància i la tranquil·litat.
3: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
4: El control de la carta d'identitat è stato un controllo veloce.
5: És un controllo. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: El del Prat va ser el segon aeroport amb més controls, per darrere de Barajas, a Madrid, on es van identificar 83 passatgers. La resta de controls es van fer als aeroports de València, Sevilla i Bilbao. En total, la policia espanyola va identificar gairebé 200 passatgers. Itàlia, mentrestant, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. La decisió del govern italià d'aplicar controls a les fronteres ha generat polèmica política també en aquest país. L'oposició ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Giorgia Meloni i ha qualificat d'error garrafal o de crisi política sense fonament la instauració de controls als ciutadans procedents d'Espanya. Meloni ha insistit que cal acabar amb la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de miners italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
5: En Europa no, no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ha assegurat a X que hi ha senyals des d'Itàlia que els controls es podrien aixecar aviat i ha remarcat que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Mentrestant, a Ceuta, avui ha convocat una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocada diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Vives, del PP, diu que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat i alerta que la situació és absolutament insostenible. Carrega contra el govern espanyol per parlar de normalitat i reclama la devolució al Marroc de totes les persones que van entrar de manera massiva. Això mentre la Moncloa avança en el pla d'acollida dels menors no acompanyats. Madrid, Alba Gil.
6: Les estimacions de l'executiu saudí, liderat pel PP, superen amb escreix els càlculs del govern espanyol. Juan Vives assegura que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa parla de 2.500. Per això el president autonòmic reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional davant d'una situació que qualifica d'absolutament insostenible.
7: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
6: Després de reunir-se ahir amb la ministra Cira Rego, Vives va tornar a demanar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los ajudarà a desincentivar futurs intents d'entrada com el que hi podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300. Però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu treballa en un pla d'acollida que vol posar en marxa en les pròximes setmanes i dijous ha citat les comunitats autònomes per posar fil a l'agulla. Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja s'hi han negat. Els seus vicepresidents, tots de Vox, diuen que només acceptaran la repatriació dels migrants.
0: I Vox també demana investigar Pedro Sánchez per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Santiago Abascal proposa activar l'article 102 de la Constitució perquè el Congrés obre una investigació penal al Suprem contra el president espanyol. Ara bé, aquesta iniciativa neix en via morta. Per arribar al Congrés, Vox necessitaria que el PP s'hi sumés i perquè s'aprovés caldria majoria absoluta.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest matí, canviem de qüestió, un ampli dispositiu reprèn les tasques contra l'incendi que crema a Niebla, això és a Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament unes 400 persones de 4 nuclis de població. Els canvis constants de la direcció del vent dificulten l'extinció del foc, segons Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
8: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: Aquesta matinada sí que s'ha pogut controlar l'incendi declarat a Lucena del Puerto, també a Huelva. Es tracta del cinquè foc forestal registrat en aquest terme municipal els últims 15 dies. També s'ha controlat el foc que cremava el monestir La Real, a la mateixa província. I al País Valencià està estabilitzat el foc que crema a Tírig, amb dos focus actius, i també el de la Serra d'en Galzeran. I parlant d'incendis, l'equip d'intervenció en emergències del Col·legi de Treball Social, integrat per una setantena de professionals voluntaris, reclama que se'l tingui molt més en compte a l'hora d'atendre i gestionar accidents, catàstrofes i incendis, com els que hi ha hagut en els últims mesos arreu del país. Defensen que l'acompanyament psicosocial, la cobertura de les necessitats bàsiques i el suport en la gestió de tràmits i ajudes són clau per a la recuperació dels afectats. Laura Cugat.
9: Entre les darreres intervencions destaca la de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, al maig, en què es va cremar una nau industrial de parafina. L'equip de treballadors socials especialitzats en emergències va atendre els desallotjats, es va assegurar que tinguessin una alternativa habitacional i va oferir assessorament al govern municipal i al personal tècnic. Carlos Hidalgo Aliaga, responsable de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, insisteix en la importància de posar al centre la dimensió social dels afectats i pensar també en les seves necessitats després de l'incident.
10: Vol dir, doncs, tenir en compte necessitats especials que puguin haver-hi, necessitats per situacions de dependència, per discapacitat, de llenguatge, que aquella persona no tingui xarxa de suport, no? I poder acompanyar, poder gestionar tràmits, vincular territori després, és a dir, fer aquest acompanyament, no, cap al territori, per poder donar continuïtat a aquesta intervenció.
9: Davant d'una emergència, fins ara era Protecció Civil l'encarregat d'activar-los, però s'estan acabant de definir nous protocols que traslladen la competència al Departament de Drets Socials. Mentrestant, se senten en uns llimbs i són els mateixos professionals qui se solen posar a disposició dels ajuntaments quan hi ha alguna crisi. Carlos Hidalgo, representant de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, demana més agilitat burocràtica i que se'ls inclogui molt més en els operatius d'actuació.
10: Un pas imprescindible per a emergències, que és el tema que ens tracta, és que dins dels convenis es signin i que se'ns tinguin en compte, doncs, a les emergències que hi hagin, perquè tenim moltes professionals disposades a aportar, doncs, això, una perspectiva especialitzada i que té un impacte brutal en el teixit de la comunitat.
9: El Col·legi de Treball Social compta amb més de 8.000 professionals, dels quals 67 formen part d'aquest equip especialitzat en emergències, distribuïts arreu del territori. El grup es va crear fa 14 anys i va ser pioner a l'Estat espanyol.
0: Canviant de qüestió, la comunitat sanitària fa una crida a la responsabilitat per evitar lesions de retina durant l'eclipsi de dimecres que ve. Els oftalmòlegs alerten que mirar el sol sense ulleres homologades pot provocar ferides que malmeten greument la visió i poden durar de per vida, Cristian Roldán.
11: Ni ulleres de sol ni radiografies. L'única manera segura de mirar l'eclipsi és a través d'ulleres homologades que filtren més del 99% de la llum solar. Això sí, compte perquè aquestes ulleres no permeten veure gairebé res més enllà del sol. El doctor Pere Romero, professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili, demana precaució, sobretot amb els més petits.
12: Una ullera de sol filtra la llum del sol un 18%, això no, això filtra el 99,9% de la llum del sol, no s'hi veu res. Vigileu els nens, perquè els nens en pic li poses aquestes ulleres, com que no hi veuen, automàticament el primer que fan és intentar mirar pel damunt o per sota. I clar, si mires per sota, aniràs directe contra les llums del sol i ja et farà mal.
11: Mirar el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions molt greus a la màcula de la retina, la zona responsable de la visió més precisa i detallada.
12: Aquesta petita cremada és de micres. Mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important, o sigui, el que notes, i compte, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió, o sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els dos ulls.
11: L'únic moment en què podrem mirar el sol sense protecció és quan l'eclipsi sigui total, és a dir, durant com a màxim 97 segons. Dependrà de la nostra ubicació. De tota manera, l'astrofísic Joan Anton Català recorda que allà on l'eclipsi no serà total en cap moment, com ara les demarcacions de Barcelona i Girona, no ens podrem treure les ulleres.
13: En cap moment no ens podrem treure aquestes ulleres de protecció, tot i que el sol quedi ocultat per la Lluna més d'un 99%. Aquest 1% que queda del sol és més que suficient com per provocar lesions a la retina.
11: Les lesions a la retina provocades pels rajos ultraviolats poden trigar anys a curar-se i en alguns casos deixar seqüeles permanents.
0: I encara una altra qüestió sobre l'eclipsi. Alcanà, al Montsià, serà el municipi on l'eclipsi solar total del 12 d'agost durarà més de tot Catalunya. Es podrà veure durant més d'un minut i mig. Entre les activitats que s'han preparat n'hi ha d'específiques amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Quan pensem en activitats per veure l'eclipsi sempre ens ve al cap punts d'observació que poden acostumen a acollir més o menys persones, espais on hi haurà molt de soroll i molta estimulació. En canvi, hi ha persones amb trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, hipersensibilitat sensorial o mobilitat reduïda que demanden altres necessitats. Marc Xavaleres, l'alcalde d'Alcanar.
15: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica, pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
14: A banda, també s'han previst activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura. És el cas, per exemple, de les visites teatralitzades a la Moleta del Remei.
15: En entrades limitades, perquè estem parlant d'un jaciment arqueològic, el que han fet ha sigut preparar una visita teatralitzada i el que han volgut fer és recrear aquesta experiència al voltant de l'eclipsi, no? Al final és com retornar als nostres orígens en un moment tan impactant com és un eclipsi total.
14: Sempre que es compleixin les condicions meteorològiques, recordem-ho, al canal l'eclipsi durarà 1 minut i 37 segons, al punt on durarà més de tot el país.
0: Un quart de nou.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genué.
16: Aquest diumenge esperem que el sol s'imposi al pas de les hores després d'una matinada d'alguns núvols i algunes gotellades, alguns petits ruixats que han arribat a acumular entre 1, 2, 3, 4 litres per metre quadrat en alguns punts de les comarques de Ponent o fins i tot de la Catalunya central. Gotellades, bàsicament, d'una petita línia de núvols que marxa i que doncs, ha fet que la matinada hagi sigut una mica més càlida. De fet, amb valors tòrrids més extensos, sobretot a la línia de la costa, 27 a Tarragona, 25 a Cunit, 27 amb 6 a Rodonín, 28 a Barcelona, o 25 a Tortosa, 26 a la Ràpita. De fet, molts valors tropicals per sobre dels 20 a l'interior del territori. I els valors més baixos, doncs, fins a aquests 12 Vol dir 11 a Núria. El sol, doncs, dominant el pas de les hores arreu, amb aquests núvols que aniran dissipant-se. I avui destacarem el vent de migjorn a Garbí, reforçat sobretot a la zona de l'Empordà, que farà pujar notablement les temperatures en aquest indret i a les comarques de Girona, amb avisos de calor. Aquí es podran superar fàcilment els 35 graus i no descartaríem fins i tot alguna xifra de 39. A Ponent, de nou, s'assoliran valors amplament per sobre dels 35 també, algun 38 i 39, i de fet, amb molts indrets la temperatura situarà a prop dels 35 amb una jornada plena canícula. S'espera que a la tarda puguin haver algunes nuvolades esquifides. Reservarem el quintut aquests darrers dies, per tant, més estabilitat. Bàsicament les ubicarem cap a la franja de Ponent i, sobretot, de cara a la tarda vespre, a l'Aran, on aquí sí que podria haver-hi alguna petita tempesta. Pels propers dies la calor que es manté i les nuvolades de tarda, potser no tan extenses en zones de muntanya, no acabaran de desaparèixer.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Més notícies. L'estiu és una època en què creixen sensiblement les situacions de violència masclista. Els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament són alguns dels factors de risc per a les víctimes. Davant d'aquesta situació, les administracions i les entitats reclamen reforçar els serveis d'atenció i prevenció durant aquesta època de l'any. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covello, adverteix que les vacances poden afavorir un increment del control per part de l'agressor i dificultar la capacitat de reacció de les víctimes. Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
17: Sovint a l'estiu hi ha moviments, desplaçaments o propis o de l'entorn, i el que esperes és aquest suport comunitari. És a dir, les amigues, la família, la teva psicòloga o la teva profe del taller que fas al centre cívic. Tots aquests elements són elements protectors.
0: Segons dades de la Generalitat, des de l'any 2011 fins a aquest juliol hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya, 130 dels quals per part de la parella o exparella. Finalment, Covello també destaca que les vacances d'estiu afecten els infants perquè els converteixen en subjectes actius. Si hi ha violències masclistes a l'entorn, no tenen la xarxa de l'escola ni d'altres espais de protecció i, per tant, la seva vulnerabilitat també augmenta durant aquest període. I ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes des que el juny va començar la campanya de bany. La darrera víctima és un home de 61 anys que ahir va morir ofegat mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. L'home era en una barca i es va llançar a l'aigua per nedar, però no va poder tornar a l'embarcació. Diverses persones van intentar auxiliar-lo i els serveis d'emergència, que van rebre l'avís a les 6 de la tarda i van traslladar l'home al port de l'Estartit, ja no van poder fer res per salvar-li la vida.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Ens volem centrar ara en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes documentades. És una xifra que multiplica per 6 les fosses que constaven fins ara. Puigcerdà, Joaquim Albalaté.
18: La Cerdanya va ser una comarca estratègica clau durant la Guerra Civil i el franquisme per la seva posició fronterera. Fins ara, però, no s'havien estudiat a fons les fosses i les víctimes que hi va haver a la comarca. Això ara ha canviat. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
19: Aquesta comarca estava poc estudiada i el treball tècnic que hem presentat ens ha permès ampliar considerablement la informació que tenia, ja que ens ha permès incorporar al nostre mapa interactiu de fosses 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
18: S'han multiplicat, doncs, les fosses i les víctimes identificades, però encara n'hi podria haver moltes més, com diu l'autor de l'estudi, Marc Ponfitó.
20: Hi ha fosses que sí que sabem el nom i la quantitat de gent que hi ha inhumada, però hi ha fosses que no. Hi ha fosses que, per exemple, n'hi ha una Puigcerdada, un afusellament, que depenent de la font, o 10, o 15, o 20, o 30, o 40, o 50 cossos. Llavors, clar, aquí agafes una forquilla de 15 a 50. Si fas per la forquilla baixa, tens unes 400 víctimes a la Cerdanya, si tens per la forquilla alta, tens unes 500.
18: Els enterraments s'han trobat repartits per tota la comarca, però sobretot als llocs de combat i més propers a la frontera, com a Lles, Martinet, Prullans o Puigcerdà.
20: Es converteix a Puigcerdà perquè és un lloc fronterer, per on entra molt d'armament de guerra i molts queviures provenients de França. Trobem moltes fosses de refugiats perquè és un lloc de rereguarda proper a la frontera on hi ha moltes colònies infantils i molts refugiats. Retirada, el mateix, es pot ser de retirada. Durant la rereguarda també gent que s'escapava, doncs gent que es carregaven per la muntanya.
18: És una feina que s'ha pogut fer amb la documentació escrita i també amb testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra.
20: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals, que també són superimportants, i tot i que és molt tard. Per sort, jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. O sigui, tenim ara gent que té 70 anys que han tingut molta transmissió oral del que havia passat a casa. Gent de 60 anys que m'ha portat a una fossa, escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar-hi gent, o aquí el meu pare ha enterrat a gent.
18: Aquest treball permetrà dignificar i, si es pot, exhumar algunes d'aquestes fosses per identificar-ne els cossos. En total, a Catalunya ja s'han documentat 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme i encara s'espera trobar-ne més.
0: I el curtmetratge Gamberra, de Marine Auclair, triomfa a la desena edició de l'Infecta, amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El Festival de Cinema de la Terra Alta ha acabat aquest dissabte nit, aquesta passada nit, amb un palmarès marcat pel talent emergent, el cinema en català i la realitat virtual. Anem a vot, Anna Ferràs.
21: Marine Auclair amb Gamberra s'ha endut els premis a millor curtmetratge i millor direcció. Señuelo, de Marta Ayerbe, s'ha premiat pel guió i la producció, i Sang de Bou, de Claudi Díaz Munuera, ha rebut la menció especial al millor curt nacional en català. El millor curtmetratge internacional ha estat per Le Tour de Canadà, de John Hollands, o Earth to Come, de Rose Bond, ha estat el millor curt de cinema immersiu. El públic ha escollit Faustino, de Germán Mairen. L'actriu madrilenya Clara Lago ha format part del jurat d'Infecta i ha destacat la qualitat de les cintes.
22: Nivel de direcció, fotografia, interpretacions, el tipus de històries que cuentan, ¿no? Bastantes cortos con cierto nivel de riesgo o que de repente decidan utilizar recursos más arriesgados para contar esas historias. La verdad que muy, muy sorprendida, gratamente sorprendida.
21: En la cloenda d'aquest dissabte s'han lliurat fins a 18 premis, també per a creadors amateurs, escoles i per al jove talent. El Festival de Cinema de la Terra Alta tanca una desena edició marcada per l'increment de participació.
0: Esports. Roger Nau, molt bon dia.
1: Bon dia. El Barça torna avui a Barcelona després de tancar la seva participació en el torneig triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick van guanyar per 0-1 el primer partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest amb un gol de Rafinha de penal, però van caure en el segon partit, també de 45 minuts, per 1-0 contra l'Udinese. L'equip anfitrió es va endur el torneig després de guanyar el seu partit contra els anglesos. Fermín i Rafinha van tornar a jugar després de les seves lesions, ho van fer 45 minuts, I a més, també va debutar amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc. Fermín, satisfet amb el rendiment de l'equip aquesta pretemporada.
3: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes. El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara en queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
1: Tot plegat mentre el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven Ferran al club francès. En el triangular d'Udine ja no hi van participar ni Ronald Araujo, que ahir el mateix es va acomiadar dels seus companys després de tancar la seva sessió al Liverpool, ni tampoc Marc Cassadó ni Roni Bardaggi, que es van quedar a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
4: With Marc Cassadó, it's not easy, also not easy for me, also with Rooney, not easy for me.
5: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Cassadó i amb Bardaggi, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
4: So this is why we decided that.
1: D'altra banda, ahir va morir Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys després d'una llarga malaltia. El món de futbol ha mostrat el seu condol. També el Barça, que en un comunicat ha donat les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. I encara un últim apunt per tancar el mercat blaugrana. Jan Virgili ha deixat el Mallorca i ha fitxat pel Bruges, de Bèlgica. El Barça tenia el 40% d'una futura venda del jugador i rebrà una xifra de prop de 5 milions d'euros. I l'Espanyol ha tancat la pretemporada amb una derrota de 3-1 contra el Coventry al camp dels anglesos. Roberto Desperó va fer el gol dels blanquiblaus a la primera part, però a la segona el Coventry va capgirar el marcador amb el 3-1 final. Sentim Roberto, golejador de l'Espanyol.
23: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por toda en casa, a la caldera y por los tres puntos.
1: El pròxim partit de l'Espanyol ja serà a la Lliga diumenge que ve a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra el Llevant. Ahir també va jugar un amistós. L'Espanyol femení va empatar un contra l'Olímpic de Marsella. Natàlia Scott va fer el gol del conjunt català.
24: Sí, la verdad que ha sido un partido muy intenso. Era un rival duro que con muchísima intensidad y sí que la primera parte pues nos ha costado un poco más y en la segunda pues hemos un poco ajustado la formación y la verdad que la segunda parte muchísimo mejor.
1: I més futbol de pretemporada perquè el Madrid va guanyar en el seu cas per 1-2 al Ferencváros a Hongria. Ribas i Carlos Espí van fer els gols dels blancs. José Mourinho reclama un fitxatge d'un migcampista.
25: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlan, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
1: I pel que fa als equips catalans de segona, el Girona va empatar un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat va fer el gol dels gironins. Avui, a les 9 del vespre, el Sabadell tancarà la seva pretemporada, en aquest cas, al camp de l'Olot. Per cert, el Badalona i l'Europa jugaran avui la final del torneig dels històrics. Tots dos equips es van classificar als penals, superant l'Hospitalet i el Sant Andreu, respectivament. I en crònica poliesportiva, a les dues del migdia es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, el líder del Mundial, ahir es va adjudicar la cursa sprint. Ayol Gura va acabar segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez va ser quart i el seu germà, Marc, finalment va ser novè.
26: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
1: Són declaracions a Dazen. Ara la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc de la general a 29 punts del pilot madrileny. Encara en motor, aquest vespre a les 10 es disputarà el circuit de Portland, als Estats Units, una nova cursa de l'IndyCar. El campió i líder, Àlex Palou, sortirà des de la segona posició a la graella just darrere de Rosenbisch. Aquesta cursa obre un període decisiu de 6 curses en 5 cap de setmanes. El pilot vallesà, que busca el seu cinquè campionat, l'afronta amb 83 punts de marge sobre els seus perseguidors. Finalment, avui també es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa de 99 quilòmetres i 4 ports de muntanya, amb inici i final a Niça. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder, té 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma.

0: Ara són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora. Identificats 200 passatgers provenents d'Itàlia en el primer dia de controls aleatoris als aeroports espanyols. D'aquests, gairebé 70 eren passatgers que van arribar al Prat en dos vols provenents d'Itàlia, un de Milà i l'altre de Roma. Això arran del xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Vives, del PP, assegura que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants que no han tornat al Marroc i reclama al govern espanyol que blindi la frontera. Vox proposa que el Congrés obri un judici polític a Pedro Sánchez per traïció. I pendents també de l'incendi de Niebla a Huelva, que crema sense control. Els bombers sí que han pogut controlar aquesta matinada el foc de Lucena del Puerto i el del monestir La Real, també a Huelva. El País Valencià ja està estabilitzant l'incendi de Tírig. A partir d'ara i fins a arribar a les 9, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que els comerciants consideren que la meitat dels negocis han tingut una davallada de la facturació per culpa de la calor. Han detectat que les altes temperatures del juliol van fer que la gent sortís menys al carrer i això es va traduir en un descens de les vendes. També repassarem alguns dels concerts d'avui. Els irlandesos The Corrs actuen aquest vespre al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, en un dels únics 4 concerts que el grup farà a l'Estat. També destaca l'actuació de Fangoria a Roses, de Miguel Ríos a Santa Susana i de Joan Dausà, que presenta Immortals a Cambrils. I passats 3:15 anirem a Gerri de la Sal, que torna a produir sal de manera artesanal. Es recupera l'ofici mil·lenari per mantenir una tradició documentada des del segle IX i que va fer d'aquest municipi del Pallars Sobirà un referent com a centre saliner del país. I en esports, Roger, què destaquem?
1: Doncs que el Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Guanya per 1-0 el Nottingham Forest, però cau també per 1-0 contra l'Udinese. Mentrestant, el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. L'Espanyol, per la seva banda, ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 contra el Coventry. I pel que fa a l'agenda, avui les dues comença la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i també avui última etapa del Tour de França femení. La neerlandesa Demi Follering defensa el mallot groc.
0: Tot això en un dissabte calorós en què les clarianes s'aniran imposant al llarg del matí. S'espera un dia de sol amb menys nuvolades i ruixats de tarda i la calor que serà més intensa. De fet, s'arribarà als 39 graus a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ahir, des de les 12 de la nit i fins a les 9 del vespre, en el conjunt de l'Estat espanyol, la Policia Nacional va fer controls aleatoris a 12 vols provenents d'Itàlia. A l'aeroport del Prat se'n van fer un parell a vols que arribaven de Milà i Roma i es va registrar la documentació de gairebé una setantena de passatgers. Aquest és el balanç del primer dia de control fronterer arran del xoc per la crisi migratòria a Ceuta entre els governs italià i espanyol, que a la pràctica s'ha traduït en la suspensió temporal del Tractat de Schengen i la restricció de la lliure circulació de ciutadans entre els dos països. Unes tensions diplomàtiques que els passatgers confien que es resolguin aviat i que han viscut entre la ignorància i la tranquil·litat.
3: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
4: El control de la carta d'identitat è stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: El del Prat va ser el segon aeroport amb més controls al darrere de Barajas, a Madrid, on es van identificar 83 viatgers. La resta de controls es van fer als aeroports de València, Sevilla i Bilbao. En total, la policia espanyola va identificar uns 200 passatgers. I Itàlia, per la seva banda, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica les 24 hores del dia. Mentrestant, a Ceuta, avui ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria.

0: perquè per arribar al Congrés Vox necessitaria que el PP s'hi sumés, però perquè s'aprovés caldria també majoria absoluta. I 84 persones van arribar ahir en 5 pasteres a les costes de les Illes Balears, 3 a Formentera i 2 a Cabrera. Durant els darrers 7 dies a l'arxipèlag Balear hi han arribat 24 embarcacions, amb un total de 414 persones a bord. Aquest volum d'arribades té especial rellevància perquè aquestes 24 pasteres representen el 10% de totes les que han arribat a les Balears des del mes de gener. La ruta migratòria de les Balears no para de créixer i aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones. Aquest matí un ampli dispositiu reprèn les tasques contra l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament unes 400 persones de 4 nuclis de població. Els canvis constants de la direcció del vent dificulten l'extinció del foc, segons Antonio Sanz. És conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
1: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: Aquesta matinada s'ha pogut controlar l'incendi declarat a Lucena del Puerto, també a Huelva. És el cinquè foc forestal registrat en aquest terme municipal els últims 15 dies. També s'ha controlat el foc que cremava al monestir La Real, a la mateixa província. I al País Valencià està estabilitzat el foc que crema a Tírig, amb 2 focus actius, i també el de la serra d'en Galzeran. Encara sobre incendis, al Canadà més de 20.000 persones, 20.000, han hagut de deixar casa seva aquesta matinada per l'abans d'un gran incendi forestal a la província de la Colúmbia Britànica, a l'oest del país. El foc va començar divendres al vespre, però en poques hores es va expandir fins a les 5.000 hectàrees i avança amb una velocitat extraordinària. Ja han calcinat més de 10.000 i ha arrasat diversos habitatges. El primer ministre de la regió, David Eby, ha declarat l'estat d'emergència.
2: Les condicions d'aquest incendi són extremadament perilloses. Canvien minut a minut. Les flames avancen increïblement ràpid. Soc conscient que moltes famílies estan passant un dia que no haurien imaginat mai. Hi ha gent que ha perdut casa seva i hi ha molta gent evacuada. Altres esperen notícies d'amics o familiars.
0: Responsables d'emergències asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà i afecta la segona zona productora de vi més gran d'aquest país. 9:15 de la crònica internacional avui també destaquem que l'Iran ha fet pública una llista amb les seves condicions per acabar la guerra amb els Estats Units i per reobrir l'estret d'Hormuz. Entre d'altres, reclama que la Casa Blanca deixi de bloquejar els ports iranians, que aixegui les sancions contra el règim i que pagui compensacions pels danys que han provocat els atacs nord-americans i israelians des de finals de febrer. El president iranià, Masoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai.
3: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: Washington encara no s'hi ha pronunciat.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Tornant a casa nostra, la meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures han afectat negativament les seves vendes al juliol, perquè la gent surt menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pietx n'és el president.
5: A les 4 o 5 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar, perquè fa massa calor, i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
0: Per contra, alguns comerços s'han beneficiat de la calor. Les botigues de parament de la llar, que venen ventiladors i aires condicionats, han augmentat molt les vendes i també els establiments que estan situats en centres comercials.
5: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc acondicionada amb tema de refrigeració, doncs home, anar doncs, al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
0: Segons dades de Comerce, en conjunt el comerç ha venut un 8% més al juliol i anticipa que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. I parlant encara de calor, si fa uns dies us explicàvem, ens fèiem ressò de l'afectació que està tenint la

0: calor i la falta de pluges en les pastures del Pirineu, avui us parlem de les conseqüències que tenen per al sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara per al cereal d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
1: Tot i que molts camps ja estan verds amb els brots de panís, les temperatures per sobre de 35 graus aturen el creixement de la planta. Tenint en compte que a la plana de Lleida durant el mes de juliol el termòmetre ha arribat a 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes, tot apunta que el rendiment de panís caurà en picat. Santi Caudevilla és responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
2: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. Quants dies portem per damunt de 35 graus? Moltíssims. Encara si rego, l'aigua, no, la planta no pot tirar en van. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà una bufetada mai vista.
1: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment a les zones de seca.
2: L'entrada a l'estiu ha sigut suau, haguéssim pogut portar bé i la collita ha sigut raonable. Què va passar? Que va ser tot el contrari. Va arribar la calor molt de cop, i llavors què va passar? Que ens va migrar el gra i van baixar la collita més de la meitat a moltes zones de secà. I regadiu igual, també s'ha notat molt. Una calor que havia d'arribar al mes de... sobre el 8 o el 10 de juny, ens va arribar a final de maig.
1: I tot i que el cereal ha pujat de preu, Caudevilla lamenta que no servirà per compensar l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà i que han fet disparar el preu del gasoil o dels fertilitzants.
0: I de la cultura, ara música, estem immersos en ple estiu i avui diumenge també és sinònim de cites musicals. Tenim molts concerts arreu del país i a 3CAT Info repassem els més destacats amb la Maria Guixà.
3: Una de les propostes més atractives del dia ens porta fins al Baix Empordà. Go!

El grup irlandès The Corrs actua al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà per l'estat espanyol. Amb el seu segell inconfusible de pop-rock elegant i influències de música celta tradicional, The Corrs repassarà els seus grans èxits de la seva trajectòria musical. El concert al Guíxols Arena a 11:15 de la nit. I en un registre molt diferent, però sense moure'ns de la zona, en aquest cas a l'Alt Empordà, avui qui fa parada és Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, que presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu darrer treball, La Verdad o La Imaginación. A part dels nous temes, el concert també repassarà alguns dels seus grans èxits, com per exemple A quién le importa, espectacular o No sé qué me das. Fangoria actuarà després de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de les 11 de la nit.

0: Empordà, cap al sud del país, perquè Joan Dausà presenta Immortals. A Cambrils es desplaça fins al Baix Camp per presentar en directe el seu cinquè treball, Immortals, en l'únic concert de les comarques de Tarragona. Amb les seves lletres emotives i un estil proper, Joan Dausà s'ha convertit en una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i del pas del temps, i amb aquest darrer treball vol apel·lar al fet de poder aconseguir objectius impensables i viure experiències extraordinàries. El concert de Joan Dausà a les 10 del vespre al Parc del Pinaret de Cambrils, amb totes les entrades exaurides.
1: Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches...
0: Sí, i acabem senyor. Aquest repàs de l'agenda musical amb el concert que farà Miguel Ríos aquest vespre al Maresme. L'incombustible roquer andalús fa parada a Santa Susana en el marc del festival Mar d'Estiu, immers en la gira de l'Último Vals. El gran exponent del rock espanyol presenta en format electroacústic un espectacle que converteix en un autèntic cant a la vida des de la maduresa i l'experiència d'una trajectòria de més ja de 65 anys sobre els escenaris. Ríos repassarà clàssics com Santa Lucía o l'adaptació de l'himne de l'alegria de Beethoven en un concert que comença a 9:45 del vespre al Torrentó de Can Gelat.
2: En punt, 9:45. El temps. Amb en Jofre Genué.
3: Amb el domini dels núvols, aquesta matinada les temperatures han pujat, sobretot a la Catalunya central, comarques de Barcelona, també alguns sectors del Camp de Tarragona, entre 1, 2, 3 graus més. Això ha fet que la temperatura no hagi baixat de valors tòrrids. A la ciutat de Barcelona, 27,6, gairebé 28, 25 a Cunit, 27 a Tarragona, 25 a Tortosa, 26 a la Ràpita, com a xifres més elevades, però molts més valors per sobre dels 20 a la Catalunya interior. De fet, 22 a Lleida, 24 a Montblanc, a Riba-roja d'Ebre, 22 a Tàrrega, 23 a Artesa de Segre. Són alguns dels exemples, 23 a Igualada, d'aquesta nit força tropical, o com dèiem a la costa, amb valors tòrrids. Bé, tot plegat degut al pas d'una franja de núvols que ha donat algunes gotellades, alguns petits ruixats, ha arribat a acumular en alguns indrets, alguns registres d'un, dos, tres litres per metre quadrat en general, poca cosa, un panorama bàsicament dominat pels núvols i de poca precipitació. De fet, els registres més importants arriben a 4, Montsec d'Ares, o també Albesa, aquests 2,5. Al llarg de la jornada el sol s'imposa i la calor. Avui, de fet, el termòmetre puja cap amunt i ho farà especialment a les comarques de Girona. S'esperen marinades intenses de migjorn garbí a l'Empordà i això rescalfarà una mica l'ambient amb temperatures que pugin per sobre fàcilment dels 35 graus. De fet, no es descarta alguna xifra de 38 o 39 cap a la zona del Pla de l'Estany o zones interiors de l'Empordà, bàsicament. I, de fet, moltes xifres al voltant d'aquests 35, al litoral i al prelitoral, fins i tot de Barcelona, per donar calor força intensa amb aquest domini del sol i amb menys nuvolades. De fet, poden arribar algunes a la franja de Ponent, molt desgastades avui, res a veure amb el que hem tingut aquests darrers dies, i sembla que només a l'Aran, al Pirineu, és on es poden repetir algunes tornades o alguna tempesta, més aviat de cara al vespre. Pels propers dies, la calor persisteix i les nuvolades de tarda al Pirineu no acabaran de desaparèixer.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. I anem ara cap a Gerri de la Sal. Després de 2 anys d'aturada, Gerri ha tornat a produir sal de manera artesanal. L'Ajuntament de Baix Pallars ha recuperat aquest ofici mil·lenari amb l'objectiu d'evitar que es perdi una tradició documentada des del segle IX, que va convertir aquest poble del Pallars Sobirà en un dels grans centres saliners del país. Ara, el consistori ja treballa perquè la sal de Gerri es pugui tornar a comercialitzar. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: Fins fa 2 anys, un matrimoni del poble mantenia viva la producció gairebé de manera testimonial. Ara és l'Ajuntament qui n'ha pres el relleu i aquesta temporada ja ha completat 3 collites de sal. El procés continua fent-se seguint el sistema tradicional, ho explica la directora del Museu de la Sal, Aroa Yagüe.
5: L'aigua ha d'anar passant per diferents espais, espais més petitons, perquè es vagi evaporant aquesta aigua i es vagi concentrant aquesta sal. Del brollador va parar amb un toll o una bassa, que és una piscina una mica gran i profunda, on s'acumula l'aigua. Després va parar ara amb una piscina més petita que es diu Arcabota, que allà deixen a les impureses i ajuda a augmentar la salinitat, i finalment va parar l'aire, que és aquesta última piscina on cristal·litza i on realment s'ha de treballar aquesta aigua.
4: La producció de sal està estretament lligada a la història de Gerri des de fa més d'un mil·lenni, tot i que l'origen de l'explotació de les fonts salades es remunta a l'edat del bronze, fa prop de 4.000 anys. L'alcaldessa de Baix Pallars, Anna Santinella, assegura que recuperar aquesta activitat era una prioritat perquè forma part de la identitat del municipi.
6: Vull dir, és un producte de proximitat de veritat, aquest, no?, d'aquesta zona. És únic, no?, que Gerri al Pallars es pugui fer sal, en col·laboració també amb els propietaris dels salins que ens els han cedit, i tota la feina que s'ha fet al voltant per poder aconseguir que aquest salins tornessin a estar en marxa, amb molt voluntariat, gent que ha vingut a netejar les eres, gent que ens ha ajudat, gent que ens ha explicat com s'havia de fer, i jo crec que ha sigut una feina entre tots que ha acabat culminant amb que avui és la tercera recollida de sal que fem a Gerri.
4: L'objectiu ara és recuperar també les antigues caixes de comercialització perquè la sal de Gerri torni a arribar al mercat com un producte gastronòmic de qualitat i de proximitat.
7: I ara parlem d'or, perquè les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a què ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
8: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
9: Lo que buscan es metales preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penlloit, i entren en un sedàs i entrem en un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
8: I si al botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
9: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegram de la ciutat.
8: El clavegram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
9: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
8: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts, i mentrestant les amaguen al clavegram.
7: Més coses. El 3 de 9 de la colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb la Jove de Valls i els Nens del Vendrell. Des de Llorenç, Josep Almirall.
10: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. Han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als tres castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllà. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els vallencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte a Llorenç els Nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8 que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.

0: 6 minuts i mig i arribarem al punt de les 9. Esports. Roger Nau, bon dia.
1: Bon dia. El Barça avui torna a Barcelona després de tancar la seva participació en el torneig triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick van guanyar per 0-1 el primer partit contra el Nottingham Forest amb un gol de Rafinha de penal, però van caure en el segon per 1-0 també contra l'Udinese. L'equip anfitrió es va endur el torneig després de guanyar el seu partit contra el club anglès. Fermín i Rafinha van tornar a jugar després de les seves lesions, ho van fer 45 minuts i, a més, també va debutar amb el Barça Jesse Bisibu. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc. Marc Bernal valora el partit. Són declaracions a TV3.
2: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
1: I tot plegat mentre el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven Ferran al club francès. En el triangular d'Udine ja no hi va participar Araujo. Ahir al matí ja es va acomiadar dels seus companys després de tancar la seva sessió al Liverpool. Del central uruguaià n'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
3: I think Ronald is a great guy. Fantastic...
4: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil, un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
3: In football, in life, changes is normal, so we have to accept this.
1: Tampoc van viatjar a Itàlia ni Marc Casadó ni Runi Bardaggi, que es van quedar a Barcelona en el seu cas per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, ahir va morir Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després d'una llarga malaltia. El món del futbol ha mostrat el seu condol. També el Barça, amb un minut de silenci a Udine i amb un comunicat donant les gràcies a la figura del pare de l'astre argentí. I un últim apunt encara per tancar el mercat blaugrana. Jan Virgili ha deixat el Mallorca i ha fitxat pel Bruges de Bèlgica. El Barça tenia el 40% d'una futura venda i el Barça rebrà pel jugador una xifra de prop de 5 milions d'euros. I continuem parlant de pretemporada, continuem parlant de futbol, perquè l'Espanyol ha tancat la seva preparació abans de la Lliga amb una derrota per 3-1 al camp del Coventry City anglès. El Roberto va fer el gol dels blanquiblaus a la primera part, però a la segona el Coventry va capgirar el marcador amb el 3-1 final. Escoltem Roberto, el golejador de l'equip de Manolo González.
5: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
1: El central Unai Núñez, per cert, va disputar els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim compromís de l'Espanyol, el pròxim partit, ja serà a la Lliga, diumenge que ve a les 7 de la tarda, a casa, contra el Llevant. Ahir també va jugar un partit amistós l'Espanyol femení. Va empatar 1 contra l'Olímpic de Marsella. Natàlia Scott va fer el gol del conjunt català. I encara uns quants apunts més de futbol de pretemporada. El Madrid, per part seva, va guanyar també 1-2 contra el Ferencváros a Hongria. Ribas i Carlos Espi van fer els gols dels blancs. José Mourinho, el tècnic del Madrid, reclama el fitxatge d'un migcampista.
6: Es una plantilla que nosotros queremos corta. Queremos una plantilla corta. Yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlán, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
1: I pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Girona va empatar 1 contra el Nàstic en el seu últim amistós de pretemporada. Abel Ruiz, a la primera part, va fer el gol dels gironins. I avui serà el torn del Sabadell a les 9 del vespre. L'equip arlequinat també tancarà la seva pretemporada, en aquest cas, al camp de l'Olot. Per cert, el Badalona i l'Europa jugaran avui la final del torneig dels històrics. Els dos equips es van classificar a les semifinals després de guanyar els penals. Van superar l'Hospitalet i el Sant Andreu, respectivament. I deixant el futbol, entrant en crònica poliesportiva, avui a les dues del migdia es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, líder del Mundial, ahir es va adjudicar la cursa sprint. Ayo Ogura va acabar segon, Marco Bezzecchi tercer, Àlex Márquez va ser quart i el seu germà Marc finalment novè. Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc de la general a 29 punts del pilot madrileny d'Aprilia, que se sent més líder.
7: Sí, un poquito más que el jueves, pero esto ya te, como te dije, es lo mismo, hay que trabajar en mejorar. Esto puede ser pasajero o no, pero la cuestión es llegarlo hasta el final.
1: Són declaracions de Martín a Dazen. La cursa llarga, com sempre, a partir de les dues es podrà seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en motor, aquest vespre, a les 10, es disputarà el circuit de Portland, als Estats Units, una nova cursa de l'IndyCar. El campió i líder, Àlex Palou, sortirà des de la segona posició de la graella, just darrere de Rosenbisk. Amb aquesta cursa s'obre un període decisiu, amb 6 curses en 5 cap de setmanes. El pilot ballesà, que busca el seu cinquè campionat, afronta amb un marge de 83 punts als seus perseguidors a la general. I avui també es decideix el Tour de França femení amb una última etapa de 99 quilòmetres i 4 ports de muntanya, amb inici i final a Nice. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma, després d'adjudicar-se la penúltima etapa d'ahir. Paula Blasi, ahir va entrar a 38 segons de Vollering, continua setena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
0: Són les 9, benvinguts al suplement d'estiu.
8: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Diumenge, 9 d'agost del 2026. Vaig entrar a casa seva cap a les 2 de la matinada. No vaig fer soroll. Mai en faig. És una de les primeres coses que aprens quan et dediques a aquest ofici. Era una casa tranquil·la. La senyora Pérez dormia al sofà. Durant uns segons em vaig quedar mirant-la des de l'ombra del passadís. A la taula del seu davant hi havia una tassa de te, encara calenta, i un llibre obert. Vaig assaborir aquell moment, els últims instants de vida de la senyora Pérez. I llavors vaig avançar. El suplement d'estiu s'ha escrit un crim. Potser feu el que fem un llapis entre les mans i un quadern que barreja crims i sudokus a davant, o teniu previst dinar amb aquell capítol de crims que us va quedar pendent. Potser algú fa diumenge amb l'hora negra de la inconfusible Maica Navarro de fons o deambuleu per un cementiri d'un destí remot. Els catalans ens atrau la foscor. Fins i tot els més joves hem somiat posar-nos en la pell per un sol dia de la senyora Fletcher. Perquè la mort és molt més que l'absència de vida.

El doctor Verdalet, amb el Samad Dalí, ha tancat ulls amb tendresa i ha tapat cossos amb un llençol blanc. Però aquest estiu al suplement haurà de descobrir què li ha passat a la senyora Pérez. No ha estat Jessica Fletcher. Qui ha escrit un crim és l'autor de moda, en Gil Prat sobre Roca, i ell i el doctor Verdalet seran l'estranya parella que en aquest agost d'eclipsi ens enfosquiran les vides a les 11 del migdia durant uns instants.

En Josep Masalles estima tant la foscor que ha viatjat a 26 països diferents en busca d'eclipsis. Només hi ha 11 persones al món que n'hagin vist més que ell. I avui farà parada a l'estudi de Catalunya Ràdio, acompanyat d'una parella, en Jaume Sacasas i la Carme Lluís, fascinats per aquests fenòmens. Tampoc hi faltarà l'home que ens ajuda a mirar i entendre el cel, en Joan Anton Català. És el compte enrere de l'eclipsi per a tots els qui friseu perquè arribi dimecres, però també per a aquells que us tancareu a casa i abaixareu persianes, tips que us demanin. I tu, on el veuràs? De seguida, consells oftalmològics pels qui mirareu al cel i consells terrenals per als qui amb resignació us erigiu com els Grinch de l'eclipsi del segle. I a 11:15, artistes pugin a l'escenari. Luis Hidalgo aterra un any més al suplement d'estiu per descobrir-nos aquells cantants que mai no hem vist en directe. No han fet parada a casa nostra i potser heu fet desenes de quilòmetres per veure'ls actuar, però el dia del concert el cel simplement estava ennuvolat. Es tracti d'un eclipsi o es tracti d'un concert, com va dir Manel, la vida que ens hem perdut simplement no existeix. Som al suplement i a l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.
1: I amb en Jofre Genué. Bon dia, Jofre.
2: Bon dia i bona hora.
1: Una nit especialment calorosa. Què diran avui els termòmetres?
2: Sí, déu-n'hi-do, perquè, per exemple, la ciutat de Barcelona no han baixat dels 27,6 al barri del Raval, és a dir, arrodonint 28 graus. Nit tòrrida, molts sectors de la costa. Més calor avui, sobretot a les comarques de Girona. Hi ha avisos de calor amb vents de garbí intensos, rescalfats. Avui el termòmetre pot superar els 35, arribar fins i tot als 39, per exemple, a Banyoles. I avui s'esperen menys nuvolades a tarda. Per tant, més sol en general, un ambient de plena canícula, potser alguna tronada cap a l'Aran o algunes nuvolades desfetes cap a la franja de Ponent, però en general més bonança.
1: Gràcies, Jofre. Abraçada.
2: Fins ara. Adéu.
1: Els titulars del diumenge.

0: El pols diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta té, de moment, pocs efectes als aeroports espanyols. Ahir, la policia espanyola només va fer controls a una dotzena de vols procedents d'Itàlia, dos dels quals a l'aeroport del Prat, on van demanar identificació a una setantena de persones. Els passatgers afectats expliquen que, senzillament, els demanaven el DNI o el passaport i que el tràmit, en tot cas, va ser ràpid.
1: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
2: El controllo della carta d'identità è stato un controllo veloce.
3: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: Veloce, veloce. El comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Bruna, assegura X que hi ha senyals des d'Itàlia que els controls es podrien aixecar aviat i remarca que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Mentrestant, a Ceuta, avui hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Vives, del Partit Popular, diu que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants que van entrar la setmana passada i que no han tornat al Marroc, i reclama al govern espanyol que blindi la frontera.
4: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España.
0: Vox, per la seva banda, demana investigar Pedro Sánchez per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Santiago Abascal proposa activar un judici polític al Congrés. Ara bé, aquesta iniciativa neix en via morta. Per activar-ho, Vox necessitaria que el PP s'hi sumés i perquè s'aprovés caldria majoria absoluta. Aquest estiu ha augmentat de valent el nombre de pasteres que han intentat arribar a les Balears des del nord d'Àfrica. Només ahir en van ser 5, 3 a Formentera i 2 a Cabrera. A bord hi anaven una vuitantena de persones. Aquesta última setmana a les illes hi han arribat 24 embarcacions amb més de 400 migrants. És un 10% de les que s'han interceptat des de principis d'any a aquesta comunitat autònoma, segons dades del Ministeri d'Interior. I de la crònica internacional, l'Iran ha fet pública una llista amb les seves condicions per acabar la guerra amb els Estats Units i per reobrir l'estret d'Hormuz. Entre d'altres, reclama que la Casa Blanca deixi de bloquejar els seus ports, que aixequi les sancions contra el règim i que pagui compensacions pels danys, diuen, que han provocat els atacs nord-americans i israelians des de finals de febrer. El president iranià Masoud Pezeshkian assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai.
5: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: Washington encara no s'ha pronunciat. I també de l'àmbit internacional ens llevem amb un ull posat al Canadà. Hi ha un gran incendi forestal a la província de la Colúmbia Britànica, a l'oest del país. Ha obligat a desallotjar 20.000 persones. En poques hores s'ha expandit fins a les 5.000 hectàrees i ja n'ha calcinat més de 10.000. El primer ministre de la regió, David Eby, ha declarat l'estat d'emergència.
6: Les condicions d'aquest incendi són extremadament perilloses. Canvien minut a minut, les flames avancen increïblement ràpid. Sóc conscient que moltes famílies estan passant un dia que no haurien imaginat mai. Hi ha gent que ha perdut casa seva, hi ha molta gent evacuada, altres esperen notícies d'amics o familiars.
0: Els experts alerten que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà i afecta la segona zona productora de vi més gran d'aquest país. Són els titulars d'un diumenge que també sonarà així. Que...

0: De cors actuen avui al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. És un dels únics quatre concerts que aquesta mítica banda irlandesa, molt popular als anys 90 i 2000, farà a l'Estat. D'avui també destaca l'actuació de Fangoria, en aquest cas a Roses, i...
1: Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño.
0: I la de Miguel Ríos, en aquest cas, a Santa Susana.

0: I en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça ha tancat la seva participació en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i amb una derrota.
1: Sí, els de Hansi Flick van guanyar per 1-0 el primer partit contra el Nottingham Forest amb gol de Rafinha de penal, però van caure en el segon, també per 1-0 contra l'Udinese. Fermín i Rafinha van tornar a jugar després de les seves lesions i Jesse Bizibú va debutar com a blaugrana. Fermín, satisfet amb la feina de l'equip?
2: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
1: A Udine ja no hi era Ronald Araujo, que ahir es va acomiadar dels seus companys després de tancar la seva sessió al Liverpool. Hansi Flick sobre l'uruguaià.
3: I think Ronald is a great guy. Fantastic,
4: crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
3: In football, in life, change is normal, so we have to accept this.
1: Tampoc hi eren ni Marc Casado ni Rooney Verdaggi, que es van quedar a Barcelona per resoldre el seu futur i per evitar possibles lesions. Mentrestant, el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club analitzarà i decidirà si ven o no Ferran al club francès. D'altra banda, ahir va morir Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després d'una llarga malaltia. El món del futbol ha mostrat el seu condol, també el Barça, amb un minut de silenci a Udine i amb un comunicat donant les gràcies a la figura del pare del jugador. Encara en futbol, l'Espanyol va tancar la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry. Roberto Desperó va fer el gol blanc i blau. I pel que fa a l'agenda, avui dues cites destacades en clau poliesportiva, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP a partir de les dues, i també avui es decideix el Tour de França femení amb una última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Nice. La neerlandesa Demi Vollering defensa el mallot groc.
0: Doncs gràcies, Roger Arnau. La mort del pare de Leo Messi, que és sens dubte una de les notícies esportives del cap de setmana. Jorge Messi, l'home que el va acompanyar des de petit en aquesta aventura futbolística, des que Leo Messi va venir cap a Barcelona amb només 13 anys per complir el seu somni. Bé, i la resta, doncs, que és història. Per entendre la magnitud de la seva figura, del pare de Leo Messi, podem saludar a aquesta hora l'home Barça del suplement, Jordi Puntí. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Marina, què tal?
0: Dia trist, Jordi, al món del futbol, perquè la figura de Leo Messi, vaja, no es podria entendre sense el seu pare, sense Jorge Messi.
5: Sens dubte, és així. És una... No passa gaire sovint que el pare, diguem-ne, la persona més propera que té, sigui també el seu agent i el seu representant, i en aquest cas... doncs hi ha un lligam fortíssim, perquè sense ell, sense aquest senyor, segurament Leo Messi futbolista no hauria existit, o hauria existit d'una manera molt diferent, perquè és ell que, com deies tu ara, el porta aquí a Barcelona als 13 anys, el tenen dues setmanes d'esperança en l'Hotel Catalònia, d'allà a la plaça Espanya, no els hi diuen res, hi ha un moment on aquest home es cansa, està a punt de marxar, i finalment doncs li fan la prova i res, com deia en Reixac, no van necessitar només una hora, van veure l'una hora i ja el van agafar. Llavors, aquesta figura que ha estat sempre al seu costat, que a més ha sigut transformar-se en aquest agent, portar-li els negocis, però també entendre, que això jo crec que és important i potser es coneix menys, la figura com a persona d'ajut i suport en causes humanitàries, no? Vull dir que ara, no fa gaire encara, evidentment, segurament ell ja no hi tenia res a veure, però no fa gaire, la Fundació Leo Messi va donar encara diners per repoblar la zona devastada de pels focs a Madrid, no? A la zona de Guadalajara, però és que si tu parles amb la gent de l'Hospital de Sant Joan de Déu, t'explicaran que hi ha tot una àrea de treball en el càncer infantil que funciona gràcies a les donacions periòdiques que ha anat fent al llarg de molts anys la Fundació Messi, no? I això, evidentment, el Leo Messi, diguem-ne, és qui ho representa, però qui portava els negocis, qui portava les, diguem-ne, les atraccions i tot això era el pare, sí, sí.
0: I que, de fet, fa setmanes que hi havia ja molts rumors, sobretot durant el Mundial, Puntí, que el pare de Leo Messi estava malalt, i, de fet, es van veure moltes imatges de Messi, d'alguna manera, que podem intuir que pensava en ell i, d'alguna manera, jugava pel seu pare durant aquest últim Mundial.
5: Això ho sabrem millor, suposo que hi haurà algun moment que ens ho explicaran i s'aclarirà, és evident. A veure, el pare de Messi, el Jorge Messi, feia anys que estava malalt, tenia un càncer, aquests dies està dient una malaltia i tot això, però en realitat tenia un dels pitjors càncers, que és el càncer de pàncreas, i ha pogut sobreviure durant bastants anys amb aquesta malaltia, però és evident que estava molt, molt afeblit i que, mira, les circumstàncies de calendari han fet això, que coincidís aquesta etapa final de la seva vida amb el Mundial. Llavors, també jo crec que també és molt, molt clar que el Messi, diguem-ne, traia forces d'allà on no les tenia, i probablement aquest element mental, personal, sentimental, també hi va ajudar molt per veure'l com era. I fins i tot potser ens ajudarà a entendre més bé aquella final, aquelles imatges que hem vist tots de quan sortien del vestidor i el Messi estava com molt seriós i tal. Vés a saber, no? Són circumstàncies que, evidentment, no les coneixerem, o probablement no les coneixerem de moment, però jo crec que sí, que, esclar, la situació familiar hi jugava un paper importantíssim. O sigui, ja, com deia al principi, no passa gaire que el pare sigui també el teu agent i sigui la persona amb qui et recolzes per poder tirar endavant una carrera futbolística, no? Això m'imagino que els directius del Barça ens podrien explicar moltes coses també de la seva manera de treballar, que no deixa de ser un element diferent, en el sentit que quan has de negociar el factor personal i el factor familiar és molt important.
0: Per cert, Puntí, que ho anirem coneixent, segur que tots aquests detalls tard o d'hora els anirem sabent. Més enllà d'això, l'estiu a Can Barça està sent especialment mogut i hi ha molts noms damunt la taula, no sabria per on començar, si per Rodri, per Julián, per Ferran, per Araujo. En tot cas, molt breument, aprofitant que et tenim avui amb nosaltres, deixa que et demani com ho estàs veient tu tot plegat, perquè déu-n'hi-do quin estiu.
5: Bueno, no, estic... Sí, diguem-ne. Actualitzo cada 5 minuts la web dels diaris esportius perquè poden saltar les sorpreses immediatament. Jo crec que ara mateix hi ha tants fronts oberts, i és veritat que el de l'Araujo, per exemple, les paraules que avui posàveu del Flick està molt bé, vull dir, és molt clar. És un jugador que és important, però que hi va haver aquest moment de baixada mental personal que segurament necessitava un canvi, però jo crec que ara mateix la història de l'estiu és Rodri, i veurem cap on va parar, però el fet que marcarà la temporada. Si Rodri acaba venint al Barça, ens pot agradar més o menys, podem pensar que és més encertat o no tant, però estratègicament que el Barça li prengui un jugador tan important al Madrid, això ja et defineix com a mínim l'inici de la temporada, no? Llavors jo, sí, clar, que com tot, molta gent aquests dies estic una mica a l'expectativa, i també t'he de dir que la figura de Ferran Torres, si acaba marxant, doncs, bueno, mira, adeu, bon vent i barca nova, saps?
0: Molt bé, Puntí, queda dit. Jordi Puntí, l'home Barça del suplement, moltes gràcies, abraçada ben forta, Jordi.
5: A vosaltres, una abraçada, Marina.
0: Precisament, que sobre fitxatges a la premsa esportiva l'Esport parla de mercat calent, dedicat la portada a Rafinha, el golejador del Barça, tallant aquest triangular que ens explicava també en Roger Arnau, ha tornat, titulant, i no són tan positius a Mundo Deportivo, amb una imatge de Rafinha encaixant mans amb Fermín i un ras i curt, poca pólvora. En canvi, sí que són més positius a Madrid, sobre l'estrena, en aquest cas dels blancs, a l'As, parlen de bona cara, i el marca, el protagonista és Carlos Espí, el nou fitxatge i el seu primer gol. Marta Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
0: I més quiosc, perquè avui els diaris coincideixen amb un tema, que és l'eclipsi que veurem al cel el proper 12 d'agost.
6: Sí, és el tema gros del periòdico, que l'il·lustra amb una fotografia de la Lluna tapant gairebé completament el sol, que ocupa tota la plana, i el titular, Eclipsi Mania. En canvi, a La Vanguardia i a l'Ara ocupa només el terç superior de la portada. A La Vanguardia se centren en les conseqüències que tindrà sobre el territori aquest fenomen astronòmic, titulen preocupació davant la fal·lera per veure l'eclipsi. I a sota, protagonisme per la disputa fronterera entre Itàlia i Espanya, llegeixo: el xoc entre Itàlia i Espanya ja impacta el control de fronteres. I per la seva banda, l'Ara titulen emoció i ciència, i a sota la fotografia gran és per la crisi migratòria de Ceuta, amb una imatge d'un jove fent cua, i el titular: xoc polític, crisi humanitària.
0: I a la premsa dita de Madrid posen molt més el focus precisament en la crisi migratòria a Ceuta que no pas, Marta, en aquest eclipsi de dimecres.
6: Sí, de fet, només El País li dedica bona part de la plana amb el titular l'eclipsi de les nostres vides, i a sota un mapa de la zona per on es podrà veure en la seva totalitat a Espanya. En canvi, a El Mundo i a l'ABC la cosa canvia força. El Mundo, l'eclipsi només ocupa la part inferior dreta de la plana amb el titular la gran festa científica de l'eclipsi en l'Espanya buidada. El tema gros és també per als migrants de Ceuta, en una banda una espècie de collage amb fotografies dels desapareguts durant, diuen, l'assalt, i en l'altra hi llegim: el col·lapse de la seguretat dinamita la relació amb Itàlia després de 4 anys d'equilibris. A l'ABC no hi ha ni rastre de l'eclipsi, de fet tota la portada és per la fotografia de dos turistes italians ensenyant el passaport a l'aeroport de Barajas, i a sobre llegeixo: la Moncloa no va fer cas de tots els avisos que alertaven de l'assalt a Ceuta.
0: I fullegem també la premsa internacional. Laia Framis, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: El New York Times es fixen en els conflictes internacionals, diuen, mentre els Estats Units gasten armes a l'Iran, Rússia i la Xina en prenen nota.
7: També destaquen que les demandes de l'Iran compliquen l'esforç d'obrir l'estret d'Hormuz. El Washington Post, en una línia similar, van amb un tema propi, titulen: el Pentàgon pressiona les empreses de defensa perquè fabriquin armament, ja que la guerra amb l'Iran n'esgota les reserves. I, en canvi, el Regne Unit, protagonisme per Groenlàndia, diuen: Groenlàndia emet un fort avís mentre una empresa petroliera vinculada a Donald Trump es prepara per perforar. Mentrestant, a França, a Le Monde, llegim el titular: atacs contra miners, auditoria d'explosius a Darment, i a sota un reportatge sobre el rastre de Jeffrey Epstein a Saint-Tropez.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari la història d'un matrimoni català que va viure per casualitat a la casa on s'havia instal·lat Pablo Picasso, a Horta de Sant Joan.
6: Sant Ferrassó, Lara, la parella es va assabentar que vivien a la mateixa casa llegint un article d'un diari que parlava precisament d'aquesta estada de Picasso al municipi i que s'il·lustrava amb una fotografia de la seva llar. Un article que va fer la volta al món i que va fer que tothom sabés una història que fins aleshores s'havia tractat sempre amb molta prudència. De fet, expliquen que la falera va ser tan gran que fins i tot hi anaven turistes japonesos a agenollar-se davant la casa.
8: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: Hi ha un quart i mig de 10 del matí. Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, Olga Clapés. Bon dia, Olga.
9: Bon dia, Marina. L'estiu és època de festa, del llatí festa, plural de festum, que venia de festus, dia en què no es treballava, i que també va donar festiu, fira, festival, festejar, i un verb que m'agrada molt, que és festivar, que és aquesta barreja entre festa i celebrar. Festivem-ho tot, clar que sí. Una festa és un acte amb què commemorem un esdeveniment. És una celebració divertida per entretenir la gent, una gresca, col·loquialment una farra. Un dia de festa és un dia en què no es feiner, però alerta, que qui treballa el dia de festa treu el cul per la finestra, i això vol dir que qui actua contràriament al costum general es fa notar i és criticat. Podem fer festa a la feina, podem fer festa major, podem fer festa grossa i podem fer festes, afalacs o carícies d'afecte. Si vestim de festa, anem ben vestits i empolainats. El que hem d'intentar és que ningú ens aigualeixi la festa i tenir la festa en pau. I de festa en festa m'ha quedat una secció ben festívola.
8: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

Això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del diumenge 9 d'agost del 2026. Un mateix 9 d'agost, però del 1988, a les festes majors de Catalunya es cantava a ple pulmó la cançó que acabava de publicar Sang Traït.

0: Però al Camp Nou, aquell mateix 9 d'agost, no hi sonava el vol de l'home ocell, sinó... sinó Michael Jackson, que aquell vespre visitava Barcelona.
1: Així ha començat Michael Jackson el seu últim concert de la gira europea. El show entre el ball i la cançó, amb focus artificials i raigs làser del cantant, preparat per Steven Spielberg, ha arribat finalment a Barcelona, al Camp Nou, aquesta nit. Eren 9:45 quan l'estrella del moment que ven més discos ha sortit...
0: Les entrades més barates per aquell concert costaven 3.500 pessetes, uns 21 euros, i les més cares, 7.500 pessetes. Tot i això, de les 80.000 entrades posades a la venda, en van sobrar gairebé 20.000. Som els del suplement i ens hi estarem fins a les 12. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des del Teatre Apolo de Harlem, des d'una clínica de cirurgia estètica o des del concert d'un grup d'amics que es van conèixer a l'Escola Superior de Música i que ara es fan dir Smooth Criminal.
2: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio.
4: L'estiu ets tu, la llum dins dels meus ulls.
5: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern a tothom.
5: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
6: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
5: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
7: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
5: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
8: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
9: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana amb Marina Alaminos.
10: Són 2:15 del matí.

0: I queden només 3 dies per gaudir d'aquest anomenat eclipsi del segle, aquest eclipsi solar total que gaudirem al nostre cel el 12 d'agost, dimecres, a partir de les 10. De fet, tota la prèvia en parlarem amb el científic de capçalera del suplement, en Joan Anton Català, i també amb tot de persones que són veritables expertes en veure i també en caçar, diuen ells, eclipsis. De seguida també consells per a aquells que bàsicament dimecres doncs potser heu decidit tancar-vos a casa, baixar persianes perquè esteu tips de sentir a parlar d'aquest eclipsi, no el voleu veure. Però el que aquests dies és important, el que aquests dies hem de fer és posar molt focus en la seguretat de cara a aquest eclipsi, perquè és molt important, ja ho sabeu, eh? I ho anirem repetint, saber com l'hem de mirar per evitar problemes de vista greus. I a aquesta hora podem saludar el Carles Bernés. Ell és director d'Oftaldex, del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Marina. Què tal? Com esteu?
0: Perquè ara repassarem una mica aquests consells, però primer de tot, si hi ha algú que encara no tingui les ulleres homologades, fem un recordatori ràpid. On les hem de comprar?
1: Doncs les ulleres homologades les podeu comprar tant en òptiques o, si no, també en museus de la ciència, planetaris... I en general també es poden comprar per internet. Sempre he de tenir en compte que tinguin el mercat de la CE i que quan us arribin doncs estiguin correctes, perquè és veritat que s'ha enviat una alerta de la Societat Espanyola d'Oftalmologia que via online s'havien fet algunes còpies fraudulentes.
0: Això és molt important, eh? L'ABC que anirem repetint aquests dies i fins dimecres, que és aquest eclipsi. Ulleres homologades. Què fem amb tots aquests mètodes casolans que hi ha qui diu que han funcionat tota la vida? Jo és que m'he fet les meves ulleres, no tinc les homologades, però ho farem d'alguna altra manera. Molt important això. Aquesta gent, què li hem de dir?
1: Jo crec que aquí el que ha de quedar clar és que no hi ha cap mètode casolà que funcioni per veure directament el sol. Abans havíem fet servir coses com les radiografies o vidres fumats... o CDs, o abans els negatius de les fotografies... Tot això, o fer servir les ulleres de sol normals, o inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus, no serveixen. Hi ha hagut alguns vídeos a Instagram que hi ha alguns mètodes casolans que són de visió indirecta. Per això val la pena no confondre. No hi ha cap mètode de mirar directament al sol que no sigui mitjançant aquestes ulleres que dèiem abans, que han de complir la normativa ISO 123-2-2 i portant marcatge de la CE. No hi ha cap mètode casolà per mirar directament al sol i que funcioni, que sigui completament segur.
0: Per tant, dèiem, aquest ABC, l'A seria aquest, ulleres homologades, imprescindibles. Anem a la segona part. Quan ens les hem de posar i, sobretot, tenint en compte que hi ha zones de Catalunya on l'eclipsi serà total, del 100%, però n'hi ha on no arribarà al 100%. Quan m'he de posar les ulleres quan miri l'eclipsi?
1: A veure, durant totes les fases parcials, tant abans i després, o sigui, abans i després del moment de totalitat, ens hem de posar les ulleres. I inclús, això també ha de quedar clar, encara que siguin les ulleres homologades, la recomanació és que les observacions han de ser breus i intermitents. Vale? Llavors, també hi ha hagut una mica de controvèrsia perquè què hem de fer amb la fase total. Llavors, aquí jo crec que nosaltres, com a metges, hem de ser conservadors a l'hora de donar les indicacions. I a més és molt important el que tu deies, que al final a la major part de Catalunya no es veurà un eclipsi total. A més es veurà eclipsi total a algunes zones de Tarragona i de Lleida. Tot i així, és cert que en el moment de totalitat, quan la Lluna cobreix completament el Sol i només es veu un anellet al voltant, en aquesta fase es podria mirar amb seguretat i sense ulleres, i només durant un període molt breu de temps. Però què passa? Que tant el moment previ com just al final de la fase de totalitat, que començarà a haver un feix de llum, doncs en aquest moment és arriscat. Per tant, només es pot veure just en el punt central. I heu de tenir present que, per exemple, a Barcelona no hi haurà totalitat, però sí que hi haurà un 99,7 o 99,6 i es pot tenir la impressió de que és quasi totalitat, però no ho és. I és un moment de risc i no es pot mirar el sol en aquest moment sense protecció.
0: Per tant, molt important aquí, eh? Si estem en una zona on l'eclipsi no serà total, serà del 99,9%, les ulleres no me les puc treure absolutament en cap moment. No puc mirar l'eclipsi a ull nu.
1: Correcte. Si no és de totalitat completa, doncs hi ha un risc. Llavors jo el que us diria és que davant de la sospita, davant del dubte, davant del que sigui, doncs no fer-ho. És més important no tenir una lesió crònica per tota la vida abans de disfrutar-ho. Sí.
0: Després, un altre dubte, per exemple, anem a veure l'eclipsi i no hi anem sols, tenim aquesta precaució, les ulleres, anem amb nens, amb nens, amb

0: tota l'estona a través de les ulleres, o no miri per dalt, o no miri per baix, o li caiguin bé, o no se les tregui. Jo crec que és molt difícil. En nens més grans, i si volem fer-ho, doncs sempre hi ha d'haver un adult que estigui supervisant aquest procés durant tota l'estona. I el que us deien, doncs, assegurar-vos que la ullera està en bones condicions, que no té cap forat, que no estan ratllades, que no estan doblades, i que el nen se les posa de manera correcta i no se les treu en cap moment.
1: Doncs són aquestes recomanacions, que si les seguim no ha de passar res, és segur gaudir d'aquest eclipsi, però una última pregunta abans d'acomiadar-lo. Si pel que sigui no ho faig bé, em trec les ulleres quan no me les he de treure, que molta insistència, moltíssima precaució, però estic intentant gaudir de l'eclipsi i em comencen a fer molt mal els ulls. Què he de fer?
0: A veure, el primer que ha de quedar clar és que quan mirem si mirem el sol i no ho fem bé, podem tenir una cosa que es diu una retinopatia solar, que és una lesió fototòxica de la màcula. Aquesta lesió no és dolorosa, és un dels riscos que té. És a dir, quan nosaltres, si tenim la mala sort de tenir aquesta lesió, no tindrem dolor, perquè la retina no té receptors del dolor, amb la qual ens podem estar cremant la retina, per dir-ho d'alguna manera, sense notar-ho, i això és molt important. La sintomatologia apareix hores després i el que pot provocar és una pèrdua de visió central, veure com un atac al centre, que es diu un escotoma, o bé veure distorsionat, una metamorfòpsia, que vol dir que es veuen les línies rectes tortes. Al final és una lesió a la màcula. Llavors, en les fases inicials es pot detectar fent una cosa que es diu una tomografia de coherència òptica, és una espècie d'escàner de la retina que permet veure aquestes capes de la retina, que són els elipsoides dels fotoreceptors, ho permet veure alterat, inflamat. Però és important saber que en aquell mateix moment, si tenim una retinopatia solar, encara que sigui molt greu, no notarem res, no notarem dolor, sinó que és al cap de les hores o inclús dels dies que poden aparèixer aquesta sintomatologia. Si apareix aquesta sintomatologia, doncs heu d'acudir a un servei d'oftalmologia per poder valorar-ho. A pesar que hi ha pocs tractaments que es puguin aplicar en aquesta fase. Quan apareix ja aquesta lesió, doncs la major part de vegades pot ser irreversible, hi ha poca cosa a fer, però si s'agafa en el moment inflamatori, doncs a vegades es pot fer alguns tractaments amb cortisona per baixar la inflamació.
1: Doncs són els consells del Carles Bernés, director d'Oftaldex, al Servei d'Oftalmatologia de l'Hospital Universitari de Xeus. Moltíssimes gràcies, Carles.
0: Gràcies a vosaltres, que disfruteu de l'eclipsi.
1: Segurament amb les ulleres ja a punt molts dels oients del suplement. Amb els grups de WhatsApp m'atreveixo a dir que treuen fum comentant el que passarà dimecres. I segur que també alguns de vosaltres que ara mateix teniu ganes d'apagar la ràdio, que us han entrat tots els mals, de tancar els diaris, bàsicament perquè n'heu tingut prou d'aquest eclipsi. Bé sigui perquè no us interessa l'astronomia, perquè ens escolteu des d'un lloc on no es podrà veure. Preferiu quedar-vos a casa per infinitat de motius. Per tant, deixats de banda els consells importantíssims oftalmològics i aquests consells astronòmics per gaudir de l'eclipsi del segle, passem ara als consells terrenals per als que no podeu més. Cristina Sánchez Miret, sociòloga i professora de la Universitat de Girona. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Cristina, què li diem a tota aquesta gent que bàsicament està farta d'aquest eclipsi que encara no ha començat?
2: Ai, per començar jo no dono consells, perquè per sort no soc metge, d'acord? Metgessa, en aquest cas. Llavors, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i, sobretot, per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric, que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Perquè fixa't la de consells que ha donat aquest bon metge. Llavors, posem en una balança on

0: està el risc o no. Ara penso sobretot en les criatures. Mireu, jo no hi havia pensat abans de sentir-vos, perquè no en tinc al voltant ara.
1: Criatures que el doctor deia que si tenen menys de 6 anys pot arribar a ser perillós, perquè no podem garantir que no es treguin les ulleres en un determinat moment perquè no entenen què està passant.
0: Clar, clar. I a més perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic. I s'està construint molt... I ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? Però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això. Perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema. I això, amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials, i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, del que va passar a la pandèmia, crec que n'hauríem d'estar parlant molt i molt.
1: Bé, és aquest bombardeig constant d'informació, no? Que, per tant, Cristina, tu entens d'alguna manera que davant de tota aquesta allau d'informació hi hagi gent que digui, escolta, jo és que de l'eclipsi no en vull saber res.
0: Sí, sí. Com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, a la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit.
1: I també pot passar una cosa, que és que bàsicament que hi hagi gent que no el vulgui mirar, doncs perquè res i curt no li interessa, però potser hi ha algú altre que bàsicament no el pot mirar perquè és fora de la zona de visibilitat i no té capacitat per desplaçar-se, però no para de rebre tots aquests inputs, i per tant apareix, no sé si em deixes dir-ho, aquest anomenat FOMO, en català també hi ha qui li diu pansa, que és aquesta por de perdre's alguna cosa, que és vull fer-ho, però no puc, i a més rebo informació constant i sé que jo, malauradament, no podré presenciar-lo. Què li diem a tota aquesta gent que es perdrà l'eclipsi i li fa ràbia?
0: Pues que no passa res, que de fet que pensin ja forces dies abans si en tenien tantes ganes. Al final de tant sentir-ne parlar, això és com un restaurant, saps? A vegades el tens al costat de casa i tu no hi entraries, ni se t'ha passat mai pel cap entrar. Llavors tothom comença a parlar d'aquest restaurant, sembla que si no hi vas et perds una gran cosa. Qui diu això, un paratge natural, o qui diu una altra cosa. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix. Començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, hòsties, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho hauries d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això tu deies, hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, i què? què passa si no el veus?
1: Cristina,
0: el veuràs a la tele, el veuràs, te l'explicaran a la ràdio, suposo que l'explicareu superben explicat.
1: I tant, que l'explicarem, i els del suplement hi serem, d'això no n'hi ha cap dubte, i de fet amb el Joan Anton Català acabarem de fer de seguida tota la prèvia, amb gent que d'eclipsis n'ha vist uns quants. Sí o no, Cristina, el veuràs l'eclipsi?
0: Ostres, és que ara encara no ho sé, no tinc ulleres, jo no soc de planificar coses, si tinc ulleres segurament el miraré, però no sé com el miraré. No sé, perquè ja hi seré, ja el viuré, m'entens? No cal que el miri.
1: Doncs
0: puc mirar-lo o no mirar-lo, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho.
1: Doncs tant si sou dels que gaudireu o no d'aquest eclipsi, és la Cristina Sánchez Miret, sociòloga, professora de la Universitat de Girona. Cristina, moltes gràcies, abraçada ben forta, i decideixi sortir a veure l'eclipsi o no, que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: De seguida tornem.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: Passen 2:45 del matí.
5: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
6: La refineria de Yaroslavl processa uns 15 milions de tones de petroli.
7: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat, i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat.

0: Aquest estiu al suplement obrim una finestra a l'exterior i avui anem fins a Moscou, fins a la capital de Rússia. Allà hi tenim la Cristina Solies. Cristina, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tant xampú de vacances, tant xampú treballant, com ho tenim?
1: Ui, vaig tornar fa un parell de setmanes de vacances. No me'n recordo ja de les vacances, perquè aquí a la que arribes hi ha sempre molta feina, així que sempre passen moltes coses.
0: Trobaves a faltar aquesta calor que ens està regalant aquest clima que tenim a Catalunya?
1: No, la calor és l'únic que no trobo a faltar, perquè realment tots els que vivim lluny de casa ens passa que et perds moltes coses durant l'any, és a dir, aniversaris, festes, llavors quan vas de vacances i veus la família, veus els amics, menges arrossets, vas a la platja, descanses molt, t'ho passes molt bé, però realment aquí ara mateix es dorm molt millor que a Catalunya.
0: Quants graus teniu, més o menys?
1: Mira, ara estem a 20 graus de mitjana, uns 15 a la nit. No, ara s'està superbé, perquè a part fa sol. L'únic que diuen que ja són els últims dies d'estiu, que la setmana que ve ja comença una mica aquestes temperatures més de tardor, de 15 graus de màximes, amb pluja, i clar, o sigui, aquí és molt diferent l'estiu aquí que a Catalunya. Aquí no hi ha festes majors, no hi ha verbenes. Sí que hi ha alguna festa, mira, ara t'explicaré una cosa. Em va impactar molt una festa que vam fer aquí l'estiu. Cada dia 2 d'agost és el dia dels paracaigudistes a Rússia. Jo no tenia ni idea de què era això. I és molt curiós perquè tots els homes que han servit en aquesta unitat, la de paracaigudistes, es vesteixen amb una samarreta imperi de ratlles blaves i blanques, com si fos una mena de vestit de mariner, una boina blava, i es dediquen a quedar amb els companys pels carrers de Moscou, a emborratxar-se pel centre, acaben banyant-se a les fonts públiques, i clar, quan tu els veus vestits així, abraçant-se entre homes, sobta molt aquí, perquè és un país que penseu que tot el que té a veure amb el col·lectiu LGTBI està prohibit. I clar, aquestes escenes, aquesta estètica, ulls occidentals, té unes reminiscències molt queers.
0: I a més, beguts, és a dir, que tenim aquest tòpic i aquesta idea que els russos veuen molt, és cert?
1: Clar, els russos veuen molt quan fan una festa, però aquí és veritat que cada vegada està més mal vist. Es veu com una cosa d'aquelles persones més desgraciades, aquells soldats que han tornat al front. O sigui, el fet de veure en si no tenen aquesta cultura que tenim nosaltres allà de sortir de la feina i anar a fer una cervesa amb una amiga a un bar. No tenen terrasses tampoc aquí. És a dir, la cultura del veure és molt diferent. I, per exemple, sí que poden quedar un cap de setmana doncs amb uns amics, normalment a casa d'uns amics, perquè anar a un restaurant és molt car i no tothom s'ho pot permetre. I llavors allà sí que és una mena de ritual, però ho fan bé, és a dir, no beuen per beure i prou, sinó que ells mengen mentre beuen, preparen les seves ampolles de vodka, hi ha diferents gotets per beure els diferents shots de vodka, llavors és com una mena de ritual. Després, un cop ja se n'han begut uns quants, comencen a fer els toasts, que diuen aquí, que són els brindis, i no són com allà de salut i prou i xin-xin, sinó que aquí cadascú treu tot el que té a dins, i allò de l'ànima russa d'explicar moltíssim com t'estimo, com et valoro, que bé que hagis, no?, que estiguis aquí a casa meva. I això també és molt emotiu, és molt bonic.
0: Per cert, Cristina, que fa uns dies, és que em sembla molt interessant, perquè explicaves a 3CAT que cada vegada hi ha més russos que recorren a bruixes i també a endevins, perquè davant d'aquesta incertesa que suposo que viu el país, que és global, tant perquè fa la guerra com també les repercussions econòmiques, que d'alguna manera han recorregut aquesta forma d'endevinació per saber què els depararà el futur. Em sembla molt curiós.
1: Sí, perquè aquí penseu que la situació dins del país és cada vegada més complicada, i aquest context fa que la gent d'alguna manera tingui més necessitat de saber què passarà en un futur, no?, davant de tota aquesta incertesa. I llavors em va fer gràcia aquesta enquesta oficial d'Opcion, que deia que un de cada tres russos ha recorregut alguna forma d'endevinació, i que més de la meitat també llegeix els horòscops, els vaticinis dels astròlegs. I clar, això contrasta molt aquí amb el discurs públic de les autoritats i sobretot de l'Església Ortodoxa, perquè estan començant a veure aquestes pràctiques com una amenaça, primer a nivell econòmic, perquè hi ha molta gent que es deixa molts diners amb això i per tant no els posa doncs a l'espalmeta de l'Església, però sense anar més lluny, el patriarca Kiril, que vindria a ser una mica la màxima autoritat de l'Església Ortodoxa aquí, i ha dit que els tarotistes i els vidents tenen un poder diabòlic. I això no és poca broma, perquè fins i tot s'ha aprovat una llei que considera que el satanisme és un moviment extremista. I això vol dir que si acaben relacionant aquestes pràctiques amb el satanisme, tot el que estigui relacionat amb el tarot, tot el tema de l'esoterisme, pot acabar sent delicte i els poden acabar comportant penes de presó.
0: Uau, déu-n'hi-do. Vaja, és sorprenent. Cristina, en quin punt diries que està ara mateix la guerra entre Rússia i Ucraïna?
1: Ostres, és complicat de dir perquè és una guerra que ja fa molts anys que dura, més de 4, i en aquest 5è any de guerra sí que és veritat que ha anat canviant molt, i ara aquest estiu podríem dir que estem en un altre estadi, és a dir, per fer-ho molt simple, Rússia està aprofitant que Ucraïna s'ha quedat sense defenses antiaèries per llançar míssils contra la seva ciutat, sobretot contra Kiev, està fent molt mal a la capital ucraïnesa, que no té manera d'aturar els projectils i de protegir els seus veïns, i en canvi Ucraïna el que té cada vegada són més i millors drons i està atacant les refineries de petroli per mirar que hi hagi una crisi de combustible, els magatzems de Wildberries, que és una mena d'Amazon rus per atacar l'economia i la logística civil, i llavors, clar, penseu que hi ha centenars de milers de petites i mitjanes empreses que en depenen absolutament de Wildberries per vendre els seus productes, que ara estan totalment arruïnats perquè se'ls ha cremat tot el que tenien els magatzems, i per tant aquí sí que s'està començant a notar i està fent mal, però clar, no als nivells del mal que està fent a Kiev.
0: I en un context, a més, s'estan preparant unes eleccions a Rússia, que també sí. Serà molt interessant de cara, si no vaig errar, de 20 de setembre?
1: Són el 20 de setembre, es faran del 18 al 20 de setembre. Penseu que són unes eleccions legislatives, les primeres legislatives que es fan des que va començar la guerra. No s'escull el president a Putin, sinó els nous diputats de la Duma, que és com es diu, el Parlament rus. I aquí penseu que ara mateix tots els partits que hi ha al Parlament, és a dir, a banda de Rússia Unida, que és el partit de Putin, la resta de partits també donen suport al president i a la seva guerra, i tots els partits que s'hi oposen estan il·legalitzats, o els seus dirigents estan empresonats o a l'exili. Per això aquesta vegada és molt sorprenent, perquè de primeres han deixat presentar-se un partit que és pacifista, que està en contra de la guerra, que es diu Yablaka, que Yablaka en rus vol dir poma, i moltes figures de l'oposició, tant de dins com de fora de Rússia, estan demanant el vot per ell, simplement per això, perquè és un partit que s'oposa a la guerra. Per exemple, la vídua de Navalny, Yulia Navalnaya, ho va fer ara aquesta setmana passada, i per tant es pot entendre aquesta votació com una mena de plebiscit a la guerra, no? Però bueno, ja sabem com funciona també el sistema electoral rus, si finalment es podran presentar o no, perquè hi ha hagut altres partits que, per exemple, Ròdina, que és un partit de dretes, que els ha impugnat davant del Tribunal Suprem, dient que aquest partit són uns traïdors perquè s'oposen a la guerra, i per tant serà interessant també llegir entre línies, no? Les enquestes diuen que el partit de Putin, Rússia Unida, que hi arriba amb un suport bastant baix, molt més de l'habitual, i serà interessant veure fins on s'acaba inflant o no aquest suport en els resultats finals.
0: Doncs et sentirem, et llegirem, t'escoltarem. Cristina Solies, moltíssimes gràcies. Ens escoltem també al llarg d'aquest estiu. Una abraçada ben forta cap a Moscou.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu, adéu.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
4: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
5: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
9: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
8: Donem espai als testimonis en primera persona.
10: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
8: Fem reportatges.
11: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
8: I denúncia.
12: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
8: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
13: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
8: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
14: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
15: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
14: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Bon dia!
17: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
18: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
17: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa
20: nostra. Catalunya Ràdio.
21: Linca, Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
22: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linca't.
20: Linca't.
21: La 34a Xubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Xubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a xubertíada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linca,
21: Linca, a Catalunya Ràdio.
20: Trescat Info.
0: Són les 10, ens actualitzem amb el butlletí informatiu amb l'Eva Compte. Bon dia, Eva.
23: Hola, Maria, molt bon dia. I comencem parlant, ara ho deies tu també, de l'eclipsi. Els oftalmòlegs adverteixen de la importància d'utilitzar només ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de dimecres. Cap mètode casolà garanteix la seguretat que ofereixen les ulleres homologades. Ho ha detallat al suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'Oftaldex, el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
24: No hi ha cap mètode de mirar directament al sol que no sigui mitjançant aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123122 i portant el marcatge de la CE. Abans s'havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats o CDs, o fer servir les ulleres de sol normals o inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
23: Aquestes ulleres homologades es poden comprar en òptiques, museus de la ciència o internet sempre que compleixin la normativa. Els especialistes recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, inclús en la fase de totalitat, l'únic moment en què es podria observar el fenomen astronòmic a ull nu. També recomanen que els infants que vulguin gaudir de l'eclipsi sempre ho facin acompanyats d'adults i asseguren que és millor evitar desplaçaments amb criatures. Més notícies que repassem amb la Laia Framis. Segon dia de controls fronterers als aeroports espanyols als vols provenents d'Itàlia.
25: La Moncloa adverteix que els propers dies aniran a més, però de moment ahir només se'n van fer una dotzena, dos dels quals al Prat. La Comissió Europea confia que el xoc diplomàtic entre els dos països acabi aviat i recorda que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Mentrestant, a Ceuta aquest vespre hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma.
23: Al País Valencià està estabilitzat el foc que crema a Tírig, a l'Alt Maestrat, amb dos focus actius.
25: D'altra banda, els bombers ja han controlat l'incendi de la serra d'en Galceran, a la Plana Alta. El foc, que es va declarar divendres, ha cremat 45 hectàrees i ha afectat un perímetre de 45 quilòmetres. A més, en les últimes hores s'ha aixecat l'ordre de confinament del municipi i això ha permès que prop del centenar de veïns desallotjats hagin pogut tornar a les masies.
23: Localitzat al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer exemplar de ratpenat del nord, a la península Ibèrica.
25: Una expedició científica ha documentat per primera vegada la presència d'un individu d'aquesta espècie, una de les més septentrionals del planeta i localitzada fins ara a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia o als Alps. La troballa suposa la incorporació d'aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i amplia, per tant, la distribució d'aquest quiròpter fins ara limitada a les regions boreals d'Europa i els Alps. També obre nous interrogants sobre la història biogràfica d'aquesta espècie de ratpenats, l'única coneguda que es reprodueix per sobre del cercle polar àrtic. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
23: La calor i la falta de pluja està perjudicant el sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara per al cereal d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
1: Tot i que en molts camps ja estan verds amb els brots de panís, les temperatures per sobre de 35 graus aturen el creixement de la planta. Tenint en compte que a la Plana de Lleida, durant el mes de juliol, el termòmetre ha arribat a 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes, tot apunta que el rendiment de panís caurà en picat. Santi Caudevilla és responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
3: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. Encara si rego, l'aigua, no, la planta no pot tirar endavant. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà una bufetada mai vista.
1: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern com l'ordi, especialment a les zones de seca, i que suma l'augment de costos que han hagut d'assumir el sector derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
23: Esports, Roger Arnau.
5: El Barça torna avui a Barcelona després de tancar el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Els blaugrana van guanyar per 1-0 al Nottingham Forest amb un gol de Rafinha de penal, però van caure també per 1-0 contra l'Udinese. El PSG, mentrestant, ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el Barça l'analitzarà i decidirà si ve en Ferran al club francès. En motor, a l'IndyCar, Àlex Palou sortirà des del segon lloc a la graella de sortida de la cursa de Portland, que es disputarà aquesta nit a partir de les 10. El pilot català, vigent campió, és líder amb 83 punts de marge respecte als seus perseguidors. I en motos avui a les 2, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, Jorge Martín, el líder, surt des de la pole, ahir ja va guanyar la cursa sprint, i també avui es decideix el Tour de França femení, amb l'última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Nissa. La neerlandesa Demi Vollering defensa el mallot groc.
15: Fins aquí les notícies.

0: dimecres, dia 12 d'agost, arriba el dia que molts tenim marcat al calendari pràcticament des de fa un any o més. L'eclipsi solar total que viurem a casa nostra, l'eclipsi del segle. Un vespre en què la lluna taparà el sol totalment en molts indrets del país i que, amb el permís de la meteo, de seguida ho actualitzarem, ens permetrà veure i viure també un dels espectacles astronòmics més impressionants i màgics. Per ser amb un desplegament especial, i especial de 3CAT, els del suplement també serem presents. Joan Anton Català, Roger Escapa, dimecres en directe des de la barra del Trabucador al Delta de l'Ebre, un dels emplaçaments més espectaculars per seguir aquest eclipsi, participant en el programa especial de TV3 com el de Catalunya Ràdio. Per tant, ho tenim tot preparadíssim, dia gran. A molts de nosaltres ens tocarà viure el nostre primer eclipsi solar total, però per d'altres, en canvi, serà un dia més a l'oficina. Ara, el suplement d'estiu, quatre persones que han vist més eclipsis dels que es poden comptar, que fa setmanes que no dormen pensant en què passarà el dimecres, quatre persones que fa mesos que somien en l'eclipsi del segle. Són com no pot ser d'una altra manera, Joan Anton Català.
1: Bon dia, Marina.
0: Tot preparat per aquest desplegament de dimecres?
1: Sí, però jo no estic gaire d'acord amb el que has dit. Dius, quatre persones que n'han vist molts. No, jo n'he vist un. Comparat amb els que ara presentaràs, jo aquí sóc, jo aquí pràcticament sobro.
0: Perquè, déu-n'hi-do, aquestes tres persones que ens acompanyen avui a l'estudi de Catalunya Ràdio. Josep Masalles, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Jaume Sacasas.
3: Bon dia.
0: Carme Lluís.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
3: A punt. Esperant, amb paciència.
4: Al·lucinats. Jo, si haig de parlar, és que ja ploro. Tinc una cosa que jo pic parlar d'eclipsi que no es pot transmetre, no hi ha paraules, no hi ha escriptura, no en val cap article, no en val cap diari, no en val res al costat del que jo penso, el que he viscut, l'il·lusió més gran de la meva vida, la natura me l'ha ofert en directe.
0: Quants eclipsis solars heu vist en directe?
2: Bueno, jo he vist 43. 43, dels quals 22 són totals, 11 anulars i 10 parcials.
1: Re, Marina, ja veus, re.
2: 22 totals. Com els del 12 d'agost, 22.
0: Quatre persones, en Joan Anton n'ha vist un. Quatre persones que n'han vist uns quants. De seguida anirem a descobrir les vostres històries i actualitzarem també què ens depara la meteo, que serà molt important estar-ne molt pendents aquest dimecres. Però què se sent quan ets testimoni d'un eclipsi total de sol?
2: És complicat parlar-ne, i després que la Carme ha explicat això, ja no tinc paraules. No, jo diria que, clar, la gent s'ho pren de moltes maneres diferents. Hi ha maneres de viure d'una manera o d'una altra. I molts aspectes de té un eclipsi solar per destacar. Jo potser destacaria dos aspectes que a mi sempre em criden molt l'atenció. Un és l'espectacle còsmic que es produeix amb aquest ball entre els dos objectes, els dos astres que tenim més a prop, bueno, més a prop, més presents tota la vida, que són el Sol i la Lluna, i que la Lluna té la casualitat que de tant en tant, amb lluna nova, tapa completament el sol. I això és un esdeveniment molt, molt singular, molt, molt esporàdic, des del punt de vista del planeta, a qualsevol punt això passa molt poques vegades, i que la lluna nova, que no veiem, aconsegueixi tapar el sol i permetre'm veure del sol les coses que no veiem del sol, com són la corona, les perles de Bailey, les protuberàncies, la cromosfera, o sigui, ens permet veure la lluna invisible, ens permet veure el sol d'una altra manera. I això és un espectacle tremendo. I amb dos moments màgics, que són el segon i tercer contacte, que és quan s'inicia la totalitat i quan acaba la totalitat, en el qual veiem les perles de Bailey, que són aquests raigs de llum que es colen entre les muntanyes de la lluna, l'anell de diamant, que és l'últim raig de llum que podem veure sobre el sol, i són moments màgics que després veurem la cromosfera, veurem les protuberàncies i veurem la corona. I després hi ha un altre aspecte més cultural que a mi jo sempre m'agrada destacar. I jo crec que els eclipsis són la plasmació, són l'epítom de l'èxit de la civilització, de la cultura, de la humanitat, en el sentit de que hem pogut passar d'un esdeveniment que era màgic, supersticiós, de por, la ignorància, permetia o impedia gaudir del fenomen, perquè era un moment de por, que s'acaba el món. I la cultura i la ciència ens ha permès arribar a un moment que podem predir exactament el que és un eclipse i gaudir d'ell amb coneixement. I per tant, per mi, és l'epítom, és la diferència entre la ignorància i el coneixement. I per això és un homenatge a la humanitat, a la cultura, en aquest sentit.
0: De seguida, les vostres històries amb els eclipsis, però abans, ara ho dèiem, dimecres, Joan Anton, molt i molt pendents de la meteo.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant...
1: Hi ha papallones aquí a l'estómac.
0: Sí?
1: Eh?
0: És el que sí. Més et preocupa?
1: No. Sincerament, no. Mira, ara li comentava al Josep, no, perquè l'estem gaudint molt, aquest eclipsi, de fa mesos, i aquí a la casa l'estem gaudint moltíssim, no?, fent la divulgació que estem fent. Però sí que el muntatge que farem amb 3CAT, tot l'esforç que s'hi ha posat, això és el que em té una mica així pendent de la meteo. A veure què ens diuen.
0: Doncs actualitzem el marcador. Jofre Genuer, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
0: La gran pregunta, la pregunta del milió. Podrem veure o no podrem veure aquest eclipsi?
5: Bé, ara mateix crec que no hi ha cap centre meteorològic important amb gent, amb científics i meteoròlegs d'alt nivell que sigui capaç de poder respondre aquesta pregunta amb un sí i un no. Això, bàsicament, és el reflex de que la meteorologia és molt complexa, no és ni de motors tan exacta com l'astronomia ens agradaria. Bé, dit això, d'entrada, ja una mica, per situar-nos, és difícil dir un sí o un no, perquè dependrà exactament de la zona on estiguis. Tenim diversitat al nostre país, és molt ampli el territori, i, per tant, un sí o un no global no es pot dir. Sí que podem entrar en matisos. Si vols, podem allargar-ho una mica més i entrar en alguns matisos.
0: A veure, va.
5: Doncs mira,
0: ara mateix,
5: per exemple...
0: qualsevol informació que tinguem, jo crec que per calmar una mica aquests nervis ens anirà bé, Jofre.
5: Mira, sí que la meteorologia ens està, almenys amb els càlculs i amb els mapes que tenim avui en dia, ens està insinuant que aquesta activitat tempestuosa que estem tenint aquests darrers dies va una mica de baixa el dia de l'eclipsi. Per tant, des d'aquest punt de vista, des d'aquesta perspectiva, doncs hi ha bones notícies. Venim d'un juliol molt calorós i d'uns pronòstics climàtics que ens indicaven que aquest agost seria un agost de molta activitat tempestuosa, una mica més plujós del que seria habitual, una mica potser també degut doncs, a aquestes elevades temperatures. I així l'hem començat. De fet, hem tingut força episodis de ruixats i tempestes aquests darrers dies. Bé, entre avui potser hi ha una petita parada, tot i que ara mateix hi ha hagut algunes gotellades inesperades en alguns indrets, com Sitges, per exemple, amb un cel gairebé serè. Avui va d'una mica de baixa. Demà passat, un embussament d'aire fred que llisca pel sud de França reactiva aquests fenòmens i, per tant, tornarem a tenir tardes amb molt de núvols a diversos indrets del territori i amb tempestes i ruixats. Però el dia de l'eclipsi això torna a disminuir. I, concretament, els models no es posen molt d'acord. La diversitat de models que tenim, els més importants de gran escala, alguns diuen que es disminuirà molt i d'altres mantenen encara una mica d'activitat tempestuosa cap al Pirineu especialment i de manera molt minsa cap a la zona de l'Ibèric. Per què dic això? Perquè això ens fa pensar que en punts del nord de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, que aquí no és total, doncs molt probablement la tarda, ara mateix, en mapes d'avui, podria estar dominada per aquestes nuvolades que doncs, entorpeixin una mica la visió que puguin, en definitiva, dificultar la visió de l'eclipsi. Però, dit això, també cal dir que, per exemple, del 99% al 100%, aquesta franja entre el Pla de Lleida, Camp de Tarragona i zones doncs, de la Catalunya Central i Barcelona, aquesta seria la que ara mateix té el pronòstic més òptim de poca nuvolositat, almenys generada per nuvolades no n'esperem, i, per tant, aquí el dia abans o el mateix dia, l'únic que haurem d'estar pendents, no a nivell global, però sí a nivell molt puntual, que pugui haver algun núvol baix que aquella hora pugui molestar en alguns indrets de manera local. Però en aquestes zones el pronòstic seria òptim. I per últim, i anant a la zona doncs, del 100%, a la zona de la més durada, de durada d'un minut i mig, cap a les Terres de l'Ebre en definitiva, aquí encara no està clar del tot el que pugui arribar a passar. El pronòstic és optimista, sí, perquè no sembla que hi hagi una activitat tempestuosa. Bàsicament aquí estem pendents de les encluses que puguin doncs, entrenyinar, tapar el cel a l'horitzó i, per tant, afectar de ple la visió del sol. Sembla que poden haver-hi algunes tempestes a la zona de Terol, de Gúdar, de la zona interior de Castelló. Aquí sí que sembla que podria acabar doncs, entorpint una mica la visió cap a Castelló-València, però la zona de les Terres de l'Ebre, com ara, sembla una mica al marge i potser no hi arribin. I, per tant, en aquest sentit, venint del que venim, seria més aviat optimista el pronòstic. Només ens quedaríem pendents d'algun núvol baix que pugui haver-hi a la zona.
0: Joan Anton Català, bones notícies o patirem?
1: No, no, són bones notícies. D'entrada, t'haig de dir una cosa, ho ha dit el Jofre ara, ens hem de treure el barret per la feina que fan les nostres dones i homes del temps, perquè treballen en una cosa que és molt complexa i tots estem sempre pendents que si hem de sortir de cap de setmana, que és una cosa molt difícil de predir. Dit això, són bones notícies, no em digueu. Podrien haver estat pitjors, podrien estar directament males notícies. Això són bones notícies. Després ja veurem.
5: Volia afegir una cosa, ara que dius això.
1: No em xafis, no em xafis la cosa, ara, eh?
5: No. Segueixo, enllaço amb el fet de que són bones notícies, perquè precisament vam fer un petit estudi amb imatges de satèl·lit dels últims 23 anys i sortia una estadística de la mateixa hora, el mateix dia, 12 d'agost a 8:45. Doncs sortia una estadística d'una moneda a l'aire, d'un 50% o fins i tot d'un 49%, degut precisament a aquestes nuvolades i a aquestes tempestes que generen a la zona de l'Iberi, que sempre acaben tapant el cel als vespres a la zona de les Terres de l'Ebre. Per tant, si ja veníem d'això, doncs estem encarant la part del 50% positiva. A veure, hem de seguir-ho. Encara queden 3 dies, de fet 4, gairebé, i això encara es pot afinar més i acabar de concretar més. Però,
0: Jofre,
5: en principi, diguem, una flaire positiva, vaja, diguem-ho així.
0: Creuem dits. Jofre Genué, moltes gràcies, molt atents tots al que ens hagis de dir aquesta setmana, tu i tots els companys del Servei Meteorològic. Abraçada ben forta i a creuar dits.
5: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Independentment del temps que faci, d'aquests núvols que veurem com es comporten, com dèiem, hi ha tres persones a l'estudi 1 que d'eclipsis n'han vist uns quants. Comencem per la història del Josep Massalles. Josep, ens deies, 43 eclipsis.
2: Sí, 43, bueno, 10 parcials, que potser tenen menys importància, però 22 totals.
0: I 11 no hi ha gaire gent al món que n'hagi vist tants.
2: Bueno, el que ha vist més, crec que totals, era ahir Passatxov, que en tenia 30 i escaig, 30 i alguna cosa escaig. I Paul Malley, que en té 89 eclipsis total, en total, però molts són parcials. O sigui, tenia menys que ahir Passatxov i de Kofre d'Espenac, que són els grans, més famosos observadors d'eclipsis.
0: Ets la dotzena persona del món que més eclipsis ha vist?
2: Sí. Depèn de com es compti.
0: Com se certifica això?
2: Bueno, primer que ens coneixem molts dels que ja anem sovint a veure eclipsis, ja ens coneixem. Hi ha també una llista de correu que es diu Solar Eclipse Mailing List, que també ens trobem, una comunitat existeix. I després hi va haver un senyor que va fer una web que recollia tota la comunitat el que es diu caçadors d'eclipsis, que a mi no m'agrada, dic observadors, però ell va titular-ho així i va fer aquesta web, a la qual tu aportes les teves dades i, diguem, dius en quin lloc has estat, quants minuts, etc, aportes les teves dades i aleshores s'estableix el rànquing de manera automàtica.
0: I de l'estat espanyol?
2: Sí, el primer, per descomptat.
0: 43 eclipsis no es veuen a casa nostra perquè estem parlant de l'eclipsi del segle, que és un fet extraordinàriament excepcional. Quants països has hagut de trepitjar per veure aquests 46 eclipsis?
2: No els he comptat, però crec que vaig llegir algun dia que en un diari que deien 20 escaig. 10 dels quals els he vist aquí, a Catalunya, O sigui, 10 eclipsis parcials els he vist aquí, i els 33 restants, bueno, un el vaig veure a València, i els altres, els 22 totals, sí.
0: Quin és el lloc més estrany on hagis vist un eclipsi? Com? El lloc més peculiar, més recòndit?
2: Bueno, el desert de Líbia ho és, Iran també va ser molt peculiar, a Mongòlia i l'Antàrtida, per exemple, doncs són llocs que, diguem, una mica, sí, singulars.
0: I una vegada vist un eclipsi, podem dir que vistos tots o recordes tots i cada un d'aquests eclipsis perquè cada un d'ells té algun detall que el fa especial.
2: Per descomptat, eh? Podria mirar les fotos i sé perfectament quina corona correspon a cada eclipsi i sí, a més recordes molts moments, perquè no és només el moment de ja la corona, les perles de Bailey, si l'has vist més alt, més baix, més activitat solar, menys activitat solar, les corones són diferents, les protuberàncies són diferents, el temps que dura és diferent, el lloc on el veus és diferent, amb la gent que ho veus és diferent, la reacció dels animals és diferent. O sigui, tots tenen una singularitat i tots podríem destacar alguna cosa de tots ells.
0: I el més especial, perquè jo no em puc imaginar què sentiré quan observi aquest fenomen, perquè mai he vist un eclipsi solar total. Sí. El més especial, què se sent? Quina és l'emoció, més enllà de l'explicació científica, què se sent?
2: No t'ho puc transmetre, eh? És molt difícil. La Carme, jo crec que d'alguna manera ja ho ha definit. Jo el que et dic és que no deixa a ningú indiferent. O sigui, jo he trobat fins i tot les persones escèptiques, que bueno, això de l'eclipsi és una mica exagerat, estem fent un gramassa. Quan veuen l'eclipsi, volen repetir, perquè és un espectacle ja simplement, ja sense... deixant de banda la ciència i deixant de banda aquests aspectes, visualment, i l'emoció que desperta és tremenda. I jo crec que hi ha un moment que és atàvic, que és del nostre cervell reptilià, que és quan torna el sol. I jo crec que aquest moment és quan la gent crida, quan aplaudeix, quan és el moment màgic del tercer contacte, que diem, que és quan torna la llum, no? I jo crec que és com un retornar a la vida. Jo ho faig la metàfora aquesta, no? És el sol, que és la vida, que és la font de vida absoluta del nostre planeta, i de la nostra existència, se'n va. I de cop i volta, una mica més tard, torna. No? I aquest moment jo crec que és el moment més màgic. I una pena, és el final, i és una pena perquè acaba, però també d'alguna manera és aquest moment màgic.

0: Jaume, Carme, vosaltres sou parella?
1: Sí, sí.
2: Ja fa dies.
0: Fa uns quants dies, eh? Quants eclipsis heu vist junts? I per separat?
2: Doncs, junts n'hem vist 6. I per separat, jo, 16.
0: 16 eclipsis.
2: Sí.
1: El meu cas és que, a més, de dos d'anulars, també.
2: Sí.
1: El meu cas és que fa 18 anys vaig començar a tenir problemes de salut i per aquest tema, doncs, he tingut alguna cosa bastant important i gràcies als equips mèdics de Can Ruti m'han anat sortint, si no, no estaria aquí. I llavors tot això, aquests problemes ja em retreuen d'allunyar-me massa de Can Ruti, perquè és com una taula de salvació. I llavors, és clar, jo no vaig poder viatjar, ara aniré a Burgos, faré una mica d'excepció, però això és un cas de força major, i llavors, perquè jo no pogués anar, ella no s'havia de quedar a casa, la vaig empenyar, gairebé la vaig tirar pel barranc, no, tu vés, escolta, jo em quedo aquí, et seguiré per internet, tota la retransmissió, i ja està.
0: La Carme ens explicava d'una manera magnífica què se sent quan veus un eclipsi, i suposo que les primeres vegades, i més quan ho fas en parella, amb una persona especial i amb qui comparteixes aquesta passió, han de ser molt especials. Vosaltres recordeu el vostre primer eclipsi total?
1: A Bolívia.
2: L'any 94, que vàrem conèixer en Josep i la seva parella. Estic molt emocionada. És que parlar d'eclipsis, per mi, és el sumo natural que jo he vist.
1: Em permets explicar una mica la meva emoció? A mesura que la lluna va cobrint el sol, es va fent fosc. El que passa és que la vista es va adaptant i no sembla que es vagi fent tan fosc. És com quan hi ha el crepuscle, que no sembla que es faci tan fosc. Però quan arriba a cobrir sobre un 85-90%, l'ambient comença a agafar se'n posa la pell de gallina, se'n comença a agafar una lluminositat fantasmagòrica rara, una foscor que dius, aquí està passant alguna cosa, aquí no estic incòmode, no sé què passa. Llavors es va tapant, veus l'anell de diamant i de cop i volta, com si trenquessin un llum, es fa fosc. Llavors, sembla que, almenys a mi, és la sensació que tinc, em dona la sensació com si em faltés l'alè, vital, o alguna cosa. Esclar, llavors, els que ens agrada la fotografia, comencem fotos i perdem el temps fent fotos, vídeos i totes les històries i tampoc gaudim de l'espectacle.
0: I que més, Joan Anton, és un esdeveniment molt col·lectiu, també. És a dir, són sensacions molt pròpies, molt personals, però compartir-les, en aquest cas amb una parella, però també amb els desconeguts que aquell dia tindrem al costat, ho ha de fer més especial encara.
3: Sí, jo crec que és per veure col·lectivament, perquè et sents connectat, et sents formant part d'alguna cosa més grossa que tu. Mira, donaré un detall, perquè ho han explicat tan bé, que crec que no s'ha de tornar a explicar, però no explica perfecte. Però després de l'eclipsi, en els eclipsis dels Estats Units, 2017 i 24, hi va haver un estudi que va demostrar com havia augmentat la proporció de gent que s'havien apuntat a projectes de caràcter social. Perquè tens necessitat de retornar, no?, aquest regal que t'ha fet la natura d'alguna manera, i hi ha molta gent que s'apunta a fer això, projectes de caràcter social, com una manera d'agrair-li a l'univers aquest espectacle.
0: Com us ho expliqueu? Com us expliqueu que reaccionem d'aquesta manera? Aquesta pell de gallina, aquesta falta d'alè? Perquè potser hi ha gent que ens escolta i diu, escolta, jo és que em sembla molt interessant des d'un punt de vista científic, però és que es faci fosc i prou. I per vosaltres, és una cosa que va molt més enllà.
4: Sí, el Jaume jo crec que ho ha explicat molt bé. És molt més que es faci fosc, eh? I aquesta llum metàl·lica, cendra, que hi ha molts aspectes en un eclipsi que més potser no hem destacat, no? Però com la baixada de temperatura, lleugera, la lluminositat com canvia, el que són les ombres volants, que això és més difícil de veure, però hi ha molts aspectes dintre d'un eclipsi. Però l'emoció és una mica el que la Carme i el Jaume han descrit molt millor que jo, no? I però és el moment de la totalitat. I fixa't que el Jaume, quan parlava, ell anava parlant i jo deia, era com una reacció animal, en el sentit de quan diem que els animals estan veient aquesta situació...
0: Què els passa als animals? Què ens hem d'imaginar que els passarà als animals?
4: Bueno, reaccionen, la natura reacciona, la natura absolutament reacciona perquè diguem, que està una disrupció còsmica, diguem, no? Hi ha tenim una rutina diària de que el sol surt i s'amaga i tenim coneixement perfectament del que és el dia i la nit, i de cop i volta els animals veuen que això es trenca, no? En aquest eclipsi no es veurà tan clar, perquè no és el migdia, no? És el vespre, i per tant ja pensaran que és l'hora d'anar a dormir, no? Però si fos el migdia els desorienta absolutament, i jo he vist cabres balar, he vist ocells cridar, ocells que callen, he vist de totes reaccions dels animals, i també fins i tot els insectes, i jo és una cosa que vull destacar, perquè els insectes fins i tot també això ho noten, i això ho tinc gravat a la pell, perquè en un eclipsi que vaig anar-hi van sortir tots els mosquits i em van picar moltíssim a les 12 del migdia quan no tocava, no? I per tant això, la reacció dels animals és aquesta, però la reacció nostra, home, tenim els aspectes culturals i els aspectes, diguem, que ens fan valorar-ho de manera diferent, però jo crec que una part és aquesta sensació de, és una disrupció de la nostra rutina diària, i això s'acaba el món d'alguna manera, no? I després torna, no? I per mi aquest és l'efecte que produeix, no?
0: Joan Anton, els mosquits fins i tot.
3: Sí, això és important per el trabucador.
0: Hem de portar.
3: Bueno, el Josep ho va observar molt bé en aquest eclipsi que diu que quan es va fer fosc, els mosquits també van pensar, mira, és l'hora de sortir a casa i picar, no? Recordem que això ho fan només les femelles, els mosquits femelles. Clar, la natura respon. És un moment tan intens que tens la sensació que el temps s'aturés, perquè durarà molt poc aquest eclipsi, però tot i això és tan intensa la sensació que és com tot guarda silenci, la natura guarda silenci, les persones també, durant aquell moment, s'acostuma a fer un silenci. Jo sempre recomano a la gent que deixin un mòbil, no fent fotos, no, enregistrant la veu, i que després, quan acabi a casa ja tranquil·lament, escoltin el que s'ha dit, i també el que un mateix ha dit i que no se n'ha adonat, quan torna el sol, que és el que el Josep deia, en el moment en què torna el sol.
0: Quan són 2:15 del matí, Jaume, Carme, em sembla molt apassionant la manera com transmeteu aquestes emocions i aquestes sensacions. Llavors crec que també és interessant per la gent que ens estigui escoltant i que veritablement tingui moltes ganes de dimecres i està, doncs, una mica a l'expectació del que sentirà, que vosaltres que aneu vist tants i que els viviu d'aquesta manera, pugueu fer una recomanació per tota aquella gent que dimecres viurà el seu primer eclipsi solar total. Què els diríeu a aquesta gent?
1: Que gaudeixin de l'espectacle, que deixin de preocupar-se molt de fer... Si no són experts fotògrafs, com és en Josep, oi? Que deixin de fer fotos i coses, que gaudeixin. Si per cas que serveixi d'experiència pel pròxim. El proper, potser llavors que experimentin en fer fotos. Com a molt... Potser, això que deia que no sembla que es faci fosc, amb les càmeres digitals actuals i els mòbils, si poses amb la funció automàtic, tampoc es anirà fent fosc, perquè fem una foto des del Tibidabo de cap vespre de Barcelona i queda clar com en ple dia. Llavors, per evitar això, el que s'ha de fer és posar en posició manual, mantenir els paràmetres de sensibilitat, velocitat i diafragma, potser un punt més sobreexposat quan el sol està completament destapat, i anar fent fotos mantenint això. Llavors sí que les fotos es veu com es va fent fosc.
0: Carme, una recomanació.
2: Que la recomanació és que si no coneixes el que està al costat, t'abraces, plores i ho fas tot. Vull dir, no entenc el que em diu que vistos un, vistos tots. No, això no ho accepto. No pot ser. Cada un és diferent. Quan el primer eclipsi, que en Jaume ja no va poder venir, jo vaig anar amb els que anaven, Jaume i jo, i de l'Astronòmica de Sabadell, que en som socis, i allà hem format una família. Vull dir, Són els meus amics. Som de Badalona Centre, tant ell com jo, coneguts. Tots. Va sola? No, jo vaig en 30, en 40, en 20, i vivim. Tenim unes vivències d'ajuda mútua, tu per mi, jo per tu, perquè hem anat en llocs inverossímils, que hem dormit a terra amb bitxos, amb no bitxos. Hem fet tant que jo he dit, jo no vull dormir sola, perquè no vens? En l'Àngel Marcell havia dit, amb la Dolor Josa, per què no vens? Perquè, clar, dormir sola i a terra m'ha fet un impacte tremendo.
0: Per tant, moltíssimes abraçades amb sí. els del costat. Joan Anton, amb el Roger Escapa, tocarà abraçar-te.
3: Sí,
0: ja
3: ens abraçarem, que em ve molt de gust. Jo sempre dic que és molt important que triem qui volem tenir al costat en aquell moment, perquè ens hi abraçarem, com deia la Carme.
0: Doncs són les recomanacions d'en Joan Anton Català, d'en Josep Masalles.
4: Puc fer una recomanació?
0: I tant.
4: Sí, jo, primer lloc, gaudir, com diu el Jaume, i també aquesta aventura que suposa tot això, en aquest eclipsi no tant, perquè el tenim aquí a prop, però jo sí que una recomanació que crec que hem de fer, que ja s'ha fet moltes vegades, és que tinguem cura, també, tinguem cura dels nens, de les persones que estan al nostre voltant, perquè molts potser ja sabem, el tema de les ulleres homologades, s'ha parlat molt, però potser cal repetir-ho bastant, eh? Que la gent tingui cura de la seva vista, que no tinguem lesions oculars, i crec que això és molt important.
0: Per tant, precaució i a gaudir. Joan Anton Català, Josep Masalla, Jaume Sacases i Carme Lluís, moltíssimes gràcies a tots quatre, que vagi molt i molt bé, que es porti bé el temps i a gaudir-lo moltíssim amb aquells que ens estimem. Abraçada ben forta.
1: Gràcies,
3: igualment.
0: Pausa i ara tornem.
5: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana.

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'aquí parar un pensament humà.
5: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
3: El divan, el valor de la conversa.
6: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
3: El divan amb Sílvia Coppolo.
7: El divan s'hi està divinament.
3: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
8: Apunta-me!

amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial eclipsi solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. Catalunya Ràdio.

0: Aquest estiu al suplement farem un exercici d'imaginació, perquè segur que molts de vosaltres heu lamentat no ser en aquell concert que els Beatles van fer a la Monumental al 65, d'altres que mataríeu per anar a un últim concert de Michael Jackson, Freddie Mercury, qui sigui, i d'altres que ho sap molt greu no haver vist mai el Carles Sabater cantant el tren de mitjanit amb Sau. Perquè, com cantava Manel, la vida que ens hem perdut simplement no existeix, però, per sort, aquest estiu tenim amb nosaltres el Luis Hidalgo. Molt bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Marina.
0: Això no és atletes baixin de l'escenari, això és artistes pugin a l'escenari, Luis, perquè cada diumenge a aquesta hora, 11:15, farem d'alguna manera que aquesta vida que ens hem perdut existeixi i ens imaginarem com són aquells artistes que mai no hem vist en directe.
1: Tal qual, perquè tothom té una llista d'artistes al que els agradaria haver vist i que per raons fonamentalment generacionals pues no ha pogut ser. És a dir, cada generació viu una època, li toca viure algunes coses i no viure i perdre's algunes altres que ha de reconstruir a través dels seus discos, a través de vídeos...
0: Sí, tens gaires concerts pendents, tu?
1: Sí, molts.
0: L'espineta aquella que dius, ostres, aquesta fa un mal especial.
1: Pues mira, probablement la primera artista de la que parlarem. O sigui, a mi m'hagués encantat poder veure en directe Joni Mitchell, m'hagués encantat. Però hi ha moltíssims més, eh? Jo què sé. Anita O'Day, per exemple, va venir a Barcelona l'any 70, és una de les meves cantants de jazz favorites i jo no vivia encara aquí. Jimi Hendrix, Thelonious Monk, contemporanis, Lyle Lovett, per exemple, que és un artista de country que m'agrada molt. Un altre artista contemporània que només ha actuat un cop a Espanya, a Bilbao, fa 4 anys, que es diu Phoebe Bridge. És a dir, Johnny Cash, Bill Withers, els Creedence, que quan jo tenia 14 anys m'encantaven, i no, evidentment no s'he pogut veure. Però bueno, què farem? M'ha tocat veure altres coses.
0: Artistes pugin a l'escenari, Joni Mitchell.

0: Un artista, Luis, que no has vist i que bàsicament ja no podrem veure perquè s'ha retirat.
1: Sí, no, quan estava activa mai va venir al nostre país. De fet, a Europa va venir poques vegades. Ara ja té 82 anys. Es va retirar a causa d'un aneurisma que li va obligar a tornar a aprendre, a escriure i a expressar-se, diguem-ne. Però és un artista monumental per entendre el que ha estat el segle XX i potser el segle XXI. Va reaparèixer puntualment a l'any 2022 al Festival de Newport, després va rebre un premi i una actuació petita l'any 2025, però ja els anys 2000, el 2015 va ser quan tenia l'aneurisme, però ja s'havia retirat. És una de les veus femenines clàssiques del segle XX, cronista del hipisme, de la seva desaparició, un artista extraordinàriament versàtil que ha tingut diverses etapes a la seva carrera i sempre ha anat inventant, un artista amb una visió amplíssima, una dona que presenta una dualitat molt singular perquè té un caràcter molt fort, però alhora és extraordinàriament fràgil i la seva música ha visualitzat, ha manifestat sonorament aquesta fragilitat. Una dona molt confessional, que mai ha tingut problemes en explicar quins són les seves, els seus patiments personals, que ha tingut una vida sentimental oberta i amplíssima i, sobretot, una persona i artista extraordinàriament respectada de manera global. És a dir, pot agradar o no et pot agradar, però tothom estima... la

0: tot teu, Luis.
1: Doncs mira, m'està emocionant. És una cançó que, a part de portar-me molts records, la trobo extraordinària. És una cançó que es diu Help Me, Ajuda'm. És una composició que parla de la por a enamorar-se novament, per temor al desencís, la por a la desil·lusió, de la fi de l'amor. Curiosament, la va escriure quan tenia una apassionada relació amb John Gary, que era el bateria de la seva pròpia banda, amb la que Mitchell va iniciar tímidament el seu acostament al jazz després d'uns primers discos on feia fonamentalment folk. El disc més reconegut d'aquesta època es diu Blue. Es veu que aquesta parella, John i John, estiraven el dia al llit sentint John Coltrane, Miles Davis, Duke Ellington i fent altres coses que no eren només sentir música. Aquesta cançó va sortir a un disc que es diu Court and Spark, que és un disc... el primer, diguem-ne, que sortia del folk confessional, on ella explicava les seves carències, les seves limitacions, les seves pors, les seves fragilitats, ja li es mostrava com una persona i no s'amagava detrás de l'artista. I, a més, explicava una mica l'ambient de Laurel Canyon, que era una zona de Los Angeles, on van residir molts artistes famosos de l'època. Era, diguem-ne, el lloc on estaven tots els músics. Era inicialment un lloc més o menys cutre, entre cometes, que va, bueno, es va fer famós perquè vivien allà Zappa, Jim Morrison, Neil Young, Carole King, Crosby, Stills, Nash, Jackson Browne, és a dir, tota la crem de la cantautoria nord-americana de l'època.
0: I de Joni Mitchell hi ha una cosa que és molt interessant i que em sembla molt interessant també que ens l'expliquis, perquè va ser clau en l'aparició del Festival de Woodstock, que a més el suplement d'estiu, aquests últims estius, n'hem anat parlant, perquè és un festival, a més, que tot el que genera al voltant, doncs podríem estar parlant-ne hores i hores. Va ser clau per Woodstock, però ella no hi va actuar.
1: No, i precisament per això va transmetre la sensació meravellosa de Woodstock. Ella volia anar, però com que tenia una actuació o un programa de tele als pocs dies, el seu mànager, amb bona vista, va dir que millor no vagis perquè hi hauran problemes. Ja s'intuïa que l'organització del festival era un desastre, com efectivament va passar. Llavors, ella no va anar. Llavors, va veure imatges o va imaginar Woodstock des del seu hotel. I va composar una cançó que és l'himne de Woodstock, diguem-ne. Llavors, ella va composar la cançó, però Stephen Stills va fer un arranjament més roquer de la cançó, que és precisament el que estem sentint de fons i que ara sentim una mica més millor.

I ella, com no va anar a Woodstock, com no va patir el desgavell, que va ser el festival, també meravellós, però una altra banda, va fer una versió molt més acústica, molt més mística, on ella fa servir aquestes paraules que expressen de manera perfecta, diria jo, el sentiment del hipisme. Som pols d'estrelles, som daurats i ens hem de recuperar de tornar al jardí.

0: Una cançó, Luis, impregnada, d'aquest esperit hippie de Woodstock.
1: I de dolçor, i de misticisme, i de, com es diu ara, i de bon rotllo. Recordo molt sovint unes paraules que em va dir Pau Riba una vegada, que deia que el hippisme, en realitat, cada vegada, tot i ser molt denostat, està més de moda, o és més actual, més que digui de moda, perquè no està de moda, és més actual, perquè el hippisme parla de respecte a la natura, de respecte a la persona, de respecte a la dona, i de sentit de comunió, de comunitat. Efectivament, aquestes són coses que, a part de les, diguem-ne, els aspectes exteriors del hippisme, que és el cabell llarg, que si fuma marihuana, que si bla, bla, bla, bla, efectivament, són elements molt valuosos en la nostra, diria jo, en la nostra societat. I ella va recaptar aquest, o va recaptar, no, va reflectir aquest ambient. També reflectia una mica l'ambient que es vivia a Laurel Canyon, però Mitchell, i aquestes són les coses més interessants, era una dona molt inquieta. Llavors va començar a evolucionar, ja ho havíem comentat, cap al jazz. Aquest pas cap al jazz el va fer de la mà de Jaco Pastorius, que era un bassista extraordinari, que a més tocava sense trast al baix. És a dir, la ressonància de la corda al màstil no era a través de la peça metàl·lica dels trastos, dels trast del baix, sinó a través de la fusta. Llavors era molt melòdic i li permetia trobar, va trobar ella un baixista que li permetia respondre a la seva pròpia veu i fer melodia. És a dir, no només feia el sostén rítmic de la cançó, sinó que feia melodia. Llavors, en la cançó que sentirem a continuació, Jaco Pastorius, que la va acompanyar durant una bona part de la seva carrera, va gravar el seu baix tres cops, tres pistes, que ell mateix va barrejar per fer aquesta meravella.
0: Suplement d'estiu, Luis Hidalgo i Joni Mitchell.

0: Talk to me, talk to me, parla'm. A qui li dirigia aquest talk to me?
1: Aquesta cançó, que abans de dir-te a qui li dirigia, té una cosa sensacional, i és que sona totalment plena i només hi ha tres instruments, guitarra acústica, baix i veu, és a dir, no té
0: no
1: bateria.
0: Cal res més.
1: I no cal res més, perquè Jacob Astorius omplia la cançó amb el seu baix. Aquesta cançó estava pensada una mica amb Bob Dylan, perquè ella i Bob Dylan, que respectaven molt, de fet, Bob Dylan va dir que Blue era un disc que l'havia marcat molt, tenia molt bona relació, però quan van coincidir una gira, la Rolling Thunder Review de Bob Dylan, Johnny, que era transparent i no tenia por d'explicar les seves intimitats, resulta que es va trobar un tio que era un tros de gel, escarp, molt tancat, molt fugisser, que no volia parlar de res, que era antipàtic, en poques paraules.
0: Que no li queia bé.
1: No li queia massa bé. Li respectava, però no li queia massa bé. I en aquesta cançó li diu, podríem parlar de poder, de Jesús, de Hitler, o de les pel·lícules de Charlie Chaplin, però parla a mi, talk to me, com dient, nen, surt d'aquesta closca que tens i comporta't com una persona que potser no ets, però en realitat, evidentment, Dylan sí que és persona, però van tenir aquesta mena com de desencís. Era evident, era com el yin i el yang, no tenien res a veure, i llavors ho va reflectir en aquesta cançó. De fet, Joni Mitchell explicava moltes coses personals en les seves cançons. És una cosa que no és tampoc massa habitual.
0: Això passa, que hi ha gent que fins i tot potser admires, però dius, l'admiro, però que malament que em cau.
1: Sí, per això s'ha diferenciat sempre entre la persona i l'artista. És a dir, a mi hi ha moments en el qual m'és igual que pensi, com es vesteixi, què ha fet, bueno, dins uns límits, evidentment, però és que si no, al final, és que només t'escoltaries a tu mateix. A menys que no et caiguis bé a tu mateix, que també pots passar.
0: Això també pot ser, de vegades estàs molta estona reflexionant, i arriba un moment que dius, com la ment, com caig.
1: Sí, sí, o dius, però perquè que curt de gambals que sóc, si no arribo, però... I llavors sempre, com que, diguem-ne, idealitzes persones que estan fora de tu. Però, vaja, ens sortim una mica del tema. Bob Dylan i Joni Mitchell no tenien res a veure, tot i que es van respectar, que és un tema molt important, és a dir, respectar persones que no et cauen bé.
0: Joni Mitchell, una dona oberta, una dona lliure, una dona que hem vist també amb aquest esperit hippie d'alguna manera. De què més parlen les seves cançons?
1: Les seves cançons parlen de coses com, per exemple, l'ecologia. Hi ha una cançó que es diu Big Yellow Taxi, on diu, van pavimentar el paradís, van construir un aparcament amb un hotel rosa, una boutique i un lloc de moda, que podria ser perfectament una cançó que es podria reivindicar a mateix a les protestes aquestes que hi ha a Mallorca pel turisme descontrolat. També parlava d'amor, desamor, de les dones desafavorides. Per exemple, va dedicar una cançó de Magdalene Laundries. De Magdalene Laundries era una institució irlandesa punitiva que aplicava el seu rigor a mares solteres, prostitutes, orfes, dones de les que s'havia abusat i que anomenaven dones caigudes. Es calcula que entre el final del 18 i el 20 es van tancar i van esclavitzar unes 30.000 dones. I també va dedicar un tema meravellós, ja als anys 90, al maltracte infantil que va patir una amiga seva de l'infantesa, que era de l'ètnia Cree, és a dir, indígena canadenca, personificada en un personatge que dona títol al tema, que es diu Cherokee Louise. Toca el baix, en aquest cas, el seu marit, que és Larry Klein, i el saxo, Larry Klein, en qui havia descobert una mica el jazz, sentint música de jazz al llit. I el saxo soprano, el toca Wayne Shorter, de Weather Report, en qui va col·laborar també durant molts anys.
0: Cherokee Louise. We are crawling on our knees. We've got flashlights and batteries. We've got cold cuts from the field.

0: and she can't even come to our house. But I know where. I aquí, Luis, que ja no hi ha només tres instruments.
1: No, de fet, aquesta no és la versió amb la que surt Winesorter, perquè Joni Mitchell era capaç de recrear les seves cançons. Aquesta és una versió sinfònica que va fer ja a les acaballes de la seva carrera, abans de deixar d'editar discos, en la qual Joni Mitchell mostrava el seu talent, perquè a més de cantar, de tocar la guitarra, tocava també el piano. I a més, l'orquestra no, com dir-ho, no inflava les cançons. Moltes vegades els arranjaments orquestrals el que fan és donar cos a les cançons, però són com massa petulants, pel meu particular gust, bueno, visió, per la meva particular visió. Llavors, ella adaptava les cançons fent que tinguessin com un altre pèl, que tinguessin com un altre context, que tinguessin altres sonoritats. I precisament una de les cançons típiques d'ella, a part de la que estem sentint, que es diu Amelia, també va fer una versió meravellosa en la seva part final de la carrera, demostrant que havia fet folk, que havia fet jazz, que havia fet, havia tornat a recuperar la música folk però amb sentit elèctric, i després va tornar a fer, diguem-ne, música sinfònica, o va donar un tractament sinfònic a les seves cançons. Amelia és una cançó meravellosa que parla d'Amelia Earhart, que va ser una pionera en un món masculí, que és una mica el discurs de fons de la carrera de Joni Mitchell, i que va intentar volar el globus a través de l'Equador, va fracassar, era una ruta molt perillosa, es va estimbar, va desaparèixer i no s'ha trobat el seu cos ni les restes del seu avió. I aquesta cançó parla també del seu desencís després d'una de les moltes separacions sentimentals que ha tingut Joni Mitchell.
0: Amelia.

0: Joni Mitchell, que no l'hem vist en directe, Luis, però que avui ens l'has descobert i l'hem pogut gaudir d'una manera diferent. I mira, de vegades els discos gravats són millors que un directe, que potser algun d'aquests artistes, escolta, ens morim de ganes de veure'ls, no és possible, però és que potser els haguéssim vist...
1: El directe és té aquesta cara, diguem-ne, una mica fosca. De tota manera, jo penso que on els artistes demostren veritablement el seu talent i la seva vàlua, en termes generals, és en el directe. A menys que la seva sonoritat sigui tan sofisticada que només es pugui aconseguir en un estudi, que això també pot passar. És a dir, que reproduir determinats discos en directe és molt, molt, molt, molt complicat. Però bé, Rosalía ens ha demostrat que tampoc és tan complicat. És a dir, que si tens talent, de qualsevol manera pots reproduir o recrear un so que, a més que tu tens memoritzat d'una determinada manera, és a dir, que de vegades el problema també és teu. Tu t'has acostumat a sentir una cançó així i quan te la fan una mica diferent sembla que falta alguna cosa. Llavors, és això el tema aquest del directe.
0: Això és artistes pugin a l'escenari cada diumenge a 10:45. Luis Hidalgo ens descobrirà tots aquests artistes que mai hem vist a casa nostra, però que descobrirem d'una manera també apassionant. Luis, moltes gràcies, abraçada ben forta.
1: Gràcies a tu.
0: I fins diumenge vinent. Ara tornem al suplement d'estiu.

0: El suplement. A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
1: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
2: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
1: Mm. El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Eh? Curiós,
2: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
1: Sí, sí,
2: interessant.
1: Sí.
2: Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant,
1: i per darrere és una mica...
0: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha gent que arriba a ser nens, no ho diries.
1: Sí, que són
2: aquelles senyores que...
1: Biorritme lent, sempre en bata...
2: Sí, sí.
1: Van fresques.
2: Sí, sí. A la que es posa aquella bata, una senyora? Una
1: ja
2: senyora
1: no
2: es posa aquella...
0: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
3: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
0: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
3: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
5: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
6: Mordoku!
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. A tres dies de l'eclipsi, l'interès de turistes i visitants per viure aquest fenomen des de les franges de visibilitat total ha disparat les reserves a Tarragona i també a les comarques de Ponent. La majoria d'aquestes reserves s'han fet amb molts mesos d'antelació. És el que ha passat, per exemple, al parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3Cat Info.
2: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans, en el temps, hem plenat abans. Normalment les estances són de dos nits, tenim de una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
1: El Ministeri d'Economia espanyol preveu que l'eclipse atregui a l'Estat més de 446.000 turistes i la demanda per buscar allotjaments en zones o punts amb millor visibilitat s'ha disparat en més d'un 500%. I Alcanar, al Montsià, serà precisament el municipi on l'eclipse solar total del 12 d'agost durarà més de tot Catalunya. Es podrà veure durant 1 minut i 37 segons. Entre les activitats que s'han preparat n'hi ha d'específiques, amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Bon dia. La proposta busca apropar-se a les demandes de persones amb altres necessitats. Persones amb TDAH, hipersensibilitat sensorial o bé mobilitat reduïda. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
4: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica. Pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima.
3: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. Avui el govern italià diu que la decisió de Pedro Sánchez de fer controls a les fronteres és incomprensible i inacceptable, David Àngela.
5: En una entrevista a l'Estampa, el ministre de l'Interior italià i líder de Força Itàlia, Antonio Tajani, diu que Pedro Sánchez ha dramatitzat la situació i que Itàlia ha decidit fer controls als viatgers procedents d'Espanya perquè la situació de Ceuta és extraordinària i està lluny de normalitzar-se. Tajani argumenta que els mateixos serveis d'intel·ligència espanyols creuen que hi ha risc que a mitjans de mes hi torni a haver una onada massiva de migrants.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha recaptat 835.000 euros pels 150 expedients oberts a les empreses que gestionen pisos turístics.
5: Segons dades publicades per l'Agència Catalana de Notícies, aquests expedients finalitzats han permès recaptar els diners a través de gairebé 460 liquidacions de l'impost d'activitats econòmiques i augmentar alhora el padró anual d'aquests imposts en 220.300 euros. Els expedients s'emmarquen en el pla de regularització fiscal del sector turístic dut a terme per l'Institut Municipal d'Hisenda amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en el sector dels habitatges i apartaments d'ús turístics.
1: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures han afectat negativament les seves vendes al juliol perquè la gent surt menys al carrer.
5: Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pieig n'és el president.
6: A les 4 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. La qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que s'ha tornat amb les vendes. Si no hagués estat probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.

0: I avui Fangoria fa parada a l'Alt Empordà. El duet format per Alaska i Nacho Canut presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer LP en una dècada. A part dels nous temes, el concert també servirà per repassar alguns dels seus grans èxits, com A Quien Le Importa, Espectacular o No sé què me das, entre d'altres. Fangoria actuarà després de Nancy's Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de les 11 de la nit. Esports, Roger Arnau.
1: El Barça tornarà dimarts als entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper. Ho farà després de participar en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham i una derrota contra l'Udinese. Qui ja s'entrena avui és l'Espanyol. En el seu cas, després de caure per 3-1 al camp del Coventry, a Anglaterra, el seu pròxim compromís ja serà a la Lliga contra el Llevant. Leo Messi ha arribat aquesta matina de Rosario, a l'Argentina, per acomiadar el seu pare Jorge, mort ahir als 68 anys. El funeral se celebrarà avui diumenge. Mentrestant, la FIFA defensa el seu president, Gianni Infantino, després de les dures crítiques de la UEFA per haver intentat privatitzar l'organització dels Mundials. En un comunicat, l'organisme afirma que hi ha un esforç concertat i continu per afeblir Infantino i adverteix que no permetrà cap moviment fora dels estatuts per modificar la presidència de la institució. I acabem explicant que Àlex Palou sortirà segon des de la graella de jurs sortida del Gran Premi de Portland de l'Indicar. Es disputarà aquesta nit a partir de les 10. El pilot català aquesta matinada ha acabat en segona posició. Com diem, és el vigent campió, és el líder amb 83 punts de marge sobre els seus perseguidors a la general.
2: Fins aquí les notícies.

0: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: 11:06.
0: S'ha escrit un crim. Els relats de Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdaler.
1: Diumenge 9 d'agost del 2026. El suplement d'estiu s'ha escrit un crim.

0: Doctor Narcís Verdalet, metge forense, bon dia, benvingut al suplement d'estiu.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com està, doctor?
1: Bueno, bé, aquí avui fa molta calor i aquí com a mínim estem bé.
0: Farem. Se li gira feina a l'estiu, a vostè?
1: Home, és una de les èpoques que més feina he tingut, ara estic jubilat, però quan estava amb actiu hi havia molta feina. Per què? Perquè la Costa Brava, la província de Girona, la població es multiplica per 100, hi ha pobles.
0: Aquest estiu farem una cosa una mica diferent, que ara explicarem de seguida, però en aquests 60 anys de trajectòria, vostè en quants crims deu haver treballat? Homicidis, assassinats?
1: Jo he vist 10.000 morts, he treballat vol dir haver participat en una investigació, en les autòpsies o les pericials psiquiàtriques, amb 500 casos, per tant són 500 homicidis, i llavors he tingut uns 3.000 suïcidis, i el resta, fins a arribar a 10.000, han sigut morts, doncs mira, d'accidents de trànsit, accidents laboral, morts sobtades pel carrer, morts a investigar. I quan dic 10.000, aquí no hi conto els morts que vaig veure a Tailàndia, que allà feia por de veure. Quan el tsunami, no? Una gran catàstrofe del 2024. Allà en aquell campament, temple budista condicionat com si fos una morgue, allà hi havia 5.323 cadàvers. Per tant, imagina't-ho, una bogeria.
0: Quan a vostè li arriba un cadàver a les mans, és relativament senzill saber si ha tingut una bona mort, diguem-ho així, o si ha estat una mort violenta, una mort on darrere s'hi amaga un crim?
1: Home, aquí no hi ha res senzill, eh? A la medicina forense això de senzill, res de res. Perquè tot és complex, els morts, tots són diferents, perquè les biografies són diferents. No hi ha biografies iguales. Impossible. Per tant, totes les circumstàncies varien, l'hora, les vides són diferents, les biografies, els llocs, tot és diferent. Evidentment que si hi ha testimonis del fet que ha succeït, doncs llavors et posa més fàcil. Però, cuidado, que l'autòpsia és una part fonamental, i l'autòpsia es fa amb silenci, observant, molt important observar. Tens que tenir els ulls oberts, no? Anar amb les llargues, que dic jo.
0: Doncs aquest estiu, doctor Verdalet, tindrem els ulls ben oberts, les orelles també bastant ben obertes, perquè vostè ha vingut d'alguna manera a jugar una mica, i deixa'm que li faci una primera pregunta. Quina relació té vostè amb la novel·la negra?
1: Bueno, veiem, de fons, jo la novel·la negra la veig inclús no escrita, o abans que s'escrigui. Per què? Perquè veig, bueno, m'he trobat a la meva vida doncs, amb autèntics trencaclosques i crims de tota índole, i bueno, he vist lamentablement molta maldat. I en quant a la novel·la negra, bueno, m'han demanat molt assessorament molts autors de novel·la negra, i que algun, amb tot, ho dic amb tot l'apreci i carinyo del món, eh? Quan estan ja tenen el mort, llavors els hi falten les preguntes tècniques. I com no poden descobrir que l'hem mort, doncs, de tal manera? I quin vareno es podria donar perquè... O com ho podríem fer? Et fan 50 preguntes. Jo tinc molta relació amb autors de novel·la negra.
0: Doncs, doctor Verdalet, efectivament tenim una notícia, i és que el suplement d'estiu... s'ha escrit un crim. Gil Pratsora Roca, un dels escriptors del moment, bon dia i benvingut al suplement d'estiu.
2: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: I la teva relació amb els crims, Gil?
2: Jo literària i prou, és a dir, a mi m'agrada llegir novel·la negra i thrillers i coses així de suspens, i m'he anat trobant així com a nivell d'oci. No, jo crec que mai tindria la capacitat de ficar-me a investigar casos reals, ni 10.000 morts he trobat una bogeria. O sigui, no.
0: No us coneixíeu, eh?
1: No.
0: Ens estem posant cara avui tots?
1: Em havia sentit a parlar, però no ens coneixíem. Mira, 10.000 morts. Tu tens que comptar que més o menys a l'any a la província de Girona es fan uns 450-600 autòpsies.
2: Déu-n'hi-do.
1: si tu multipliques per els anys et sortiran els números. Llavors, d'homicidis, n'hi ha un promís d'un al mes. Per tant, hi va haver un any, concretament, quan jo era el cap del forenses, que es va disparar moltíssim, una bogeria va ser. Que va ser aquell any, tot es va produir un any, que malauradament Olot es va fer famosa per aquell auxiliar d'infermeria que havia mort aquells vellets amb un geriàtric, esclar. Sí. Mm-hmm. Allà hi van haver-hi 10 de cop.
0: El zelador d'Olot.
1: Sí. I llavors un altre que amb una escopeta va matar 4 o 5 treballadors d'una banca. Clar, 10 més 4 són 14, ja t'has menjat tot el de l'any, més els 12 que hi haurà. Aquell any a Provincia de Girona van pujar a uns 14 homicidis.
0: Doncs aquest estiu...
1: Perdó, 24.
0: Aquest estiu també tindrem crims, però en aquest cas seran diferents, perquè l'autor d'aquests crims, mai més ben dit, és en Gil Prat sobre Roca. I què hi farem? Què hi farem? Has escrit un crim? Doncs expliquem una mica també perquè els oients des de casa volem que juguin amb nosaltres. Tots dos heu vingut a jugar. I com ho farem? Expliquem una mica. En Gil, cada diumenge, serà l'encarregat d'escriure un crim. Una història fosca, un relat ple de misteri... Ho anirem descobrint i l'escoltarem locutat per la veu de Catalunya Ràdio, en Carles Debó. Però alerta, perquè no sentirem el relat sencer, sinó que l'hem dividit en tres parts. I de mica en mica anirem incorporant, d'alguna manera, més elements damunt la taula. I aquí entra en joc el doctor Bardalet, amb la seva experiència, el nostre investigador, que disseccionarà tots aquests relats, n'analitzarà tots els detalls, i Gil t'anirà fent preguntes per intentar descobrir què ha passat realment.
2: Sí, sí, que jo estic una mica a l'expectativa de que m'enganxaràs, perquè segur que hi haurà errors, perquè jo he ficat aquí molta fantasia i vostè ha estat en casos reals, llavors crec que la gràcia també serà aviam quan em pilles i veus això no, és impossible, coses així.
1: Una premissa, no em diguis de vostè.
2: Vale.
1: Segona premissa, igual em pilles tu a mi.
2: Bueno, aviam què passarà, doncs.
0: Preparats?
1: Preparats.
0: S'ha escrit un crim? El sicari.
3: Vaig entrar a casa seva cap a les 2 de la matinada. No vaig fer soroll. Mai en faig. És una de les primeres coses que aprens quan et dediques a aquest ofici. Era una casa tranquil·la. La senyora Pérez dormia al sofà. Durant uns segons em vaig quedar mirant-la des de l'ombra del passadís. A la taula del seu davant hi havia una tassa de te encara calenta i un llibre obert. Vaig assaborir aquell moment. Els últims instants de vida de la senyora Pérez. I llavors vaig avançar. Aquell dia feia 6 anys exactes que treballava com a assassí a sou. Una casualitat estranya. 6 anys que era un botxí, un esbirro de la mort. Havia matat desenes de persones, n'havia perdut el compte... I sempre ho havia fet amb una gran precisió. Sempre en gran cura pels detalls. Sempre vigilant amb les empremtes que deixava, amb les marques del terra, amb la disposició del cadàver. Fins que havia aparegut la senyora Pérez. Aquella dona havia estat la meva primera errada. Aquella dona comprometia tota la feina que havia fet fins llavors. Perquè una setmana abans, la senyora Pérez havia estat al lloc equivocat en el moment equivocat. Una setmana abans, la senyora Pérez m'havia vist matar. M'havia vist la cara sencera, i no només això. Podia donar detalls de la policia de la meva alçada, de la meva manera de caminar, de la jaqueta que portava, les sabates... I, sens dubte, allò podia ser l'inici de la meva caiguda. Sens dubte, ho havia de solucionar. Em vaig acostar al sofà. Vaig observar com ella seguia dormint. Vaig treure la meva Glock de la funda, una pistola precisa, elegant, noble, equipada amb un llarg silenciador que esmorteïa tot el so dels trets. La vaig treure a poc, agafant-la amb els meus guants de làtex, i amb la determinació que només et dona aquest ofici, li vaig disparar 5 cops. 5 trets amb l'arma lleugerament inclinada perquè els esquitxos de sang fossin els mínims. 5 trets directes al cor, perquè la caixa toràcica no es desmembrava tant com el cap. 5 trets ferms, silenciosos, nets, professionals. 5 trets que van acabar a l'instant amb la seva vida.
0: Bardalet tenim un cos amb 5 trets. 5 trets es poden sobreviure?
1: Difícilment, molt difícilment. Hi ha hagut casos de que, per exemple, amb ferides per arma de foc, amb escopeta de caça, perdigons, poden tenir fins a 30 de perdigons. Ara bé, 5 amb una bona eina com aquesta pistola, amb silenciador, 5 tiros, diu el cort, això pràcticament és incompatible amb la vida.
2: Bé, ho ha fet bé.
0: Un sicari, un esbirro de la mort, Gil.
2: Sí, sí. Crec que tenia la idea de posar-hi una persona professional de matar. No sé si has vist mai, si s'ha trobat mai un cas en què hi hagués un sicari o algú que ho fes per encàrrec. Perquè em flipava bastant aquesta idea de que hi hagi gent que treballi d'això, no? Perquè hi ha gent que treballa d'aquesta manera.
1: Sí, m'he trobat gent que va a matar, i això és el típic cas d'un assassí en sèrie. Ell mateix es defineix com un assassí en sèrie i que diu que no fallava, que no fallava. Bueno, no fallava, diu ell.
0: De moment tenim
1: no
0: un sicari, veurem sí. Què bé, passa.
1: Ara bé, aquí tècnicament ja és arreu, la causa de la mort està aclarida, claríssima. Amb sí, sí. Ferides d'arma de foc incompatibles amb la vida, perquè han sigut tirades 5 bales en el cort.
2: De moment no hi ha misteri, sí. Ara...
0: De moment no hi ha misteri.
1: Bueno,
2: ara es veurà...
1: Bueno, aquí hi ha la diferenciació de les ferides per arma de foc, que sempre es tenen que catalogar a llarga distància, a curta distància o a quemarropa. És a dir, vale. A ras de la pell. Quemarropa, que es crema la roba. Llavors, tenim que mirar si hi ha orifici de sortida o orifici d'entrada. En general, els orificis de sortida sempre són més grans que els d'entrada.
2: Cosa sortida.
1: Llavors, a l'autòpsia veurem si hi ha alguna bala que s'ha quedat a dins, o pot haver quedat incrustada a la part posterior del sofà perquè ha sortit, però també hi pot haver bala dins. L'estudi de balística és fonamental. L'estudi de balística és clave. Llavors, també es té que mirar una cosa. Tinc un cas concret, un cas que fa un atraco, una persona amb pistola, amb un banc, una entitat de Tarragona, d'un poble de Tarragona, i no el detenen, no arriben a saber què és l'assassí. No se sap. Però al cap d'un temps, ell, quan entra a casa seu, en una situació marginal, troba que estan violant a la seva filla. La mateixa pistola, pam, pam, pam, i s'entrega a la policia dient: he matat una persona que violava la meva filla. Quan es fa l'estudi de balística, es troba que l'arma que ha disparat i que ha matat el violador coincideix amb l'arma d'aquell atracament. I llavors en el judici li foten no un aguinaldo, dos aguinaldos, dos paquets. Per tant, l'estudi de balística és important.
0: De moment tenim un esbirro de la mort. Tenim 5 trets ferms, silenciosos, nets, professionals. 5 trets que van acabar a l'instant amb la vida de la senyora Pérez.
3: Però aquell dia vaig cometre un error. En altres casos, hauria d'haver girat sobre mi mateix i hauria hagut de marxar sobre els meus propis passos. Era la llei número 1 del meu ofici. Estigues a l'escena del crim el temps just i necessari. Però aquell dia va ser diferent. Aquell dia no vaig marxar. Perquè aquell dia hi havia un objecte a l'habitació que m'havia cridat l'atenció des del primer moment. Vaig inclinar-me i vaig agafar el llibre que descansava sobre la taula de davant la dona. Era un llibre totalment insòlit. Vaig observar-ne la portada, després les pàgines, cada cop més atònit. I aleshores me'n vaig adonar. Havia comès un error terrible. No havia d'haver matat aquella dona. Me'n penediria per sempre més.
0: Què ha passat, doctor Bardalet? Tot seu, les seves preguntes a l'autor del crim, Gil Prat sobre Roca.
1: Hi ha una cosa que em sorprèn, que és un sicari, es titula, és un assassí en sèrie, que ha entrat de matinada, no sabem si ha forçat la porta o si no l'ha forçat o tenia els claus, tot això s'ignora, però em crida l'atenció que es posa guants quan està dins. Quan es posa guants quan està dins, no per entrar. Per tant, hi pot haver impremtes dactilars a la porta d'entrada, d'apartar, o de tancar, o això.
2: No, no, ja els portava posats, els guants.
1: Ah, però aquí, en la història se'ls ha posat a dins. En la història se'ls ha posat a dins, que jo he sentit que he escoltat. Llavors, aquests guants, bueno, dius tu que... Per què se'ls posa els guants?
2: Si no, és que no. Ja, la història ja ho deia, que ja els portava posats.
1: I tot el rato van guants? Perquè girar les fulles amb els guants es fa una mica difícil. Les empremtes dactilars... Llavors, l'assassí, quan surt, tardarà més o menys, però sortirà de la vivenda. Els guants els deixa per terra, perquè dins de la part interna les empremtes dactilars hi són. O no crec que surtin guants.
2: Clar, però la història s'atura amb que ell, quan ha assassinat a la senyora Pérez, llavors decideix agafar un llibre que hi ha a la tauleta de nit, bueno, a la tauleta del menjador, i en aquell llibre hi veu un element que fa que ell digui m'he equivocat, no l'hauria d'haver matat. Llavors és...
0: Per tant, Gil, els guants no són importants?
2: Els guants crec que estem anant per una branca que no és la
1: que... Però aquí estic a mirar tot estic analitzant amb un aixecament de cadàver. Què pot ser? Que s'hagi confós la dona, que hagi tingut un petit error. Dos, que li hagin tocat una fibra sensible en un moment donat perquè el llibre, per exemple, sigui la Bíblia. Un, que sigui la Bíblia. Dos, que dins del llibre hi hagi vist alguna foto, alguna foto que pugui veure aquella senyora, doncs amb la seva mare, per exemple, coses que li hagin tocat la sensibilitat.
0: Fem-li les preguntes. Gil, el llibre és una Bíblia?
2: El llibre no és una Bíblia, però està molt a prop, de descobrir-ho.
1: Bueno, doncs, si no és una Bíblia, és una Bíblia, és un llibre...
2: Però m'interessa... O sigui, per què la Bíblia hauria... O sigui, perquè és una persona creient i, per tant... perquè és una pista...
1: No, jo crec lo just, que no sé ni lo que és lo just.
2: Vale.
1: Però en tot cas, el creient seria ella.
2: Clar,
1: i el centre de la investigació és la víctima. Mm-hmm. La víctima... I cada qual pensa el que vol. Si, per exemple, si aquesta dona fos una gran, jo què vols que et digui, significada comunista, podria tenir un altre llibre d'en Carles Marx. Vale. M'entens?
2: Mm. Però no és ni una Bíblia ni el manifest comunista.
0: Però anava bé per aquí la cosa. El llibre és important.
2: Sí.
0: Doctor Bardalet no és una Bíblia.
1: Bueno, el llibre tindrà la significació que pugui tenir, que pot ser un llibre que relati la història del seu poble natal i que l'hagi tocat la fibra, que sigui un llibre de filosofia o que sigui un llibre, per exemple, de medicina forense i que pugui llegir en allà que ha fotut algun error de rafal en el moment de cometre aquest crim.
0: És a dir, que el sicari descobrís que l'ha ben espifiat perquè aquest llibre li revelés alguna cosa.
1: És cert.
0: És la seva hipòtesi.
1: Vàries coses.
0: Gil, anem per aquí?
1: Hipòtesis.
0: Anem bé?
2: Més o menys, la qüestió... Hi ha un element clau que hem de tenir en compte, que és que el sicari mata la senyora Pérez perquè aquesta senyora el va veure o estava en un moment clau d'un assassinat, és a dir, en un assassinat anterior del sicari. Aquesta dona és un testimoni clau i llavors ell l'ha d'eliminar. Però el llibre li fa veure que no l'hauria d'haver fet.
1: Té que haver-hi un interrogant que no te'l veig, però bueno, des de l'ego el llibre li fa un impacte que el fa penedir.
2: Sí.
0: Per tant, la dona l'ha vist cometre un crim.
2: Ahà, sí, és un testimoni.
0: Ell, com a sicari que és, ha decidit matar-la perquè el pot delatar en qualsevol moment, però aquest llibre l'ha fet veure que ha comès un greu error.
2: Sí. No sé què pot tenir un llibre que...
1: Pot tenir imatges o raonaments escrits.
0: Gil.
1: Imatges o raonaments...
0: Si l'assassí hagués mirat el llibre abans de matar-la, l'hauria salvat, entenc.
2: Ah, és pregunta bona, eh? La resposta és sí. Sí, si hagués vist abans el llibre aquest, ell s'hauria adonat que no l'hauria d'haver matat. Si esteu ben a punt, eh?
0: Hi havia alguna cosa en aquell llibre...
1: Alguna imatge o raonaments?
0: Imatges?
2: Ni imatges ni raonaments.
1: Les escobertes, algun significat tenia. O poder és un llibre que hi havia en alguna foto interior, o algú, però vaja, des de l'ego, si un assassí en sèrie, un sicari, que és un assassí a sou, per encàrrec, el fa canviar d'opinió un llibre, té que tenir una potència argumental per tirar-se enrere, brutal, aquest llibre.
2: Vale, un altre element és que el sicari ho veu de seguida, és a dir, no llegeix ni una pàgina sencera. Només obrint-lo pel mig ja veu que no ho hauria d'haver fet. Si no és el contingut del llibre ni res, és el tipus de llibre.
1: Potser que sigui un llibre de tipus religiós, polític, científic, por ahí me diria jo.
3: La hipòtesi del doctor Verdaler.
0: Tenim uns quants elements damunt la taula i hem anat fent preguntes, doctor Verdalet. Quina és la seva hipòtesi final? Què ha passat en aquesta història?
1: Bueno, que des de l'ego s'ha perpetrat un assassinat, perquè ho fa de nits, té intencionalitat de matar, per tant, jurídicament es tipificaria no com homicidi, sinó com assassinat. Tot semblaria ser, quan mires enrere, que s'arrepenteix molt ràpidament del crim que ha fet i que des de l'ego, com a causa de la mort, queda claríssima com a investigació. Ara, això és l'objectiu. Armes de foc, 5 trets d'entrada i es té que veure si hi ha bales a dins o n'ha sortit una fora. Ara, les motivacions, per què ell se n'arrepenteix, hi ha un llibre. Me sorprens i em descol·loques quan em dius ja t'he començat per parlar igual, és la Bíblia, que li pot haver rememorat infància o altres situacions prèvies, em dius que no és la Bíblia, doncs pot ser un llibre d'anatomia o de ciències forenses, on te pugui dir que ha fet un error garrafal. Però bueno, per això probablement en la vida real les motivacions, quan a la investigació de l'aixecament del lloc, això no t'hi figuraria, perquè és com voler dir les paraules prèvies entre quan víctima i agressor es discuteixen abans d'un crim. Això les paraules se les emporta. Ara, un llibre que tingui tanta potència no deixaria rastre.
3: Vaig observar el llibre durant una bona estona. No n'havia vist mai cap d'igual. Les pàgines tenien petits relleus. Petits punts complien tot. Vaig trigar uns segons a processar-ho. Vaig aixecar la vista i vaig veure el bastó blanc recolzat al costat del sofà. Vaig veure una corda que anava d'una habitació a l'altra. I a l'acte em van atacar els remordiments. No l'hauria d'haver matat. La senyora Pérez no havia vist mai la meva cara. No podia haver identificat la meva expressió, ni el meu aspecte. La senyora Pérez era invident. No m'hauria pogut delatar mai. I jo havia matat una persona innocent. Llavors, al mig d'aquell menjador, vaig sentir per primera vegada una sensació que pensava que havia perdut. Penediment. Vaig treure'm el passamuntanyes. Necessitava aire. Vaig treure'm els guants de làtex i vaig recolzar-me sobre la paret. La vaig impregnar amb les meves empremtes. Dins meu acabava de néixer un nou pensament. Una idea nítida i evident. El pensament que aquella nit havia estat la meva última nit de feina. S'havia acabat. Vaig agafar el mòbil i vaig trucar a la policia.
0: La senyora Pérez, Gil Prat sobre Roca, era invident.
2: Sí, sí, sí. Sí, era un llibre en braille.
0: Doctor Verdalet, sí, sí. No era una Bíblia, era un llibre escrit en braille.
1: Tenia un significat importantíssim. Sí. Sí, sí.
2: Sí, sí, no, bueno, em feia gràcia jugar una mica amb això, no, amb el fet dels sentits i de que... Bueno, clar, ell havia donat per fet que l'havia vist, cometent l'assassinat, llavors el fet de matar-la així... No sé, és que a vegades no hi pensem, no? També el tema de que... Bueno, de que els sentits són importants a l'hora de cometre un assassinat o alguna cosa així, llavors... sí, sí. Crec que una mica la gràcia també és com sortir una mica de les quatre parets, no? De pensar des de fora i l'element de la ceguesa em va semblar que era interessant.
1: És interessant el que dius, ara bé, jo te diria...
0: Vinga.
1: I quan ell creu que l'ha vist, quan ell creu que l'ha vist, aquesta dona, no se'n va donar compte que era ciega.
2: No, perquè no estava corrent.
1: Bastó, aquell dia no portava el bastó, aquell dia no portava el gosset, ni gos ni gosset. Dos, i el fet de que tingui un llibre amb el sistema Braille, jo... No necessàriament vol dir que
2: sigui invident.
1: Que sigui invident.
2: Hi ha altres elements.
1: Però això aquest personatge, aquest sicari, bueno, és un sicari que l'enganxarien.
0: Aquest sicari no ha arribat tan lluny com sembla que hauria arribat,
1: quan tu ets sicari tens que saber el que fas i no hi ha marxa atràs, endavant.
0: I el penediment, pel fet que sigui una persona innocent, bé, és un element molt, molt interessant, també, suposo, a l'hora d'analitzar què ha passat en un crim, aquest element del penediment.
1: Quan tu te'n vas amb un crim que hi ha una víctima indiscutible, aquí es barreja actitud agressiva, que el vull matar, el vaig a matar, i em vull protegir, em poso guants, tal qual, i llavors veus un llibre Braille i et tira enrere i et fa penedir. Tot això, el mort no parla, i si tu no vols, no ho diràs. I això, la medicina forense són datos objectius. I llavors, amb aquest sicari, des de l'ego, té que anar a alguna classe més, perquè diu al final, em trec els guants, i segueixo arrepentit. Sí, pels guants ja te'ls has tret. I on te'ls has deixat?
2: Sí, acaba trucant la policia ja, fins i tot.
1: Ah, s'entrega la policia. S'entrega, però llavors la policia comprova, eh?
2: Clar, pot dir, ho has sigut jo.
1: Bueno, sí, he sigut jo.
0: Ben fet que fa el sicari d'entregar-se, perquè li augurem una curta vida laboral al sicari del primer crim que ens ha escrit en Gil Prat sobre Roca pel suplement d'estiu. Gil, moltíssimes gràcies.
2: Merci,
0: fins gràcies. Diumenge vinent. Doctor Narcís Verdalet,
1: digue'm.
0: Diumenge vinent, un nou cas, un nou crim a resoldre. Moltes gràcies, abraçada forta a tots dos.
1: Molt
0: ara
1: bé,
0: tornem.
1: Merci.
3: El suplement d'estiu. Marina Alaminos. L'estiu ets tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
3: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Todo que quer me dá é demais, é pesado.
7: A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana. El suplement. Amb Marina Alaminos.
8: Són 11:45 del migdia i aquest estiu d'eclipsi, els diumenges arribarem a les 12 amb els millors eclipsis de la temporada del suplement amb Roger Escapa. Avui, l'eclipsi d'Emma Vilarasau.
7: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també

Una Àries que va arribar al món un dilluns de lluna minvant, una dona que va néixer el 6 d'abril del 1959 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.

0: wants my kisses and my... Emma Vilarasau, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, bé, bé. Bastant bé.
0: Fas una cara estupenda.
1: Sí, sí, sí.
0: Has descansat?
1: Sí, sí, sí.
0: Dorms bé? Dorms bé, tu?
1: Dormo bastant bé, sí.
0: Independentment de si has tingut funció o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sempre dorms?
1: Sempre dormo. Potser hi ha alguna nit que hi ha alguna cosa que m'obsessiona i me la puc passar en blanc, però normalment no, no és l'habitual.
0: Ets de les que recordes que somies?
1: A vegades sí. Si el somni és de matinada, sí. Mm.
0: I aquest somni et porta a algun lloc que a vegades et preocupa o són coses tan descontextualitzades que no hi busques cap interpretació?
1: No, no són molt descontextualitzades, la veritat. A vegades em porten a llocs. Somio moltes vegades amb teatre.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Amb personatges antics?
1: No, no, no, no, amb malsons, el típic malson. No
0: de quedar-te en blanc.
1: No arribo a l'escenari, no trobo el vestuari, estic sentint el meu peu i no sé per on he d'entrar. Vaig a fer una funció que no toca, me n'adono que és una altra i no sé què he de dir. Coses d'aquestes molt absurdes.
0: Això us passa habitualment als actors i les actrius?
1: Crec que sí, ho he comentat amb companys i passa, sí, passa.
0: I arribes a ser conscient en aquell moment de... Emma, estic somiant.
1: No, no, això és el tràgic, perquè
0: clar,
1: tu passes fatal, sí, sí. I a vegades dura. Jo recordo aquest que no trobava el camí de l'escenari, que em va durar molt, i cada vegada estava més a prop, però no arribava a trobar l'entrada, no? I passava per sota, m'anava dalt, no trobava, i anava sentint el meu peu, i ja m'esperaven, i no, i aquest va durar bastant.
0: Què fas normalment un diumenge al matí? Perquè tenim aquí en directe.
1: Sí.
0: T'ho agraeixo molt, no és fàcil, perquè tu també ets una dona de cap de setmana, com nosaltres.
1: Sí.
0: No de matinar al cap de setmana, sinó de treballar sobretot els vespres. Molts dijous, molts divendres, molts dissabtes, molts diumenges.
1: Sí.
0: I normalment un diumenge al matí què fas?
1: Doncs, si fa bo, treballo al meu jardí, que és una de les coses que més m'agrada del món, o llegeixo o estudio, o no faig res.
0: Fas de jardinera.
1: Sí.
0: Ets la jardinera oficial de casa o hi ha algun professional que de tant en tant us ajuda? O te'n cuides tu, exclusivament?
1: No, a veure, no. Hi han coses que jo no puc fer, com podar xipressos o arbres, que això no ho puc fer, però de la resta sí, me'n cuido jo.
0: Serveix per desconnectar, suposo.
1: És, per mi és com una meditació.
0: Clar.
1: Jo l'altre dia ho deia, amb no sé qui, li deia... treure'm a les herbes és la millor meditació del món. A més, descarregues molt, saps? Molta ràbia, molta frustració, molt tot, i com no has de pensar gaire per treure'm a les herbes. Simplement és un treball manual i realment és, per mi, em neteja molt el cap.
0: El fet de, durant tants anys, fer un horari que va al revés del món, perquè quan fas teatre, que sobretot és el que has fet els últims anys, doncs això, treballes a l'hora que la gent fa oci, t'ha implicat gaire renúncies? Tenint en compte que la teva parella s'ha dit el mateix que tu.
1: Sí.
0: Vull dir que no sé si a nivell d'amistats o de fills...
1: M'ha implicat renúncies socials a nivell de, pues sí, d'amigues. A vegades de família, els germans o els nebots, que van com... Ara l'altre dia, per exemple, que em va fer molta pena, em va trucar el fill de la meva neboda, que té 10 anys, i em va dir, vindràs al meu final de curs perquè l'any que ve ja vaig a l'institut i fem... I no hi puc anar, perquè és a la tarda i jo tinc teatre. Cosetes d'aquestes que el món va a uns horaris que tu no vas i que sí que et perds.
0: Però, en canvi, hi ha molts avantatges. Jo estic encantat de la vida d'estar al cap de setmana. Dilluns i dimarts, si vol...
1: Clar.
0: Hi ha molts restaurants que ja obren.
1: Sí.
0: No hi ha cues. Totes les coses logístiques que ho pots fer perfectament bé. No sé.
1: Sí, no, tot té les seves avantatges i els seus inconvenients. Però hi ha alguna cosa del diumenge que tothom para i...
0: I tu no.
1: I tu no. I hi ha alguna cosa que encara ara penso, ai, a mi el dissabte m'és igual, les nits m'és igual, però el diumenge, que al matí jo ara...

0: visc en un lloc privilegiat i hi ha molt de silenci, no se sent res, i notes que el món descansa, no? I llavors tu no. I, bueno, això no m'acaba d'agradar.
1: Molta gent el diumenge, la teva gran contraprogramació ha de ser el futbol, no? Alhora, què fem? Anem a veure l'Emma al teatre o anem a veure el Barça?
0: Sí.
1: Perquè et poden agradar les dues coses, encara que sembli inverosímil.
0: No, inverosímil no és, ens agrada el Barça.
1: Sents que molta gent ha estat infidel per culpa del Barça?
0: A vegades sí. De fet, al teatre es diu, ostres, mira, es nota que hi ha partit del Barça, perquè falla.
1: Fins i tot amb una obra teva, eh? Fins i tot amb una obra teva es nota a vegades.
0: Oh, i tant, però si jo he fet obres...
1: Si ho tens tot venut, Emma, va.
0: Amb aquestes sí, però jo he fet obres que no ha vingut ni ningú. També les he fet, aquestes.
1: Som a l'Eclipsi, es fa de nit, i crec que una de les nits més importants van ser les nits en què van néixer els teus fills, no?
0: Doncs sí.
1: Van ser de nit? Bueno, van ser de nit?
0: Van ser de matinada.
1: De matinada.
0: Quan m'ho heu preguntat, t'ho juro que vaig estar pensant molt, eh? Quina nit. I tenia nits boniques. Hi ha una nit bonica a part d'aquestes dues, que va ser un viatge que vam fer a Finlàndia amb ells dos, que encara eren petits, i vam veure una aurora boreal els quatre. I això va ser un moment molt bonic. Però, clar, ho poses al costat del moment del part i de veure-li la cara al teu fill per primera vegada, i és que tot per puts, no hi ha res que toqui vores amb allò. Va ser... les emocions més intenses, més contradictòries i més boniques a la teva vida. No hi ha cap moment que se li pugui... ni la nit més romàntica, ni res.
1: Ja hi arribarem, aquí. Una cançó per una nit d'insomni. Avui, Emma Vilarasau, es queda amb aquesta.

0: Però és que si una nit d'insomni em sona això ja, no, bé, torno, perquè, no torno perquè, a dormir mai més.
1: Perquè tothom la relaciona amb l'exorcista, però per mi és, és... Jo la vaig descobrir de joveneta i era la típica cançó que t'havies fumat un porro i te la posaves i volaves amb aquesta cançó. I després que és llarga, que passa per molts llocs i que és un autèntic viatge... Si et quedes amb aquest tros... Que
0: no, no, la deixarem, no? La deixarem sencera.
1: Però és preciosa tota, no?
0: Sí, ara me l'he d'imaginar, a veure. Havíem fumat marihuana aquí, no? A veure on em porta, un moment, poso-me el context. Això vol dir que em vas fumar molt de jove? Em vas fumar gaire?
1: De jove una mica, sí.
0: Una mica. Això els teus pares tampoc els explicaves. Clar, i després es va convertir en l'exorcista... I
1: clar, sempre ha fet por, sí. però és molt lluminós aquest.
0: I ara com tu fas per expulsar els dimonis que et venen a visitar? Perquè la marihuana no deu ser la solució.
1: No, ara ja fa molts anys que no ho va ser mai, però... intento centrar-me, intento racionalitzar les coses, intento... utilitzar tota l'experiència que m'ha donat la vida per donar a tot el valor que té i no sobredimensionar res. Mm. No?
0: Mira, s'ha fet més de nit encara. Sí, ho deixarem així, eh? No posarem cap llum més, ja ens va bé. Com creus que hagués estat la teva adolescència, Emma, amb xarxes socials?
1: Buah, no ho sé, no m'ho puc ni imaginar. No m'ho puc ni imaginar. Crec que és duríssim estar exposat. Jo, que estic exposada perquè treballo de cara al públic i t'exposes amb entrevistes i amb coses, et vas exposant, ho trobo horrorós, perquè crec que la privacitat és una cosa molt necessària. Les xarxes... Clar, jo no sé, no tinc fills adolescents i no sé com funcionen els adolescents amb això. Clar, imagino que si no hi són... Els altres els hi diuen que perquè no hi ets, no? I t'has de posar a les xarxes i t'has d'exposar. Però és molt perillós, crec que és molt perillós. Jo hauria sigut molt desgraciada.
0: Sí, tu creus?
1: Sí, perquè jo a l'adolescència, que va ser una època nefasta a la meva vida, tenia molts complexes, era una nena que se sentia grassa, lletja, moltes coses, i jo m'ho hauria passat fatal. Segur. Mm. Segur. Mm.
0: Tens algun record feliç, però, d'aquella adolescència o no? O realment és una etapa que dius nefasta?
1: Nefasta, vaig plorar molt. Jo em veia i no m'agradava. Era la típica que trigava una hora a sortir de casa perquè no sabia què posar-se. Tinc records feliços? Sí, també, evidentment. Va ser una època en la que la meva mare em va fer molt de costat. Mm. Sí. Mm.
0: Dius que vas plorar molt i, en paral·lel, precisament, plorar davant la càmera és una de les coses que tothom destaca que ho fas d'una manera tan natural i tan extraordinària, que és una de les grans virtuts també interpretatives. No sé si us fa ràbia això que us diguin a vegades de que bé que plores.
1: Sí, a mi no m'agrada especialment,
0: per què?
1: Però...
0: Per què?
1: Per què no m'agrada? Perquè un no plora bé ni malament. Un plora i ja està. I cadascú plora com ell plora a la vida, no? I perquè és banalitzar o trivialitzar una emoció molt potent. Mm.
0: Què t'agradaria que destaquessin de tu, de com a actriu?
1: La honestedat, la sinceritat i la humilitat.
0: Una cançó per una nit de festa amb Emma Vilarasau.

0: Què tal balles, Emma? De cine. No, si bueno, és que ja ho sé, balles molt bé, tu.
1: No, de cine.
0: T'agrada ballar?
1: M'agrada molt ballar, això sí. I com que la ballo cada nit aquesta, per això te l'he posat.
0: Cada nit la balles, eh?
1: Home, al teatre la ballo cada nit, sí, sí.
0: On em vas aprendre a ballar?
1: Jo, de molt petita, ma mare ens va portar a fer dansa, dansa clàssica, amb una professora que hi havia a Sant Cugat, que era la senyoreta Alicia Calado, me'n recordaré tota la vida. I després jo vaig fer dansa contemporània, després vaig fer claqué, ja quan jo era més gran. Sempre m'ha agradat ballar, sempre m'ha agradat la música a través del cos, sempre m'ha agradat. I llavors a vegades ballo molt sola a casa. Quan no hi ha ningú, em poso música i ballo. M'agrada, m'allibera, em dona alegria i em sento millor després de ballar.
0: I sempre sola o hi ha moments en què també demanes companyia a l'hora del ball?
1: A casa sola.
0: A casa sola, eh?
1: Sí,
0: a casa,
1: sí.
0: Et deixen sola.
1: Sí, sí.
0: És el moment, Emma, deixem-la sola. I et poses Tina Turner sempre o...?
1: Bueno, Tina Turner o... Sí, però el pop dels 90 i els 80 dona molt, eh?, per ballar. Sí.
0: I, escolta'm, clar, aquests últims temps, Emma, tu has anat reivindicant d'alguna manera, cada vegada que t'han premiat, doncs, com de difícil és trobar dones referents a partir dels 60 a l'audiovisual, dones que estiguin malaltes, que tinguin vides plenes, alegries... Hi ha una de les coses que segurament no s'expliquen a la ficció, que és què passa amb el desig en aquesta etapa de la vida. Què passa amb el desig?
1: El desig canvia, com tot, però no desapareix. I bé, estaria bé que ho poguéssim explicar i es pogués veure.
0: Doncs arribem a la nit tòrrida, va, cançó.
2: I would not leave you in times of trouble.
0: Presenta'm tu aquesta peça.
1: És de Diana Krall i és una peça que m'ha acompanyat moltes vegades. M'agrada molt la lletra i la veu de la Diana Krall sempre m'ha agradat molt.
0: En quin context t'ha acompanyat la Diana?
1: Moltes vegades, per exemple, la recordo molt quan he estat rodant a Madrid, però sobretot una pel·li, me la posava molt a... Jo vivia soleta en un apartament que em van llogar i me la posava molt.
0: Què t'agradaria explicar del desig a la ficció? Que això, que es va alterant amb els anys?
1: Que s'altera, però que es manté i que sorgeix d'una altra manera, que no és una cosa tan impetuosa ni tan arrebatada com és a la joventut, que és una cosa molt plaent i que és de saborir-la amb calma.
0: Quants anys portes amb el Jordi Bosch, tu?
1: 36, crec.
0: 36 de casats?
1: De casats ens vam casar més tard, però junts 36.
0: 36 anys, eh? Com us vau conèixer?
1: Al llibre. Al llibre.
0: En aquella època escarranosa.
1: Sí.
0: De les vostres vides.
1: De les nostres vides. Ell venia de Mataró i jo de Sant Cugat i vam coincidir. La primera obra que jo vaig fer al llibre, ell ja hi era. I va ser... molt, molt fogós. Però vam trigar.
0: El desig era diferent.
1: El desig era diferent, era immediat.
0: Com el resolíeu?
1: En pim-pam.
0: A tot arreu, a tota hora.
1: A tota hora. Però va ser...
0: Et reconeixes encara amb aquella Emma i amb aquell Jordi?
1: Sí.
0: 40 anys després?
1: Sí. Sí, a vegades em veig i penso... jo sóc aquesta persona, però això em passa si em veig a la ficció. Però a la vida...
0: Sí que et reconeixes.
1: Sí. Però no ens vam liar, de seguida. Vam trigar uns anys a liar-nos.
0: O sigui, primer us vau conèixer, us vau caure bé, us vau agradar.
1: Sí, ens vam agradar, vam fer les nostres coses, però jo tenia 22 anys.
0: Havies de veure món.
1: Jo havia de viure, i ell també. I llavors vam esperar un temps.
0: Altres persones,
1: sí.
0: No? Què et va agradar d'ell?
1: Què em va agradar d'ell? Que encara m'agrada ara... a part de físicament, que m'atreia molt, aquest sentit de l'humor que té. M'agrada molt... Ai, perdó. M'agrada molt que em facin riure i ell ho ha aconseguit sempre. M'agrada... Bueno, té alguna cosa a la mirada que em penetra i que em coneix i que m'atravessa i que encara ara... Encara li deia aquest matí. I m'agrada la seva manera d'encarar... O sigui, ell no és dels que quan li passa alguna cosa t'ho diu d'entrada. Triga uns dies, ho paeix, ho tramita i després t'ho explica, no? I tu que el coneixes saps que la cosa va allà, s'està coent alguna cosa, però li has de donar el seu temps. I això que al principi no m'agradava, perquè volia la immediatesa de digue'm ja què et passa, ara penso que és molt intel·ligent.
0: I tu què creus que a ell li va agradar de tu?
1: A ell li va agradar de mi el meu físic, d'entrada, cosa que jo no entenia, però a ell li va agradar. I la meva alegria, jo era una tia alegre. Mm. Soc una tia alegre, encara.
0: Així com el desig evoluciona amb el llarg dels anys, quina diries que és la clau perquè la flama continuï encesa? Mm.
1: Jo crec que hi ha una cosa bàsica, que és el respecte i l'empatia. I crec que sense això és molt difícil aguantar una parella. Si no ets capaç de posar-te en el lloc de l'altre cada vegada, malgrat les discussions, que segur que hi són, malgrat els mals moments, és difícil que s'aguanti.
0: Tu creus en l'amor per sempre?
1: No ho sé, crec en l'amor.
0: Home, tu que en una relació de 40 anys diguis que no ho saps... Bé, és que no, és veritat, no?
1: Sí, sí, però vull dir, ho crec que en el meu cas. Clar, no, clar. No, jo crec que cada cas és diferent i no sé. Mm. També està bé i pot no estar bé, no sé. Mm. No cal que sigui per sempre.
0: Què penses quan...
1: El que sí que és veritat és que si dura, i ara ja ho puc dir perquè a mi m'ha durat, hi ha una sensació de tenir un bon equip, que és molt important. Mm.
0: Què sents quan el vas a veure al teatre?
1: Passo molts nervis, perquè el conec i llavors, igual que ell em coneix a mi, i veig quan hi és i quan no hi és, o quan està insegur o quan no.
0: Sí, li veus, eh?
1: Sí, i ell també m'ho veu a mi.
0: I ets capaç de creure't el personatge que interpreta o estàs veient el Jordi tota l'estona?
1: No, no, em crec el personatge que interpreta. Sí, sí, i em fa molta pena. Aquesta última que va fer, la mort d'un comediant, em va fer molta pena. Mm. Sí. I per hi havia moltes coses del Jordi allà.
0: I per tant, pateixes, eh? Pateixes per si ell està nerviós, per si està bé, per si té un bon dia, per si té un mal dia, perquè ets capaç de veure-li,
1: sí,
0: i d'empatitzar amb ell.
1: Sí, sí, sí. Però això crec que ens passa a tots els de la família. El meu fill gran pateix molt quan ens va veure al teatre. Molt.
0: I si sobre, i sou tots dos dalt de l'escenari, ja?
1: Això ha passat fatal els dies d'estrena, pobre el Jordi. Sí, sí.
0: Per què?
1: Perquè pateix, perquè som els seus pares, per si ens equivoquem, per si
0: però
1: no
0: si
1: ho fem deu, bé.
0: Però us deu haver passat de tot ja dalt de l'escenari. És a dir, ja tots els obstacles els heu pogut superar, només us falta morir a l'escenari a vosaltres.
1: Sí, totalment, però mira, sempre m'ho diu, no, però jo pateixo, mama, no puc fer més, doncs pues, sí.
0: Mm. Emma Vilarsau, moltes, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Fins aviat.
3: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
4: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
4: També del Girona i del Sabadell.
3: Cada dia a les 7, tot costa.
4: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
6: Com més calor fa,
7: més fresca et fem la tarda.
6: Les millors tardes d'estiu
7: són les que es passen en bona companyia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Tu
8: deixa't sorprendre.
9: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
7: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
10: Fins aquí el suplement d'estiu d'aquest diumenge. Podeu recuperar els continguts del programa a través de 3CAT. Nosaltres tornem dissabte vinent. Fins llavors, Eclipsi Ràdio i salut!
3: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
11: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. S'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, el que ha de definir on cal instal·lar projectes de renovables per descarbonitzar el model energètic català l'any 2050. Segons el comunicat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica sobre el Plater, ara l'Institut Català d'Energia estudiarà les al·legacions per mirar d'introduir les aportacions que siguin tècnicament viables. Això davant la forta oposició que ha generat el pla al territori, sobretot. I després, segons el mateix comunicat, s'obrirà una segona informació pública per validar els canvis, tant pel que fa a la metodologia com a les ubicacions de les instal·lacions de les energies renovables. Més notícies que repassem amb en Quim Codines. L'eclipsi solar ha motivat que molts establiments turístics del país hagin arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per a la nit del 12 d'agost.
12: Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. La gran quantitat d'informació que s'està difonent aquests dies sobre l'eclipsi pot fer que molta gent arribi a dimecres amb una certa saturació informativa. Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa d'avui en dia. Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
13: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
11: Aquest matí un ampli dispositiu ha reprès les tasques contra l'incendi que crema a Niebla, Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees.
12: El foc ha obligat a desallotjar preventivament unes 400 persones de 4 nuclis de població. D'altra banda, aquesta matinada s'ha pogut controlar l'incendi declarat a Lucena del Puerto, també a Huelva. Es tracta del cinquè foc forestal registrat en aquest terme municipal els últims 15 dies i també s'ha controlat el foc que cremava al monestir La Real, a la mateixa província.
11: L'Iran assegura que no tornarà a negociar amb els Estats Units mentre Washington incompleix el memoràndum d'entesa que van signar el juny. Ho ha dit el seu ministre d'Exteriors, Abbas Araghchi.
12: També ha confirmat que les negociacions amb Oman per obrir una nova ruta a l'estret d'Hormuz estan força avançades, però ha advertit que això no implica que es pugui tornar a navegar per aquest pas clau pel transport de cru a nivell mundial. Diu que només s'estan posant les bases per quan s'arribi a un acord amb els Estats Units i es pugui reobrir.
14: Establir aquesta ruta entre l'Iran i Oman no vol dir necessàriament que reobri l'estret d'Hormuz. Això està subjecte a d'altres condicions. Les violacions del memoràndum d'entesa per part dels Estats Units s'han de compensar una a una.
11: Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Ens volem centrar ara en la comarca de la Cerdanya perquè una recerca ha documentat 56 fosses i més de 300 víctimes. L'estudi, impulsat per la Direcció General de Memòria Democràtica, gairebé multiplica per 6 les fosses documentades fins ara a la comarca. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
15: Fins ara només s'havien documentat 9 fosses a la comarca, que va ser un punt estratègic clau per la seva proximitat amb la frontera. Marc Pontfitó és l'autor de l'estudi.
16: Clar, hi ha fosses que sí que sabem el nom i la quantitat de gent que hi ha ennomada, però hi ha fosses que no. Hi ha fosses que, per exemple, n'hi ha una Puigcerdà d'un afusellament que, depenent de la font, o 10, o 15, o 20, o 30, o 40, o 50 cossos. Llavors, clar, aquí agafes una forquilla de 15 a 50. Si fas per la forquilla baixa, tens unes 400 víctimes a la Cerdanya, si tens per la forquilla alta, tens unes 500.
15: En total, a Catalunya s'han documentat ja 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme per després poder-les dignificar i identificar-ne els cossos. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.
11: Esports, Roger Arnau.
8: El Barça tornarà dimarts als entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper. Ho farà després d'haver participat al triangular d'Udine a Itàlia amb victòria contra el Nottingham i derrota contra l'Udinese. Qui ja s'entrena avui és l'Espanyol, en el seu cas, després de caure per 3-1 al camp del Coventry, a Anglaterra. El pròxim compromís dels blanquiblaus ja serà la Lliga diumenge que ve contra el Llevant. Encara en futbol, el Badalona i l'Europa juguen avui la final del torneig dels històrics. Els dos equips s'han classificat després de vèncer ahir els penals l'Hospitalet i el Sant Andreu. I en motor, a les dues, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Es podrà seguir minuts abans en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. També, a partir de les 4 avui, última i decisiva etapa del Tour de França femení. La neerlandesa Demi Vollering defensarà els 8 segons d'avantatge que té al capdavant de la general. La catalana Paula Blasi és setena amb més de 5 minuts de la líder.
9: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
18: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
17: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
19: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
17: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
9: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
6: Com més calor fa,
7: més fresca et fem la tarda.
6: Les millors tardes d'estiu
7: són les que es passen en bona companyia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Tu, deixa't sorprendre.
9: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
2: Qui ve avui?
0: Avui ve en Pere Alsina. M'agrada molt, miqueta, en Pere Alsina. És un biòleg que imita a la perfecció tots els cants dels ocells.
2: Ah, collons, jo també en sé.
0: Ah, sí?
2: Sí, té, mira.
0: Ah, sí? Quin imites?
2: Calla.
0: Quin ocell és aquest?
2: No, jo el nom no el sé. Jo també imito... És un que sento allà a casa, però no sé com es diu.
0: Bueno, si no saps, si no en dius quin és, no sé si l'imites bé o no.
2: Collons, esclar que l'imito bé.
0: Ja, fes-ho. Si no, aviam, si no saps quin ocell és...
2: Collons, és clar que no ho sé. Jo només sóc l'imitador, no sóc pas biòleg, jo.
0: Tu no ets imitador.
2: Anda que no, vols que em faci la vaca?
0: No, prou, sisplau, calla, va, prou. Escolta, que avui també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens,
2: sí.
0: I dedicarem el capítol a l'ortodòncia.
2: L'ortodòncia? No hi havia cap objecte més concret?
0: La Mercè ens parlarà d'actors i actrius que s'han arreglat les dents o se les han destrossat per fer algunes pel·lícules.
2: L'ortodòncia. Qui tria els objectes?
0: No ho sé, no ho sé. No, calla, arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el Manlles!

0: La Renaixença.
1: L'ortodòncia. Abans que m'ho pregunteu, no la va inventar un català?
2: Pues clar que no, perquè els catalans tenim les dents perfectes.
3: Exacte. Jo havia sentit a dir, Peyu, que les quatre barres de la senyera simbolitzen quatre dents alineades, les dues incisives i les dues ullals.
1: On t'ho has sentit, això?
3: Home, ho acabo d'inventar, això, Vull dir que no...
1: Hi ha constància de la pràctica de l'odontologia, encara que sembli increïble, des de fa més de 9.000 anys.
2: Apa, aquí, això sí que t'ho inventes.
1: Que no.
2: A veure, avui en dia encara hi ha gent que no renta les dents.
1: Jo no m'invento res. Això, o sigui, hi ha mostres de pràctiques odontològiques que s'han trobat a la civilització de la vall de l'Indus, al Pakistan.
3: Collons de pakistanesos,
1: sí. I a l'antic Egipte s'utilitzaven filferros d'or per mantenir les dents al seu lloc.
3: Collons d'egipcis, tu.
1: Aquests serien els primers brackets de la història. Perquè ens
2: Para. És que vas molt embalat, eh? Que vas donant dades aquí, ho donem tot per bo. De quan dius que són els primers ferros, aquests de les dents? Quan...
1: A l'antic Egipte es feien servir filferros d'or per corregir la posició de les dents, ja.
2: Vale, molt bé. L'antic Egipte, quan és l'antic Egipte? Bueno.
3: Ara, i era hora. I era hora que algú ho digués. Perquè l'antic Egipte, collons, és molt ampli, l'antic Egipte.
1: Sí.
2: Jo, per exemple, aquest estiu he anat a l'antic Egipte, saps? I ara torno per Nadal?
1: Sí.
2: L'antic Egipte, ja, per mi, ja, el primer que he anat...
1: Ja és l'antic.
2: És l'antic. Saps?
1: L'antic Egipte
2: sí.
1: Són 3.000 anys abans de Crist, diria, més o menys. Va començar per allà.
3: 3.000 abans de Crist, d'acord? Ara som el 2025,
1: sí.
3: O sigui, fa 5.000 anys.
1: Correcte, sí.
2: Tu, tu ahir vas dir que l'Espardenya es va inventar els 4.000 anys.
1: Sí, fa 4.000 anys.
2: Sí,
1: no ho sé, no me'n recordo.
3: Sí, que ho vas dir.
2: Jo m'ho vaig apuntar, això, perquè ho vaig trobar curiós.
1: Però quin és el problema, aviam?
2: A veure, llavors... Fa 5.000 anys es va inventar els ferros de les dents i en fa 4.000 les espardenyes. O sigui, es va inventar primer els ferros de les dents que les espardenyes?
1: Pues es veu que sí, què vols que et digui?
3: A veure, quin món vivim?
1: Noi, la història jo no la invento. Tampoc hi era jo en aquell moment. Si van creure que era més important tenir les dents rectes, encara que haguessin de caminar descalços. Jo què vols que et digui, fill meu? Oita, aquell, quines espardenyes tan ben parides. Sí, però té les dents ben tortes, ja. Pobret. Deixeu-me destacar només dos noms importants en el terreny de l'odontologia i l'ortodòncia. El primer, el que es considera el pare de l'odontologia moderna, que es diu Pierre Fouchard, un metge francès.
3: Collons de francesos, eh?
1: El 1728 publica el Tractat sobre les dents, on, entre altres coses, recomana esbandir-se la boca generosament amb orina.
3: Ja hi som.
2: No, és que s'ho inventa tot, eh? Tot
1: que no, no m'invento res. L'orina es veu que conté amoníac, i això va molt bé per la gent que té mal de queixal. I llavors un segon nom, el que es considera el pare de l'ortodòncia moderna, Edward Hartley, metge nord-americà.
3: Collons d'americans.
1: A principis del segle XX va inventar una mena de ferros per les dents que semblaven més un morrió per un gos perillós que no pas cap altra cosa.
3: Sí,
1: vull dir que si eres una criatura, t'arreglava les dents però et destrossava la vida, perquè els altres nanos s'encardaven de tu tot el sant dia amb l'aparell aquell de tortura que duies al cap. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Coneixeu l'expressió ull per ull, dent per dent?
1: Home, això és una cançó de l'Adrià Puntí.
0: Sí. Sí, també és veritat, és així. Però l'expressió és molt més antiga. Era una llei. Una llei del codi d'Hammurabi.
2: Hammurabi, què és això?
0: Hammurabi. Mm. És la primera gran recopilació de lleis escrites de la història.
2: Ah.
0: El primer codi penal, per dir-ho d'alguna manera. Ara faré allò que fas tu. 1750 abans de Crist. Babilònia.
2: Sí. Això és, diguéssim, l'Estatut de Babilònia.
0: Exacte. És famós perquè hi ha lleis molt severes. Voleu que us en digui alguna?
2: Aviam.
3: Tant, digues.
0: Dic, mira, llei 218, per exemple, diu, si un metge fa un... A mi no em poseu el filtre aquell que li poseu a l'Arnau quan diu coses importants.
2: No, ja...
0: Ai, a tela.
2: Ja és prou
0: important. És igual, ja ho faig. Diu que si un metge fa una operació i el pacient mor mentre l'operen, li tallaran les mans al metge.
2: Hòstia!
0: Pam!
3: Anaven forts, a Babilònia.
2: Sí que anaven forts.
3: Ah.
2: Sí.
0: I la d'ull per ull, dent per dent, és bàsicament això. Si algú arrenca la dent a algú altre, sí, se li arrencarà la seva. I amb els ulls, amb les mans, amb les cames, amb tot passa, sí, el mateix.
2: Com has dit que es deia aquest codi?
0: Codi d'Hammurabi.
2: Collons, tu.
0: Sí.
2: Bueno,
1: no.
2: Anaven més fort que amb l'estatut.
1: Sí,
2: sí,
1: sí, no em faré metge.
2: No,
0: a Babilònia no.
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita un savi per conèixer, Peyu. Un biòleg, consultor ambiental, guia de naturalesa i expert en ocells. Tan expert que sap distingir i imitar el so que fan gairebé totes les aus que existeixen.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pere Alsina.
5: Bravo!

0: Pere Alsina, què tal? Com estàs?
1: Bé,
0: Bé, què has esmorzat avui?
1: Doncs ara m'agafes, Cafè. Ah,
0: cafè.
1: I una llesca amb all i una mica de pernil dolç.
0: Hòstia, vas fort, eh? Llesca amb all, eh? Bon matí, eh?
1: Quan no tinc reunions, prenc all.
0: Està bé, està bé. Està bé almenys considerar-ho.
2: Sí, obriu una mica les finestres d'allà darrere, quan pugueu.
0: La pregunta més important d'avui, Pere, donem prou importància als ocells o tothom els ignora?
1: És una bona pregunta, no? Jo diria que cada cop estem més deslligats d'aquest món, en la mesura que els catalans ens hem anat urbanitzant, no només perquè la gran majoria de catalans viuen en ciutats, en medi urbà,
0: sí,
1: sinó també la mentalitat s'urbanitza. Els nostres avis estaven molt més connectats amb la terra que els nostres pares, i els nostres pares més que nosaltres. Però això no obstant, queden moltes traces del nostre lligam amb els ocells, no només amb els ocells, no, però ara parlem amb ocells, amb moltes coses, no? En música, en cinema, en pel·lícules. Per tant, no ens n'hem acabat de deslligar del tot.
0: Però vols dir que els nens petits saben quins ocells hi ha a Catalunya, per exemple?
1: No, no hi ha cap estudi d'això, però imagino que no superaria més de 5-10 espècies les que coneix gairebé tothom.
3: Les cotorres. Cotorres.
0: Sí.
4: La garça.
3: N'hi ha moltes.
1: Vaja, tenim 7 cotorres diferents.
5: Mira. Toma, aquí us foteu els xulos i avui Pere, pam, pam. En Pere us ha destrossat en un moment.
1: Hi ha diverses espècies de cotorres.
0: Si haguéssim de fer una llista dels animals ordenats de més a menys importants, els ocells on els posaries, tu?
1: Respecte a mi o respecte al món?
0: Respecte al món, diguéssim. Quina funció tenen els ocells en aquest món?
1: En tenen diverses, no? Comencem per les menys... les més líriques, no? Envellir-nos la nostra vida, no?
0: Ah, mira. També és una funció.
1: La primera, no? Visualment...
0: són bonics.
1: Els que tenen la sort de ser bonics, perquè hi ha alguns que són molt bonics, d'altres...
0: No tant.
1: No tant, i d'altres que ni te'ls mires. Però sobretot també auditivament, en l'època de cantar, perquè gràcies als seus cants, si parem, si esmolem l'oïda, doncs gaudim dels seus cants.
0: Quan tu ets d'Arenys de Mar?
1: Sí.
0: De tota la vida?
1: Sí.
0: Sí. I de petit recordes ja aquesta afició per escoltar ocells,
1: no,
0: identificar-los?
1: No, per temes de natura, de fauna, en general, sí, però dels ocells no va venir fins a la preadolescència, no?
0: Sí. Llavors t'hi vas aficionar per algun motiu en concret?
1: Sí, amb un curs que es va fer. Nosaltres érem una colla d'amics, ens agradava molt tot el món de la fauna animal, i sortíem, el que es feia abans, a fer cabanes dels garrofers.
5: Hosti, sí, me'n
1: recordo. A robar o mangar cireres,
5: sí,
1: el que es feia abans.
0: Sí, sí.
5: Les pomes guerres, de Can Blanc.
1: Guerres de fanals, que és el que en diu la ciència del ballatge, agafàvem uns arbots i ens els podíem pel cap. Tot això, però a part, ens agradava que si les sargantanes, que si les formigues, que tal. I a un estiu de fa ja una bona colla d'anys, de preadolescents, en els cursos d'edició ens vam preguntar: vosaltres què us agradaria? Van dir: un curs de mamífers.
0: Sí.
1: De mamífers no humans, de ratolins, sí, de conills, sí, sí, sí. I aleshores l'Ajuntament, que muntava moltes coses, des de cursos de vela, macramé, paper maixé, etc., va decidir muntar un curs de mamífers per aquella colla d'amics i qui volgués. Però no van trobar ningú.
0: I què?
1: No van trobar ningú. I van dir: mira, no serà de mamífers, sinó que serà d'ocells. I
0: bueno.
1: No. Ocells, si no hi ha res, aquí. No, res, quatre pardals, quatre coloms. I va venir un tal, aquell moment, desconegut, Martí Boada.
0: Sí, perquè, home, Martí Boada, home, bàsic.
1: Un curset d'estiu, ens va tocar amb una vareta, i aleshores tots, bueno, vam sortir a donar un volt pels entorns naturals d'Arenys, d'Arenys a Mar, Arenys amunt, Sant Iscle, i vam veure el primer xuriguer. No el del gin, amb pomada.
0: Sí, sí, sí.
1: No,
0: sí.
1: Menorca, el xuriguer ocell.
0: El xuriguer ocell.
5: Un conec un de gros.
1: L'estó, tampoc és el vaixell del general espanyol Franco, però l'estó, que a més vam veure ligots, i a tot una set se'ns va desvetllar. Doncs clar, no ens havíem pogut mai imaginar que a tocar de casa poguéssim veure tots aquests rapinyaires i més ocells.
0: I llavors hi ha un moment a la teva vida que et comences a especialitzar en el cant dels ocells, diguéssim. A identificar-los, sí, a través del cant, a intentar reproduir-lo...
1: Sí, no ben bé així, però entremig hi ha una carrera universitària, després entro en el món de l'educació ambiental, i és allà on conec en Joan Manuel Riera, que és el director de l'Escola Natura del Corredor, el primer centre pioner ambiental de l'educació ambiental de Catalunya, i ell és un excel·lent imitador de cants ocells, en Joan Manuel, sí. I a més té un mètode molt maco, del qual jo em bec, i és el que... Aleshores, allà ho fem servir com un recurs, no? Aprendre a dibuixar... Primer, el cant, no? Imitar el cant com una manera, si algú està una mica distret,
0: sí,
1: i no toca ni quarts ni hores. Quan fas el cant, tothom...
0: Per exemple, una mallarenga.
1: Quina mallarenca? La Carbonera, la Blaua...
4: Ja, sí, ja,
5: especificeu les coses.
4: Preguntem a la Babalà.
1: Fem la Carbonera, que la que portava preparada.
0: Mallarenca Carbonera, va. És això, eh?
1: Salta pera, salta pera, salta pera, mitja, salta pera, pera, mitja pera, mitja pera, tot estiu, tot estiu, tot estiu. Quan compliu, quan compliu, quan compliu. Tot per mi, tot per mi, tot per mi, a juny, a juny, a juny. I més dites són les que Montjoia mossèn Cinto Verdaguer, sí, d'aquí la cantonada, l'altre cantó.
0: Sí, de Folgueroles.
1: De Folgueroles, que a Montjoia ell parlant amb pagesos, busquerols i pastors per recordar per sempre més aquest cant trisilàbic, sí, de la, sí, mallarenga, sí, sí, carbonera, sí, sí, no? Tot per mi, tot per mi. Salta pera, no puc saltar ara, no?
0: No, no, no, no, no.
1: Mitja pera, mitja pera.
0: Llavors, jo si et poso un so d'un ocell, tu el sabries identificar.
1: No, no tots, no tots, perquè no em dedico jo això. Clar, quan he entrat aquí ni conec tots els ocells del món. Jo faig temes avorrits de projectes, faig temes de comunicació, i entre els quals tallers de cants d'ocells per aprendre a dibuixar els cants i a memoritzar-los, no? Què passa també? Que els que vivim en un entorn... Arenys de Mar és com pollastre amb escamarlans, no? És un mar i...
0: Sí.
1: És un mar i muntanya.
0: Sí.
1: Podem sortir a veure baldrigues, com tornen amb els bous i amb, de pesca.
0: Ocells marítims.
1: Ocells marins, d'alguns que venen d'Escòcia, d'Islàndia, i fem quatre passes cap a dintre, i tot és forestal, com el Montseny. De fet, l'Alt Maresme és una de les subcomarques més forestals de Catalunya. No ho sap gairebé ningú. I aleshores, clar, aquests els tenim molt apamats. Però vaig menys sovint a les estepes de Lleida o als boscos del Pirineu o... i aleshores se't rovellen una mica els cants quan no els escoltes cada dia. Per tant, els concursos aquests ara m'agafaríeu a...
0: Deixem-ho intentar, Pere.
2: Va, Pere, va.
0: Poso un so d'un ocell i a veure si ens dats...
1: És català?
0: És que, aquest és català.
1: Porta barretina?
0: No, no, no. Aviam.
4: Com pots inventar, igualment no ho sabrem.
1: N'hi ha dos, n'hi ha dos.
0: N'hi ha dos, el que sona més en primer pla.
1: El primer pla, si no fes aquella repetició, em recordava un pardal.
0: És un pardal, sí senyor.
2: Bravo.
0: És un pardal.
4: Bravo.
0: És
4: un pardal.
1: Però una mica accelerat, però ara m'enganxeu aquí.
0: Hòstia, no, però t'has defensat, t'has defensat bé, t'has defensat bé.
1: Una mica accelerat, aquest pardal anava una mica esveradet.
0: Igual, no sé, potser era de Badalona.
4: Pardal estressat.
1: O potser tenia algun estupefaent.
0: Exacte. No,
3: sortit de la zona hermètica.
0: Un altre ocell, aviam. Va fent que sí amb el cap.
1: Sí, aquest és el, la tintipella.
0: Tintipella,
1: eh? Sí, que és un dels noms populars de la mallarenga carbonera.
0: Sí, senyor.
2: Cor, senyor.
0: Sí, senyor.
4: Bravo, bravo. Bravo, bravo.
1: Aquest és el... És la versió beginner, no? Perquè la... és un altre cant. Sí.
6: Sí, va dir, no ha fet això del, del trio aquest que has dit, eh?
1: És molt més senzill, dues notes.
6: I de què depèn de que em faci una o l'altra?
1: Això no ho sé pas, eh? Hauríem de preguntar, però no em pot respondre, no? Molt sovint, en el món de la ciència, i la gent ho barreja, sabem els efectes, però no les causes.
0: Sí, sí, sí, sí. Quin és el teu ocell preferit?
1: No en tinc...
0: Caps?
1: No en tinc cap, no.
0: No? No n'hi ha un que diguis, hòstia, aquest per algun comportament o per algun tipus de cant o...
1: Depèn, és que... No, no, no. De cant, diria, dels que m'agrada més de cant, el tallarol de casquet.
0: Tallarol de casquet.
2: No l'he sentit mai.
1: No? I que...
2: No, jo
0: què
2: no.
0: Fa?
2: No? Què fa el tallarol de casquet?
1: És una mica complicat, no? Fa com una maragassa.
2: Sí.
1: Suau, tranquil·la, fa... I l'embruta una mica al final. Perdó.
2: Hòstia, aquest ja va amb bateria darrere.
3: Amb percussió, sí.
4: Aquest és el que he fet jo al començament del programa.
0: Sí.
1: També és bonic el de la merla, amb L.
0: Sí, amb la merla, sí, n'hi ha a casa.
1: El mascle és el merlot, no?
4: Sí.
1: I que en John Lennon, en Paul McCartney, li diu una cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí, Blackbird.
3: Oh, Blackbird.
0: Està dedicada a una merla.
1: Sí, i de gent, qui surt? No, qui surt no. Que tota la cançó és dedicada al merlot.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: és el mascle de la merla que és el que canta. Que fa un...
0: Sí, sí, sí.
1: No m'havia fixat en aquest... M'agrada els Beatles, m'agrada molt la música, i no m'havia fixat que al final, o quan es va esllenguint la cançó,
0: sí,
1: posen el cant de la merla a la cançó.
0: Mira, que bo, veus?
3: Jo li he posat molts anys al meu fill per adormir-lo i sempre m'hi fixava. Sí.
0: Mira, mira. I què es diuen els ocells quan canten, exactament? Què s'estan dient?
1: És un cant sexual, d'atracció sexual.
0: Ah, sí?
1: I territorial alhora, no? Canten, en la gran majoria d'espècies, només els mascles, cosa que no vol dir que les femelles siguin mudes.
0: Però no cant, no necessiten dir res.
1: No, el cant és que aquí hauríem de desenvolupar-ho, no? Tots els ocells fan emissions acústiques, però d'una forma popular tècnica anomenem cant només aquestes tan diverses i enriquides que serveixen per diferenciar-te de les altres espècies.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Si es posa a cantar una mallerenga carbonera i li arriba una mallerenga blaua, malament, perquè potser sí que tindrà el plaer de la còpula amb la mallerenga blava, però després els ous seran aixorcs.
0: No sortiran.
1: No sortirà res.
0: No sortirà.
1: Per tant, han d'intentar ser molt precisos que en no equivocar-se. Per tant, d'aquí que en el seu cant hi posin tantes variacions com puguin perquè no hi hagi error entre ells.
0: Clar, collons.
6: Si només ho detecten pel cant?
1: Sí, i per cant i visual. En general, com més tancat és el medi, tancat vull dir que menys t'hi veus,
0: sí,
1: entre llum.
0: Un bosc molt espès.
1: Un bosc molt espès, més domina el cant. Per això la gent que és de bosc domina molt més els cants perquè els ocellets ni els veus, no? Estàs per allà,
0: sí, sí,
1: i si els veus, un segon, i de seguida s'amaguen, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I sents els cants. I com més obert és l'espai, estepes de blat i d'ordi, de cibada, de llardacans o de
0: canten pitjor. Ocell,
1: canten també, però domina molt la part visual.
0: Clar.
1: Perquè no hi ha barreres, i aleshores, per exemple, allà hi ha una espècie del ciso, que és una mena de pollastre, que va saltant, sí, va saltant el mascle amb una mena de periscopi negre i blanc, perquè les femelles, de lluny, el vegin, i cap allà. I
0: Has arribat a comunicar-t'hi, tu, amb algun ocell o no?
1: Sí, de vegades, un cop així, però no per avorriment i tot.
0: Yeah.
1: M'he posat a cantar el cant del xot, per exemple, i venen els xots al l'ampit de la finestra.
0: El xot és el que fa com un camió marxa enrere, eh? Jo sempre l'identifico com si fos un camió que va tirant enrere.
1: Un camió que tira enrere...
0: Sí, però el fa més a poc a poc, el xot.
1: I com que aquí hi ha músics,
0: sí,
1: i més baix el to i la cadència més separada.
4: Oi tant.
0: Sí, sí. És dels meus ocells preferits,
4: sí, sí,
0: eh? El xot.
1: A mi em recorda més... cadascú li recorda el que li recorda, i no hi ha res a dir, no?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: el
0: sí.
1: Cant, com la música, és molt subjectiu. Té un component... A mi em recorda el sonar.
0: El què?
1: Del submarí. Del
4: submarí.
0: Ah, sí, estic
1: no el festival de música electrònica.
5: Jo això a vegades aquest el sento les nits i penso que ets dels escombraries en aquesta hora, també.
1: A casa entren sempre en marxa enrere, a les 3 de la matinada.
5: Va, veus. Sí.
1: És un carrer sense sortida i desvetlla tothom, persones i no persones.
0: Per què tenim tan poc coneixement del que ens rodeja? Perquè jo m'hi fixo i ja difícilment la gent sap identificar els arbres, els ocells ja gairebé és impossible.
1: Sí, en Pau Riba i en Pau Descanse i l'orquestra Fira Dutxa,
0: sí,
1: tenen una cançó molt maca, que ell recita un poema d'això, no? Que la gent no diferencia amb un pollancre d'un vern ni un alzino d'un roure. No? Una cosa, jo no ho dic críticament, una és la desconnexió. Cada cop hi ha més gent urbana i menys gent que viu a pagès.
0: Sí.
1: Aquesta és la primera. Ara molta més que fa 30 anys, i fa 30 anys molta més que fa 100. Aquesta és la primera. I la segona... No m'ha aconseguit desvetllar les consciències. Diu, home, per què et pregunto? Què serveix a mi? I tu diu, no? Sí. Què em serveix a mi diferenciar un vern d'un alba?
0: Sí.
1: De res, no? Em tiraré un tros a l'olla d'això?
0: No.
1: No? Però tampoc et serveix de res, en principi, diferenciar un Porsche d'un Ferrari, i molta gent el diferencia.
0: Sí.
1: I tampoc, en principi, serveix per guanyar diners, eh? Excepte la gent que s'hi dedica, diferenciar entre una església, una catedral gòtica i una esglesiola romànica.
0: No, no.
1: Però queda malament, no?, també.
0: És cultura, és cultura.
1: És cultura, no? I queda malament si ara surt una persona amb molt de ressò públic i que no sap diferenciar un gòtic de romànic. Doncs jo crec que haurien d'anar pel camí de...
0: La gent els haurien de fer passar vergonya quan no saben diferenciar...
1: Res de res, no estem parlant de diferenciar una subespècie o una altra espècie.
0: Però una mallerenga d'un pardal.
1: Però si m'ho permet girar-ho al revés, en què ens millora o què hi trobem d'agradable en aprendre i diferenciar el cant? Diferenciar el cant d'una mallerenga carbonera d'una mallerenga blava o un alba d'un pollancre, per mi el que hi veig és que és el plaer de diferenciar allò que és aparentment igual, però subtilment diferent.
0: Doncs mira,
5: quina lliçó magistral.
0: Amb aquest plaer, sí, amb aquest plaer ens quedarem, escolta, sí, sí senyor.
5: Tothom callat, eh? Estàvem tots callats aquí, eh?
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Pere, et dic una paraula i tres definicions i a veure si encertes què vol dir. La paraula d'avui és felinfaina. A, felinfaina, persona poc seriosa que no té formalitat en res. Tarambana, baliga balaga.
8: Era qüestió de temps que l'acomiadessin de la feina. Sempre ha estat un felinfaina.
0: B, felinfaina, que té una sexualitat ambigua. Popularment es diu en algunes zones per descriure pejorativament els homosexuals.
5: El fill de la Maite va marxar a viure a Barcelona de seguida perquè era ben felinfaina i aquí el poble s'ofegava.
0: C, felinfaina, guisat cuit típic del tarragonès que sol acompanyar peixos com el bacallà.
3: Per les festes de Santa Tecla sempre anem a dinar a casa la iaia i ens fa bacallà amb felinfaina.
0: A, B o C?
1: No ho sé pas, però diria la B.
0: Doncs la A! Una persona poc seriosa, un tarambana, un felinfaina. Presidents de la Generalitat de Catalunya. Pere, no sé com estàs de política. Bueno, hi ha hagut 133, començarem per l'actual, que és Salvador Illa, i anem tirant enrere. 133è. Salvador...
1: Illa.
0: Correcte. 132è.
1: Pere Aragonès, de la mateixa comarca.
0: 131è, del Maresme.
1: El professor Quim Torra.
0: 130è.
1: El president a l'exili.
0: Puigdemont, 129è.
1: Artur Mas.
0: Sí, senyor, 128è.
1: Montilla.
0: 127è.
1: Maragall.
0: 126è.
1: Jordi Pujol.
0: 125è.
5: Ja no l'aturem, ara.
0: No, van pelat, eh?
1: Tarradellas.
0: Tarradellas, 124è.
1: Irla.
0: Irla, 123è.
1: Macià.
0: No!
1: Ai, no, company.
0: Company, primer, company.
1: Company i Macià. Home.
0: Ara sí. Pere, gràcies per acompanyar-nos avui a la Renaixença.
1: A vosaltres.
0: Pararem més l'orella quan sentim ocells al bosc.
1: Tant de bo. Tant.
7: Si vols venir a públic a la Renaixença, entra al Corral Puntà i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
8: Avui no parlàvem de l'ortodòncia.
5: Encara de rato que no s'ha dit res de l'ortodòncia.
0: Un moment, nois, ara hi anem. Mercè, avui parlem d'actors que literalment s'han canviat la boca per fer els seus personatges.
3: Començaré fent-vos una pregunta.
0: Aviam.
3: Molt senzilla. Molt. Vosaltres quina us sembla el somriure més bonic del cinema?
0: Ostres,
5: A mi...
3: A veure si coincidim.
5: El que l'altre dia va fer en Peyu...
3: Aquí, oi?
0: Quin?
3: La Júlia.
5: La Júlia Robert.
0: La Júlia Robert.
5: No sortia el nom.
3: Sí. Sens dubte, però n'hi ha milers. N'hi ha milers perquè... Un bon somriure us pot obrir les portes del món del cinema. Per aquest motiu, la majoria d'actors i d'actrius estan abonats als dentistes, eh?
0: Sí.
3: Es fan ortodòncies, es fan Invisalign...
0: Què és això,
3: fan...
0: eh?
3: Allò...
0: Bueno, aquests plàstics.
3: Sí, però allò que no es veu, no?
8: Les fundes.
0: A veure, no es veu.
3: Els... No es
0: sí
3: veu,
0: que es veu,
3: ja.
0: Sí que es veu, eh?
3: Bueno,
0: sí
3: bueno. Veu, sí veu. Els blanquejaments... Sí. Tot això és el pa de cada dia dels actors. N'heu provat, vosaltres? Us
5: no,
3: posat?
5: Jo ara em posaran fèdules per dormir, però jo no crec que sigui el mateix.
3: Ben falta que et faci, no estaràs tan nerviós. Més enllà dels actors i les actrius que aposten per fer tractaments dentals, n'hi ha que prefereixen tirar endavant amb les dentadures que els hi venen de sèrie, no?
0: Clar que sí, que són les meves dents.
3: Doncs ja està, doncs ja tirem està. Endavant.
5: Hem fet xina, ha... nosaltres?
0: No, no hem fet
3: xina. Per això no ho
5: de les dents.
0: No, no, no, les dents és el de menys.
3: Són aquelles dentadures que tenen personalitat,
0: sí.
3: Aquelles que tenen...
0: Les tortes, no? Les tortes,
3: sí,
0: les tortes.
3: Sí, sí, de fet sí, sí. Sabeu qui és l'Steve Buscemi?
0: No.
3: No? A veure si podem veure una foto.
0: A veure, l'Steve Buscemi qui és?
3: Pels que ho esteu escoltant des
0: Hòstia,
3: de casa...
0: Males dents, eh?
3: Sí.
0: Tens tortes, sí.
3: Tortes, tortes i d'un color estrany, també.
0: Sí.
3: Però ha fet moltes superproduccions, com per exemple Fargo, com per exemple Reservoir Dogs.
0: Sí.
3: Mr. Pink, sí. Us sona?
8: I tant que sí.
3: Ha treballat amb moltes grans produccions i de diners segur que n'ha guanyat moltíssims. Però què passa? Que ell ha preferit no arreglar-se les dents perquè creu que ell, això de tenir les dents tortes i mal aixurades, sí. Doncs això...
5: Doncs
3: proporciona més papers. Exacte. Perquè normalment fa dolents, fa...
0: Sí, bueno, la resta del físic també acompanya a fer de personatge rarillo, eh?
3: Sí, una mica, però bueno. Però, a veure, que no tot és això, eh? Vull dir, perquè n'hi ha que tenen les dents així xepi-xepi, però, escolta, que també han fet de galants i han fet de tot. Sí. Com, per exemple, el Woody Harrelson.
0: No sé qui és aquest.
3: No sabeu? Ai, és que us ho he d'explicar tot,
0: no,
3: eh?
0: Ha...
3: A veure, posem una foto.
2: Aquest sí que sí que hi ha.
3: Té unes dents estranyes, també. Sí. És el de Zombieland. Zombieland l'has vista?
0: No, jo no.
3: És molt divertida. De True Detective, de la sèrie, no? És un actor meravellós que ha interpretat galants, ha interpretat de tot. De
8: tot,
3: bons, dolents. I per què? Doncs perquè és un bon actor.
0: Ja està.
3: Com que
0: ja
3: és un bon actor,
0: és igual les dents.
3: És igual les dents.
9: Encara que m'ha dit que ets un bon actor. Ets
3: un bon actor,
9: m'acabo
3: de dir.
9: Hola, Julián Roberts, com estàs?
0: El Fabià Estapé.
9: Sí, exacte.
0: El Fabià Estapé.
3: Un exemple molt d'aquí és el Quim Gutiérrez.
0: Home, aquest sí que el coneixem.
3: Aquest sí que el coneixem.
0: Sí. No té les dents bé, el Quim Gutiérrez?
3: Els té separades.
0: Sí que és veritat.
3: Com la Madonna.
8: Però és guapot, vull dir... Però és que... No el pego.
3: No, és que ho fa bé.
8: Sí, ho fa bé.
3: Si ho fa bé...
8: Perdó, però ho fa bé.
2: I al final, si fots un pelillo aquí.
8: Sí.
0: Jo ho feia, això, eh?
2: Per això.
0: Jo quan era, tenia les dents encara una mica més separades que ara, i llavors feia allò que surts treus el cap de l'aigua de la piscina i fas la font.
2: Ja,
0: no ho heu fet mai?
2: Sí, sí, aquesta broma. Sí, sí.
3: El fet és que no cal tenir unes dents perfectes per triomfar en el món del cinema. Però sí que us he de dir que hi ha gent que s'ha espatllat les dents,
0: sí,
3: no?, per tenir papers...
8: Ah, oh,
3: sí? Sí.
2: Què dius,
3: les caracteritzacions.
8: Hòstia. Ah, bueno, però això no, és momentani.
3: Momentani, però escolta, surto amb aquelles dents a la gran pantalla, que allò es veu tot molt gros.
2: Bueno, però si paguen 2 milions d'euros, sí, no, surto amb la dent així...
3: Per exemple, el més típic és el tauró, us en recordeu? El tauró del James Bond.
0: Ah, sí, James Bond?
8: Sí, sí.
0: El dolent.
3: No? El dolent, aquell que es va fer una pròtesi de...
0: Ah, quin fàstic.
3: Mira-te'l.
0: Unes dents negres.
3: Unes dents metàl·liques que feia por de veure. Però bueno, jo he investigat una mica més i he anat a parar amb l'ortodoncista i el protesista de Hollywood.
0: Hi ha un dentista oficial.
3: Sí, hi ha un dentista que és el que ho fa bàsicament
2: tot. Van tots.
3: Gary Archer.
0: Aquest és bo, eh?
3: El rei de les pròtesis dentals de Hollywood.
0: Que si els dentistes normals, els de Manlleu, ja són cars...
2: Imagina't això.
0: El Gary Archer, aquest nano.
3: Us recomano que el busqueu per Instagram perquè veus totes les pròtesis que fa i és xulíssim.
2: Fa això de les cèdules per dormir, aquest?
3: Segurament ara ja no ho deu fer.
2: Ah, vale.
3: Ara ja no ho deu fer. Hauries d'anar al que tens més a prop de casa.
2: Sí, ja
3: aquest segur que t'ho farà. En la pròtesi aquella d'en Robin Williams, de la senyora Doubtfire.
0: Home, la senyoreta Doubtfire, sí.
3: Aquella escena que li cauen les dents a dintre el got d'aigua.
0: Sí, senyora.
3: Sabeu que allò en Robin Williams no ho va fer... Vull dir que no estava pactat amb els altres actors.
0: Ah, no?
8: Ah, sí.
3: No. Ho va fer en el moment, li van caure, i a tots els actors us recomano que...
0: Es van partir el cul.
3: Sí.
0: O sigui, la reacció és realista, perquè no havia avisat els companys d'equip que ho faria.
3: Real.
0: Bo Robbie Williams, eh?
3: Sí. També va fer la dentadura de Mike Myers, Austin Powers.
0: Sí.
3: A veure, la tenim, aquesta?
0: Sí. Home,
2: som preciosa.
0: Bones dents.
3: Sí. Wesley Snipes ha fet... El Rami Malek, per exemple, també l'ha fet.
0: No sé
3: Rami Malek, fent de Freddie Mercury.
0: Home,
3: oi, és que heu d'anar més al cinema.
2: Sí. Bueno, a mi m'estàs dient, has de sortir d'arbustis, has d'anar al cinema, no tinc temps per fer-ho tot, Mercè.
0: T'has d'arreglar les dents.
2: Vaig arreglar les dents. I dic, hòstia...
0: Home, per fer de Freddie Mercury necessites...
3: Home, imagina't fer de Freddie Mercury sense el que el caracteritzava. Sí. A part de la veu, el que caracteritzava eren les dents.
6: Però justament no es va voler fer mai l'ortodòncia perquè tenia por que li canvies el timbre de la veu.
0: A Freddie Mercury.
3: Home, la veu canvia molt.
2: Et canvia la veu amb les dents?
3: La veu canvia
6: segurament.
0: Home, jo per el que he vist de la meva iaia, sí.
2: Ja.
3: Va.
2: Sí.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Just a Girl, publicada l'any 1995 per la banda californiana No Doubt. La seva cantant Gwen Stefani va decidir posar-se ortodòncia als 30 anys.
0: Bueno, mai és tard, no?
2: No, i tant.
1: Bé, però el fet és que no ho va fer per necessitat mèdica, sinó com a elecció estètica. Va lluir els seus ferros amb orgull a catifes vermelles i esdeveniments diversos com una part més del seu estil atrevit i provocador.
3: Marketing.
0: Em posaré uns ferros.
2: Em posaré uns ferros, sí. Mira. I m'enguixaré el braç.
0: Per estètica. Has d'arreglar-te el cap, també pots fer. Doncs escoltem No Doubt i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: Avui tenim un gos de Roda de Ter que és tot un sex symbol.
1: Què dius ara?
0: Sí. Antor.
1: Antor.
0: Ara veiem el sex symbol.
1: Oh,
2: Sex symbol.
0: Bueno, noi.
2: És un sex symbol, a veure.
0: És el meu gust amb gossos. No vols que et digui.
3: A veure, Antor no és el tècnic...
0: Antor és un veterà de 13 anys.
3: Antor és el tècnic de so.
1: En Dani Tor. Sí, però aquest
4: és un sex symbol també.
0: També és un sex symbol, el Dani.
1: El tècnic del programa, Dani Tor.
0: Estem parlant del gos. El gos és tan guapo que un dia el van portar a passejar per Girona i tothom s'hi acostava.
1: Fixa't, també Girona no han vist mai un gos.
4: Sí, també ja flipen per tot.
0: La seva responsable, la Marta, diu que gràcies a Antor aquest dia es va fer un fart de lligar. Ah. Hauríem de veure la foto de la Marta, també.
1: Aquí la gent hi ha
0: un
1: fart,
0: això. A veure si ens hem confós.
4: Els gossos hi ha un cuento darrere.
0: Antor ha sortit...
1: Quants anys té, Mercè?
0: 13 anys.
1: És ballant,
0: ja. Antor ha sortit a un anunci de televisió promocionant Pinso. Veieu com que és guapo?
1: Sí.
0: I ha pujat dalt d'un escenari amenitzant un concert dedicat als quissos.
4: Ma, hi ha cada cosa.
0: Li encanta dormir? Nois, és que esteu molt despistats avui.
2: No,
0: què us passa?
2: Que... Què és un concert dedicat als quissos? O sigui, quina música tocaven?
0: De gos, la música típica de gos.

0: Els, els gossos.
1: La platea plena de gossos, eh?
2: Els gossos. Diuen que es comporta com si fos un avi. Només és sociable quan li ve de gust.
3: Bueno.
2: Amb vosaltres no ho serà, ja veureu.
4: Doncs ens va molt bé que en Tor estigui acostumat a trepitjar escenaris, perquè la història d'avui està relacionada amb el món de la faràndula. Marxem a Nova York, als Estats Units. Som el 12 de maig de 1889.
3: Avui passegem el gos per la mort del Mac Wellington. Ens trobem passejant pels carrers de la ciutat que mai dorm, un lloc que està vivint una transformació meteòrica i que s'està fent cada cop més gran.
0: Això em fot una mica de ràbia, això, la ciutat que mai dorm.
3: Ho diuen així.
0: Sí, però saps, sembla que sí... Tira, tira, havia de dir-ho.
3: No t'agrada, Nova York, no t'agrada.
0: Sí, però amb cara de ràbia, que diguin, la ciutat que mai dorm. Va, dir, no ho saps si dorm o no. Tira, tira, peio. Et aniré tallant cada...
3: Jo n'he vist alguns a la vorera que dormen a vegades, allò que dius. Sí, Déu-n'hi-do. Algú sí que dorm. Són temps de bonança. La indústria està revolucionant l'economia i la ciutat de Nova York és un dels indrets que més ho noten. És plena de construccions. Els carrers són llarguíssims i sembla que mai s'acabin.
0: Fota
3: però...
0: una ràbia, això, que diuen que els camins... No, saps?
3: Bueno...
2: Pel, tens un dia, avui.
3: Avui, noi,
2: tens estem... un dia.
0: Em sembla que mai s'acabin. Bueno, que és infinit, aquest carrer, i la gent és curta, ratos.
5: Estàs dient el guionista és curt.
0: No, no, perquè el guionista va tret de la gent del carrer.
3: La gent ho diuen. Va, la gent ho diuen.
5: Endavant, endavant.
3: En Tor, caminar per allà, bueno, doncs és tot un suplici. Ja us hem dit que és un gos gandul i grandot. Veure's caminant i vell per aquell indret ple de gent li amarga l'existència. Però a nosaltres ens està sortint bé la jugada. Gràcies a ell ens estem fent un fart de rebre floretes dels vianants.
2: Ai, quin gosset de maco. Ai, que sí. Escolta... I la companyia no està gens malament, tampoc.
3: Escolti, senyora.
2: Senyora Rodó.
3: Escolti, escolti. A mi no m'ha passat mai de lligar amb el gos. També el porto a passejar en puestos que no hi ha ningú. Que clar, és difícil. Aquestes coses passen quan vas amb un gos tan guapo com el nostre, però. Ens dirigim a l'AMS Club, un local social on s'hi fan tota mena d'espectacles i exposicions artístiques. I anem perquè aquesta nit hi actua un dels mags més reputats del monument, en Washington Irving Bishop, o com es fa dir artísticament, en Wellington. En Wellington ronda els 40 anys i té una carrera llarga i exitosa. Allà on va, exhaureix les entrades. I sembla que l'actuació d'aquesta nit seguirà la mateixa línia. Sold out!
0: Ah, estic en ràbia, això del sold out.
3: Sí, també?
1: Sí, aquí estic d'acord.
0: Entrades exaurides.
1: Exacte.
0: Sí. Sold out.
2: Sí, és veritat,
5: això sí. Ja, però són a Nova York.
3: Exaurides, sobretot, que hi ha gent que diu
0: esgotades. Esgotades. Jo estic esgotat només de veure-ho.
3: Si no arriba a ser perquè en Tor li ha robat el cor a l'acomodador i ens ha regalat un parell d'invitacions, ens hauríem quedat sense poder veure actuar en Wellington. Però hem estat de sort. No només veurem l'espectacle, sinó que ens deixen entrar a veure els preparatius de tot plegat. Amb una mica de sort, fins i tot, potser tenim l'oportunitat de conèixer el gran Mac Wellington. Som-hi.
2: A veure, nois, atrezzo, per favor, esteu preparats?
0: Sí, preparats,
2: sí?
0: Tan a punt.
2: Perfecte. Vestuari, a veure, equip de vestuari, necessitem el vestuari, sisplau.
0: Sí.
2: Ja sabeu que el Mac Wellington vol que estigui tot perfecte.
0: També ho he repassat.
2: Sí, sí, també ho has repassat, molt bé.
0: Sí.
2: A veure, octavetes, els seients dels espectadors, totes repartides?
0: Sí, octaveta. Sí, també ho he fet
2: sí,
0: també.
2: Sí, perfecte.
0: Una cosa,
2: què?
0: Algú em podria donar un cop de mà? No sé, tinc la sensació com ho estic fent tot jo sola.
2: Tens un dia que no hi ha qui t'aguanti, eh? Vinga, tira.
3: És pitjor que l'ajudant del McLari. La veritat que aquest estiu vaig veure un dia el McLari actuar i vam coincidir.
0: Sí.
3: I abans hi havia el seu ajudant preparant-ho tot.
0: Sí.
3: I vaig dir, noi, jo aquesta feina no la vull per res. Una feinada, aquell nano.
0: I quan acaba,
2: I càrrela, ja
0: el Lari marxa i aquell nano està dos dies allà recollint.
2: Sí, sí, sí.
3: Mentre els ajudants del Mac enllesteixen els preparatius, el gran Mac Wellington fa acte de presència a la sala. Quin honor poder-lo veure de tan a prop. Fins i tot en Tor sembla impressionat per la majestuositat d'aquell home.
6: Déu vos guard.
3: Oita'l. És el Mac, eh?
0: Oui.
6: Déu vos guard. Que...
3: Déu vos guard.
6: Déu vos guard, que noia...
3: Ei.
6: Que...
0: No et passis que ho faràs curt.
2: És que clar, és que ja està agafant una línia que no anirem bé.
0: Tens el personatge no protagonista, bé. Que és un mag reputat. A la tercera paraula ja l'estàs cagant, veus?
3: És lo bé.
2: Veus
3: que
2: l'acotació et posa campatxano?
6: Sí. Va, I a mi què? Vull dir, jo ho faig...
0: Tira, fes-ho bé, fes-ho bé.
2: Tiro,
6: ho faig
2: tira.
6: Tot igual, jo.
0: Ah, no, que ho feies bé.
6: Tenim tot a punt, o què?
0: Sí.
2: És maco, de moment és maco.
4: Tenim a punt, senyor Wellington, estem treballant perquè tot estigui perfecte com vostè demana.
2: Farem tot el possible perquè tot surti sortir rorat.
3: Ho has dit perfecte, Mercè.
2: No, és que estic molt nerviosa. Mira, la votació em posa en por. I jo ho he fet en por i m'he entrebancat quatre vegades.
6: No vas estar, veus que bé, estupendo, home, estupendo. Tu i el cigal aquest, ningú l'ajuda, pobre nano. Nano, vols que et doni un cop de mà?
0: No, no, perdoni, ja m'afanyo, eh? Disculpi. Disculpi, senyor Wellington, eh?
3: Tothom sent molt respecte pel Mac Wellington i és normal, té una carrera molt exitosa.
6: Molt exitosa la tinc.
3: El que no entenem és per què li tenen tanta por. Sembla un home ben trempat i té un tracte amb el públic molt proper.
6: Molt.
3: En Wellington ens dedica uns moments d'atenció en els quals...
6: Com esteu? Com esteu?
3: Un moment, deixi'm acabar de llegir. Gràcies. En aquests moments ens explica la temàtica del seu espectacle. Diu que la seva especialitat és el mentalisme. En Wellington pot endevinar el futur i llegir el pensament d'una persona només tocant-la.
6: Com us ho dic, eh? Com us ho dic? Puc llegir el pensament d'una persona només tocar-la.
3: A mi em fa una mica de respecte a aquestes coses, com que em fa una mica d'angúnia, li dic que si vol que ho provi amb en Tora, amb el nostre gos. Ho pot provar amb el gos, això?
6: I tant.
3: Aviam.
6: I tant. Els gossos també els hi puc fer, home, ja ho veureu.
3: El Mac Wellington...
6: Sí, el gos.
3: S'acosta al gos,
6: sí,
3: i el comença a palpar per totes bandes, sí, com si li estigués fent una exploració mèdica.
6: Sí, aquí, gos.
3: La situació és una mica incòmoda.
2: Què fa, què fa?
0: Faig de gos.
6: Ja, no l'estic excitant tant.
3: De cop el truc es posa interessant. En Wellington li ve un espasme. Se li posen els ulls en blanc i comença a fer sorolls guturals força inquietants. No sabem del cert si està tenint un viatge espiritual o si està tenint un infart. Ai, ai. Està bé, Mac Wellington? Li passa alguna cosa? Escolti, no, ja ho fa normalment,
0: sí,
3: això?
0: Sí, sí, no, és normal. No patiu, no patiu, no patiu. Veu que està mig encarcarat? Sí, sí. Això vol dir que està en un estat catatònic.
2: Ah, ja és
0: ara pot endevinar qualsevol cosa. Fins i tot pot predir el futur.
3: Aviam.
0: Ho veu?
6: Catatònic.
0: Veu? És com un nino de cero, veu?
3: Sí, sí,
0: vull
3: sí.
0: Vull dir, els braços, quina rigidesa.
2: I ara fa allò, no, no, es posa rígid.
3: Té els drits i els braços i les cames durs com una pedra.
0: Sí, sí, sí, bueno, sí, sí, i no toqui res més, eh?
3: No.
0: Mira, mira, ja veurà, se li posa... Si li posa la mà així, aquí sembla que estigui... Sí, sembla que s'estigui fent una... Veu?
3: Sí,
2: no, no, no, no li facis això.
3: Per favor.
0: No, però se li posa la mà així, eh?
2: No, no.
3: A veure què endevina.
6: Puc predir que aquest gos...
2: Què?
6: Que tinc aquí al davant...
2: Ai, ai.
6: Es diu Thor.
3: Bueno, això ja ho hem dit nosaltres, per favor. Això ja ho sabíem.
0: Deixeu-ho.
3: Ai, Déu.
6: També puc predir que és un gos vellet.
2: Sí.
6: I que l'idea que li queden... Pocs anys de vida.
3: Veus? Sí, home, això...
6: Molt pocs anys de vida.
0: Ho endevina tot,
2: eh? Ho
3: ha dit la Mercè,
2: ho he dit,
3: ho ha dit, que tenia 13 anys.
2: Va, 13 anys.
0: Home, no, això està molt bé.
6: Que potser dubtes del Mac d'en Wellington, vull dir... Estàs dubtant...
2: No, faci.
3: Jovenet. Un cop hem saludat el Mac Wellington i tot està al seu lloc, podem obrir les portes del teatre. Al cap de poca estona, la cua és tan llarga que ni en veiem al final.
6: Gràcies, gràcies. Senyores i senyors, benvinguts al meu humil espectacle. Però el meu primer truc, necessito un voluntari.
7: Jo, por favor.
6: A veure, un voluntari, sisplau.
7: Eo.
6: Vinga, no tinguin vergonya.
7: Ma, Wellington, jo.
6: Deixin que els endevini el futur.
7: Jo, a mi,
6: un
7: escollim.
6: Un voluntari.
7: Escollim a mi.
6: Veig que avui sou vergonyosos, eh? D'acord. Doncs escolliré jo un mateix. Vinga, a l'atzar.
7: Jo.
0: Jo?
6: No, sí, vostè.
0: Jo?
6: Sí, puja al escenari.
0: Hosti, quina sorpresa. Hosti, quina sorpresa, gràcies.
6: Vostè, sí. No el conec de res, eh?
3: Ens ha sorprès veure que l'espectador que el Mac ha escollit a l'atzar és el mateix noi que abans feia els preparatius de l'espectacle.
6: No, és veritat.
3: Però no traguem conclusions precipitades, potser és casualitat.
6: Sí.
0: Pujo pel mateix lloc de sempre, Mac Wellington?
7: Ah.
6: Us pots dissimular, collons, dissimula.
3: La manera com el Mac fa el seu espectacle ja la coneixem. En Thor continua mirant-lo amb els ulls com plats, però en Wellington fa exactament el mateix que ens ha fet a nosaltres. Ulls en blanc, cos garrativat, uns quants sons guturals...
2: Ai, ai.
3: I han acabat una predicció agafada amb pinces.
6: Vostè serà acomiadat a final de mes.
0: Home, no cardis.
3: Nosaltres hem quedat bastant decepcionats en veure que el Mac no té poders. En Thor ja fa estona que ha perdut tot l'interès i s'ha decantat per fer una becaina al nostre costat. Però l'espectacle funciona. El truc impressiona els espectadors i el Mac se sent còmode a l'escenari. Som els únics que veiem que allò és una farsa. Quan queda poca estona perquè acabi el xou, alguna cosa es torça i tot comença a anar malament. El Mac ha començat a convulsionar molt fort i a tenir espasmes. No entenem si li passa alguna cosa o si és part de l'espectacle. I sembla que els seus ajudants tampoc ho tenen clar. Ai, ai, ai.
0: Aquests papers sempre li van bé, amb en Xiqui.
3: Sí. Després d'uns minuts de dubtes, els assistents... De... Sisplau. El Mac s'adonen que està passant alguna cosa greu. En Wellington està rígid com una pedra. Es pot dir que està més rígid de... que quan es queda catatònic, normalment, i no fa aquells sons guturals tan desagradables que feia normalment.
0: Menys mal.
3: El més grotesc de tot plegat és que mentre ells intenten esbrinar si el Mac és viu o és mort, part del públic es fa un fart de riure pensant que tot es tracta d'una broma.
0: Ja és normal que estigui així? Jo això no ho havia vist mai, eh?
2: Jo, a veure, jo ja fa 10 anys que estic treballant amb ell i tampoc no ho havia vist mai. Jo, vols dir que no hauríem d'avisar un metge?
0: Hi ha algun metge a la sala?
2: Algun metge?
8: Jo faig de socorrista a l'estiu a la piscina del meu poble.
2: Va. Ja.
0: Alguna cosa que s'assembli més una mica a un metge?
8: Que tinc un títol,
2: una mica millor. Jo sóc infermera, eh?
9: Ah,
2: sí? Doncs puja a veure què li passa.
9: Ah, sí, sisplau. Ara sí que puc pujar a l'escenari. Doncs saps què? Que ara us foteu, ara no pujo.
3: Finalment, els assistents decideixen avisar un metge. El fan pujar a l'escenari i examinar el pobre Wellington, que continua ben fregit. El seu diagnòstic és greu.
10: Estimats, estimades, lamento dir-vos que aquest bon home... Bé, doncs... és mort.
3: Hòstia! Oh.
2: Això sí que és un mal diagnòstic, eh?
0: I creu que es posarà bé, doctor? Millorarà?
10: No ho crec. A l'estar mort, doncs bé...
2: Clar, ja. Clar.
10: Si m'ho permeten, m'enduré el cadàver per poder-li practicar l'autòpsia i aclarir les causes de la defunció.
0: Ai, doncs, collons, sí que tenia error. Sí que em quedaré sense feina, sí?
3: Mentre el metge s'emporta el cos rígid del Mac, en Thor s'ho mica. Li passa el mateix que a tots els vells. Les coses importants li importen un rave i les que li haurien de relliscar el fan plorar. L'espectacle ha acabat amb mal gust de boca. La gent marxa cap a casa i nosaltres ens quedem una estona a ajudar a desmuntar la parada, esperant que el metge acabi de fer l'autòpsia i ens expliqui què carai li ha passat al pobre Mac. Quan torna... el metge ens transmet la següent informació.
10: Vull informar-los que una vegada practicada l'autòpsia...
3: Sí.
10: Els puc confirmar dues coses.
2: Digui.
0: A veure.
10: Bé, doncs sí. La primera és que... Bé, vaja, és la constatació que això, que el pacient és mort.
3: És mort, això.
2: Bueno, això ja ho va dir.
10: Silenci,
2: sisplau.
10: Sí,
2: digui.
10: La segona cosa que els volia dir és que l'informe forense... Bé, doncs confirma que... Bé, no sé ben bé com dir-ho.
2: Digui.
0: No quedi.
3: Sembla que el metge té dificultat per traslladar-nos la informació. És normal, són temes molt sensibles de comunicar.
10: Sí. Bé,
2: digui. No acaba d'arrencar-ho, eh?
10: Deia
2: no?
10: que puc constatar que quan va començar l'autòpsia, doncs, encara era viu. Sembla que l'hem matat nosaltres fent-li
3: Doncs sí, per increïble que sembli, la cosa va ser exactament així. Resulta que al pobre Mac li van practicar una autòpsia quan encara era viu. Simplement havia patit un atac de catatònia més fort del que era habitual.
5: M'he passat.
3: Van decidir obrir-lo en canal mentre era viu per intentar esbrinar què li passava. Una mala decisió.
0: Sí.
3: Aquesta ha sigut la mort del senyor Washington Bishop, el Mac Wellington, una de les morts més ridícules i una de les ficades de pota més grans de la història moderna.
2: Però no vam veure que sagnava quan li van posar el bistó? És que no ho entenc.
3: No sé, jo no he fet mai cap autòpsia.
0: No, però...
8: no me l'han fet a mi tampoc.
3: No, tampoc.
2: En Thor, què?
3: En Thor, sí, el gos.
5: En Thor...
2: S'havia quedat tranquil, estava bé, no?
3: Ja. Lamentem dir-vos que...
8: No.
3: També... s'ha mort.
2: Bueno. No! Això ha sigut gratuït.
0: Això...
2: Per què?
0: Protesto, senyoria.
2: Per què?
0: Mort.

0: Quan se n'ha anat a fer la becaina ja no s'ha despertat. Tants ensurts i tanta tensió han sigut massa per ell. A aquesta edat el cos no aguanta com abans. L'únic consol que ens queda és que ha marxat mentre era un teatre, entre faràndula, tal com a ell li agradava. I per cert, parlant de faràndula i espectacles, us n'heu adonat que el Mac Wellington havia predit que en Thor, el gosset, no viuria gaire més?
1: Hòstia,
0: doncs al final la va encertar, tu.
2: Boníssim, boníssim, sí, Wellington.
0: Wellington.
2: Hòstia,
0: gran
2: man.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Alcaldes i entitats opositores continuen defensant que el Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, que ha de definir on cal instal·lar projectes de renovables, s'ha de tornar a reformular. Alcaldes com el de Vilamuls, Àlex Tarés, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha assegurat aquesta emissora que és el pla més oposició de la història de la Generalitat i que s'ha fet d'esquena a més de 300 municipis.
4: I això demostra que és un pla que no s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. Que és un plàter que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
3: El govern ha fet públic avui que el Plater ha rebut més de 12.000 al·legacions i que ara l'Institut Català d'Energia les estudiarà per mirar d'introduir les aportacions que siguin tècnicament viables davant la forta oposició que ha generat el pla. Després, segons el govern, s'obrirà una segona informació pública per validar els canvis. Segons les entitats que s'hi oposen, el Plater és el projecte normatiu amb més al·legacions de la història de la Generalitat. Més notícies que repassem amb en David Àngela. Uns 500 bombers lluiten contra l'incendi que crema a Niebla, Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees.
5: El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, s'ha mostrat optimista davant l'evolució de les flames.
6: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
3: Aquest matí hi ha hagut un accident mortal a Fonollosa, al Bages, a la carretera BV-3008.
5: Per causes encara es desconeixen, un cotxe ha sortit de la via i ha volcat en un barranc a conseqüència del sinistre. Ha mort el conductor i l'únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any.
3: Rússia i Ucraïna intensifiquen els atacs a banda i banda de les seves fronteres i de la línia del front.
5: Aquesta nit 5 persones han mort en territori rus per drons ucraïnesos. L'atac també ha deixat 25 ferits. El Kremlin, per la seva banda, ha bombardejat el port ucraïnès d'Odessa, que és la principal via de sortida de les exportacions agrícoles del país. A més, Rússia ha anunciat avui que ha pres el control de dues localitats ucraïneses a la regió de Donetsk. Una està situada a 8 quilòmetres de Kramatorsk, la capital administrativa de la regió, i el principal objectiu de les tropes russes al front d'aquests moments. És una de les poques ciutats d'aquesta regió annexionada pel Kremlin el 2022, que encara controla el govern ucraïnès.

0: I Joan Dausà presenta Immortals a Cambrils. Es desplaça fins al Baix Camp per presentar en directe el seu cinquè disc, Immortals, en l'únic concert de les comarques de Tarragona d'aquest estiu. Amb les seves lletres emotives i un estil proper, Dausà s'ha convertit en una de les veus de referència del panorama del pop català actual. El concert és a les 10 del vespre, al Parc del Pinaret de Cambrils, amb totes les entrades exaurides. I els esports, Roger Arnau.
1: Dia de retorn a la ciutat esportiva del Barça. Avui l'equip té jornada de descans, però fins a tres jugadors mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les seves vacances i avui ja s'han entrenat. Ho han fet al gimnàs i a la gespa. La resta de la plantilla tornarà a la feina demà. També s'ha entrenat aquest matí la plantilla de l'Espanyol, que ja preparen el seu cas al debut a la Lliga, diumenge que ve a casa contra el Llevant. Els de Manolo González ahir van perdre l'últim amistós per 3-1 al cap del Coventry de la Premier. I a les dues, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, que es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín, líder del Mundial, surt des de la pole. Marc Márquez ho farà en sisena posició. També avui, a partir de les 4, última i decisiva etapa del Tour de França femení. La neerlandesa Demi Vollering defensarà els 8 segons d'avantatge que té al capdavant de la general. La catalana Paula Blasi és setena a més de 5 minuts de la líder.
2: Fins aquí les notícies. Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
4: Ara a la cartellera trobareu Pizza Movies, que és la història d'una parella que s'estima, interpretada per Judit Martín i Berto Romero, que tenen l'idea d'obrir un negoci de pizzas per emportar, però pizzas de pel·lícules. I no parlem només del nom, sinó de la forma, convertint-se en veritables obres d'art. Si encara no heu vist la pel·lícula, doncs podeu imaginar, per exemple, pizzas amb la base blanca i a sobre els ingredients posats de manera que dibuixen personatges de pel·lícules reconeixibles. Per exemple, un ET fet de mortadela amb un fons fosc d'olives negres, el dinosaure de Jurassic Park fet de fulles d'alfàbrega, una Marilyn amb un cabell fet de formatge cheddar a La Tentación Vive Arriba, Tom Cruise a Missió Impossible. I qui ha fet totes aquestes pizzas? Doncs un artista de primer nivell, el basc Asier Sanz, que és il·lustrador, humorista gràfic i artista del collage, premiadíssim i conegut sobretot per una brillant caricatura de Donald Trump feta amb plàtans, mortadela i xoriço. Potser l'heu vista perquè va ser portada de la revista Tapes i fins i tot va estar exposada al Museu del Disseny de Londres. Ha construït també el retrat de Boris Johnson amb els ingredients d'un esmorzar anglès o de Vladimir Putin amb una amanida russa. I déu-n'hi-do el mèrit que té que fent servir aliments i acabis trobant la semblança. No sé per què, però els seus collages fets amb menjar m'han fet pensar amb tota la distància, En aquell malà guanyat León Come Gamba del concursant de Masterchef que es va emportar la bronca descomunal de Jordi Cruz.
2: Un restaurant caníbal a Berlín.
4: Gerard Jovan, què tal?
5: Molt bé.
4: Recordes, eh?
5: Com?
4: La recordes,
5: home, sí,
4: no?
5: Home, sí, el León Come Gamba, sí, quina esbroncada. El que m'estranya és que no s'hagi convertit en un plat icònic en algun restaurant. Com no s'ha explotat comercialment això?
4: És veritat.
5: Això? I, de fet, la idea de la pizza movie tampoc és dolenta.
4: No, és bona, eh?
5: Tindria ser ganxo.
4: Sí. Ves pensant pel·lícules
5: Sí, estava pensant quines pel·lícules es podrien traslladar al damunt d'una base de pizza.
4: Sí. Home, déu-n'hi-do, no té límit, això, eh?
5: No.
4: Sí. Ui, ara estem pensant, el nostre cap està funcionant.
5: Fa dies que no vaig al cinema, o sigui que ara no
4: hem d'anar als clàssics, home, sí, de l'estil de Jurassic Park. Hem d'anar per aquí. No sé si hi haurà pizza avui, suposo que no. A qui convidem avui al restaurant Caníbal, va?
5: Doncs mira, podríem començar convidant un cuiner, en Gerard Fortuny, que és el xef de Can Fortuny.
4: Sí, jove cuiner, eh? El Gerard, sí. 28 anys, però gran cuiner. Un restaurant que, per cert, s'ha traslladat de Centelles a Vic.
5: Sí, tampoc ha sigut un trasllat molt llarg,
4: no,
5: diguéssim,
4: no.
5: Eh? No ha sigut d'una punta del món a l'altra, però bueno, ha anat de Centelles a Vic.
4: Sí.
5: De fet, divendres que ve s'inaugura el nou local, això, al centre de Vic, coincidint amb el tercer aniversari del restaurant, i per fer-ho gran i per fer-ho amb ànima, han decidit organitzar un sopar solidari.
4: Sí, un sopar molt especial, ens han dit,
5: sí.
4: I és per això que ho estem explicant, clar.
5: Cuinat a 12 mans,
4: 12.
5: Perquè 12 mans s'involucraran diversos xefs catalans, interpreto que 6.
4: Sí, amb la... dos mans cadascú, doncs 6.
5: Sí, sí, o sí, va, és igual.
4: Sí, sí, sí.
5: Amb la col·laboració de cellers i distribuïdors, tots units per la lluita contra el càncer infantil. En aquest cas, la ballada es dedicarà a Jaume Bou, que va morir a causa d'un tipus de càncer que afecta els ossos, que es diu osteosarcoma.
4: Uh-huh. I qui vulgui anar, per exemple, què ha de fer?
5: Doncs apuntar-se al sopar fent una aportació mínima de 120 euros per persona que es destinaran íntegrament a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Si us interessa, espavileu-vos perquè l'aforament està limitat a 25 comensals.
4: Bé, ja ho sabeu, eh? Sopar benèfic a Can Fortuny aquest divendres a Vic. I si ve el Gerard Fortuny, a què el convidem, el nostre?
5: No, mira, en lloc de venir aquí, anem nosaltres allà i ens afegim a la bona causa.
4: Ben pensat. Més convidem al restaurant Caníbal avui?
5: Doncs mira, potser podria venir el Daniel Jordà.
4: Sí, un dels nostres, com
5: dels
4: la
5: nostres.
4: Pel·lícula.
5: I tant, que vingui en Dani Jordà i que ens digui si el jurat del 8è concurs de la millor coca de Sant Joan de Catalunya ha estat encertat o no.
4: No, home, jo espero que sí. Hi havia, per exemple, la Tana Collados, amiga del programa, segur que sí, molta més gent que
5: sí,
4: coneixem.
5: Sí, sí, sí.
4: Després del concurs de millor panellet, millor torró, millor tortell de rell, xuxu, mona de Pasqua, arriba la millor coca de Sant Joan, que no és una, no?
5: No,
4: que en són moltes,
5: no, en són unes quantes, quantes. I que durin aquests concursos.
4: Sí, home,
5: tot el
4: sí.
5: que sigui promocionar el producte d'aquí està bé.
4: Sí.
5: Es veu que aquesta edició, organitzada com sempre pel Gremi de Flaquers de la província de Barcelona, ha estat la més multitudinària i la més competida de totes, amb més de 300 coques inscrites.
4: Pobre jurat, eh? Si
5: sí.
4: està això. Presentada i conduïda a la gala, per cert, per la nostra Carme Gasull, eh?
5: Sí, sí, sí. Amb mestresa.
4: Sí, i tant. Quina és la millor coca de Sant Joan? Les 4 o les 5? Categories,
5: doncs, mira, hi ha diverses categories, com dèiem, per tant, diré el nom del guanyador de cada una d'elles i prou. No començarem a fer podis, perquè si no estarem aquí fins demà.
4: Us ho apunteu i aneu.
5: Sí. Sí. Mira, millor coca de Llardons, Forn Saga, de Granollers.
4: Ah.
5: Millor coca creativa, la que fa la Hoffman.
4: Ué.
5: Millor coca tradicional de fruita, Pastisseria Tornés, de Girona. Aquests són els que recentment van guanyar
4: el millor xuxu,
5: el millor
4: no?
5: xuxu amb sí. un encert total
4: del
5: per part
4: jurat.
5: Del jurat.
4: Sí, sí, sí.
5: Llavors, millor Més. Coca de crema i pinyons. També el Forn Saga, de Granollers.
4: Oh.
5: Millor coca de xocolata, premi Exaequo, entre la pastisseria el Parxins, Flix, i el Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages.
4: Vaja, Déu-n'hi-do. Això del Forn Saga hi haurem d'anar, no? Perquè dues categories
5: sí.
4: guanyades, Déu-n'hi-do.
5: Em queda relativament
4: Felicitats a tots, i també al jurat, que ho ha hagut de tastar. I a què convidem, Daniel Jordà, si és que ve?
5: Home, jo el convidaria a coca. Encara que soni lleig.
4: Mm.
5: I ell que porti farina, per
4: ja.
5: exemple.
4: Sí, sí. I encara tenim un últim convidat.
5: Alerta aquí, perquè convidaria els representants dels partits polítics, més igual els que siguin, que el Congrés dels Diputats han votat contra una proposició no de llei per regular la publicitat d'aliments o pseudoaliments que beuen els menors.
4: Exacte. És greu, això. Bé,
5: sí.
4: tot això, expliquem-ho, era una proposta de Sumar, del partit Sumar.
5: Doncs aquesta setmana, em sembla que va ser dimarts, se'n va fer la votació al Congrés i pel motiu que sigui, una sèrie de partits han considerat que no cal preocupar-se per aquesta qüestió, que tenia l'objectiu de prevenir i reduir l'obesitat infantil, que ja hem explicat alguna vegada que és un problema que afecta el 40% dels menors a Espanya, i promoure hàbits saludables. Això com es portava a la pràctica? Doncs, per exemple, proposaven posar avisos mitjançant uns segells negres que haurien d'ocupar el 20% de l'anunci que indiqués, per exemple, si allò contenia massa sucre o massa greixos saturats.
4: Aquest model, que és el que es coneix com el model xilè, que és molt útil i clarivident, bueno, hauria sigut fantàstic, però bé, no podrà ser. Què no. més?
5: Una altra mesura era la prohibició de qualsevol anunci d'aquests productes a menys de 150 metres d'escoles, parcs, instal·lacions esportives, biblioteques o centres de salut. I també controlar controlava l'ús comercial de personatges, animals en campanyes o les estratègies de màrqueting per fer arribar els productes no saludables als menors.
4: Déu-n'hi-do. També una altra cosa, la prohibició, em sembla, de la venda de begudes energètiques
5: Exacte.
4: Amb els continguts de cafeïna i sucre als menors. I, si et sembla, escoltem un dels diputats que estava... Potser no se'l nota amb la veu, però sí amb l'actitud que tenia més enfadats amb tot això, que era el senyor Félix Alonso, diputat de Sumar en Comú Podem per Tarragona, que defensava així la mesura al Congrés.
6: Se estima que los niños de 7 a 12 años están expuestos a 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas. Y mientras, un 40% de nuestros menores tienen sobrepeso u obesidad. Porque esto es lo que llamamos alimentos no saludables, los ultraprocesados. Están en todas partes, especialmente en los lineales de caja, donde la salida del supermercado es una pugna entre la rabieta del niño o la claudicación ante el Kit Kat.
4: Doncs sí, tenia... Suposo que deu ser pare el senyor Félix Alonso, perquè ens hi hem trobat,
5: ens hi hem trobat,
4: ens hi hem trobat. O sigui que, bé, s'ha votat en contra de tot això. Quants interessos comercials deu haver per mig? La indústria, sempre ho diem, és poderosa. I, en fi, a què convidem els diputats que s'han oposat a la mesura?
5: Doncs res, els convidaria un menú d'aquests de fast food, maridat amb una o dues begudes energètiques, cada dia, durant una setmana o dues, fins que vagin veient, vagin notant les conseqüències.
4: Sí, sí, i molts d'aquests són molt patriotes, després, a l'hora de la veritat, i mira. Bé, ja els tenim a tots, el Gerard Fortuny, el cuiner, que, bueno, si ell ens dona un cop de mà a la cuina, tot anirà bé, Daniel Jordà i els del Congrés, bueno, que es quedin allà. I la Dolors, què tal, Dolors?
7: Hola.
8: Bon dia.
7: Hola.
8: Bon dia. Ben tornats, com esteu?
5: Bé.
8: Avui anem farcidets. Hem preparat un pinxo de professora amb patates rosses, una cremeta freda de porros i escriptor gironí i un romesquet de sèpia amb cap i pota de cuiner tarragoní. I com a plat fort, per començar, us podem oferir una coca amb espinacs i carns de cuiner menorquí i cuinera valenciana, un arròs melós amb costella de traductora o bé un forner a la brasa amb patates del bufet. Què preferiu?
5: Home, bueno, tant parlar de coca avui...
4: És veritat.
5: Doncs, oi que ha dit que tenia una coca?
4: Sí, però
5: coca...
4: dolça no, salada, no?
5: Sí, no, ha dit amb herbes o no sé què dir.
4: No, cuiner, és un cuiner.
5: De cuiner menorquí.
4: Menorquí valenciana.
5: Ah,
4: bueno,
5: doncs sí, doncs això, la coca.
4: La coca.
8: Bona tria. De seguida la coca amb cuiner menorquí i cuinera valenciana.
9: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix, però és una mica culpa de la pesca de llagosta.
10: Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pescarres de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
11: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs, i és un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella a mi no era algo que em cridara per això, perquè n'hi ha un recetari tan ampli

0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Bon dia, Pau, i bon dia, Marc. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé, així estem.
3: Fantàstic. Jo aquesta ciutat m'encanta, vull dir que sempre que m'ho puc escapar.
1: Benvinguts a Barcelona, us anava a dir. Tu també, Marc, et sols escapar una miqueta o no
2: sí,
1: tant com
2: sí,
1: el Pau?
2: Sí. Sí, sí, la veritat que sí, que vinc habitualment a Barcelona, sí.
1: Jo els deia això al Pau i a la Mar, a tots dos cuiners, perquè venen d'una miqueta lluny, acaben d'arribar a Barcelona, no molt lluny, però sí de punts, podríem dir, com diametralment diferents. El Pau ha fet uns 240 quilòmetres per arribar fins aquí, més o menys, i la Mar uns 300. El Pau ve de Mahó, de Menorca, i la Mar de València, de la ciutat de València. I amb ells avui parlarem de la cuina dels Països Catalans, de què tenim en comú, què tenim en diferent, i sobretot intentarem anar una miqueta més enllà dels tòpics, perquè déu-n'hi-do, tant les Balears, no? I València estem farcits de tòpics, a veure si anem una miqueta més enllà. Escolteu, i estem en un lloc, esplèndid. Som a l'Institut Ramon Llull, que té seu en aquest edifici imponent. És el Palau Baró de Quadres, una joia del modernisme, construïda l'any 1882 i després remodelada per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch a principis del 20. I estem aquí gràcies a l'Institut Ramon Llull, perquè en aquesta organització de la xarxa Llull al Món us ha fet confluir aquí per parlar de tot això. Havíeu estat aquí, en aquest edifici, per cert, abans? Havíeu entrat?
3: No, jo personalment.
1: Mai. No, imposa, eh?
3: Imposa. Sembla que ha de passar cosa important.
1: Exacte.
2: És preciós, és preciós. Sí, sí, sí.
1: Ah, veig, per cert, que m'heu portat coses de menjar, però sabeu què? Que, mira, no ho desvetllarem ara, ho deixarem pel final, perquè em fa tanta il·lusió de tastar tot això que ho guardo pel final.

0: El Pau Cintas té 25 anys i, format al CET com a cuiner, va ser escollit el 2022 millor cuiner jove d'Europa amb un plat d'albergínies plenes, que són albergínies farcides. I ara mateix dirigeix la cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, que és la seva ciutat. I després la Mar Soler té 36 anys, ho diem bé?
1: 33.
0: Avui anem malament amb les edats. La Mar Soler té 33 anys i va créixer, i és de Gandia, de la Safor, envoltada d'Horta, i ha treballat anys amb Ricard Camarena, entre d'altres, i cuinera des del 2016 del restaurant Dos Estaciones al barri de Ruzafa, de València. De mi diré, ja ho saben els clients del nostre restaurant, que jo de fet soc valenciana, soc de Borriana, un poble de Castelló, i fa també molts anys que soc aquí a Barcelona, fa 26 anys. Jo no sé què és per vosaltres o com definiríeu o quins són els trets distintius del que podríem dir la nostra cuina, no? La cuina catalana, la cuina dels Països Catalans, com la definiríeu?
1: A veure, la veritat és que la cuina dels Països Catalans compartim moltíssimes coses, sí que és de veres que és diferent en cada regió, en cada zona, també per la proximitat en la mar, en la muntanya, compartixen moltes coses, però sí que és de veres que tenim un fil conductor, perquè tots tenim molts guisos, molta cuina de temps, de molt de carinyo, i compartim moltes coses, encara que hi ha algunes diferències, però en general n'hi ha un fil conductor i una unió entre les tres cuines.
2: Sí, jo totalment crec el mateix. Crec que hi ha una connexió, ja sigui per clima mediterrani, per estar envoltats de mar i terra molt a prop, no? que jo crec que hi ha més coses que ens uneixen que ens diferencien, no? I quan t'analitzes alguns plats, algunes elaboracions concretes, sí que veus moltes similituds i te sents molt identificat amb aquests plats, també.
0: Per exemple, parlem del sofregit, per exemple, parlem de la picada, parlem dels mars i muntanyes... Us sentiu identificats amb tot això?
2: Sí, totalment. La cuina tan valenciana també, però vull dir que un 80% de receptes tradicionals de Menorca, igualment que de Catalunya o tal, parteixen d'un bon sofregit sempre. A més, un sofregit no com el sofregit que es prepara a altres llocs, sinó un sofregit concentrat, que estigui reduït, que s'enganxi una mica.
1: I els aromàtics també, que al final influeixen moltíssim en la cuina i tota la zona mediterrània compartim.
2: També.
0: Jo llegint, Pau, he descobert que la teva àvia tenia un forn a Alaió, que és un petit poble de Menorca, on feien pa, òbviament, perquè era un forn, però també la gent anava a coure els seus plats allà. I jo no sé, Mar, si tu tens aquest record, perquè jo sí que tinc el record de la meva àvia, a Borriana, que jo l'acompanyava, anant a portar, en aquest cas, l'arròs al forn, i m'ha semblat una connexió molt bonica, aquesta.
2: Sí. Bé, jo això és una de les coses que trobo més polides de records que m'ha contat sàvia, no? Perquè al final això em deia que inclús les senyores es discutien, perquè a vegades una veia que un pollastre era més guapo...
1: I volia, i era la seva cosa, no?
2: I després quan anava d'altre no el trobava, no? Yeah. Llavors jo crec que és una cosa que a nivell de poble fa comunitat i que també ha fet que aquesta manera de compartir receptes, de compartir en família, jo crec que identifica també molt el tipus de cuina que tenim.
1: Sí, jo recordo també que hi havia uns dies determinats en el qual es podia anar a fornejar al forn i aquests dies feia olor a arròs al forn i a espencat, que així en Catalunya és escalivada i que pràcticament és un plat completament similar, és pràcticament igual.
0: Clar, tot això, no, que estem dient, que la cuina és molt més que un receptari, no? Que guarda aquesta tradició, aquest patrimoni, i que últimament diem, bueno, això ho hem anat transmetent, però no sabem què passarà. No sé si vosaltres realment és una cosa que us preocupa i que hi penseu.
2: Sí, totalment. Jo crec que els cuiners que tenim restaurants hem d'estar defensant aquest tipus de cuina, però jo el que em preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
1: Sí, exactament. Anava a dir jo això. Jo dic que és que el preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
2: Exacte.
1: Que cuinen.
2: Vull dir que jo crec que s'ha d'animar, i des de les administracions també, i des de tot el moviment públic, s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar, que al final ha estat un poc l'herència que portem de la cuina dels nostres avis i àvies. Jo personalment ho seguiré defensant en el restaurant i a casa també seguiré cuinant.
1: I que consumisca també producte de temporada, que és fonamental, i que consumisca també producte cultivat proper a la zona en la qual viu, perquè això ara habitualment la gent consumís en supermercats i tot ixe, tota fruita i verdura ni és de temporada ni probablement és propera al consumidor.
2: Ja no saben què hi ha en cada moment. Jo vaig passar al meu restaurant, jo quan vaig entrar, és un hotel, i abans era supersimple, hi havia 5 proveïdors només. I amb els 5 proveïdors ho tenien tot. Jo ara en tinc 37.
0: Ostres.
2: Llavors...
0: gràcies a tu?
2: Clar, jo... Ah. Comptabilitat m'ho dien, eh? Comptabilitat m'ho dien i
1: anem a tornar a ser
2: a més que ho porten des de Madrid i em truquen, deixa ja d'agafar més. Però clar, jo trobo una finca que està fent una mantega que m'agrada, llavors vull comprar aquella mantega i després al restaurant defenso aquest producte i l'intento donar valor, no?
3: Jo no vull ser neu dalt de sa muntanya, no vull ser més anuncis d'estriatam, vull ser lliure sortir d'aquesta peixera i amb sa nostra senyera decidir bon nam.
0: I tots aquests productes que realment tenim una joia de rebost, no? Som molt afortunats amb això, no sé si a vegades se'ns oblida, no? Però de quin producte de la vostra terra, no? En aquest cas, València o Menorca, us sentiu més orgullosos?
1: Ostres, és que en un... Tira-li.
0: Bueno, va, doncs un parellet o tres. Parell o tres.
2: Jo primer començaré amb un tòpic.
0: Tot i que
2: anàvem a sortir de tòpics, començarem amb un tòpic. Començarem amb formatge...
0: Demà.
2: Sí, però jo crec que també s'ha de saber triar dins aquí, clar, perquè hi ha molt de formatge. Clar. No? Els proveïdors, és una parella molt petita que tenen, bueno, fan molt poca producció, que són de Santa Catalina, que ja ho fan espectacularment bé. I a més, el formatge de Maó, pensem que només hi ha un semicurat i un curat, i ja està, no? Per exemple, ja partim des de la colada, que la colada és quan es talla, quan abans de fer el formatge hi ha aquesta part que és una mica gelatinosa encara, que hi ha una recepta menorquina que són les coquetes de colada, que és això amb una mica, que és com un bunyol que es feia amb aquesta part de formatge, vull dir que les receptes amb formatge comencen aquí, no? Després hi ha el formatge tendre, que té ara mateix, que les vaques mengen herba, és un formatge espectacular, i hi ha un munt de receptes preparades des de greixeres, des de una espècie de quiche, fins a menjar-lo fregit amb tàperes, que és l'esmorzar més típic de Menorca, i després sí que ja passaríem a diferents curacions fins a 3 anys, 4 anys, que s'estan fent formatges. Quan veieu Menorca verda, bonica, sí, no? A diferència d'Eivissa, jo crec que es conserva gràcies al formatge de Maó, perquè hi ha com més de 50 pagesos de finques diferents que estan produint aquest formatge, que cuiden les terres i que gràcies a això tenim tot aquest patrimoni també visual.
0: Clar. Em sembla que el teu pare té horta.
2: Sí, sí.
0: I els nespres, havies arribat a agafar un avió de Barcelona, sí, sempre, a Menorca per menjar nespres?
2: Cada any, per anar a buscar bolets, per anar a buscar espàrecs i per anar a menjar nespres, era quan estava vivint a Barcelona, eren els tres,
0: els moments,
2: eren els tres obligatoris.
0: Obligats.
2: Sí, sí, i a més eren el primer que jo me'ls menjava encara superverd, que el meu pare deia, no te'ls mengis encara.
1: I espàrrecs, no? Anar a fer espàrrecs.
2: Per això, sí, sí. Ara, sí, sí. Normalment
1: no, ja se t'estan...
2: Totes les manis pinxades. Sí, sí. Vull dir que això, aquestes coses sí que això m'encanta.
0: Que bé. Mar, va, que has tingut temps, de pensar algun producte, un parell o tres.
1: Jo diria les fresetes de Canals, perquè són unes freses que són absolutament desconegudes. Són
0: fresetes de Canals?
1: Són unes freses molt menudes, que en textura i en sabor no tenen absolutament res a veure en la fresa com la tenim, la maduixa, com la tenim concebuda, que és molt cítrica i té una textura molt carnosa. En este cas és blaneta, és com si fos una gominola, pràcticament es desfà la boca i és absolutament dolça, és molt menuda, té un procés de conservació de traçabilitat molt baix, que al final dura 2 dies fora de la planta. Un producte absolutament desconegut i que pràcticament nosaltres tenim un proveïdor i anem barallant-se els restaurants perquè no té freses per a tots. Uh-huh. I després, com a segon producte, em quedaria en el cacau del Collaret, que és un producte meravellós, que té uns aromes, que té una textura que fins i tot en cru es pot cuinar com si fos una llegum normal, es queda molt blaneta, té una textura que no estem acostumats al cacauet i al final és un producte que té denominació d'origen i que no es cultiva en un altre lloc, que no siga en l'Horta Nord de València.
0: Us poso l'exemple de dos plats que jo crec que us pesen com una llosa, ara em direu que no, però bueno, per aquests tòpics, no? No sé, començo per tu, Pau, la famosa caldereta de llagosta.
2: M'ho imaginava.
0: Perquè, clar, què hem de fer amb això, no? Perquè la gent diu Menorca, caldereta de llagosta. I el Pau diu, bueno, alerta, perquè la caldereta de llagosta no simbolitza tot el poble menorquí. No?
2: Jo crec que amb la caldereta de llagosta tenim un problema serio a nivell de molts de paràmetres. No? Clar, molt antigament hi havia moltes llagostes, es pescava moltíssimes llagostes, llavors hi ha un munt de receptes des del segle XVIII fins al segle XX, més o menys, hi ha moltíssimes receptes que apareixen a llagosta, però des de pilotes de llagosta, guisats amb llagosta, o sigui, en qualsevol cosa. Llavors, clar, es va popularitzar i una de les receptes és aquesta caldereta famosa de llagosta, no? Clar, va arribar un moment en què a Menorca es va popularitzar tant aquest plat que si anaves a Menorca havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Llavors, va passar que els pescadors, que alguns anaven a pescar peix i alguns anaven a pescar llagosta, va passar que tots els pescadors de Menorca, de barques petites, a l'estiu, només pesquen llagosta. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix i tenim... Llavors, a Menorca d'estiu no hi ha peix. I tothom va menjar peix. Però és una mica culpa de la pesca de llagosta. Vull dir, tots els pescadors van a pescar llagosta, puja el preu desorbitat. Jo l'any passat ja la vaig estar pagant 86 euros al quilo, a preu de meu. Sí, de Menorca. Llavors jo per això no he tingut mai a la carta una caldereta de llagosta. Jo crec que aquest plat és un problema. Més problema per als menorquins, que després també a l'estiu no podem consumir peix. Jo crec que és un problema important i que l'hem de revertir a poc a poc i deixar de promocionar-lo.
0: No, i ara pensar, òbviament, amb el boom del turisme, que això cobri, no?
2: Jo crec que ara, com a molt, la llagosta que es consumeix, que és de Menorca, deu estar entre un 2 i un 5%. Un 95% ve de fora. Mm-hmm. I llavors aquí tenim un problema de sostenibilitat impressionant.
0: Mar,
1: ja suposa per on vas.
0: No sé, la paella.
1: No.
0: No?
1: Sí, clar.
0: Bueno, clar, què fem, no? Això clar. Sí que també és com una marca, no? Que representa tantes coses que
1: però,
0: dius...
1: Però és un poc això també. Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Mm-hmm. És un poc també per això, perquè ens han identificat tant en la paella, que al final dius, ostres, és que n'hi ha una quantitat de possibilitats. O sigui, la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella quan hi ha un munt d'establiments que ofereixen això, a mi no era algo que em cridara per això.
0: Que no és que no ens agradi, perquè aquesta no té el component del Pau, perquè aquesta sí que ens representa, no és el nostre plat de diumenge, és popular i ve de l'horta, no?
1: També és cert que però... hi representa matisos a cadascú, perquè com ja. En cada comarca té unes variacions del plat, també ahí n'hi ha molta controvèrsia que dius, ostres, és que igual no, perquè en una comarca pues, li fiquen pebre roig, en altres li fiquen en conill, altres no, altres caragols, altres no... I ahir n'hi ha molt de...
0: O sigui, a favor de tancar la recepta, perquè això ha passat, eh? De dir,
1: no, en absolut, jo no.
0: Ja. Els 10 ingredients que ha de portar
1: no,
0: la paella.
1: No, en absolut. Jo no limitaria per a cuinar, i en general en la vida, però per a cuinar no limitaria mai ni generaria normes estrictes del que és o ha de ser. No, que va.
0: Llavors, algun plat que ja sabem que no és la paella que tu facis al teu restaurant i que sí que representi molt bé el poble de València.
1: Jo vinc de la Safor, vinc de les comarques centrals i en la Safor és molt, molt típic, són les coques de dacsa. La dacsa és plat de moro i és com un taco mexicà i al final a nivell conceptual és igual, i que és una ràbia de dir, ostres, perquè els mexicans han tingut la capacitat no, de divulgar culturalment i en la Safor que al final... Hi ha conceptes molt similars, no ha tingut ixe recorregut o no es coneix d'aquesta manera com igual es coneix la paella. Uh-huh. I res, porta moltíssims farcits i que es fa a base de blat, oli i ceba. I ja està.
0: La Mar deia la coca de dacsa, llavors tu, Pau, quin plat triaries? Que t'agradi especialment de Menorca, que no sigui la caldereta, clar, de llagosta.
2: Mira, jo segurament et diria... o un calamar de bruta, que és un dels meus plats preferits, que és... jo sóc pescador de calamars i, a més, el millor moment de l'hivern és sortir un dia que estigui la mà una mica en calma i veure la posta de sol, que és el moment, quan agafes uns quants calamars. I el calamar de bruta, es diu de bruta perquè només li traiem aquell plastiquet que hi ha, que té el calamar, i li traiem la boca. Posem a la paella i el fem volta, i després el tallem amb unes tisores. I a vegades hi posem dos o tres trossets de sobrassada perquè tingui una mica de greix. Llavors s'ajunta la tinta i els sucs de calamar i allò per mi fa una salsa que és una
0: I pa i
2: sucar. Wow.
0: No, i és que la sobrassada ho fa tot bo.
2: També.
0: Clar, això també...
2: És una trampa.
0: Sí, sí.
2: La nostra pastilla de bé, creiem.
0: Exacte.
3: Feia anys que no tornaven al poble on m'explicaves tantes coses de fet. De bona gent que no es mirava mai sora i ple de vida a un carrer ben estret.
0: Escolteu, havíem dit que m'havíeu portat una cosa perquè abans hem dit coses en comú, no? I jo sempre trec la coca i les i els pastissets i els panadons, diguem-li com vulguem, eh? I m'heu portat perquè us ha demanat, va, porteu-me alguna cosa de Menorca i de València que sigui aquesta massa de coca que diem, no? En aquest cas tapada, que forma un pastisset i que cadascú la farceix de formes que diferents. Què m'heu portat? A veure, Pau.
2: Jo t'he portat un rubiol. Sí. A Menorca, com abans estàvem comentant, a Mallorca es fan dolços, els rubiols, sí, estan farcits de confitures de marmelada, i a Menorca es fan de peix, de verdures o de carn, no? Normalment més de verdura és molt tradicional o si no de tonyina. I una mica ara, que per Setmana Santa és quan més es preparen aquest tipus de pastes, que al final és una massa molt simple que porta una mica de sau de porc, una mica de llet i farina i, o sigui, és una massa molt bàsica.
0: Però aquest rubiol no l'has fet tu?
2: Aquest no l'he fet jo.
0: L'han fet a algun forn?
2: No... Aquest és d'un forn tradicional.
0: Molt bé. Ens estarem, eh? Sí, estarem. Sí. I tu, Mar, un pastisset?
1: Jo vos he portat un pastisset, sí, un pastisset de Tano, de Gandia, de la pastisseria Tano, que ja porto alimentant a quatre generacions, o sigui, alimentat a mi abuelo, als meus pares i després a mi i als meus fills. I res, és un pastisset que és molt tradicional, que com dia ell, la diferència és que vosaltres fiqueu llet i nosaltres fiquem vi blanc, i fa que estigui un poc més hojaldrat, però pràcticament a nivell conceptual és igual. Es farcís també habitualment de peix i verdura, però també sempre carn per a farcir.
0: I aquest és de?
1: Aquest és d'herbes.
0: Bueno, és que la mare ha portat una safata que tindrem per esmorzar, dinar, demà, portar la família, molt bé.
2: Aquest és de tonyina, perdó.
0: Aquest és de tonyina.
1: Sí, este també porta tonyina.
0: Però el teu porta espinacs, Marc? Tonyina, eh? Poca cosa més, no?
2: Poca cosa més, sí. I una mica de sofregit, també.
0: Una mica de sofregit.
1: Però al final és que és molt semblant.
2: Això per emportar i fer...
1: Clar. De gregal i tramuntana
0: a la peina de la sal. Doncs moltes gràcies, de veritat. Pau Cintas, que ja ho sabeu, el podeu visitar a la cuina. Ell és cap de cuina de l'hotel Christine Bedford a Mahó, a Menorca, i que el 2022, allò li va canviar la vida al Pau, va ser escollit millor cuiner jove d'Europa. I després la Mar Soler, amb 33 anys, que de Gandia ara té restaurant a la ciutat de València, al barri de Ruzafa, el restaurant Dos Estaciones. Allò que dèiem, que la cuina ho junta tot. Sí o no? Bon viatge de tornada, de veritat, i sempre que vulgueu teniu taula al restaurant Caníbal, aquí a Barcelona. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.

0: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
1: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
3: Catalunya Ràdio.
4: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
1: I moment ara pel Salvador García Arbós, que ja ho sabeu, sempre es passeja per les sales del restaurant a veure a qui o què haurà vist avui. Tot teu, Salvador.
2: He vist el cargol de Slow Food. A peu dret mateix, una colla va obrir una ampolla de vi de raïm d'una vinya d'una veritat ultralocal antiga. Conreada amb agricultura regenerativa per un petit productor, fermentat espontàniament i tapat amb suro de les Gavarres. Van brindar la memòria i l'obra de Carlin Petrini, qui ens va deixar el divendres 22 de maig del 2026 a Bra, localitat del Piemont, on hi havia nascut el 1949. Aquest savi periodista d'esquerres molt antifa va ser el fundador del moviment Slow Food el 1986 per defensar l'estacionalitat, la biodiversitat, l'agricultura neta i saludable, els productes locals, la proximitat i, sobretot, com deia, el dret al pla gastronòmic i a un menjar bo, net i just per a tothom. Carlo Petrini va visitar Catalunya en diverses ocasions. El 2011 va presentar el Manifest de Girona, en el qual es reivindica el dret universal al plaer de menjar sa, l'obligació que tenim a transmetre el coneixement del menjar bo a les generacions futures, perquè tan sols som dipositaris d'un préstec dels nostres avantpassats. I atenció, l'elecció del menjar té repercussions personals, socials i polítiques. La pagesia, la ramaderia i la pesca han de rebre un preu just per la seva feina. Cal informació, la traçabilitat dels aliments. La influència del moviment ha estat immensa. Avui tothom, bé, quasi tothom té clara la correlació entre la salut personal i la del planeta. La llàstima és que la gent no pot menjar segons què perquè el preu de mercat és massa car, al mateix temps que el sofert sector primari no se'n surt perquè el sector de la distribució els hi paga massa barat. Pagesia, ramaderia i tota la pesca d'arreu del món, uniu-vos.
0: Nyap o top?

0: el moment més esperat del mes, perquè es fa esperar a vegades el Nyapotop i apareix un cop
1: com
0: al mes
1: totes
0: aquí.
1: Totes les coses bones.
0: Ah, exacte. Aquí, al restaurant Caníbal, Gerard Jubany, sobradament, ja el coneixeu, no cal presentacions, però sí que ens cal la presentació sempre, oi, Gerard?
1: Sí.
0: De la persona que s'ha ofert voluntària el dia d'avui per venir a fer el Nyapotop.
1: Doncs avui la persona valenta que s'ha ofert voluntària per venir és la Maite Escrivà, que és la cara visible d'un compte d'Instagram dedicat als restaurants de cuina catalana que es diu Top Catalan Restaurants, un compte que té més de 130.000 seguidors. Wow. És el compte en català que té més seguidors d'aquest sector, acumula milions de visites i que es reparteixen entre tots els restaurants que ha anat valorant i visitant al llarg del país.
0: Al llarg del país. Maite Escrivà, benvinguda al restaurant Caníbal. Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molta il·lusió, que estiguis aquí. La veritat t'ho he de dir perquè et seguim a l'Instagram i és un compte que estimem perquè es veu de veritat. I a vegades
1: exacte,
0: les coses de veritat,
1: sí.
0: Doncs mira, criden especialment l'atenció, eh? Ara ho deia el Jubany, però no és poca cosa, perquè també aquest compte d'Instagram té 3 anys i poc.
2: Sí, 3 i poc que vam començar.
0: 3 i poc, a més amb la teva parella, sí, amb el Toni Sallent, i tampoc de professió us dediqueu a això, tu ets professora.
2: Sí, jo sóc professora i, bueno, el meu marit, el Toni, treballa en màrqueting, però la nostra passió sempre ha sigut la gastronomia i el nostre temps lliure sempre

0: passem dins d'un restaurant.
1: Sí? No hi ha cap de setmana que hagueu dit avui no anem de restaurant?
0: No. Hauríem... Sempre. Bueno, si ens hem ficat malalts només, Paula. Només. Sí.
2: Imagino que deu ser més aviat al revés. Deveu estar esperant el cap de setmana per... Durant la setmana potser aneu seleccionant l'objectiu, no? I el
0: sí,
2: cap de
0: durant
2: setmana,
0: la setmana anem pensant i ja tenim l'objectiu ficat amb el cap de setmana, que és el moment de gaudiment màxim.
1: Mm-hmm. Clar, quants restaurants, ara si féssim compte, doncs potser centenars, no?
0: Sí, més de 200 segur, Paula.
1: Més de 200 en aquests últims anys. Aquí n'heu seleccionat 52, però jo ara pensava, clar, tantes vegades anant de restaurant, i alguna pista, o sigui, alguna cosa que tu diguis, ostres, jo quan entro a un restaurant ja sé que aquest... té bona pinta, això, vull dir que pot ser bo.
0: Sí, sempre parlem, Paula, de tres requisits que per nosaltres són sí o sí imprescindibles. Uh-huh. El primer és la carta de vins.
1: La carta de vins?
0: Sí, per nosaltres és com si fos una radiografia que et dona moltes pistes de com treballen amb aquell restaurant. Perquè si a la carta de vins hi ha projectes petits d'aquí del nostre territori, petits elaboradors, normalment els propietaris van a visitar aquests cellers uh-huh. i tenen una connexió amb ells. Estableixen una relació i després fan lo mateix amb els productors de, bueno, del menjar que cuinen allà.
1: Mm-hmm. Aquest és el primer.
0: Aquest és el primer. Tres.
1: El segon?
0: Sí. Bueno, el segon és que el producte sigui de proximitat i de temporada. Uh-huh. Tenim coses aquí a Catalunya bestials, cada temporada és diferent, cada estació de l'any, i tots els restaurants que visitem intenten cuidar això, no? Oferir una estacionalitat amb el producte que cuinen. I la tercera, que és la que a nosaltres, bueno, ens ha donat el nom del títol del llibre, que són sí. 52 restaurants amb ànima, és que nosaltres, a part de visitar el restaurant, doncs visitem les persones que hi són allà. Uh-huh. I són projectes més aviat petits, amb poques taules, perquè els propietaris sempre són una parella, una família, uh-huh. pare i fill, dos amics, i són propietaris que te'ls trobes cada dia. Llavors, per ells, és el seu negoci, perquè es guanyen la vida, però a part és el seu projecte de vida.
1: Clar. Sí, sí, i a més ara, no, fullejant el llibre, els veiem també, que surten a les fotografies.
0: Sí, sí.
1: No només veiem plats, sinó que veiem els cuiners i les persones, no? Que sempre
0: Exacte.
1: Ho diem, les persones que hi ha darrere.
0: Al final, nosaltres busquem sempre que la cuina sigui carinyosa. La gent que hi ha al darrere és la que et dona aquest carinyo.
2: Imagino que quan hi parleu els acabeu coneixent una mica i us acaben explicant el seu projecte, que de vegades és el seu projecte de vida.
0: Sí, perquè clar, quan veuen que nosaltres, per nosaltres la gastronomia, no, és, sempre ho diem, és com si és una forma artística, no? Uh-huh. És, per nosaltres és art i hi ha gent que li encanta la pintura, doncs per nosaltres la gastronomia és un art. Llavors, ells són els artistes que ens estan cuinant aquests plats i ho veuen, no?, que nosaltres ho disfrutem moltíssim, llavors ells s'obren molt i ens expliquen, doncs, el que deies tu, no?, que al final tindre un projecte com aquest, vull dir, implica també molt sacrifici.
1: Ja, no sé si la posarem a la Marita amb un compromís, perquè això és com a un fill, quan li preguntes a qui estimes més, si al papa o a la mare, d'aquests 52 restaurants, no sé, un? Algun que darrerament hagis dit, ostres...
0: Ostres, mira, d'aquests 52 els estimem molt a tots, perquè tenim relació amb ells. Però mira, si ara te n'hagués de dir un, doncs mira, et diré... hi ha un restaurant a Peratallada, que a Peratallada a vegades tenim aquests pobles medievals aquí a Catalunya tan macos que a vegades ens hem trobat algun, no?, que tu vas visitant i dius, ostres, després la restauració s'ha omplert una mica...
1: De coses que...
0: De llocs enfocats al turisme. Hi ha un lloc que es diu Deo Candelaria, que ho porta una parella, el Nacho i la Marta. És un lloc maquíssim, però el que fan a dins...
1: Encara ho és més?
0: Encara ho és més. És espectacular. El Nacho cuina proximitat, cuina producte de màxima qualitat i és bestial el que fa. Mm-hmm. I després, bueno, la seva parella, la Marta, està a la sala i és una gran anfitriona, perquè... Això també és una cosa que destaquem molt, no? Uh-huh. I és que tots aquests restaurants tenen la figura de l'anfitrió.
1: Ja.
0: Que jo això...
1: La sala,
0: sí.
1: Com d'important és.
2: No, res,
1: Jovany, ja ho saps.
2: Que es preparin en Nacho i la Marta, perquè a partir d'aquest cap de setmana rebaran una allau de visitants que no donaran l'abast.
1: Deo Candelaria, ja ho sabeu, a Peratallada, a Girona. Ai, Déu-n'hi-do, quina bona pinta que van aquests plats. Ara que és hora de menjar, però bé, també tenim el Jovany, que ens porta a menjar. Tot això és molt idíl·lic i molt maco, però ara ve l'hora de la veritat.
2: Et pots considerar privilegiada En principi, perquè és un producte que encara no es comercialitza. Ah, està una mica com en fase de llançament. Com que últimament s'han fet fires d'aquestes i congressos alimentàries, tot aquest tipus, doncs aprofiten per llançar productes nous i nosaltres n'hem arreplegat algun, com l'altre dia vam fer l'Egg Boom.
1: Sí, i tant. No m'ho facis recordar.
2: De trist record.
1: Sí.
2: Doncs avui porto unes patates d'aquestes de bossa, patates chip, amb gust de res.
1: Ah.
2: El gust li has d'afegir tu, li has d'afegir l'ànima, podríem dir, en aquest cas. Mira, t'ho presento perquè ens han enviat el pack.
1: A veure.
0: Però no té gust.
1: Sembles un representant. El gust li hem de posar, oi?
2: El gust li hem de posar nosaltres.
1: L'hem de triar i li hem de posar, a veure.
2: Això és una bossa aparentment normal de patates amb gust de res, perquè s'especifica que és amb gust de res.
1: Sense sal, sense... Bueno, porta patates, clar.
2: I després el gust li afegeixes tu a través d'aquests, en aquest cas, quants n'hi ha? Quatre.
1: Quatre
2: sobres i tu tries el gust que li vols posar.
0: Mm-hmm. Vale.
2: D'acord? Jo us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer la prova i l'haureu de tastar.
1: Comencem pels tres arguments a favor.
2: El primer és una proposta original. No conec en profunditat el sector de les patates de bossa, però no em sona que ningú més les ofereixi amb la possibilitat de personalitzar-les. En aquest cas, li pots afegir quatre gustos diferents que es diuen Golden Road, Amber Red, Cajun Reloaded i Sour Cream and Onion.
1: Aquest és l'únic que em sona, l'últim.
2: Sí, perquè has entès ceba, onion, eh?
1: Sí.
2: Doncs, proposta original.
1: Sí.
2: Segon argument a favor, els ingredients. Aquí sempre ens generen molta confiança els productes que porten llistes d'ingredients curtes. En aquest cas, si mirem el llistat, només hi trobem patata, oli i sal. Una altra cosa són els ingredients que venen en els sobrets, tot i que bàsicament deuen ser espècies.
1: Sí.
2: I en aquest sentit, també s'especifica que el producte és quilòmetre zero. Per tant, tindríem un punt a favor.
1: Produït a Catalunya, oi?
2: Ah, exacte. Sí. I el tercer argument a favor és que és un producte que pot evolucionar perquè el plantejament dels seus creadors és obrir-se a propostes de cuiners que vulguin elaborar un condiment propi per a aquestes patates. Per tant, si ens pensàvem que amb les patates de gust primer de pernil, però que després van ser de tofu, nabolets, anxova, salsa espinaler, ceba i nata,
1: i
2: doncs havíem tocat sostre, doncs encara hi ha més possibilitats.
1: Ai, doncs sí. Avui estem amb la Maite Escrivà de Top Catalan Restaurants, aquestes patates chips, podríem dir, personalitzables. I aquests són els tres arguments en contra.
2: El primer, el nom. Ja ens hi vam trobar l'altre dia amb l'Egg Boom, que és el pitjor nom de producte de la història dels noms de productes, que no ens acaba de convèncer. Tenim tendència sempre a recórrer a l'anglès i no tinc clar que ajudi a prestigiar una marca. Aquestes patates es diuen Shake It, senzillament perquè... té sentit, però senzillament per això, perquè has d'agafar el condiment, l'has de tirar amb les patates i després has de fer així...
1: Sense trencar molt les patates.
2: Has de fer el shake it i et dona el producte final.
1: Sí.
2: Segon argument en contra. Què en fas dels sobrets descartats? Vull dir, ens crida molt l'atenció aquesta possibilitat que dèiem de personalitzar les teves patates, però jo em pregunto, si tu poses un dels gustos a les patates, què fas amb els altres tres sobrets?
1: Ja.
2: O fins i tot, si els tastes i n'hi ha un que no t'agrada, què en fas?
1: Mm-hmm.
2: Evidentment, l'acabes llançant, però a mi això em sona una mica de malbaratament alimentari i totes aquestes coses que sempre diem que no s'han de fer.
1: Ja.
2: I el tercer argument en contra seria el preu. No és un producte que destaqui pel seu preu econòmic. De fet, segons els seus elaboradors, tampoc està pensat per distribuir-se en grans superfícies comercials, sinó que busca una mica allò, l'exclusivitat, el producte gourmet, tot
1: on
2: això.
1: On el trobaríem?
2: Ens l'han presentat, per exemple,
1: com... En exclusiva.
2: Com a obsequi. Saps allò que quan arribes a un hotel, obres la porta de l'habitació, et trobes un obsequi de benvinguda sobre la taula, sobre el llit o alguna cosa? Doncs ens l'han presentat com aquest tipus d'obsequi. Això, venut en un establiment, em sembla que el preu rondava els 4, entre 4 i 5 euros.
1: Déu-n'hi-do.
2: Vull dir que tampoc no serien les patates aquestes que venen a 90 cèntims.
1: De xurreria.
2: Llavors, els tres arguments a favor i els tres en contra estan exposats. Ara arriba el moment de la veritat, Maite.
1: Del tast.
2: Arriba el moment de fer el shake-in.
1: Bueno, però abans hem de triar, no?
0: Hem de triar.
1: Quin vols, però la que
2: sobrets.
1: Triï la Maite, perquè, amb el títol, no sé...
0: Jo vull l'Ember Red.
1: Ah, mira. Molt bé, doncs aquest
0: més
1: també
0: que
1: em
0: perquè...
1: l'atenció.
0: Bueno,
2: Alerta que
1: perquè
2: no
1: sí.
0: No sé què pots...
2: Que no sigui picant, que no sigui picant.
0: Ah, també.
2: Aquest ret.
1: Ja, ara ho sabrem, ara ho sabrem. Vinga. Què hem de fer, Jovany? Obrim?
2: Sí, les instruccions en principi són bastant simples.
1: Obrim el sobret.
0: I no l'he de posar tot, no, dins?
1: Ah, no, sí, no.
0: O oh, sí.
1: Sí, sí, que sí, eh?
0: Vale, vale.
1: Fot-li tot i ja veurem.
2: Sí, som valents.
1: Ulo!
2: Molt bé.
1: Ara tanca
2: i sacseja.
1: Oh!
2: Mira.
1: És ret, això sí. Ret, els polvets són ret.
2: La Maite ha ensumat el sobret per intentar endevinar què hi havia.
1: Sí, jo tinc una mica on has tapat, sí. Llavors no sé.
2: A veure. Vinga, Maite primera.
0: I ja, no?
1: Sí, jo t'acompanyo. Jo sempre us acompanyo. Ai. Ja li estic trobant... Bé, bueno, que hi ha unes parts amb molt vermell i altres no tant, eh? Què? Picar?
0: Vigila amb el vermell, Paula.
1: Ostres.
2: Era picant, eh? El color
1: picant.
2: Vermell era una, era una pista.
1: Això ho haurien d'avisar, eh?
2: Clar, aquí hi ha el risc, potser hem vist ara, que el condiment no quedi distribuït de manera uniforme.
0: Sí,
2: no,
0: aquí s'ha de fer abans.
1: Això han de fer un...
2: S'ha de dir, la patata és bona.
1: Sí.
2: La patata
1: llàstima amb, del sobret.
2: La patata amb gust de res és bona.
1: A veure...
2: Molt bé, doncs arriba el moment de la pregunta. Us he de fer la pregunta i començaré per la Maite. A veure, Maite, si haguessis de situar aquest producte que hem tastat ara en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries?
1: Hi ha un entremig, eh?
2: La sortida diplomàtica d'Obsè.
1: Si vols.
2: Si vols.
1: Si, no,
2: si és un nyap,
1: no,
2: és un nyap. I si és top, és top.
0: Doncs jo l'acostaria cap al top.
2: A veure, Paula.
1: No, top, jo top, Obsè. Top.
2: Top.
1: Per què? Pues perquè sí. O no, sigui... perquè sí, perquè és un projecte petit, nou, d'aquí, de casa nostra, i allò que diuen a les notes dels nens, no? Com es diu? Millorar, o com ho diuen això ara?
2: Sí,
1: bueno, que s'ha de millorar.
2: Progressa adequadament.
1: Sí, progressa adequadament i s'hauria de millorar. O sigui,
2: doncs,
1: top,
2: per tant,
1: per la confiança.
2: Tenim que,
1: sí,
2: si primer l'hem situat en un prop del top i un top, aquestes patates personalitzables són un producte...
1: Moltes gràcies, Maite Escrivà, per venir al restaurant Caníbal. I mira, has tingut sort avui,
0: Sí.
1: I ja ho sabeu, podeu seguir aquest compte fantàstic d'Instagram que es diu Top Catalan Restaurants, i si voleu descobrir els millors dels millors, aquests 52 restaurants amb ànima, doncs ja ho sabeu, aquest llibre editat per l'editorial Base. Moltíssimes gràcies, Maite, et seguirem. Allà.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Allà on aneu, a tu i al Toni.
0: Gràcies.
1: Adéu. I després de tots aquests restaurants fantàstics, continuem fent-nos la boca aigua amb l'especialitat que servirem avui, aquest romesco de sèpia amb cap i potes, cigrons i un punt picantet, que ens serveix en David Soler, cap de cuina del restaurant Barquet de Tarragona, al Tarragonès. I la història, ja veureu que el David ens fa en un minut la història de la salsa romesco.
3: Està clar que tothom coneix la salsa de romesco, però aquesta picada amaga una història que m'encanta recordar. Molt abans de ser una salsa, el romesco va ser un suquet. De fet, un guisat de barca. Fa més de 200 anys, els pescadors del Serrallo de Tarragona van crear un ranxet humil de supervivència. Preparaven una picada amb pebrot sec, pa, alls i un rajolí d'algun alcohol per deixatar-la. Ingredients que podien tenir a bordo sense por que es fessin malbé en una època on les barques encara navegaven a vela. Cap als anys 20 del segle XX, la picada va sortir de la cassola de la barca per adaptar-se a la gent del camp. Els ingredients es van començar a escalivar, a picar, a amanir, amb oli i vinagre, i tot plegat va donar lloc a la salsa que avui, amb un nom o amb un altre, tot sovint mengem. Per això el romesco té una doble naturalesa, l'original, com a guisat o suquet estructural i complet, i la seva evolució que esdevingué una salsa polivalent. I com a mostra d'aquesta evolució, el Barquet de Tarragona, que venim de fer 70 anys, el mantenim ben viu. Per exemple, amb una combinació de mar i muntanya. És el cas del romesco de sèpia amb capipota, cigrons i un puntet de picant que està de veritat per allapar-se els dits.
1: I fins aquí el Caníbal d'avui. Nosaltres tornem, ja ho sabeu, diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
4: que me preocupa més és que la gent està deixant de cuinar a casa.
5: Sí, exactament, anava a dir jo això, jo dic, és que lo preocupant és que la gent cuine o no cuine, no hi ha el
4: exacte.
5: Que cuinen.
4: S'ha d'animar i s'ha de potenciar que la gent consumesqui, que la gent cuini, que la gent perdi temps en cuinar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio.
3: El govern forçat a refer el Plater, el pla per implantar energies renovables a Catalunya. S'hi han presentat més de 12.000 al·legacions. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
3: Mai cap altre projecte de la Generalitat havia rebut tantes al·legacions com el Plater, això segons les entitats que s'hi oposen.
4: Que el que voldran fer és un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han fet alguna cosa. Tenen l'oportunitat de poder fer un Plater nou, consensuant-lo des de baix amb el territori.
3: És Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany. Ara el govern ha avançat que obrirà un segon període d'al·legacions un cop introduïts alguns canvis en el projecte. A banda d'això, compte enrere per a l'eclipsi total de sol. Els establiments turístics de les zones on hi haurà més visibilitat del fenomen astronòmic han penjat el cartell de complet mesos abans de l'habitual i amb preus disparats. Si es vol observar l'eclipsi, els experts asseguren que s'ha de fer amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Sentim el doctor Carles Bernés, director del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, en declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
5: No hi ha cap mètode de mirar directament al sol, que no sigui mitjançant aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2-2.
3: Espanya i Itàlia no afluixen en l'enfrontament diplomàtic arran de la crisi migratòria a Ceuta. Avui el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha carregat contra la decisió d'Espanya de fer també controls a les fronteres. Diu que és incomprensible i inacceptable i acusa Pedro Sánchez de dramatitzar. Avui també parlarem de com la calor ha fet baixar les vendes als comerços catalans. La meitat dels botiguers han venut menys, segons una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista. Ignasi Pietx n'és el president.
6: A les 4 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. En qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre.
3: I avui diumenge farcit de concerts en destacarem alguns com aquest. The Corrs, els germans irlandesos, actuen avui al Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que el grup farà aquest estiu a l'Estat. I quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15, els esports amb 15 titulars avui, Roger Arnau.
7: Doncs que el d'avui és un dia de retorn a la ciutat esportiva del Barça. L'equip té jornada de descans, després de disputar el triangular a Udine, amb victòria contra el Nottingham i derrota contra l'Udinese, però tot i així, fins a 3 jugadors mundialistes, Joan, Eric i Gordon, han escurçat les vacances, ja s'han entrenat. També ho ha fet la plantilla de l'Espanyol, després de tancar la pretemporada amb derrota per 3-1 al cap del Covetin. El pròxim compromís dels blanquiblaus ja serà la Lliga contra el Llevant. I està en marxa aquesta hora el Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme, la cursa llarga de MotoGP. A partir d'aquesta hora es pot seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I també, molt atents, també del Tour de França, que a partir de les 4 disputa l'última etapa decisiva amb inici i final a Niça.
3: I el trànsit, incidències a aquesta hora a la xarxa viària. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Se circula amb fluïdesa per la major part de les carreteres catalanes. Només destacem que hi ha retencions a la C13 a Camarasa, a la Noguera, en tots els sentits, a tocar del Segre, a l'N2, a la Jonquera, en sentit nord cap al Pertús, i a la C15 a Canyelles, en sentit sud cap a Vilanova i la Geltrú. També direm que hi ha intensitat a la Ronda Litoral, a l'altura del Poble Sec, en sentit Llobregat, i a la Ronda de Dalt, per les obres que s'hi fan, provoquen retencions, a l'altura de la sortida 5, en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Continuarà fent calor, Jofre Genoué, bon dia.
10: Bon dia i bona hora. Doncs sí, déu-n'hi-do, ara mateix a la Bisbal d'Empordà ha tocat aquests 39 graus i moltes xifres de 35. Calor molt intensa, però alhora també no acaba de fer net amb algunes nuvolades al sud del país. Són gotellades. De fet, els registres més importants arriben a un litre per metre quadrat a Horta de Sant Joan o, per exemple, també a l'Espoluga de Francolí. Esperem que aquests fenòmens vagin una mica de baixa, però poden mantenir el cel una mica variable al terç oest del país, Camp de Tarragona, cap als ports, difícilment amb ruixats en forma de tempesta o tan intensos com aquests darrers dies, potser a l'Alt Pirineu, a la Vall d'Aran o zones pròximes, avançada la tarda, sí que s'hi acabi formant algun nucli de tempesta, però l'activitat tempestuosa disminueix malgrat la presència d'aquesta variabilitat i d'aquestes gotellades puntuals, esporàdiques, anecdòtiques, al sud del país i sobretot pendents d'aquests termòmetres entre les comarques de Barcelona i Girona, i especialment a Girona, com hem esmentat, amb aquestes xifres amplament per sobre dels 35 amb avisos de calor. Aquesta propera nit, vents més marítims faran que l'aixafogó augmenti a tota la façana litoral amb la presència fins i tot d'alguns núvols baixos, sobretot cap al Camp de Tarragona. Per tant, la propera nit serà incòmoda, amb avisos de calor nocturna en molts sectors del litoral i el prelitoral, malgrat que a l'interior esperem doncs, un cel més asserenat o fins i tot amb temperatures un pèl més baixes del nord del país. I bé, tant demà com demà passat, pendents una mica de les tronades, que han de persistir a les tardes, potser més dimarts que no pas demà, que quedaran ubicades més a la zona dels ports. Tot plegat amb aquestes temperatures sempre a dalt de tot, amb un ambient plenament canicular.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: Les 2:06. Poc després que aquest matí el govern hagi fet públic que s'han presentat més de 12.000 al·legacions, 12.000, al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, i que hagi informat que s'introduiran les que siguin tècnicament viables, els alcaldes i entitats que s'hi oposen consideren que tot plegat és un despropòsit i que cal revisar el pla de dalt a baix, David Àngela.
7: Tot i que en un comunicat el govern afegeix que un cop s'hagin introduït les esmenes derivades de les al·legacions, s'obrirà una segona informació pública per validar el procés, alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Tarés, que també és el president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, estén la mà al govern per treballar conjuntament en un plater nou davant el projecte normatiu que, segons ell, ha recollit més al·legacions en la història de la Generalitat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ara, és que el que voldran fer és un matxembrat d'al·legacions per poder dir que han fet alguna cosa. La realitat és que han de, el que tenen l'oportunitat de poder fer un plater nou consensuant-lo des de baix amb el territori, amb el món local, amb les entitats municipals, amb els grups i associacions que protegeixen el territori.
7: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater, recorda també aquesta emissora que hi ha més de 300 municipis treballant per, arribat el cas, constituir-se com a entitat jurídica.
0: El que estem és treballant per crear aquesta associació de municipis oposades en el Plater i per poder tindre entitat jurídica, per poder parlar d'entitat com a entitat jurídica, fer propositius, i si tot això no se'ns escolta, doncs ho portarem en els jutjats o en els tribunals d'allà on acabi.
7: El conflicte sobre el pla no se centra en si cal augmentar les renovables, sinó en la ubicació de les instal·lacions, en el possible impacte sobre els sòls, tant agrícoles com paisatgístics, en la seva afectació sobre la biodiversitat, en el repartiment territorial dels projectes i en el grau d'autonomia que han de tenir els municipis sobre aquestes instal·lacions.
3: Ara parlem d'eclipsi. Falten només 3 dies per a l'eclipsi solar total. Davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties, Maria Guixà.
11: Sí, això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. No hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat dels ulls. Ho detalla el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari i de Xeus de Barcelona.
5: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123122 i portant marcats de la ACE. Abans s'havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
11: A les comarques tarragonines i també a Ponent, on l'observació serà millor, s'han disparat les reserves que en la majoria de casos s'han fet amb molts mesos d'antelació. És el que ha passat, per exemple, al parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3Cat Info.
12: Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
3: El fenomen astronòmic genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació de l'eclipsi s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Quim Codinàs.
13: Doncs sí, i això fa que alguns ciutadans admetin que ja en tenen prou abans que arribi el moment de veure'l.
14: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
15: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
13: Els experts ho descriuen com un exemple més de la saturació informativa. De fet, Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, explica que la pressió sobre l'eclipsi està relacionada amb una necessitat d'estar al dia de tot el que passa. Han estat declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
16: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
13: L'experta també ha recordat que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat.
3: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. Lluny de voler rebaixar la tensió, avui el govern de Giorgia Meloni diu que la decisió de Pedro Sánchez de fer controls als aeroports és una represàlia incomprensible i inacceptable i acusa el govern espanyol, la Frammis, de perjudicar el turisme.
11: En una entrevista a l'Estampa, el ministre d'Afers Estrangers italià i líder de Forza Italia, Antonio Tajani, diu que ells tornaran a obrir Schengen als viatgers espanyols quan acabi la situació de perill a Ceuta. Argumenta que l'entrada massiva de ciutadans subsaharians suposa una amenaça jihadista i critica el govern espanyol pel procés de regularització d'immigrants. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Agesen, exigeix a Itàlia que rectifiqui.
17: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
11: Avui és el segon dia que s'identifica els passatgers procedents d'Itàlia als aeroports espanyols. El Ministeri de l'Interior adverteix que els propers dies els controls aniran a més, però ahir la policia espanyola només en va fer en una dotzena de vols, dos d'ells al Prat.
3: Mentrestant, a Ceuta aquest vespre hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat a diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma del PP. I aquest cap de setmana també estem pendents de diversos incendis. Uns 500 bombers lluiten contra el foc que crema a Niebla, Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població diferents.
13: Tot i la complicació en l'extinció del foc, Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, ha mostrat optimisme davant l'evolució de les flames.
18: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
13: D'altra banda, el País Valencià ja s'ha donat per estabilitzat el foc que crema a Tírig, a l'Alt Maestrat, amb dos focus actius. El foc, que va començar divendres, ha cremat unes 45 hectàrees. I a l'oest del Canadà, a la província de Columbia Britànica, un incendi forestal que continua actiu ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha obligat a evacuar a més de 20.000 persones. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà.
3: I precisament parlant d'incendis, l'equip d'intervenció en emergències del col·lectiu de treball social reclama que se'l tingui molt més en compte a l'hora d'atendre accidents i catàstrofes, com per exemple incendis. Defensen que l'acompanyament psicosocial i el suport en la gestió de tràmits i ajudes és clau per a la recuperació de les víctimes, Laura Cugat.
19: Entre les últimes intervencions destaca l'incendi d'una nau de parafina a Òrrius, al Maresme. Carlos Hidalgo Liaga, responsable de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, insisteix en la importància d'atendre la dimensió social dels afectats.
20: Vol dir, doncs, tenir en compte necessitats especials que puguin haver-hi, necessitats per situacions de dependència, per discapacitat, de llenguatge, que aquella persona no tingui xarxa de suport, no? I poder acompanyar, poder gestionar tràmits, vincular territori després, és a dir, fer aquest acompanyament, no, cap al territori, per poder donar continuïtat a aquesta intervenció.
19: Des del Col·legi de Treball Social exigeixen que se'ls inclogui molt més en els operatius d'actuació davant d'una emergència.
3: Ho dèiem a les dues. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer, Sarcanyeter.
2: Sí, ho diu una enquesta de Comercia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya i que també recull que els comerços que més es van beneficiar d'aquesta calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aires condicionats, i també els establiments situats a centres comercials. Ignasi Pieig és el president de l'entitat.
21: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica, d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs home, anar doncs al comerç a passejar i a parar i a comprar, doncs és bo.
2: Les dades de Comercia també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail.
3: Canviem ara de qüestió. Catalunya ja té documentades més de 1.000 fosses de la Guerra Civil i hi ha més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Al Catalunya Migdia, però ens volem centrar en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes identificades. És una xifra que multiplica per 6 la que constava fins ara. Anem cap a Puigcerdà, Joaquim Albalater.
22: És una xifra que multiplica per 6 les fosses que s'havien identificat fins ara. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
23: Aquesta comarca estava poc estudiada. Ens ha permès ampliar considerablement la informació que teníem. Ens ha permès incorporar 47 noves fosses, és a dir, hem passat de les 9 que teníem a 56 i també ens documenta més de 300 víctimes.
22: Són 56 enterraments repartits per tota la comarca que s'han trobat gràcies a la documentació però també als testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra. Marc Pontfitó és l'autor de l'estudi.
24: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals que també són superimportants. Jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral, que ha tingut gent de 60 anys que m'ha portat en una fossa, escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar gent, o aquí el meu pare ha enterrat gent.
22: En total, a Catalunya s'han documentat ja 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
3: De la crònica internacional, un parell de qüestions. El govern israelí vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit aturar de moment amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel desperta indignació també entre els arqueòlegs israelians. Sebastia, Jordi Brascó, bon dia.
25: Bon dia. Malgrat a Sebàstia hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arad.
26: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
25: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shaveh en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència l'alcalde de Sebastia, Mohammed Azem.
27: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebastia a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebastia.
25: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebastia, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
3: I anem ara a parlar de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Els dos països han intensificat els atacs a banda i banda de les seves fronteres. Aquesta nit, 5 persones han perdut la vida en territori rus per drons ucraïnesos. El Kremlin, per la seva banda, ha bombardejat el port ucraïnès d'Odessa, que és la principal via de sortida de les exportacions agrícoles del país. A més, avui Rússia ha anunciat que ha pres el control de dues localitats ucraïneses de la regió de Donetsk. Una està situada a 8 quilòmetres de Kramatorsk, la capital administrativa de la regió, i el principal objectiu de les tropes russes al front en aquests moments. Ara bé, després de 4 anys, Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
0: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'experta en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
1: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
0: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
1: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
4: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
6: Ты всегда ставил себе высокие цели.
0: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
6: Присоединяйся к своим.
3: I en aquest context bèl·lic, el Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran, Miquel Àngel Violant.
7: S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hayseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Les mancances en l'arsenal nord-americà condicionen l'evolució del conflicte amb l'Iran i frenen el lliurament d'armes antimíssils a Ucraïna, que reiteradament en demana.
3: Tornant a casa nostra, les actuacions policials per incidències al clavegueram han crescut gairebé un 50% a Catalunya des del 2021. Són dades d'Interior, a qui ha tingut accés a aquesta emissora. El que més preocupa els Mossos és la presència de persones a les clavegueres, pel risc que comporta baixar el subsol sense protecció. Tot i que són casos puntuals, atenció, s'hi troben persones que busquen or i metalls preciosos, Lluís Freixas.
8: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueres i gairebé totes són transitables a peu. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla què busquen els ciutadans que s'hi troben.
9: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats en l'aigua, un anell, una joia, un penlloi, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
8: El botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, però al clavegueram també s'hi troben pistoles i ganivets que s'han fet servir per un crim. És el lloc idoni per amagar-los.
9: Un arma de foc, un arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte. És fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
8: Les clavegueres són plenes de perills per a les persones. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que provoquin asfíxia per manca d'oxigen. També hi ha risc de relliscades i de cops i per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions i recorden que no està permès accedir a les clavegueres.
3: I acabem el Catalunya Migdia fent un cop d'ull a les cites musicals més destacades del dia. Go on, leave me breathless. Come on. Una de les propostes més atractives ens porta fins al Baix Empordà i actua Maria de Cors.
19: Sí, el grup irlandès ho fa en el marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà tot l'estat espanyol. El concert es fa al Guíxols Arena i comença a 11:15 de la nit.
3: Canviem de registre, ja ho sentim, però no ens movem de l'Empordà. Parlem de Fangoria, que avui fa parada a l'Alt Empordà.
19: El duet format per Alaska i per Nacho Canut presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu nou treball, La Verdad o La Imaginación. Fangoria actuarà a la Ciutadella de Roses quan passin 20 minuts de les 11 de la nit. Los bares, los
3: cruces, la boca... El maresme Miguel Ríos actua aquest vespre a Santa Susana en el marc del Festival Mar d'Estiu i Joan Dausà presenta Immortals a Cambrils. 5:45, 5 minuts pels esports. Roger Nau, molt bona tarda.
5: Bona tarda.

0: A aquesta hora està en marxa el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, el circuit de Silverstone. Connectem ara mateix amb els companys de l'univers MotoGP que estan seguint la cursa pels canals digitals d'aquesta casa. Damià Aguilar, bona tarda. Sí.
1: I el que farem ara és saludar a l'audiència de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, que estan en directe amb l'informatiu, i us ho expliquem. En una cursa on estan passant moltes coses, on tenim Àlex Márquez en la cinquena posició, tot i que ha tingut podi provisional, i on tenim Marc Márquez en la sisena posició, que no sembla que sigui el seu dia com ja estava previst. 9 voltes pel final, Raúl Fernández amb una Aprilia, té 4 segons sobre Jorge Martín i 5 segons sobre Marco Bezzecchi. El podi provisional són 3 Aprilias. Al darrere tenim un Àlex Márquez que acaba de superar Pedro Acosta. Això significa que Àlex Márquez encara té possibilitat de pujar al podi. 5è Pedro Acosta, 6è Marc Márquez. Acabo la meva crònica per dir-vos que, traduït a la classificació, Jorge Martín ara mateix té 240 punts, a 31 hi ha Bezzecchi, a 37 hi ha Ogura, que per cert ha caigut, a 39 hi ha Marc Márquez en quarta posició, a 42 hi ha Jean Antonio, i a 56 Raúl Fernández, que és l'home que, si no li cau el cel a sobre, doncs guanyarà aquesta cursa.
0: Gràcies als companys d'Univers MotoGP, gràcies Damià. Parlem ara de futbol, perquè el d'avui és un dia de retorns a la ciutat esportiva Joan Gamp per fins a 3 mundialistes. Joan Garcia, Eric i Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat. No ho ha fet la resta de la plantilla, que ha descansat després de disputar ahir el torneig triangular a Udine, a Itàlia. Uns amistosos que van acabar sense conclusions clares i amb 2 retorns i un debut. Roger Bosà, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, va debutar Jesse Visibu, que no va tenir un bon debut en la línia de tots els jugadors ahir, i van tornar Rafinha i Firmin, que van ser titulars en el primer partit contra el Nottingham Forest. De fet, el brasiler va fer el gol de la victòria en aquest partit de penal a l'últim minut. Va ser un triangular força fluix, igual que el joc del Barça, ritme molt baix, joc espès, també en el segon partit que l'equip blaugrana va perdre contra l'Udinese, que es va acabar enduent aquest triangular. Poquíssimes conclusions, més enllà que al Barça li falta ritme, que li falten jugadors, els internacionals i també el davanter centre que falta. Al final del partit vam sentir el tècnic Hansi Flick, que diu que no sap res de Ferran. Aquí el cas és que el PSG ja ha informat al Barça que ha arribat a un acord amb el jugador. De moment, però, cap oferta formal del PSG cap al Barça. I també Flick va comentar la sortida en les últimes hores de Ronald Araujo.
3: I think Ronald is a great guy. And a fantastic,
4: crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
3: In football, in life, changes is normal, so we have to accept this.
2: Flick, que deixa en l'aire la possibilitat de fitxar un central davant la marxa de l'uruguaià. Veurem si el club es mou en aquest sentit. I mentrestant, avui l'equip ha fet festa, però han tornat 3 jugadors, Joan Garcia, Eric i Gordon, que ja han començat a treballar. Demà entrenament i el pròxim partit diumenge que ve, diumenge dia 16, a Suïssa contra el Basilea, abans del Gamper i d'arrencar ja la Lliga.
0: I qui també s'ha entrenat aquest matí ha estat l'Espanyol. Ho ha fet a la ciutat esportiva Dani Hark en una sessió de recuperació després de perdre ahir 3-1 al camp del Coventry, Anglaterra. El central Unai Núñez va debutar i Roberto Despero va fer el gol de l'equip de Manolo. L'Espanyol té la mirada fixada ja en el seu pròxim compromís. Serà el debut a la Lliga contra el Llevant diumenge que ve a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium. Roberto, el golejador d'ahir, afirma que l'equip està preparat.
5: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana y nada, por toda en casa, a la caldera y a por los 3 puntos.
0: I acabem explicant en 2 coses, 2 apunts d'agenda. Primer de tot, que el Badalona i l'Europa jugaran avui la final del torneig dels històrics. Serà a les 7 de la tarda en directe per Esports 3. Els 2 equips es van classificar als penals superant l'Hospitalet i el Sant Andreu. És una final inèdita i que, per altra banda, a partir de les 4, també en crònica poliesportiva, començarà l'última i decisiva etapa del Tour de França. Una etapa de 99 quilòmetres, 4 ports de muntanya, amb inici i final a Niça.
6: ...97 segons... instruccions per seguir l'eclipsi, amb Òscar Fernández i Joan Anton Català. Beyond known space.
7: Doncs com qui no vol la cosa, hem arribat al cinquè i últim programa del 97 segons. Ja tenim a tocar l'eclipsi. Ja us hem explicat per què es fa un eclipsi, com hem de mirar l'eclipsi, com l'hem de fotografiar, tota una sèrie de coses per tal de viure l'eclipsi. Però avui ens volem fixar en algunes coses diferents. Ho farem de seguida, però no volem perdre els costums. Sempre comencem amb algú que ens explica de primera mà i de manera molt entenedora què és un eclipsi.
8: Un eclipsi és quan està de dia i la lluna ve i se fica per davant del sol. I llavors torna a sortir i torna a ser normal. L'eclipsi passarà i no sé.
7: Doncs és el Nil, de 7 anys, que té molt clar què és un eclipsi, tot i que acaba amb aquest no sé, que m'ha fet la impressió que no sabia molt bé què més dir. Avui ens volem fixar, com us dèiem, una cosa molt, molt diferent, no té a veure amb l'eclipsi d'aquest 12 d'agost, que tenim aquí a tocar, sinó amb els eclipsis en general i com han exercit durant molt de temps atracció a la humanitat i també a les arts. I, per tant, trobem moltes referències a eclipsis en pel·lícules, en música, en llibres, a la llengua. Per fer-ho, ens acompanyen el Marc Garriga i el Màrius Serra. Benvinguts al 97 segons a tots dos.
9: Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.
7: El Màrius Serra, no sé si cal presentar-lo, novel·lista, lingüista, autor de l'Enigmàrius al matí de Catalunya Ràdio.
10: M'agrada molt quan em diuen no cal presentació, perquè llavors jo replico, soc impresentable.
7: No, doncs l'impresentable de Màrius Serra ara. I el Marc Garriga, el cap de cultura de Catalunya Ràdio. Sembla mentida, però l'eclipsi sempre ha tingut com aquesta mena d'atracció a la humanitat que fa que hagi estat motiu fins i tot de inspiració pels artistes, no?
11: Font d'inspiració absoluta, perquè en el primer moment era tot un enigma i, per tant, això despertava tota mena de teories filosòfiques, fins i tot, però també matemàtiques, i a més, que ha estat doncs motiu de conversa en diversos àmbits acadèmics, i per això jo us he preparat una llista d'obres que, si voleu, podríem començar parlant de música.
7: Ah, molt bé. Vinga. Doncs bé, a veure.

0: Hi ha un disc molt, molt famós, molt característic, que es diu The Dark Side of the Moon, sí. La cara oculta de la lluna, de Pink Floyd.
1: Això... Ha començat amb uns clàssics, eh?
0: Clàssic. No,
1: amb
0: un... Tot és molt, ja saps que tenim una edat ja, per tant, som una miqueta clàssics.
1: No, però també el carro gros, perquè Pink Floyd són paraules majors.
0: Sí,
1: no?
0: Home, sí. Això és un disc de l'any 1973, i aquest tema concretament es diu Eclipse, i és el tema amb què acaba aquest disc que va ser una... i és una icona del rock progressiu, és un clàssic en totes les playlists d'Eclipsis. Aquí Pink Floyd va utilitzar uns efectes sonors per evocar aquesta sensació de foscor, de renéixer, que és quan torna a aparèixer el sol, però clar, metafòricament el que estan parlant és doncs, que l'eclipsi és com una mena d'etapa, no? Que es tapa la raó, es cobreix la salut mental, i quan acaba l'eclipsi doncs, hi ha aquest moment de revelació.
1: De referències lingüístiques també n'hi tindríem moltíssima.
2: Sí, començar per la pròpia etimologia, diguem, perquè hi ha com eclipsis ve del grec, que vol dir desaparició, eclipsos. Però si tirem enrere, hi ha el verb abandonar, ecleipo, i anem a leipo, al final, que és deixar. I aquí és molt curiós perquè la ciència n'ha fet un ús que xoca amb una altra arrel grega, que és el greix, que és lipo. Una liposucció, diries, mira, deixa, no, succiona el que és el greix. En canvi, de leipo vol dir que desapareix, i d'aquí ve l'eclipsi. Hi ha hagut una confusió sempre, també, amb l'eclipsi, perquè és el que dèiem ara, trenca l'expectativa, i allà on hi hauria d'haver llum, de sobte hi ha foscor quan no toca. No? Per tant, hi ha un abandó, hi ha una desaparició, i això és el que... ha fascinat més històricament els artistes.
1: Això pel que fa a l'etimologia. Tens més referències?
0: Una pel·lícula.
1: A veure.
0: Aquest és un altre grup conegut dels 80, els Alan Parsons Project, sí. Que van fer la banda sonora de Lady Falcó, una pel·lícula de Richard Donner, de l'any 85. Richard Donner, director de mític Superman de Christopher Reeve, dels Goonies, de la saga d'Arma Letal, un clàssic d'aquella època. Aquí una pel·lícula amb uns intèrprets també superestrelles d'aquell moment, Roger Hauer, Michelle Pfeiffer i un jove Matthew Broderick. I és una pel·lícula de fantasia medieval, èpica, romàntica, on hi ha dos amants maleïts, un es converteix en llop de nit i ella es converteix en falcó de dia, i per tant l'eclipsi solar és el moment, és aquell moment en què hi ha dia sense nit, que hi ha nit sense dia, on els dos són humans i poden tenir aquesta relació. Per tant, hi ha una escena final mítica en una església amb aquest eclipsi, on ja sona aquesta música dels Alan Parsons Project, una pel·lícula que per tots aquells que ja han, diguéssim, fet desaparèixer totes les seves col·leccions en format físic, doncs no es pot trobar a cap plataforma. Per tant, jo sempre aconsello que els DVDs, els Blu-rays o els VHS, aquells que el tinguin, els guardeu, perquè pel·lícules com aquesta no es poden trobar enlloc. S'ha eclipsat.
1: Alguna referència més?
2: Un llibre. Afegim un llibre, en una mica en la línia d'aquella etimologia que hem parlat ara del grec, és una novel·la que es diu en francès La Disparition, que és de Joss Perec, i el que... té una novel·la negra, hi ha una desaparició d'un cadàver, tu vas llegint, però el que desapareix realment en tota la novel·la és la lletra E. En francès, aquesta desaparició, més enllà de ser un joc, diguem, el que ho porta és que Perec va perdre la seva família als camps de concentració nazis, no? I la desaparició sempre ha estat, diguem, un motiu central en la seva obra. Aquesta novel·la està traduïda? Sí. Està traduïda al català? Sí. Adrià Pujol Cruells, com es diu aquesta novel·la en català? L'Eclipsi. I es diu L'Eclipsi perquè el que desapareix és la lletra A, en català, que té una dificultat diferent, no?, diguem, però és aquesta mateixa desaparició portada a l'eclipsament d'una lletra. Imagina't, una vocal, posa't a escriure un guió.
1: Més coses.
0: Un altre llibre us porto. És una novel·la curta, una novel·leta, però que té molts seguidors perquè el seu autor és Stephen King.
1: Home,
0: Dolores sí. Claiborne és un relat on que parla d'una dona de Maine acusada d'assassinar la seva rica propietària, bé, la propietària de la casa on ella porta uns 20 anys treballant com a dona de fer feines. La filla intenta ajudar-la, però a mesura que va parlant amb ella i va furgant, descobreix un passat fosc, podríem dir, com ara, que a l'eclipsi solar total real, que es va viure el 20 de juliol del 1963, doncs era el taló de fons en el moment en què ella va assassinar el seu marit, que abusava d'ella. El que fa aquí Stephen King, doncs, és que l'eclipsi crea com un moment de foscor literal, però alhora també simbòlica, que simbolitza doncs l'acte de revenja, podríem dir, no? De justícia, segons com ho miris. Se'n va fer una pel·lícula l'any 1995, que es va titular Eclipse Total, que protagonitzaven Kathy Bates i Jennifer Jason Leigh, d'aquí aquesta música de Danny Elfman, que va crear la banda sonora. Aquesta pel·lícula sí que es pot trobar, però has de pagar a Prime Video o a pel TV, perquè només està de lloguer.
1: Molt bé, doncs una altra pel·lícula, i també és basada en un llibre de Stephen King. Deixeu-me dir, ara que parlem de llibres, qui també va trobar inspiració en els eclipsis solars per crear una història va ser Hergé, que va donar a aquest fenomen astronòmic un paper destacat al llibre, a l'àlbum El temple del sol. És el 14è àlbum de les aventures de Tintín i Milú. El va crear Hergé l'any 1949. A Catalunya Ràdio tenim una malalta, entre cometes, de Tintín. És la Carme Lloberes, comentarista de bàsquet a Catalunya Ràdio i també col·laboradora de diversos programes.
2: I vesteix com tintinòloga.
1: Sí, vesteix bastant com tintinòloga, exacte. També fa referència la Carme

0: Però és clar, és que llavors ens van capturar i condemnar a ser cremats vius per delicte d'intrusió. I aquí, el gran Inca ens concedeix el dret de triar dia i hora. I per una d'aquelles casualitats, en Tintín, gràcies a un retall de diari, va veure que tal dia hi hauria un eclipsi solar total. I davant d'això, fa creure als Inques que té el poder de controlar el sol, els va espantar i va aconseguir, doncs, alliberar-nos a tots. Home, és cert que nosaltres no vam necessitar ni ulleres, no?, per mirar aquest eclipsi en aquells temps. Però Hergé, en realitat, va contractar un científic escriptor que es veu que es va inspirar en Mark Twain, en el Yankee, a la cort del rei Artur. I ell no em va quedar gaire content d'aquest desenllaç.
1: Doncs mira, la Carme Lloberes, que parla en primera persona, eh? Nosaltres vam travessar el Perú, vam travessar els Andes per arribar al Perú.
2: Entra la història, ella.
1: Sí, totalment, totalment. De Hergé. He dit Hergé, es nota que no soc tintinòleg, i he dit Hergé, i clar, l'autor és Hergé. Però vaja. Més coses?
2: A veure, jo faria una pinzellada només per als nostres oients, perquè no és ben bé un eclipsi, però tota la gent que hagi anat a veure alguna vegada els Pastorets d'en Folc i Torres, hi ha una de les escenes de reconeixement quan tots s'adormen per una sal malèfica que porta un dels diables, diguem, dels dimonis, que resulta que es subverteix tot, n'hi ha dos que no en prenen, i hi ha com el miracle de que apareix el sol en plena nit, diguem. És com un eclipsi invers. La inspiració és clarament astronòmica. El que hi ha aquí és de dir, busquem els fonaments, i el fonament és que cada dia el sol surt a una hora determinada i es pon a una altra. I en aquest cas, per donar-li una pàtina de màgia religiosa o divina, en aquest cas, en Folc i Torres, agafa aquest paper, i tants nois, per exemple, Horta, allà al Foment Hortenc, cada any s'han emocionat veient com surt un sol, és a dir, un eclipsi a la inversa.
1: Molt bé. Doncs fins i tot als Pastorets d'en Folk i Torres hi apareix un eclipsi, ni que sigui a la inversa. Estem al 97 segons repassant algunes aparicions, algunes inspiracions en el món de l'art dels eclipsis, amb el Màrius Serra i amb el Marc Garriga. En tens més, Marc?
3: Com que el Màrius parla de teatre, doncs parlarem d'un musical. Shop of Horrors, la petita botiga dels horrors. Aquí la cultura ja sabeu que sempre es retroalimenta. Tot això neix d'una pel·lícula de Roger Corman de l'any 1960 i a partir d'aquí es va fer un musical de rock còmic i còsmic, podríem dir, creat per Howard Ashman, que va fer la lletra, i Alan Menken, la música, Alan Menken, el gran compositor després de les pel·lícules de Disney. I després aquest musical va tenir una versió cinematogràfica a l'any 86 amb Rick Moranis i Steve Martin. En fi, és una musical que parla d'una planta carnívora, l'Audrey II, perquè l'Audrey primera és la noia de la qual està enamorat el protagonista. Doncs aquesta planta carnívora que arriba de l'espai durant un eclipsi solar i que després doncs, el noi que l'ha comprat l'ha d'anar alimentant en persones perquè és una planta carnívora. És un clàssic del teatre musical que aquí s'ha representat tant en català com en castellà. El Teatre Victòria l'hem pogut veure. De moment no hi ha prevista cap versió en un futur immediat, però vaja, torna
1: no,
3: a regular.
1: No trigaran, eh?
3: No trigaran.
1: Sempre
3: no trigaran.
1: Van tornant els clàssics, eh?
3: Si hi ha un eclipsi, pot ser que algú s'inspiri i digui, tornem-hi. Per tant, de moment, fins que no torni als escenaris. Podeu veure la pel·lícula original de Roger Corman a Filmin i a Netflix i el remake de Frank Oz de lloguer a Prime i Apple TV.
1: Molt bé, doncs una altra referència dels eclipsis en el món de l'art.
2: Jo ara faré el salt, perquè és important, de vegades, lingüístic, del llenguatge literal al llenguatge figurat, no? Uh-huh. Figuradament, el verb eclipsar, ja el tenim introduït a tots els diccionaris, com a pronominal, cessar d'ésser visible o de brillar una persona o cosa que abans es deixava veure molt o predominava, allò, un artista que de sobte s'ha eclipsat, o un altre, transitiu, ofuscar, privar de veure un objecte fent més claror que ell. Que això és el clàssic moment de dir, ui, el xupapantalles, no?
1: Ara aquest m'ha eclipsat.
2: Aquest eclipsat. Surt una estrella.
1: Ha pres el protagonisme.
2: Hi ha pel·lícules. Sí, i fins i tot entre dos principals hi ha algun que brilla més, no? Això succeeix molt. Però jo això ho volia portar, aprofitant que el grec, el festival grec es va inaugurar aquest juliol, a finals de juny, diguem, amb l'òpera de Tres Rals, a el cas de que Bertolt Brecht, en realitat,

0: realitat va eclipsar a la seva coautora. Això, amb els anys, s'ha anat canviant i ara ja es parla d'Elizabeth Hauptmann com a coautora. Hi ha molts altres casos d'artistes femenines que estaven al costat d'un gran nom, no sé, al costat de Picasso, l'escultura Dora Maar, seria un altre cas. Però en el cas de l'Elizabeth Hauptmann, fins i tot es diu que va redactar tota l'òpera de Tres Rals, no? De manera que aquesta, diguem, en llenguatge figurat, aquest fet d'eclipsar-la, ara s'hi està posant una mica llum a la foscor.
1: Per tant, fins i tot també això, personatges eclipsats, perquè hi ha hagut algú que els hi ha pres el protagonisme en algunes de les obres d'art que han firmat, en teoria entre els dos, però que al final més aviat ha passat a la història un dels dos perquè l'altre ha quedat eclipsat.
2: Doncs aprofito aquest eslògan que fa el Màrius de Crims per parlar d'una sèrie.
3: I have to tell you something. Something insane. But true.
2: És una sèrie de ciència-ficció que es diu El problema de los tres cuerpos. És una... Està basada en una trilogia de llibres d'un autor xinès que es diu Liu Cixin i que ho peta, podríem dir, entre els fans del gènere. I la trama aquí també parlem d'aliens, igual que la planta carnívora, que venen d'un planeta que es diu Trisolaris, perquè té tres sols, i això genera un caos absolut perquè, clar, es van eclipsant entre ells, no? I cada vegada que hi ha un eclipsi determina la supervivència de la civilització d'aquell planeta. Els eclipsis són imprevisibles, d'aquí ve el problema dels tres cossos, que de fet és un problema matemàtic real, complicadíssim, perquè quan hi ha dos cossos que fan elipsis, es pot preveure més o menys quan hi ha aquests eclipsis, i per això estem parlant d'un eclipsi que es produirà d'aquí molt poc, però quan hi ha tres cossos celestes, la predicció es fa absolutament complicada, i els matemàtics s'hi han dedicat molts anys a resoldre aquest problema matemàtic. La sèrie, que és a Netflix i que té només un parell d'anys, és molt, molt interessant, molt atractiva visualment, molt entretinguda, potser no tant com els llibres, però vaja, d'aquelles que passen bé.
1: Molt bé. Us en queden, de recomanacions?
0: Jo faria una última, sí, de dir... I estareu amb mi, que l'esport també és, sí, cultura, eh? Però en la línia dels eclipsats, jo ho he posat molt a la taula perquè em va cridar l'atenció més enllà del fet esportiu. Si jo us dic el nom Jomik Kejelka, us sona de res?
1: No.
0: Doncs és... Va baixar de les dues hores a l'última marató de Londres.
1: Que té molt mèrit.
0: Però va quedar just per darrere del kenià Sebastian Soh, que és qui ha passat a la història per ser l'home que va fer... Es va endur tota la glòria i el va eclipsar. Aquesta mena d'eclipsamenta sí que ha estat inspiració per molta gent i només el deixo apuntat. Hi ha una novel·la que es diu Número 2, número 2, del David Fanquinos, que està traduïda al català, i que ell s'ho inventa, eh? És una història de l'hipotètic noi que va quedar segon en el càsting per fer de Harry Potter.
1: Ah. I que, per tant, va quedar segon, va quedar té molt segon. Mèrit quedar segon, però en canvi no passes a la
0: I
1: història.
0: I després ningú no el creu. Ah. I ell ho viu i fins i tot té una relació sentimental i va amb la nòvia. El primer dia que va a casa seva té el número 1, el Harry Potter, per tot arreu, al costat de la tauleta de nit del llit on jeuen, i allò és un drama. Doncs bé, a mi aquest Jomik Kejelka m'ha semblat que era una història molt èpica, que un paio baixa de les dues hores, però queda segon, queda eclipsat
1: en el mateix moment.
0: Sí, senyor.
1: I tens una última recomanació?
2: Sí, si vols, en tinc tres, es podem fer breument.
1: Sí.
2: Una obra d'art.
1: Jo m'he guardat una perleta pel final.
2: Doncs les faig ràpid. Una obra d'art que aprofito per posar el Total Eclipse of the Heart de la Bonnie Tyler.
1: De clàssic en clàssic.
2: Sí. Hi ha una obra al Manac que es diu Eclipsi de Sol, d'Alexandre de Riquer. És una obra de principis del segle XX, que malauradament, clar, el Manac té tant de material que no acostuma a estar exposada, però que aquests dies podríem aprofitar per recuperar-la, que és una obra clàssica del modernisme català, d'aquest pintor de Calaf, i que representa un eclipsi solar fosc, amb una dona en primer pla, d'aquestes dones típiques modernistes de l'època. També us volia parlar d'un joc de taula... Es diu Eclipse, el segundo amanecer de la galàxia de Maldito Games, un joc divertit. És un Eurogame, que és el que es diu quan és un joc d'aquests d'estratègia, que la sort no hi pren part i que és elegant, suau, etc. I que parla, doncs, això, també de temàtica còsmica, i no podia acabar sense posar aquesta música.
1: Home, també Mar Garriga, Star Wars, ja ha d'aparèixer amb calçador, si cal.
2: Sí. Calçador relatiu, però sí, calçador una mica, perquè us volia recomanar un videojoc, Star Wars Eclipse.
1: Home, ara, claríssim, clar.
2: És un joc que no existeix encara.
1: Ah, molt bé.
2: Que s'està fent i que ha d'aparèixer en algun moment.
1: Pensava que proposaves.
2: No.
1: Algú l'està desenvolupant.
2: La companyia Quantic Dream, per Lucasfilm Games, però que es veu que està tenint dificultats i estem els fans expectants a veure si al final això veu la llum o no després d'aquest eclipse. Sí, que està patint l'empresa perquè ha hagut de fer uns acomiadaments, però vaja, esperem que tard o d'hora el puguem jugar.
1: Molt bé, doncs escolta'm, hem tingut tota una sèrie d'obres d'art, llibres, música, obres de teatre, fins i tot alguns noms il·lustres, ara també videojocs, jocs de taula, però us heu deixat, és que la influència de l'eclipsi arriba a tots els àmbits de l'art, inclòs l'humor. I fins i tot, eclipsi pot ser una font d'inspiració per algú que explica acudits com l'Eugenio.
4: Dice que era en un cuartel, un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días, que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice sus órdenes, mi coronel. El comandante da la orden al capitán y le dijo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Dio a sus órdenes mi comandante. El capitán da la orden al teniente y le dijo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Digo a sus órdenes, mi capitán. El teniente da la orden al sargento y digo: mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, llovrá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Yo a sus órdenes, mi teniente. El sargento da la orden al cabo y le digo: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo, vale, Tito. Y al cabo les dice a los soldados: digo, mañana a eso de las 9:30 parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, ¿sabes?
1: Doncs fins i tot l'Eugenio el va influenciar a l'eclipsi. Gràcies a tots dos per haver fet aquest repàs. Segur que ens hem deixat algunes coses, però en tot cas la gent ja té un tastet d'obres d'art per tal de poder gaudir de l'eclipsi que queda en pocs dies. Això els que vulguin gaudir d'aquest eclipsi, però ja sabeu que cada dia algú que ja n'ha viscut un d'eclipsi ens explica com ho va viure. I avui qui ens explica el seu eclipsi particular és una companya d'aquí, de Catalunya Ràdio, una de les lingüistes de Catalunya Ràdio, l'Olga Clapés. Ho va viure així.
5: Doncs jo vaig viure l'eclipsi del 1999. Vam anar de viatge a París i vam aprofitar per intentar arribar a Noyon, que era 100 quilòmetres de París i era on la ubicació de la franja de totalitat. I dic que vam intentar-ho perquè no vam poder arribar. Les autopistes estaven col·lapsades, tot i que van a pujar barreres, i el que van fer va ser parar el voral, tots els cotxes parats, amb uns vidres especials que ens vam endur des d'aquí. I us podeu imaginar, 11 d'agost, les 12 del migdia, una calor que devíem estar 30 graus, i de sobte, un canvi instantani de temperatura, de 30 graus potser vam passar a 18 graus, un fred, una sensació estranyíssima, fins i tot els sorolls van canviar, i jo sempre dic que aquest eclipsi, més que veure'l, el vam sentir, d'una manera espectacular. Aquest que ve ara no crec que sigui igual perquè és més al vespre, però feu això, intenteu sentir-lo al màxim.
1: I avui, com sempre, com cada programa, també volem parlar d'una de les creences falses que hi ha al voltant dels eclipsis. Doncs vinga, última vegada que saludem la Júlia Albacaro. La Júlia, com estàs?
6: Bones.
1: A veure, un nou mite per tal de desmentir. Aquest té a veure sobre els nostres animals de companyia o els animals que hi ha a la natura, perquè també corrien mites sobre si es veien molt o poc trasbalsats.
6: Sí, aquí també hi ha una mica de tot. A veure, què passa, no? Perquè hi ha coses que són veritat, altres que no. Els animals també reaccionen a l'eclipsi, bàsicament perquè detecten que s'ha fet de nit i, per tant, els animals diurns doncs, comencen a segregar melatonina, nosaltres també ho fem, mentre que els animals nocturns es comencen a activar. Això fa que canvi una mica el seu comportament. Per exemple, ho explicava doncs, la catedràtica del Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida, Irina García, que ens deia doncs, amb una mica més detall què passa amb aquesta melatonina.
7: El que passa amb un eclipsi solar, aquesta melatonina... Hi ha animals diurns i nocturns. En animals diurns, com seríem els humans, els ocells, secretem per la nit i ens fa que ens n'anem a dormir, que ens relaxem, que els animals gregaris que s'agrupin. I, en canvi, els animals nocturns, justament al contrari.
6: A efectes pràctics, què veurem? Doncs, per exemple, els moixons potser notem que callen una mica, alguns fins i tot potser arriben a tornar als arbres, les vaques, si estan pasturant, doncs potser tornen cap a l'estable, però ja ho hem dit en altres programes, no? Tenint en compte que l'eclipsi passa al capvespre, doncs serà una mica com avançar la nit, però no tindrà les mateixes conseqüències o no serà tan visible com, per exemple, si passés a les 12 del migdia.
1: I a les nostres mascotes, si tenim un gos o un gat a casa, hem de prendre alguna precaució? Hem de fer alguna cosa amb ells durant l'eclipsi o tampoc?
6: A veure, abans que m'ho preguntes, i sembla una broma, però no. A les mascotes no cal posar-los ulleres protectores.
1: Sort, perquè jo que tinc gossa, feina tindria intentar col·locar-li les ulleres, perquè no crec que li agradés gaire. Per tant, no m'hi haig de preocupar, eh?
6: No, són molt més llestos que nosaltres, els animals, i no miren
1: al sol.
6: No miraran al sol,
1: clar.
6: Exacte. I el que sí que podem notar aquell dia és que estan més nerviosos, si són hiperreactius, però el més probable és que no sigui per l'eclipsi, és que sigui perquè nosaltres estem nerviosos i li transmetem una mica a l'animal o alterem les rutines... o vegen a casa, per exemple, i això els pot fer posar nerviosos, però no perquè els passi res amb l'eclipsi. El que em dèiem és aquesta petita variació de melatonina que al final tampoc acaba tenint cap conseqüència.
1: Per tant, els afectem més nosaltres que no pas l'eclipsi.
6: Això segur.
1: Molt bé. Doncs durant 5 programes hem desmentit 5 mites que hi ha al voltant de l'eclipsi, dels eclipsis. Segurament ens n'hem deixat algun, però en tot cas aquests 5 sí que queden desmentits. Júlia, moltes gràcies. Que vagi bé.
6: Fins ara.
1: Doncs va, posem el punt final al programa d'avui del 97 segons i, de fet, a tots els programes. Aquest és l'últim, 97 segons, perquè ja tenim a tocar aquest eclipsi. Queden, 3 dies per poder-lo viure.
8: Quins nervis.
1: I ens l'explicaràs el Francesc Garriga, que suposo que ja estàs nerviós.
8: Home, i més després d'escoltar un acudit d'Eugenio aquí en aquest especial.
1: No te l'esperaves, aquesta, eh?
8: No.
1: Ni el Marc ni el Màrius, tampoc no se
8: l'esperava. L'únic que m'hauria sorprès més era Òscar Fernández explicant un acudit.
1: No, sóc molt negat.
8: Però això algun dia passarà. Però sí, home, ara ja ho tenim a sobre.
1: Tot preparat, espero.
8: Sí, si no, demà, dilluns i dimarts encara tenim una mica de marge per fer-ho, però...
1: Els mals estudiants sempre a última hora, de bo, eh?
8: Sempre hi ha coses que s'han de fer a última hora, perquè si no...
1: Sempre hi ha coses que s'acaben improvisant sobre la marxa.
8: Ara imagina't si hi ha núvols. Ja ens ho trobarem.
1: Exacte.
8: No patiu, us ho explicarem molt bé a Catalunya Ràdio amb moltes ganes. Tu no el veuràs?
1: No ho sé, encara, de fet, crec que no el veuré, perquè seré fora de Catalunya. Estic de vacances i seré fora. Per tant, crec que me'l perdré. Ja us sentiré.
8: Posa la ràdio.
1: Clar, ja ho sentirem vosaltres.
8: Serà com si el veiessis.
1: Sí?
8: Sí, tant.
1: Doncs molt bé, queda pendent ja.
8: Home, d'això es tracta,
1: no? Sí, sí, no, i no tinc cap mena de dubte que ho fareu de manera fantàstica. Per tant, jo em connectaré per tal de poder-vos escoltar. Doncs que vagi bé.
8: Moltes gràcies, un plaer compartir antena amb tu.
1: Igualment.
8: Mai.
1: Acabem aquí el programa d'avui i, de fet, tot aquest periple de 5 programes del 97 segons en què us hem explicat tot allò que heu de saber per tal de poder gaudir amb el Garriga i el seu equip, de l'eclipsi de sol total que tindrem a Catalunya el dia 12 d'agost. Ha estat un plaer, gràcies i fins la pròxima.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà fa una setmana, preveia el desarmament de Hamas. L'organització palestina ho havia acceptat si l'exèrcit israelià es retirava de la zona. Netanyahu avui ha deixat clar que no ho pensa fer.
4: Israel rebutja el document de 15 punts. És a dir, que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho hem dit, però ho repeteixo. Israel rebutja el marc dels 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas s'hagi desarmat.
3: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Més notícies amb la Sara Canyete.
5: Augmenta a 83 el balanç de morts de l'entrada de migrants de la setmana passada a Ceuta. Avui la Guàrdia Civil ha recuperat al mar el cos d'un home en avançat estat de descomposició. L'han traslladat a dependències policials i forenses per identificar-lo, per identificar aquest cos i aclarir les causes de la mort. Segons l'Institut de Medicina Legal, tots els morts són homes, tret d'una dona. De moment només han pogut identificar 6 cossos.
3: Uns 500 professionals lluiten contra l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. El foc obliga a desallotjar preventivament més de 400 persones. Tot i la complicació en l'extinció del foc, Antonio Sainz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, ha mostrat optimisme davant l'evolució de les flames.
6: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
5: I a l'est de la Xina, màxima alerta i evacuació immediata de 100.000 persones davant les pluges torrencials que s'hi esperen arran de l'arribada del tifó Dolphin, amb vents de 140 km per hora. El fenomen afectarà també al nord del país, inclosa la capital, Pequín, on hi haurà fortes pluges els pròxims dies. Les autoritats de Xangai planegen també l'evacuació de més de 100.000 persones de la zona costanera davant les actuals inundacions.
3: Els nous radars de control de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. Això vol dir que posen unes 110 sancions al dia. Girona, Aleix Freixes.
7: Els radars de velocitat es van posar en funcionament el 13 d'agost de l'any passat i des d'aleshores han detectat que hi ha una reducció progressiva dels vehicles que hi circulen per sobre de la velocitat permesa. Només hi ha una excepció, el que hi ha al costat dels Maristes de Girona. Ho explica la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu.
8: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
7: Aquest aparell concentra la meitat de totes les sancions posades, ja que ha multat a 22.300 vehicles des de la seva posada en funcionament. El segon radar amb més sancions és el de Pedret. De tota manera, en aquest punt han baixat notablement les multes des de que fa pràcticament mig any el consistori va decidir canviar la velocitat màxima permesa i passar dels 30 km per hora als 40.
3: Els esports, Oriol Rodríguez.
9: Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han completat Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat a la quarta posició, Marc Márquez a la setena. A la general del Mundial, Jorge Martín es manté primer, Marc Márquez és quart a 40 punts. També motor català Àlex Palou surt aquesta nit a les 10 des de la segona posició, la graella, el Gran Premi de Portland de la IndyCar. Palou és líder del campionat. D'aquí una hora a les 4 comença l'última i decisiva etapa del Tour de França femení. Són 99 quilòmetres amb sortida i arribada a Niza. La neerlandesa Demi Vollering defensa els 8 segons d'avantatge que té al capdavant de la general, la catalana Paula Blasi, setena, a més de 5 minuts de la líder. També dia de retorns a la ciutat esportiva del Barça. Avui l'equip té jornada de descans, però fins a 3 mundialistes, Joan García, Eric García i Antoni Gordón, han escurçat les seves vacances i ja s'han entrenat. Ho han fet al gimnàs i la gespa, la resta de la plantilla torna a la feina demà. També s'ha entrenat aquest matí la plantilla de l'Espanyol, que ja prepara el debut a la Lliga, diumenge que ve a casa contra el Llevant. Els de Manolo González ahir van perdre l'últim amistós per 3-1 al camp del Coventry de la Premier. I avui el Sabadell juga un amistós contra l'Olot a les 9 del vespre, avui també final de torneig històrics entre l'Europa i el Badalona.
1: Fins aquí les notícies.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.

En paral·lel a la carrera comercial per trobar noves rutes marítimes a l'Àsia Oriental, a mitjan del segle XVI es va iniciar una nova cursa per l'evangelització. Si el 1543 desembarcaven a les costes japoneses els primers mercaders portuguesos, només 6 anys després, l'estiu del 1549, ho feien 3 missioners de la Companyia de Jesús, constituïda recentment en una missió patrocinada per la Corona de Portugal. La presència dels jesuïtes al Japó va anar en augment fins a l'expulsió dels occidentals de l'arxipèlag, ja ben entrant en el segle XVII. Va formar part d'un procés de colonització i de globalització gairebé inèdit fins aleshores.

0: L'arribada dels missioners a terres orientals tenia lloc en un context de pèrdua de fidels al continent europeu a causa de la scissió protestant. Calia trobar-ne de nous allà on fos. Al Japó es van trobar amb una situació especialment complexa, amb un país immers en una guerra civil des de feia gairebé un segle i sense un govern central. Els jesuïtes, com els comerciants portuguesos, van haver de negociar amb els diferents senyors regionals, els daimyo, que governaven les províncies com a petits monarques. Aquesta situació va canviar quan el líder militar Toyotomi Hideyoshi va aconseguir unificar el Japó, l'any 1591, un objectiu que ja havia complert parcialment el seu antecessor, Oda Nobunaga. Des del 1587, Hideyoshi ja controlava les zones en presència europea i s'havia convertit en l'interlocutor vàlid. Va ser aquell mateix any que va emetre el primer edicte de prohibició del cristianisme al Japó i d'expulsió dels missioners jesuïtes. Molts dels grans senyors s'hi havien apropat per curiositat i també per interessos comercials, però els japonesos recelaven del fet que els religiosos poguessin ser, en definitiva, l'avançada d'una incursió militar. Malgrat l'edicte, Hideyoshi permetia l'entrada dels jesuïtes com a traductors i intermediaris comercials, i així van poder continuar predicant, però discretament. La xifra de conversos al cristianisme és difícil d'establir, ja que els escrits que es conserven estan esbiaixats des del punt de vista jesuïta, i moltes conversions no van ser en absolut voluntàries. En tot cas, la presència dels missioners de la Companyia de Jesús al Japó va deixar una petjada innegable. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Japó, realment, el Japó de l'edat moderna, és un món fascinant, però que els europeus han conegut molt sovint a través dels jesuïtes, clar. Els jesuïtes són fascinants. El Japó d'aquell moment és fascinant. Aquesta combinació deu ser, devia ser explosiva, m'imagino.
1: Sí, és un moment amb el qual, diguem, el món catòlic, que fonamentalment és un catòlic, és viu moltes tensions que s'estan produint, de reclamacions que hi ha amb referència a l'Església, amb referència a la predicació, les tensions que produirà després el protestantisme, etc. No? I aleshores, diguem, totes aquestes persones creuen que per damunt dels inconvenients, per damunt del perill i per damunt fins i tot del que pugui passar, la fe és superior. I aleshores van a buscar aquest món que s'ha anat obrint, fonamentalment perquè tothom darrere hi ha el comerç, la ruta de les espècies i la ruta per arribar a les Índies i la ruta per intentar altres camins que no siguin passant per Amèrica, perquè és molt complicat, i també perquè els portuguesos, els jesuïtes el que van és seguir, van a aquests llocs que són dels més rics del món, com és la Índia, com és la Xina i com és l'Orient.
0: Clar, és que l'escola de formació de la Companyia de Jesús era Lisboa, vull dir, clar, que no, no és casualitat.
1: I aleshores, a partir... Exacte, i aleshores, bueno, és el primer país, diguem, comerciant, navegant, el primer descobridor que diuen els portuguesos, no? I aleshores és quan els jesuïtes fan aquesta operació. I van amb un territori amb el qual, clar, és un arxipèlag. Clar, nosaltres, en fi, la gent es creu que el Japó és un arxipèlag, i pensar que allí podien intervenir i transformar i convertir, s'entén que tothom està en funció dels seus interessos. És a dir, els jesuïtes volien convertir i els japonesos, el que en podien treure de profit, també ho acceptaven, però el que també veien els perills. Al fi i al cap, moltes vegades és veritat que la religió només era l'avançala, com les societats geogràfiques eren avançala, que després hi arribaven els imperis i es quedaven o es volien quedar aquells països. Com així moltes vegades ha passat.
0: Ara ho comentaré, però recordo alguns dels escrits d'un grandíssim historiador, ja desaparegut, Carlo Maria Cipolla, que explica precisament com l'avançada europea en aquests països asiàtics es produeix de la mà de dos fenòmens. Per una banda, la religió, aquest esperit, diguéssim, aquesta sensació espiritual. D'altra banda, sens dubte, la nova tecnologia europea, que resulta que és l'únic que pot fer servir per uns països, perquè uns països molt més rics que els europeus, com són els països asiàtics, mostrin interès i diguin, fem un intercanvi, canviem canons, canviem rellotges, canviem coses per totes aquestes meravelles de sedes, espècies i matèries primeres que a Àsia n'hi ha moltíssims i a Europa es viu un moment molt escadusser. No?
1: Tecnologia, comerç, viatges i religió.
0: Sí, sí, fantàstic, eh? Avui tenim un gran episodi. Qui ens acompanyarà avui a Avantguàrdia és una persona que hem tingut el gust ja de tenir en el programa, és el doctor Jonathan López Vera, professor de la Universitat Pompeu Fabra i expert de la cultura japonesa. Ell ha escrit, entre altres coses, un llibre que ens ha servit una mica de base per el que avui comentarem, que s'anomena Toyotomi Hideyoshi i los europeos, portugueses y castellanos en el Japón samurai. Doctor López Vera, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia. Gràcies per estar.
1: El títol és molt, molt adequat, eh? Deixa'm-ho fer aquesta abans de començar a parlar. Portuguesos i castellanos. És que és això. És el regne Portugal i el regne Castella.
2: Totalment, sí. De fet, aquest llibre és la reconversió en llibre de la tesi doctoral, i la tesi doctoral tenia un llibre, un títol semblant. Era Toyotomi Hideyoshi i Europa, en comptes de los europeos, i el subtítol era Contactos entre el gobierno japonés, ja sabem el nom, no?, de les coses acadèmiques. Contactos entre el gobierno japonés y los portugueses y castellanos de finales del siglo XVI, o així es deia.
0: He sentit Hideyoshi. La pronúncia correcta és Hideyoshi, per tant, no Hideyoshi.
2: Sí, és que, en teoria, normativament, en català, l'H aquesta sempre no es pronuncia, però en japonès sí. Llavors jo tinc la dèria de dir-lo de manera japonesa.
0: La norma, per exemple, en aquesta casa, a la corporació, és que t'has d'intentar apropar al màxim a la pronúncia original, i si no ho saps com es fa, llavors a la catalana. Però, sí, per tant, jo he fet Hideyoshi, perquè no sabia com era, però si és Hideyoshi...
2: És una H aspirada, no arriba a ser una jota castellana, no és Hideyoshi, però és com una anglesa, diguéssim, que dius Hollywood, no?, marcant una mica...
0: Sí, sí, doncs és fantàstic, doncs, a partir de Hideyoshi a la nostra vida. Els jesuïtes, hem comentat a l'entrada, que arriben molt pocs anys després dels primers comerciants europeus. Japó era... Eren conscients els comerciants europeus, aquests primers portuguesos que estaven esbrinant que es podia comerciar en aquella zona de la potència de Japó, o en aquells moments potser Japó no era tan potent com i va ser una mica més casualitat que s'hi van trobar?
2: No, era un dels objectius al final de tot el viatge, no? També hem de pensar que tota aquesta etapa de descobriments per part dels portuguesos no és una empresa dissenyada des del principi, com a vegades sembla, sinó que anaven una mica sobre la marxa, anaven avançant, i llavors ja els havien arribat veus, de fet, Japó ja apareix a les cròniques de Marco Polo, no?, i parla d'unes illes d'oro i plata i tal. Llavors ells ja tenien una noció de que ja hi havia alguna cosa. El que passa és que, clar, els comerciants en un principi no hi podien arribar. De fet, els primers que van arribar es creu que enmig van naufragar. Ells ja tenien contacte...
0: Va ser casual, llavors.
2: Sí, mig buscat, mig casual, ja. No? Perquè ells tenien contacte allà, encara que oficialment encara no estaven comerciant amb la Xina, però sí que tenien contactes extraoficials amb comerciants allà. I llavors els primers que van arribar van ser una espècie de comerciants / pirates, perquè moltes vegades la diferència és molt subtil. I van arribar els primers, que van ser dos o tres. No?
0: Van ser aquests els que van informar els jesuïtes de com era aquell Japó que s'acaben de trobar?
2: Els primers informes que tenim que els hi arriben els jesuïtes són d'un comerciant portuguès, que és el Jorge Álvarez, que no s'ha de confondre amb un altre Jorge Álvarez que hi ha a la mateixa època, a la mateixa zona, i que és més famós perquè va ser el primer que va fer una missió al sud de la Xina i tal. A vegades quan...
0: És fàcil de confondre,
2: molt,
0: clar.
2: Molt, molt, molt. Jo vaig, durant la tesi, vaig tenir una mica d'embolica amb aquests dos Jorge Álvarez. Però Jorge Álvarez és el primer que informa, estant a Malaca, no?, a la península Malaya, es troba amb Francesc de Xavier, Francisco de Javier, que estava allà per allà, i és el que l'informa d'aquelles illes que ell havia visitat, i el primer informe que tenim on apareix una mica de dades sobre com és el Japó és d'aquest Jorge Álvarez que li porta a Francesc Xavier, i és a partir d'allà que ell decideix, ostres, hem d'anar allà, no?
0: Per què? O sigui, hem d'anar, tenint en compte la feina que tenia a Malacca, està a la península Malaya, jo hi he estat, Malacca és un lloc fascinant, sí. Però és on l'estret de Malacca, per tant és un lloc de pas importantíssim per tota els pobles de la zona, pel comerç, perquè és un lloc que naturalment has d'anar a parar, diguéssim, això i Singapur, per fer establir... Per tant, diguéssim, l'interès dels jesuïtes semblava que no calia anar-se'n molt més lluny. Per què aquesta dèria pel Japó, per lloc tan desconegut i tan lluny, perquè no està pas a prop de Malàsia?
2: Clar, hem de tenir en compte que igual que dèiem que els portuguesos anaven comerciant sobre la marxa, doncs els jesuïtes també, clar, hem de tenir en compte les distàncies, no?, d'aquella època. Llavors, qui estava sobre el terreny pràcticament prenia les decisions, una mica. No podia esperar a fer una pregunta a Roma i que li tornés. I Francesc Xavier, per lo que veiem a les seves cartes, estava una mica cremat, podríem dir, d'intentar evangelitzar a la Índia, a Malacca, parla d'una forma bastant despectiva, no?, de les poblacions d'aquestes terres, de bàrbars, i en canvi el que li arriba del Japó, i més tard li arribaria de la Xina, és que és una societat molt civilitzada. No? Fins i tot més que l'europea, i que són, com diu ell a les cartes, gentes que atienden solo a razón. No? I llavors, des del punt de vista d'aquella època, no?, el pensament tomista, podríem dir, ells veuen equivalent, no?, la raó a o sigui, si ets algú raonable, ràpidament veuràs que el catolicisme
0: és
2: la veritat.
1: És la religió veritable.
2: Clar, llavors ell pensa...
0: I més d'un punt de vista d'un jesuïta, perquè si fos un dominic o un altre, potser per ensenyar una altra cosa. Però un jesuïta que es basa en el raciocini que el porta a Déu...
2: Hem de passar que són una mica l'elit intel·lectual, no?
1: Sí.
2: Acabava de néixer.
0: Sí, vull dir que no és només un tema de que els han format, sinó que ells pensen que això, aquesta és la via.
2: És que és un ordre religiós acabat de néixer, perquè el 1540 és quan el papa els aprova oficialment i el formen un grup d'universitaris. I no estem parlant d'un frare dominic.
0: Intel·lectuals de primer ordre.
1: I funcionen a nivell, no diré militar, però es diuen ordre.
2: Sí.
1: Gairebé funcionen de forma jeràrquica absoluta.
2: Bueno, no recordo si va ser Napoleó que va dir que allò no era un ordre religiós, que era un ordre militar, no? Que funcionaven una mica així.
0: Bé, ells parteixen d'una idea que també a mitjans del segle XVI s'ha formulat a França, amb respecte que la religió del príncep ha de ser la religió del poble, no?
2: Correcte.
0: I aleshores això fa que aquesta mentalitat, que serà nefasta al segle següent, amb la guerra dels 30 anys, això provocarà milions de morts, literalment, doncs és la mentalitat que porten els jesuïtes, de dir, ostres, per què hem d'estar evangelitzant els pobres, que en definitiva evangelitzem a les elites, i les elites arrossegaran a tota la resta de la població.
2: Sí, el seu enfoc és de dalt cap a baix.
0: Sí, claríssim. Cosa que ara també ens xoca, però en aquell moment és realment molt revolucionari la manera de...
2: De fet, és que...
1: Hi ha algunes ordres que ho han intentat, deixem-ho de banda, que han intentat des de dalt per arribar a baix, eh?
0: Sí.
1: De conversions de certes entitats religioses.
2: Sí. De fet, ells al Japó fan alguna petita aventura de fer-ho al contrari i se n'adonen que no funciona. Perquè, a més, al Japó realment aquesta tàctica de dalt cap a baix realment encaixa bastant amb la seva idiosincràsia, podríem dir.
0: De fet, moltes pel·lícules actuals que expliquen històries dels jesuïtes al Japó es plantegen molt sovint de manera equivocada aquestes conversions que fan que no responen a la realitat dels jesuïtes, el que pretenien. Em van cap allà, i qui va cap allà des de Malaca? Quants jesuïtes hi van?
2: Tres.
0: Només.
2: Això també és una cosa que moltes vegades sorprèn, perquè parlem de la missió jesuïta al Japó, que com és, a més, ells a Europa la venien, perquè els jesuïtes també feien molta propaganda i publicitat, la venien com el gran èxit, era la joia de la corona, doncs moltes vegades ens pot quedar la idea de que ja al Japó hi havia milers de jesuïtes funcionant, i bueno, ja suposo que en parlarem després, però les èpoques de més esplendor, parlem de 140... i entre ells, només un terç d'ells eren sacerdots. Nosaltres eren germans, ajudants, etc. Els primers que arriben són tres, capitanejats per Francesc Xavier, Cosme de Torres, i que és el que el succeiria després, i arriben només tres. I arriben tres amb un japonès que mig xapurreja una mica de portuguès, que s'han trobat a Malaca, i arriben amb unes condicions, doncs, ja veiem, molt modestes.
0: Molt precàries.
2: Sí, molt.
0: A quina part del Japó arriben?
2: Arriben al sud, lògicament, és el punt d'entrada, no? Arriben per la zona de Kagoshima, i allà, clar, el que es troben és, com dèiem a la introducció, es troben en un país amb unes circumstàncies molt, molt peculiars, no? Tot i hauria, els historiadors no hem de jugar a què hauria passat sí, però si haguessin arribat un segle abans o un segle després amb un Japó unificat, la resposta hauria estat molt, molt diferent. Jo sempre dic que els va funcionar al principi, perquè el Japó estava separat, estava trencat i estava en guerra. En el moment que el Japó es va ajuntar, els va deixar de funcionar, la missió.
0: Clar, perquè llavors les idees, diguéssim, d'estat-nació era una altra cosa, i el concepte canviava radicalment.
2: I que ells, al principi, com que el Japó estava dividit en un munt de territoris, on a cada territori hi havia un daimyo que funcionava, un senyor feudal, podríem dir, entre moltes cometes, que funcionava com una espècie de petit monarca absolutista, doncs era tan fàcil com intentem treballar en aquest territori. Que no ens deixen, marxem.
0: I anem al del costat.
2: I anem provant, no? Sí. Que aquí sí que es funciona, perfecte. En el moment en el que només hi ha una persona decidint, que hi ha un govern central, doncs, bueno, et podria sortir bé, però t'estàs jugant a una carta.
0: Molt més complex.
2: Clar, t'estàs jugant a blanc o negre. O et surt perfecte o no et surt. I és més probable que no et surti, perquè un govern nou el que vol és estabilitat, i això d'una religió estrangera... que a més ells saben una mica el que ha passat a Amèrica, no?, amb la colonització, diguéssim, o l'arribada primer dels frares, i saben el que ha passat a Filipines una mica més tard, no?,
0: més
2: perquè
0: prop,
2: ho tenen més a prop, doncs ells els hi encaixa, llavors diuen, vale, quins beneficis tenim i quins contres? Doncs els contres són molt més potents per un govern nou que vol estabilitat que no pas els beneficis.
0: Quin tipus de religió hi havia en aquell moment al Japó majoritària? O hi havia diverses, no ho sé.
2: La mateixa cara, podríem dir. Al Japó conviuen dues religions. La religió shintoista, que és la pròpia del Japó, podríem dir, que ben bé no és una religió, és com una espècie de folklore, de tot un seguit de rituals molt lligats als cicles de la collita, etc.
1: Molt espiritual,
2: alhora. Sí, és una religió de tipus animista, molt semblant a moltes que han existit arreu del món. Jo la comparo, per fer un símil ràpid, amb tots els mites grecs, per exemple, que tenim, o els nòrdics, no? Un fotimer de déus, que aquest és el de la civada, aquest és el de la lluna, etc. No? Religions que normalment, quan ha arribat una religió més sofisticada, podríem dir, han anat perdent-se. En canvi, al Japó, quan va arribar una religió més sofisticada, que és el budisme, que va arribar a mitjans del segle VI, com que el Japó, sempre dic que té diògenes cultural, allà no es llença res, tot va entrant i es va acumulant, doncs el que van fer és fer-les conviure. A més, són bastant compatibles. I, de fet, fins al segle XIX, que per llei es va decidir que havien de ser dues religions separades, coexistien d'una forma fins i tot molt fusionada.
0: Llavors, molts no havien tenint la sensació de que estaven...
2: No.
0: Que tot era el mateix, diguéssim.
2: Exacte, i els jesuïtes, de fet, també no van arribar a copsar una mica les diferències. És a dir, tot el que és el xintoisme el ficaven com una corrent dins del budisme.
0: Bé, això també passa al segle VI i VII, a la que és l'actual Catalunya o tots els països europeus, a la barreja entre paganisme, cristianisme, i l'acabar d'arribar a l'islam. Ho veus, que no, la gent no distingeix. Sí que les elites ho tenen molt clar, però la majoria de la gent barreja tot sense cap mena de problema ni contradicció personal.
2: Encara avui, la meitat de dates que tenim al calendari festius i tal, moltes,
0: paganes,
2: per molt que sigui sant no sé què,
1: són adaptades.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que les religions que diu que no tenen tot un fons escrit, són aquestes religions que tenen molta força per la transmissió de pares a fills, d'orals, de tradicions, etc.
2: Pel folklore, etc.
0: Quina rebuda van tenir aquells tres pobres jesuïtes, perquè són tres?
2: Doncs bastant tèbia, perquè en un principi, a més, durant els primers anys, el Japó s'entenia que aquella nova religió que havia arribat, aquells europeus havien arribat, el que eren era una altra brancada del budisme. Ells hi van contribuir una mica a la idea, sense saber-ho. Primer, clar, ells venien de l'Índia, perquè el centre de les Índies portugueses era Goa. Ells venien de l'Índia, llavors a l'explicar d'on venien, parlaven d'Índia.
0: Els budistes aquests.
2: Els japonesos venien de l'Índia, equivalia una mica, no?, al budisme. I a part és que al principi, com que van trigar uns anys en què els jesuïtes comencessin a parlar japonès i a entendre una mica... Després ho van fer molt bé, les primeres gramàtiques i diccionaris que tenim del japonès i del portuguès són de jesuïtes. Però en un principi les traduccions eren bastant matusseres, podríem dir. I llavors, per exemple, l'exemple més clàssic que s'acostuma a dir és que quan ells van voler saber com es deia Déu en japonès, no? Clar, és una paraula clau per poder començar a evangelitzar. I llavors, quan li van preguntar en aquest japonès que he dit que parlava una mica de portuguès, li van preguntar, la pregunta havia de ser com es diu Déu en japonès, però va acabar sent entesa una mica més com es diu el Déu dels japonesos. Clar, no és el mateix. Llavors, aquest japonès, que es va convertir al cristianisme, però abans venia de ser budista i de la branca Shingon, una branca del budisme, per ells el Buda més important és Dainichi. No? És el, si no recordo malament, és l'Avalokitesvara, no? Però al Japó es diu Dainichi. Llavors ells els va dir Dainichi.
0: Clar, perquè li van contestar la pregunta que havien fet.
2: Però... I durant els primers anys els jesuïtes van estar predicant les virtuts de Dainichi, amb la qual cosa, doncs, lògicament, la gent va pensar... Bueno, doncs,
0: Dainichi, ja ho sabem.
2: Uns altres budistes. No? Llavors, al principi, hi va haver una mica d'embolic, podríem dir. I amb els escrits japonesos, que ens trobem alguna referència amb ells, parlen dels bonzes, els bonzes del sud, o els bonzes de bàrbars del sud, però parlen com si fossin monjos budistes.
0: Com es plantegen? Ells intenten arribar al daimyo que troben, o intenten, al principi, no, ni gosen fer-ho, perquè tampoc és tan senzill, vull dir, arribar a parlar amb el senyor feudal de torn, doncs... L'equiparació sempre és complicada, però sí.
2: Per
0: entendre'ns, o l'aristòcrata, potser amb això ens aclarirem, no? Per a l'aristòcrata de torn és molt complicat, no? No és tan senzill.
2: Doncs són més ambiciosos encara, i Xavier, el primer que fa és intentar anar a Kyoto, a la capital, amb la intenció d'entrevistar-se amb l'emperador i amb el shogun, perquè abans hem dit que no hi ha un govern central, existeix sobre el paper, el que passa és que en aquesta època de guerra civil...
0: És com si no hi fos.
2: Sí, controla la capital, és com un daimyo més,
0: sí.
2: I ja està. Però té l'emperador, no? El que passa és que fins i tot l'emperador en aquell moment, la casa imperial no passava pels millors moments, ni a nivells de diners ni de poder, si és que n'ha tingut alguna vegada, més allà de la legitimitat i del poder simbòlic. Llavors, Francesc de Xavier se'n va cap a Kyoto disposat a entrevistar-se amb tots dos, no? El que es troba primer és que no volen parlar amb ell. És com, tu qui ets, no? O sigui,
1: el gran poder no parla amb un desconegut estranger.
0: Sí, sí, boig.
2: I després ell, estant aquí Kyoto, se n'adona d'això, se n'adona que realment no tenen tant de poder. Llavors és en aquell moment que ell abandona la idea d'anar dalt de tot i si convertim l'emperador tenim tot el país convertit, i llavors veu aquesta realitat de, vale, haurem d'anar territori per territori, daimyo per daimyo, no? I és llavors en aquell moment, i també aprèn que no es poden presentar els puestos sense portar regals i que no es poden presentar els puestos vestits desarrapats, sinó que el Japó es valora molt el protocol, l'etiqueta, i a partir d'aquell moment els jesuïtes comencen a vestir amb seda i comencen a vestir d'una manera més luxosa i es presenten als llocs per parlar amb un daimyo portant regals, que a més és el que s'acostuma a fer al Japó, i amb aquell van aprenent una mica, no? Han fallat en aquesta idea d'anar de dalt de tot, però veuen que hi ha molts a dalt de tot. Petits, però hi ha molts. Llavors es dediquen a allò, a anar territori per territori.

0: Com comentàvem, el primer jesuïta que va concebre la idea d'emprendre una missió al Japó va ser el navarrès Francisco de Xavier, que havia arribat a l'estat indi de Goa al maig del 1542. A la ciutat de Malaca va sentir parlar per primer cop d'unes illes situades a prop de la Xina, on la gent tenia un caràcter que, a diferència del que s'havia trobat a l'Índia, podia facilitar la penetració de la doctrina cristiana.
1: Em trobava a la ciutat de Malaca quan uns mercaders portuguesos, homes de molt crèdit, em donaren grans notícies d'unes illes molt grans, descobertes fa poc temps, que s'anomenen les illes de Japó. Veient jo la disposició dels indígenes d'aquestes parts, que pels seus grans pecats no són gens inclinats a les coses de la nostra santa fe, més encara la tenen en odi, i els dol en gran manera que els parlem de fer-se cristians. I per la molta informació que tinc del Japó, que és una illa al costat de la Xina, on tots són gentils, no són moros ni jueus, i gent molt curiosa i desitjosa de saber coses noves de Déu i altres naturals, vaig decidir, amb molta satisfacció interior, d'anar a aquella terra. Em semblava que entre aquella gent podran perpetuar ells mateixos el fruit que farem en vida els de la companyia. La gent amb qui fins ara hem conversat és la millor que fins ara està descoberta, i em sembla que entre gent infidel no se'n trobarà cap que guanyi els japonesos. És gent de molt bona conversa, i generalment bona i no maliciosa. Gent que estima més l'honra que cap altra cosa. Quan predicaven els monjos budistes crítics amb el cristianisme, interpretaven el nom de Déu com ells volien, dient que Déu i Dayuso són una mateixa cosa. Dayuso en llengua del Japó vol dir gran mentida, i per això aconsellaven que es guardessin del nostre Déu.
2: En Guàrdia.
3: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
4: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
6: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
7: Ara qui viu com solíem viure?
5: Perquè tot un món s'acaba.
7: La casa, el servei.
6: Quants en veus fora, doncs?
7: Uns quants.
6: Ai, senyor.
5: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Catalunya Ràdio.
9: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
10: Aquest estiu, crim.
9: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
10: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
10: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
10: Què va passar? Qui ho va fer?
13: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
10: I per què?
14: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
10: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
16: Com vas camuflar la intenció?
17: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Catalunya Ràdio.
18: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Jonathan López Vera i Josep Maria Soler Sabater parlant de l'arribada dels jesuïtes al Japó, en plena edat moderna, al segle XVI. Doctor López Vera, acabem de sentir aquestes reflexions de Francisco de Xavier. Aquestes reflexions que hem sentit del principi, Les va seguir mantenint? Els jesuïtes, en aquest sentit, anaven, com eren gent lletrada, anaven deixant testimoni, per tant, podem saber més o menys el seu camí gràcies a ells mateixos?
4: Sí, la veritat és que feien una feina quasi d'etnògrafs. O sigui, ells anaven per lo que anaven. La seva intenció no era fer un informe o un retrat de com era la societat japonesa per amor a l'art o
0: estudi científic.
4: No. Ells anaven al que anaven, però, de pas, anaven deixant... Llavors, a veure, sempre s'ha d'agafar per això, perquè obeeix a una agenda, no? Sempre s'ha d'agafar el que et diuen els jesuïtes una mica amb pinces, però la part bona és que et diuen moltes coses, moltíssimes. De fet, tenim, per exemple, Luis Freus, jesuïta portuguès, escrivia moltíssim. De fet, massa, pels seus superiors. Pensaven que parlava massa, no? Llavors tenim moltíssim material. Clar, el que et trobes a vegades és que per un mateix fet tens molt material del que et diuen els jesuïtes, però no tens res més, no? Perquè els comerciants, pocs d'ells es dedicaven
0: a... Sí, no era el seu, la seva preocupació. Clar.
4: Alguna cosa ja, però... I per la banda japonesa, a part de que per la història japonesa no va ser una cosa tan important, llavors tampoc ho van documentar tant, d'aquí moltes vegades es parla del segle cristià del Japó,
0: de cristià del Japó,
4: el cristianisme era un petit problema pels japonesos. I part del que es va escriure, com que després va haver una persecució activa, doncs hi ha coses que es van escriure en aquella època que després es van destruir, es van cremar.
0: Clar, amb la qual cosa s'ha perdut molt.
4: Llavors, què és millor, tenir informació d'uns fets només d'una banda, o no tenir-ne? Doncs millor tenir-ne, no?
0: Clar.
4: Però sempre agafant, sobretot, les xifres. Quan et parlen de xifres de conversos, és com, vale, tu sí. No pots dir, al Japó hi havia 300.000... No, els jesuïtes ens diuen que al Japó hi havia 300.000, no? No t'agafis els dits perquè segurament està molt inflat. Llavors sí, però per sort tenim moltíssim material.
8: Aquests conversos que destrueixen temples japonesos religiosos devia fer molt mal, diguem, a l'autoritat, veure que els que es convertien anaven en contra de la fe i de la tradició japonesa, no?
4: A partir del moment que hi ha una autoritat per sobre d'aquests daimyo, clar, en un principi hem de saber, no?, que aquests petits reis, diguéssim, de cada territori, el que s'apropava al cristianisme era per un tema de comercial. Eren d'aquesta gent de la illa del sud, de Kyushu, que eren on arribaven els comerciants portuguesos, i aquests petits reis es van adonar ràpidament que aquell que tenia bona relació amb els jesuïtes, el seu territori és on venien els comerciants portuguesos. I ells, lògicament, doncs, eren els primers que podien accedir a aquells productes, sobretot les armes de foc, que això és també un tema molt important. En un país en guerra civil, tenir armes de foc era important. Llavors es van adonar de, bueno, que he de pagar un petit preu, que és tenir bones relacions amb aquesta gent per
0: tot
4: poder...
0: Tot plegat tampoc era tan important.
4: Llavors va començar a haver com una cursa de favors, no? De fer-li la pilota, a veure qui li feia més la pilota als jesuïtes, i allà és quan, doncs, si el meu veí també els hi deixa predicar al seu territori, doncs jo no només els deixo predicar, sinó que els hi construeixo una església. Això va anar pujant fins que va haver un que es va fer cristià ell i la seva família, i després també va signar que per decret, si al seu territori hi havia 20.000 persones, doncs demà al matí aquests 20.000 són cristians, no? Llavors així també s'inflen les...
0: Sí, sí, clar.
4: I a més, doncs, mira, doncs, aquesta església que els hi faré, se les faig, fotem fora d'un temple els monjos, i ara és una església, no? I a més hi ha tres santuaris allà que em fan nosa, doncs els cremo i així els cristians, aquests senyors, estaran contents i els comerciants vindran a casa meva. Això va anar pujant fins que va haver un que els hi va regalar Nagasaki directament, no? I
0: Nagasaki... Tot Nagasaki.
4: Sí, sí, Nagasaki, que en aquell moment només era un port i era una petita vila, doncs els hi va cedir els jesuïtes, i a partir d'aquell any, 1580, els vaixells portuguesos, el que era l'oficial que venia de Macau, però també molts dels altres, utilitzaven la ciutat de Nagasaki, i allà va començar a créixer.
0: I l'entrada... Llavors... Quins avantatges tenia? A part de qüestions espirituals, que no hi entro, però quins avantatges tenia el cristianisme versus la manera de veure el món que tenien els japonesos? Per què hi havia conversos i per què hi havia senyors que es van convertir? A part de les decisions individuals i espirituals, que aquestes, òbviament, són molt personals i no s'hi pot entrar. Però, com a avantatges socials, n'hi havia alguna?
4: No gaire. A la zona de Kyoto, a la zona de la capital, que els jesuïtes també van estar interessats...
8: La capital històrica.
4: Capital històrica, sí. Van estar interessats a fer allà també una missió. Allà va haver com una espècie de moda entre les elites. És com que va ser una cosa que feia patxoca, no? Llavors et trobaves amb gent que anava, doncs, amb capes portugueses de vellut o barrets de vellut, o anaven amb rosaris. Va haver com una moda, i això al Japó és molt, molt habitual, no?, que entrin modes de fora i sense acabar de gratar una mica la part profunda de la moda, els agrada la superficialitat. Però la part del sud era un interès comercial. Llavors, què hi veien? Realment, la majoria d'ells no van acabar d'entendre què era el cristianisme. I ens trobem amb exemples molt divertits, com uns monjos budistes que després d'un debat amb els jesuïtes diuen, vale, ens volem convertir, però podem seguir sent monjos, no? Podem seguir treballant de monjos budistes. I clar, els jesuïtes els diuen, no, lògicament, no? Clar, també el cristianisme és molt exclusiu, o sigui, sí, no pot ser...
8: I excloent.
4: Excloent. Sí, sí, sí. I en canvi ells venien d'una forma de funcionar molt més sincrètica. Sí, llavors sí. Era com, vale, em vull fer cristià, m'ha agradat, però jo voldria seguir treballant de monjo budista. I els jesuïtes els diuen, no, és impossible. I això ens dona una idea de realment no estaven acabant d'entendre de què anava una mica la religió.
0: Uh-huh. Hem vist també, sovint, i ho dic a través de les pel·lícules i dels relats, la gran persecució que va haver-hi contra els cristians. Jo no sé si això forma part d'un relat o van ser casos molt puntuals o va ser sistemàtic, aquesta persecució.
4: Sí, a partir de cert moment, o sigui, tenim dos moments de persecució. A partir de que Toyotomi Hideyoshi conquereix no tot el Japó, perquè tot el Japó el va conquerir el 91, però al moment que el 87 conquereix la illa de Kyushu, que és aquesta illa on diem que els jesuïtes tenien molta més presència, i a més tenien ja un poder polític, no? Hi havia un cert grau d'ingerència política, és en aquell moment quan Hideyoshi, que ja té el país quasi conquerit, el que dèiem, un govern nou, el que vol és estabilitat. Llavors ell arriba allà, veu amb els seus propis ulls, encara que ja ho sabia per informes, però veu amb els seus propis ulls el poder que tenen allà, perquè alguns dels jesuïtes no ho amaguen gaire, no? I com que Hideyoshi ja està pensant una mica en atacar Corea i la Xina, i alguns d'aquests jesuïtes li proposen que si està de la seva banda, no?, i afavoreix el cristianisme, ells podrien aconseguir vaixells de guerra portuguesos, etc. Comencen una mica, no?, a parlar massa, no?, es venen una mica a dalt, i allò Hideyoshi ho interpreta com, ostres, i allò, i arriben informes després de Filipines, arriben informes... A més, en el moment que arriben els castellans en escena, també la cosa canvia una mica, en part perquè els portuguesos, que ja portaven allà com 50 anys, han estat 50 anys parlant malament dels castellans, no? Perquè a partir del 80 estan sota el mateix rei, però abans, encara que no eren enemics, les simpaties tampoc. Llavors han estat parlant malament dels castellans, en el moment que arriben els castellans en escena, és lògic.

0: perquè, clar, no és el mateix Endo Shusaku, l'autor de la novel·la, que era un japonès cristià, però amb molts dubtes, que Scorsese.
1: Que no té cap dubte.
0: Que no té cap dubte. Sí, llavors, sí, és Scorsese ha canviat...
1: Un catòlic molt fervent,
0: diguéssim. Els darrers 10 segons de la pel·lícula no estan a la novel·la i canvien tot el sentit de tot, no? Però es veu molt bé aquesta persecució ja molt més dràstica.

0: A l'hora d'establir una estratègia en les actuacions de la missió jesuïta al Japó, qui va tenir un paper fonamental va ser el visitador Alessandro Valignano, religiós napolità. El primer cop que va ser al país asiàtic va ser entre juliol de 1579 i febrer de 1582. Sorprès que els relats escrits dels primers missioners no reflectissin la complexa realitat japonesa, Valignano va dedicar més d'un any a fer treball de camp, gairebé com un etnògraf. A banda de potenciar el recurs al comerç com un reclam per atraure més conversions entre les elites locals, va defensar que calia mantenir el respecte a la cultura i a les tradicions autòctones.
1: Si els comerciants portuguesos volguessin tenir estima al servei del nostre senyor i no només als seus interessos, i volguessin entrar un any en un port i un altre any en un altre, conforme el que li semblés al superior d'aquestes parts, es governaria tota aquella cristiandat molt fàcilment i molt bé.
2: Pare Valignano, en què us baseu per afirmar tal cosa?
1: Tots els senyors, els daimios, com en diuen aquí, gaudirien d'una part dels interessos comercials que pretenen, i amb això i amb el temor de no perdre'ls, s'acomodarien molt bé amb els pares, fent allò que els pares volguessin. Però com que els portuguesos no volen fer això, i moltes vegades entren contra la voluntat dels pares on no convé, hi ha sempre queixes, tediós entre aquests senyors, dels quals se segueixen molts enutjos per als pares i un mal no pas petit per a la cristiandat.
2: Certament, caldria col·laboració per part dels mercaders.
1: De vegades succeeix que els portuguesos entren amb les seves naus en terres de senyors gentils que persegueixen en gran manera a la cristiandat i els pares i destrueixen les esglésies i les imatges amb gran abaltiment de tota la religió cristiana.
2: No hi haurien pas de comerciar. Com suggeriu que es corregeixin aquestes conductes?
1: Ja que no podem fer que ells entrin als ports que nosaltres volem, sembla convenient i necessari la pena d'excomunió perquè els portuguesos no entrin als ports de senyors que persegueixen la cristiandat o no volen que hi hagi conversions a les seves terres.
2: Pare, permeteu-me demanar-vos perquè us oposeu a la destrucció de temples, santuaris i ídols religiosos japonesos per part dels daimios cristians. No seria el millor per la nostra fe que desapareixessin tots aquests símbols pagans?
1: No podem fer com el germà Cabral, que tantes crítiques va escriure sobre el caràcter japonès. Cal que allà on es comencin a fer conversions es procedeixi amb maduresa i prudència. Si el senyor principal de la regió és cristià, convé que no desfaci els seus temples, ni cremi públicament els ídols, o cometi altres menyspreus semblants.
2: I si ho demanen els mateixos que es converteixen i abjuren de les creences falses que mantenien?
1: Encara que sigui així, els temples s'han de convertir en esglésies, o bé se li poden donar altres usos que puguin ser de profit. Els ídols s'han de cremar en secret i a poc. No volem que s'escandalitzin els gentils dient que allà on entrem ho assolem i ho destruïm tot.
2: Està entès. Pare, ja hem arribat.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Jonathan López Vera, aquest tal Valignano, és un personatge fascinant, però no és l'únic dels fascinants dels jesuïtes que vam cap allà. Immediatament, els jesuïtes tenen clar que estan entrant en un món realment diferent i amb moltes possibilitats des del seu punt de vista de conversió i de transformació d'Àsia, perquè em dóna la sensació, no sé si equivocada, que pels jesuïtes, almenys en aquest moment,

0: el Japó podria ser realment la punta allà en Sadàcia, encara que sempre s'havia dit la Xina o la Índia, però veuen molt més clar que el Japó pot obrir moltes més perspectives pel cristianisme.
1: Clar, a nivell de números, lògicament, la Xina és un país, és un pastís molt més, no? Ve més de gust perquè són molts més. Però al Japó ells troben que té unes característiques que podrien fer més fàcil l'entrada, no? Primer, que tenen un budisme on ja hi ha moltes escoles, amb la qual ja estan acostumats a diferents religions o formes de veure-les. A tot el país hi ha el mateix idioma, i això no passa a la Índia o no passa a la Xina. Es troben que hi ha certes característiques que ho podrien facilitar. Encara que Francesc Xavier, per exemple, en el moment en el que sap que el Japó té com a bressol de la seva cultura la Xina, per la mateixa estratègia que hem dit d'anar de dalt cap a baix, ell llavors se'n va del Japó per intentar anar a la Xina, perquè ell pensa que si convertim la Xina, el Japó vindrà al darrere, no? El que passa que mor abans d'entrar, no? En 1552, abans d'entrar a la Xina. Però sí, ells troben que pot ser un lloc molt, molt atractiu, no? Per treballar-hi.
0: Quina estratègia feien servir habitualment? O sigui, arribaven a un lloc, anaven a parlar immediatament amb el daimyo o amb el senyor de torn, o intentaven primer instal·lar-se, conèixer el lloc, anar aprenent i després...
1: No, ells sabien que no podies començar a fer res en un territori sense tenir permís del daimyo. Llavors ells intentaven entrevistar-se i allò que dèiem, no? Arribaven amb totes les gales i amb regals i aquest tipus de rellotges i aquest tipus d'aparells, no? Que al Japó realment els hi fascinaven, instruments musicals...
0: Fascinava arreu del món, perquè...
1: Sí, lògicament, clar.
0: Que era la tecnologia europea en aquest sentit era les úniques coses bones que produïa, les coses com siguin, però...
2: I armes de foc.
0: Sí, sí.
1: Armes de foc i mapes, mapes del món, sí, els cridava molt l'atenció.
0: Sí, sí, tenien... amb això els europeus van ser especialment hàbils perquè van saber captar molt bé que era el que feien realment bé, i això ho van mostrar i per obtenir uns rèdits.
1: Els japonesos ràpidament van començar a fabricar els seus propis arcabussos, per exemple, perquè es van adonar que no podien estar gastant els diners, no? Pagant els diners que demanaven els portuguesos.
0: A més, no era una tecnologia tan complicada de reproduir.
1: No van trigar gaire. Els canons d'artilleria sí que van trigar molt en desenvolupar-los i no van ser de gaire qualitat comparat amb els europeus, però en canvi els arcabussos ràpidament van millorar. L'arcabuss de Nagashima, que és com es diu el japonès, és de millor qualitat que hi havia a l'Europa de l'època. Però sí, entraven una mica així, anant a parlar amb el daimyo i fent-li veure els avantatges que tenia, no? Aquesta relació amb el comerç, no? De si tenim bona relació, els comerciants vindran al teu port i no al del teu veí, que si van al del teu veí, potser el teu veí acabarà venint a garrejar amb tu.

0: El dia 24 de juliol del 1587, el nou líder del Japó unificat, Toyotomi Hideyoshi, va emetre un edicte d'expulsió dels missioners jesuïtes, que els va agafar per sorpresa i va ser més aviat un toc d'atenció. Hideyoshi, pendent d'assolir l'estabilitat, estava preocupat per les conversions dels senyors locals al cristianisme. El fet que el superior jesuïta Gaspar Coelho hagués presumit del potencial militar portuguès i s'hagués presentat a una trobada amb el líder japonès en un vaixell de guerra, també va despertar suspicàcies. Per Hideyoshi, els jesuïtes s'estaven comportant igual que els rebels budistes que havia combatut en el passat. Els 5 punts de l'edicte deixaven la porta oberta a la presència occidental al Japó.
1: Primer punt. El Japó és el país dels kami. I per això, venir aquí a imposar les heretgies dels països cristians és una cosa molt reprobable. Segon punt. És inaudit apropar-se a les gens d'aquests feus i províncies per convertir-los a una altra religió i fer que destrueixin santuaris i temples. La cessió de territoris als meus vassalls, com feus o províncies, és temporal, i per aquest motiu cal que s'observin en tot moment les lleis de l'Estat i que es facin les coses conforme a aquestes. Aquell dels meus vassalls que incompleixi les lleis serà castigat. Tercer punt. Si els pares pretenen convertir els japonesos en creients sota les lleis dels seus ensenyaments, es tracta d'una activitat que viola les lleis del budisme i és, per tant, incorrecta. Per això, els pares no han de continuar al Japó i han de preparar-se per tornar al seu país abans de 20 dies. Es considerarà il·legal que, durant aquest temps, alguns dels meus súbdits actuïn de manera incorrecta contra ells. Quart punt. Pel que fa referència als vaixells negres dels comerciants portuguesos, com que la seva activitat és únicament el comerç, es tracta d'un assumpte diferent i, per tant, poden seguir desenvolupant-lo. Cinquè punt. Ha de quedar clar que, d'ara endavant, tota persona que no obstrueixi les lleis budistes, sigui un comerciant o qualsevol altra persona, fins i tot dels països cristians, pot entrar lliurement.
2: En guàrdia.
0: Doctor López Vera, aquests 5 punts de l'edicte de Hideyoshi sembla molt clar que s'han afartat dels jesuïtes i que una cosa és el comerç i una altra és els jesuïtes. Ho té bastant clar, no?
3: Un vaixell de guerra.
0: Sí, clar, és que també van ser poc hàbils.
4: Clar, és que aquí Coelho és que, bueno, anava una mica... Tot el que intentava obrir Balignano, sí, ho anava tancant Coelho en aquesta època. Però veiem aquests punts que el que ja és un intent de Hideyoshi d'allò que es diu de nedar i guardar la roba, no? O sigui, ell intenta fer fora els jesuïtes, però deixar molt clar que els comerciants no els està fent fora, no? Perquè ell el comerç sí que li interessa. I, de fet, la ciutat de Nagasaki, en el moment que Hideyoshi arriba allà i veu que pertany als jesuïtes, diu, no, me la torneu i no li tornaré al senyor que us la va donar. No, aquesta me la quedo jo. Llavors, Nagasaki, ell vol que segueixi sent el hub, diríem avui, yeah, sí, del comerç internacional, però... sent seva, no? Perquè ell sí que està interessat en el comerç.
0: Malgrat l'expulsió, els jesuïtes no es rendeixen.
4: Primer que no fan cas, no marxen. Hi ha alguns que marxen, però eren alguns que havien d'anar a Macau igualment, ja estava previst. I segueixen funcionant en la clandestinitat, podríem dir. I Hideyoshi ho sap. El que passa és que pensa, bueno, mira, mentre no emprenyeu i estigueu allà tranquils...
0: Sí. Mentre no sigueu com delinqüents de segona fila...
4: I de pas així jo em guardo un as a la màniga, que és que en el moment que em vagi bé, doncs podré dir que m'heu desobeït i llavors donaré el cop fort al damunt de la taula. No? I això ho va fer uns anys després amb tot el tema del Galeón de Manila i d'aquí venen els màrtirs de Nagasaki, etc. Va ser com que Hideyoshi tenia jo guardat de, bueno, el moment que em convingui ja diré que no m'heu fet cas.
0: Com va acabar la cosa? Evidentment res acaba, cap història acaba mai, no? Però com va acabar la cosa? Finalment els jesuïtes, malgrat totes les expulsions, es van poder consolidar o van haver d'abandonar durant segles el Japó?
4: Doncs sí, quan arriba a partir del 1600 arriba un nou govern dels Tokugawa, que duraria dos segles i mig, fins al 1868, el que dèiem, les seves polítiques de búsqueda de l'estabilitat, que hi ha tot un reguitzell de polítiques que afecten tots els àmbits de la vida japonesa, un d'ells és que prohibeixen el cristianisme. I llavors els jesuïtes són expulsats. Durant un parell de dècades alguns d'ells continuen intentant entrar, el que veiem a la pel·lícula aquesta d'Scorsese, però bueno, són reprimits i són executats, i el cristianisme desapareix el 99%, podríem dir, de la vida japonesa. Només en aquelles zones del sud del Japó ens trobem algunes comunitats que després, quan el Japó es torna a obrir a finals del XIX, ens enterem de que havien seguit sent cristians entre cometes, perquè el que es produeix allà és una espècie de sincretisme. Clar, hem de pensar que amb tan pocs jesuïtes que hi havia al Japó en aquella època que estem parlant, realment no arriben a tenir unes ensenyances, diguéssim. No?
0: Sí, i no arriben a implementar una litúrgia ja, clara, exacte, que es conservi tradicionalment. Encara
4: doncs
0: que...
4: imagina't, sí, sí, a més, després dos segles sense hi ha els jesuïtes en escena, les tradicions són seguides d'una manera molt, molt sincrètica. Però ens trobem que hi ha tot un moviment, que és de cristians ocults, que li diuen en japonès, cristians amagats, que practicar una cosa que és una espècie de cristianisme, més o menys, no? Però després ja seria una altra pel·lícula, després ja entraria ja el protestantisme, etcètera, ja al segle XIX, és un altre tema.
0: De fet, aquest concepte del cristianisme d'aquella manera, en molts països asiàtics ha passat, vull dir que també la Xina té en aquests moments una mena de branca particular del catolicisme, que de vegades és molt catòlica, de vegades el papa hi renega, vull dir que, sí, sí, que aquest tipus de coses no és tan estrany amb aquest tipus de cultures amb què barregen
3: concepte també.
0: Sí.
4: De fet, els jesuïtes, quan arriben a la Xina, ja es troben que hi ha una espècie de... Estan els nestorians, que venien... Que hi ha a tota la zona de Mongòlia hi havia presència dels nestorians, que era com una branca de cristianisme antiga, o sigui que, lògicament, només cal mirar un mapa per veure que l'Àsia Oriental no està aïllada, no està separada. Llavors és normal que hi hagi tots aquests contactes i tenim l'art...
3: Hi ha hagut relació de secular.
4: Hi ha un tipus d'art que és les obres de Gandhara, que és un budisme, estàtues de Buda, però d'estil grec, no? Molt hel·lenístic. És lògic que hi hagués contacte i les coses es mouen.
0: Actualment hi ha presència de jesuïtes, no sé si al Japó, m'imagino que sí.
4: Hi ha presència, però clar, parlem de que el cristianisme en general, ja no només el catòlic, sinó el cristianisme en general, al Japó representa al voltant d'un 1%.
0: O sigui, és molt minoritari.
4: Sí, molt minoritari.
0: I per tant, en tot cas, i es recorda la presència dels jesuïtes al Japó o ho recordem més els europeus?
4: Depèn de la zona. La zona sud del país i ciutats com Nagasaki o Yamaguchi, aquest tipus sí que tenen, i algunes estan agermanades. Yamaguchi, si no recordo malament, està agermanada amb Pamplona i es recorda molt la figura de Francesc Xavier, etc. Però és una cosa com una mica folclòrica. Hi han quedat coses com un tipus de bizcocho que és com molt típic de Nagasaki, que és el castera, que ve de Castella, perquè és el biscot, el pa de pessic normal, sí, sí, que coneixem, sí, nosaltres. Sí. Llavors ens trobem això amb alguns elements, algunes paraules, però és una cosa molt, molt residual, podríem dir.
0: Doncs, doctor Jonathan López Vera, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos, com sempre, una cosa absolutament fascinant. El doctor López Vera, a part de, òbviament, especialista en la història moderna, japonesa, és autor del llibre Toyotomi Hideyoshi y los europeos portugueses y castellanos en el Japón samurai. Moltíssimes gràcies i espero que ens veiem ben aviat.
4: A vosaltres i quan vulgueu.
0: A Josep Maria Soler i Sabater...
3: El següent pas d'això que diguis més aviat, hem de parlar del període que el Japó es tanca el món.
0: En parlarem. Això és Vanguardia.
2: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Rathkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
5: I amb les veus de Marc Lobato, Josep Aguilar, Albert Cortés i Xavier Martín.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Alcaldes i entitats opositores continuen defensant que el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, que ha de definir on cal instal·lar projectes de renovables, s'ha de tornar a reformular. Alcaldes com el de Vilademuls, Àlex Terés, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha assegurat a aquesta emissora que és el pla més oposició de la història de la Generalitat i que s'ha fet d'esquena a més de 300 municipis.
2: I això demostra que és un pla que no s'ha fet bé. Que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. Que és un pla que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: El govern ha fet públic avui que el Plater ha rebut més de 12.000 al·legacions i que ara l'Institut Català d'Energia les estudiarà per mirar d'introduir les aportacions que siguin tècnicament viables. Més notícies, Sara Cañete.
3: Israel rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza, que Hamas va acceptar. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, alega que no retirarà de la franja fins que l'organització palestina es desarmi. Hamas exigeix als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta, però Netanyahu ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
4: Israel rebutja el document de 15 punts. He sentit que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho hem dit, però ho repeteixo. Israel rebutja el marc dels 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas s'hagi desarmat.
1: Aquest matí hi ha hagut un accident mortal a la carretera BB-3008 al terme municipal de Fonollosa, al Bages. Per causes que es desconeixen, un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any.
3: I la meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol, perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pieig n'és el president.
5: A les 4 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. En qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que s'ha d'unir com les vendes. Si no hagués estat probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
1: Localitzat al Parc Natural de Cadí-Moixeró, el primer exemplar de ratpenat del nord a la península Ibèrica, una expedició científica ha documentat per primera vegada la presència d'un exemplar d'aquesta espècie, que és una de les més septentrionals del planeta, localitzada fins ara només a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La troballa suposa la incorporació d'aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i amplia, per tant, la distribució d'aquest animal fins ara limitada a la regió boreals d'Europa i els Alps. Els esports, Oriol Rodríguez.
6: Avui s'ha de decidir el Tour femení. Catalunya Ràdio, enviat especial a la prova. Isaac Vilalta, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Comença en aquests moments l'última etapa del Tour de França, la que decidirà l'avançadora final. És una jornada curta, nerviosa, elèctrica, 99 quilòmetres, una etapa curta amb 4 ports de muntanya. De fet, és el Coll d'Ese, que es puja en 4 ocasions, 3 de segona categoria, i l'última, per una vessant diferent, és un port de primera categoria. Just després de coronar, baixaran i l'etapa s'acabarà aquí al carrers de Nice en una jornada de moltíssima calor. I atenció a la general, Demi Vollering és líder, mallot groc amb només 8 segons respecte a Kasia Nevyedova. La catalana Paula Blasi defensarà avui la 7a posició a la general. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Nice.
6: Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han completat Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat quart, Marc Márquez a la 7a posició a la general de Mundial. Jorge Martín es manté a la primera plaça, Marc Márquez és quart a 40 punts del Madrid. madrileny. Encara motor el català Àlex Palau sortirà també aquesta nit a les 10 des de la segona posició a la graella del Gran Premi de Portland. Estem parlant de la IndyCar. Palau és líder d'aquest campionat. En futbol avui el Barça té jornada de descans, però Joan García, Eric García i Antoni Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva. També s'han entrenat aquest matí la plantilla de l'Espanyol, que debuta diumenge que ve a la Lliga Casa contra el Llevant. I avui el Sabadell juga un amistós contra l'Olot a partir de les 9 de vespre. També juga la final de torneigs històrics entre l'Europa i el Badalona.
0: Fins aquí les notícies.
8: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
11: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
0: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
12: Sí. És una central ja de nova generació.
9: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
14: Bon dia!
15: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
16: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
17: Tranquils, que no ens avorrirem.
15: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3.
18: La casa nostra, Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Solidaris. Mercè Folch.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Jo sóc Xavier Rafales, tinc 37 anys i sóc metge.
2: Me llamo Jorge Luis Rojas, tengo 52 años y soy cocinero.
3: Ja em dic José Antonio Chinchilla Busquets i, bueno, tinc 35 anys, sóc vigilant de seguretat.
4: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. El Xavi, el José Antonio i el Jorge Luis s'han inscrit a un curs per aprendre tècniques de supervivència.
2: Pues por internet, tenía ganas de hacer algo similar, pues por el estilo, y buscando en internet, pues encontré este sitio.
1: Va ser un regal de la meva dona.
3: Em vaig enterar per internet, per un anunci d'Instagram.
4: Durant tot un cap de setmana han après a fer foc.
5: Molt bé, esteu aprenent a fer el foc ara, utilitzant el ferrocerio, rasca ben fort en 45 graus i fareu una xispa. Llavors bufeu en quan tingueu la xispa sobre l'encenedor. Vinga, som-hi. Molt bé. Molt bé, bufa, bufa, ben fort. Que prengui la flama. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Muy bien, Jorge, muy bien.
4: A filtrar l'aigua de basses i rius per fer-la potable.
5: Tenim una aigua que al llarg d'uns mesos ha estat aquí acumulant-se. Per tant, seres vivos. Anem a intentar filtrar-la.
6: Esta también tiene aceite, ¿eh?
5: Vamos a verla. ¿Cómo está saliendo?
4: A orientarse por la montaña.
5: El sol está ahí. Va a moverse hacia allá. ¿Qué es lo que estaba pensando? Al moverse hacia allá, la sombra va a venir aquí. Eso es. Y entonces hago una línea así y el norte está hacia allá. Tu reloj tiene brújula, ¿verdad?
2: Sí.
5: Márcalo. Seguramente está hacia mi espalda.
4: Y fins i tot els han ensenyat a disparar en cas de necessitat. També han dormit dos nits al bosc i s'han hagut de construir el seu propi refugi per no dormir al ras.
1: Tota la resta de gent no em deia que no ho faria, que no s'hi ficaria a passar fred o a buscar aigua i a potser passar gana en certs moments. I sobretot no entenien com busquem la pèrdua d'aquesta comoditat que tenim a casa, no?
4: El Xavi creu que des de petits ens haurien d'ensenyar els coneixements més bàsics de com sobreviure a la natura.
1: Crec que és algo bàsic que tothom hauria de fer, no? Abans a països com Espanya, no?, que teníem la mili, jo no la vaig fer per edat, però molta gent que parlo, cap s'arrepenteix, no?, de tot el que els hi van ensenyar. Doncs això és una mica el mateix, no? T'ensenyen coses molt bàsiques, però fonamentals i importants.
4: Però què ha portat el Xavi, el José Antonio i el Jorge Luis a apuntar-se a un curs de supervivència? Al programa d'avui analitzarem el pes que tenen els relats sobre el col·lapse i la fi del món amb el filòsof Eudald Espluga i entrarem en un búnquer en construcció.
5: Llavors, què ha passat, el verdó?
7: No, sí. No surt verd, eh?
8: Aquesta surt bastant neta, sí.
5: Vale. Llavors, és una bona manera de que vegueu la diferència.
4: Mònica Roca, com estàs?
9: Què tal, Mercè?
4: On vas conèixer el Xavi, el Jorge Luis i el José Antonio?
9: Doncs mira, en un curs organitzat per l'Escola Espanyola de Supervivència i Bushcraft, que es va fer fa uns dies al poble de Dosrius, al Maresme.
4: A veure, Mònica, què és això del bushcraft?
9: Sí, jo ho he pres fa poc. El bushcraft fa referència a la capacitat de viure a la natura gràcies al domini de coneixements ancestrals, tradicionals. Aquesta seria la definició estricta. Es diferencia de les tècniques de supervivència perquè quan parlem de supervivència, l'objectiu en aquest cas és resoldre emergències. No et pensis que jo abans estava
4: familiaritzada amb aquest terme,
9: concepte,
4: no?
9: Sí. Qui m'ha introduït en aquest món és en Peter Pinyol. En Peter és l'instructor del curs de supervivència que han fet en Xavi, en Jorge Luis i en José Antonio, i aquí heu sentit una de les explicacions sobre com fer foc, com filtrar aigua, qui sentíem ara, no? És en Peter qui m'explica també que tan important, Mercè, com aprendre tècniques de supervivència és estar preparat psicològicament per sobreviure.
10: Realment la supervivència no està en les habilitats, sinó la mateixa psique, la psicologia de la persona sota pressió. Per tant, dins del curs entrenem situacions que porten a la gent una mica d'estrès perquè doni respostes efectives.
4: I què els ha portat, Mònica, a fer aquest curs?
9: Doncs mira, els que m'ho expliquen són en Xavi i en José Luis.
1: Hi ha un tarannà últimament amb la gent que governa els països on al final hi ha com molt de caos a molts països, de manera caos polític també, i fa 4 anys per mi era impensable i veus com en molt poc temps pot canviar tot. Hi ha situacions que fan por i ens pensem que mai ens tocarà a nosaltres, no? Però mira, Ucrania està aquí al costat i els hi toca a ells, saps? I fa uns anys amb el Covid pensava que era impossible i en 2 dies ens va canviar absolutament tot.
3: Tal com es veu els temps que corren avui dia, per desgràcia la cosa es veu més negra. Llavors penso que la preparació en aquest cas de supervivència pues, és essencial.
9: I per posar en context les seves respostes, atenció al que afegeix en Peter quan li pregunto què porta la majoria de la gent a apuntar-se als seus cursos.
10: Gent normal, degut a les notícies, se sent ara molt espantada. Jo crec que els medis informatius realment han fet que molta gent entri en pànic. I la gent actua per por. Per por és el que la gent està fent, actuar per por.
9: Aquests dies que han compartit junts també han parlat, inevitablement, de qui té a punt el kit de supervivència que recomana la Unió Europea.
2: Bueno, a partir de l'apagón i a partir de la guerra d'Ucrània i a partir de les advertències, un poco también por motu propio, pues he acumulado, como tú dices, a algo, un pequeña previsión.
4: I, Mònica, quina formació tenen els instructors d'aquest tipus de curs, d'aquests cursos de supervivència?
9: Doncs en el cas d'aquesta empresa, de l'Escola Espanyola de Supervivència i Bushcraft, m'expliquen que tenen tot tipus de perfils, des de militars o soldats, fins a psicòlegs, advocats o experts en criptomonedes. Aquesta és, per exemple, la formació d'en Peter Pinyol. Així va començar la seva trajectòria.
10: Com a jovenet, amb 18 anys, entrant a un cos d'operacions especials, el que era l'antiga COE, aquí a Espanya, jo tenia una beca als Estats Units, així que en acabant el que seria el servei militar obligatori, em vaig marxar als Estats Units i per la universitat hi va donar la casualitat que la universitat estava a mitja hora de Fort Bragg, on està el grup Delta, i jo em vaig posar a treballar a la universitat en seguretat, dintre de la universitat. Però el grup Delta venia de Fort Bragg a entrenar-nos, a tots nosaltres que estàvem dintre del grup de seguretat.
9: Ara sabeu perquè, tot i ser català, nascut a Tarragona. I dir-se Pere es fa dir Peter. Però potser us pregunteu, com em va passar a mi, què és el grup Delta?
10: El grup Delta és un grup d'operacions especials de l'exèrcit de terra. Tothom ha sentit per les pel·lícules els Navy SEALs, per exemple. Però el grup Delta és un grup molt secret que opera en operacions encoberts, la majoria de vegades, però entra a través d'infiltracions. El grup Delta va ser el que va treure Maduro del seu lloc i va ser aquest grup d'operacions especials.
4: Aquesta és, doncs, la formació d'aquest tipus d'instructors. T'ha explicat el Peter si tenen molta demanda, aquests cursos?
9: En tenen, sí. Actualment fan cursos cada cap de setmana. N'hi ha de diferents durades i preus. Aquest, de tot un cap de setmana, sencer costava aproximadament uns 300 euros. I això, depèn de la durada i del curs específic, pot tenir un cost o un altre. Aquesta empresa fa més de 20 anys que s'hi dedica a tot Espanya i el seu fundador és un andalús, l'Ignacio Ortega. També he parlat amb ell, que en fa aquesta anàlisi del creixement del seu sector.
8: Cada vez que habla nuestro amigo Donald Trump me surgen más clientes, porque es que está estresando al mundo en general, no solo a Estados Unidos ni a Irán, sino a todo el mundo en general. Entonces las personas están viendo que hay una cierta inseguridad y bueno, a la postre se preguntan, ¿estoy preparado para lo que puede venir? Y la respuesta es no, pero un no muy grande. En España no estamos absolutamente nada preparados para ningún tipo de evento.
9: Doncs com que no estem prou preparats, com ell diu, és per aquest motiu que des de fa un temps també ofereixen cursos de supervivència específics per aplicar en cas d'emergència a la ciutat, és a dir, en el context urbà. Perquè, com m'explica l'Ignacio, a la natura pots caçar, pots pescar, sí, pots recolectar, però com ho fas per aconseguir menjar en cas de necessitat a la ciutat?
8: ¿Dónde están los recursos? Detrás de puertas y candados y cancelas de gente que se fue y se dejó la despensa llena. Entonces, uno de los talleres es de ganzuado y apertura de puertas, candado, etcétera. Otro taller es salir de un edificio con unas de 5 plantas de altura, por ejemplo, con una sola cuerda, sin mosquetones, ni arneses, ni nada, absolutamente. Aprender de gestión de armas, de cómo salir por la noche, de protegerse de los francotiradores, que es por la razón por la que no se sale de día, de acumular alimentos, de caldearte, cocinar e iluminarte sin medios eléctricos de ningún tipo.
4: Clar, Mònica, parlem en aquest cas d'un curs que et prepara més aviat per viure un setge o una guerra, no?
9: Sí, perquè tenen un ventall de situacions que requereixin aplicar tècniques de supervivència. I per això t'ensenyen també, per exemple, en cas de setge o guerra, a identificar on són els centres de subministrament o quines són les infraestructures que tenen més risc de patir atacs. O et formen, per exemple, perquè aprenguis quines són les vies secundàries per sortir de la ciutat. Però el més curiós de tot el que m'ha explicat Ignacio, o almenys el que m'ha sorprès més a mi, és que també t'ofereixen estudis personalitzats per avaluar si casa teva es troba en una zona segura, tant en cas de guerra com en cas de catàstrofe natural.
4: Déu-n'hi-do. L'Ignacio, el Peter, aquesta empresa, no?, l'Escola Espanyola de Supervivència i Bushcraft, es pot considerar, Mònica, que són el que es coneix com a preppers o preparacionistes, no?, aquesta terminologia que va associada a aquests discursos apocalíptics, no?
9: Jo crec que pel que han explicat sí, pel que he vist també, però l'Ignacio ho matisa.
8: Yo no soy prepper, entre comillas, tipo americano, donde están un poco exagerados, por no decir otro adjetivo, ¿no? Pero sí estoy preparado para lo que pueda venir. Es decir, las personas que estamos preparadas somos como luces en el camino para ayudar a los demás. A lo largo de tu vida, ¿tú crees que no vas a vivir una o varias situaciones de supervivencia extrema? Piénsalo. Y si tu conclusión es que es muy posible que las vivas, y va a ser realmente así, és millor estar preparat.
4: Doncs gràcies, Mònica Roca, per aquesta feina.
9: A tu, Mercè.
0: Solidaris. Mercè Folk. L'explosió d'una plataforma petroliera, la fallida d'una entitat financera, una bomba atòmica, una pandèmia, un atac terrorista, l'erupció d'un volcà, l'atac amb drons, el sabotatge d'un oleoducte, un crac bursari, un cop d'estat, una sequera, un accident espacial. N'hi ha prou amb una espurna, un clic, un detonador, una empanteta. El missatge és clar. El col·lapse podria ser demà mateix, d'aquí unes hores, d'aquí uns minuts.

0: Eudald Espluga, com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí. Gràcies.
0: L'Eudald Espluga és filòsof i màster en comunicació cultural per la Universitat de Girona. Acaba de publicar Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica, editat per Raig Verd, un assaig que ens convida a reflexionar sobre els temps presents i, sobretot, els que vindran. Eudald, quina lectura en fas com a filòsof que cada vegada hi hagi més persones que s'interessin per construir búnkers o que facin, per exemple, cursos de supervivència?
1: Crec que és resultat de la proliferació de discursos mediàtics, de discursos audiovisuals, de discursos literaris, que a poc han anat quallant o construint una hegemonia cultural en la qual tenim una representació d'una amenaça de la fi dels temps, que pot ser doncs, lligada al canvi climàtic i a l'emergència constant, però també de l'aparició de noves tecnologies amb una promesa més o menys fosca, com pot ser la de la intel·ligència artificial i la possibilitat que s'acabi convertint en una intel·ligència artificial general o singularitat que pogués acabar amb la humanitat, i també amb el context bèl·lic geopolític que tenim actualment. Davant de totes aquestes amenaces, que de cop deixen de ser amenaces que puguem emmarcar en un context polític d'alguna manera que es pugui gestionar amb les eines d'un estat democràtic com el que vivim, es converteixen en amenaces existencials, i és davant de totes aquestes pors que ens acaben portant a una forma de relacionar-nos amb la idea de fi del món o de col·lapse que ens conviden a adoptar doncs, aquesta mirada, doncs, que bueno, després hi podem entrar una mica més de detall, però que és una mirada hiperindividualista, una mirada en la qual cadascú s'ha de protegir dels altres, i aquesta lògica, un autor que a mi m'agrada molt, que és Ben Guerra, acaba dient que davant d'aquesta amenaça existencial de l'extinció de l'espècie pots acabar en una espècie de passivitat nihilista i acceptar doncs, que les coses han de passar i que ja no es pot fer res, o un narcisisme hiperactiu. I aquest narcisisme hiperactiu es pot traslladar al tancar-te en un búnquer de seguretat màxima, de luxe, o també en construir-te una espècie de búnquer a l'espai, que són aquestes fantasies d'escapisme colonitzador espacial com les d'Elon Musk i companyia.
0: Després hi entrarem, però clar, en tot això que expliques, no? En tot aquest pes de la cultura audiovisual, no? Literària, etc., no? Perquè tinguem aquesta idea, no? de fi del món. També s'hi sumen els dirigents polítics, no? La Unió Europea, per exemple, recomana als seus ciutadans tenir preparat un kit de supervivència de 72 hores.
1: Completament, i de fet, o sigui, es trasllada des de lo petit, des d'aquestes recomanacions, que més aquí a Espanya i a Catalunya ho vam viure, posterior a la gran apagada i que semblava que tenia més sentit aquest moment en el qual tenia una ràdio de piles, semblava que t'havia de salvar de l'apocalipsi final que havíem vist a totes les pel·lícules, però no només es trasllada això, és a dir, si mirem aquest context geopolític més gran en el qual s'està parlant de l'Europa fortalesa, del reforçar fronteres, o per exemple com es filtra en la mirada sobre els fenòmens migratoris amb tot el que construeix el mite de la gran substitució i amb gairebé totes les polítiques de rearmament, la tornada a posar en qüestió de la OTAN, que sembla que tornem a estar als 80. És a dir, hi ha tota una sèrie de discursos que des de lo més ínfim, que és el rearmament individual, fins al rearmament estatal, crec que hi ha una fina línia que, de fet, si mires qualsevol, que és una cosa que ara m'hi fixo molt pel metro, potser per allà per l'obsessió, però si et fixes en moltes persones que porten aquestes motxilles, que són les típiques dels preparacionistes, de 70 quilos, 50 quilos, que tenen una estètica molt particular, sempre porten diverses enganxines darrere, i gairebé sempre t'hi trobes la bandera espanyola, algun símbol més o menys feixista i algun que ja pot ser medievalitzant o de l'imperi romà o pot ser més militaritzat modern, però vull dir, sempre hi ha aquest imaginari que va des de jo qui em porto la meva ràdio, la meva navalla, les meves bosses, el meu sac de dormir, etc, fins m'hi porto els grans símbols nacionals.
0: Qui se'n beneficia d'aquest imaginari de la fi del món, d'aquest imaginari apocalíptic de col·lapse?
1: Jo crec que afavoreix clarament a tots els discursos d'extrema dreta, i especialment en un moment que estan creixent, i crec que veure com creix aquesta fascinació per la fi del món i pels búnkers i per la protecció individual ens ha de portar a pensar una mica o revisar un discurs que jo crec que és equivocat i que ha vingut en els últims anys, que ens venia a dir que el creixement, jo potser ho remuntaria fins al 2016 amb la primera victòria de Trump, que un discurs que ens venia a dir que les dretes i les extremes dretes estaven triomfant perquè sí que es preocupaven per les qüestions materials, per les coses realment importants, de la classe treballadora, que és la que suposadament hauria votat en massa Trump, perquè s'havien sentit abandonats per una esquerra que estava preocupat per l'identitari, pel feminisme, per l'antiracisme, etc. I crec que tot, o sigui, el creixement d'aquests discursos al voltant de la fi del món i la bunkerització i el preparacionisme, el que ens acaba demostrant, i per això m'agradava fer la connexió entre l'individual i l'element nacional o el que estem veient ara en el panorama geopolític és que ens demostra que tot aquest discurs des del principi tenia a veure també amb lo identitari, amb una construcció del subjecte també molt lligada al moment neoliberal que havíem viscut fins ara, en el qual podríem dir que el preparacionista que s'està d'alguna manera armant per sobreviure en un búnquer és una versió, diguem, hiperbòlica d'aquell empresari de si mateix, que havia de ser doncs un emprenedor, que s'havia d'automillorar, que havia de fer biohacking per dormir millor. Doncs ara, com que l'escenari és d'amenaça de destrucció total de l'espècie i del planeta, doncs el que ha de fer és preparar-se per aquest escenari. I crec que hi ha una autora, que és Joanna Zielinska, que ho diu molt bé des d'una perspectiva feminista, que acaba dient el que acaba passant moltes vegades amb l'antropocè, quan es posa que l'espècie com a homos, i per tant aquesta figura de l'antropos, està amenaçada, és un antropos masculí que acaba dient, si jo he destrossat el món, jo l'he de salvar. I aquest homo sapiens s'acaba convertint en un homo deus. I aquí podem pensar amb aquestes fantasies escapistes i transhumanistes de pensar que mitjançant la tecnologia ens podrem fer evolucionar com a espècie, ens podrem salvar, i per això jo també connectava una mica com el búnquer amb aquesta forma d'escapisme més enllà del nostre planeta o de supervivència més enllà de la humanitat.
0: Per tant, estem parlant d'una classe, de la classe rica, milionària, benestant, que és la que se salvarà de la cremada, no? És a dir, què passa amb la resta de la població? Perquè avui dia ja hi ha gent, hi ha moltes persones que estan patint, no?, d'aquesta fi del món, si pensem, per exemple, en els refugiats climàtics, no?
1: Evidentment, sí. Per mi hi ha una frase que ho resumeix perfectament, que és, crec que és Karen Hau que ho explica, un llibre que és L'imperio de la IA, que explica el sorgiment de l'empresa que és OpenAI, l'empresa que hi ha darrere de ChatGPT, que va ser fundada en part per Sam Altman i per Elon Musk, i que explicaven que la preocupació que tenien quan van fundar l'empresa era com que ells deien, mira, nosaltres el canvi climàtic no ens preocupa perquè molt probablement, o sigui, creiem que és real i que morirà el 99,9% de la població, però nosaltres no morirem. Ara bé, ens preocupa la intel·ligència artificial perquè com que pot generar aquesta singularitat que decideixi exterminar la humanitat, nosaltres podem morir malgrat lo rics que som. I decideixen fundar l'empresa i fer créixer lo més ràpidament que poden la intel·ligència artificial per poder-la fer segura, com... Per això el nom mateix és OpenAI, la idea aquesta que havia de ser una espècie de codi obert, més proteccionista i de més, però vull dir, la seva por era com que hi hagués una amenaça pitjor que el canvi climàtic que sí que els pogués fer eliminar. Però, evidentment, per mi un dels grans problemes dels discursos i d'aquestes fantasies col·lapsistes és que el que acaben fent és negant l'existència de que el col·lapse ja és una cosa real i gairebé sempre l'acabem projectant, ja sigui quan parlem de que, bueno, jo en el llibre faig diverses distincions per parlar doncs d'un col·lapse sobtat, que és aquesta idea de no, és que quan arribem al pic del petroli un bon dia passaran tres coses i l'endemà ja no tindràs llum, no tindràs aigua, etc, etc. Però també hi ha teories del col·lapse progressiu en el qual això aniria passant a poc a poc, o fins i tot el col·lapse autoaccelerat, que és com grups terroristes acceleracionistes que han anat apareixent ara, i moltes altres teories que el que defensen és que hem de forçar l'arribar a aquest col·lapse immediatament per així produir un ressorgir feixista i no democràtic de les nostres societats, que no està tan lluny del que està defensant Donald Trump ara mateix.
0: Això ja ha passat amb el grup terrorista aquest, els DBIs, no?
1: Sí.
0: Que van ser desarticulats no fa gaire a l'estat espanyol.
2: Es tracta d'una cèl·lula que formava part, com dèiem, del grup neonazi DBIs, fundat el 2018 als Estats Units. El grup és acceleracionista. Què vol dir això, Maria?
3: Doncs fa referència al concepte acceleracionisme, que vol dir accelerar la caiguda de les institucions...
1: És un cas que em sembla fascinant perquè, bueno, just ho vaig llegir poc abans de gairebé d'entregar el manuscrit, i és molt interessant perquè és que realment, no sigui, jo havia investigat tota aquesta corrent de l'acceleracionisme, que en part defensa aquest tipus de tesis, la necessitat de portar el desenvolupament tecnològic i fins a un punt que faci explotar les dinàmiques democràtiques i l'economia bàsica de la nostra societat per refundar-se sobre aquesta espècie de règims empresarials que en diuen ells, com de dictadors CEO, que és la idea que hi ha, ja et dic, darrere de molts pensadors com Nick Land, com Curtis Yarvin, que de fet tenen influència directa i són els grans gurús, tant de Donald Trump, de J.D. Vance, el vicepresident dels Estats Units, com de figures com Elon Musk, i aquests que veiem constantment a la televisió. Per tant, aquestes teories feixistes, que al final era filosofia molt dura, publicada a finals dels 90, principis dels 2000, i que els que ens agradava aquestes coses, bussejàvem i ens fascinava com les tesis de la il·lustració fosca i com s'anaven escolant, però clar, de cop et dones compte que aquí mateix a Diveis, a Espanya, la policia desarticula un col·lectiu acceleracionisme, un grup terrorista que directament buscava atemptar i que ho feia també en aquesta lògica de la preocupació, perquè consideren que una de les coses que està degenerant la societat doncs és el creixement de moviments feministes, de moviments LGTBI, i per tant, diguem, la mirada d'aquest terrorisme i els discursos d'odi que hi ha darrere no són gens genèrics ni gens allunyats, com deia abans, d'aquesta política de la identitat, sinó tot el contrari. És en aquest identitarista supremacista sobre el qual construeixen les seves tesis. I, per exemple, molts dels fundadors de les grans empreses d'intel·ligència artificial, però també dels que estan darrere dels búnkers, hi ha aquesta voluntat de no només salvar-se individualment, sinó salvar-se com a espècie i com a espècie blanca.
0: Mare meva.
4: Es podria explicar com un acudit. En què s'assemblen les plaques solars, les denúncies per violència sexual, els carrers per als vianants, els ajuts socials, la llum blava de les pantalles, el paracetamol, els hijabs, les cremes solars i el menjar vegà? Doncs que volen destruir l'home blanc heterosexual. I'm afraid of
0: everyone. Clar, tota aquesta gent, Nick Land, J.D. Vance, el vicepresident dels Estats Units, Elon Musk, Peter Thiel, el cofundador de PayPal, tota aquesta gent és la que està movent els fils avui dia al món.
1: Sí, i a més, literalment, de fet, ara ha sigut fa molt poc notícia que Peter Thiel, que és com un dels principals fundadors que està darrere de Palantir, d'aquesta empresa que a través de l'acumulació de dades doncs, ofereix la capacitat perquè actuï l'AIS als Estats Units i faci deportacions massives, o fins i tot pels atacs que estem veient ara dels Estats Units i Israel contra l'Iran i contra els països de l'Orient Mitjà. Doncs aquesta figura, Peter Thiel, ara mateix feia pocs dies, estava a Roma, estava fent una sèrie de conferències sobre l'anticrist, perquè ell defensa com aquesta catedral o tots aquests pensadors progressistes d'esquerra estan invocant una espècie d'anticrist que va en contra de l'excel·lència o la virtuositat de l'espècie. En una altra sèrie de conferències que hi havia fet sobre l'anticrist i analitzant doncs, passatges de la Bíblia, va arribar a dir o associar que la figura que representava aquest anticrist avui dia era Greta Thunberg. You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood. És com curiós que una de les persones més poderoses del món que està armant tots els exèrcits i que ara mateix la majoria dels governs estan venuts, que això ho ha explicat molt bé Francesca Bria quan ella parla de la pila tecnoautoritària, explica com la majoria dels governs d'Europa, dels Estats Units i de mig món externalitzat, volent o no, la intel·ligència dels seus exèrcits a les empreses de Peter Thiel. Per tant, és curiós pensar que aquest home superpoderós obsessionat per la fi dels temps i per l'anticrist, qui li faci més por sigui precisament l'emergència d'un moviment ecologista encarnat amb una figura com, bueno, i ara ja no és tan nena, però de Greta Thunberg, que es compromet amb la lluita pel clima o amb la lluita per Palestina.

0: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb el filòsof Eudald Espluga. L'Eudald acaba de publicar Imaginar la fi, un assaig que trobareu a Raig Verd. T'anava a preguntar, Eudald, si aquesta manera que té l'extrema dreta, no?, d'apropiar-se, no?, d'aquest imaginari de la fi del món, ha canviat la cara al feixisme més clàssic que coneixem, no?
1: Crec que sí, però per mi no és tant el problema que hagi canviat la cara, que no, jo crec que en alguns aspectes sí, perquè, diguem, el tipus de problemàtiques que aborda potser són una mica diferents, o hi ha una certa facilitat perquè quallin idees, com per exemple el que deia abans de les teories de la gran substitució. Aquesta idea que em sembla com que la població blanca serà reemplaçada per població migrant i que això, un cop més, en clau eugenèsica, anirà en detriment de l'espècie. Clar, aquesta teoria jo crec que només pot funcionar o pot tenir el recorregut que ha tingut en els últims 5-10 anys, que ha acabat amb atemptats terroristes, en un marc escatològic, en un marc de la fi dels temps, en el qual les poblacions que en altres temps haurien pogut tenir opinions racistes, haurien pogut votar partits de dreta molt conservadora, que podien tenir opinions en el camp religiós doncs molt tancades, segurament mai s'haurien atrevit a demanar una revanxa gairebé en termes d'això, terroristes o d'atacs contra altres poblacions, si no sentissin la seva existència com a una totalitat amenaçada. I per mi és el canvi que ha produït aquests nous discursos al voltant de la fi del món, que en el moment que l'amenaça és existencial, les respostes no es donen al camp de la política parlamentària, sinó que es donen en aquest nivell de gairebé bèl·lic, de a partir d'ara funciona, ja no funciona l'estat de dret, funciona l'estat d'excepció, i si hem de prendre les armes per defensar-nos d'aquestes invasions que arriben a les nostres fronteres, ho farem.
0: Quin és el relat que fa l'esquerra davant d'aquest panorama, no?
1: Més que el que fa, jo intento pensar el que hauríem de fer o el que hauríem de començar a fer, perquè crec que el que no podem fer és defugir d'alguna manera el pensar aquesta fi del món. Moltes vegades s'ha dit aquesta frase, tantes vegades repetida, de és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, i això sembla que ens convida a deixar de pensar en la fi del món. I precisament jo el que volia reivindicar una mica és que ens hem de prendre molt seriosament que aquestes amenaces que avui tenim, el que deia, l'emergència climàtica, el desenvolupament de tecnologies, les guerres, no són només qüestions que afectin com el que deia, uns paràmetres com més habituals, sinó que són amenaces que s'han de tractar a nivell existencial, i per tant les narratives que hi hem de portar també han de pensar que estan compromeses amb la fi del món. I per això m'agrada distingir entre el que anomeno fantasies col·lapsistes, que per mi és una forma de pensar la fi del món o una amenaça existencial com el que està fent l'extrema dreta, i distingir-ho del que jo n'anomeno imaginació apocalíptica, que em sembla que és una forma d'abordar aquesta mateixa fi del món que pugui portar-ho a una forma d'agència col·lectiva transformadora. Per mi, i explicat molt ràpid, la diferència és que les fantasies col·lapsistes es comprometen primer amb una antropologia pessimista, o sigui, assumeixen que a la mínima que hi hagi una possibilitat de col·lapse, el que ens trobarem és en aquest estat de guerra del tots contra tots. A més, parteix d'una visió molt mecanicista del funcionament de la societat, que considera gairebé totes les teories del col·lapse, que a la mínima, com deia, que hi hagi el pic del petroli, que hi hagi un atemptat contra no sé on, tot caurà com peces de dominó, i a la mínima, doncs, en 3 dies ja estarem en el col·lapse, i per tant això ens porta a pensar que hem d'estar preparats. I això per mi és una altra pota d'aquesta fantasia col·lapsista, que és precisament que el model polític que hi ha darrere de la fantasia col·lapsista és la bunkerització hiperindividual per protegir-te dels altres, perquè, 1, pot passar amb efecte dominó, 2, com dèiem, començar l'estat de guerra. I per últim, que fins i tot a nivell ètic, molts autors han començat a defensar al voltant d'aquestes teories col·lapsistes el que en diuen una ètica del bon morir. La idea que, bueno, si ja el món el donem per perdut, doncs una mica el que dèiem abans, o bé per la via de la impotència, o bé per la via d'un hedonisme estrany, el que ara hem de fer, doncs, és deixar-ho caure. I per mi, davant d'aquestes fantasies col·lapsistes, que defineix una mica en base a aquests 4 principis, em sembla molt important repensar la imaginació apocalíptica, tornant justament a l'Apocalipsi, al llibre de la Revelació, perquè si ho penses bé, clar, i fins i tot la paraula apocalipsi en grec no significa, que molta gent veu pensar com destrucció, incendis, no, encara que aquestes són les imatges que ens queden, no simbòlicament ens han arribat, apocalipsi significa desvelar. A més, era un verb que en el seu context els estudiosos diuen que era molt erotitzat, perquè era treure el vel de la parella en el ritual del matrimoni. I per tant, l'apocalipsi és mostrar un nou món, i si mires el text bíblic, doncs sí que evidentment hi ha com tota una història de destrucció, que a més es pot llegir en clau antiimperialista contra l'imperi romà i la funció que tenia el text quan va aparèixer, però després el que apareix és una nova societat, la Nova Jerusalem, que a més es defineix, hi ha autores que ho han portat molt lluny i diguen que és una utopia ecosocialista, però té visos d'això, perquè bàsicament es parla de que hi haurà aigua per tothom, que serà un bé públic, que serà una ciutat oberta, bueno, hi ha molts elements que permeten pensar que és una forma de justícia. I si mires històricament el paper que ha tingut la imaginació apocalíptica durant l'edat mitjana, però fins al segle XIX, és el que d'alguna manera ha mobilitzat tot el que s'han conegut com a moviments mil·lenaristes, que avui, per culpa del meme del mil·lenarisme ja llegó i moltes altres coses, pensem que el mil·lenarisme és una forma de conspiranoia sobre la fi dels temps, però el mil·lenarisme eren mobilitzacions de grans grups socials, de pauperats, de classes baixes, classes industrials, que s'aixecaven contra els prínceps, que s'aixecaven contra els senyors, i les revoltes dels camperols i totes les que coneixem a la zona que era Alemanya, i grans figures com Thomas Munzer, partien d'aquestes idees apocalíptiques perquè deien, ja que la Bíblia ens havia promès una vida justa i no arribava, l'hem d'emprendre amb les nostres mans. I era aquesta voluntat de prendre amb les pròpies mans i crear una col·lectivitat el que per mi és l'essència del pensament apocalíptic i el que avui l'esquerra, o en general tots plegats, davant d'aquestes fantasies col·lapsistes, hauríem de dir no, precisament perquè la fi del món està a tocar, el que hem de fer és no deixar que estigui en mans de l'extrema dreta, sinó començar a generar aquests canvis socials que implicaran violència, que implicaran destrucció, però que també implicaran renovació.

0: Parles de transformacions i en el llibre introdueixes una figura en clau generacional, que és la figura dels doomers. Qui són els doomers? I després d'aquest relat que acabes de fer, hi haurà la possibilitat d'aquesta transformació si hi ha una generació de sofà, diguem-ne?
1: Per resumir-ho molt, és una figura que, com una espècie d'arquetip molt internetero, que emergeix a través de memes, però també de foros com Reddit, i que hi ha molts subreddits dedicats a aquesta figura, de persones que s'autoidentifiquen com a doomers, que bàsicament la descripció així més, més esquemàtica seria imaginar-lo com algú jove entre uns 18 i 25 anys que es passa

0: de la figura del Dúmeres, que si bé estava molt associada a aquesta figura internatera, avui d'alguna manera, jo he fet la broma de tots som Dúmers, perquè vulguem o no, quan aquests relats o el que preocupava a aquests joves en un determinat moment es preocupa a tots, perquè la possibilitat o la falta d'horitzons o aquesta accelerada cancel·lació del futur ens afecta a tots i pensem que qualsevol dia explotarà la Quarta Guerra Mundial. Per tant, quan aquesta preocupació ja és completament transversal, igual que l'habitatge, igual que tantes altres, aleshores jo faig la broma de que el Dúmer ho som tots i ja que tots hem d'afrontar aquesta possibilitat del doom, d'aquesta amenaça de que ens trobem a l'abisme més radical, doncs aleshores és quan hem de passar del que alguns autors havien anomenat el realisme capitalista, aquesta idea de la passivitat davant del sistema tal com era i la sensació que no hi havia futur, a un realisme còsmic, perquè el problema de que no hi ha futur ja és no només per nosaltres com a individus generacionalment, sinó que no n'hi ha per ningú, i que és precisament aquesta situació en la qual tots som Dúmers les que ens ha d'obligar com a societat i com a, bueno, almenys en el meu cas, com a persona d'esquerres, com ens ha d'obligar a generar nous relats sobre la fi del món, com deia abans, per no quedar-nos en aquestes fantasies col·lapsistes en les quals ja no cal que fem res o directament ens anem a un búnquer o a una espècie de colònia a Mart.
1: Marxeu a poc

0: tot.
1: Parlem d'esperança per acabar, no? Citant potser Angela Davis, no? Que parlava del poder de l'esperança, no? De l'esperança com a disciplina, o el mateix Arcadi Oliveres, que deia que estem obligats a no perdre mai l'esperança, no? Evidentment, tu has parlat de moltes de les emergències, no? Que tenim avui dia, la climàtica, tot el tema moral, social, les guerres, no? Els capricis d'un home blanc ultramilionari, que és Donald Trump, no? Que està a punt també de prémer el botó vermell. Com s'ha de potenciar o fomentar aquesta esperança en aquest context?
2: L'apocalipsi és en si una història d'esperança, és una història de transformació, i crec que això és el que hem d'aconseguir articular. A mi m'agrada molt una figura d'una autora que és Rebecca Solnit, que ella crec que ho diu molt bé, sobretot en el seu últim llibre, on diu que qualsevol forma d'acció està determinada per la visió. I que, per tant, fins que no canviem, o a mesura que anem canviant la nostra forma de veure les coses i com ho emmarquem, no hem de pensar en aquesta esperança o en aquest futur com a una utopia generada de nou, sinó que aquesta visió també l'hem d'aplicar no només al que està per venir, sinó al que ja tenim. Perquè moltes de les transformacions que ja s'estan donant són les que necessitem per transformar les coses. Per exemple, per anar a un exemple molt actual, ara que tenim doncs, tota la crisi derivada de la invasió i la guerra contra l'Iran, amb l'estret d'Hormuz bloquejat i els preus del petroli pujant, quan es mira com està pujant a tota Europa i a tot el món els preus del petroli, Espanya es troba en una situació una mica millor precisament per la capacitat que té de generar energies renovables i per tot el que s'ha treballat. I són aquestes petites victòries que d'alguna manera sí que ens permeten anar avançant i que, per tant, la projecció d'aquesta esperança no l'hem de veure en una projecció llunyana, sinó en pràctiques que ja són presents. I en aquest sentit també crec que són pràctiques en si mateixes que els hem de començar cada cop més a revestir com el que són pràctiques antifeixistes. Ara ha circulat molt una imatge en aquest context bèl·lic que m'agrada molt, que es veu doncs, un molí eòlic i en el qual, bueno, en anglès diu aquesta màquina mata feixistes. I és una mica doncs, de transformar aquests imaginaris, perquè si aconseguim sortir d'aquest esquema de la il·lustració fosca i de tots els grans tecnòcrates americans i els Peter Thiels i Elon Musk, doncs crec que si escapem dels seus marcs de pensament també estem una mica més a prop de canviar les coses.
1: Doncs Eudald Espluga, filòsof i màster en comunicació cultural per la Universitat de Girona. L'Eudald acaba de publicar Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica a raig verd, un assaig que us convidem a comprar perquè fa reflexionar i molt. Moltíssimes gràcies, Eudald. Una abraçada.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
4: El món de les ombres s'il·lumina amb flaixos de 25 segons.
1: Com ens explicava ara l'Eudald Espluga, la fi del món s'ha convertit per molts en una oportunitat de negoci. Un sector que creix és el de la construcció de búnquers. La Mònica Roca ha visitat Búnquer Zona, una empresa a Caldes de Malavella que ven búnquers de luxe, uns refugis reservats per a uns pocs.
5: Bon dia, Esteban.
6: Hola, què tal?
5: Gràcies per rebre'ns aquí a la teva empresa. Explica'm aquest dedicat.

0: dediques?
1: Bueno, nosaltres construïm búnquers.
0: D'on et sorgeix la idea de dedicar-te a la construcció de búnquers? Com ve la idea?
1: Aquesta idea va venir perquè vaig veure que hi havia molta immigració d'ucranians, bueno, immigració no, sinó refugiats, i em semblava que aquí a Europa pogués començar alguna petita guerra o poder començar una guerra. I això em va decidir, doncs, fer alguna cosa que puguis salvar vides.
0: O sigui, neix per una inquietud teva personal?
1: Sí, perquè tal com està la situació aquí a Europa, doncs jo tinc por i la gent té por.
0: Tens molta demanda?
1: Sí, hem pujat aquest any un 50% i ja en tenim 12 mesos d'espera.
0: Ara parlarem dels teus clients. Deixa'm abans que et pregunti pels búnquers que fabriques i construeixes. Com són aquests búnquers?
1: Aquests búnquers que fem nosaltres són nuclears. Aquí no, si cau una bomba fora que sigui atòmica, la radiació no entraria pas a dintre. I ja tenim els sistemes de maquinàries i tot preparat.
0: Quin tamany tenen?
1: Del més petit que fem són 30 metres habitables fins 140 metres a 200. No hi ha límit en aquesta empresa.
0: I quins són els que tenen més demanda?
1: Els de 30 i 140 metres.
0: Això vol dir capacitat per quantes persones?
1: El de 30 és per 6 a 8 i el de 150, bueno, és perquè el volem més gran, perquè hi fem un ús més a la vivenda. No és només un búnquer per una guerra nuclear. És per una estància que estiguin còmodes o que facin un ús diari. I ja ens han demanat oficines, ens han demanat un simulador de golf, també, o una sala de pòquer. És que tens que pensar que això té que ser un habitatge més a teva casa, que li donguis ús.
0: Qui es construeix un búnquer, suposo que no li interessa que se sàpiga que el té.
1: Sí. Nosaltres, quan anem a fer una construcció a una casa a un client, doncs és que no hi haurà ningú, no hi haurà ni el jardiner.
0: Queda tapat i, per tant, quan es torna a reprendre la rutina d'aquella casa, no es veu per enlloc que s'ha construït a sota terra.
1: No. L'únic que veuran és una trampilla amb una escala cap a baix. Però com es veu fosc...
0: Ara entrarem i m'ensenyaràs aquest búnquer que tens aquí en construcció ara mateix. Però abans, et vull preguntar, de quines amenaces ens poden protegir aquests búnquers? Exemples d'amenaces.
1: Fa la funció d'evitació del pànic, quan t'entren a robar a casa. Guerra biològica, nuclear i química.
0: Entrem cap a dins i m'ensenyes com és un búnquer per dins?
1: Sí. Mira, això és la porta que nosaltres posem, que són portes certificades per la Comunitat Europea. Som l'única empresa a Espanya que les col·loquem.
0: És una porta blindada?
1: Acorassada, porta formigó dintre.
0: Sembla la porta, la típica porta que hem vist a les pel·lícules sí. Dels bancs, no?
1: Sí,
0: on es guarden els diners.
1: Són les mateixes.
0: Entrem a dins, és un rectangle que fa, en aquest cas, quan fa aquest búnquer?
1: 12 metres de llarg.
0: I aquí queben quantes persones?
1: 8 persones.
0: Una família?
1: Sí.
0: Tan punt entrem a l'esquerra, hi ha un petit lavabo amb una pica, vàter i amb una dutxa.
1: Això és igual que si fos un apartament, és completament igual. I tot luxe, el que ens demana el client, nosaltres li col·loquem.
0: Seguim endavant i a l'esquerra també hi ha una cuina oberta que té dos fogons, que té una pica i que té calaixos i armaris tant a la part de dalt com de baix, té una nevera.
1: Sí, doncs aquesta cuina són fetes a mida, que ens tria el client expressament perquè el volen amb aquest color, és color gris.
0: És una cuina que està bé, bàsica, no? Aquí no tindries sentit tenir rentaplats, no?
1: No, perquè un búnquer no és per això. Un búnquer és per sobreviure.
0: Gastaria energia, eh? Hi ha menjar en aquesta cuina si obrim els armaris?
1: Sí, en tenim alguna cosa, que tenim barretes energètiques que caduquen el 2045. Menjars que ens demanen els clients, que aquest expressament ve de Holanda.
0: Racions de menjar d'emergència, sí. Llegeixo aquí, sí. En anglès.
1: Xocolates, tot més o menys és el mateix. És que porti moltes calories.
0: Per quant temps dona aquest menjar que tens aquí en aquest rebost?
1: Això donarà per un mes.
0: Clar, si hem de sobreviure aquí un any, em deies?
1: Sí, però ja també tens que tenir llaunes per calentar, perquè ja tens aquí una cuina per fer menjar.
0: I just davant d'aquesta cuina, al costat oposat, al costat dret, hi ha una petita taula de despatx que s'ha habilitat com a zona de joc i han penjat un cartell que veig que diu Gaming Zone.
1: Sí, doncs aquest client es va demanar que volia el búnquer per jugar amb el seu fill a jocs i li van fer una sala de gamers en un búnquer.
0: Què és el més peculiar que us hagin demanat?
1: Ens han demanat que li fem un casino, es demana màquines recreatives, perquè, clar, això és un espai que el fill tens que tenir alguna cosa per estar entretingut aquí dintre. que no sembli que estàs tancat. Ja la nostra decoradora ja fa un ambient com si fos el menjador a casa teva.
0: Sí, ho puc constatar, això és com estar en un pis, amb la diferència que aquí no hi ha finestres per veure l'exterior.
1: Però tenim pantalles que li col·loquem, doncs, una... pots veure el paisatge.
0: En aquest rectangle, seguim avançant, veig diverses màquines, no, dues màquines i una caixa forta.
1: Sí, aquí els nostres clients, ja quan volen un búnquer, aquesta gent ja està preparada, perquè aquesta gent són de fora, són de Berlín o així, tenen una altra mentalitat que no els espanyols, ¿vale? Aquests ja tenen armes a casa. I ens demanen caixes fortes, nosaltres fem els tràmits amb la Guàrdia Civil, amb la documentació, i agafem caixes fortes que siguin certificades per aquestes armes.
0: Ara m'has deixat sense paraules. És a dir, hi ha persones que guarden armes a dins dels búnkers i que vosaltres els ajudeu a tramitar aquests permisos per poder-ne tenir a casa.
1: Correcte, perquè ells també tenen llicència.
0: Ja. Tot seguit hi ha una màquina que té una petita pantalla digital, que ara està apagada. Aquesta màquina que deu fer 1,5 metres d'alçada per 1 metre d'ample, quina funció té?
1: Doncs aquesta màquina és autònoma, això va amb plaques solars, són 4 quilowatts que alimenta el búnquer. Això dona autonomia necessària per tot el búnquer.
0: I tot seguit ens trobem una màquina que ja sí que ens remet a l'imaginari militar. Podria semblar d'un submarí, perquè té aquí unes vàlvules, uns compressors, molts botons de colors i que té un color de camuflatge militar. Què és aquesta màquina?
1: Això és NBQ, nuclear, biològica i química. Quan hi hagi alguna bomba a l'exterior o un químic que possiblement és en l'aire, aquesta màquina automàticament s'engega i l'aire que entra dintre del búnquer és completament net.
0: Quin cost pot tenir aquesta màquina?
1: Això ja parlem de 7, 8 fins a 30.000 euros.
0: Parlem ara sí del perfil dels vostres clients. M'imagino que són persones amb un alt poder adquisitiu.
1: Els nostres clients sí. Normalment hi venem, per exemple, futbolistes o gent de Bèlgica o d'Holanda, que són empresaris ben forts.
0: Els vostres clients són sobretot estrangers?
1: Estrangers, sí, sí. Berlín, Alemanya, Suècia, Bèlgica, són aquests que tenen segones residències per Espanya. És el més, són els més conscients de que a Europa hi ha moviment de guerra.
0: Més enllà de la classe social, hi ha un perfil per edat, per professió?
1: Més de 45 anys no tinc clients. Normalment són joves.
0: Us truca molta gent?
1: Sí, però molta gent que vol informació i quant costa, de millor de 20 o 30 trucades, un, o 50 trucades, un.
0: Vosaltres parleu, esteu en contacte amb el client final?
1: Sempre estem en contacte, des del primer moment fins que acabem el treball i l'any següent fem una revisió i l'altre any també, i sempre tenim un seguiment en cada client. Hi ha gent que no la coneixem perquè hi ha un intermediari per mig, i fem el treball i ja està, i marxem. I amb qui parlem és amb l'intermediari.
0: Qui acostuma a ser l'intermediari en aquests casos?
1: Per exemple, el que li cuida la casa totalment o li fa les reformes de la vivenda, o normalment són gent que tenen segona residència i aquesta gent li cuida la casa.
0: Coneixeu els motius concrets pels quals decideixen construir-se un búnquer? Quin és el motiu que es repeteix més?
1: La por. La por de que hi hagués una guerra, la por que entrin a robar, i la por de tot aquest... Suposo que tenen tants de diners que tenen molta por.
0: Ara et demanaré una reflexió personal. Aquesta por, creus que ve més alimentada per les seves circumstàncies personals, és a dir, perquè són gent del poder adquisitiu, o pel moment actual en el que vivim?
1: A mi m'assembla més que ells saben més que nosaltres, per això es preparen.
0: Què vols dir?
1: Doncs que coneixen gent més important i es mouen per altres àmbits que no nosaltres sabem.
0: Vols dir que tenen informació privilegiada?
1: Possiblement, però això no ho sabré mai.
0: Tu en tens un de búnquer, Esteban?
1: Bueno, la veritat que no. Jo construeixo, però la veritat no ho he pensat.

0: seguim avançant. No pot faltar-hi una tele, un sofà de 3 places, 4 justetes. Aquí sobre la taula tenim un walkie-talkie.
1: Sí, això és per quan ja no tenim comunicació interior, doncs amb aquest walkie-talkie podem parlar amb el veí, però que el veí també té que tenir un walkie-talkie, això sí. Té que ser algú de confiança que deixis un walkie-talkie fora.
0: Per tant, hi ha un veí que sap que tens un búnquer, no?
1: Sí, per exemple, però o familiar.
0: I amb aquestes parets tan gruixudes i tan aïllades, la comunicació funciona?
1: Sí, perquè portem una antena parabòlica a sobre de la casa.
0: I al final de tot, he comptat 30 passes fins aquí, trobem l'habitació, on hi ha 4 llits disposats en forma de llitera, 2 llits a cada banda.
1: Sí, aquí tenim les 4 lliteres per a aquesta família, i en aquesta habitació, on ens trobem aquí al final de tot, és una altra porta, que és de seguretat, que és la sortida d'emergència cap a dalt.
0: Aquestes portes veig que van amb codi, més
1: sí,
0: a més.
1: Sí, totes van amb còdic.
0: Sortida de seguretat, per què? Perquè en cas de que no puguem sortir per la porta principal en tinguem una altra?
1: Sí, correcte. Sempre hi ha de tenir un accés a darrere.
0: Però en aquesta porta no hi podem entrar caminant, sinó que ens hi hem de posar, ens hem d'arrossegar per la porta, diguéssim, sí. Ens hem de posar estirats.
1: Sí, perquè aquí hi va un túnel que pujarà 4 metres cap a dalt. Fa 1 metro per 80 d'ample.
0: I sobre aquesta porta, no sé com descriure el que estic veient.
1: Això és una vàlvula d'explosió. Això, quan hi ha una bomba a l'exterior, la onda expansiva no arriba aquí dintre. Això la pararia.
0: Parlem de preus. Quins preus tenen aquests búnkers?
1: Això rondem des del més petit, que són 180.000, fins al mitjà, 250.000. Llavors el client ja és quan, si ens demana més gran, doncs anem pujant.
0: Quin és el més gran que heu fet? Quants metres?
1: Ja parlem de 150 fins 250. El primer que vam fer era 150 metres quadrats.
0: S'hi pot accedir des de la casa, al búnquer, o cal sortir a fora al jardí, per exemple?
1: La lògica de tenir un búnquer és que tinguis l'accés més ràpid possible des de la vivenda.
0: Per tant, suposo que també construïu parets, trampes o passadissos secrets, com a les pel·lícules?
1: Sí, correcte. Mira, en aquest moment estem fent una bodega i d'aquesta bodega entrem amb una porta secreta que hi ha 12 metres de túnel i llavors arribem al búnquer.
0: Quants búnquers porteu construïts des de que vau començar?
1: Aquest és el número 19. En tenim 3 en comanda més.
0: Quant tardeu?
1: Més o menys uns 3 mesos, depèn del búnquer, fins a 6 mesos.
0: Aquests 19, et puc preguntar on han estat construïts? Majoritàriament a Catalunya, a la resta d'Espanya, per on heu construït?
1: A Catalunya 2 i els altres a Espanya.
0: Firmeu un contracte de confidencialitat?
1: Sí, correcte.
0: Esteban, t'agraeixo molt que ens hagis deixat entrar aquí a la teva fàbrica.
1: Gràcies a tu. Si hi ha una apocalipsi, ja pots venir aquí.
0: T'ho agraeixo, ja sé qui trucar, tinc el telèfon. Merci.
1: Adéu-siau.

Amb la visita als búnkers acabem. A la redacció, Mireia Izard, Mònica Roca i Sandra Novillo. A la part tècnica, Ferran Badia. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. L'incendi que crema a Niebla a Huelva ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha mostrat optimisme davant l'evolució de les flames.
2: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
1: D'altra banda, al País Valencià, el foc que crema a Tírig, a l'Ala Maestrat, ha afectat una superfície d'unes 400 hectàrees i un perímetre de 15 quilòmetres. Les autoritats han decidit mantenir el confinament de Catí davant l'amenaça de les flames. I a l'oest del Canadà, a la província de Colúmbia Britànica, també hi ha un gran incendi forestal que continua actiu i que ha obligat a evacuar més de 20.000 persones. Més notícies amb en Quim Codines.
3: Al Iemen hi ha hagut almenys 11 morts per un atac dels rebels Houthis a una ciutat controlada pel govern reconegut internacionalment. Es tracta de la localitat de Mokha, al Mar Roig. Els morts són 3 civils i 8 membres de les forces governamentals. També hi ha hagut més de 30 ferits.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barreja dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. Oriol Mitjà, que és doctor infectòleg de l'Hospital Germán Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribratges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Ho ha explicat a 3CAT Info.
4: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%, estem en xifres del 70%, la tassa actual és d'una persona n'infecta a 1,3, necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
3: Aquest matí hi ha hagut un accident mortal a la carretera BB-3008, al terme municipal de Fonollosa, al Bages. Per causes que encara es desconeixen, un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Es tracta d'un home de 51 anys, veí de Fonollosa, i amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han perdut la vida a les carreteres des de que va començar l'any.
1: Miguel Ríos actua aquest vespre al Maresme.
5: Los bares, los cruces, la boca agridulce.
1: L'incombustible roquer fa parada avui a Santa Susana en el marc del Festival Mar d'Estiu, immers en la gira El Último Vals. El gran exponent del rock espanyol presenta en format electroacústic un espectacle que converteix en un cant a la vida des de la maduresa i l'experiència d'una trajectòria de més de 65 anys sobre els escenaris. Ríos repassarà grans clàssics de la seva trajectòria en un concert que comença a 2:15 del vespre al Torrentó de Can Gelat de Santa Susana. Els esports, Oriol Rodríguez.
6: Bona tarda, avui s'ha d'acabar el Tour de França femení, ara mateix 70 quilòmetres per acabar la darrera etapa. El grup amb la líder Demi Vollering, ara mateix a 70 quilòmetres. A partir d'aquí, altres grups a 16 segons, a 40 segons, en aquest grup de Demi Vollering, que s'està jugant la primera posició amb Kiebadoma. També hi ha la catalana Paula Blasi, ara mateix a la setena posició de la general. Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi el completen Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat quart, Marc Márquez setè. A la general del Mundial, Jorge Martín continua com a primer, amb Marc Márquez a la quarta posició, a 40 punts del madrileny. També motor, aquesta nit estarem pendents a partir de les 10 de la cursa de la IndyCar a Portland, amb el català Àlex Palou sortint des de la segona posició, un Palou que és líder del campionat. En futbol, a la Lliga Neerlandesa, avui en victòria de l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen, avui titular al camp del Zwolle per 0-2. També en futbol, avui el Barça té jornada de descans, però fins a 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva. També s'ha entrenat aquest matí la plantilla de l'Espanyol, que diumenge que ve debutar a la Lliga contra el Llevant. I avui també el Sabadell juga un amistós contra l'Olot a partir de les 9, també a partir de les 7, final del torneig històric entre l'Europa i el Badalona.
0: Fins aquí les notícies.
7: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
10: Seria vida i miracles amb el vinil.
9: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
13: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
12: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
14: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
12: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: La cinta de Mòbius. Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
19: Explica la llegenda que Benarés, una de les 7 ciutats sagrades de l'hinduisme a l'Índia i considerada la ciutat més antiga, existia un temple amb una cúpula que marcava el centre del món. Sota aquesta cúpula jeia una base de bronze on hi havia acomodades 3 agulles de diamant, cadascuna del gruix del cos d'una vella i d'una alçada d'uns 50 centímetres aproximadament. En una d'aquestes agulles, al començament dels temps, Brahma, déu hindú de la creació, hi va col·locar 64 discos d'or pur, el més gran descansant sobre la base de bronze i la resta decreixent en mida a mesura que s'ascendia en la pila. Dia i nit, incessantment, els sacerdots del temple feien torns per moure els discos d'una agulla a una altra, d'acord amb les lleis immutables imposades per Brahma. Aquestes requerien que sempre hi hagués algun sacerdot treballant, que no es mogués més d'un disc a l'hora i que havien de col·locar cada disc en alguna de les agulles, però sense cobrir mai un disc de radi menor. D'aquesta manera, quan els 64 discos haguessin estat transferits de l'agulla en què Brahma els havia col·locat inicialment a una altra agulla, el temple i els sacerdots es convertirien en pols i, juntament amb ells, tot desapareixeria perquè arribaria la fi del món.

L'any 1883, el matemàtic francès Édouard Lucas va publicar el famós joc de les torres de Hanoi sota la identitat inventada del professor mandarí Siamen Claus de la Universitat Li Soustian, anagrames de la Universitat de Saint-Louis, on treballava Lucas. Un any més tard, Henri de Pacheville, pioner de la ciència-ficció a Europa, completaria la llegenda de les torres de Hanoi. Tot i ser un joc senzill, el nombre de moviments necessaris per resoldre les torres de Hanoi creix exponencialment. De fet, per traslladar els 64 discos segons les regles del joc i suposant que poguessin moure un disc cada segon, els sacerdots necessitarien més de 5.000 milions de segles, o el que és el mateix, 43 vegades l'edat actual de l'univers. Així que avui, juntament amb el nostre convidat, intentarem resoldre aquest i altres problemes de lògica musical.

0: Mario G. Cortizo, benvingut a la cinta de Mobius.
1: Encantat d'estar aquí avui.
0: Que bé que ens ho passarem avui, ja veuràs. T'estem presentant amb un dels teus darrers espectacles, que és So Un Solo, el qual té una posada en escena força peculiar, perquè no és un concert de percussió convencional. Quina és la narrativa d'aquest espectacle, Mario?
1: Doncs mira, So Un Solo és un espectacle que té diverses lectures. La primera és la creació d'instruments que no hem vist mai, com des de tocar batedores, espremedors o objectes electrodomèstics que fan soroll.
0: És tota una experiència veure'l, eh? Ho he de reconèixer.
1: és entretingut, sí. Si més no, no? Tocar objectes de cuina també, com estris de cuina, i a la vegada és una, també entre una de les capes que té, és una crítica a la manera de presentar els concerts de música contemporània i de música clàssica, no? És a dir, vale, podem fer experimentació, però podem fer-ho d'una manera accessible, que és el més important d'això, no? Que no val de res que fem unes músiques superinteressants i després no les sabem comunicar a la gent, perquè
0: sí,
1: sigui accessible per tothom.
0: Sí, intentes fugir de la música molt conceptual, no?, i apropar-ho a partir d'objectes quotidians.
1: Sí, d'alguna manera irònica, ho faig molt conceptual al principi, molt de, ostres, el públic entra on m'he ficat jo, que no sé si aguantaré tot el concert, i a poc hi van entrant en una cosa més agradable, per dir-ho d'alguna manera.
0: Vale. Per aquest espectacle, Son Solo va rebre el Premi Martín Còdax de la Música Gallega, però també diverses beques de creació, com ara la beca Premis Barcelona de l'Institut de Cultura d'aquesta ciutat, la Residència Artística Marinyan de la Diputació de Corunya i la beca per a la Recerca i Innovació de les Arts Escèniques de l'OSIC. Com va ser la gestació d'aquest espectacle, també tenint en compte que hi havien involucrats personatges de renom, com ara el Mar Rosic i l'Andrea Jiménez?
1: Doncs ha sigut un procés llarg. Ahir m'ho preguntava un company i dic, pues crec que des de que em van donar la primera beca, aquesta dels Premis Barcelona, que després es van convertir en Barcelona Crea,
0: sí,
1: fins que el vaig estrenar, crec que van passar 2 anys.
0: Vale.
1: I realment hi ha idees que jo tenia escrites des de feia més de 10 anys,
0: sí,
1: venint d'allà. I és a dir, vale, pues, ara tinc aquest impuls de tenir aquest petit pressupost, doncs vaig a investigar, vaig a fer recerca en els instruments. Quins instruments puc crear? Perquè quan tu fas música amb nous instruments, no existeixen tractats d'orquestració. És molt fàcil anar al tractat d'orquestració d'Ibelí i veure com s'escriu allò, no? Però això ho has de desenvolupar, has de crear els instruments, has de veure què es pot fer, i al final de tot, una part molt petita és, vale, ara vaig a escriure una composició per això i ja la tocaré.
0: I el Marc, quin pes hi va tenir en termes de dramatúrgia? O de...
1: Doncs en aquest espectacle tinc dues persones a la direcció, una és el Marc Rosic, que ha fet més la part actoral i la part de text, de treballar amb mi, em va demanar que li anés enviant notes d'àudio per amb històries que a mi m'interessaven, i ell les va escriure al meu estil, i l'Anna Inés Javares, que s'ha encarregat més de la part escenogràfica. Aquestes són les dues persones de la direcció. I com has dit bé, i a l'Andrea Jiménez també, ballarina, coreògrafa, que va fer tota la part de direcció de moviment, perquè al final jo sóc músic, però m'agrada moure'm i m'agrada poder comunicar també amb el cos, no?

0: Estem sentint la famosa obra Waterwalk de John Cage, en què aquest compositor nord-americà fa una performance amb instruments convencionals com ara el piano, però també tota mena d'objectes quotidians que poden produir so a partir de l'aigua. I concretament a la partitura inclou una instrumentació de 34 instruments, com ara una olla de pressió, una neguet de goma, una regadora, una trituradora de gel, una banyera, etc. O sigui, tot això està inclòs a la partitura que John Cage segueix escrupolosament amb un cronòmetre. Aleshores, tornant al teu espectacle de Son Solo, en el qual jo hi veig un clar paral·lelisme, hi ha alguns d'aquests objectes que he esmentat, per exemple, que també els hagis inclòs? O quin va ser el procés de recerca? Perquè tu has creat instruments nous a partir d'objectes quotidians, però també has incorporat instruments acústics sintetitzats.
1: Exactament. Doncs, bueno, la recerca anava una mica també lligada amb la història del que explicàvem a Son Solo, no? Per exemple, el tercer moviment de l'obra, jo parlo d'una història de la relació amb la meva àvia a través de la cuina. Aleshores, l'Anna Inés, aquesta, una de les directores, em va dir, si fem servir robots autòmates que tinc per controlar durant l'espectacle, han de ser tot objectes de cuina. Aleshores, vam muntar una bateria de percussió, diguéssim, amb instruments de la cuina.
0: Vale.
1: El bombo és un tupperware,
0: sí.
1: el de tenir el motllo de les postres allà, que és la caixa, el Charles, que és la tapa de la paella, anem fent així, no? Els toms són unes olles i tenim la bateria, realment. I a la vegada, per exemple, són nou elements, perquè també estem parlant en un moment de fem riure, de mercuri retrògrad, d'aquesta cosa de posar les culpes en altres, i al final aquests nou elements conformen una òrbita a l'escenografia i fan veure, representen que són els planetes també, la rotació dels planetes a la vegada. Vull dir que hi ha una mica de relació de tot plegat. No és només una instrumentalització d'un objecte, sinó que hi ha una relació amb l'escenografia i el que estem triant.
2: The Battle of Yorktown.

0: Aquest fragment que sentíem prové del musical de Broadway Hamilton, compost per Lin-Manuel Miranda entre els anys 2008 i 2015, i el qual explica la història dels pares fundadors dels Estats Units, i concretament d'Alexander Hamilton. En el seu dia, aquest musical va ser revolucionari perquè va trencar completament amb els esquemes d'aquest gènere, incorporant, bueno, basant-se íntegrament en músiques urbanes, com ara el hip-hop, l'R&B i el soul. Ho torno a relacionar amb Sound Solo, perquè tu amb aquest espectacle volies trencar precisament les convencions dels espectacles de música clàssica i contemporània. Quins elements has introduït amb Sound Solo que t'agradaria que fossin més presents en general als concerts d'aquest estil musical?
1: Doncs aquesta crítica, aquesta cosa que jo dic, per exemple, hi ha una cosa que em sobtava molt quan era un nen i anava amb els meus pares a veure concerts, que si anava a veure un concert de rock, un concert de folk, del que fos, hi havia unes llums, hi havia una màquina de fum, hi havia una cosa, i anava a veure a l'auditori allà, a l'orquestra sinfònica, amb llum blanca, com a casa, i dic, què és això? No?
0: Tots els rituals, no?
1: 80 músics allà amb llum blanca i surt... I, vull dir, i el meu concert comença, jo vaig vestit més o menys de negre, com si hi ha coses que no, com si fos un concert de música contemporània, surt llum blanca i començo a fer soroll. I a poc a poc això es va transformant, hi ha un disseny de llums, evidentment, i a tota aquesta cosa. I a mi és una de les coses que no hem de fer piruetes, no hem de fer un circ per presentar la música clàssica i contemporània, jo això ho tinc claríssim. El primer és la música i ha de tenir una excel·lència musical, però déu-n'hi-do, podem canviar com presentem les músiques, si hem d'anar amb unes partitures enganxades amb cel·lo, amb no sé què, vull dir, fer-ho amb una mica de gràcia, parlar amb el públic, presentar-ho, no sé, totes aquestes coses que hem vist tothom, no?, que dius, ostres, tens una excel·lència musical i te l'estàs carregant amb això, no?
0: Sí, que s'hauria de treballar més la part escenogràfica, no? Estem molt acostumats a treballar darrere de bambalines, no?, que diuen, per preparar el concert, però ens falta, potser, aquest component més escenogràfic.
1: És el treball en equip, jo crec, perquè tu, evidentment, com a músic no ho pots fer tu tot sol. Vull dir, jo aquí estic dient Sound Solo, però tinc un equip a darrere. I evidentment, tu no pots tocar el piano superbé i ser dissenyador gràfic i fer les xarxes i fer no sé què. Però si tens un equip, doncs pots portar la música més enllà, que crec que és el que hauria de ser.

0: Hi ha un projecte que m'ha encuriosit força, i és aquest que sentíem ara, que és un espectacle de màgia i teatre titulat Cariguri, del qual tu t'has encarregat de tota la part musical. Més enllà de la teva activitat com a percussionista i compositor de música clàssica i contemporània, què creus que t'aporten aquest tipus de projectes?
1: Bueno, a mi crec que el que més m'agrada de la professió que fem és la diversitat de coses que pots fer. No em puc imaginar la vida fent cada dia la mateixa feina i cada dia els mateixos projectes, i crec que m'enriqueix molt, crec que és superenriquidor poder treballar amb diferents disciplines, no? I ara has fet aquesta música de màgia.
0: Sí.

0: Bé, Mario, abans estàvem parlant d'un espectacle de màgia i teatre, però de fet tu d'espectacles en l'àmbit de les arts escèniques n'has fet molts, com és aquest de dansa, que es titula Lua. Què en destacaries?
1: Doncs Lua va ser un espectacle molt especial perquè a mi em va canviar una mica la manera de fer. Crec que va ser el meu primer espectacle llarg, de llarga durada de dansa. El vam poder estrenar al Grec i va ser una cosa molt especial. I també hi ha tota aquesta relació entre jo com a gallec, la música flamenca, perquè al final era un espectacle de dansa espanyola. Aleshores va ser una fusió molt interessant, d'una manera vaig haver de trencar-me molt el cap per veure com solucionàvem i com quines músiques feien per a aquest espectacle.
0: La filosofia de treball d'aquesta companyia Ancora i Danza, amb la qual vas col·laborar a l'espectacle Lua, es focalitza en prendre com a punt de partida l'anatomia de la dansa espanyola i flamenca, i en aquesta direcció tu també has fet diversos projectes musicals, com per exemple fer de productor del disc Cantareres, de la Carola Ortiz, del qual em vam poder parlar amb ella quan la vam tenir aquí de convidada en aquest programa.

0: De fet, és un projecte força diferent a nivell sonor, tot i que hi podem percebre també aquests components rítmics. En aquest cas, quins elements vas poder explorar fent de productor de la Carola Ortiz?
1: Aquest disc és, va ser superinteressant per mi, la feina de ella, que és una supercompositora i instrumentista, portar més enllà i fer tota la barreja de les electròniques, tots els efectes, també tot el treball de les percussions, i integrar, per mi, el més interessant d'aquest disc és la integració d'instruments de la música antiga, per exemple, com pot ser la viola de gamba, amb les electròniques i el folclore ibèric, i ha sigut un he gaudit molt d'aquest procés.
0: Sí, que barreges totes les tipologies de músiques que t'interessen, no? Més electrònica, músiques d'arrel, flamenc...
1: Mira, és que acabes de fer, m'estàs fent d'aquí un pimbal
0: de... Clar, que has fet coses molt diferents.
1: De les meves músiques. És meravellós sentir-ho tot seguit, no?
0: Sí, sí.
1: I és el que deia, m'agrada la varietat i poder no tenir límits. Vull dir, si m'agrada fer una base de reggaeton i després posar una viola de gamba, per què no?
0: Per què no? Exactament. No, això em sembla molt bé. A més, a la direcció de flamenc, tu fins i tot has fet la música d'espots publicitaris com aquest.

0: Mario, ara hem anat fins al món de la publicitat. També afegiré que tu també has fet músiques per curtmetratges, però bueno, això ja necessitem un altre capítol sencer, em sembla. Com acabes fent música per publicitat? També parlen de les influències musicals que has introduït en aquest spot.
1: Sí, bueno, acabem de anomenar el reggaeton, com ho he dit com una broma i aquí és, no me'n recordava d'això. Com s'arriba aquí? Bueno, jo tinc aquest interès molt per l'audiovisual, o sigui, el món de les arts escèniques, i vaig començar més per les arts escèniques, teatre, dansa, sobretot dansa, i poc a poc això m'ha anat portant a l'audiovisual, i aquest cas va ser un projecte molt bonic que vaig poder fer amb l'Alba Guerrero, que està al cante, que és la mateixa que cantava a l'UA, també.
0: Vale.
1: I és amb una orquestra sinfònica, amb l'Orquestra Sinfònica de Bratislava, amb un bailaor, amb guitarra, és un projecte molt... Un minutet de música, però que és una mega producció realment per poder fer això.
0: A mi em dóna la sensació que totes aquestes experiències al final les podem acabar veient en el teu espectacle Son Solo, no? Que vols intentar absorbir de nou el món de la música clàssica contemporània, és així o no?
1: Evidentment, al final quan un fa un espectacle sol que vol, vol transmetre el que és, el que les seves vivències, i jo no vull... Hi ha gent que fa feines per menjar i que després les va amagant, no? Com els autors que... llibres que... escriptors que signen amb pseudònim els llibres infantils.
0: Tu no, tu vols mostrar tot.
1: Jo ho mostro perquè al final les influències estan allà i més igual si és una obra per orquestra sinfònica o si és un spot publicitari de jo què sé, no ho sé de què dir. Això és d'un festival de dansa, però podria ser qualsevol altra cosa i nosaltres tenim la missió de transmetre cultura i coneixement i crec que això hi ha de ser en qualsevol àmbit.
0: De totes maneres, em dóna una mica la sensació que tu, el terreny en el qual et trobes més còmode és en barrejar instruments acústics més tradicionals amb electrònica i en aquesta direcció hi ha obres que m'han cridat força l'atenció. La primera és Faramontaus 1952. Estem sentint una de les gravacions que va fer l'etnomusicòleg estatunidenc Alan Lomax durant la seva visita a Galícia, perquè de fet aquest personatge és el protagonista de la teva obra, aquesta que esmentava, Faramontaus 1952, i que tu mateix descrius com una Galícia reimaginada en una obra de ciència-ficció sonora, dos punts, Alan Lomax, Miles Davis, que ja m'explicaràs, i un gest cap a la intel·ligència artificial. És una obra que va escriure l'any 2024 per orquestra sinfònica i electrònica. A veure, Mario, de què va tot això? Perquè...
1: Aviam, el titular és bastant, bastant significatiu.
0: Sí.
1: M'agrada posar-li noms a les obres a vegades.
0: Sí, ho he vist. Ho he notat, preparar l'entrevista.
1: Definir el gènere, no? És a dir, vale, quina obra és aquesta? Pues és una obra de ciència-ficció sonora. És com un relat.
0: Sí.
1: L'obra dura uns 10 minutets i ens hem d'imaginar una mena de... de vida extraterrestre que arriba a Galícia a l'any 52. Faramontaus és un poblet molt, molt petit. Hi ha tres poblets que es diuen igual, que estan molt a prop, no sabem quin d'ells és, però és això. I jo em vaig inspirar en una imatge d'una compte d'Instagram que treballa amb intel·ligència artificial, que genera noves imatges. I vaig veure una imatge superbonica d'un prat allà a Galícia amb un gaiter, una foto antiga, i una mena d'ovni a sobre. Aleshores, això em va inspirar a dir, vale, què passaria si hi hagués un... pensant en coses com la pel·lícula d'ET, no? Si arriba un objecte volador, el que sigui, a Galícia en aquell any, què es trobaria? I aquí està tot el tema de... que realment des del viatge que va fer l'Alan Lomax va arribar a Galícia...
0: Si l'Alan Lomax per tu seria l'extraterrestre, no?
1: Sí.
0: Estàs intentant...
1: El paral·lelisme és una persona que ve dels Estats Units,
0: vale,
1: que no parla ni gallec ni castellà pràcticament, que arriba allà quasi... Nosaltres érem aborígens en aquella època, una zona incomunicada d'allò, i arriba una persona de fora i com ens veu, no? I com nosaltres veiem a la persona de fora. Aleshores és una mena de descripció del que es podria trobar. I l'Alan Lomax va fer unes gravacions, va gravar una mena d'afilador.
0: Sí.
1: Això es va publicar en uns discos i a la mateixa discogràfica de l'Alan Lomax hi havia el Miles Davis.
0: Vale.
1: Aleshores, el Miles Davis va publicar, crec que 54, 55, un parell d'anys després de la gravació, va publicar un disc que es diu Sketches of Spain.
0: Ah, sí, sí.
1: Que està fet a partir de les gravacions de l'Alan Lomax.
0: Ah, sí, vale.
1: Aleshores, el Miles Davis va publicar un tema que es diu The Pied Piper, que està inspirat amb la melodia aquesta de l'afilador. Ell fa amb la trompeta el mateix que havia fet. Aleshores és la mirada de transformem de com ens veuen des de fora a com mirem després a través del record.

0: canviar una mica d'ubicació geogràfica, hi ha una última obra que m'agradaria destacar, que és Evo, per a plats xinès, objectes i electrònica. Va ser promoguda per una residència conjunta entre Catalunya i Occitània, on hi van participar institucions de Girona i Perpinyà. Què me'n pots explicar, Mario?
1: Doncs aquí, Evo, com has dit, és una obra per plats xinès. Aleshores vaig voler fer una residència centrada en... Vale, anem a treure tot el potencial. Vaig escriure una obra en 25 minuts, en 3 moviments, per només plat, manipulat amb objectes també, amb petits robots, amb motors vibradors, amb barquet, no sé, manipulo de mil maneres diferents per poder fer un discurs interessant.

0: Doncs Mario, després d'aquest breu repàs de la teva trajectòria, ha arribat el moment de començar-te a plantejar alguns reptes lògics a partir dels teus espectacles.
1: La cinta de Mòbius. A Catalunya Ràdio.
0: Avui a la cinta de Mòbius m'acompanya el percussionista i artista sonor Mario G. Cortizo per posar a prova el nostre raonament lògic a partir d'una sèrie d'enigmes que li plantejaré però que ell encara no sap quins són.

0: Bé, Mario, un dels projectes que hem destacat més durant la primera part del programa era el teu espectacle Sou un Solo, que de fet has presentat en format de showcase en fires internacionals, com ara la Fira Mediterrània de Manresa, la Fira Womex, a l'edició de La Corunya, i la Fira Classical Next de Berlín. Aleshores, estaràs d'acord amb mi que en aquest tipus de certàmens, esdeveniments, no només s'espera de tu que actuïs, que facis un showcase de 30 minuts, sinó també que hi ha tot un component de donar-te a conèixer els representants, de logística, de networking, no? Per aquells oients que no han estat mai en aquest tipus de fires, com descriuries totes les tasques que fas durant aquests dies?
1: Jo sempre comparo a la gent les fires de música. Què és això, una fira de música? Doncs mira, si has anat mai a una fira, a un mercat de ganat, vull dir, hi ha gent que porta vaques...
0: Però hi ha mercats hi ha gent de molts tipus, Mario. Hi ha mercats de molts tipus.
1: Les coses s'han de fer entendre d'alguna manera,
0: vale,
1: no?
0: Vale, d'acord.
1: Tu portes una vaca i hi ha algú que compra aquesta vaca. Vale. Bàsicament...
0: És això. Tu consideres això. Una vaca, aleshores.
1: Sí.
0: Sí, vale.
1: I sóc el venedor de la vaca, també, a la vegada.
0: Comencem per una de les tasques més essencials, ja que ets un artista que hi has d'actuar, que és la prova de so. Clar, veient el setting que tu portes amb Sou un Solo, que portes tot l'escenari ple de bombetes, d'electrodomèstics, etc. De fet, la foto que penjarem del teu podcast serà d'aquest espectacle, la gent se'n faci una idea. Imagino que, clar, en tots aquests electrodomèstics i bombetes, els interruptors hi juguen un joc essencial, oi que sí?
1: I tant. Tot aquests electrodomèstics es controlen amb potenciòmetres i interruptors.
0: Que fantàstic.

0: Bé, doncs imagina't que ha arribat el moment de fer la prova tècnica, però tens un tècnic d'il·luminació, que és una mica sapastre, diguéssim, s'ha equivocat, i t'ha connectat una d'aquestes bombetes a tres interruptors diferents. Però clar, només un d'aquests interruptors funciona, i ell no se'n recorda de quin és, d'acord? Aleshores, l'única manera que tens de comprovar quin és l'interruptor correcte és, des de la seva sala de control, completament a cegues i sense cap mena d'ajuda externa, i durant aquesta prova tècnica tu pots accionar els interruptors com vulguis, però només et deixaran accedir a l'escenari una única vegada abans del teu concert per comprovar si l'interruptor que has accionat finalment és el correcte o no. És a dir, que ho has de fer completament a cegues sense cap mena de feedback visual. Què faries?
1: He d'accionar els interruptors, però no puc veure si la bombeta funciona.
0: Exacte, només ho pots comprovar una única vegada després, quan ja has seleccionat un d'ells.
1: I te la jugues allà.
0: Exactament. Tens tres interruptors per una sola bombeta. Només un d'ells funciona.
1: No ho sé, com ho faria això?
0: Vale, proposo una estratègia que crec que seria la bona. A veure tu què et sembla, vale? Acciones el primer interruptor una estona, deixes encès, després l'apagues, i després acciones l'interruptor número 2 i deixant-lo encès vas a comprovar-ho a l'escenari. Per què creus que t'estic suggerint aquesta estratègia?
1: La veritat és que no ho tinc gens clar.
0: Vale. Fent aquestes dues accions, hi ha tres casos possibles. El primer és que vagis a l'escenari i la bombeta estigui encesa. Per tant,
1: correcte.
0: Això
1: funciona.
0: Voldré dir que l'interruptor 2, el número 2, és el bo. Vale? Si vas a l'escenari i la bombeta està apagada però està calenta, com que havies tingut l'interruptor número 1 accionat una estona, ja saps que l'1 era el bo.
1: Si no són LED, que no s'escalfen.
0: Mira, aquest detall no tenia present. I si la bombeta està apagada i, a més, està freda, quin és l'interruptor?
1: El 3.
0: El 3.
1: Molt bé. Jo sempre vaig, com que sóc un tio pragmàtic i bastant de ciència per aquestes coses, no he raonat així, sempre vaig amb el multímetre, perquè sempre fallen coses, i el primer que faig quan falla algun potenciòmetre, algun interruptor, és posar les punxes allà i veure si funciona.
0: No, és una manera molt intel·ligent també d'anar pel món. Em sembla molt bé, Mario.

Bé, Mario, ja ha resolt aquest petit problema tècnic amb els interruptors i la bombeta, però ara resulta que ve tota aquesta tasca de networking perquè faràs un showcase, saps que vindran managers, discogràfics, directors artístics, t'interessa que tinguin tots els detalls del teu espectacle Sound Solo, però la copisteria que t'havia de fer les còpies dels prospectes s'ha equivocat i t'ha enviat tres capses de cartró, totes opaques, evidentment no pots veure aquí

0: La sé d'obrir i treure algun per veure quina és la caixa bona.
1: Ah, exactament. Quants prospectes creus que necessites per saber-ho del cert?
0: No ho tinc clar, perquè si es barreja i, sí? Jo què sé, si és un meitat i meitat i la meitat de sobre està l'espectacle equivocat, tampoc ho sé.
1: Exactament.
0: Si tenim una caixa de 500 flyers i hi ha 250, doncs...
1: Sí, és un problema. Estem d'acord que és un problema.
0: És un problema gros, perquè no és... Clar, pot anar barrejat un i un. Així és molt fàcil, no? Si traiem un parell, ja ho tenim. Però si estan els que vull a sota de la caixa,
1: clar,
0: com ho fem, això?
1: Clar, perquè pot ser que els dos que treguis de la capsa de barreja siguin iguals, no? Per tant, tampoc t'està aclarint res.
0: Correcte.
1: Vale. Però quin nombre hauries de treure? Va, llança't a la piscina una mica, Mario.
0: Quants
1: trauries? Si ho haguessis de fer, quants prospectes trauries per comprovar-ho? Aniràs traient així fins buidar-ho tot o no?
0: Estic pensant que hauria de... O sigui, si volem pensar de manera matemàtica, hauria de saber quant porta cada caixa, no? Més o menys.
1: Uh-huh.
0: Per poder fer... Per
1: sí,
0: poder
1: però resumir. No necessàriament.
0: No necessàriament?
1: No necessàriament. T'he dit un detall important,
0: sí?
1: I és que totes les capses estan mal etiquetades, oi que sí?
0: Correcte.
1: Per tant, en realitat, només necessites treure un únic prospecte,
0: sí?
1: I precisament de la caixa de barreja, perquè aquella segurament no serà la caixa de barreja si està mal etiquetada. Si
0: el pros...
1: Hi havia aquest petit detall. Si el prospecte que et surt és de l'espectacle Son Solo,
0: correcte,
1: ja sabràs que aquella capsa és només de l'espectacle Son Solo.
0: És la correcta, perquè totes les caixes estan malament etiquetades.
1: Exactament.
0: Amigo.
1: Aleshores, per tal de que totes les caixes estiguin mal etiquetades, la caixa de barreja tampoc pot estar etiquetada com a Son Solo.
0: Correcte.
1: Perquè, si no, la capsa etiquetada com a Caos Meditativo seria l'única correcta.
0: Només hem de treure un.
1: Exactament.
0: Molt fàcil i molt ràpid, mira.
1: Ho veus bé, no?
0: Em sembla,
1: sí?
0: Correcte.
1: Vale, fantàstic.

0: Bé, Mario, ja has resolt el problema dels interruptors, el problema de la copistària, estàs molt cansat, estàs nerviós perquè has d'actuar i només tens ganes d'anar al camerino, d'acord? Hi ha dues portes possibles per anar a aquest camerino. Cada porta està custodiada per un conserge diferent i resulta que la sala on actues està en un país on es veu que no parlen gaire bé l'anglès. Llavors, hi ha un conserge que parla molt bé l'anglès i sempre et donarà la resposta correcta. I hi ha un altre conserge que l'anglès no l'entén gaire bé. Aleshores, li preguntis el que li preguntis, sempre s'equivoca i et donarà la resposta errònia. Aleshores, tu no tens temps de comprovar per tu mateix quina de les dues portes és la correcta, només tens ganes d'anar al camerino i descansar, i decideixes que l'estratègia òptima seria fer una única pregunta a qualsevol dels dos conserges. Què els hi hauries de preguntar per saber quina és la porta que et porta el teu camerino?
1: Estic pensant, a veure, després de les que hem fet i no hem pogut resoldre molt bé, crec que hauria d'anar a parlar amb el que no parla anglès.
0: Sí.
1: O sigui, de fer una pregunta... No, passa que no ho entès molt bé ara. O sigui,
0: digues.
1: El camerino està... No sabem a quin...
0: Tu no saps quin dels dos conserges no parla bé l'anglès?
1: Sí.
0: I tampoc saps quina és la porta correcta, amb la qual te la jugues completament.
1: Vale, no hi ha... No és a dir, el que parla anglès és el que
0: no,
1: sap
0: no,
1: la porta correcta.
0: No ho saps.
1: No ho sé. A veure, què hauríem de fer?
0: El que hauries de fer és preguntar-li a cada conserge, triïs el que triïs, què diria l'altre. Si li preguntes...

0: És el conserge que parla bé l'anglès, com que sempre diu la veritat, sempre et donarà la resposta correcta, et dirà que l'altre sempre s'equivocarà, no? Uh-huh. Que t'indicarà la porta errònia. En canvi, el que no parla bé l'anglès, com que sempre s'equivoca, et dirà que l'altre serà el que et dirà la porta errònia.
1: Uh-huh.
0: Per tant, sabent això, quina porta hauries d'escollir? Un cop ja has fet la pregunta.
1: No ho acabo de veure, Laura. Estem aquí, a veure.
0: Torno a explicar. Hi ha un conserge que parla bé l'anglès, sí. Sempre et diu la resposta correcta.
1: Sí.
0: Aleshores, si tu li preguntes què et contestarà l'altre conserge, et dirà que l'altre conserge s'equivocarà, et donarà la porta errònia perquè no parla bé l'anglès. ¿Vale? Però si, en canvi, aquesta mateixa pregunta li fas a aquest conserge que no parla bé l'anglès, com que sempre s'equivoca, et dirà que l'altre conserge et t'indicarà la porta errònia, tot i que l'altre conserge sempre et dirà la veritat, però aquest conserge sempre s'equivoca. És a dir, que els dos conserges sempre uh-huh. t'estan indicant la porta errònia.
1: Correcte.
0: Per tant, quina porta has de triar?
1: O sigui, la contrària, la que
0: em digui. La contrària que et diguin els dos, oi que sí?
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, ja ho tens.

0: Bé, Maria, has pogut descansar, ha sigut un dia molt llarg, però finalment arriba el moment del teu showcase i tens moltes ganes. Però clar, tu al teu setting portes moltes coses. Portes molts electrodomèstics, moltes bombetes i la sala té un potencial elèctric limitat i no et pot proporcionar un comptador elèctric, un cronòmetre elèctric, per tal de poder ser curat amb aquests 30 minuts que has de fer el showcase. Ja saps que en aquestes fires sempre has de ser molt minuciós amb
1: Correcte.
0: El temps. Però et suggereixen l'alternativa. Aquells tenen per allà dos rellotges de sorra, un de 100 minuts i un d'11 minuts, i es tracta de que tu t'espavilis i durant el teu show siguis capaç de cronometrar amb aquests dos rellotges un showcase de 30 minuts.
1: Correcte.
0: Què faries? Com els combinaries?
1: Com els combinaria?
0: Sí.
1: O sigui, he de clavar els 30.
0: Se clava els 30. Però pots fer-ho en dues meitats, de 15 i 15, perquè sigui més fàcil. Això sí que ho pots fer.
1: Bueno, jo estava...
0: Tu, ja com tu t'organitzis, ja...
1: Jo estava pensant en la primera, la més fàcil, no?
0: Vale.
1: Donar-li quatre vegades la volta al de 7 i una mica més. Aquesta mica més,
0: però clar, has de ser molt minuciós amb el temps. Estàs una fira internacional, Mario. No te la pots jugar, ja ho saps. Ha sigut un dia molt llarg. Vols estar segura que ho fas bé?
1: Correcte.
0: Mira, podríem fer una cosa que és molt fàcil.
1: Sí?
0: Que és comencem girant els dos, a veure què passa, no? Vale, comencem girant els dos.
1: Sí.
0: Si tenim un de 7 minuts i un d'11 minuts, quin creus que acabarà abans?
1: El de 7.
0: El de 7 minuts, vale. Quan acaba el de 7, dius, bueno, doncs li dono la volta, no?
1: Correcte.
0: Li dones la volta. I en el moment que li has donat la volta al de 7 minuts... Quants minuts li queden al d'11 perquè acabi?
1: 4.
0: 4 minuts, vale. Aleshores, el que fem és, bueno, doncs, ja que hi som, esperem a que el d'11 minuts també acabi.
1: Oi Correcte.
0: Que sí? Vale. Quan ha acabat el d'11 minuts, quants minuts han passat en total?
1: 11.
0: 11, perfecte, vale. Si han passat 11 minuts, el de 7 que hi havia girat una vegada...
1: Sí.
0: Quants minuts li queden?
1: 7 i... Li queden 3.
0: Li queden 3, perquè hem dit que perquè acabés el d'11 faltaven 4 minuts.
1: Correcte.
0: Vale. Doncs ara ens oblidem ja del d'11 minuts, perquè ja està. Aleshores, amb el que li queden 3 minuts, que és el rellotge de sorra de 7 minuts,
1: sí.
0: Ara li donem la volta. Per tant, quants minuts li queden?
1: Li hem donat la volta abans d'acabar.
0: Abans de... Quan li quedaven 3 minuts només per acabar, aleshores...
1: Doncs ara li queden 4.
0: Ara li queden 4, vale. Hem dit que ja portàvem 11 minuts cronometrats. Si ara esperem que aquest acabi...
1: Ja fem els 15.
0: Fem els 15. Aleshores, per poder cronometrar una seqüència d'un showcase de 30 minuts, què has de fer?
1: Doncs repetir aquesta seqüència.
0: Repetir aquesta seqüència, vale. I com era aquesta seqüència? Doncs comencem...
1: Amb els dos a la vegada, 7 i 11.
0: Amb els dos a la vegada, un de 7 i 11. Aleshores, digues.
1: Quan el de 7 acaba, el girem...
0: El girem...
1: I ens queda...
0: Esperem que s'acabi el d'11.
1: Correcte.
0: Vale.
1: Quan s'acabi el d'11, girem el de 7.
0: Tornem a girar el de 7 i llavors ja ho tenim. Fantàstic.
1: Tota la calma que necessitem els músics quan fem un showcase.
0: Exactament, és el que estava pensant. És precisament el que necessites.

0: Bé, Mario, avui has estat molt fi. Ja has resolt tots els problemes lògics que t'he plantejat, així que jo crec que ja estàs preparadíssim per poder resoldre aquest gran problema matemàtic de lògica, també, que són les Torres de Hanoi, amb el qual hem començat a l'inici del programa. De fet, el tens davant teu. Per aquells oients que no hi hagin jugat mai o que no sàpiguen a què ens estem referint, el podries descriure breument? Com és?
1: Doncs tenim els tres pilars, o les tres columnes, com explicava la Laura al principi del programa,
0: sí?
1: I tenim uns cilindres amb un forat al mig, que és el que s'encaixa dins dels pilars, amb diferents radis,
0: molt
1: efectivament.
0: Bé. I de quins colors són i quina mida tenen?
1: Tenim un vermell, que és el més gran, un groc mitjà i el blau petitet.
0: Perfecte. Aleshores, aquest joc té dues normes molt senzilletes. Primer, o sigui, ara mateix on els tens col·locats, aquesta torre de Hanoi inicial, és on direm que és l'origen, aquesta primera vareta, i el teu objectiu és traslladar la torre tal i com la tens a l'última vareta de totes, a la tercera.
1: Correcte.
0: Però per fer-ho has de seguir, és intentar que sigui amb el mínim nombre de moviments possibles i també que es compleixin sempre dues condicions. I és que cada vegada només pots moure un disc i, a més, mai pots posicionar un disc més gran sobre un de més petit. Aleshores, per escalfar una mica motors, Mario, imagina que només tens els dos discos superiors, que és el blau més petit i el groc. Com els traslladaries?
1: Tenim el groc gran a sota,
0: sí?
1: I el blau petit
0: a sobre.
1: I els hem de passar a l'últim... Tenim tres columnes i l'hem de passar a l'última. Aleshores, crec que el més fàcil és posar el blau petit al mig,
0: sí?
1: Pas intermig.
0: Fantàstic.
1: Passem el groc gran a la última.
0: Perquè aquesta ja la vols tenir allà col·locada.
1: Correcte. I ara només ens queda un pas, que és posar el blau petit.
0: Fantàstic.
1: A la última.
0: Doncs, amb només dos discos, fixa't que has hagut de fer servir només tres moviments.
1: Tres moviments.
0: I ha sigut relativament senzill. Què passa? Que el joc de les Torres de Hanoi té un creixement exponencial.
1: Home, abans has dit... Eren 64 discos?
0: Sí.
1: I tota la...
0: 5.000 milions de segles.
1: Vull dir que... estaran tant de temps ara.
0: No tenim, així que hem d'anar més per feina. Però el fet que sigui un creixement exponencial és cada vegada que afegeixes un disc s'incrementa una mica més del doble dels moviments. Per tant, ara amb només dos discos ja tenies tres moviments, amb tres seran forces més. Seran set en total, com ara veurem. Aleshores, tornem a l'inici. Tenim ara una torre de Hanoi de tres discos, amb un disc vermell més gran, després un intermig de color groc i un de més petitet de color blau. Quina estratègia seguiries ara, Mario? Perquè les normes són exactament les mateixes i l'objectiu final també.
1: O sigui, no es pot tornar enrere, però els hem d'anar passant sense posar mai el gran a sobre del petit.
0: Exactament.
1: Aviam. Aleshores, i anem a comptar quants passos fem. Portem el blau...
0: Al final de tot. Aquest és el primer pas, vale?
1: Un pas. Tu vas comptant els
0: passos. Jo vaig comptant els passos. Tu ja tens prou feina.
1: Jo passo el groc ara al mig.
0: Sí?
1: Aleshores,
0: segon
1: és com
0: pas.
1: Que hem de construir la torre i tenim vermell... O sigui, els tenim en ordre, però cap endavant.
0: Sí.
1: Ara, jo passaria el blau petit...
0: Al mig, tercer pas.
1: Al mig.
0: Vale, fantàstic.
1: Tenim una mitja torre aquí.
0: Sí, i t'ha quedat la tercera vareta lliure, oi que sí?
1: Correcte, que s'ha d'anar a la base, que ja el tenim lliure. Aleshores, tenim la base vermella...
0: A l'origen,
1: i la posem al final.
0: Molt bé.
1: Quants passos portem?
0: Quatre.
1: Vale. Ara jo tornaria a fer enrere, és a dir, la petita blava la tornem a l'origen.
0: Fantàstic. 5.
1: I ens queden al revés,
0: ara
1: diguéssim.
0: Ara alineats en ordre...
1: En ordre invers.
0: En ordre invers.
1: I ara ja és el pas fàcil, no?, de posar...
0: Sí, el groc
1: tenim la base
0: vermella,
1: posem el groc a sobre del vermell.
0: Molt bé.
1: 6, no?
0: Sí.
1: I posem
0: el
1: blau.
0: I el setè pas, que és ja completar la torre al final.
1: Molt bé, molt bé.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Mario, moltíssimes gràcies per venir avui al programa, per atrevir-te a posar a prova el teu raonament lògic. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blasi, el control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols de la cinta de Mòbius a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. La Generalitat Valenciana ha ordenat aquesta tarda l'evacuació del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi que hi ha a la zona. L'ordre s'ha comunicat als veïns a través del sistema d'alertes ESAlert, que els indica les vies de sortida d'aquest municipi. L'incendi forestal afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat unes 400 hectàrees i té un perímetre d'uns 15 quilòmetres. El foc manté diversos fronts actius i els equips d'emergències continuen treballant per contenir-ne l'avanç. Més notícies amb la Montse Garcia.
2: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Netanyahu, que havia mantingut silenci durant aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30 i 50 mil soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que aquestes tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic, Corea del Sud. Davant la intensificació que aquest cap de setmana hi ha hagut entre els combats entre Rússia i Ucraïna, avui el Papa Lleó XIV ha fet una nova crida per tal que els atacs no afectin objectius civils.
4: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència, deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
2: Diverses entitats i ajuntaments que s'oposen al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, exigeixen participar en la formulació d'un nou pla. De les més de 12.000 al·legacions que ha rebut, el govern estudiarà i incorporarà les que consideri viables.
1: L'Ajuntament de Montblanc ha demanat que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins el municipi quan hi ha cues a l'N2 i a l'AP2. Ens informa des de Montblanc l'Anna Ferràs.
5: La coneguda rotonda de Rifaclí a Montblanc es converteix en un coll d'ampolla tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. I quan hi ha retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Però això només fa que empitjora la situació. Marc Vinyes, l'alcalde.
6: Molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessia de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
5: L'obra es va anunciar el 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. Havia d'estar executada en 3 anys i, tot i que és una obra prioritària, de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
1: Els esports, Oriol Corral.
7: S'està disputant l'última etapa del Tour de França femení. Catalunya Ràdio, enviat especial a la prova. Isaac Vilalta, bona tarda.
8: Bona tarda, últims 35 quilòmetres amb Isabella Holmgren, la jove canadenca com a cap de cursa en solitari amb un minut d'avantatge respecte del grup de les favorites, on hi són totes les importants de la general, amb l'excepció de Marlen Reuser. La suïssa que ha patit una caiguda i està perdent 7 minuts. Això vol dir que Paula Blasi guanyaria una posició a la general. De fet, la catalana ho ha intentat en l'anterior ascensió al Coll d'Esa i també ha despenjat momentàniament a Cedrin Kerbaol, que també la té per davant a la general. Ara mateix, les favorites, excepte Reuser, rodant juntes, els queda encara un últim ascensió al Coll d'Esa, que serà en aquesta ocasió un port de primera categoria. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio Nissa.
7: Victòria de Raúl Fernández a la cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han completat Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat quart i Marc Márquez setè. A la general del Mundial, Jorge Martín es manté al primer lloc. Marc Márquez és quart a 40 punts. Encara en motor, el català Àlex Palou sortirà aquesta nit a les 10 des de la segona posició a la graella del Gran Premi de Portland de la IndyCar. Palou és el líder del campionat. En futbol, avui el Barça té jornada de descans, però fins a 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva. També s'ha entrenat aquest matí la plantilla de l'Espanyol, que ja prepara el debut a la Lliga, diumenge que ve, a casa contra el Llevant, i aquesta tarda a les 7 es disputa la final del torneig d'històrics, amb el Badalona enfrontant-se a l'Europa. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3. També avui el Sabadell juga un amistós contra l'Olot a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies.
9: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
9: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
9: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
10: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
11: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, groove.
0: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
12: Sí, sí. M'encanta.
11: Una tria musical de categoria.
13: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
11: Oh, fixa't com sona.
0: Dissabtes de 9 a 10 del vespre, sí. Fixa't com sona, Edició Clàssics.
10: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
14: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
15: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
17: Et veig una mica inquiet aquests dies.
18: Ara qui viu com solíem viure?
16: Perquè tot un món s'acaba.
18: La casa, el servei.
17: Quants en veus fora, doncs?
18: Uns quants.
17: Ai, senyor.
16: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
20: i Aina Ostrell.
21: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de veu dedicat en versió estiuenca, és a dir, a Catalunya Ràdio, gratant en el nostre arxiu per trobar-hi alguns dels millors moments que hem viscut aquesta temporada que tot just estem deixant enrere. Avui, atenció, amb moments a l'horitzó de Ginestar i de Manel, és a dir, un menú esparverant aquí a punt, preparat per totes i per tots vosaltres. Però abans, deixeu-me saludar a l'equip que fa possible el Nota de Veu. Aquí al meu costat, davant del micròfon, l'Aina Ostrell, a.k.a. Ainu.
22: Bona tarda, Frank. Com estàs?
21: I tu, com vas?
22: Molt bé.
21: Molt bé. Tinc pregunta quotidiana per tu, eh?
22: Ai, a veure, què em portes avui?
21: Estiuenca, xula. Abans, però, a l'altra banda del vidre, shoutouts per en Nil Hernández García, que fa molt bona feina. S'hi entrega molt i, a més, en Nil és d'aquelles persones que treballa quan no el veus. Fa feina invisible.
22: 100%. I no trobes que té nom de futbolista?
21: Nil Hernández, de l'Espanyol.
22: Nil Hernández García, no ho sé, trobo que sí. És nom de... No, no sé si de l'Espanyol, no sé de quin equip. De quin equip ets, Nil?
21: A veure, que ara ens ho diu.
22: Del Barça?
21: Del Barça, sí.
22: Doncs perfectament, no?
21: Bones inicials, NHG.
22: Jo el veig així de mig del camp, saps?
21: Sí, eh? Jo el veig com de... Saps en Sergio Busquets?
22: Sí.
21: Com aquest, entre el mig del camp i la defensa, com a típic mig centre que organitza l'equip,
22: sí,
21: i això.
22: Sí, exacte.
21: Perquè és molt alt, és molt espigat, és un tio molt endreçat, molt ordenat. Jo crec que té com molt de cap.
22: Amb visió,
21: molt,
22: no?
21: Exacte, molt reflexiu. I llavors és com el que diria, tu aquí, tu allà.
22: Exacte.
21: Saps? Ell entra a l'estudi, Aina, tu aquí, Frank, tu allà.
22: Sí, sí, tota la raó.
21: I ens ordena. Doncs, Vanil, pensa-la tu també, pensa-te-la tu també la resposta, que vaig amb l'Aina amb la pregunta que Catalunya necessita resoldre. Penseu-hi vosaltres també des de l'altra banda de la ràdio. Anem a la platja.
22: Sí.
21: Anem a la piscina.
22: Correcte.
21: Anem a la muntanya.
22: Molt bé.
21: Sortim al carrer.
22: Que bé.
21: En qualsevol ocasió sempre és important la protecció solar.
22: Pensava que m'anaves a dir una frase d'un poema de Miquel Martí Pol.
21: No, no anava
22: diu,
21: per aquí.
22: En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
21: No, no anava per aquí. Anava per la cosa de protegir-nos del sol.
22: Sí.
21: Val, que ho sap tothom i és profecia.
22: Imprescindible.
21: Exacte. Llavors, el meu dubte. Tu ets de crema amb xis-xis?
22: Ah.
21: Tu ets de crema solar de tota la vida de plaf de plasta? O tu ets més moderna i vas amb barreta, ja. Jo crec que, coneguent-te, la barreta fa molt per tu, perquè és com molt còmoda, és molt neta, et quepa qualsevol raconet de la motxilla, i ets una dona com molt equipada sempre. Però vaja, respon tu.
22: Crec que sóc poc primmirada amb aquestes coses, vull dir que tot em serveix, però potser la crema de tota la vida, com deies tu, la crema del plaf, em funciona perquè així no esquitxes a tothom, no taques a tothom, perquè fa una ràbia tenir un biquini tacat per la crema solar, que no marxa mai més, que potser la crema de tota la vida és la que em serveix.
21: Clar, però la crema aquesta de plaf, la de tota la vida, però és que et deixa com molt...
22: És molt pastosa, sí.
21: Llapissada per aquí, per allà, clar...
22: No ho sé.
21: No és agradable el tacte i sempre costa saber quanta te n'has de posar exactament, si te'n poses massa, si te'n poses poca. Llavors l'has de compartir amb la persona amb qui vagis o amb la família,
22: sí,
21: o amb qui sigui.
22: Però potser la d'esprai també és una mica més contaminant, segons com, no? Com que se t'escampa... No sé, tu quina fas servir?
21: Jo últimament m'estic enganxant al rolón,
22: sí,
21: a la barreta.
22: Ah,
21: sí, sí, sí.
22: És que això és molt esportista.
21: És molt pràctica.
22: Oi que sí?
21: És que me la poso bàsicament quan surto amb la bici.
22: Ah, veus, fixa't.
21: Aquest matí me n'he posada.
22: Molt bé.
21: 100%, sí.
22: Fas una cara de que no et crec.
21: T'ho juro?
22: De veritat?
21: A veure, per favor, per què no em creus?
22: No, no, perquè et conec.
21: No, me n'he posat al front, me n'he posat al nas, llavors se m'ha dit a casa que és molt important posar-te'n a sota dels ulls.
22: Molt bé.
21: Saps com allò que es pinten els jugadors de rugby,
22: sí,
21: i de futbol americà? Doncs aquí, i llavors a la barbeta, és a dir, a totes les parts de la cara que no em quedaven tapades, o per les ulleres o per les corretges del casc. I llavors, en un lloc molt important que me n'he posat també, és el clatell.
22: Sí, molt ben vist.
21: Perquè et pica molt el sol al clatell, sempre.
22: I saps on també et pots cremar, no anant amb bici en aquest cas, però et pots cremar molt fàcil les orelles, si no et poses crema a les orelles.
21: Per la part de darrere.
22: Sí,
21: és veritat.
22: Per la part de dalt, i així, si portes els cabells curts... És una tonteria i fa un mal després, que déu-n'hi-do.
21: Doncs, Nil, tu a l'altra banda del vidre, l'Aina ha dit crema de tota la vida de plaf. Jo he dit ara, m'estic apuntant a la barreta. Tu, per completar la trilogia, hauries de fer un xis-xis. No, tu digues el que fas, eh? Diu de plaf, també.
22: De plaf. M'agrada molt el concepte plaf i xis-xis.
21: Sí, diu que de plaf, però que tampoc s'hi fixa gaire. Això no m'està agradant, us he de dir, Nil i Aina. És molt important que us hi fixeu, que trieu,
22: sí,
21: una bona crema. Que
22: no,
21: tingui
22: sí
21: el màxim de protecció, clar.
22: Clar, però em fixo en la protecció, dono prioritat a altres coses.
21: No al format.
22: Exacte.
21: Val. Mira, en Nil diu que també, curiosament.
22: Veus?
21: S'apunta a les barres de l'Aina. Parlant de barres, tenim oques grasses amb elefants avui.
22: Oh, que bé, bé.
21: Què us sembla?
22: Bé, molt de gust.
21: Penseu que ja som a l'agost i això ens porta a agost, setembre, octubre, a 2 mesos vista.
22: Ai, per favor, quins nervis.
21: 2 mesos vista del comiat d'oques grasses. De moment, nosaltres, per anar-ho paint i preparant, doncs mirarem el cel a veure si veiem elefants volant per aquí.

0: El nota de veu que, evidentment, ens apuntem a mirar el cel i veure elefants volant. De quin color us els imagineu, aquests elefants? Jo ho tinc claríssim.
1: Va, ho diem junts a la de 3.
0: A veure, m'espantaré si diem exactament el mateix color.
1: Vinga,
0: eh?
1: Va, un.
0: No, 3, 2, 1.
1: D'acord. 3, 2, 1,
0: roses.
1: Clar.
0: Que fort.
1: 100%, no?
0: Però, i com és que ens els imaginem roses?
1: No sé.
0: I tu creus que això li passa a més gent?
1: M'agradaria saber si la gent que ha fet el compte enrere amb nosaltres també ha pensat rosa.
0: Clar, tu, Nil, havies pensat rosa a l'altra banda del vidre? No.
1: Val. Doncs no ho sé, però
0: que
1: jo crec que...
0: Jo tinc claríssim.
1: Sí, deu ser algun tema cinematogràfic, no ho sé.
0: Jo compto, de fet, que quan anem a acomiadar oques a l'octubre al Palau... Ai, al Palau, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, a Barcelona... Veurem elefants volant aquell dia, segur.
1: I tant.
0: No sé com.
1: 100%.
0: No sé en quin format. No sé si seran de xis-xis, de plaf o de barreta, però hi haurà elefants volant aquell dia allà, seguríssim.
1: Segur.
0: I el que també recordo és els elefants brillant en els teus ulls, Aina, el dia que presentàvem el darrer disc de Ginestar, que
1: Ostres.
0: Tu és un grup que t'agrada especialment.
1: M'apassiona.
0: L'últim disc també, que el tens lupejat a casa teva i al teu cotxe i a tot arreu on tu controles la música.
1: Gira tot igual, però diferent.
0: Giren totes les cançons de Ginestar molt en els reproductors de l'Aina. Te'n recordes de quin dia era que teníem a Ginestar com a protagonistes?
1: El 4 de maig.
0: Uau, el 4 de maig?
1: Prèvia del desconcert.
0: Mira, t'ho anava a dir. Era just el
1: Fixa't.
0: Dia abans del desconcert,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs va, viatgem cap al 4
1: Vinga,
0: de maig.
1: Vinga, som-hi.
0: Concentrem-nos. Va, fem un compte enrere, també?
1: Va.
0: 3, 2, 1 i viatgem cap al 4 de maig, eh?
1: Vinga.
0: Coses del nota de veu, ja ho sabeu.
2: 3, 2, 1...
0: Avui al Nota de Veu, un programa gros, un programa dels que ens fa il·lusió, un programa que ja empaitàvem des de fa dies, Aina, un programa que té com a protagonista un dels teus grups preferits ara mateix, a dia d'avui, del que seria el panorama musical català.
1: Ginestar.
0: Ja està, eh? Em pensava que hi afegiries una mica de salsa i tu... Ginestar!
1: És que em fa tanta il·lusió i tinc tantes ganes d'anar a la teca...
0: Creus que és el grup que has escoltat més l'últim any?
1: Sí, tant, sens dubte.
0: En el rap et sortien
1: surt.
0: Per alguna banda,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs abans d'anar al més
1: no,
0: nou de Ginestar...
1: No, no ho puc creure.
0: A veure, tu ara imagina't que aquella persona que teníem sortint de la cova diu... Ginestar? Però si jo porto aquí des de la pandèmia.
1: És que ha dit la persona que ha sortit de la cova després de sentir Ginestar?
0: Què?
1: Ha dit... Els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu de Barcelona...
0: Gràcies per tant. Viatgem fins al 2019.
1: Som-hi, va.
0: Amb dos primigenis Ginestar. Podríem dir Ginestar abans de convertir-se en Ginestar.

0: Bastones.
1: Això són Gin està cantant des de l'any 2019, aquesta cançó que es diu Hola Sara, que de fet era del seu segon disc, el que tenia el nom homònim, Gin està. Havien debutat just un any anterior, el 2018, amb el disc Neix, i començaven a fer les seves primeres passes i sonaven força diferent del que tenim avui en dia al cap quan parlem de Gin està.
2: Doncs sí, han fet una evolució descomunal i de fet ells sempre recalquen molt també que els ha ajudat molt en Xico a la producció,
1: sí.
2: Sovint. Vull dir que suposo que també la seva col·laboració, si no,
1: i la tremenda ratota de l'Aina Ostrell, que ha deixat anar això dels dos germans més llustrosos del barri de Sant Andreu,
2: sí,
1: de Barcelona, perquè és com la meva manera de presentar Ginestà de sempre.
2: És com la crossa lingüística de Ginestà,
1: gairebé.
2: Eh?
1: Com la sabadellenca Valèria Saurí, a.k.a.
2: Sí,
1: Venus.
2: Exacte.
1: Que
2: ja
1: has de posar sabadellenca, Venus, Valèria, Saurí, tot plegat allà.
2: Clar, però ja és com la seva etiqueta, a mi m'agrada.
1: Clar, Ginestà, amb aquest disc, començaven a treure el caparró, i és curiós que dins d'aquest disc, que era el seu segon del 2019, sí que hi havia una cançó que els va fer córrer com la pólvora. És curiós, perquè a vegades passa amb una cançó i no passa amb una altra. Jo recordo que iCat van punxar molt Hola Sara i la cançó que va anar creixent i creixent i creixent i creixent es diu Estimar-te com la terra.

0: de dubte.
1: Això era 2019, també. Tu tens el record fixat en algun calaix de la teva memòria de sentir per primera vegada Estimar-te com la Terra?
2: Sí, i tant. Saps quan ho vaig sentir per primera vegada, aquesta cançó?
1: Quan?
2: Ginestar van sortir a TV3 fent una mena de concurs de gent que volia cantar Ginestar.
1: Ah, sí, el Covers, no? Que era gent que feia versions d'artistes i de grups. Diria que era aquest.
2: O sigui, tinc la imatge d'ells en una mena de casa rural amb moltíssima gent que cantava cançons de Ginestar i anaven passant fases fins que al final feien un concert allà a la zona de Miravet i així, des del riu Ebre, que cantaven amb aquesta persona que guanyava el concurs.
1: Sí, doncs era el Covers.
2: Sí que era Covers, sí, eh? Sí, doncs mira, doncs allà vaig sentir la discografia sencera de Ginestar perquè fins al moment havia sentit l'Eva i la Jana i així, però allà els vaig conèixer de veritat.
1: Clar, jo recordo aquesta cançó any 2019 descobrir-la a través de les xarxes socials.
2: Sí?
1: Que és un fenomen que em va passar 3-4 anys després amb el Coti per Coti dels Tiets.
2: Ah.
1: Saps que comences a veure gent que la penja, gent que la reposteja, gent que la interpreta,
2: sí,
1: gent que en fa una versió, gent que la balla al carrer. Doncs em va passar i va ser quan em vaig adonar de dir, epa, aquí hi ha alguna cosa més. Això és gairebé un fenomen. Exacte. I aquí hi ha, doncs, algun lloc on gratar. Va ser aquest Estimar-te com la Terra de Ginestar. 3 anys després, 2022, el seu tercer disc, Suposo que l'amor és això, una cançó de la qual tu has parlat, que jo crec que va ser la cançó,
2: sí,
1: que realment va fer que Ginestar fessin un salt i es convertissin definitivament
2: en els germans més llustrosos.

0: Aquí va haver-hi un altre moment fenomen de Ginestar, perquè aquesta cançó, que és l'Eva i la Jana, de Suposo que l'amor és això, doncs tenia una coreo incorporada,
1: sí,
0: que es va fer viral a través de TikTok, d'Instagram. Jo recordo veure, descobrir vídeos de la meva neboda ballant amb les seves amigues, l'Eva i la Jana.
1: Boníssim!
0: Increïble!
1: És que vam tenir molta feina aquella època, entre el Coti per Coti, l'Eva i la Jana, una de balls.
0: És el que tocava, era com que l'escena s'eixamplava, es feia grossa i es feia més central, no es feia més mainstream.
1: Sí, totalment, molt d'acord.
0: Arribant a tot tipus de persones de tot tipus d'edats. Es feia com tot molt ample.
1: T'ho compro.
0: Clar, i llavors Ginestar em porten cap a tu clarament a través de No l'últim disc,
1: home,
0: que també...
1: És que si algú encara no els coneixia,
0: clar,
1: llavors van treure aquest EP i ja va ser definitiu.
0: L'EP que va ser una patamenta i una de les cançons de l'Aina. Gent, si li feu una mixtape a l'Aino, així que voleu quedar bé amb ella o li feu una playlist dedicada, li heu de posar sí o sí Només viure de Ginestar.

0: I tot això on ens porta aquesta mena de retrospectiva de Ginestar? Doncs el disc que tots just han publicat fa 4 dies, que és el seu 5è àlbum en gairebé 10 anys de carrera, amb un EP, una autèntica bogeria, un ritme vertiginós. El disc es diu Gira tot igual, però diferent, i no ho diríeu mai. Avui agafem el disc i el posem. Pere, pots tirar el micro cap a la dreta, Aina, sisplau?
1: T'ho enganxo.
0: Vinga, allà, a l'aparador del Nota de Veu Dicat.

0: I fa uns dies vam parlar-hi, vam trobar els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu aquí a la porta de la ràdio.
1: M'encanta, perquè els hi haurem de dir més sovint i a la cara i fer samarretes, fins i tot.
0: I ells ja ho saben, eh?
1: Sí, ho saben.
0: És la seva etiqueta. Doncs la Júlia ens va estar explicant una miqueta en què consisteix aquest disc.
1: I què ens en va dir la Júlia del disc?
0: Doncs mira, la podem sentir.
2: Bueno, presentem el disc, que es diu Gira tot igual però diferent. És el nostre cinquè disc. I d'alguna manera, sí, déu-n'hi-do, eh? I d'alguna manera el que volíem fer és fer un treball parlant sobre la vida, sobre les experiències, sobre l'amor, amb una mirada una mica més panoràmica i més reflexiva que altres discos que hem anat fent, no? I girant al voltant d'aquesta idea de que sempre que et passa alguna cosa, com ja sigui una relació, mai parteixes de zero, sinó que parteixes de totes les coses que ja t'han anat passant abans, no? Per això diem això de gira tot igual però diferent, com que ens anem construint a partir de les coses que ens van modelant. I per això també en el cas del disc parlem amb aquest concepte i també va molt lligat a la imatge, que és aquesta portada, que és una mena d'escultura feta amb espelmes, amb la idea de plasmar això, doncs la cera, cada espelma pot ser una experiència, una relació, un fet que t'ha passat i que va fent com et va moldejant.

0: I no et va fer la sensació aquell dia que parlàvem amb la Júlia i amb en Pau aquí davant de la ràdio, que se'ls veia com especialment orgullosos, com molt cofois amb aquest disc que publicaven i com amb moltes ganes de compartir-lo amb tanta gent com sigui possible?
1: Jo els veig més segurs que mai i més convençuts de que estan fent l'estil que ells volien fer i que ho han aconseguit. Però no sé, en qualsevol cas, ells mateixos ens ho explicaven.
2: Crec que és la vegada que estem més contents de, i fins i tot més tranquils a l'hora de fer un llançament.
3: Sí, és moltes... el típic disc que dius, me l'escoltaré d'aquí uns anys i igual no ens ha passat amb tots, però diré, joder, o sigui, que guapo, saps? Sí. O sigui, sí. Tampoc hem fet res revolucionari, no anem a canviar la història de la música, però sí.
2: Però en cada crec que cada cançó l'hem aconseguit vestir amb el que necessitava, des del que volíem nosaltres i sense cap pressió, no? Com passa a vegades en alguns contextos, que tens més pressió per fer una sonoritat així, o per fer no sé què, o la canció del verano... Que no, en aquest cas és com... Ho hem fet, ens hem quedat tan amples.
1: Frank, fixa't bé en aquesta cançó que sentim ara, que es diu Pau, que és la cançó que la Júlia li ha escrit al Pau, que sempre és al revés.
0: Uau, pell de gallina.

0: molt a favor de la manera d'expressar-se de la Júlia, tant quan parla com quan canta, com també quan composa, perquè aquesta és una de les primeres cançons que ha escrit ella, li dedica al seu germà, i t'ho dic això perquè abans, parlant del disc, deia, ens hem quedat tan amples. I és com molt guapa aquesta sensació, no? Com de tu i jo ara aquí fent ràdio, i escolta, ho farem a la nostra manera, tot es pot fer millor, pitjor, diferent, però ens hem quedat tan amples.
1: Doncs sí, molt segurs d'ells mateixos, al final.
0: És com guai, i m'agrada molt aquí a la cançó que li canta la Júlia a en Pau, el seu germà, que diu et prometo un lloc on caure. I em sembla com una de les millors promeses que li pots fer a algú, perquè no t'estic prometent nits èpiques ni grans aventures, t'estic només prometent que seré aquí per tu, quan tu vulguis caure, és a dir, quan estiguis derruït, quan vinguis plorant, o quan tinguis ganes de fer un croissant de xocolata, és a dir, sense grans molins de vent ni grans èpiques, saps? Senzillament normalitat de ser aquí perquè m'agrades, perquè t'estimo, perquè formo part de la teva vida i perquè estaré aquí esperant-te pel que calgui.
1: Per mi és el més bonic que li pots dir a una persona, no?
0: És molt, molt,
1: dir,
0: molt guai.
1: I seré sempre, saps?
0: Exacte. Allà em tindràs esperant-te, sobretot això, per si tens algun moment on caus, doncs jo et deixaré caure i vetllaré perquè no et facis gaire mal en la caiguda.
1: Pell de gallina, eh?
0: És que és molt, molt, molt xulo. Uf. Tenim de seguida aquell clàssic moment on avui Gina Stans tria les tres cançons preferides del seu nou disc. Però abans, una última barra, en aquest cas d'en Pau, que ens explica des d'on escriuen les cançons. Què és veritat, què és mentida, on hi ha ficció, on hi ha exageració. Voleu saber-ho, oi? El safareig, que us interessa.
1: I on hi ha realitat també, no?
0: No sé si n'hi ha alguna.
1: Home, segur.
2: Molts cops depèn de l'última experiència o de l'última relació, no? Que vas amb més peus de plom o vas amb la directa. En aquest disc hi ha de tot, perquè no totes les coses que expliquem han de ser veritat o necessàriament veritat, no? Hem donat lloc a la imaginació, ens hem inventat històries, perquè cada cançó, en comptes de ser un ens per separat, està al servei d'un disc i d'un concepte que era el més important de tot. I trobarem des de una cançó frenètica de conèixer a una discoteca fins a una cançó superconceptual que planteja si realment estàs fet per tenir una relació quan el que et mou és l'instint. Dos punts de vista que poden ser una mica contraposats, però que formen part d'un tot.
0: Doncs en Pau aquí donant-nos alguna pista del lloc on neixen les cançons i la mirada que hi posa Gina està a cada un dels relats d'aquest seu cinquè àlbum. Gira tot igual però diferent. Ara sí que toca fer els deures, entrar ja en matèria i que facin la tria, Aina, que es mullin.
1: A veure què diuen.
0: Avui és un bon dia per mullar-se, per
1: doncs
0: cert,
1: sí.
0: Que està plovent a bona part del país.
1: Cert, si voleu dir-nos on està plovent ens ho podeu fer saber, eh? El 677 50 61 53.
0: Doncs compartiu el temps del lloc on sou ara mentre sentiu a Gina està.
1: A veure què diu la Júlia.
3: Jo començaré amb la que tanca el disc, que es diu Gira tot igual però diferent, li dona nom al disc i és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'au dels Serrassolses, que era un pintor, bueno, sí que era un pintor i grafista, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I en aquí també teníem ganes de posar una mica de els punts sobre les is, no? De què està passant, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu. I també aquesta cançó a nivell musical és una cançó que hem fet una aposta perquè sigui molt despullada, perquè és una llança a favor de la sinceritat, no? I és així com es fan les cançons i és així com volíem mostrar i tancar el disc, com la nostra essència, que al final és dos veus i una guitarra.

0: Carai, tu, però com s'ho fan, Ginestà, de veritat, per fotre'ns tant la pell de gallina i el nus a la gola? Hi ha com molta emoció encapsulada a la cançó que li dedica la Júlia en Pau, que es diu Pau. En aquesta cançó que d'alguna manera dediquen o que dirigeixen cap al seu avi, que es diu Gira tot igual però diferent i que de fet és la que dona nom al disc sencer.
1: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Coco loco en llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tuti, un fruti, batut de tuti fruti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
3: M'agrada, I like it, m'agrada, ja dorm.

0: Gira tot igual, però diferent. És el nou disc, l'últim, vaja, que van publicar els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. És a dir, la Júlia...
1: I en Pau.
0: Serra Solses.
1: Correcte.
0: Que no sabem com es diuen de segon, i això els hauríem de preguntar algun dia, eh?
1: Ostres, vols dir que no ho sabem?
0: Segur... A veure, has agafat el telèfon mòbil, per tant, intentarem...

0: Sóc que el 16 de març feia 15 anys.
1: Fixa't que hi ha els segadors. Boig per tu? La potser gent... en tercera posició...
0: Sí. Què seria, benvolgut o la gent que estimo?
1: Uf, mare de Déu.
0: O l'Empordà. Però ah, l'Empordà és molt de karaoke, també.
1: I, llavors... I camins.
0: Clar, camins.
1: Va, fem top 10, top 10.
0: Això hauríem de fer un dia.
1: Vinga.
0: Aquesta nova temporada,
1: fet.
0: Ara un cop passi l'estiu, un cop tornis tu de tots els teus viatges...
1: Hem de fer el rànquing de cançons de Catalunya.
0: Les cançons que Catalunya canta més.
1: Els himnes de Catalunya.
0: Les més nostrades.
1: Les cançons més top.
0: I una que no pot fallar allà és el benvolgut de Manel, que era protagonista del Nota de Veu d'ICAT 16 de març, i avui ho repesquem per vosaltres ara, per gaudir, per cantar a Catalunya Ràdio. Perquè tenim a Benvolgut i 10 milles per veure una bona armadura al segon àlbum de Manel com a protagonistes. Llavors, Aina, què fem? La cantes tu? La canto jo? La cantem a duet o que la canti en Guillem?
1: Crec que no hi ha dubte que l'ha de cantar en Guillem.
0: Ostres, estava convençut que em diries que no hi ha dubte que això ho hem de fer a duet.
1: Ostres, a duet, eh?
0: Amb la unió dels nostres superpoders.
1: Crec que potser seria l'última nota de veu de la temporada.
0: Per tant, que ho facin Guillem.
1: Sí, potser sí.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...

I faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i alguns

0: Ah, i ara l'hauríem de deixar sencera perquè sé que Catalunya canta quan punxem el Benvolgut de Manel. La cosa és que, com que avui és protagonista la cançó, hi hem d'anar parlant al damunt i aportant altres continguts perquè vam fer una crida al 677 50 61 53 entre la bona gent del Nota de Veu perquè tothom tingués l'oportunitat de dir-hi la seva al voltant de Benvolgut o de Manel o de 10 milles per veure una bona armadura o del que fos, que tingués algun tipus de relació, això sí, prou sòlida, per entendre'ns.
1: I ha tret fum al telèfon del Nota de Veu.
0: Literal, que ens han arribat un munt de missatges d'entrada des de Sant Vicenç dels Horts,
1: sí,
0: al Baix Llobregat, un grup que es fa dir Els Manels.
1: Oh, compro. Ja està, ja m'hi tens.
0: No, no diríeu mai que hi ha relació. Tu ja t'han conquerit,
1: ja
0: eh?
1: Ja hi soc.
0: Doncs vinga, a veure què ens expliquen Els Manels.
2: Hola, bona tarda des de Sant Vicenç dels Horts. Sortiu a la crida de felicitació per aquests 15 anys del Benvolgut i del 10 milles en general, compartint un vídeo d'un concert del nostre grup, protogrup, molt, molt puntual i extremadament municipalista, que es diu Els Manels, en homenatge a la gent que s'aquí poca dir el nom del grup. També ens fem dir Joan Cristo i la Gran Banda, depèn de l'ocasió. I res, la cançó és la cançó de tancament dels nostres concerts, que els fem molt puntualment, però ja

d'aquí poc farà potser 10 anys que ho fem i podem donar fe que Benvolgut es manté com a himne inalterable. És clarament top 3 karaoke del concert, juntament amb Amaral i la Polla Records. Així que res, que ho podem seguir gaudint molts anys i ens podeu trobar el juliol a la Festa Major Alternativa d'Escallots, el febrer a l'aniversari del Bar Autogestion a Tlaskella i, si no, el cometa solter d'algun familiar. No, és una mica l'activitat d'aquest grup. Apa, una abraçada molt forta.

0: que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig bé.
1: Shoutouts des d'aquí. No ens queda altra alternativa que enaltir la figura dels Manels, altrament coneguts també com Joan Cristo i Banda, que operen bàsicament en comptades ocasions a Sant Vicenç dels Horts.
2: Boníssims.
1: Ha dit, a la Festa Major Alternativa, també quan era l'aniversari d'un local autogestionat, i en, aquest és bastant més random, quan hi ha el comiat de solteria d'alguna persona, doncs, que és afí al grup, amics, amigues, etc.
2: Són fantàstics, i a més, sonen tant a fans de Manel, només per com canten, amb la passió que ho fan.
1: A més, ens ha dit una de les veus dels Manels, que és top 3 karaoke, el benvolgut de Manel, sí, juntament no amb Amaral, que deu ser la de Son Mis Amigos, Sebas Guille i tot això.
2: Sí, Marta, Sebas Guille i los demás.
1: Exacte, i la Polla Records.
2: Exactament.
1: Cançons d'aquelles que fan que t'arrepengis amb la gent que estimes i cantis a cor que vols als quatre vents. Moltes gràcies, i amb moltes ganes d'anar un dia a Sant Vicenç dels Horts a poder gaudir d'això en directe.
2: Què tries, l'aniversari d'algú, el comiat de solter o el concert a l'Ajuntament?
1: No, trio l'aniversari del local autogestionat.
2: Sí?
1: De l'Esquetlla, sí.
2: Molt bé.
1: O a la Festa Major Alternativa dels Esquetllots. També guapo, Festa Major Alternativa.
2: 100%, és la bona.
1: Però he pensat que el local de l'Esquetlla té pinta que mola, llavors, molt, si molt. Fan l'aniversari, segur que treuen els seus millors beures, els seus millors menjars, vas allà, t'ho passes bé, cantes i fots alguna cosa bona al pub.
2: És aquell tipus de festa que ja has anat a fer el vermut i de cop no saps per què, però són les 3 de la matinada,
1: és,
2: saps?
1: És així.
2: I dius, no sé si he dinat en algun moment.
1: És aquell tipus de festa que tu molt bé dibuixes on empalmes el vermut amb, de sobte estàs fent xocolata amb melindros.
2: Sí, no.
1: Dius, no sé si són les 6 de la matinada o les 12 del migdia. Exacte. Una altra vegada. Va, més notes de veu, més gent participant en aquest aniversari del benvolgut de Manel. Atenció al missatge que tenim d'en Guillem, perquè es marca un doplet. D'entrada, una curiositat.
2: No, espectacular.
1: Una història guapíssima del benvolgut, i després es mulla en Guillem i ens diu quina és la seva preferida de 10 milles per veure una bona armadura.
3: A mi la cosa més bèstia que puc explicar de benvolgut, que jo crec que a aquestes alçades tothom ja sap de què va la cançó, no? D'una persona que li escriu com una carta o un missatge a l'ex de la seva actual parella. I crec que és molt habitual emmirallar-se, no?, amb aquesta persona que està escrivint aquesta carta, imaginar-te que li estàs parlant a l'ex de la teva parella, fins i tot a un ex de la teva parella que potser no existeix o és molt diferent de com és realment. Però jo el xoc més gran que vaig tenir amb aquesta cançó va ser quan ho vaig deixar amb una parella que vaig tenir fa anys, i llavors quan aquesta persona, aquesta parella, exparella, va tenir una nova parella, la cançó de benvolgut, de cop i volta, es va transformar i era jo, no?, de cop i volta, qui estava a l'altra banda. Jo era qui rebia la carta. Jo era el benvolgut, jo era l'ex, i en canvi, qui escrivia la cançó era la parella actual d'aquella persona. I això va ser una bogeria. I la meva cançó preferida del disc no ho és, però diré el Miquel i l'Olga tornen. Boníssima.

0: Quants anys fa, Aina, que no et posaves, no cantaves, el Miquel i l'Olga tornen?
1: Pocs.
0: Sí. Doncs a mi, t'ho juro, que m'estava removent aquesta cançó.
1: De debò?
0: Molt més que no pas el Benvolgut de Manel, perquè és una cançó que forma part del meu dia a dia, de la meva vida. En canvi, aquesta, t'he de reconèixer que la tenia com enterrada en algun calaix de la memòria, i gràcies a en Guillem per punxar-nos-la, perquè, ostres, estic com reconnectant amb vivències de ja fa uns quants anys.
1: Precisament perquè no és de les més conegudes de Manel, a mi m'agrada molt escoltar-la perquè no la tinc tan cremada. N'hi ha d'altres que ja quan em sona el cotxe penso, bé, una escolta i fora perquè ja me la sé, sí.
0: Sí, avancem perquè aquesta ja la tinc massa vista. M'agrada molt aquest moment de calleu, nobles consellers, perquè t'imagines com els teus amics i les teves amigues en moments d'aquells de deliberació, i és com, a veure, és la meva vida.
1: 100%, sí. Intervention.
0: I per cert, parlant d'intervention, en Guillem ens ha explicat aquesta història del Benvolgut, de com tu passes d'una banda a l'altra. Clar, tu ets... És a dir, a veure que ho digui bé.
1: A veure.
0: Tu tens una benvolguda a la vida. Jo tinc un benvolgut a la vida.
1: Això jo crec que li passa a la majoria de gent, no? Que hi ha benvolguts a la seva vida i ells mateixos són benvolguts, també.
0: Les nostres parelles actuals, doncs, tenien una parella anterior abans que nosaltres i llavors, doncs, tu ja et trobes allà, no? Una persona d'aquí, entre moltes cometes, agafes el relleu.
1: No has escrit pas cap carta enviada...
0: No. Ho has
1: fet? No.
0: Ah, no. I aquest moment de creuar-te pel carrer, no? Fer un paper, fer una pose, que és una mica el que explica també la lletra de Guillem Gisbert.
1: Crec que és com inevitable que sigui estrany, perquè és estrany. Però ja està. Vull dir, tots som benvolguts i tenim benvolguts, i així és la vida i no passa res, no?
0: Doncs no ho hagués pogut dir millor. Nova nota de veu al 677 50 61 53, avui bufant les espelmes dels 15 anys del Benvolgut de Manel, de 10 milles per veure una bona armadura, que va ser el seu segon disc, que a més era un segon disc difícil perquè venien d'aquella patamenta global absoluta, vull dir, a Catalunya, però que realment va ser tot un fenomen als millors professors europeus, el seu debut, treure el caparró a l'escena ja i ser els millors escenaris del país. Hi havia com cert de hype, se l'esperava amb ganes aquest segon disc, i jo crec que van deixar el llistó ben amunt.
2: Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell. Ei!

0: podràs tocar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: I tot és per la seu pirata, no pot ser un pirata, en totes les parts. Tot és per la seu pirata, no pot ser un pirata.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: L'arxiu del Nota de Veu ja no dona per més, avui. Ja l'hem esbandit del tot, n'hem tret Ginestar, n'hem tret Benvolgut de Manel, i ara només ens queda temps per una última cançó que... No sé com tu fas amb això de les escaletes.
1: Tinc una proposta.
0: Clar, sí, és que ja la veig allà col·locada en el rundown que
1: correcte.
0: Tenim.
1: Correcte.
0: I és una de les teves preferides. És una cançó que em vas fer avorrir a la redacció. De tant com la cantaves i de tant com la disparaves cada dos per tres.
1: És que és una cançó d'un artista que hem descobert, podríem dir recentment, perquè tot just aquest any ha tret el seu primer àlbum, el seu primer disc, i aquest és l'himne d'aquest disc, m'atreviria a dir.
0: I es diu Aina com tu.
1: Exacte.
0: Tot i que, artísticament...
1: És Naina.
0: Que canta amb Figaflaues.
1: Pecat original.
0: Doncs amb aquesta marxem.
1: Som-hi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. S'han presentat més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, el que ha de redefinir on cal instal·lar els projectes de renovables per descarbonitzar el model energètic català l'any 2050. Segons el Departament de Territori, ara l'Institut Català d'Energia estudiarà les al·legacions per mirar d'introduir totes les aportacions que siguin tècnicament viables. Alcaldes com, per exemple, el de Vilademuls, Àlex Terés, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ha assegurat a aquesta emissora que és el pla amb més oposició de la història de la Generalitat.
2: I això demostra que és un pla que no s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant, que és un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
1: Més endavant s'obrirà una segona informació pública per validar els canvis tant pel que fa a la metodologia com les ubicacions de les instal·lacions de les energies no renovables. Més notícies amb la Montse Mir.
3: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Quan falten 2 mesos i mig per les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
4: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan ni a Hamastan.
1: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i vents de 150 km per hora. El tifó afecta la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, en Guim Gómez Camproví, n'ha parlat a aquesta emissora.
5: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminant amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
3: Les captures de senglars dins la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, admet en declaracions a 3CAT Info que el cens de la població de senglars, que se situava en 2.000 exemplars, és molt inferior a la població real que s'han trobat.
6: Nosaltres treballem amb la previsió de que aquesta tardor hem de tenir bones notícies pel que fa a aquest objectiu. Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat 2 animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
1: La cooperativa de lleure Qualia reivindica més recursos per oferir opcions de transport als infants amb necessitats especials perquè puguin participar en casal d'estius adaptat. Anem a Belianes, Alba Mor.
7: Laia Tubella, de la direcció de l'àmbit de casals de Qualia, reconeix els darrers reforços econòmics al sector, però també diu que facilitar el transport a infants amb necessitats especials és encara una assignatura pendent.
8: Hi ha infants que han estat tota la seva etapa més escolar en casals ordinaris i que per etapa se'ls ha finalitzat aquest moment i han d'accedir a un casal d'educació especial. I llavors el que sí que ens trobem és que en aquest cas ens falten recursos per poder que a aquestes famílies els sigui fàcil, no?, aquesta mobilitat, perquè no tenim escoles d'educació especial en les que puguem oferir casals a totes les zones del territori, de manera que això implica un desplaçament.
7: En aquest sentit, Tubella proposa una línia de transport públic o rutes intermunicipals adaptades com una possible sortida a la situació. La cooperativa Qualia actualment atén 117 infants amb necessitats educatives especials.
1: Els esports, Oriol Rodríguez.
9: Ja tenim vencedora del Tour de França femení. Catalunya Ràdio, enviat especial a la prova. Isaac Vilalta, bona tarda.
10: Bona tarda, Demi Follering, que acaba de guanyar el seu segon Tour de França després d'atacar els últims metres del Coll d'Ese, ha deixat endarrere a casa i a Nebbiadoma i el descens ha confirmat la victòria. Follering, que guanya el Tour de França per davant de Nebbiadoma, segona, tercera, Elisa Longo-Borghini, atenció perquè Paula Blasi excel·lent en aquesta última jornada, guanya dues posicions, la catalana acaba cinquena a aquest Tour de França, ha superat Marlen Reuser, que avui s'ha despenjat molt d'hora, i també en l'última ascensió a Cedrin Kerbaul, la francesa, per tant, Paula Blasi, cinquena el seu primer Tour de França, una edició que guanya Demi Follering per davant de Nebbiadoma i d'Elisa Longo-Borghini, Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Nissa.
9: En motor, victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han completat Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat a la quarta posició. Marc Márquez ha acabat setè a la general de Mundial. Jorge Martín es manté a la primera plaça. Marc Márquez és quart, ara mateix a 40 punts del madrileny. També en motor, el català Àlex Palou surt aquesta nit a les 10 des de la segona posició a la graella Gran Premi de Portland de la IndyCar. Palou ara mateix és líder del campionat. En futbol, fins a 3 mundialistes del Barça, Joan García, Eric García i Antoni Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat avui a la Ciutat Esportiva. També s'ha entrenat aquest matí la plantilla de l'Espanyol, que diumenge que ve debuta la Lliga contra el Llevant. Ara ha començat també a les 7 la final del torneig històrics amb el Badalona i l'Europa. També avui el Sabadell jugant amistós contra l'Olot a partir de les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies.
11: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
12: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
11: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
13: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
14: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
13: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
11: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
14: L'eclipsi de la teva vida.
13: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
15: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial eclipsi solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT dimecres a la tarda.
11: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
11: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
18: Avui, a Rècords, Capitans i Enemics, un audiodocumental emès al març de 2024. La història, brillant per fora i escabrosa per dins, del Dream Team del Barça d'handbol, escanejada pel Ramon Salmurri. Ets conscient que vas explicar una història mai abans explicada i que només uns pocs coneixien?
19: No, la veritat és que no, perquè jo vinc del món de l'handbol i per mi aquesta història era un secret a veus. O sigui, tothom la coneixia, el món de l'handbol. Sí que era conscient que és un tema delicat i que, des del punt de vista periodístic, no volia posar l'accent només en la part escabrosa, com dius tu, sinó en també la trajectòria d'un equip que, això sí, tothom recorda.
18: Capitans i enemics, dels capítols de Rècords més celebrats i més seguits en 5 anys.
16: Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Àudio.
16: Som podcast.
20: El Barça serà campió! El Barça serà campió! 10 segons! Massip! Gol! Que ha fet el gol, que ha sentenciat la Copa, 29 a 24, el Barça s'ha proclamat campió.
1: 29 d'abril de l'any 2000, el Barça acaba de superar el Kiel Alemany en el partit de tornada de la final de la Copa d'Europa d'handbol, altra vegada amb remuntada, aquest cop per aconseguir el 5è títol consecutiu, una fita que mai ningú ha igualat. El Dream Team va ser un equip legendari, històric, que molts culers encara recorden.
19: Descobrim la història d'un equip que va convertir l'èxit en rutina, però també descobrirem les tensions internes d'un vestidor que a dia d'avui encara duren.
2: Era un equipo pequeño que se hizo grande. Y con el éxito, evidentemente, puede haber, en cierta manera, alguna envidia.
19: Deies abans, ara quan fem trobades de Dream Team, perquè feu trobades de Dream Team, sí. I de fet, si, fins i tot, si no vaig errat, hi ha un grup de WhatsApp que es diu
21: sí,
19: Dream Team.
21: Dream Team, sí.
19: Però no hi són tots.
21: Sí, no hi són tots. Personalment, hi ha gent que no s'ha vist involucrat amb el Dream Team, no perquè et diguin tu fora. Alguns perquè no han estat mai interessats en estar-hi.
19: Una pregunta. Sempre has estat tu l'administrador...
21: Sí.
22: Hay que especificar cosas, ya se sabe, ¿no? Que, bueno, pues la salida de Barru aquí del club y eso, pues ha creado alguna herida, ¿no? Que está abierta, ¿no?
19: Soc el Ramon Salmorrer i ara entrarem a les profunditats del millor equip d'handbol de tots els temps, el Dream Team del Barça.
1: Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
23: A la ville de Barcelona.
24: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
25: Tocarà Soskov per a la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per a la vaquera. Pica Koeman.
26: Quina balada, Tomo de Retalla!
24: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
27: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
24: Capitans i enemics. La història darrere del Dream Team del Barça d'handbol.
1: L'equip d'handbol del Barça de la dècada dels 90 té una història particular. Va passar de ser un desconegut al panorama mundial a convertir-se en el millor de la història i de ser un equip més del club a tenir una connexió màgica amb el Palau Blaugrana.
19: Tothom recorda els noms de Valero Rivera, Enric Masip, David Barrufet, Iñaki Urdangarín o Xavi O'Callaghan. La connexió de l'equip amb l'afició és un dels trets característics d'un equip inoblidable.
21: Tot el que englobava aquell equip, jo crec que es representava una mica amb el sentiment de la gent que venia.
28: Enric Masip, 14 temporades al Barça d'handbol.
21: Que gent que ja no hi és, la major part, perquè era públic d'aquells que havien venien d'una època fosca, diguéssim, no? de la manera de viure, pues de franquisme, etc, i que el fet de d'acostumar-se a no només a guanyar, sinó a donar espectacle, a sentir-se orgullós. El Barcelona es va començar a guanyar, doncs, aquella lliga del 84 en futbol, etc, i sobretot el Dream Team, que coincideix el Dream Team de futbol amb el Dream Team d'handbol, no? Llavors, potser el futbol no tenia els guanys que va tenir després i no estàvem acostumats a tenir, doncs, un orgull tan gran cap a una sèrie de gent, però que sí que hi havia una conjunció i que la gent de fora es sentia com d'aquí. I aquesta transmissió la gent la notava.
29: Guanyar és molt difícil.
28: Xavi O'Callaghan, 19 temporades al primer equip del Barça.
29: Però encara és molt més difícil mantenir-se guanyant. I aquell equip, durant molts anys, va tenir un cicle guanyador que encara ningú ha aconseguit igualar.
1: Un dels elements que expliquen aquesta relació amb el públic i també la seva transcendència en l'imaginari col·lectiu són les remuntades. En l'handbol d'aquells anys, la Copa d'Europa jugava per eliminatòria, sempre amb anada i tornada, i el Palau Blaugrana es va convertir en l'escenari d'innumerables nits màgiques on l'equip aixecava marcadors en contra.
19: Si hi ha una fotografia que escenifica aquest equip i les seves gestes, és l'eliminatòria contra el Vespre hongarès. Quarts de final de la Copa d'Europa, temporada 97-98. El Barça ja havia guanyat dues Copes d'Europa consecutives i tenia davant un dels rivals més potents de tota Europa.
2: Cuando yo llegué al Palau, dos horas antes, había una cola increíble de las viejas taquillas, ¿no? Ahí hasta la esquina, ¿no? De las Corts.
28: Thomas Svensson, 7 temporadas al Barça.
2: Teníamos una muy buena conexión con el público. Agradecer que estaban ahí, que se sentían indignados por los árbitros y venían ahí a luchar, ¿no?
19: A la nada, a Hongria, el Barça va perdre de 5 gols. I a la tornada, en un Palau ple a vessar, l'equip anava perdent de 5 a falta de 18 minuts.
22: Era 5 goles que perdíamos y 5, y faltaban 18 o así.
28: Antonio Carlos Ortega, 11 temporadas al Barça. Entrenador del primer equip des del 2021.
22: Y ahí yo recuerdo que yo estaba haciendo los últimos minutos, no los jugué, estaba haciendo cambio de ataque de defensa, no recuerdo, pero yo estaba en un momento en el banquillo y recuerdo que Joan Marín, que por entonces delegado, dijo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
21: Pero ells es van atrapar.
28: Enric Masip, 14 temporades al Barça d'handbol.
21: O sigui, aquí és el moment, la por escènica que li entra amb algú. Quan veu que, hòstia, si ho tinc a prop, és impossible que em remuntin. I quan veu que l'altre es creix, l'altre pensa, és que puc fer-ho. I el puc, va ser com una comunió entre tots.
29: I recordo que vaig anar a Catalunya Ràdio la nit a fer una entrevista.
28: Xavi O'Callaghan, 19 temporades al primer equip del Barça.
29: I em van preguntar, hòstia, quan vas pensar que podien guanyar? I dic, hòstia, jo recordo anar fer el canvi a atac-defensa i veure la cara d'algun jugador del Vesprem i veure por. Dic, hòstia, no, els guanyarem. Però perquè ells, amb tot el respecte, tenen por. I això que va passar aquell dia es va extrapolar a moltes altres equips.

0: La gesta contra el Veszprém va atemorir a Europa. Venir al Palau es va convertir pràcticament en derrota segura. Però fins i tot els mateixos protagonistes reconeixen que aquell partit va canviar la història per sempre.
1: Si hubiéramos quedado con dos Champions League seguidas, si hubiéramos quedado como muchos otros, o sea, muchos otros. Y ahí está la clave. En esa ese cuarto de final para ganar la tercera Champions League es esa remontada durante esos 18 minutos. Y si no, igual hubiéramos ganado alguna más. Pero esto fue la leyenda, o sea, esto fue el momento clave.
2: Y para mí este mes la génesis de aquel Dream Team, ¿eh? Sense aquella victoria no hay aquel good Dream Team, segur.
3: El Veszprém va ser un... En aquest sentit, jo crec que un punt d'inflexió de que, escolta, ha vist a navegants, no?, que això ens han anat d'un pèl.
4: Iñaki Urdangarín, 14 temporades al primer equip del Barça.
3: I, per altra banda, confiança en el sistema, no?, en el sistema, en nosaltres i en el que teníem que vendria de futur, no?
5: Ara entrarem al que venia al futur, que va ser molt, però abans hem de descobrir un secret molt amagat.
6: El públic es posa les mans al cap. Últim atac del Futbol Club Barcelona. Si aconsegueix marcar el Futbol Club Barcelona, estarà a les semifinals de la Copa d'Europa. El Futbol Club Barcelona haurà fet el miracle.
7: L'última acció van marcar...
4: Xesco Espar, preparador físic i assistent de Valero Rivera al Dream Team i entrenador del Barça el 2004.
7: Crec que és el Valero que va marcar una jugada que deia bloqueo exterior que assenyalava donant un cop en el pantaló a la dreta.
1: Oye, esto lo llamaba amarillo o rojo, no me acuerdo.
4: Thomas Svensson, 7 temporades al Barça.
1: Amarillo del extremo derecho, amarrojo del extremo izquierdo.
2: Entrenat el dia abans, no un mes abans, sinó el dia abans, si arribem a una situació límit, si és...
4: Xavi O'Callaghan, 19 temporades al primer equip del Barça.
2: Sí, parladíssim, preparadíssim, estudiadíssim. Si arribem al final, farem aquesta jugada.
5: Però el pla no va sortir com estava previst.
8: Quan la pilota arribava en el lateral dret, la passava a l'extrem i l'extrem tirava un fly, que en aquest cas era el Jordi Fernández, i me'l tirava a mi.
7: Quan el Oca va donar-li la pilota al Jordi perquè tiri el fly, el Jordi surt. Pasa por la derecha, Luca. En lugar de nada que aplaudir, baja por la escala.
1: Claro, es que la reacción de todos, ¿no? Madre mía, Jordi, pero el pajarito, dice, siempre llama el pajarito.
8: Fa passes i tot, o sigui...
9: Sinteu la cara de tots, tu engegues la carrera pel fly.
10: Per sacar el fly i ell renuncia i tira cap endins i fa tres passets o quatre, em sembla que fa passos, i fa li dona l'Iñaki per fer el gol.
2: I clar, i això no estava en els plans, no? No estava en la idea d'aquella jugada. I clar, donar-li l'Iñaki, que acaba llançant de cadera, i tenim la sort que aquella pilota, milagrosament, entra.
1: I Jordi no entrava. I devuelve la pelota a Iñaki i dice, Iñaki, ¿pero qué hago? Ya me la casco, boom.
11: No se entera, i Iñaki se ve obligado a tirar. Sí. Era un fly, i Jordi no saltó al fly, i tiramos i entró, o sea...
3: Jo no estava a la meva posició, estava al centre i tenia que fer alguna cosa i no quedava massa temps. I mira, les coses van sortir. Vaig veure el llançament molt clar i me la vaig jugar. I me n'alegro molt per tot el que va suposar aquell gol, perquè va ser potser el moment més maco de la meva carrera esportiva al Barça, segur.
0: Probablement el gol més important de la història de la secció va ser fruit de la casualitat.
2: I no ho he preguntat mai, sincerament. No sé si és que no se n'oblida, no ho veu clar, té un dubte.
3: Qui coneix el Jordi, que és una manera d'ésser molt, molt particular, doncs sap que aquesta qüestió de l'aquella jugada podia passar.
0: Salmo, això ho hem de resoldre.
12: Hola.
5: Hola, amb en Jordi Fernández, si us plau.
12: Sí, sóc jo.
5: Hola, Jordi, què tal? Com estem? Sóc el Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio.
12: Bé. Hola, Ramon, com estàs?
5: Bé, molt bé. Escolta, a veure, trucava sí, perquè volia parlar amb tu de tota l'època del Dream Team, que tu també vas viure en primera persona, i hi ha un primer tema que ja d'entrada t'haig de preguntar, sí o sí, què va passar sí amb l'última acció del Veszprém?
12: Ja sabia que aniria per aquí el tema. Bueno, hi havia una acció que en principi estava preparada, però bueno, jo en aquell moment no la vaig veure clara i la vaig treure cap a l'Iñaki i havia temps i va llançar i va guanyar i va marcar el gol.
5: És a dir, tu sabies què et tocava fer i com havies d'executar, però vas decidir que no era prou clar i, diguem-ne, girar la pilota, tornar-la, no?
12: Sí, estava massa tancat, estava cobert i, bueno, com que no vaig veure clar l'entrada, doncs vaig tirar cap enrere, vaig tirar...
0: El Vesprem és la fotografia, el moment, el record nítid, però segurament el gran rival és el Badel Zagreb.

0: De les 5 Copes d'Europa que l'equip va guanyar de manera consecutiva, 3 van ser contra l'equip croat i de manera consecutiva.
1: El Badel Zagreb juga amb l'Ossert a la porteria, i Bandija lateral dret, Bilic lateral esquerra, Golutza de central, Zomba a l'extrem dret, Kavar, Patrick Kavar a l'extrem esquerra i Jovic de pivot.
2: Era un embol d'una altra època, en la veu del Josep Maria Batllori, el Bati, un món diferent al d'avui, però les finals contra el Badel, especialment a Zagreb, es van convertir en autèntiques gestes.
3: Croàcia, Sèrbia, Montenegro, aquests països que, bueno, que venien més lentament potser a l'Europa nostra, la més occidental, doncs tenien aquesta pressió i aquesta afició i aquesta manera d'expressar-se que feia por. La veritat és que feia por.
4: El primer any que estava més reciente la guerra de Iugoslàvia, jo recuerdo que los de los objetos que tiraban, aparte de mecheros y demás, eran balas. O sea, yo recogí alguna bala allí, ¿no? Era un ambiente totalmente hostil.
2: Els partits entre Barça i Badel ho tenien tot per acabar amb tensió, sobretot a Croàcia. Públic calent, dos grans equips, el Barça com a etern rival, la monarquia espanyola enmig, i Patrick Kavar, figura dels croats, deixant el Badel per anar al Barça.
5: Vam aterrar a l'aeroport.
6: Xavi O'Callaghan.
5: Va venir un autobús a buscar-nos a la pista, i aquell autobús no va parar enlloc fins a arribar a l'hotel. És a dir, a cada cantonada, a cada cruïlla, a cada semàfor hi havia policia parant el trànsit perquè passessin. I vam anar des de la pista, sense passar cap control, fins a l'hotel.
7: Però jo vaig recollir una navalla.
6: Xesco Spar.
7: Del camp, una d'aquestes suïsses oberta.
8: Ens van rebre en claus.
6: Enric Massip.
8: Va ser claus d'aquests de fàbrica, eh? Vull dir, no clauets petits, claus d'aquests grossos. Tota la pista, amb senadors, tot el que et puguis imaginar.
3: Que feia molt mal.
6: Iñaki Urdangarín.
3: A les cames, els maceros, quan te donaven un...
5: Jo recordo un periodista, crec que era el Manel Serres, amb les ulleres trencades del cop d'una... No sé què va ser, que li va caure, li van trencar les ulleres.
7: Jo he estat al Domes Portova i he vist 6.000 culs de cop. És a dir, no, és que hi havia una grada... Al Domes Portova que havien 10.000 espectadors. Però una de les grades la reservaven els boixos nois de l'època de l'equip de futbol.
2: Sí.
7: I els posaven en una grada, que és la que tu trobaves quan sorties. I trobaves 5.000 tios. No et deien "we will rock you", deien "we will fuck you". Quan t'ensenyava el cul, t'ensenyaven tots el cul. Era realment un lloc tètric, eh?
0: I amb tot això, el partit encara no havia començat.
9: Hi ha hagut agressió? Vermella per Svensson! Vermella per Svensson! Vermella per Svensson! Vermella per Svensson! Vaja, costa de creure que el Thomas Svensson, guanyant el Barça de 7 gols, pugui agredir, quan la pilota està a l'altra banda de la pista, a un jugador del Badel Zagreb. Em costa de creure. Em costa de creure.
4: Andrei Shevkin jugava con coquilla, porque el partido de ida le cogieron los testículos ahí de la plataforma, entonces un partido jugó con una coquilla de portero, ¿no?, para protegerse, ¿no?
5: Veníem també d'un partit al Palau, i tot s'ha de posar en context, molt agressiu. O sigui, nosaltres, s'ha de reconèixer també que nosaltres explotaven totes les armes, no? Vinien a final de Copa Europa, ahir sortíem amb el ganivet entre les dents i no hi havia contemplació. O sigui, aquell equip no s'arrogava davant de ningú. I, perdona'm, si s'havia de donar una hòstia, es dona bona hòstia. I allà se van donar. Jo recordo estampar-se contra el pal un jugador de l'equip contrari,
2: mig de Zomba,
5: amb una topada amb el barro, recordo el nas trencat de l'extrema esquerra de l'àrea de Zagreb entrant a llançar un cop del Mateo. Aquell partit d'anada va ser molt bèstia, i hi ha imatges a l'acabar el partit d'amenaces de castellar el coll allà, i a la tornada, pues, clar, el nivell era molt bèstia.
8: Jo no puc tenir por que em donin a la cara. No puc tenir por que em trenquin el nas a la primera acció, o una costella, que ja passava. Per què? Perquè si tinc por, és el que ells volen, que no m'acosti, i llavors em guanyaran.
4: I a los extremos nos mataban. Antes te cogían, te pegaban, y si fallaban, mala suerte, no pasaba nada. Hubo auténticas batallas campales ahí. Zagre contra nosotros y nosotros contra Zagre. Nadie se achicaba.
6: Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Àudio.
6: Som podcast.
10: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Rècords. Capitans i enemics. La història darrere del Dream Team del Barça d'handbol.

0: Les victòries, els títols, les celebracions a la plaça Sant Jaume, perquè sí, l'equip d'handbol també anava a la plaça Sant Jaume a celebrar els títols, van convertir els protagonistes d'aquell equip en cares habituals de l'imaginari culer.
1: Però una figura emergia per sobre la resta, la de l'entrenador, Valero Rivera.
0: Valero va ser durant 20 temporades l'entrenador del primer equip del Barça. Va estar un total de 32 anys al club, entre la pista i la banqueta. Amb ell d'entrenador, la secció d'handbol es va convertir en l'equip dominant a Europa. Entre altres, 6 Copes d'Europa, 12 Lligues a Sobal i 10 Copes del Rei.
1: Valero és una figura amb moltes arestes i la primera d'elles és, evidentment, el seu talent i determinació. Un tècnic que tenia una idea al cap i que va ser capaç de fer evolucionar el seu esport.
2: Des que jo vaig arribar, a mi em va vendre aquest projecte, no?
3: Iñaki Urdangarín.
2: El projecte de dir, escolta, aquí volem fer una secció d'handbol gran a Europa. No gran a Espanya només, sinó gran a Europa.
4: Además, lo dije el día que me fui, lo que más voy a echar de menos son los entrenamientos de intensidad.
3: Thomas Svensson.
4: O sea, que yo no me gustaban los entrenamientos largos y lentos y que he tenido con algún otro entrenador y táctico. Todo. Él iba a toda hostia. O sea, toda hostia. Y es lo que a mí me encantaba. Me encantaba. O sea, los entrenamientos fueron espectaculares. No. Y si teníamos que descansar, descansábamos. Y las vacaciones eran largas. Y pero cuando trabajábamos, trabajábamos a toda hostia. Eso sí.
5: Empezábamos a estudiar malos rivales cuando antes no se estudiaba.
3: Antonio Carlos Ortega.
5: Luego empezaron a salirle equipos como el Alemán, sobre todo Valladolid. Empezaba a estudiarnos y nos empezó a gustar cada vez más trabajo ganar.
4: Cambio de defensivo, que durante una época que habían jugado 6-0, la anterior gran época con el Buyo, pues habían jugado 3-2-1, y apostamos por O'Callaghan, apostó por O'Callaghan como avanzado, y fue una cosa totalmente nueva, y la verdad es que nos costó alguna derrota, que otra derrota en el principio, y yo no veía... nadie podía imaginarse que íbamos a ganar 5 seguidas, pero sí que me podía imaginar que íbamos a pelear por la primera, ¿no?
6: Contaré un secret. El primer exercici, el primer dia que va començar aquell entrenament de pretemporada, el primer exercici vaig durar 10 segons com avançar.
3: Xavi O'Callaghan.
6: Té el malament que ho vaig fer. I em va canviar. Sí. Això és verídic, verídic, absolutament.
1: La defensa 5-1 i la velocitat en el joc es van convertir en l'element diferencial d'un equip que reunia capacitat de sacrifici i talent.
0: Però Valero, a banda de tenir un nou handbol al cap, tenia una manera molt específica d'entendre l'esport professional i la vida.
7: Traspassava a vegades les línies, diguéssim, de personals també, no? Perquè ell tenia una incidència molt gran amb la vida personal també de la gent, de com vesties, de com et comportaves, no?
6: Era molt autoritari. Era forma... Sí, perquè era com ell era el que manava, no? O sigui, el poder... estava en l'entrenador. Aquell equip no podia discutir que tenia el poder, perquè el president Núñez, i això és un dels secrets dels entrenadors que duren, la seva confiança era l'entrenador. I l'entrenador tenia tot el poder. I això és com ha de funcionar un equip.
8: Hi havia vegades que els jugadors costava d'aprendre.
3: Fernando Barbeito, 11 temporades al primer equip del Barça.
8: No dic que no estiguessin ben fetes. Jo dic que costava d'entendre potser la rigidesa del Valero, no? Aquest caràcter tan fort que té i la rigidesa i la disciplina.
4: Tenia un punto de humanidad fantástica en los asuntos cuando, por ejemplo, tocaba la familia. Mi padre tuvo un infarto y dice, Tomás, lo primero es lo primero. Que a veces que decía, oye, vete a la selección, pero sabes, lo primero es lo primero. Entonces ya el Barça era más importante que la selección, pero cuando se trataba de la familia, tenía un corazón enorme. Decía, Tomás, vete ya para casa. O sea, padre, solo tienes uno y nunca lo olvidaré, ¿no? Pero la verdad que él, en ese aspecto fue muy tierno. Otro aspecto fue muy duro, muy duro. O sea, con las reglas y todo esto, y con algunos que él lo tenían en el punto de mira.
9: El Valero tenia una manera molt concreta d'entendre el rendiment, no? I d'entendre la vida.
0: Aquesta manera de gestionar el grup va ser indubtablement una part de la clau de l'èxit, però segurament va ser també un dels motius del seu final i que ens porta fins al dia d'avui. Però això ja ho veurem més endavant.
1: La relació entrenador-jugador sempre és una relació particular, i més amb un lideratge tan marcat. Per això, qualsevol element es converteix en un petit camp de disputa, en escenari per una rebel·lió, fins i tot una oliva. Tu menges olives o què?
10: Sí, m'agrada molt.
3: Iñaki Urdangarín.
10: M'agraden. Ja sé que hi ha un personatge que no li agraden gaire ni encara que estiguin a prop.
5: Però en les ensalades de l'equip no havia, por lo menos para la mesa donde estaba Valero.
0: Valero Rivera no suportava les olives i estaven estrictament prohibides en la dinàmica de l'equip. Una altra cosa és d'on venia aquesta mania i, com qualsevol llegenda, amb el pas dels anys es va difuminant.
1: Fernando, a tu t'agraden les olives?
11: A mi sí.
1: És curiós, perquè de moment, amb tots els protagonistes amb qui he parlat, tots m'heu dit que sí que us agraden les olives.
3: Fernando Barbeito.
11: Sí, jo crec que, bueno, les olives és un aliment que potser li agrada a quasi bé a tothom. I és cert que el Valero, doncs, tenia al·lèrgia.
9: No calia prohibir-les.
3: Xesco Espar.
9: Ja ningú en posava perquè sabien que no li agradava.
1: Sí?
9: Sí, sí, és normal. No hi havia mai olives a la manida, perquè ell, no és que no li agradés, tenia com al·lèrgia a les olives, eh? No era una qüestió més psicosomàtica que no pas, no és que no li agradés. Hi havia moltes coses que no li agradaven al Valero i tothom les podia fer.
7: La història venia que la seva família havia tingut una bacallaneria,
1: sí.
7: I crec que les va avorrir o alguna cosa, llavors en els dinars que fèiem, pues ja en el menú que enviava el doctor en els hotels ja era sin aceitunes, sense salades, sin aceitunes, que pensaves, bueno, perquè no se les mengi ell. Però no, les amanides es treien alguna vegada, que per error pues, vas a l'hotel a Cuenca i et posen l'amanida i les posen. Bueno, el Valero les veia i les feia treure, sí. No li agradaven.
4: La història que me explicó él, Valero, en su momento era que estaba en el colegio y lo obligaron. No podía y le sentó muy mal. Entonces, yo creo que ahí viene el colegio de una historia de que cuando era muy joven y se le quedó.
6: Yo recuerdo un viatge, crec que era a Sant Sebastià, a Donosti, on es van equivocar i van posar olives. I el Joan Marí, que era el delegat en aquella època, sempre enviava el fax, s'enviava fax en aquells moments, s'enviava el fax al menú i ben marcat sin olives. I clar, quan arribaves i hi havia olives, doncs era una conya entre els jugadors per... Al final, els jugadors també, d'una forma, t'has de rebel·lar contra l'entrenador, que és el poder establert, i et rebel·les amb tonteries, com això, que hi ha olives sí que et fa la gràcia, o que no surti alguna cosa bé, doncs fa
1: riure. Petites victòries
6: que no són més que això, petites victòries sense cap transcendència, però que alimenten a l'equip el seu esperit rebel. Perquè al final sempre és una relació d'amor i odi, la d'entrenador-jugadors.
0: Aquests èxits i records, però, van acompanyats d'una vida interna més complexa del que molta gent es pensa.
12: Què es pot dir d'aquesta tercera Copa d'Europa consecutiva?
13: Doncs que ha sigut un dia... ha sigut molt maco, un dia molt feliç i molt, molt satisfet i molt content.
12: Aquí es despedeix Enric des de l'avió que va de Croàcia a Barcelona. Adéu.
1: Les victòries, els títols i els rècords sovint mitifiquen els seus protagonistes i, per extensió, les relacions que tenen entre ells. I el Dream Team d'en Bol n'és un dels exemples més clars.
4: Però sí que havia algo inevitable, quizás, que venia d'antes.
3: Thomas Svensson.
4: Una de las primeras palabras que yo escuché, y Rafa también, que es raro, que nos han dicho dos o tres veces que hay hipocresía. Nos quedamos con poseer, porque parece que todo el mundo se lleva muy bien. Y con el tiempo que veíamos que quizás tiene razón, que había un grupo que iba a cenar por un sitio, otro grupo que iba quizás a cenar otro sitio.
6: Pero cuando estaban al dins del vestido, cuando estaban a la pista, allò era una pinya, allò anava amb amor, si no, no hagués funcionat. Però fora no érem els millors amics i hi havia grups, evidentment, sí.
11: Quan va fer tant l'Iñaki Urdangarín, jo i potser dos o tres jugadors més.
3: Fernando Barbeito.
11: Portàvem més anys des de que vam pujar al primer equip amb 17, 18, 18 anys. Portàvem molt de temps junts, molta afinitat, i es van anar afegint jugadors. Que nosaltres teníem més afinitat, és cert, que ells tenien una afinitat entre ells, també és cert, que nosaltres havíem viscut experiències i molt de temps abans ja érem molt amics d'abans, també. Bueno, sí, és cert.
7: Uns que eren de més confiança meva, o lo Callahan en aquell moment, i després amb gent pues, com el Mateo, com amb el Thomas, com l'Andrei Chekin, i tenia potser menys amb aquest grup de gent, que potser ells venien junts d'haver pujat a baix, però ens portàvem correcte, però bueno, al final l'equip és veritat que semblava una mica que hi haguessin una mica dos bandos, no? Tot i que sempre anàvem a una, i que per molta gent fins que tots eren molt amics, que no és veritat.
4: Era un equipo pequeño, que se hizo grande. Y con el éxito, evidentemente, puede haber, en cierta manera, alguna envidia de vez en cuando.
7: Si ets a ser sincer, jo veia diferències. Hi havia tot el pes de l'equip el portava el grup majoritari, és a dir, això és la veritat, que eren els titulars.
0: Masí, Pocàlegan, Garralda i Svensson per un costat, Barrufet, Urdangarín i Barbeito a l'altre, amb tots els matisos que hi vulguis posar, i enmig la figura de Valero Rivera i una decisió dràstica.
4: Fue muy duro, un golpe muy duro para Enric, porque Enric amava ser capitán, ¿no?
1: L'estiu de 1999, després de 4 Copes d'Europa consecutives, Valero Rivera decideix treure la capitania a Enric Masip i donar-li a David Barrufet.
7: Llavors, a mi em va semblar que, bueno, pues, que en aquell moment traspassaves el poder d'un cantó a l'altre, que no era el poder de la gent que jugava ni la gent que portava, que entrava al vestidor i deia: "Nanos, avui a posar les piles i tothom, saps, una mica firmes."
1: Però l'Iñaki i el Barro, a ulls del gran públic, eren gent important, eren gent que passava.
7: Bueno, en aquell temps no, el titular era el Mateo, no era l'Iñaki, i el titular era el Tomás Svensson, i no era el Barro. De fet, el Barro venia de ser suplent de Lorenzo, però el fitxatge que ens dona a les 5 Copes d'Europa, el valor afegit per mi és Tomás Svensson d'aquest equip. Passàvem juntament amb el Barro, que era un bon segon porter, que en aquella època no era com ara, que jugava un partit cada un. Abans jugava el titular sempre.
0: Les conseqüències d'aquella decisió encara ressonen avui en dia, però això ja ho veurem després. El que és important és entendre per què Valero va decidir fer aquell canvi.

0: Passen 11 minuts de les 5 de la tarda, continuem en directe. Els vull presentar ara un esportista que ahir ens va fer aixecar tots plegats de la cadira perquè va ser l'artífex d'una autèntica remuntada històrica. Estic parlant de l'Enric Massip, del capità de l'equip d'handbol del Futbol Club Barcelona. Enric, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, molt cansat.
2: És a dir, que Enric Massip adquireix un protagonisme per sobre del que té el col·lectiu, amb la importància que li donava Valero al col·lectiu.
3: Sí, jo definiria així. Crec que crea una mica de sensació per ell que no li agrada que surto de la norma, no? I després també hi ha un punt d'inflexió, és quan ell aquí coneix amb el tema de la infanta, que el capità era jo, i el més conegut pues, va passar a ser l'Iñaki pues, amb aquest afer, no? Llavors és veritat que quan l'Iñaki era inaccessible perquè pues, la Casa Real, el club, ell mateix, o sigui, no hi havia accés. Bueno, d'alguna manera, de retruc, anaven al plan B, i el plan B, aquí no sé què és, Massip.
4: Escolta'm, em pots passar l'Urdangarín, sisplau?
5: Posa't al pati.
4: Hi ha l'Iñaki Urdangarín?
5: Sí, li preguntarem si es vol posar.
4: Sí.
5: Un moment, eh?
4: Sí, sí. Ai, quina por. Espera. Estem a l'espera de...
5: Que està parlant per telèfon, que no es pot posar.
4: Ei!
5: Està parlant per telèfon, que tenim els mòbils oberts, doncs aquí tothom aprofita i tothom parla.
4: I amb qui parla, Enric?
5: No, veritat que no ho sé, m'imagino que amb la senyora.
4: Amb la senyora. Llàstima, podia fer l'entrevista de la meva vida? Bueno, no, és perquè no... A veure, millorant lo present, Enric, vull dir.
5: Sí, no et preocupis, que jo ho entenc,
6: Quedeu-vos amb l'Andreu Bonafuente, que després veureu que és molt rellevant.
7: I potser l'Enric, que té un caràcter molt dur, és un guanyador... Potser també ell volia la seva part de protagonisme.
8: Yo creo que en ese momento él tomaba una decisión, para mí fue errónea, pero...
9: ¿Qué va a ser errónea para tú?
8: Bueno, errónea. Bueno, él lo veía de esa forma y yo creo que te ha tomado la decisión bastante rápida, evidentemente hablando con el presidente, ¿no? Él lo hacía convencido que era lo mejor para el equipo, acertado o no. El año siguiente ganamos todo, pero ya no ganamos después.
6: Ara sí, tornem amb Buenafuente. Recordeu el seu programa a TV3, La Cosa Nostra? Doncs segurament aquell programa va ser el detonant de la relació Valero Massip i el canvi de capitania.

0: Gràcies. Gràcies. Bona nit de nou. No sé si ho sabíeu, 2:15 pràcticament, no sé si ho sabíeu, però el Barça d'handbol és campió de Lliga, senyores i senyors. Gràcies. Avui el... Bueno, ja sé que no és notícia.
1: Avui ha guanyat per 24-30 a la de Mar de León. I ja tenen un nou títol a la butxaca. Això és un no parar. Vull dir, aquests homes surten de casa i guanyen, i guanyen. I en crec que tenim comunicació telefònica en aquests moments amb aquest...

0: dic, bueno, els resultats són els que són, però que guanyen i perden són els jugadors. Me'n recordo perfectament que vaig contestar això expressament per no dir que era ell, que sí, penso que és ell, perquè a nivell de club ha sigut el millor entrenador de la història, no? Però jo no vaig voler-ho dir.
1: Jo només vull saber si tu aquell dia estaves davant la tele i vas veure allò.
2: Sí.
1: Tu en algun moment a casa teva veient allò vas pensar, ai, que tindrem niu.
2: Sí, clar, evidentment. Evidentment. Estava ben clar. Estava ben clar.
1: Doncs tu també estaves a casa teva veient el Buenafuente.
3: No? Sí, això també ho recordo. Sí, sí. Sí, una altra, una altra. Sí, sí, com sempre, no és una situació, són situacions.
1: Però, escolta, quan Buenafuente li diu qui és el millor entrenador que has tingut i l'altre no diu el Valero, tu allà què penses?
3: No, pues perquè la relació en aquell moment està deteriorada pel dia a dia. És com un matrimoni.
4: Masí perd el braçal de capità en favor de David Barrufet. El que molta gent no sap és que la intenció del tècnic no passava pel David. Valero volia que el capità fos Iñaki Urdangarín.
1: El que molta gent no sap és que sí, el Valero decideix fer el canvi de capitania, però que la seva intenció era que el capità de l'equip fossis tu.
5: Ah, sí? A mi això no ho sabia tampoc. Qui t'ha dit això? Tu saps més que jo, eh? Com ho saps, tot això? És la primera notícia que tinc, és la teva. No sabia que jo estava a les quinyeles per ser el capità.
1: No ho vas parlar mai amb ell, eh?
5: No, mai, mai, mai. Mai m'ho ha dit.
4: Però tornem al vestidor. Les relacions entre Valero i Masip i entre Barrufet i Masip es van anar trencant fins al punt de quedar esmicolades.
6: La relació amb l'Enric serà professional.
7: Valero Rivera, l'entrenador del Dream Team.
6: I al nivell d'amistat que ell vulgui.
4: Sense anar més lluny, l'any 2004, Masip va renunciar a la secretaria tècnica de la secció per incompatibilitat amb Valero. Però a tota aquesta història hi falta encara una veu.
1: Hola, David.
8: Sí, sóc jo.
1: Què tal? Sóc el Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio.
8: Hola, Salmo.
7: David Barrufet, porter del Barça d'handbol durant 22 temporades.
1: Escolta'm, a veure, estic fent un reportatge sobre el Dream Team, sobre la vostra època, els èxits, les victòries, els títols, però també les relacions que teníeu en aquell vestidor, i especialment la teva amb l'Enric, i m'agradaria poder comptar amb el teu testimoni.
8: Bueno, t'agraeixo molt, però m'estimo no més de parlar.
1: I per què, si es pot saber?
8: Sí, mira, perquè jo ja no estic al club i no vull ni cap problema ni perjudicar ningú, no? Digui el que digui, es pot malinterpretar i aquest món hem vingut a gaudir. Crec que el passat és el passat, que els records i les vivències d'aquella època s'han anat desdibuixant o modificant pel pas del temps i les experiències personals de cadascú en aquest temps, no? Estic segur que cada un de nosaltres ho va viure i ho va sentir de la seva manera, i és passat. Sí que et diré que els anys que vaig passar al primer equip em dedicava a jugar i a gaudir del somni d'estar al Barça. Prefereixo recordar els èxits esportius que van tenir i la resta per mi no té cap importància.
1: Vale, em sap greu, però si t'ho repenses ja ho saps.
8: Merci, t'agraeixo. No, el que sí que m'agradaria afegir és que em sento superorgullós d'haver sortit de la pedrera, d'haver aconseguit jugar al Barça, d'haver estat capità durant molts anys i, evidentment, de formar part del Dream Team, no? I una cosa que sí que vull que quedi molt, molt clara és que, i per sobre de tot, que sempre seré un cul més, estigui on estigui. Això ningú m'ho podrà treure.
1: Gràcies, David.
8: A tu, perdona, eh?
4: Les conseqüències d'aquelles relacions personals arriben fins a dia d'avui.
1: Deies abans, ara quan fem trobades de Dream Team, perquè feu trobades de Dream Team, sí. I de fet, si, fins i tot, si no vaig errat, hi ha un grup de WhatsApp que es diu
0: sí,
1: Dream Team.
0: Dream Team, sí.
1: Però no hi són tots.
0: No, no hi són tots.
1: Aquesta decisió també hi és.
0: Però això ha sigut, sí, aquesta decisió ha sigut, però perquè personalment hi ha gent que no s'havia involucrat amb el Dream Team, no perquè et diguin, tu fora. O sigui, el Dream Team en si hi cabria molta més gent de la que hi ha. Alguns perquè no han estat mai interessats en estar-hi.
1: Una pregunta. Sempre has estat tu l'administrador
0: sí.
1: del grup de WhatsApp?
0: Sí, ho vaig fer jo. Però jo primer ho vaig fer amb la gent, no només amb amics. Amics puc considerar com un germà el Mateo, perquè és així. I amics, el Tomàs, l'Andrei, l'Oca. Menos, perquè tenia menys relació, Ortega i Guijosa, per exemple. Però bueno, hem tingut una molt bona relació, no? Vull dir que no és allò un grup d'amics. O sigui, bueno, amb gent que sempre ha viscut i quan ha parlat d'aquest equip se li ha posat la pell de gallina.

0: Inés emociona, encara ara.
1: Bueno, es diu Tim, sí, es diu Tim perquè som un grup, sí. Però és un dels grups, diguéssim, que té més afinitat, diguéssim, o una part dels... Sí, no tenim un grup de tot l'equip, no el tenim.
2: Al pas dels anys, però, ha anat mutant la realitat d'aquests dos blocs. Després d'anys d'enemistat, Valero Rivera i Enric Masip van recuperar la relació a tomb de la campanya electoral del 2021 al Barça. També Iñaki Urdangarín va refer relacions amb Masip i fins i tot va entrar al Barça a fer una beca.
3: Tu dius, aquell grup s'ha anat unint, però, per exemple, hi ha un grup de WhatsApp que es diu Dream Team, on no hi és tot el Dream Team.
4: Sí, bueno, ha habido gente que se ha unido, sí, bueno, ya sabes, no hay que especificar cosas, ya se sabe, ¿no? Que...
5: Antonio Carlos Ortega.
4: Bueno, pues la salida de Barru aquí del club y eso, pues ha creado alguna herida, ¿no?, que está abierta, ¿no?
3: I això vincula amb l'altre que volia fer, i és que si consideres que aquelles coses que van passar en el seu dia, a vegades, o d'alguna manera, directa o indirecta, poden tenir a veure amb com conviu la secció d'handbol del Barça avui en dia?
4: No sé. No sabré contestar-te a esto. No sabré contestar-te a esto. Yo creo que no.
6: La realitat és la realitat. L'Enric va sortir del club. No va saber.
5: Fernando Barbeito.
6: És molt amic de l'actual president, del Joan Laporta, i ha tornat. Que ara ens trobem que al primer equip del Barça està el Carlos Ortega i està el Thomas Svensson, que no estava a Barcelona, que estava vivint a l'estranger, que estava en un altre equip, i ha vingut aquí perquè, evidentment, hi ha una relació amb el Carlos Ortega i amb l'Enric Masip. Això està claríssim.
0: El que estava també amb la tele tapa, no compta. El Valero també estava abans.
5: Enric Masip.
0: Realment, l'únic que ha canviat és l'entrenador, que és el Carlos, que ja he dit abans que no era amic meu. El Thomas Svensson, que el Thomas, com a entrenador de porters, és el millor que pot haver-hi. De fet, abans que entréssim nosaltres, Barro i Pasqui el van a tocar perquè entri a treballar.

0: Aquesta és la intrahistòria del millor equip d'handbol de tots els temps i aquests són els seus protagonistes.
1: Valero Rivera.
0: Va ser durant 20 temporades l'entrenador del primer equip del Barça. Va estar un total de 32 temporades al club, entre la pista i la banqueta. Amb ell d'entrenador, la secció d'handbol es va convertir en l'equip dominant a Europa. Entre altres, 6 Copes d'Europa, 12 Lligues de Sobal i 10 Copes del Rei. Rivera, un cop fora de la banqueta, ha estat assessor esportiu dels presidents Rossell, Bartomeu i Laporta. Després d'anys d'enemistat, va recuperar la relació amb Enric Masip a tomb de les eleccions al Barça el 2021. Actualment, Rivera manté un contacte mínim amb David Barrufet. Valero Rivera ha refusat participar en aquest documental.
1: David Barrufet.
0: 22 temporades defensant la porteria del Barça, on va arribar des de les categories inferiors. Va guanyar 71 títols, el rècord absolut de la secció d'handbol. 7 Copes d'Europa, considerat per la Federació Internacional com a millor porter del món en dues ocasions. Va ser mànager de la secció d'handbol des del 2015 fins al 2021. Amb l'arribada al poder de Joan Laporta, va ser acomiadat del club. Actualment, el seu fill Ian viu a cavall entre el primer equip i el filial.
1: Enric Masip.
0: 14 temporades al primer equip, on va arribar procedent del balonmano granollers. 6 Copes d'Europa. Un dels millors jugadors del món en la seva posició. És el quart màxim golejador de la història de la Lliga Sobal amb 1.682 gols. Actualment és assessor personal del president Joan Laporta. Com Barrufet, ha exercit el càrrec de mànager de la secció d'handbol des del 2006 fins al 2013.
1: Xesco Espar.
0: 7 temporades com a preparador físic de l'equip i un dels assistents de Valero Rivera. El 2004 va agafar la direcció de l'equip com a primer entrenador, aconseguint, sobretot, una Champions, una Lliga i una Copa del Rei.
1: Xavi O'Callaghan.
0: 19 temporades al primer equip del Barça, 7 Copes d'Europa. Des de la seva retirada, ha continuat vinculat al club, exercint diferents càrrecs.
1: Fernando Barbeito.
0: 11 temporades al primer equip del Barça, 4 Copes d'Europa amb el Barça, una també amb el Portland San Antonio, actualment entrenador de la Lliga Francesa. Va ser assistent de Valero Rivera a la selecció espanyola. Amb David Barrufet com a mànager de la secció, es va convertir en entrenador adjunt de Xavi Pascual a la banqueta del Barça.
1: Thomas Svensson.
0: 7 temporades del primer equip del Barça, on va arribar procedent del Bidasoa Irún. 5 Copes d'Europa com a blaugrana, una com a jugador del Bidasoa. Des del 2021 és l'entrenador de porters del primer equip blaugrana.
1: Antonio Carlos Ortega.
0: 11 temporades al Barça, 6 Copes d'Europa i des del 2021 és l'entrenador del primer equip.
1: Iñaki Urdangarín.
0: 14 temporades al primer equip, 7 Copes d'Europa. El seu fill Pablo, jugador del Granollers, va ser també jugador del primer equip del Barça la temporada 21-22. Al març del 2022, Urdangarín va tornar al Barça realitzant les pràctiques d'un curs d'entrenador. Soc el Ramon Salmorri i això ha estat Capitans i Enemics, la història darrere el Dream Team d'handbol.
1: Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.

0: Guió i redacció, Ramon Salmurri. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Oleart i Ramon Salmurri. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Tarré i Sergi Camps. Agraïments, David Barrufet, Enric Massip, Xesco Espar, Xavi O'Callaghan, Fernando Barbeito, Thomas Svensson, Antonio Carlos Ortega, Iñaki Urdangarín, Josep Maria Batllori, Laia Tudel, Jordi Costa, Sònia Gelmà, Xavi Campos, Raül Orgales i el Servei de Documentació i Arxiu de Catalunya Ràdio.
1: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Àudio.
0: Som podcast. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
1: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
1: Cada dia a les 7, tot costa.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
1: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
2: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. Bona tarda. Són les 8.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.

0: Els ajuntaments que s'oposen al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, asseguren que és un despropòsit i demanen que se'ls tingui en compte per fer-ne un de nou. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions a aquest pla. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president nord-americà. La UNESCO alerta de les intencions d'Israel d'expropiar un jaciment mil·lenari situat en territori palestí. El govern de Netanyahu argumenta l'herència jueva de les ruïnes de Sebàstia, al nord de Cisjordània, per ocupar-les. Alguns arqueòlegs israelians l'acusen de manipular la història. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia que Corea del Nord prepara l'enviament de fins a 50.000 soldats per combatre al costat de les forces russes. Davant l'espiral dels combats al Papalló 14, demana als dos bàndols que els atacs no afectin la població civil. Rússia explora fórmules per reclutar soldats per la guerra d'Ucraïna davant les dificultats cada cop més grans per atreure'n. Ha esgotat el recurs del patriotisme, la propaganda del Kremlin ofereix diners com a reclam i pressiona els estudiants universitaris perquè pilotin drons. La Generalitat Valenciana ordena l'evacuació del municipi de Catí a l'Alt Maestrat davant la proximitat de les flames. D'altra banda, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que redueixi la intensitat de les ràfegues de vent a la zona de cara al vespre i la nit. Les captures de senglars a la zona de Collseroles ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable perquè els casos positius es mantenen només a la zona confinada. Els especialistes adverteixen dels riscos de veure l'eclipsi solar de dimecres sense la protecció d'unes ulleres homologades. Recorden que no hi ha cap mètode casolà que funcioni i que els danys a la retina poden ser irreversibles. Pel que fa als establiments turístics, molts han arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per la nit del 12.
1: Esports. La ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició i tanca el seu primer tour a una cinquena posició general. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè. I des de les 7 es disputa la final del torneig d'històrics amb el Badalona, enfrontant-se a l'Europa. Ara mateix som al descans. Badalona 0, Europa 3.
0: I al temps estan arribant algunes tempestes per Ponent i també n'arribaran a l'Alt Pirineu, però en general seran desgastades. Demà hi haurà núvols i clarianes a la meitat sud amb algun petit ruixat. A la tarda s'esperen noves tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3Cat Info. 3Cat Info i Catalunya Ràdio. En emissió conjunta.
0: 8 i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Després que el govern ha informat que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, els alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de reformular-lo. És el que ha explicat aquesta emissora l'alcalde de Vilademuns, Àlex Terès, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Assegura que el pla actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria l'ICAN. És un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater, reitera que volen que se'ls tingui en compte.
4: Tot això és un despropòsit. Ja som 309 ajuntaments de 38 comarques que estem oposats d'aquesta manera. Sempre diem oposats en aquest Plater i sempre hem demanat ser part de la solució.
0: El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica, assegurant que es compleixen els objectius previstos en els pròxims anys. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que hi hagi debat sobre l'energia que es consumeix i que cal una reflexió que vagi més enllà.
5: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica, no? El plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
0: Els opositors al pla es mostren en desacord en diversos aspectes, com la ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana, preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Benjamin Netanyahu, que havia mantingut silenci durant aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Donald Trump. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i també a Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. I encara a Israel, el govern vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit aturar de moment amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel desperta indignació també entre els arqueòlegs israelians. Sebastia, Jordi Brascó.
7: Malgrat a Sebàstia, hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arad.
8: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
7: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shaveh en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència a l'alcalde de Sebastia, Mohammed Azem.
9: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebastia a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebastia.
7: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebastia, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
0: A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat en el futur, podran emprar també contra el seu veí i enemic Corea del Sud. Ucraïna ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre russos i ucraïnesos, El Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
10: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides avui per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat tres persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. I com explicàvem, Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
11: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'experta en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
12: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
11: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
12: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
13: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
14: Ты всегда ставил себе высокие цели.
11: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
14: Присоединяйся к своим.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 8 i 13 minuts, la Generalitat Valenciana ha ordenat aquesta tarda l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames. L'ordre s'ha comunicat als veïns a través del sistema Esalert. L'incendi forestal, que afecta principalment la zona de Tírig, ja ha cremat unes 400 hectàrees i té un perímetre d'uns 15 quilòmetres. L'Agència Estatal de Meteorologia creu que les ràfegues de vent afluixaran de cara al vespre i la nit, cosa que facilitarà les tasques d'extinció. D'altra banda, l'incendi que crema niebla a Huelva ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població. Tot i això, Antonio Sanz, el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta Andalusa, ha mostrat optimisme davant l'evolució del foc.
15: El incendio sigue siendo complejo. Nos toca todavía un día difícil, pero somos más optimistas respecto a los avances que pueden producirse en el día de hoy.
0: A l'oest del Canadà, la província de la Columbia Britànica, l'incendi forestal que continua actiu ha obligat a evacuar més de 20.000 persones. El foc va començar divendres al vespre i a hores d'ara ja ha calcinat més de 10.000 hectàrees i ha arrasat diversos habitatges. Els responsables d'emergències de la zona asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai aquest país, el Canadà. Les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'ha analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu, en declaracions a Trescat Info, que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
16: Nosaltres treballem amb la previsió de que aquesta tardor hem de tenir bones notícies pel que fa a aquest objectiu. Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població.
16: El fet que les persones no estiguin passejant ara mateix per certes zones del medi natural doncs ens ajuda moltíssim a augmentar l'efectivitat i l'eficiència d'aquests mètodes, així com també disminuir el risc de perill, no?, que puguin suposar altres mètodes de captura, com poden ser doncs, els aguaits nocturns o els recorreguts que fan els agents rurals.
0: De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa. És un quart de nou tocats a aquesta emissora amb la emissió conjunta 3CAT Info Catalunya Ràdio, primària de servei. Última hora de la mobilitat a les carreteres i autopistes. Us resseguim amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Xavier. No gaire mobilitat en aquesta tarda de diumenge, almenys no com és habitual. En tot cas, on hi ha retencions és a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, en sentit sud, hi ha 3 quilòmetres de retenció, i també a la Roca del Vallès, també en sentit sud. A l'N240, a Montblanc, en sentit nord, a la 2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit nord, per un accident entre dos turismes. Hi ha només un carril obert. També hi ha llargues cues a la C31 i posteriorment C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada i també a la C35 a Maçanet de la Selva en sentit sud cap a l'enllaç amb l'AP7. I a més, per obres hi ha retencions a la Ronda de Dalt a l'altura de la Vall d'Hebron a la sortida 5 en tots dos sentits. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies. Bona tarda, Carmina.
17: Bona tarda.
0: El temps. A punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
18: Estem tenint una tarda molt càlida. Avui la temperatura s'ha enfilat fins als 39 graus a molts llocs de les comarques de Girona. Per exemple, Anglès, a la Selva, la Bisbal d'Empordà, també 39 a Banyoles, i destaquem els 40 graus pràcticament que s'han assolit a Castelló d'Empúries. També tenim tempestes que s'estan formant sobre l'Aragó i que estan arribant desgastades a les comarques de Ponent. Tot i això, poden deixar algun xàfec puntualment fort, fins i tot de cara al vespre o primeres hores de la nit podrien arribar-ne a l'Alt Pirineu. Demà s'espera un dia variable, amb molta calor, molta xafogor aquesta nit. En aquest sentit tenim un avís de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i és que justament en aquestes zones del sud del país demà es formaran força núvols baixos que incrementaran la humitat i, per tant, la sensació de xafogor. La idea és que durant el matí aquests núvols poden anar apareixent en altres llocs de Catalunya i fins i tot podrien arribar a deixar petits ruixats molt dispersos, semblants als que hem tingut avui. A la tarda s'espera una mica més d'activitat tempestuosa al Pirineu i també al voltant dels ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en pròxims dies, sembla que durant pràcticament tota la setmana es mantenen els ruixats de tarda al Pirineu, potser també les comarques de l'oest, i les temperatures continuaran sent altes.
19: 3CAT Info. A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
20: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
19: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
21: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
19: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
22: 3CAT Info. 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 8 i 19 minuts a 3 dies, ara ho escoltàvem, per l'eclipsi solar. Els experts insisteixen que cal veure'l amb totes les garanties, amb els ulls ben protegits, per poder-lo gaudir amb total seguretat. Això vol dir fer servir ulleres homologades per evitar lesions oculars que podrien ser irreversibles. Recordem que no hi ha cap mètode casolà que eviti els danys a la retina i els especialistes recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, inclús en la fase de totalitat. l'únic moment en què es podria observar el fenomen astronòmic a ull nu. Sentim el doctor Pere Romero, és professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a aquesta casa.
1: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes i compta és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els 2 ulls.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació de l'eclipsi serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla Miquel López, el seu director, en declaracions a 3Cat Info.
3: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps. Normalment les estances són de 2 nits, tenim de 1, de 2, de 3. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. Un eclipsi solar de dimecres vinent que genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa a una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on es pot observar i tota mena de continguts relacionats. Així explicaven com ho han viscut alguns ciutadans de Barcelona.
4: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
23: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és la notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
24: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
0: Els experts ho descriuen com un exemple més de la saturació informativa, un fenomen que és cada cop més present. Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, ha explicat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio que la pressió sobre l'eclipsi està relacionada amb una necessitat d'estar al dia de tot el que passa.
25: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: De fet, l'explicació de la sociòloga va de la mà amb les declaracions d'alguns veïns.
26: S'ha fet massa, una bola, molt gran, no hi ha ulleres al lloc, vull dir...
27: Hem fet crear com una mena de necessitat de veure'l, perquè si no ho veus et perds alguna que és molt important, i que, bueno, que no sembla que et canviarà la vida si no ho veus.
26: Que no tornaràs a veure, no?
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar.
22: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara falten 6 minuts per arribar a 8:45.
22: Esports.
0: Ho farem amb la crònica punt de l'Oriol Corral. Què tal, Oriol? Bona tarda.
28: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè tenim ja la segona meitat, la final del torneig d'històrics del futbol català, que s'està disputant el SEM Guinardó entre el Badalona i l'Europa. Allà hi tenim el Joan Fitó. Bona tarda. No tenim ara el Joan Fitó amb nosaltres. L'Europa que guanya per 2-3 aquesta segona meitat. Aviam si podem parlar amb el Joan més tard. D'altra banda, en ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se a la polonesa Nevia Doma a l'última etapa amb inici i final a Niça. És el segon Tour que guanya Vollering, que es va endur el del 2023. Enguany també ha guanyat el Giro d'Itàlia. La catalana Paola Blasi, d'altra banda, ha acabat l'etapa en segona posició, a poc més d'un minut a Vollering, i amb aquest resultat puja 2 posicions a la general i acaba el seu primer Tour de França en 5a posició. Blasi celebra la segona posició d'avui en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uah, Paula, vaig una mica a bloc", i no sé si l'Antònia, la nova que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
28: A la classificació del mallot blanc queda, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. La també catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurpien, ara l'equip Sudal, ha acabat per primera vegada el Tour. Explica en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Sempre, bueno, m'ha costat no arribar en un Tour i m'ha costat encara més acabar-lo, bueno, per coses de cursa, no? Caigudes, malalties... Forma part del joc, però sempre que passi en el moment que estem corrent la cursa més important de l'any, realment em sabia molt de greu, i era una assignatura que tenia pendent, i haver-lo pogut acabar, havent-ho donat tot i amb una victòria per etapes, és increïble.
28: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. I anem ara a l'esport en directe. A la segona meitat tenim la final del torneig d'històrics del futbol català, el SEM Guinardó, entre el Badalona i l'Europa. Allà hi tenim el Joan Fitó. Bona tarda.
7: Què tal, Oriol? Bona tarda. I està posant picant el Badalona, perquè hem arribat al descans amb victòria comodíssima de l'Europa, 3-0, però en poc més de 15 minutets d'aquesta segona meitat, el Badalona ha retallat distàncies i ara el partit està amb 3-2. Han canviat tots dos equips als 11. Això ha afavorit el Badalona, que només començar aquesta segona meitat mitjançant Pepe Bonilla ha fet el gol per retallar distàncies, el primer gol del seu equip, i pocs minuts després, al 58 de penal, Joaco ha fet el 3-2. Per tant, ara, aproximant-nos al quart d'hora de la segona meitat, s'ajusta aquest marcador. Europa 3, Badalona 2, seria el segon títol de l'Europa, el vuitè del Badalona. Per tant, veurem si el conjunt avui de blau, escapulat, tots dos ho són avui, és capaç de retallar distàncies. Al quart d'hora de la segona, final dels històrics, Europa 3, Badalona 2.
28: Moltes gràcies, Joan. Parlem ara de MotoGP. Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon, i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El Tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
8: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos y de momento no lo estamos haciendo.
28: Jorge Martín és el líder de la general amb 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 punts del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
22: 3CAT Info.
28: Tornem al futbol. El Sabadell tanca la pretemporada avui, just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. Pel que fa al Barça, avui tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16, al camp del Basilea Suís. Això serà després de participar-hi en el triangular d'Udine a Itàlia, amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. Ahir, Rafinha i Fermín van tornar a jugar després de les lesions. Ho explica Fermín López.
9: Bé, la veritat que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
28: A més, també va debutar amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu, l'extrem belga de 19 anys, que va disputar l'última mitja hora de joc contra l'Udinese. A Udine no hi van viatjar ni Marc Casado ni Rooney Bardaggi, ni tampoc Ronald Araujo, que marxa cedit al Liverpool. Hansi Flick va parlar del central uruguaià després d'acabar aquest triangular.
10: I think Ronald is a great guy and a fantastic player.
2: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità, un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
28: D'altra banda, el PSG va comunicar ahir al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal, però, encara no ha arribat. I acabem amb l'Espanyol, que s'ha entrenat avui a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre ahir per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós de la pretemporada.
22: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.

0: Amb els esports hem arribat a 9:15 i a aquesta hora us estem explicant que els ajuntaments que s'oposen al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, asseguren que és un despropòsit i demanen que se'ls tingui en compte per fer-ne un de nou. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions a aquest pla. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president nord-americà. I destaquem també que la UNESCO alerta de les intencions d'Israel d'expropiar un jaciment mil·lenari situat en territori palestí. El govern de Netanyahu argumenta l'herència jueva de les ruïnes de Sebàstia, al nord de Cisjordània, per ocupar-les. Alguns arqueòlegs israelians l'acusen de manipular la història. En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem també que al Iemen hi ha hagut almenys 14 morts per un atac dels rebels Houthis a una ciutat controlada pel govern reconegut internacionalment. Es tracta de la localitat de Moka, al Mar Roig. Els morts són 3 civils i 8 membres de les forces governamentals. També hi ha hagut més de 50 ferits. I l'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb la A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. També aquesta hora ja es porta en directe a la final del torneig històric. Oriol Corral, com van les coses? Bona tarda.
1: Doncs ara mateix som a l'aturada per hidratació de la segona meitat. Europa 3, Badalona 2.
0: I pel que fa el temps, estan arribant algunes tempestes per Ponent i també n'arribaran a l'Alt Pirineu, però en general seran desgastades. Demà hi haurà núvols i clarianes a la meitat sud amb algun petit ruixat. A la tarda s'esperen noves tempestes al Pirineu i als ports.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Després que el govern ha informat que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, els alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de reformular-lo. És el que ha explicat a Trescat Info l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, que també és president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Assegura Àlex Tarés que el pla actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un plàter que està fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Per la seva banda, Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plàter, reitera que volen que se'ls tingui en compte.
4: Tot això és un despropòsit. Ja som 309 ajuntaments de 38 comarques que estem oposats d'aquesta manera. Sempre diem oposats en aquest plàter i sempre hem demanat ser part de la solució.
0: El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica, assegurant que es compleixen els objectius previstos en els pròxims anys. En una entrevista a Trescat Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que hi hagi debat sobre l'energia que es consumeix i que cal una reflexió que vagi més enllà.
5: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plater ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
0: Els opositors al pla es mostren en desacord en diversos aspectes, com la ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Dos quarts i cinc de nou, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document, anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana, preveia el desarmament de Hamas a canvi d'una retirada progressiva de l'exèrcit israelià de la franja, cosa que l'organització palestina va acceptar. Benjamin Netanyahu, que havia mantingut silenci durant tot aquest procés, tot aquest temps, ha deixat clar avui que no ho pensa fer.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Els ministres d'extrema dreta del govern de Netanyahu van ser els primers que van rebutjar de forma explícita el document de Donald Trump. Quan falten 2 mesos i mig per les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza, ni a Cisjordània, ni a Fatahstan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que qualifiquen de reiterades violacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, es va reunir fa uns dies amb el líder suprem del país, Mojtaba Khamenei, segons ha anunciat avui l'oficina de l'Ayatollah. Aquesta trobada s'hauria produït a finals de juliol, enmig del misteri sobre l'estat de salut de Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic des que se'l va nomenar successor del seu pare, Ali Khamenei. Ni tan sols va assistir als funerals de l'anterior líder suprem el mes passat. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort durant el bombardeig nord-americà que va matar el seu pare el 28 de febrer. Les paraules de Mojtaba Khamenei sempre s'han difós a través de comunicats sense que se li hagi vist ni tampoc sentit. El president de Pezeshkian no ha confirmat aquesta trobada i fa 3 dies va admetre en una entrevista que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil, declaracions que van afegir més incertesa sobre l'estat de salut de Mojtaba Khamenei. Al Iemen hi ha hagut almenys 14 morts per un atac dels rebels hutis a una ciutat controlada pel govern reconegut internacionalment. Es tracta de la localitat de Moca, al Mar Roig. Els morts són 3 civils i 8 membres de les forces governamentals. També hi ha hagut més d'una 50 de ferits. Els rebels hutis aliats de l'Iran també han atacat amb un dron una refineria a l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern del Iemen. Es tracta de la primera agressió contra aquesta monarquia des que va firmar el pacte defensiu amb el Pakistan i Turquia divendres passat. Els 3 països han assegurat que l'aliança no va contra ningú, tot i que s'ha firmat amb plenes tensions contra l'Iran a l'Orient Mitjà. Precisament avui el govern pakistanès s'ha mostrat obert a ampliar aquesta nova entesa, que funcionarà com l'OTAN a altres països de la regió. Turquia ha suggerit aquestes últimes hores que un bon candidat podria ser Egipte. Síria anuncia un acord amb Rússia per l'ús de 2 bases russes en territori sirià que a partir d'ara podran fer servir tots 2 països. Moscou les va utilitzar per sostenir el president Bashar al-Assad fins que va caure el 2024. Durant els 13 anys de la Guerra Civil Siriana, les bases russes van donar un suport aeri important a les forces del dictador enfront dels rebels, que ara són al poder. Les instal·lacions, el port de Tartus i l'aeroport de Khmeimim, es convertiran, després d'un any i mig de negociacions, en centres conjunts de formació militar. L'acord es deu a la voluntat de Moscou de recuperar les bones relacions amb Síria després que la caiguda del règim d'Al-Assad, aliat del Kremlin, va suposar un cop important a la influència russa a la regió. L'expresident sirià Al-Assad viu exiliat a Rússia i les autoritats sirianes actuals n'han demanat diverses vegades l'extradició, fins ara sense èxit. A l'oest, a l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un 1 milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai, ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, el Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó en part a causa de l'idioma.
7: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó, amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum. L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribratges i rebaixar la taxa de propagació d'una variant del virus que ara mateix no té vacuna. Ho ha explicat aquí, a 3Cat Info.
8: No hi ha una vacuna que s'hagi demostrat eficaç i es vol utilitzar la mateixa vacuna que s'havia utilitzat a l'Oest d'Àfrica perquè es pensa que hi ha una protecció creuada. Ara es començarà un assaig clínic massiu en el que s'inclouran milers de persones i això, a la seva vegada, actuarà també com a vacunació de la població. Però trigaran encara algunes setmanes en començar-ho.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies del país molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a la d'Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
8: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre alta, vòmits, diarrea i hemorràgies internes.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 3 minuts i 3 quarts de 9. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. Lluny de voler rebaixar la tensió, avui el govern de Meloni ha dit que la decisió de Pedro Sánchez de fer controls als aeroports és una represàlia incomprensible i inacceptable i acusa el govern espanyol de perjudicar el turisme. En una entrevista al diari L'Estampa, el ministre d'Afers Estrangers, Antonio Tajani, ha assegurat que tornaran a obrir Schengen als viatgers espanyols quan acabi el que qualifica de situació de perill a Ceuta. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hessen, ha exigit a Itàlia que rectifiqui.
9: Esperamos que Itàlia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: Avui és el segon dia que identifica els passatgers procedents d'Itàlia. El Ministeri de l'Interior adverteix que els propers dies aniran a més, però ahir la policia espanyola només va fer controls a una dotzena de vols, dos dels quals al Prat, on es va identificar una setantena de persones. Mentrestant, a Ceuta, aquest vespre hi ha prevista una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocat diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma en mans del PP. Avui ha augmentat a 83 el balanç oficial de morts de l'entrada de migrants de la setmana passada a Ceuta. La Guàrdia Civil ha recuperat al mar el cos d'un home en avançat estat de descomposició. Tots els morts són homes, tret d'una dona. De moment, només han pogut identificar 6 cossos. Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat les

0: 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
1: Els radars es van posar en funcionament el 13 d'agost de l'any passat i des d'aleshores han posat una mitjana de 112 multes al dia.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
3: Hem arribat a 9:15, obrim aquesta hora àrea de servei a Trescat Info i Catalunya Ràdio, una emissió conjunta a aquesta hora. Ho fem per connectar amb l'equip viari, a punt la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina.
4: Bona tarda, Xavier. Hem de dir que a l'AP7 hi ha retencions a la Roca del Vallès en sentit sud, un quilòmetre i mig. A més, també a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit nord. Continua havent-hi un carril tallat perquè s'estan retirant els vehicles accidentats. Encara hi ha cues tant a la C31 com posteriorment C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C32 a Mataró en sentit nord i a la G600 a Blanes en sentit nord. També per obres hi ha retencions a la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron a la sortida 5 en tots dos sentits. Això és tot des de l'equip viari. No puc evitar-ho. Bona sort, Xavi, i feliç jubilació.
3: Moltes gràcies, Carmina Malagarriga. Ha estat un plaer compartir amb tu moltes estones, tant de ràdio com fora dels micròfons.
4: Això és evident. Ja podràs anar als partits, tranquil.
3: Gràcies per tot. Bona tarda, Carmina.
4: Adéu, bona tarda.
3: Adéu-siau, un petó.
2: El temps.
3: A punt, la previsió meteorològica amb la crònica de l'Eloi Cordomí.
5: Estem tenint una tarda molt càlida avui. La temperatura s'ha enfilat fins als 39 graus a molts llocs de les comarques de Girona. Per exemple, Anglès, a la Selva, a la Bisbal d'Empordà, també 39 a Banyoles, i destaquem els 40 graus pràcticament que s'han assolit a Castelló d'Empúries. També tenim tempestes que s'estan formant sobre l'Aragó i que estan arribant desgastades a les comarques de Ponent. Tot i això, poden deixar algun xàfec puntualment fort, fins i tot de cara al vespre o primeres hores de la nit podrien arribar-ne a l'Alt Pirineu. Demà s'espera un dia variable, amb molta calor, molta xafogor aquesta nit. En aquest sentit tenim un avís de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya, el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i és que justament en aquestes zones del sud del país, demà es formaran força núvols baixos que incrementaran la humitat i, per tant, la sensació de xafogor. La idea és que durant el matí aquests núvols poden anar apareixent en altres llocs de Catalunya i fins i tot podrien arribar a deixar petits ruixats molt dispersos, semblants als que hem tingut avui. A la tarda s'espera una mica més d'activitat tempestuosa al Pirineu i també al voltant dels ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre. I en pròxims dies, sembla que durant pràcticament tota la setmana es mantenen els ruixats de tarda al Pirineu, potser també les comarques de l'oest, i les temperatures continuaran sent altes.
2: Tresca Info.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
3: Ara falten 12 minuts per arribar a les 9 de la nit. L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'AP27, perquè considera que és l'única manera, Anna Ferràs, de resoldre aquesta situació.
8: La rotonda on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14 a Montblanc es converteix en un coll d'ampolla gairebé tots els divendres i diumenges i molt especialment ara a l'estiu. Només ha faltat que des de fa uns mesos Carreteres de l'Estat anul·la un dels carrils a la sortida de Montblanc per la P2. A la rotonda es produeixen llargues cues que arriben fins a l'autopista i llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar la capital de la Conca de Barberà. Marc Vinyes, l'alcalde.
9: Molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessia de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català de Trànsit d'alguna manera que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
8: Vinya assenyala que aquests problemes de mobilitat només es resoldran amb l'enllaç entre l'A27 i l'AP2.
9: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes

0: l'enllaç de la 27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
1: L'obra està promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa. És una obra prioritària, però s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
2: I estem immersos en ple estiu i avui diumenge també és sinònim de cites musicals. Tenim molts concerts arreu del país i a 3CAT Info i Catalunya Ràdio, una emissió conjunta. Repassem ara els més destacats amb la Maria Guixà.
3: Una de les propostes més atractives del dia ens porta fins al Baix Empordà. Go!

El grup irlandès The Corrs actua al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà per l'estat espanyol. Amb el seu segell inconfusible de pop-rock elegant i influències de música celta tradicional, The Corrs repassarà els seus grans èxits de la seva trajectòria musical. El concert al Guíxols Arena a 11:15 de la nit. I en un registre molt diferent, però sense moure'ns de la zona, en aquest cas a l'Alt Empordà, avui qui fa parada és Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, que presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu darrer treball, La Verdad o La Imaginación. A part dels nous temes, el concert també repassarà alguns dels seus grans èxits, com per exemple A Quién Le Importa, Espectacular o No Sé Qué Me Das. Fangoria actuarà després de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de les 11 de la nit.

0: Empordà cap al sud del país perquè Joan Dausà presenta Immortals. A Cambrils es desplaça fins al Baix Camp per presentar en directe el seu cinquè treball, Immortals, en l'únic concert a les comarques de Tarragona. Amb les seves lletres emotives i un estil proper, Joan Dausà s'ha convertit en una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i del pas del temps, i amb aquest darrer treball vol apel·lar al fet de poder aconseguir objectius impensables i viure experiències extraordinàries. El concert de Joan Dausà a les 10 del vespre al Parc del Pinaret de Cambrils, amb totes les entrades exaurides.
1: Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches...
0: Sí, i acabem senyor. Aquest repàs de l'agenda musical amb el concert que farà Miguel Ríos aquest vespre al Maresme. L'incombustible roquer andalús fa parada a Santa Susana en el marc del festival Mar d'Estiu, immers en la gira de l'Último Vals. El gran exponent del rock espanyol presenta en format electroacústic un espectacle que converteix en un autèntic cant a la vida des de la maduresa i l'experiència d'una trajectòria de més ja de 65 anys sobre els escenaris. Ríos repassarà clàssics com Santa Lucía o l'adaptació de l'himne de l'alegria de Beethoven en un concert que comença a 9:45 del vespre al Torrentó de Can Gelat.
2: Ara falten 7 minuts per arribar a les 9. Abans dels esports, us volem explicar que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vista a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes, o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
3: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Esports.
2: Fins a les 9, falten 5 minuts per aquesta hora. Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt amb l'Oriol Corral. Què tal, Oriol? Bona tarda.
4: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè fa res que ha acabat aquesta final del torneig històrics del futbol català entre l'Europa i el Badalona. Joan Fitó, bona tarda.
5: Què tal, Oriol? Bona tarda. Amb el segon títol de la seva història dels històrics pel Europa, que s'ha imposat per 2-5 al Badalona, 3-0 al descans, superioritat absoluta del conjunt escapolat que avui vestia de vermell. El Badalona, que ha estat capaç de retallar distància, s'ha arribat a col·locar 3-2 vora el minut 15 de la segona meitat, però Calit, en dues ocasions, ha acabat sentenciant aquesta final dels històrics, que, com dèiem, ha acabat amb l'Europa guanyant el seu segon títol, 2-5, per tant, ha acabat el partit al Guinardó. Ara tots dos equips sobre la gespa encara d'aquest municipal del Guinardó esperant a rebre els trofeus, però el partit d'avui suposarà el segon torneig dels històrics per l'Europa. Final aquí al Guinardó, Badalona 2, Europa 5.
4: Moltes gràcies, Joan. Continuem amb futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada avui, just abans de tornar a competir a la segona divisió. El conjunt vallesà visita l'Olot en un enfrontament que començarà d'aquí pocs minuts a les 9 del vespre i es podrà veure en directe per Esport 3. La ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se a la polonesa Nevia Doma a l'última etapa amb inici i final a Niça. És el segon Tour que guanya Vollering, es va endur el del 2023 i enguany també ha guanyat el Giro d'Itàlia. La catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en segona posició, a poc més d'un minut de Vollering. Amb aquest resultat, puja dues posicions a la general i acaba el seu primer Tour de França en cinquena posició. Blasi ha destacat la importància de l'equip en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: molta gent ho confon, no? Que bici una pedala sola i arriba sola al podi, però realment és un esport molt... Però d'equip, vamos, la Mireia Brito ho explica superbé. I res, és això, al final, quan vols anar amb un podi a la general, t'oblides si fas cinquena, perquè és el que deia ahir, no? T'és igual cinquena, si neus a Atena, si pots fer 1, 2 o 3 amb una companya.
4: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'Alemanya ni de Maia. La també catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pien, ara l'equip sudal, ha acabat per primera vegada el Tour. Ho explica en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
4: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat aquest Tour 2026 en 42a posició. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi ha acabat tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El Tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista amb les seves opcions del títol.
8: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay... tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
4: Després d'aquesta cursa, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 punts del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
3: 3Cat Info.
4: El Barça avui tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments demà dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 12, al camp del Basilea Suís. Això després de participar ahir en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. Ahir, Rafinha i Fermín van tornar a jugar després de les lesions. Fermín s'ha sentit bé.
9: Bé, la veritat que em queda una miqueta d'agafar el ritme, però m'he trobat bé, tenia moltes ganes de jugar ja amb el Barça i res, a seguir treballant.
4: A Udine no van viatjar ni Marc Casado, ni Runi Bardaggi, ni tampoc Araujo. Flick parla d'Araujo.
10: I think Ronald is a great guy and a fantastic, also a fantastic player.
11: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità, un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
10: Change is normal, so we have to accept this.
3: 3Cat Info.
12: Bona nit, són les 9. Els ajuntaments que s'oposen al Plater, al pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, asseguren que és un despropòsit i demanen que se'ls tingui en compte per fer-ne un de nou. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions a aquest pla. Benjamin Netanyahu rebutja explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza que Hamas va acceptar. Netanyahu exigeix el desarmament total de l'organització palestina i declara que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà estat palestí. Turquia i Egipte exigeixen respecte al full de ruta del president nord-americà. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia que Corea del Nord prepara l'enviament de fins a 50.000 soldats per combatre al costat de les forces russes. Davant l'espiral dels combats, el papa Lleó XIV demana als dos bàndols que els atacs no afectin la població civil. Síria acorda amb Rússia que tots dos països faran ús de les dues bases que Moscou té en territori sirià. Moscou s'acosta així al règim dels rebels islàmics que van fer caure el president Al-Assad, que era un estret aliat del Kremlin. La Generalitat Valenciana ordena l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames. D'altra banda, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que es redueixi la intensitat de les ràfegues de vent a la zona de cara al aquest vespre i nit. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura, que considera que l'evolució de la situació és favorable perquè els casos positius es mantenen només a la zona confinada. Els especialistes adverteixen dels riscos de veure l'eclipsi solar de dimecres sense la protecció d'unes ulleres homologades. Recorden que no hi ha cap mètode casolà que funcioni i que els danys a la retina poden ser irreversibles. Pel que fa als establiments turístics, molts han arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per la nit del 12.
3: Esports.
4: L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català. L'Europa aixeca el títol per segona vegada. La ciclista neerlandesa Demi Vollering ha guanyat el Tour de França femení després d'imposar-se a la polonesa Nedia Doma a l'última etapa. La catalana Paula Blasi ha acabat avui en segona posició i tanca el seu primer tour amb una cinquena posició general. I en motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi, han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
12: Pel que fa al temps, demà dilluns tindrem un dia variable i molt xafogós. Hi haurà algunes nuvolades matinals que podrien deixar ruixats al sud i més tard a la meitat nord. A la tarda també hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
3: 3CAT Info.
13: Aguanta'm bé, per la feina ja.
3: Tres rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
14: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina tres rondes.

0: Sabadella, que col·locarà l'aixecadora del 4 de 9 net. Llançarà el primer peu l'aixecadora, llançarà també el segon peu. Només queda que s'encavalqui l'enxaneta. Només queda que l'enxaneta faci les tres passes, que pugui carregar aquest 4 de 9 net a la diada de la Figagot. Ara carrega la colla de l'Òfic, ens avança el 4 de 9 net. I atenció a la baixada perquè el poden tornar a descarregar. La sortida ha de ser fina. L'enxaneta que comença a lliscar, que comença a baixar. Els terços una mica estirats, però li podran aguantar la mida els components rodats. La vella que treu l'enxaneta, la vella que treu l'aixecadora, els dosos que també es comencen a desfer, traient el pom de dalt d'aquest castell total, immaculat de la colla vella dels xiquets de Valls a la segona ronda de la diada de la Firagot. Els dosos que estan sortint, les sirenes que també iniciaran la seva retirada. Déu meu, quin 4 de 9 net que la colla vella dels xiquets de Valls està descarregant a la diada de la Firagot. Impecable, extraordinari, no hi ha adjectius per definir aquest castell, el segon de l'any, el segon gama extra de la diada, la vella que ho està tornant a petar en la diada de la Firagot, aplaureix absolutament tota la plaça.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 4 de 9 net que la colla vella dels xiquets de Valls ha descarregat a la Fira Agost, el segon que fa aquesta temporada a la plaça del Blat. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui altres rondes, protagonisme per la Fira Agost i també per la resta d'actualitat del cap de setmana.
2: Una actualitat marcada aquest diumenge per la diada del Guarnit a la plaça del Raspall de Gràcia amb la colla graciànquia i els xiquets del Serrallo, i dissabte per la diada de Festa Major de Llorenç del Penedès amb les joves de Valls, la jove de Tarragona i els nens del Vendrell. Us n'informarem amb detall, com també de la resta de resultats del cap de setmana. Avui també ens fixarem en com tenim a hores d'ara la classificació per accedir a les diverses sessions del concurs de castells i la lluita de les colles per aconseguir-hi la millor posició.
1: Avui fem aquest tres rondes, el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Marçal Turo, i de l'actualitat castellera en parlarem amb la Maria Morell, cap de colla dels castellers d'Altafulla, i Josep Antoni Falcato, casteller i fundador dels Minyons a Terrassa. Veja!

0: Som-hi, doncs, Maria, bona nit.
1: Bona nit.
0: El Cato, bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Feu cara de passar-s'ho molt bé, aquest estiu, amb els castells, eh?
1: Home, si no hi ha per menys.
0: Home, sentint el David Prats amb aquest quatrenet, déu-n'hi-do, eh? El Cato, t'ha posat la gallina de piel o no?
3: No, però, tot i que no el vaig poder anar a veure in situ, vaig anar veient-lo
0: per la
3: televisió. En diferit, tampoc. Uh-huh. Era Festa Major de Vilanova i tenia altra feina.
0: Aquests dies hem escoltat algun cap de colla entonant el mea culpa per la planificació que s'havia fet el mes de juliol, amb molts caps de setmana, amb dues actuacions, amb colles que doblen actuació. Fins ara el canvi climàtic comença a fer replantejar, o ja ha fet replantejar moltes diades, l'horari de moltes diades, que han passat al migdia, del migdia a la tarda. Però no sé, penseu que potser també caldria limitar o planificar, redefinir el nombre d'actuacions de les colles i en aquests mesos d'aquesta calor, per exemple, el juliol, no? Evitar els doblets, com a mínim, del cap de setmana.
1: Jo crec que sí, perquè al final cada vegada els castellers estan més cansats i costa més que vinguin a les diades. I al final l'únic que es guanyarà amb tantes actuacions és perdre nombre d'efectius a les actuacions. Per tant, jo crec que reduir calendari seria la millor opció.
0: En un mes de juliol, Falcato actua dissabte i diumenge,
3: sí,
0: quan tota la família no hi va.
3: Feixuc, no? Hi ha, clar, a més això, hi ha una qüestió de conciliació de vida familiar, no? que llavors és difícil de vegades amb els castells. I clar, i si tu tens una colla que no és massa nombrosa, doncs, i estàs actuant cada cap de setmana, doncs hi ha un moment que una actuació concreta, doncs la gent falla perquè s'ho agafa com a festa. I generalment sempre coincideix que tothom tria la mateixa actuació per fallar.
0: No, s'ha de tenir en compte que els castells és una activitat amateur i, per tant, la gent també té dret a fer altres qüestions. Aquest migdia hi ha hagut castells a Gràcia, preludi de la Diada de Festa Major de la Vila Barcelonina. La plaça del Raspall de Barcelona està a l'escenari aquest migdia de la Diada del Guarnit amb la participació dels castellers de la Vila de Gràcia i els Xiquets del Serrallo, dues colles en creixement que es mouen en la categoria de 8. Els graciencs, a una setmana exacta de comparèixer a la Diada de la Festa Major del seu barri, han aprofitat per perfeccionar estructures, David.
4: Els de la camisa blau marí han descarregat per aquest ordre el 5 de 7, el 4 de 8 i el 4 de 7 amb l'agulla amb molta correcció. Al final de l'actuació, la cap de colla, Carla Pinyera, ha explicat al Tres Rondes les previsions de la Festa Major de la setmana que ve.
5: Important reprendre el ritme que portàvem per poder-nos plantejar una Festa Major igual com vam acabar el tram abans de plegar de vacances, amb el 2 de 8 en folre, el 3 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6, i per això sí, aquesta setmana era una mica d'apretar i a veure què sortia, no? Però sobretot en el curt termini, això, posar-hi el Pilar en el 4, dominar un altre cop els castells de 8 i mig, i estem aquí.
4: Diumenge que ve teniu la Diada de Festa Major a la plaça de la Vila de Gràcia amb els Xiquets de Reus. Quina és la previsió? L'objectiu serà descarregar aquest 4 de 8 amb l'agulla, que el teniu a mitges?
5: El tenim a mitges i tenim moltes ganes ja. Cada dia, dels dos cops que el vam portar, va arribar una mica més lluny, però encara el tenim pendent. Ens queda una setmana per veure com respira, com torna, bueno, el Pilar, no, de les vacances i de més. És un castell que demana molta repetició i, evidentment, doncs, el temps és limitat i veurem com reacciona. Però sí, l'objectiu és aquest, fer de nou un altre cop el 2 de 8 en folre, també per mantenir, no, aquest nivell de soques, de polres i de 8 i mig, i hi havia aquest 4 de 8 amb el Pilar.
0: I els Xiquets del Serrallo, que han tingut una visita accidentada a la Vila de Gràcia.
4: Els del barri Mariner no han tingut el dia. D'entrada han completat el 5 de 7, el segon intent després de desmuntar el primer per problemes en una de les quartes de la part del 2. A la segona ronda han buscat el 3 de 8, estructura que havien descarregat a la Diada del Carme de l'11 de juliol. A la primera tentativa l'han baixat per una tible relliscada d'una de les dosos. En torn de repetició i han tornat, aquest cop les mides no estaven millor que el primer i amb l'entrada del pom de dalt se'ls ha estranyut. S'ha carregat sobradament, però ha acabat saltant per quarts quan sortia la canalla. La caiguda ha provocat l'aturada i, posteriorment, la suspensió definitiva de la Diada, després que tres castellers han hagut de ser atesos per cops. Segons han informat des de la colla tarragonina, els serveis d'assistència mèdica instal·lats a la plaça han traslladat els lesionats a un centre hospitalari, tal com marca el protocol. Sobre com pot afectar aquesta ensopegada d'avui amb el 3 de 8 de cara a Sant Magí, hem parlat al Tres Rondes amb el cap de colla, Josep Maria Gaia.
6: Ha sigut agradable, sí, ha sigut agradable.
2: nosaltres. Són castells, quan vas en castells límit, en castells màxims, que en aquests moments el nostre és el 3 de 8, tenim aquest recompte que pot passar aquestes cosetes. Una gràcia aixecar cap una altra vegada, tornar a assajar, tornar a animar una altra vegada la colla com estan i a seguir endavant.
4: Ara toca reflexió, m'imagino, i seguir amb els assajos, encara tindreu la canonja, però cap on van les previsions del Serrallo per Sant Magí?
2: La caiguda sí, hi haurà reflexió dimarts a l'assaig. Podria quedar una miqueta abans de l'assaig per parlar una miqueta de com gestionem tot això. Sí que és la segona caiguda d'aquest any. La primera caiguda va ser el 3 de setembre amb agulla, que va ser molt inici, la segona diada de la temporada. Aquesta caiguda, per molt que sigui a mitjans de temporada, és una caiguda per nosaltres gran, perquè estem dient que estem caient d'un castell límit, però bueno, sí, ara reflexió i el pla de ruta no marxa i anem a veure si podem aconseguir la clàssica per Sant Magí.
4: Abans de començar el programa hem pogut parlar amb el cap de colla, Josep Maria Gaia, que ens ha dit que els tres lesionats ja han rebut l'alta hospitalària.
6: Aguanta'm més, per la feina, ja.
7: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Joan Belmala.
9: Benvinguts a la dimensió castellera. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació per a tot el país.
10: Xavier Brutons.
11: La colla de la camisa rosada ha plantat molts castells en les tres actuacions que ha fet en terres basques, entre els quals cal destacar un 3 de 8.
10: Tres rondes. 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
12: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am. Fent pinya amb el món casteller.
13: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
14: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: La Diada de Festa Major de Llorenç del Penedès ha estat la més destacada del cap de setmana i l'única plaça del país on s'ha pogut veure un castell de nou. El 3 de 9 descarregat aquest dissabte per la Colla Jove i Xiquets de Tarragona. Després de la Fira Gos, la Joves a Valls hi va fer una diada de rodatge, podríem dir, amb castells de 8, i els nens del Vendrell van aprofitar per consolidar el resultat assolit fa 8 dies a Vilanova i la Geltrú.
1: Bona actuació dels tarragonins, que a la primera ronda van descarregar un correcte 5 de 8. El 3 de 9 va arribar a continuació, el castell no es va situar al límit, però va ser dinàmic, amb tendència a girar, i va caldre treballar-lo per dalt. Molt més plàcid i controlat va ser el 4 de 8 amb l'agulla i també el pilar de 6 que van plantar per acomiadar-se de la diada. Gina Fort en declaracions al 3 rondes.
2: Hem sortit a 5 de 8 per mirar què tal era la pinya, hem fet un 5 de 8 molt bo, crec que amb molt bones sensacions. Després hem anat al 3 de 9, que sí que pels pisos superiors se'ns ha complicat una mica més, no hem donat la mida ni la solidesa, crec que ens hem de formar naltros, hem de seguir treballant. I després hem acabat amb el 4 de 8 amb l'agulla, que crec que també a nivell de 4 ha sigut molt bo, i amb el pilar tenim les nostres coses que anem treballant.
3: Hem fet grans assajos aquesta setmana, per exemple, de 5 de 9, de 4 de 9 amb l'agulla, 3, 4 de 10... Com veus la colla? La veus preparada per fer, per exemple, això que hem vist avui, un pis més quan s'acaba el mes de Vilafranca?
2: La veig preparada, crec que està convençuda de que podem arribar amb aquests castells. Sí que crec que a nivell d'assaig de pinyes i folres, tant del 5 com del 4 amb l'agulla, anem una mica endarrerits, per això aquest divendres havíem de fer una bona campanya per tenir molta gent i per fer bones proves, tant de 5 de 9 com de 4 de 9 amb l'agulla. Ara tenim dimarts assaig, dijous assaig, ens tancarem assaig, farem proves bones de 5 de 9 i de 4 de 9 amb l'agulla i estic segura que el tirarem endavant sense cap problema.
3: Ja m'imagino que el castell de 10 el deixaríeu per Vilafranca, però el 5 de 9 i el 4 amb l'agulla, t'agradaria estrenar-los abans? Teniu a Sant Magí i el Catllà, per exemple?
2: Sí, Sant Magí ens agradaria fer el pas d'intentar un altre cop el 5 de 9, que ara fa anys que no el fem, vam fer un intent ara fa 2 o 3 anys, però que fa molts anys que no el descarreguem allí. Veurem si hi arribem, òbviament, a l'assaig és qui ens ho marcarà tot això, però com a tècnica ens agradaria estar al 5 de 9 al Callà a Sant Magí i després al Callà poder fer un altre pas en forma de 4 a 9 amb l'agulla, ja que la plaça és més agraïda que la plaça de les Cols, en què fa referència del Pilar.
3: M'han comentat que teniu l'aixecadora o l'acotxadora del Pilar ja més o menys, la renovació més o menys a punt, però al final avui encara t'has estimat més el Pilar de 6 convencional.
2: Anem fent pilarets de 6 a l'assaig amb l'altra acotxadora, però no tenim cap pressa en aquest sentit, perquè al final l'altre Pilar sí, ens pesa més, però ens el coneixem molt. Llavors aquí és aquell equilibri de què és el que volem, i ens passa que estem renovant el cotxador però que l'enxaneta segueix sent el mateix. Llavors per l'acotxador petit que tenim, l'enxaneta encara és una mica gran, llavors necessita molt de treball assaig.
0: La colla jove Xiquets de Valls va agafar aire després de l'exigent Fira Gos i a només 8 dies de comparèixer a la Bisbal del Penedès, on es tornaran a vestir de gama extra. Ahir castells de 8, en canvis els troncs.
1: I van descarregar sense complicacions el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i el pilar de 7, una actuació que la Bisbal podrien intentar amb un pis més, i el 4 sense folre. Francesc Inglés, el cap de colla dels Vallencs, en parla al 3 rondes.
4: Clar, és una actuació que queda entre Fira Gos i la Bisbal. El Fira Gos vam aconseguir ser molta gent a plaça, vam tirar el 2 de 9 en forma vermella, és un 2 de 9 molt maco, vam tirar el 4 net, el van desmuntar, vull dir que dintre un context d'un castell com és el 4 net, tampoc no escapa. No és cap cosa extraordinària, no? I llavors, clar, entre aquestes dues fites importants del calendari, doncs aquestes actuacions d'aquí, de vegades, doncs, els has de treure punxa, doncs, amb això. Havia d'evitar un terç amb el 4 de 8, ha fet un 3 de 8 una mica més lleugeret, em sigui rodant el 2, el pilar de 7. Bueno, com bé has dit, doncs, busques aquests altres objectius amb actuacions on, com que queden entremig de dues grans actuacions, doncs, el volum de gent. Òbviament, no m'ha arrastrat el mateix que l'altre dia al Fira Gos i li hem tret partit a plantejar-la d'aquesta manera.
3: Després d'aquest gran Sant Joan que heu fet enguany, ho heu començat l'agost amb la Fira Gos, amb l'actuació que ara tu et referies. Aquestes alçades de la temporada, i tenint en compte que ara ve lo fort de la temporada i de l'agost, quin to veus a la colla? Estàs content amb el to de la colla?
4: Per una banda, si mires amb números freds, no, dius, i la banda, doncs que Pilar és un castell de... És un castell de cicles, i hi ha algun moment, doncs, que el joc d'aixecador enxaneta, doncs, s'ha de fer baixar una miqueta el llistó per tornar a afinar una parella dalt per seguir, doncs, amb el pilar de 8. Clar, 2-2-1 de 9, un 4 de 9 net, una actuació estratosfèrica per Sant Joan i una molt bona actuació pel Fira Gos, no? Sí que és cert que el juliol, en tornar a ser un punt irregulars i llavors, bueno, no, la preparació del juliol no ha sigut la desitjada, però ja dic, el Firagós estic molt satisfet de descarregar tres castells de 9 i sobretot el 2 de 9, i amb el 4 i el 2 seguirem endavant a l'agost amb el punt de mira també de Sant Fèlix, ensejant algun altre castell, un altre castell per sumar-li, doncs, amb aquest 2 de 9 i aquest 4 de 9 net.
3: Ara tu et referies al Pilar, que és un castell de cicles, no? Avui, a més, el Pilar de 7. En quin cicle està el Pilar de les Joves?
4: Jo crec que ara és qüestió de buscar-li el dia, i el dia és aquesta segona quinzena d'agost. Jo crec que no és important sigui Bisbal, Igualada o Vilafranca, però sí que dintre d'aquestes sortides el Pilar de 8 hi ha d'anar. Pensa que en temes de Pilar, crec que la Colla Joves ha descarregat el Pilar de 8 durant 2 temporades i mitja consecutivament. I no vull dir que durant 2 temporades i mitja l'hagi fet, sinó que, com a mínim, durant 2 temporades l'ha fet a Sant Joan, a Santa Úrsula. Vull dir que, hòstia, l'han tingut de forma continuada durant molt de temps, no? Ara, com tot aquest Pilar necessita una renovació per dalt, vull dir, la canalla està gran, coses lògiques i evidents, i confio en que aquesta segona quinzena d'agost puguem estrenar el Pilar de 8 aquesta temporada.
3: D'avui en 8, la Bisbal, el que hem vist avui, potser ens ho podem imaginar amb un pis més, amb el 4 net, poder...
4: Sí, sí, la Bisbal el 4 net ja el van tirar l'any 2000, fa 26 anys, d'acord? Vull dir que som una colla que hem apostat sempre per l'actuació de la Bisbal i hem descarregat dos de 8 nets, l'hem carregat dos vegades. Vull dir, a la Bisbal anem per aquest 4 net i anem a veure si també li podem sumar el 2 de 9.
0: I de moment, el 7 de 8 dels nens al Vendrell haurà d'esperar, David.
1: Els penedesencs van descarregar la segona clàssica de 8 de la temporada amb 3 castells molt ben executats. El cocap de colla, Pere Rovira, explica el 3 rondes que vol fer el pas cap a la gamma alta de 8 a partir del setembre.
5: Content sobretot pel segon tram, és a dir, per ser capaços d'estabilitzar la colla després d'un primer tram mogut, amb caigudes i amb dubtes, doncs hem sigut capaços de recuperar confiança i poder ficar-nos els mínims que haurien de ser els nens del Vendrell sempre, que són la clàssica de 8. Llavors també un segon tram que això, tots els que siguin portat a plaça els hem descarregat i a la primera, però sí que és veritat que ens ha quedat feina pendent. Avui volíem portar el 7, finalment no, per qüestions diverses no ha estat possible.
1: Torneu a finals d'agost amb la clàssica, deies que per una sèrie de circumstàncies no has pogut estrenar el 7 de 8. Serà un objectiu abans del concurs de castells?
5: Sí, segur que serà un objectiu abans del concurs de castells. Tenim bones diades abans. Penso, per exemple, en Lleida, que és una diada molt atractiva i que l'any passat ja vam arrossegar moltes camises. Pot ser un bon lloc per poder-lo portar abans d'anar al concurs i tenim temps per endavant i jo crec que sí, que pot venir abans del concurs.
1: Per la feina.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut més diades, ara us n'explicarem els resultats. Comencem al carrer d'Arcadi Balaguer, de Castelldefels.
1: A la diada prefesta major, els castellers de Castelldefels hi han completat el 3 i el 4 de 7, la torre de 7 i el 3 de 6 aixecat per sota. A l'últim assaig de la setmana, els grocs van provar la torre de 8, que van alçar fins al pis de 15, i el 3 de 8, que van fer fins a l'aixecador. La cap de colla, Paula Trigueros, parla de les proves de torre de 8.
6: Volíem intentar que aquesta prova de plaça anés una mica més lluny, al final no ha pogut ser, al final és una prova complicada, perquè la plaça, algú no estava molt còmode, no hem volgut tirar, tampoc crec que s'ha de platar, però molt bé, tenim boníssimes sensacions, de veritat. Això que és una prova tan difícil ens està, pues, cada assaig una miqueta més, molt contents, anirem provant, i bueno, potser algun dia...
0: El passeig marítim de Cubelles, diada de festa major.
1: S'ha acabat fa poca estona. Els castellers del Foix de Cubelles han fet el primer 4-7 de l'any, el 3-7, el 7-6 i la torre de 6. És la segona clàssica de 7 del seu historial. Escoltem les valoracions del cap de colla Àngel Moreno, recollides pel periodista Lolo García.
7: Suposo que contents per aquesta estrena i portar una diada de màxims avui a Cubelles.
8: Sí, sí, molt, molt contents. O sigui, és la nostra festa major i tenim d'anar a màxims, com sempre, no? O sigui, no podem demanar més en una diada doncs, de la nostra festa major, no?
1: A Cubelles, els bous de la Bisbal també han completat la clàssica de 7 i els minyons de l'Arbós el 3-6 amb l'Agulla com a millor castell.
0: I ahir castells a la Catalunya Nord amb els castellers del Riberal i els Tirallongues de Manresa.
1: Doblet de 7 dels anfitrions de la Catalunya del Nord que hi van descarregar el 3-7, el 4-7 i el 7-6. Els manresans hi van fer el 4-7, el 3-7 amb l'Agulla i el 3-7.
0: I també d'ahir deixem constància del 3-7 carregat dels al·lots de Llevant a Sant Llorenç d'Escardassar. Maria Falgató, doncs comencem per aquest diumenge. A Gràcia ja ho hem sentit, males notícies pels xiquets del Serrallo, que han provat el 3 de 8 fora de casa, només després d'haver-ne descarregat un al seu historial. Ha tingut una mala caiguda amb algun lesionat, sabem que ja tenen l'alta a l'hospitalària, però sí que és cert que de vegades en els castells, quan tot sembla que et va rodat, t'animes, en aquest cas en el teu castell límit, i això et pot passar factura en un mal dia.
9: Sí, jo crec que avui potser hagués sigut més convenient plantejar castells doncs, bàsics de 7, acompanyat doncs, de 5 de 7, com han fet, o poder fer el 2 de 7, com ja porten la dinàmica, que porten molts bones actuacions fent-lo. Aleshores, jo crec que avui potser s'han precipitat tenint Sant Magí d'aquí una setmana i mitja. A veure, esperem que no els hi passi molta factura i a veure si poden descarregar-lo a casa, que és una plaça que en ells els hi dona molta confiança i molta sort sempre. Per tant, bueno, jo crec que potser hagués estat millor esperar-se, però bueno, si ells creien convenient poder portar-lo, doncs endavant. Al final són ells qui viuen l'assaig i qui porta els castells i decideixen.
0: No, i tampoc no arrossegaven, em sembla, massa camises, però sé que hi ha hagut molt bona col·laboració entre les colles, David?
10: Sí, sí, sí.
0: Falcató.
11: Els castells cauen, ja ho tenen, això. Uh-huh. I d'altra banda, clar, no sé si hi ha una excessiva acumulació d'actuacions i ha fet que no tinguessin tants efectius. Suposo que els del Tronc, si era el segon castell de 3 de 8, vull dir, hi era tot, no hi ha hagut canvis. Però també és veritat que quan portes un castell límit també es necessita un cert ambient, una certa claca, i no sé si era... Si hagués estat la setmana que ve l'actuació de Gràcia, sí, perquè és una diada tradicional, i llavors sí que s'omple molt de gent, però en aquest cas aquesta diada prèvia una setmana abans, bueno, segons m'heu comentat, no hi havia gaire públic.
0: David.
10: Era més un assaig pels castellers de la Vila de Gràcia i tenir al costat una colla convidada que també ha aprofitat per assajar, però en aquest cas els xiquets del Serrallo han accelerat i han provat doncs, aquest 3 de 8 que han deixat a mitges.
0: Una diada de nou format, diguéssim. Els castellers de Vila de Gràcia, ho dèiem, estan a una setmaneta de la seva gran diada de festa major. Avui han fet bé els castells, se n'han sortit, semblen que evolucionen bé aquesta temporada.
10: Sí, els de Gràcia que tornen de vacances, avui era la primera actuació després del parèntesi estival. Es preparen per aquesta festa major amb l'objectiu, escoltàvem ara de la Carla Pinyera, la seva cap de colla, de poder descarregar el 4 de 8 amb l'agulla. N'han carregat dos, a la tercera ha de ser la vençuda, i a veure si doncs diumenge que ve al migdia el podem veure. Repetir també la torre de 8, que han sovintejat en aquest primer tram de la temporada, i sembla que acabarien amb un castell bàsic de 8, tant el 4 com el 3. Uns de Gràcia que avui els tres castells que han fet doncs els han fet molt ben executats.
0: El tres rondes ahir va ser a Llorenç del Penedès, a dia de festa major. Hem escoltat la Gina Fort, la cap de colla de la Jove de Tarragona. Déu-n'hi-do quins assajos i també quin mes d'agost, quina segona quinzena que es planteja la Gina.
9: Sí, sí, els hi ve una quinzena ben forta amb la festa major petita de Tarragona, també en diades fortes com el Catllà, com l'Arbós, que també van a màxim sempre. Aleshores, a veure com afronten això. Els assajos pinten molt bé, tot i que les actuacions, per exemple, a Torredembarra, que no van poder acabar-la, i l'accident de Sant Joan amb el 4 de 9, jo crec que ara a veure si primer poden acabar d'enllestir aquestes proves bàsiques dels castells de 9 i després apretar per arribar a Sant Fèlix amb tres games extres.
0: Ganes, Falcató, de veure la Jove al Catllà,
11: sí,
0: veure la Sant Magí...
11: a la seva millor versió. Tot i que després de Vilanova em van dir que feien una petita aturada i després de Sant Fèlix també la faran, el que és clar és que en el calendari de la Jove Tarragona els mesos d'agost i setembre són els dos mesos més forts que tenen. I llavors, bueno, és quan tota l'artilleria anirà allà i aviam t'arriba. De tota manera, jo, si m'he de refiar només pels castells que he vist a plaça, el 3 com a tronc, com a qualitat de tronc, per ser un 3 de 10, li falta un punt. Em sembla que ella mateixa ho reconeixia.
0: Ahir no va anar al top de la veritat, però, fins a quarts, però, fins a terços.
11: I a Vilanova, per un 3 de 9 no passa res, però per ser el 3 de 10 li falta un punt de solidesa, diria, no? de fer-ho més estàtic.
0: Ahir les Joves de Valls, Maria, una diada d'aquelles que els caps de colla us agraden poder tenir per no haver d'anar màxims i poder rodar castellers nous, per les joves, el seu nivell, és clar, fer una diada de 8 era una diada tranquil·la.
9: Sí, sí, també tenen un mes d'agost molt exigent, per tant, a vegades aquesta exigència fa que doni oportunitat a altra gent a fer noves posicions. Aleshores, també estan bé aquestes diades. De vegades costa molt arrossegar i si fossin més, doncs podríem apretar i podríem fer alguna coseta més, però al final també donen peu a fer aquest relleu que jo saps si li de mat pot fer falta perquè siguin més grans.
0: Els nens del Vendrell, ja us ho hem explicat, van repetir o van aconseguir la segona clàssica de 8 de la temporada. Ara escoltarem el Pere Rovira, el cocap de colla dels nens del Vendrell, sobre els seus plans de temporada.
5: Per ganes de superar alguna colla el diumenge. És a dir, aquestes són les ganes, no? De dir, ostres, ja aquest any no hem pogut entrar diumenge, poder fer una actuació que permeti dir, doncs mira, no hi érem en nivell de diumenge quan va tocar classificar-nos, però podem demostrar que sí que hi som quan arribi el concurs. Aquest és el desig. A partir d'aquí, guanyar o no el dissabte, no depèn de nosaltres, i no ho veiem com un objectiu en si.
0: Falcat, els nens, costa poder anar més enllà dels bàsics de 8 aquesta temporada, però vaja, no renuncien com a mínim a ser ambiciosos. Sabem que assagen el 4 de 9, que els agradaria poder-lo portar al concurs. Com a mínim l'ambició hi ha de ser.
11: I ja li havien fet el 4 de 9. Els nens estan celebrant el seu centenari enguany i esperem que serveixi per donar una embrancida. No estan en la seva millor versió, l'havien tingut millor, però també l'havien tingut molt pitjors anys enrere. Vull dir que a partir d'aquest mínim que ha comentat el seu cap de colla de la clàssica de 8, és el mínim que et permet rellençar-te cap endavant. Llavors, ja veurem en forma de què, si pot arribar al castell de 9 o seran castells de 8 de gamma alta.
12: Segona ronda.

carrega el dos de nou a la mirada de Firagós. L'hauran de treballar, veurem la sortida de l'Enxaneta. S'està girant una mica, quart i quinze, a veure si el poden aguantar. L'Enxaneta allà a les manilles, també l'aixecadora que està sortint, la jove que està defensant aquest dos de nou. Sembla que l'han aturat, la sortida dels dosos, han treballat de valent. Les manilles estan patint, però atenció perquè els dosos estan sortint. La jove que està traient els dosos l'aconseguiran descarregar per segona vegada aquesta temporada. La sortida de les sisenes i el tenen. Gama extra vermell també a la mirada de Firagós amb el dos de nou. La jove que ha pogut tomar aquesta estructura l'han hagut de treballar, però amb la sortida de les sisenes i ara dels quins el descarreguen per segon cop aquesta temporada. Ara les dues enxanetes, primer ho farà la de la part del 3, ara la de la part del 4, la colla Vila dels Xicats d'abans carrega el 7 de nou a la tercera ronda de la mirada de Firagós. La sortida de la canalla ha de ser tranquil·la, amb un de finura ha de ser aquesta sortida. Surten les enxanetes, surten també les aixecadores, la colla Vella defensant sobretot el pis de quarts de la part del 4, aquest 7 de 9. A veure si treuen ja la canalla i el poden aguantar. Els dos de la part del 3 sortint, els de la part del 4 també, aguantant, defensant aquest 7 de 9. Busquen el tercer gama extra descarregat del vespre. La plaça comença a aplaudir. La sortida de les sisenes de la part del 3, la sortida de les sisenes de la part del 4, una mica més vella, que el pots descarregar per segona vegada aquesta temporada, completar una Firagós màgica, primer amb el 5 de 9, després amb el 4 de 9 net, i ara amb el 7 de 9, extraordinària Firagós, per pirar més amunt en aquest mes d'agost, on ha d'arribar el 2 de 8 net, on ha d'arribar el 3 de 10, on s'ha de recuperar el 4 de 9 al Pilar, on s'ha de recuperar el Pilar de 8, on la Vella també fins i tot pot buscar el 4 de 10, i a partir d'aquí fins al concurs.

0: Piragós balsàmica per les dues colles dels Xiquets de Valls que han sobreviscut a un mes de juliol amb castells i diades que no van sortir sempre com volien les direccions tècniques i que van diluir en part les bones sensacions i expectatives generades per Sant Joan. Tothom se'n va donar a temps. Els castellers van tornar a omplir l'assaig. Es va demostrar que tot el que s'havia fet bé a començaments de temporada no s'havia deixat perdre i la plaça del Blat va dictar sentència absolutòria. La revàlida definitiva dissabte que ve, al carrer Doctor Robert de la Bisbal.
1: Sentíem diumenge passat al Tres Rondes un Manel Urbano de la Colla Vella a Montobaix, colpit per la caiguda del 3 de 9 a Vila-rodona, per la caiguda del 4 de 8 amb el Pilar a les Vivendes, per les lesions o per l'assistència magra a plaça i els assajos. Dimecres a la nit, en canvi, Urbano tornava a ser el cap de colla optimista i amb la sensació de participar en una partida amb una mà de cartes que, ben jugades, el poden fer guanyador.
2: No han sigut uns dies fàcils perquè hem tingut algun accident, que alguna lesió esta castellera que ens ha fet canviar una mica els plans, però la veritat és que bueno, avui veníem amb aquest programa, l'hem fet bé, tota la primera, castells ben fets, molt bona actitud i això és d'agrair perquè estem molt contents. Sí.
3: Sobretot amb molts objectius, sobretot aquest 4-net també, que s'ha descarregat molt bé una altra la colla per la plaça del Blat, això per portar-ho per Sant Joan, també aquesta nova enxaneta, no?, que s'ha entrenat a la plaça del Blat amb aquest Pilar de Sil, amb què et quedes de la diada?
2: Però és que és difícil quedar-me amb el de l'enxaneta, el Pilar també a l'Àfrica, a mi em fa molta il·lusió que hagi fet el Pilar, la manera que hem fet el 4 de 9, sortir de 5 de 9, aquest set, que sembla fàcil, però que implica moltíssima gent i molt treball de colla, que no em podria quedar amb una cosa sola, potser amb l'actitud de la colla, no?, que ja dic, som molts avui a plaça, moltes camises, els assajos també, dilluns a l'assaig érem també molta gent, i res, en queda un tot, en un moment de la colla, potser.
1: T'ha costat decidir el castell de sortida avui, tenint en compte l'última caiguda de Vila-rodona, o tenies clar que havies de sortir de 5 de 9?
2: Sí, tenia clar que no volia sortir de 4, i que el 5 és un castell que ens ha donat garanties, hem fet sortir cada dia, no? Hem sortit a Sant Joan, hem sortit també a Altafulla, ens dona una certa garantia, sí, sabent que és un 5 de 9, que pot passar de tot. Sí que havia algun canvi per dalt, però la veritat és que l'hem afrontat bé i la sortida la tenia clara. La resta, també, el 4 de 9 també el volia a segona ronda, i el tercer castell doncs el 7 de 9, que també. Bueno, al final ha sortit tot com ho teníem pensat.
1: Ara, una setmana de descans en assajos, torneu a la Bisbal i a partir d'aquí una segona de quinzena d'agost molt intensa. Han d'arribar més estrenes, podrà recuperar lesionats, també m'imagino.
2: Sí, anirem recuperant algun lesionat i també anirem intentant entrar a castells, sempre amb molta cura de no equivocar-nos, no? Perquè ja dic, hem caigut dues vegades i això no és mai positiu a la colla. I bé, intentarem fer-ho bé per aquest, com te diria, aquest final d'agost, que és com els Alps, no? Els Alps dels Pirineus, tots els pits aquí junts, i bé, a veure si podem estar a tope.
1: La culminació és el 3 de 10 a Vilafranca, el 30 d'agost?
2: La culminació del mes d'agost és Vilafranca. Així és amb el 3 de 10, o és un altre castell, no ho sé, hores d'ara. El 3 de 10 ens està donant alguna complicació, però bueno, continuem treballant, no t'ho sé dir ara. M'agradaria que fos un castell de 10, sí, però ja veurem a veure com funciona.
1: També teniu el 4.
2: Bueno, el 4 l'hem tocat molt poquet, i, però bueno, al final toquem molts castells i a veure què és el que podem fer.
1: El juliol de Francesc Inglés, cap de colla de les joves, no ha estat tan intens com el del seu anònim de la Vella. Només tres actuacions a destacar, Torredembarra, La Riera i Constantí, totes amb castells de 8, llevat del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra, on la caiguda del 4 de 9 va tornar als dubtes i va deixar un mal regust de boca. A la Fira Agost, però, els Diables Vermells van estar a punt de repetir l'actuació de Sant Joan, van tornar a descarregar gamma extra i el cap de colla Francesc Inglés va sortir convençut de plaça d'acabar l'agost a un nivell encara superior.
4: Clar, s'havien marcat dos grans objectius per aquesta diada, que era el 2-9 fer Romanilles i el 4-9-9. Un l'hem aconseguit i jo crec que l'hem assolit bé, vull dir, un 2 molt més parat que el del dia de Sant Joan, bona mida, un fort Romanilles sota el nucli, doncs, treballant molt més còmodes, i el castell, doncs, treballant molt més còmodes. Vull dir, un 2-9 fer Romanilles, maco. El 4, hem vist ja hi havia dos pilars que s'estaven obrint perillosament i, bueno, hem fet doncs, una valoració de baixar-lo. Molt possiblement, bueno, el carregàvem segur i s'hagués defensat moltíssim per descarregar-lo, vull dir, però creu inconvenient, doncs, baixar-lo i no assumir aquest risc.
1: També avui el 4, nen, una baixa, no ho heu provat amb un altre, però és això, no?, que l'heu hagut de desmuntar.
4: Bé, els canvis que s'han fet eren canvis amb garanties, però, bueno, no era l'alineació titular, ni tothom al lloc on anava, i tot i que l'assaig de dilluns va anar molt bé, doncs, bueno, són castells que tot i que he utilitzat castellers que ja l'han fet, i castellers, doncs, amb garanties, és un castell molt complicat, sensible a qualsevol canvi, i bé, com et dic, vull dir, teníem confiança, per això l'hem tirat, però després hem vist que doncs, era, potser la millor opció era desmuntar.
1: L'agost continua, teniu Llorenç com a dia d'amics pròxima, però després també la Bisbal, Igualada i Sant Fèlix. Com serà aquest mes d'agost que queda la colla joves?
4: Doncs aquest mes d'agost l'objectiu és tornar a fer el 4, repetir aquest 2 de 9 en Forn Manilles i ensejar doncs, un tercer castell per completar l'actuació de Sant Fèlix.
5: Com és que no s'heu provat el Pilar de Mèrit? No sé si ha passat alguna cosa o...
4: Quan? He cregut que hi ha hagut una mica de desgast també amb el 4, la descarregada, després el 3 ha sortit un 3 maco, però també hi havia algun cert canvi. Hem acumulat un cert desgast amb aquestes dues rondes i hem vist que els prudent doncs, no fer-lo avui, el van fer l'altre dia màrtirs, van haver només això.
6: Que ho esteu aquí la mira més força!
0: Doncs el dimecres ens ho vam passar bé a la plaça del Blat amb la Firagós, Maria, Josep Antoni. Podríem dir que les colles de Valls, després d'aquesta actuació de dimecres, han esvaït algun dubte que van generar el juliol. Les coses, no ho sé, han tornat al lloc que eren després de Sant Joan?
7: Sí, en principi sí. Sempre, clar, jo amb una de les primeres tertúlies, bueno, l'altra tertúlia que vaig fer, que aquesta és la segona, ja vaig dir que sempre podien haver insurts, no?, que torcessin les coses. Sortosament no sembla que hagin torçat gaire els ulls de ruta d'endues colles. Pel que fa l'exercici de prudència que ha fet Anglès desmuntant el 4 de 9 net, vaja, jo crec que és un 4 que el tornaran a fer. O sigui, no, jo ho he vist per la tele i no hi ha res que em faci indicar que els problemes que hi havia no es poguessin arreglar.
8: Sí, jo crec que amb el que deia ara ell, que la prudència que serà el 4 de 9 net de
0: hi havia algun canvi, em sembla, també.
8: Sí, hi havia un canvi a l'última hora, això, però a vegades també tenia cap fred de dir és tercera ronda, una dia d'aquesta sent llarga que feia molta xafgó allà a la plaça. A vegades també va bé fer una miqueta, mai va bé caure i menys d'un 4 de 9 net aleshores, i menys venint de, o sigui, amb el mes que els espera d'aquest mes tan intens d'agost, aleshores jo crec que van fer molt bé desmuntant el 4. A mi m'ha sorprès estar allà a la plaça perquè no hi va ara just on estava jo, on es veia aquesta separació d'aquests dos pilars, però jo crec que va estar molt bé baixar-lo i després de descarregar el 2 de 9 que el tronc va ser espectacular també. Vull dir, el treball i la millora que va haver-hi del 2 de Sant Joan al 2 de Firagós va ser molt bo.
0: No era un quadranet improvisat com a reacció al que havia descarregat la vella, per descomptat.
8: Exacte. I també, sí, això del pilar també potser va bé que la gent que fa el pilar habitualment també descansi una miqueta d'aquesta exigència de fer el pilar i facin pilars de 5 que segurament també tenen alguna mirada cap al futur i estar a casa de la vella després d'aquests dos ensurts que han tingut és Valls i és Firagós i és la plaça del Blat, per tant les dues colles van a màxims i les caigudes que van tenir la vella no els hi va afectar gaire.
7: Sí, però jo crec que això de que has comentat de que si no era reacció, jo crec que la rivalitat aquesta de a por ellos o yo, ja ha passat, ja fa molts anys que ha passat.
0: Però per la plaça es deia,
7: Hi ha rivalitat, això és obvi, no? Però que improvisis un castell per guanyar l'altre, això ja no.
0: Això passava als anys 90. Escolteu, n'esperem el millor, perquè ja ho hem vist, però de fet, haurem d'esperar a la Bisbal, si és veritat que tiren el 4 net, per saber l'estat de forma d'aquest 4 de 9 sense folre de la colla jove, Xiquets de Valls. El de la vella, impressionant la seguretat que hi van demostrar a la plaça del Blat quan vam acabar la diada, allò que parles en castellers a baix... I em comentava un gran casteller i membre d'aquest 4, el Llàtzer Magrinyà, que el vaig felicitar per l'execució. Diu, doncs no et creguis, se'ns ha desquadrat una miqueta, però aquesta temporada hem arribat a un punt que encara que dos pilars se separin, s'ajuntin, que no estigui absolutament ben quadrat, el sabem treballar d'aquesta manera amb una tranquil·litat que després el veus de fora i el veus totalment aparat. Aturat, no?, el castell. És a dir, aquest 4 de 9 d'aquesta temporada de la vella sembla que ha arribat a una maduresa total, no?, tot i que són castells que després en cada diada es comporten diferent.
7: Sí, sí, jo crec que li tenen molta confiança, que el fan sense gens de nerviosisme i d'ansietat, i que tu és el que hi 4 de Nounet i l'has de comptar perquè el fan amb una seguretat que sembla un 4 de 8. Com moltes colles voldrien fer el 4 de 8, a més a més.
8: Tenen un domini brutal d'aquest castell. És espectacular la manera en el que el fan, el descarreguen i confien, no tenen cap mena de fantasmes ni de res, ells saben el que han de fer i que ja, havent aquestes imperfeccions, diguem-ne, entre cometes, el facin d'aquesta manera, és espectacular, no té nom.
0: De vegades, com que els periodistes sempre volem anar més enllà i fem volar coloms, és veritat, perquè una de les coses que li vas preguntar amb el Llàtzer és, home, ara aquest 4 ja es podeu tornar a plantejar, com ja havíem fet fa uns anys, de posar el sobre...

0: es desquadren, es descol·loquen i els segons entren en dintre. A mi se m'ha de demostrar encara que això és possible, que aquest problema, que és el principal, pot solucionar. Un altre problema és el pes, del castell,
1: de segons,
0: no? Però el principal, més que el pes del castell, jo penso que és, tu pots posar ja tot el folre que vulguis, però si no soluciones el problema intern de les agulles, difícil ho veig. És més, jo considero que si una colla algun dia tingués el 3 de nou net sòlid i descarregat,
1: seria més fàcil.
0: Seria més fàcil lligar el folre del 3, posant 4 persones dintre, igual que el 3 amb l'agulla, per exemple, els castellers de Vilafranca fan el 3 de nou amb l'agulla, que aquell 3 aconsegueixen tancar-lo. Doncs, clar, no és allò que quedi, que obligui els terços a treballar molt forçats perquè el castell està obert. Doncs senyal de que és més fàcil aconseguir una mida per fer el 3 de 10. Ara, clar, el 3 de 10 te l'has de plantejar si tens el 3 de 9, 3 de 9 net, impecable, no? Però amb el 4, de moment, aquest problema el veig difícil.
1: Aquestes són les converses que us agraden, els castellers, especular sobre aquestes coses. Sí. Escolteu, les joves, malgrat la caiguda de Torredembarra aquest juliol, jo crec que es pot afirmar que el primer tram de temporada ha estat molt bo. Han descarregat dues vegades el 2 de 9, han fet el 4 net, una vegada el 3 de 9 l'han fet 7 vegades descarregat, el 4 de 9 l'han descarregat dues i l'han carregat una, el 4 de 8 amb el Pilar també. Un bon començament de temporada de la colla joves, no amb el ventall de Castells de la Vella, però també un gran començament de temporada.
0: És que les joves històricament sempre ha tingut trajectòries més irregulars, i és allò, aquella cançoneta típica que no estàvem muertos, estàvem de parranda, i donen grans sorpreses, no? I això, aquestes inèrcies de vegades són difícils de superar, però jo me penso que la colla joves, i amb la direcció de l'anglès ho han demostrat molt, hi va, i està aconseguint trencar aquesta irregularitat i fer unes temporades més estables que li permeten arribar més lluny.
1: Les dues colles de Valls coincidiran ara dissabte que ve a la Bisbal, i després no tornen allò el cos a cos, diguéssim, fins a Sant Fèlix. Allò, encara que, com dèiem, la Vella té més ventall de castells, en un duel directe, en un cos a cos, totes dues colles els hi donaríeu les mateixes expectatives per sortir, per endur-se la diada? A la Bisbal, a Sant Fèlix. Deixem-ho a Sant Fèlix, ja.
2: La Bisbal és una actuació estranya a vegades,
0: Bueno, la Bisbal és una plaça on les joves se senten molt còmodes, i la Vella no tant, no? De tota manera, clar, a priori, si analitzes, la Vella té una gamma molt més àmplia de castells de gamma extra.
1: Però en una diada només n'has de fer tres.
0: Sí, però clar, sempre, si tens una gamma àmplia, en principi és perquè tens més recursos.
1: Exacte, i posaria.
3: I pots jugar més, amb més gamma pots jugar més. De moment sabem això, que la jove es va amb el 4 net i amb el 2 de 9, a veure quin és aquest tercer castell que porten. En canvi, la Vella té el 5, el 7,
1: té
3: el 4...
1: Té 6 castells superiors al 3 de 9.
3: És que...
1: El David Prats va a forces assajos al carrer d'en Gassó. Quin serà el tercer castell que ara apuntava la Maria?
2: Pot ser que el sigui el 2 de 8 net? Veurem.
3: Clar.
4: Tercera ronda.
1: Darreres setmanes abans que el 31 d'agost es tanqui el rànquing estrella de la 30a edició del concurs de castells. La classificació definitiva determinarà les 12 colles participants de la jornada de diumenge, les 18 de dissabte i les 12 de Torredembarra. Les colles de la gran final del concurs de castells de diumenge 4 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça ja estan definides. Tot i això, la renúncia ja sabuda dels Minyons a Terrassa manté oberta fins al final la 13a plaça, que es disputen 4 colles.
2: A dia d'avui, els castellers de Sabadell ocupen la 13a posició amb 15.900 punts. A només 665 punts hi ha la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, que per calendari ho té tot de cara per superar els vallesans. Si els tarragonins fallen, el bitllet de diumenge també podria ser per als marrecs de Sal o els xics de Granollers.

0: De fet, el diumenge 30 d'agost, coincidint amb la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, els Cavalluts, els Marrecs i els Xics actuaran a la plaça de la Porxada de Granollers en el marc de la Festa Major.
1: Què necessiten els castellers de Sant Pere i Sant Pau per atrapar els castellers de Sabadell?
0: Els del barri cooperativista tenen dues oportunitats abans del tancament del rànquing: Sant Roc al Cos del Bou el 15 d'agost i Sant Magí el 19 d'agost. Si en una d'aquestes dues diades repeteixen el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'Agulla i el Pilar de 6, que diumenge ja passat van completar els pallaresos, arribarien als 15.845 punts i es quedarien a només 15 dels castellers de Sabadell. En canvi, si completen el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'Agulla i el Pilar de 7, pujarien fins als 16.695 punts i es col·locarien en 13a posició. També obtindrien la classificació per diumenge si signen aquesta mateixa actuació en aquestes dues diades.
1: I Sabadell, què hauria de fer per garantir la classificació diumenge?
0: Si Sant Pere i Sant Pau aconsegueix els punts necessaris per Sant Roc i Sant Magí, els Cavalluts estarien obligats a descarregar entre l'actuació d'Estocolm i la Festa Major de Granollers el 7 de 8, el 3 de 8 i estrenar el 5 de 8 o la Torre de 8. Un escenari gairebé de ciència-ficció, tenint en compte que una de les actuacions és a l'estranger i que es tracta dels primers compromisos del segon tram de la temporada.
1: I quines han de ser les caramboles que els calen els Marrecs i els Xics per accedir a diumenge?
0: Els Marrecs de Sal haurien de repetir el 30 d'agost a Granollers l'actuació que ja van signar el 26 de juliol per la seva Festa Major, el 5 de 8, la Torre de 8 i el 7 de 8. A més, necessitarien que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau punxés tant a Sant Roc com a Sant Magí i que els castellers de Sabadell no sumessin actuació amb cap construcció de la gamma alta de 8. És una combinació molt complicada, sobretot si es té en compte que l'actuació a la capital del Vallès Oriental serà la primera dels gironins després del parèntesi estival. Pel que fa als Xics de Granollers, abans del tancament del rànquing estrella els queden dues actuacions: Vilanova del Vallès el dia 22 i la Festa Major el dia 30. Els de la camisa grana tenen com a millors castells puntuables el 7 de 8, el 3 de 8 i el 4 de 8. Per accedir a la jornada diumenge necessitarien signar una actuació amb com a mínim dues construccions de la gamma alta de 8 a Vilanova i completar el 7 de 8, la Torre de 8 i el 5 de 8 a la Festa Major. A més, també caldria que Sant Pere i Sant Pau i Sabadell no ampliessin distàncies. Es tracta d'una altra carambola altament difícil perquè els granollerins encara no han portat a plaça la Torre i el 5.
1: De cara a la sessió de dissabte 3 d'octubre, encara hi ha alguna colla que s'hi podria classificar a última hora?
0: No, la classificació de les 18 colles de la jornada dissabte la tanquen els nois de la Torre, que fa unes setmanes van assegurar la 31a posició a Altafulla. Els de la camisa blau cel els computen dues actuacions, amb la Torre de 7 com a millor castell. En canvi, els castellers d'Esparreguera, els castellers de Sarrià i els castellers de Badalona, que també treballen aquesta estructura, ja no tenen opcions a superar-los perquè no tenen cap actuació de màxims abans del tancament del rànquing.
1: I com està la classificació pel 27 de setembre a Torredembarra?
0: A la jornada de Torredembarra, l'última colla que ara mateix hi accediria per mèrits propis són els castellers de Cerdanyola. Tot i això, la renúncia dels castellers de Cornellà donaria el bitllet als Xiquets de Cambrils. Més remota és l'opció dels Bous de la Bisbal. Tot i estar lluny de la 44a posició del rànquing estrella, encara tindrien opcions si aquest agost sumen un parell d'actuacions amb castells de la gamma mitjana i alta de 7. No n'han fet cap. Recordem que els de la camisa taronja afronten un calendari exigent amb cites com la Diada de la Mare de Déu d'agost.
1: Aquesta mitjanit, al carrer Francesc Macià de Llorenç del Penedès tornarà a ser l'escenari de l'actuació del grup d'aficionats locals, una de les tradicions més singulars d'aquest municipi de la comarca del Baix Penedès.
0: Els aficionats de Llorenç són una colla que, sense estructura de colla ni camisa pròpia, actuen únicament la matinada del 9 al 10 d'agost. La primera referència escrita data des del 1890. Els participants la reconeixen pel mocador commemoratiu que canvia cada any i que s'ha convertit en el símbol distintiu d'aquesta celebració. Pel que fa als castells, són del nivell de 6 pisos. Ho explica el Tres Rondes l'Alba Vinyes, una de les seves integrants.
2: Acostumem a fer una mica sempre els mateixos castells perquè ja ens donen bons resultats i ens agrada. Fem el 4 de 6 amb l'Agulla, fem el 5 de 6 a l'antiga, que els dosos van girats, és a dir, hi ha dos dosos oberts i dos dosos tancats. Fem la torre de 6 i fem el 3 de 6 aixecat per sota, que aquest sí que hi ha anys que si som menys gent o els assajos no han anat tan bé, doncs a vegades no el podem fer, però aquest any creiem que sí que el podrem.
0: Aquesta actuació després clou amb la tradicional cindriada, no?
2: Exacte, després dels pilars de 4 i pilar de 5, que fem aquest ordre, es fa la cindriada, que també és una singularitat de la Festa Major de Llorenç, i que així queda tothom ben refrescat.
0: Altres rondes també han preguntat a Vinyes si en el futur els aficionats de Llorenç es podrien constituir com una colla castellera convencional. Aquesta és la seva resposta.
2: No, perquè la veritat és que aquí a Llorenç hi ha molta gent que ja pertany a d'altres colles, cap als Nens del Vendrell, tradicionalment doncs, molts membres del Tronc i de la Pinya són de Llorenç, i creiem que així, doncs mira, qui tingui ganes de fer castells durant tot l'any pot anar a qualsevol de les colles de la comarca o més enllà, però això creiem que el poble ja és una activitat molt arrelada i que no volem que canviï.
0: Per als qui no puguin anar aquesta nit a Llorenç del Penedès, podran seguir la diada en directe en streaming a través de YouTube amb una retransmissió conduïda per Joan Inglés i Pere Ferrando.
1: Oh, doncs vinga, que freguem al final d'altres rondes d'aquest diumenge. Hem informat ara de la cindriada.
0: Cap a Llorenç, eh?
1: I exacte, bueno, qui vulgui anar. David, tu segurament hi aniràs, no?
0: Mirarem.
1: La Maria abans ha començat que s'ho està pensant.
3: Sí, potser sí.
1: I també us hem parlat de la cursa pel concurs Falcato. Tu has anat mai a veure la cindriada, aquesta actuació a Llorenç?
4: No, però com que ara ho tinc més a prop de casa... Potser un dia aniré. Enguany no puc.
1: Està bé per això, no? Aquesta tradició a molts llocs on viuen els castells de prop. No cal tampoc fer una colla de castells. Escolta, es poden ajuntar els aficionats de qualsevol població i fer aquest exercici.
4: I això ja es feia al segle XIX.
3: Mm-hmm. Jo crec que és una cosa molt maca que pots ajuntar per treballar i fer castells amb gent que no en faràs segurament mai. Perquè són altres colles, aleshores és una bona oportunitat, això.
1: Això al segle XIX és veritat, Falcato, que ja es feia, no? Quan només hi havia una o dues colles...
4: Llavors amb el circuit que feien els xiquets de Valls, des de Sant Joan fins a Santa Úrsula, doncs passant pels pobles on hi havia aficionats que feien castells.
0: Mm-hmm. L'anada amb carro.
4: Exacte.
1: Bé, la cursa del concurs, què us ha semblat?
4: Jo és que, perdoneu, però m'he perdut, perquè sembla la Lliga, al final no sé si hi ha alguna colla que depengui d'ella mateixa, com diuen els equips de futbol.
0: Sant Pere i Sant Pau, si supera amb èxit Sant Roc i Sant Magí,
4: serà... Clar, perquè és la colla que, per les seves festes, té un calendari que li és en aquest moment més favorable.
1: Calendari de màxim.
4: Sí, sí. Mm-hmm.
1: I de les altres categories, David?
0: Dissabte ja està tancat, perquè els nois de la Torre van aconseguir la classificació, i Torredembarra, hem de veure els bous, però també fins i tot alguna altra colla es podria acabar colant. Caldrà veure aquestes dues últimes setmanes d'agost fins al dia 31, que és quan es tanca aquest rànquing.
1: Diu que s'està gestant una mena de miniconcurs, un concursis?
0: Sí, a través d'uns companys d'una ràdio municipal del Baix Penedès. La setmana que ve tindrem més detalls d'aquest concurs. 7 i 6, perquè també hi tenen accés.
1: Doncs us ho explicarem. Maria, gràcies per haver estat avui a l'altra ronda. Josep Antoni Falcato, també moltes gràcies. Ens tornarem a veure aquesta temporada. Acabem el programa, però abans, David, ràpidament, quines són les actuacions més interessants dels propers dies?
0: Dissabte a la tarda, la Bisbal del Penedès amb la Vella, els Verds, les Joves i els Bous de la Bisbal. També actuacions de vespre al Cos del Bou de Tarragona. I diumenge, la diada de la Festa Major de Gràcia. També diumenge a la tarda, pendents de la Festa Major de la Canó i la Festa Major de Vallmoll.
1: Què recomanen els digitals castellers de referència?
0: La revista Castells, l'article de Santi Terraza, No et volíem aquí, tristesa, dedicat al 20è aniversari de la desaparició de la castellera Mariona Galindo dels Capgrossos de Mataró. I el Món Casteller, un altre gran article també del doctor Jaume Roset, casteller dels Minyons de Terrassa, titulat Ciència castellera, l'autoengany i la carta als Reis, tots dos absolutament recomanables.
1: Efectivament, tornarem diumenge que ve a les 9 del vespre. Bona setmana i bona nit.
0: Bona nit.
5: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix", milers de persones s'han manifestat aquesta tarda per exigir a Ceuta les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. El moment central de la concentració ha estat la lectura d'un manifest.
8: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
7: En aquest manifest s'ha qualificat d'extremament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. Durant la mobilització s'han sentit crits que demanen la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Més notícies amb Miquel Àngel Violant.
9: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquesta tarda l'evacuació del municipi de Catí a l'Alt Maestrat davant la proximitat de les flames de l'incendi forestal que crema la zona. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
10: Com ha habido un salto en un momento determinado, se ha decidido, hablando con el servicio director operativo, evacuar como una medida preventiva.
9: A Catí viuen unes 700 persones. L'incendi afecta principalment la zona de Tírig, ja cremant gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres.
7: Després que el govern ha informat avui que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plàter, el doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, Pep Sales, ha explicat a 3Cat Info que és positiu que hi hagi debat sobre l'energia que es consumeix a Catalunya. Segons aquest expert, cal una reflexió que vagi més enllà.
11: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica, no? El Plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
9: Síria anuncia un acord amb Rússia per l'ús de dues bases russes en territori sirià que a partir d'ara podran fer servir tots dos països. Moscou les va utilitzar per sostenir el president Bashar al-Assad fins que va caure el 2024. Durant els 3 anys de guerra civil siriana, les bases russes van donar un suport aeri important a les forces del dictador enfront dels rebels que ara són al poder. L'acord es deu a la voluntat de Moscou de recuperar les bones relacions amb Síria després que la caiguda del règim d'Al-Assad L'expresident Al-Assad viu exiliat a Rússia i les autoritats sirianes actuals n'han demanat diverses vegades l'extradició.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel festival Branch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes com les The Blaze, Paul Kalkbrenner o Camel Path. El festival, que tanca avui la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins l'electrònica, com els de Lil Dami, Deborah DeLuca, Cassius o MME. El gruix del públic ha assistit al festival. Ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents el divendres i 30.000 el dissabte. Els esports, Oriol Rodríguez.
1: La catalana Paula Blasi ha acabat a la 5ª posició de la general en la seva primera participació al Tour de França, que s'ha acabat aquest diumenge. Anisa Blasi ha aconseguit la 2ª posició a l'etapa d'aquest diumenge, en què s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, que també ha estat la guanyadora final de la prova. És la 2ª vegada que Vollering guanya la ronda francesa. També ha completat el Tour la també catalana Mireia Benito. A motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han completat Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat a la 4ª posició. Marc Márquez, 7è a la general del Mundial. Jorge Martín es manté primer. Marc Márquez és quart a 40 punts. Encara en motor, ara a les 10 comença la prova de la IndyCar a Portland, on el català Àlex Palau surt des de la 2ª posició. També en futbol, fins a 3 mundialistes del Barça, Joan García, Eric García i Anthony Gordon, han escurçat les vacances. S'han entrenat a la ciutat esportiva. També s'ha entrenat l'Espanyol, que ja prepara el debut a la Lliga diumenge que ve a casa contra Llevant. Ara en joc un amistós entre el Sabadell i l'Olot, el descans 2-0 pels vallesans, i també l'Europa s'ha imposat a la final del torneig d'històrics després de superar Badalona per 5-2.
2: Fins aquí les notícies.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és
4: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Com més calor fa,
6: més fresca et fem la tarda.
5: Les millors tardes d'estiu
6: són les que es passen en bona companyia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tu, deixa't sorprendre.
2: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
7: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
8: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
7: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
8: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
3: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
9: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El divan amb Sílvia Coppolo en reemissió a Catalunya Ràdio.

0: Paula Blasi, 23 anys. N'heu sentit a parlar molt, però en sentireu a parlar moltíssim més. La catalana ha completat avui la seva primera participació en un Tour de França i ho ha fet amb nota. Ha acabat cinquena de la general, fins i tot segona a l'etapa final d'avui, després de fer feina de formigueta i d'equip durant tota la prova. Blasi està tenint un 2026 formidable i només és qüestió de temps, de poc temps, que la feina que li ha tocat fer a ell al Tour d'enguany per un altre ciclista la facin les altres per ella.
1: El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
0: Bona nit, benvinguts al Club de la Mitjanit. Avui diumenge 9 d'agost i fins a la mitjanit us acompanyarem a la Ràdio Nacional i Més Esportiva de Catalunya per saber què ha deparat el dia d'avui. És un dia en què, si Blasi riu, Marc Márquez també, damunt les dues rodes, però d'una moto, no plora, però gairebé. El de Cervera diu que no és el favorit per guanyar el títol de campió del món després d'un mal cap de setmana a Silverstone a la Gran Bretanya, on avui no ha pogut passar d'una setena posició. A veure què passarà quan arribin cursos més favorables. Som a una setmana de l'estrena de l'Espanyol a la Lliga, una setmana en què el Barça ja sabeu que debutarà més tard, que volen llestir més aviat possible els casos Rodri i Ferran Torres. Avui amb en Marc Andrés, Oriol Corral, en Joan Fitó i en Roger Arbusà a la redacció, amb l'Andrea Martínez de control central, amb en Joan Arroyo i en Marçal Turó a les vies de so. 9 d'agost, un dia en què ha passat tot això. Marc Andrés, bona nit.
2: Bona nit.
0: Paula Blasi ha acabat cinquena al Tour de França.
2: Gràcies a una gran última etapa en què ha acabat en segon lloc. La catalana ha aguantat tota l'etapa al grup capdavanter i ha pogut avançar dues posicions en el seu primer tour. Blasi també ha acabat segon a la classificació de millor jove. Un tour que s'endú la neerlandesa Demi Vollering, que s'ha escapat i ha guanyat la seva segona ronda francesa amb autoritat. Per la seva banda, Mireia Benito ha aconseguit acabar el tour per primera vegada a la seva carrera i s'ha emocionat en acabar.
0: El Barça ha recuperat tres mundialistes.
2: Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, que han escurçat les vacances i avui s'han exercitat. L'equip tenia festa i tornarà demà a la feina després del triangular jugat ahir. D'altra banda, l'equip continua negociant amb el Manchester City per Rodri, a qui avui el seu entrenador Enzo Maresca l'ha citat per a dimecres. Un Barça que també espera l'oficialitat de la sessió d'Araujo al Liverpool. I un apunt més, avui s'ha fet el funeral de Jorge Messi a Rosario, a l'Argentina.
0: El Sabadell tanca la pretemporada en victòria, l'Europa guanya els torneigs històrics.
2: El Sabadell ha guanyat el seu últim partit de pretemporada 0-3 al camp de l'Olot, mentrestant l'Europa ha derrotat per 2-5 el Badalona per aixecar el trofeu dels històrics per segona vegada a la seva història després de guanyar l'any 2010.
0: Raúl Fernández ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP.
2: Victòria còmoda del pilot d'Aprilia, que han acompanyat al podi el líder del Mundial Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez setè. El tro de Cervera queda ara a 40 punts de liderat.
0: Alerta, alarma amb Jannik Sinner.
2: Perquè el número 1 del món s'ha retirat del torneig de Cincinnati per una lesió al genoll. Sinner ja s'ha perdut Montreal i la propera cita del tennis, recordem-ho, és a final d'agost amb l'obert dels Estats Units.
0: I també pendents ara mateix d'Àlex Palou,
2: que aquesta hora competeix el Gran Premi de Portland de la IndyCar. El pilot català ara mateix és tercer, quan s'han corregut 35 voltes de les 110, i acumula 83 punts d'avantatge a la classificació general, buscant el seu cinquè campionat, el quart consecutiu.
0: I demà comença la natació a París i els europeus d'atletisme a Birmingham.
2: Totes dues proves duraran fins al diumenge 16 d'agost i tindrem en total 27 esportistes catalans i catalanes participant. I demà al matí, per exemple, nadarà Nil Cadavall, mentre saltarà Jaime Guerra i llançarà el martell Laura Redondo.
0: Som els del Club de la Mitjanit. Són les 11:04. I avui deixeu-me començar parlant, abans del Tour i de la resta de notícies esportives del dia, d'un company que ara mateix s'acaba de jubilar d'aquesta emissora. De fet, s'ha jubilat fa uns minuts de l'antena. Fa 3 minuts. Xavi Palau, bona nit.
3: Què tal, Oriol?
0: A les 11 ha acabat el seu darrer bloc de Catalunya Informació i ha treballat els darrers anys, però abans, des del 1988, fa 38 anys que havia format part del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, i segur que molts us sonen algunes d'aquestes narracions.
4: Hola, bona tarda, Oscar Fernández. Bona tarda als amics oients de futbol a Catalunya Ràdio. Gairebé 75 anys d'història quedaran exprimits en els últims 90 minuts d'un partit oficial que jugarà a aquest estadi, l'estadi de Sarrià. La Manigua, el xalet, Ricardo Zamora, Can Ràbia, la xatarra, l'oxigen de l'Escopeli, els cinc dofins i la final de la UEFA són alguns dels records que es guardaran a la memòria col·lectiva. Atenció, que la pot jugar ara. José Cobos, se'n va en decisió. Cobos pot marcar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos! Gol de l'Espanyol! El tercer gol de l'Espanyol a Sarrià. L'Espanyol ha capgirat el marcador. El gol de José Cobos.
5: A la pilota
3: para Jona, capa la pilota Jona, chut, reina, príncep, reina, el que vulguis, quina aturada, reina. Encara lo bato, centrada, segon pal, sol, contra la reina, gol, xiula, salvat. El Nàstic és equip de segona i l'any que ve, com deien, continuarà el futbol professional. Gol. Li han deixat fer pràcticament tot a Jorge Miramón i això és un perill total. Miramón, que es desfà de Nahuel, no el segueix Nahuel, aixeca el cap, pilota el segon pal i jo crec que tal com venia ha estat Mayor, l'alicantí, que fa el gol en el seu tornada de l'onze inicial. Quina pilota de gol ha posat l'aragonès Jorge Miramón i tal com venia des del segon pal, Mayor, que toca la pilota, no pot fer res, Adrián Ortolà marca el Reus, que s'avança al mini estadi, només s'han jugat 20 minuts de la primera part, cop dupe al filial, Barça B 0, Reus 1.
5: Segurament jugada d'estratègia, molts homes empilotats a l'interior de l'àrea, la centrada, gol! Marca el Sabadell! A l'esquerra de la porteria de la Ponfe, s'avança el Sabadell, 7 de la primera, el Torelín, mira que bé començat això, Ponfe Radina 0, Sabadell 1. Compte, Sabadell, estoy cop, sol, vaselina, gol! Gol! Quin gol, nano! Quin gol de traca i bocador de Stoichkov! Gol del Sabadell per situar 1-0-2 al Torelín. Puta Real Filoni de fons, centrada, segon pal, sol, gol, d'Edgar! Ponferradina 0, Edgar Hernández, Sabadell 3.
0: I així podríem estar fins a les 12 i fins que...
6: Quants anys, eh? Sergià Oriol, i això són molts anys, Sergià, molts anys.
0: Espanyol, Reus, Nàstic, Sabadell, etc.
6: Sabadell, Terrassa...
0: Què et passa pel cap ara mateix?
6: Doncs no he tingut temps encara de digerir tot el que he viscut en aquests gairebé 39 anys d'aquesta empresa. Soc molt feliç d'haver pogut contribuir amb el meu granet de sorra, doncs, el que ha estat la millor empresa de radiodifusió que hi ha al món, que és la Catalunya Ràdio i la Corporació. I res, doncs, són emocions contingudes. És veritat que la major part de la meva vida aquí me l'he passat a esports. A l'últim tram de la meva trajectòria ha estat informatius, on també m'he trobat molt a gust. Ha estat uns 3 anys de molt agraïment, de sentir-me molt, molt bé, molt ben tractat, molt estimat pels companys, però, evidentment, doncs, el cor batega esports, ho he sigut sempre, des de que vaig començar aquesta casa l'any 88. I ara seria molt difícil, Oriol, explicar-te les emocions, perquè tot just fa, doncs, 6 minuts que acabo d'acabar, que estic tècnicament encara no jubilat, fins al 31 d'agost, formo part de l'empresa, però a partir del 1 de setembre sí que ja en mans de la SS.
0: De la segona, sí, perquè depèn de com això sona, sí, no? Sona malament. Bé, doncs, Xavi, que tinguis molt bon
6: deixa'm dir-te, Oriol i companys, Marc, el Joan, també el Miquel Àngel, que m'acompanya, companys informatius, que, vaja, que m'heu emocionat amb aquest recull, que de fet tots són alegries, perquè tots són gols.
0: Sí, clar.
6: Aquí no hi ha desastres, hi ha moments de decepció, però m'ha fet molta il·lusió, doncs, aquest record que heu tingut, d'aquesta, doncs, petita aportació que he pogut fer a aquesta casa i que marxo, doncs, com diria en un terme esportiu, amb el cap ben alt, no?
0: I tant.
6: Vinga, això és el més important.
0: Doncs amb el cap ben alt, després d'aquesta gran trajectòria, aquesta emissora, de fet, els grans narradors van caient un darrere l'altre. L'Escobar es va jubilar fa un any, tu ara també t'arriba la jubilació, per tant, evidentment, és llei de vida, però anem perdent a grans referents. Xavi, que siguis molt feliç. Això és casa teva, per tant, torna quan vulguis, perquè potser perdem un periodista, però potser guanyem un tertulià del teu estimat espanyol, per tant,
6: obert a negociar.
0: Ho haurem de negociar.
6: Us estimo molt,
0: Xavi,
6: a tots, gràcies.
0: Felicitats per la trajectòria, que vagi molt bé.
6: A vosaltres, un petó ben fort, gràcies.
0: Vinga, d'aquí 5 minuts arribem a 11:45, va, marxem cap a Nisa. On aquest diumenge s'ha acabat el Tour de França femení, després de 9 etapes i amb emoció fins al final, la neerlandesa Demi Vollering ha acabat imposant-se la prova, és el segon cop que la guanya. A Niça hi hem tingut tot el cap de setmana l'enviat especial de Catalunya Ràdio, el nostre especialista en ciclisme. Isaac Vilalta, bona nit.
7: Què tal, bona nit.
0: Matrícula d'honor per Follering i excel·lent, o gairebé matrícula també hauríem de dir, per la Pau Blasi, que ha acabat el Tour aquest diumenge de manera excepcional.
7: Sí, t'afegiria matrícula també pel Tour, en general. Ha estat una edició preciosa, plena d'alternances a la primera posició, amb canvis de líder, emoció fins al final, amb un ciclisme ofensiu. Ha estat una edició preciosa. Com dius al final, victòria de Demi Follering, que és cert que arribàvem aquest últim dia amb l'emoció que només hi havia 8 segons de diferència entre Follering i Nevia Doma. La polonesa ho ha intentat, però Follering ha estat més forta. Se n'ha anat en solitari a l'últim pas pel Coll d'Ese, el descens ha obert diferències i ha guanyat de manera còmoda. Segon Tour per Follering, per darrere Nevia Doma, segona de la general, tercera Longo Borghini, que guanya una posició perquè Marlen Reuser primer s'ha quedat tallada, no tenia forces, després ha caigut en el descens, ha perdut molt temps, i això de retruc ha fet que, com deia, Longo Borghini acabés tercera i Paula Blasi, cinquena, començava l'última jornada a la setena posició, ha superat Reuser, per això que explicàvem, però també a Cedrin Kerbaol, la francesa, que la tenia just per davant, i a l'última pujada a Eze, la Paula, que ha obert forat també respecte a Kerbaol, fins i tot ha esprintat, ha estat segona de l'última etapa, la Paula, i cinquena a la general final, que és en el seu primer Tour, és, vaja, un resultat excepcional.
0: I tant, excepcional, perquè també té 23 anys, per tant, sí. Acaba de sortir de l'ou pràcticament.
7: Sí, tal qual, eh?
0: I en aquestes 9 etapes, que tampoc ha mostrat moments de dir aquí s'acaba d'enfonsar, pobre, sinó que ha acabat en aquesta segona posició a l'etapa final, a la nomena etapa, amb molta tralla a les cames, evidentment, sí. Més de 1.000 quilòmetres, sí. I per tant,
7: només
0: competint
7: a les cames,
0: molt bé.
7: Sí, també el cap, Oriol, perquè recorda que mitjans de Tour es va enfonsar mentalment per tota la pressió que li venia d'alguns sectors de la premsa referent al seu futur, referent al seu rol dins l'equip i compartir, de fet, ni compartir lideratge, sinó treballar per Longo Borghini i per Vlodarsic. La Paula, això va arribar a un punt que la va afectar molt, però ho ha superat. És que la maduresa i la fortalesa mental de la Paula, més enllà del que té les cames, és de... Ja ho sabem, però aquí tenim una ciclista top mundial.
0: I tant. Nevia Doma, que avui no ha pogut lluitar per aquesta primera posició. Follering, que en el tram final de l'etapa s'ha acabat imposant i ha guanyat l'etapa i també aquest Tour. Clar, són aquestes ciclistes que sempre les trobem a la primera, segona, tercera posició, sí. Juntament amb Longo Borghini, però aquí és on hi ha... Si tot va bé, hi hauríem de veure en un futur ja molt proper la Paula colant-se en aquestes situacions, tenint en compte que, fent de gregària, sense poder lluitar per ella, ha acabat cinquena en aquesta primera participació.
7: Totalment, Oriol. Bé, i aquí t'hi afegeixo una nova variable, eh? Hem de parlar del futur de la Paula, sense novetats, però a veure on corre l'any que ve. A la Paula li queda un any de contracte amb l'UAE, té una clàusula de sortida de 100.000 euros, hi ha dos equips molt interessats en ella, més enllà de l'UAE, que se la vol quedar, però Lidl Trek té un projecte molt interessant, i també Movistar. I jo crec que Movistar és qui ara mateix està amb més avantatge, i atenció perquè aquests propers dies... Aquesta setmana que ve podríem saber ja el futur de la Paula. S'ha d'acabar de desencallar i això marcarà si apareix com a líder l'any que ve al Tour de França. Si com a gregària, en la seva primera participació, ha estat cinquena, no sé, sent líder no em puc imaginar on té el sostre.
0: Ahir a l'Isaac Pilar...
7: Li falta una miqueta, eh? Sí. A Bollering i Nevia Doma, per exemple, li falta un puntet o un puntet i mig, però és que té marge per créixer.
0: Ahir l'Isaac parlava amb en Sebas Unzué de Movistar sobre el possible futur de la Paula Blasi, també de la Mireia Benito, per tant veurem cap on van els 13 en aquests,
7: sí,
0: en aquests
7: rescat,
0: propers
7: Oriol,
0: dies.
7: Aquesta tarda he rescat i puc afegir això, eh? Que la idea és aquesta setmana que ve deixar-ho tancat.
0: Doncs estarem moltíssim pendents a Catalunya Ràdio aquesta propera setmana d'aquests moviments. I l'Isaac, que has pogut parlar amb la Paula al final de l'etapa, que fins i tot ara l'escoltarem, li has donat tu la notícia de la seva posició. No sabia ni que havia acabat cinquena.
7: No enganyem, eh? Ella s'estava abraçant amb Longo Borghini, celebrant la tercera posició de la seva companya, i li dic, Paula, però que tu has fet cinquena. I em diu, què? Com? I dic, espera, fem l'entrevista i ho expliquem bé. I és el que hem parlat amb ella.
0: Doncs escoltem-la.
7: Paula Blasi, cinquena al Tour de França.
8: M'acabo d'enterar així de vosaltres, així que sí. Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació a setena, a dos minuts del top 5, diu, va, és igual, vés a pel podi a Elisa, i ara, jo, les coses poden canviar.
7: Però t'havíem avisat aquests dies enrere, que ho tenies allà tocat. Clar, tu estàs centrada en el paper de l'Elisa, però, vaja.
8: No, no, sí, al final és això, és... Molta gent ho confon, no? Que bici una pedala sola i arriba sola al podi, però realment és un esport molt... Però d'equip, vamos, la Maria Brito ho explica superbé. I res, és això, al final, quan vols anar amb un podi a la general, t'oblides si fas cinquena, perquè és el que deia ahir, no? T'és igual cinquena, si aneu setena, si pots fer un, dos o tres amb una companya.
7: Avui dia, de bojos, ja vas avançar, ja ho sabíem. Hi ha hagut fins i tot un moment en què has atacat, no sé què ha passat en aquell moment que has acabat frenant.
8: Sí, no, ha sigut això, amb l'Elisa, a la segona pujada hem parlat d'intentar atacar, però a la segona pujada hem posat molt, molt ritme, ens hem mirat i hem, bueno, nosaltres anem al límit, no podem atacar. I a la tercera m'ha dit l'Elisa, si vols intenta-ho, però res, he atacat i m'ha dit per la ràdio que tenia el maillot blanc a la roda, em diu, és una tonteria que ataquis perquè te l'estàs emportant. I per això he parat ràpid, perquè al final a vegades això no, la bici intenta atacar però per anar-te sola, la mínima que tinguis algú a roda has de parar perquè és una tonteria emportar-te-la.
7: Ara, amb sinceritat, no sabies que havies fet cinquena, però has esprintat, has fet segona de l'etapa, és a dir, estaves treballant per si la Cedrin per darrere es despenjava o no?
8: No, no, no, no, realment no, perquè és això, o sigui, amb l'Elisa ja la tercera volta em diu, uah, Paula, vaig una mica a bloc, i no sé si l'Antònia, la nova que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors ja sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
7: Deixa'm fer una mica de valoració general. Has après molt en aquest Tour. Més enllà de la cinquena posició has après molt. Quina escola?
8: No, no, no, això és l'escola del ciclisme. No cal anar, vamos, a classes. És, vamos, jo mira què pensava anar. He corregut la Vuelta, he corregut les Ardenes. Jo ja tinc una mica el màster del ciclisme ja. No, no, no sabia ni com pedalar ara que ho penso. Realment aquesta carrera és com ninguna. Vull dir, al final això, no? Tothom arriba al millor estat de forma per fer aquesta carrera. I és una bogeria com es va des del minut 1 de carrera d'etapa 1 fins avui. S'ha anat tot el dia a gas, no pots descansar. I és que jo arribava a l'hotel i és que l'únic que volies era estirar-te i no pensar en res més, perquè realment tens una exigència tot el dia amunt i avall amb l'autobús. I uah, ara realment jo què pensava, bueno, 9 dies, passaran ràpid. Jo anava pel dia 6 i dic, només portem 6, sembla que portem un mes. Així que bueno, jo ja, avui estava contenta d'acabar.
7: Has passat per tots els estats d'ànim en aquest Tour de França. Aquest Tour l'has patit més o l'has gaudit més?
8: Oh, no. Ah, bona pregunta. Aviam, jo crec que sobretot l'he patit això, per les primeres etapes, que la meva col·locació no era la millor i al final si et passa el dia perseguint ja pot ser poca car, que no estaràs bé. I és això, els primers 3 dies la gent arribava, bueno, no ha sigut tan dura, no, ja, bueno, si no anaves darrere, si anaves darrere, sí. I jo això, vaig patir, he patit molt per la col·locació. Però bueno, els últims dies m'he començat a trobar millor, hem començat a tenir més sincronia amb l'equip i jo diria que he sigut 50-50, no? Al final m'he tornat a sentir ciclista i sobretot he tornat com potser a agafar una mica la confiança que havia perdut els primers dies.
7: 23 anys, has guanyat la Vuelta, has guanyat l'Amstel, has guanyat el País Basc, has guanyat la Volta, el Tour dels Pirineus, no sé si me'n deixo cap, i cinquena al Tour fent segona a l'última etapa. Ja toques de peus a terra?
8: Aquestes dues últimes coses no encara les he assimilat. Jo vaig, Amstel la vaig assimilar fa poc, llavors t'ho imagina't, encara tinc coses atrasades per assimilar. Però sí, ja dic, crec que això, ara teníem en el Tour i amb tantes coses al cap, teníem a l'Elisa allà per tenir la general i per mi és això, poder celebrar que hem fet un podi al Tour, que es diu ràpid, tenim el cas groc del millor equip i res, avui ho celebrarem bé per la nit.
7: Això t'anava a dir, l'última, la Vuelta ho vas celebrar molt fort, l'endemà vas patir, avui què toca?
8: No, no, avui serà... Una copa o un got d'aigua, ja m'ho han dit. Hem d'arribar bé, que demà he vist més viva que l'altra cop. A la Vuelta vaig tenir més ressaca de la festa que de la Vuelta en si, així que no vull arribar a aquest punt aquest cop.
7: Paula, moltes felicitats.
8: Merci.
0: La Paula Blasi, que està en matrícula d'honor en aquesta primera participació al Tour de França, per tant, molt pendents els propers dies també d'aquests moviments que ja ens explica l'Isaac Vilalta, i també hi ha una altra noia, en aquest cas catalana, la Mireia Benito, la coneixem molt bé, que s'ha pogut treure aquella espineta de fa 3 anys amb el Tour de França.
7: Sí, la seva relació amb el Tour... Ella volia que fos d'amor, però semblava que fos d'odi. En una edició que va disputar va caure la primera etapa, els primers quilòmetres es va haver de retirar, en una següent havia de participar però va posar-se malalta pocs dies abans, l'any passat estava a punt però el seu equip la va deixar fora i aquest any sí, li ha tocat i l'ha pogut acabar. I us aviso, Mireia Benito molt emocionada.
0: Doncs Mireia Benito amb l'Isaac Vilalta al Club de la Mitjanit.
7: Mireia Benito, felicitats, ja tens un tour a les cames.
8: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
7: Curiositat, us donen medalla també vosaltres per acabar el tour?
8: Ai, jo crec que ens donen un gomet i i poc més, no, la medalla és la que ens quedem aquí al cap.
7: No sé si tu mentalment tenies aquest deute pendent en poder fer un tour, en poder-lo acabar.
8: Sí, sens dubte, sempre, bueno, m'ha costat no arribar en un tour i m'ha costat encara més acabar-lo, bueno, per coses de cursa, no, caigudes, malalties, forma part del joc, però sempre que passi en el moment de que estem corrent la cursa més important de l'any, realment em sabia molt de greu i era una assignatura que tenia pendent i haver-lo pogut acabar, havent-ho donat tot i amb una victòria per etapes, és increïble.
7: I quina valoració en fas? Jo recordo aquell moment, mira, fem-ho diferent. Quin moment et ve al cap? Recordo la victòria de l'equip, però ara si et fan mirar aquest tour, quin moment et ve al cap?
8: Sí, sens dubte el dia de la victòria de l'equip, quan va tenir aquella avaria, sobretot és el moment que em ve més al cap, no? Perquè va ser un moment de molt d'estrès, no? A nivell grupal, va ser com un... Vale, això ho hem de solucionar. I recordo també que de seguida que vaig sentir pel pinganillo que l'equip havia entrat al grup, he pensat, uf, ara l'esperar patir, perquè l'equip té una capacitat brutal per donar la volta, no?, a les situacions adverses, i que ens regalés una victòria per etapa és una cosa que per mi, doncs, tanca un capítol molt, molt important de la meva vida.
7: Tens aquesta feina que des de fora potser no es veu molt, però fots una cara de felicitat ara mateix.
8: Sí, sens dubte. Vull dir, la meva feina la gaudeixo moltíssim. Hi haurà molta gent que no ho entendrà, no?, perquè al final aquí, bueno, ja som persones molt diferents i per mi l'èxit no és el que més em mou. A mi el que em mou és el conjunt, no?, l'actitud d'equip, el sentir-me part d'un conjunt, i per mi, doncs, aquest tour ha sigut molt, molt, molt especial.
7: Ja vam fer-te dues. Tu que tens aquesta mirada, moltes vegades en parlem, què t'ha semblat el tour? Amb la Demi, al final és justa guanyadora, però vaja, amb la Càssia també allà molt a prop, amb moltes alternances a la primera posició, què t'ha semblat?
8: Crec que és una cosa molt positiva pel ciclisme femení. Estem veient que està creixent de manera exponencial, ho comentàvem l'altre dia, i bé, s'ha demostrat una vegada més. Sí que em sembla que és una justa guanyadora, ha demostrat diverses vegades que estava potser un puntet per sobre de les altres, i crec que això és, bueno, al final ha sigut justícia, podríem dir, però sí que és veritat que m'ha agradat molt veure la batalla que hi ha hagut, no només amb Càssia, sinó a dins de tot el top 10, podies veure que tothom ho ha batallat fins l'últim moment, i crec que cadascú ha quedat en la posició que mereixia en aquest cas, així que bé, crec que és molt positiu i que seguirem veient batalles així de pròximes en els pròxims anys.
7: I acabo, al principi deia, ja tens un tour a les cames, què queda d'aquella nena, d'aquella noia que estava al Massi, que va fer un pacte amb els seus pares, un any, vosaltres us sacrifiqueu per mi, jo ho dono tot al ciclisme sense ser professional, a veure si aconsegueixo fer el salt, i aquí estàs, un tour a les cames.
8: Queda tot d'aquella noia que lluitava, perquè sí, crec que al final
7: és normal, Mireia, és normal que t'emocioni, són molts quilòmetres, molts anys. Va, ho deixem aquí, una abraçada enorme.
8: Merci.
0: Doncs, hosti, carai, amb pell de gallina, sí. Amb aquesta entrevista amb la Mireia Benito, em costa a mi també gairebé seguir, Isaac, després d'haver vist l'emoció de la Mireia, amb aquestes llàgrimes finals en aquesta entrevista brutal, aquest document, Isaac.
7: Sí, mira, com que ja és aquestes hores, em trec per moments el vestit de periodista. He de dir que a casa nostra tenim una sort immensa de tenir la Paula i la Mireia, no com a ciclistes, que sí, però com a persones. Són una passada. I amb la Mireia, després d'aquest moment, ens hem estat abraçant... Amb la Paula ens vam abraçar a l'Angliru el dia de la Vuelta, i amb la Mireia avui, en situacions diferents, perquè és que s'ho ha hagut de treballar molt i avui li ha sortit tot. A més, és la seva última cursa. Ella canvia d'equip, se'n va a Movistar, vaja... hi havia molta emoció. Aquest matí han fet un acte de comiat a l'hotel amb l'equip. Venia de parlar justament amb les seves companyes, amb auxiliars, i era un moment delicat per ella, i mira, al final li ha sortit tot.
0: Home, l'Isaac també, si una cosa fas és picar pedra, no només ara, no és que t'apuntes a carro guanyador, ja fa molt de temps que estàs picant pedra amb aquestes ciclistes per poder tenir també aquests moments íntims després d'excel·lents resultats.
7: Sí, la Mireia és col·laboradora de Ràdio Volta. Vull dir, té un discurs, jo crec que molt, molt interessant al voltant del ciclisme, de l'esport femení i d'aquesta vessant més humana, també.
0: Tots aquests documents hi ha penjats al web de Catalunya Ràdio, per tant, si voleu repescar l'emoció de la Mireia Benito, ho podeu fer, perquè realment val la pena, com s'ha acabat obrint després d'aquesta participació en què ha estat també capaç d'acabar aquest Tour de França, que l'Isaac ja ens deia, Isaac, ja com a balanç final, des de Nisa, ens hem de treure la barreta amb el que fan els francesos. Ja ho vam veure, evidentment, quan és el Tour de França, i ara també amb el Tour de França femení, que em sembla amb unes imatges brutals, amb ple de públic i amb una organització excepcional.
7: Sí, mira, jo el Tour de França tots sabem la dimensió que té i el que significa per França. El mes de juliol, que és el mes de vacances aquí, el Tour és la joia de la corona. El director del Tour, Christian Prudhomme, durant el juliol és més important que el primer ministre francès. I jo tinc la sensació, Oriol, que el Tour femení és la nineta dels ulls de tothom. Saben que el Tour masculí és qui dona projecció internacional, qui dona els calés, qui és important, però el Tour femení està creixent moltíssim i l'estima amb la qual ho segueix tothom, i només fa falta veure les audiències televisives, que ahir ho dèiem, superant els 5 milions d'espectadors, s'ha consolidat plenament.
0: Isaac, estarem molt pendents del que pugui passar aquesta setmana amb la Paula Blasi. Felicitats per la feina feta i bona tornada cap a casa.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada, bona nit.
7: Una abraçada.

0: Dos minuts i arribarem a dos quarts de dotze. Sí, sí, la nit passada el vam tenir a Itàlia, Udines, el Roger Bosà. Roger, bona nit.
1: Hola, Bori, bona nit.
0: El Roger que ja torna a ser a casa, juntament amb l'expedició del Barça. I avui hem vist com alguns jugadors, qui a priori encara no toca tornar, s'han exercitat ja per posar-se el més aviat possible a les ordres de Flick.
1: Sí, tres jugadors, Joan García, Eric i Gordon. Joan i Eric, dos mundialistes que podien tornar la setmana que ve, podien tornar dimecres, però han excusat les seves vacances. Joan, és veritat que, per exemple, clar, no va jugar cap minut al Mundial, i Eric García només uns minuts a la final. Per tant, han decidit doncs posar-se a treballar, mentre que la resta ho aniran fent a partir d'ara i fins dimecres. Segurament els que estan més carregats de minuts doncs esgotaran les seves vacances i acabaran de descansar. Amb Gordon s'han entrenat de manera individual avui, juntament amb Gavi, que ja fa dies que treballa, han fet treball de gimnàs, també un circuit a la gespa, un circuit físic amb pilota. Avui, finalment, l'equip ha fet festa, sí que s'han entrenat aquests tres, Joan, Eric i Gordon, amb Gavi, i demà retorna a la feina, el pròxim partit diumenge que ve, dia 16, a Basilea, aquest amistós, després ve el Gamper, el dia 19, i després ja l'inici de Lliga el diumenge 23, que el Barça jugarà al Camp de Reus.
0: I és una setmana clau en què nosaltres anem fent F5, no hi hagi alguna confirmació de, per exemple, Araujo amb el Liverpool, com s'ha dit ja, però també és evident que aquesta propera setmana que entra ha de ser una setmana clau, sobretot pels casos de Rodri, també de Ferran Torres, i perquè avui també m'ha escoltat l'entrenador del Manchester City, Maresca, dient que Rodri l'esperen divendres que ve la concentració.
1: Sí, i el Barça l'espera aviat també. El Barça el que vol és tancar aquests fitxatges el més aviat possible, sobretot el de Rodri, el de Julián. Jo crec que haurem d'esperar més, però el de Rodri sobretot, el de Rodri sobretot. És veritat que és molt important també que es produeixin les sortides, les de Ferran i Araujo. Ara ho deies, la d'Araujo està feta, de fet el jugador ja és de Liverpool, però falta fer oficial, falta que tot s'acabi d'oficialitzar, i veurem què passa amb Ferran, que ja m'ha explicat que ja té l'acord amb el PSG, que el PSG ja ha informat al Barça que ha arribat un acord amb el jugador, falta que arribi l'oferta formal del club francès cap al Barça, i a partir d'aquí doncs caldrà negociar. Pel que fa a Rodri, segueixen avançant, des del Barça són optimistes, creuen que es farà, que es tancarà, però a poc, paciència, no està tancat encara, i important abans sortides com la d'Araujo i la de Ferran.
0: Deixin sortir abans d'entrar, i el cas d'Araujo, per exemple, Darwin Núñez, Marc Andrés, que ja s'ha avançat al Liverpool, i el comunicat oficial, perquè ja a les xarxes ja ho ha explicat tot.
2: Sí, un Darwin Núñez que li ha enviat un missatge el seu company de selecció dient que bàsicament entendrà què significa ser jugador del Liverpool, que se l'estimaran molt i que ell de la seva banda també s'estimarà molt al Liverpool quan li ensenyin tot el que és Anfield i tot el que és l'estima que una afició pot tenir cap a un jugador.
0: Doncs a veure això d'Araujo com va a les properes hores, i també Ferran Torres i el Paris Saint-Germain, que sembla que ja té les maletes pràcticament fetes per marxar cap a París. I l'altra carpeteta, calenteta, tu dius que Rodri ja està pràcticament fet perquè aquesta setmana puguin a Barça tenir notícies positives, però Julián Álvarez és una setmana també clau ja per intentar desencallar-ho d'alguna manera o per acabar de desistir del fitxatge del jugador. Hi ha un timing important aquesta setmana, Roger?
1: Sí, demà és un dia important, perquè demà torna. Demà està previst que torni, que s'incorpori ja als entrenaments. És veritat que l'equip encara no hi serà, en principi no hi serà encara, perquè l'Atlètic de Madrid torna de Seul, de Corea, on aquests dies ha fet una part de la pretemporada, i hi ha pendent una conversa amb Simeone. Han de parlar Julián i Simeone, conversa pendent amb l'entrenador, el Barça continua allà, Julián continua sent la prioritat, i a partir de demà doncs comencen a ser dies claus i dies decisius. Tenim ja a partir de demà el jugador Madrid. La intenció és no declarar-se en rebeldia, és a dir, que no farà allò de no presentar-se, de dir que no jugarà. No ho farà, això, vol ser un professional i vol fer-ho tot des de la cordialitat, però sí que són dies importants a partir de demà, perquè demà ja torna a la disciplina a matar la seva.
0: Doncs veurem com evoluciona aquesta setmana. És la setmana en què ha de començar el campionat de Lliga, tot i que recordem que el Barça encara no debutarà a Roger fins al cap d'uns dies, perquè on que té jugadors que van ser la fase final del Mundial, doncs encara tindran uns dies més de descans. Per això hi ha aquest amistós també a Basilea, que hi serem amb en Joan Fitó, nosaltres els de Catalunya Ràdio. Però bé, a veure com evoluciona aquesta setmana pel que fa al mercat. Tu, Roger, fas unes setmanetes ja de vacances, no? També merescudes?
1: Ara uns dies, sí.
0: Perfecte.
1: Sí. Si us sembla bé, faig uns dies i torno en dues setmanetes o així.
0: Molt bé, doncs ben merescudes després del Mundial, que vagi molt bé a Arbusar, i descansa una miqueta.
1: Vinga, gràcies, una abraçada.

0: I de seguida parlarem de motos, perquè si avui teníem una Paula Blasi exultant i teníem un Marc Márquez molt content abans de la pausa per les vacances, a Silverstone no li ha anat massa bé. De seguida parlarem de motos, però abans també, encara parlant de futbol, avui ha debutat Marc-André Ter Stegen amb l'Ajax.
1: Sí, fem breus apunts perquè, per exemple, Ter Stegen ha debutat amb l'Ajax, ho ha fet deixant la porteria a 0, victòria per 0-2 en el primer partit de la Lliga Neerlandesa, recordem, de l'equip de Mitchell, per tant, comença amb bon peu l'Ajax d'Amsterdam. D'altra banda, ara parlava el Roger Bosà de Julián Álvarez, l'Atlètic de Madrid avui tenia un amistós, ha perdut 3-1 contra el Manchester City en aquest amistós de pretemporada. Un altre equip de la Lliga Espanyola, l'altre equip, de fet, només han jugat 2 avui, l'Atlètic Club de Bilbao, que ha perdut per 3-1 contra l'Olímpic de Marsella.
0: Molt bé, també estem pendents d'aquesta IndyCar, on tenim l'Àlex Palou lluitant per les primeres places. De moment li va força bé, tenint en compte sortir a segon. De moment està aconseguint una bona posició, veient que el seu rival en la lluita pel títol, avui de moment encara no l'està avançant.
1: De moment segueix a la segona posició entre canvis de rodes, el pit stop i totes aquestes coses, doncs de moment es manté en aquesta segona posició. Volta 65 de 110, Àlex Palou, que continua segon i mantenint la distància amb el seu màxim perseguidor.
0: Per guanyar la quarta Indy consecutiva seria la cinquena de la seva història, un Palou que té 83 punts d'avantatge sobre Rosenquist. Per tant, de moment, va molt i molt bé aquesta temporada per Àlex Palou, que és una autèntica llegenda als Estats Units. Ara sí, va, parlem de motos.
2: I al darrere estem veient com Dijan Antonio superarà Marc Márquez. Dijan Antonio ja ho és. Marc Márquez, que no té res a dir, no arriscarà més del compte de fer sisè o fer setè, no li canvia la vida. Avui sí que no et canvia la vida, tro de Cervera. Però mentrestant, Àlex Márquez deixant una mica d'aire amb Marco Bezzecchi.
0: Perquè aquest diumenge hem tornat a tenir un paper discret de Marc Márquez al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Millor ho ha fet el seu germà, l'Àlex Márquez, que ha pogut lluitar pel podi. Els honors aquest diumenge són per Aprilia i per a un Raúl Fernández, que ha estat implacable, de Damià Aguilar. Bona nit.
3: Bona nit.
0: S'havien de fer deures, s'havia de mirar què havia passat amb els pneumàtics que fallaven, però a l'hora de la veritat, avui Marc Márquez ha tornat a tenir els mateixos problemes que ahir.
3: No, a l'hora de la veritat, els pneumàtics han funcionat bé per tothom, perquè, a més, la diferència amb la cursa sprint és que el pneumàtic era diferent, i per tot el que ha passat, i això ja ho deixo anar de passada, jo crec que va ser una errada, bàsicament, del fabricant, que es va equivocar en l'estratègia d'aquest pneumàtic que volia modificar, i el del diumenge no l'ha modificat, i no ha estat el pneumàtic una qüestió d'aquesta cursa, com sí que ho va ser a la cursa sprint. Ara bé, quan treus aquesta variable del pneumàtic de l'equació, queda la variable moto, i la variable moto vol dir Aprilia, Aprilia, Aprilia, Aprilia. Amb un petit però, que és el que deies ara, que Àlex Márquez ha lluitat pel podi i que l'hauria pogut tenir si quan ja havia superat Bezzecchi i estava en aquesta posició del podi no hagués comès una errada que l'ha obligat a tornar a remar i després ja no ha arribat al final. Com expliquem aquesta cursa? Doncs amb una sortida molt ràpida de Raúl Fernández, que no sortia des de la pole, ha tingut una errada Jorge Martín, ella en la sortida, ell diu que ell s'ha adjudicat l'errada, jo crec que des de fora és una errada del dispositiu d'alçada que teòricament ha de tornar a la seva posició en el moment que toques el fre o alguna altra cosa,
0: no
3: ha passat així. A Raúl, a Jorge l'han passat diversos pilots, entre els quals Raúl Fernández, que ha agafat la directa i ha començat a obrir, obrir, obrir, obrir, fins a gairebé 5 segons d'avantatge sobre la resta, i ha arribat un moment amb un ritme brutal que s'ha dedicat a gestionar. Martín i Bezzecchi han pujat al podi, per tant, triplet d'Aprilia, quarta posició per Àlex Márquez, la cinquena per Acosta, la sisena per Dijan Antonio, la setena per Marc Márquez, molt discretet. És un gran premi en el qual ha de passar pàgina. Ell diu que ja ho podia esperar perquè aquest el tenia marcat, però jo crec que la decepció és superior a la que ell pensava obtenir. 14a posició per al Pol Espargaró, és a dir, 2 puntets per ell, substitut de Maverick Viñales, caiguda de Rins, caiguda de Bagnaia i caiguda d'un home important de la classificació, com és Lai Ogura. Això, traduït a la general del Mundial, vol dir que si havíem arribat a Anglaterra amb 5 pilots amb 24 punts, sortim d'Anglaterra amb 6 pilots amb 56 punts. Per què afegeixo el sisè? Perquè és Raúl Fernández. Perquè ha guanyat la seva segona cursa al Mundial, perquè té una Aprilia, i perquè si manté aquest ritme, el més normal és que pugui optar com a mínim a guanyar alguna cursa més aquesta temporada. Lidera Jorge Martín amb 240 punts, a 31 Bezzecchi, que ara ja és segon. Tercer Ogura a 37, quart Marc Márquez a 40, cinquè Dijan Antonio a 41, sisè Raúl Fernández a 56. Abans de sentir els protagonistes, et dono dues dades. La primera, Raúl Fernández és el 12è guanyador en 12 anys consecutius al Silverstone.
0: Aquesta és bona,
3: eh? Que m'ho expliquin. O sigui, aquesta és una estadística històrica, no hi ha cap altre circuit al Mundial històricament que hagi passat això.
0: Aquesta és molt bona.
3: És boníssima. És boníssima perquè, a més, Jorge Martín podia haver estat aquest 12è també. D'acord. I l'altra és que Marc Márquez ha perdut 22 punts respecte a Jorge Martín aquest cap de setmana. Arribava a 18, se'n va a 40. Jo crec que aquests punts li fan mal, però, evidentment, continua en la lluita pel títol.
0: Aquesta diferència vol dir que ara Jorge Martín té un gran premi d'avantatge, però tots just acabem de començar la segona part del campionat. L'Àlex sí que és veritat que ha pogut lluitar pel podi, com tu comentaves, amb la mateixa moto que el seu germà. Per tant, avui a la cursa amb el Xus heu estat analitzant per què la moto de Marc anava millor que la del seu... anava pitjor que que la del seu germà.
3: Jo no diria que la moto d'Àlex anés pitjor que la del Marc, jo diria que l'Àlex anava millor que el Marc. És a dir, són dos germans, sí, però són totalment antagònics en l'estil de pilotatge. Un és d'esquerres i l'altre és de dretes. I el circuit que li va bé al germà petit, sigui Catalunya, sigui Silverstone, no li va bé al germà gran.
0: Per tant...
3: Dic, aquí ja, bàsicament, ja l'explicació és una explicació natural i humana. Protagonistes, mira, he seleccionat sis moments de Marc Márquez en la seva roda de premsa. No és la declaració de DAZN. Si heu sentit DAZN, aquesta no és la declaració de DAZN, i ho dic perquè jo crec que hi ha hagut un pèl de modificació de...
0: Ha matisat una mica...
3: Ha matisat, però jo em quedo amb aquestes declaracions. Insisteixo, són les més pessimistes de Marc Márquez aquesta temporada i ha rebut un cop fort pel que fa a la seva moral. Evidentment, d'aquí dos dies se li haurà oblidat. Però li han preguntat, què t'ha passat, Marc?
4: Bueno, porque no tenía más y los otros iban más rápido. He empezado la carrera, he intentado gestionar... porque ayer ya se vio que destrocé el neumático, pero bueno, al final más o menos tenía un ritmo aceptable, pero en las últimas vueltas he visto que demasiado riesgo y nada, si hubiera acabado quinto estaría muy satisfecho, porque creo que era un resultado optimista y bueno, séptimo hemos hecho una carrera aceptable, sin más, y ahora pues a seguir mejorando.
0: No hi havia més a fer, tenint en compte que amb aquesta setena posició i el risc que hauria implicat intentar buscar aquesta sisena cinquena, caure, sumar un zero i tenir la possibilitat de fer-te mal.
3: Dijan Antonio amb la Ducati, amb la seva mateixa moto, venia una miqueta més ràpid. És a dir, jo crec que l'idol, perquè hi ha hagut circuits aquesta temporada en què ha fet aquest resultat, i era un resultat que realment deia, hosti, me l'he suat, no? Però aquesta vegada no, aquesta vegada ha fet les voltes que podia fer i d'aquí doncs aquest pessimisme.
4: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos, tienes que rendir al máximo en todos y de momento no lo estamos haciendo.
3: Aquesta és potent. Penseu que a les pròximes són Aragó i Misano, circuits amics de Marc Márquez, sobretot Aragó. És a dir, si tu has d'agafar avantatge respecte a la resta, ha de ser Aragó. Misano jo crec que... És a dir, jo... Posats en aquest punt, el que segurament a Marc Márquez l'empipa és no poder lluitar en igualtat de condicions amb la resta, d'acord? Aquest és el tema. I això a Misano es pot produir només. I Aragó, a final de mes, jo crec que aquí és un d'aquells llocs on ell pot tenir avantatge i on pot tornar doncs, a retallar punts respecte als líders.
0: Ha canviat el seu discurs respecte al que havíem sentit dijous i divendres, en què quan se li preguntava si era el favorit ell deia que sí?
3: Jo crec que sí, perquè clar, al final ell va haver un moment que en plan de conya el dijous diu sí, si el favorit sóc jo, ostres... I això et deixa una miqueta frapat perquè diu, ostres, està posant-ho tot sobre la taula, no? Doncs avui ja no es veia tan favorit.
4: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay... tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
3: Pues potser ens va vacilar dijous, és a dir, en el bon sentit, però potser ens va vacilar dijous perquè li preguntes tant pel favorit, i al final, d'alguna manera, se't vol treure de sobre i et diu, sí, el favorit sóc jo i anem a una altra cosa, no? Doncs així les coses. També li han preguntat pel seu tema del braç, perquè ell esperava tenir l'estiu, les vacances, per, entre cometes, curar-se del tot, traieu-vos-ho del cap, això no passarà. Però per tenir el braç en unes condicions que li permetessin aguantar fins al final de temporada i lluitar. Doncs durant el cap de setmana Ducati mateix han allargat una mica el termini fins a Misano al setembre. Això és el que deia avui.
4: Este plan sigue todos los días desde noviembre del año pasado, pero intentaremos seguir insistiendo, que es por lo que he salido de lesiones, pero ya te digo, sin estrés, hago el máximo y donde llegue llegaré.
3: On arribi, arribaré. Bé, el que dèiem, Aragó i Misano a l'atac.
4: Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido mejores resultados. Veremos, sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, pero bueno, ahora que vienen 3-4 circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
3: Aviam, hi ha circuits on Marc Márquez pot ser aquesta temporada, doncs home, està clarament per sobre dels rivals. Si això li dona o no li dona per poder aixugar aquests 40 punts, ja ho veurem.
4: Es que no puedes, estando 40 puntos por detrás, no son muchos, pero son muchos. Es un fin de semana entero, así que tienes que seguir apretando.
3: Molt bé, doncs fins aquí el Marc Márquez d'avui. He seleccionat...
0: A mi em deixa una mica preocupat, perquè fins ara no l'havíem escoltat amb aquest to tan... potser realista, de les opcions que té aquesta temporada.
3: Clar, però perquè havia fet una remuntada brutal de 100 punts, no? I ell ha arribat aquí i també ha dit durant el cap de setmana, escolteu, siguem conscients, que també ho som, que jo no hauria pogut fer aquesta remuntada si els altres no haguessin fallat, doncs, així les coses. I bé, sentirem dos pilots d'Aprilia, Raúl Fernández, avui el guanyador, dient que havia sortit tot perfecte.
5: Me he puesto un poco en modo ahorro de neumáticos y de gasolina. Veía que seguía aumentando el gap con Marco, haciendo 59 medio, 59 bajos. Cuando he visto que Jorge se ha puesto segundo y me ha quitado medio segundo, ahí he dicho, bueno, vamos a apretar, tengo margen. He vuelto a conseguir esos 4.2 y a partir de ahí nada, he empezado a cambiar mapas para suavizar toda la moto e intentar llegar a final de carrera y nada, ha sido perfecto.
3: Molt bé, i Jorge Martín, el líder de MotoGP, que sí que aquest cap de setmana ha tingut d'opció, perquè de fet al final ha sigut el pilot que més punts ha assolit aquest cap de setmana amb la victòria sprint, la segona posició avui, de sentir-se veritablement el líder. El que hem vist també d'Aprilia, sobretot en els oficials, no en els trackhouse, avui ha guanyat un trackhouse, però en els oficials el que hem vist són noves solucions aerodinàmiques. En aquest cas li han anat molt bé a Jorge Martín i sorprèn bastant que a les alçades de temporada que som, que aquestes motos li queden mig any de vida i ja s'està treballant amb les 8 i mig de l'any que ve, una fàbrica petita com Aprilia continua pensant i continua barrinant i continua traient coses. Això ho esperaries de Honda, Yamaha...

0: aquesta primera posició ahir, aquesta segona posició d'avui, com a mínim que des del costat Bosch avui no ha guanyat, per tant no ha sumat encara més punts per allunyar-se una mica més a la classificació. Alguna cosa a destacar a Moto2 i Moto3 pel que fa als nostres?
1: Home, aviam, no, dels nostres només podem destacar a Moto3, que saps que tenim el català Joel Esteban, que ha acabat el cinquè amb la victòria de David Almansa. Máximo Quiles, que s'havia trencat la clavícula, continua líder perquè tenia més de 100 punts i ara en té 85.
0: I el pobre nano que ha aixecat la mà, jo sóc guanyador i falta una
1: això
0: volta.
1: Això és Moto2, no? T'estàs referint a Moto2. Sí, sí. El líder, Manu González, faltava una volta, eren un grup de 4, creua la meta i s'aixeca.
0: Sí, això...
1: Com dient, he guanyat la cursa i automàticament s'adona que s'ha descomptat i que li falta una volta i en el moment d'aixecar-se, evidentment, tu frenes i el que tenia pel darrere, que pràcticament no l'ha pogut evitar, que és Dani Olgado, li dona un cop i li desfà el tub d'escapament, de manera que ha anat arrossegant el tub d'escapament a l'última volta i ha acabat el 14. Ha guanyat la cursa Filip Salac, un pilot de la República Txeca, primera victòria, davant de dos del País Valencià, Hortolà i Skrić, i un altre del País Valencià, Dani Olgado, ha acabat quart, i l'home de la Poli, Zan Guevara, ha acabat cinquè. Manu González continua tenint més de 42 punts sobre Guevara en aquesta classificació.
0: Propera cita?
1: Propera cita a final de mes, Gran Premi de l'Aragó.
0: Doncs bones vacances, ara tornes a fer una pauseta, Damià, sí. I tornem a parlar a finals de mes.
1: Molt bé.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3K.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
5: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
6: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
7: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
6: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
7: L'eclipsi de la teva vida.
6: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
8: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
0: Passen 5 minuts clavats de 3 quarts de 12. Som els del Club de la Mitjanit, pendents de l'Àlex Palou i de la seva cursa a Portland. Marc Andrés ara mateix continua Palou en una bona posició, però amenaçat pel seu màxim rival.
9: Sí, queden 30 voltes i Rosenqvist, que és el màxim rival, està retallant a poc a poc. Palou va primer, però feia unes 10 voltes, per exemple, Rosenqvist estava a uns 4 segons i mig, gairebé 5, i ara està a 1.1, és a dir, a punt ja de rebaixar del segon, i per tant, retallant-li molta distància al líder d'aquest campionat de l'Indicar.
0: A veure si han de canviar pneumàtics en les 30 voltes que encara falten. Qui no s'ha vist amenaçat, Joan Fito, bona nit.
10: Bona nit.
0: Pel seu rival, o no masses, a l'Europa, que avui ha estat capaç de guanyar per segona vegada en la seva història el torneig històrics.
10: Sí, no s'ha vist amenaçat perquè el descans guanyava 3-0, molt sòlida la primera part del conjunt escapolat. És cert que amb 2-0 el Badalona ha reclamat un penal molt clar, no l'ha assenyalat l'àrbitre, i a la jugada següent doncs l'Europa ha fet el 3-0. Després del descans han canviat completament els 11, el Badalona ja ha posat cor i s'ha col·locat 3-2 al quart d'hora de la segona, però l'Europa no s'ha posat nerviós. Aquí ha aparegut el talent de Khalid, que ha fet dues dianes per sentenciar el partit. 5-2 final, segon títol d'històrics per als escapolats. Enguany s'ha jugat la 40a edició, per tant, de 40 només n'ha guanyat 2 l'Europa.
0: 40 perquè l'altre dia que vam parlar amb el cap de Martinenc, el Fido, sí. Ens explicava que n'hi havia una que no s'havia fet per culpa de la pandèmia i una altra pels Jocs Olímpics, quan va ser la 1992, evidentment.
10: Van aturar.
0: No hi va haver aquesta edició.
10: L'Europa, 7 títols, avui ha sumat el 8è subcampionat.
0: 8è?
10: L'Europa no, el
0: Badalona. El Badalona. Sí. Perfecte, doncs després del partit, el Joan Fito ha pogut parlar amb l'Àlex Cano, que és una de llegenda per l'Europa,
10: sí.
0: I en teoria és un dels pals de paller que hi ha d'haver a l'equip aquesta temporada a la primera ref.
10: Àlex Cano, bona nit.

0: Molt bona nit.
1: Com estàs? No cada dia s'aixeca un trofeu.
0: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya. I per nosaltres un plaer, doncs, encara que sigui pretemporada, doncs, poder aixecar un títol amb l'afició.
1: Això anava a dir, és pretemporada, però 40 edicions, la d'enguany 40, només n'heu guanyat dos, avui és el segon. Què significa una mica emocionalment per vosaltres, a més en un any important, també?
0: Home, demostra que és difícil. Si només havíem guanyat una vegada en 39 edicions, doncs demostra que és difícil, perquè al final qualsevol que ve aquí el vol guanyar, hi ha molt nivell. Ara, doncs, per sort, ens toca estar a Primera Federació, érem doncs, el segonament dels favorits a aixecar aquest títol i crec que hem respost bé, hem repartit els minuts amb els nanos també que ens han ajudat del filial, llavors bé, molt contents.
1: El partit, 2-5, 3-0 al descans, heu canviat pràcticament l'11 sencer. Com l'has vist, com ho has viscut, tu has jugat els primers 45 minuts, com t'has trobat?
0: No, hem sortit molt forts, sabíem que el Badalona doncs és un equip de tercera divisió, però que segurament serà el candidat número 1 o 2 a pujar de categoria, i sabíem que havíem de fer una pressió molt forta des de l'inici, perquè sabíem que només jugàvem 45 minuts els que estàvem allà sortint des de l'inici, llavors hem intentat doncs, deixar-ho el més resolt possible. Se'ns ha complicat a l'inici de la segona part, però bé, al final doncs, un marcador ampli, i jo crec que també just.
1: Escombrant una mica cap a casa, potser el que fa il·lusió una mica o el que marca aquesta setmana és el partit d'ahir contra el Sant Andreu, no?
0: Sí, home, també. Qualsevol derbi, la primera temporada, vam guanyar els penals. Sempre doncs, són partits molt igualats, els vam guanyar els penals, vam tenir aquesta sort, però bé, vam competir molt bé i ara doncs, el següent derbi crec que és el novembre.
1: Com està l'equip, el que us queda de pretemporada, com enfoqueu a la temporada i com ha anat fins ara la pretemporada?
0: Bé, és un equip completament nou, només quedem 4 o 5 de la temporada passada, llavors hem d'adquirir molts conceptes del nou cos tècnic, llavors des d'aquí crec que s'estan fent molt bé les coses perquè s'està demostrant a nivell de resultats, tot i que queda molt encara, a més crec que falten encara algunes incorporacions per arribar, però bé, molt content pel que estic veient, amb un joc molt, molt ofensiu.
1: Això anava a dir, tu ets el líder d'aquest vestuari, ets el líder d'aquest Europa, com has viscut tu el canvi de la DAI pel Josep Maria?
0: Jo estic aquí acostumat, no?, a aquests canvis, sobretot quan fem un any molt bo i no aconseguim pujar de categoria, doncs venen els equips amb més pressupost o de categories superiors a pescar aquí a l'Europa, llavors ja no és la primera ni serà la darrera vegada que passi aquest canvi, no?, generacional de jugadors que portaven molts anys que han de deixar el club. Jo m'ho prenc amb paciència i filosofia perquè sé que és el que toca. Hi ha a vegades l'afició doncs, que exigeix tenir la plantilla tancada al juny, però en aquest cas nosaltres, que som el pressupost més baix de la Lliga, doncs hem d'anar sempre a contracorrent.
1: Tot el sarau de Can Dragó, del Nou Sardenya, com l'estàs vivint tu? Què se'n parla dintre del vestidor?
0: No, home, per nosaltres és un desastre no haver de jugar al Nou Sardenya, perquè allà som molt, molt forts, juguem a Gràcia, amb la nostra gent, al nostre estadi, i és un desastre perquè a nivell esportiu no jugarem ni un partit en tota la Lliga al nostre estadi, a nivell econòmic és una pèrdua important perquè no tenim aquesta taquilla que al Nou Sardenya doncs, sí que es té, i a partir d'aquí ens hem de fer molt forts. Ja ho vam demostrar la passada temporada, segurament doncs, per tota la gent que faci travesses col·loca l'Europa a la zona més baixa de la classificació, però nosaltres, com sempre, doncs, no tenim res a perdre i amb la il·lusió màxima doncs, aconseguim els resultats.
1: Ara deies que heu canviat pràcticament la plantilla, un dels que ha marxat és el Jordi, el teu germà. Com ho està vivint tot això de l'aterrada en el futbol professional? Parles molt amb ell, entenc que sí. Com està ell?
0: Ja està molt, molt, molt content, molt il·lusionat. A més, crec que li arriba en el seu millor moment doncs, aquest salt al futbol professional. Potser li arriba una miqueta tard, als 31 anys, però bé, ha demostrat doncs, que si piques pedra doncs, el futbol aquest menys professional, des de tercera divisió, fins i tot categories més baixes, doncs ell ha lluitat fins a poder aconseguir, i jo crec que té molt a dir aquesta segona divisió encara.
1: Tocarà fer quilòmetres cap a Andorra.
0: Sí, el dissabte ja toca anar a veure l'Andorra-Ceuta ja a primera jornada.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Molt bé, moltes gràcies.

0: L'Europa que debuta el dia 30 d'agost, el dia Sant Fèlix, contra el Jaén a partir d'un quart de vuit del vespre. El dia abans debuta el Santander també en aquesta primera ref, en aquest cas a Camp de l'Osca, dissabte 29 d'agost, també a partir d'un quart de vuit del vespre. Segur que fa calor, perquè fa calor cada dia, per tant, això serà... És horrorós. A veure, Àlex Palau, com li va després de l'últim canvi de pneumàtics?
1: Doncs fantàsticament. El que dèiem, abans del canvi, Rosenby s'havia apropat a un segon, una mica menys d'un segon, i amb el canvi només ha passat per pitstop. Palou ha guanyat un segon i s'ha col·locat a dos de distància, i ara mateix està rodant molt més ràpid i ja és 3 segons per davant de Rosenby. Per tant, a falta de 23 voltes, Palou ara es col·loca primer i a 3 segons té Rosenby.
0: Bé, doncs a veure si aguanten aquestes 23 voltes, seria una victòria molt i molt important. Nosaltres ho deixem aquí, tornem la setmana que ve els del Club de la Mitjanit. Recordeu que la setmana que ve torna ja la Lliga a la Primera Divisió. Jugarà l'Espanyol, a Barça ho farà una miqueta més tard. Us deixem amb els ignorantes, a veure si s'acaba ja l'estiu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". El moment central de la concentració ha estat la lectura d'un manifest.
2: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida i proporcionada per part de les autoritats competents.
1: En el manifest s'ha qualificat extremament crítica la situació a la ciutat i també s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments fins i tot han insultat. Més notícies, Nando Sanoguera.
3: Treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat. Esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodrigo és el director del Centre de Comandament Avançat.
4: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
1: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha proposat retirar-li el nom del conqueridor Hernán Cortés a un emblemàtic fort de muntanya situat entre dos dels volcans més importants del país. Sheinbaum demana que l'anomenat Pas de Cortés es digui Pas dels Pobles Indígenes. La mandatària mexicana ho ha dit precisament en el Dia dels Pobles Indígenes en el marc d'un seguit d'accions destinades a reivindicar la memòria de les comunitats que vivien a l'actual Mèxic abans de la conquesta d'Amèrica. En aquest sentit, Sheinbaum va proposar fa 2 anys que el 12 d'octubre es commemorés com a data de resistència indígena i no com a dia de la hispanitat.
3: Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas, acceptat per l'organització palestina i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja de Gaza. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retiri de les zones ocupades, però el primer ministre del país ha dit aquest diumenge que no.
5: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
1: Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, es fan tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada amb la previsió de reobrir una part d'aquest aparcament de cara a aquest dilluns. Amb tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
6: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
1: Als esports, la catalana Paula Blasi ha acabat la cinquena posició de la general en la seva primera participació al Tour de França, que s'ha acabat aquest diumenge a Niça. Blasi ha acabat a la segona posició de l'etapa d'aquest diumenge, en què s'ha imposat a la ciclista neerlandesa Demi Vollering, que també ha estat la guanyadora final de la prova. És la segona vegada que Vollering guanya la ronda francesa.
3: El Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Camp per aquest diumenge. L'equip torna a la feina aquest dilluns, encara però sense tots els internacionals.
1: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han completat Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat quart i Marc Márquez setè. A la general del Mundial, Jorge Martín es manté al primer lloc. Marc Márquez és quart a 40 punts.
3: També en futbol, victòria del Sabadell en l'última amistós de la pretemporada. Els arlequinats han guanyat per 0-3 l'Olot.
1: L'Europa ha guanyat la final del torneig d'històrics després de superar el Badalona 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per l'equip escapulat. Enguany s'ha disputat la 40a edició.
3: Aquest dilluns comença l'europeu d'atletisme a Birmingham. També aquest dilluns arrenquen les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París. Totes dues proves duraran fins diumenge i participaran un total de 27 catalans i catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
7: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
8: Seria vida i miracles amb el vinil.
7: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols en conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
11: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
10: Parlarem de gastronomia.
11: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
10: La Fonda.
11: D'una a dues. Vinga.

0: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.

0: sobretot amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torio i a les vies de so el Víctor Villar. Avui ens hem inventat un programa dels que ens agraden. Hem intentat maridar música i vi. I em direu, això ho feu sempre. Sí, perquè quan tastes vi hi ha alguna part de tu relacionada amb l'olfacte que se'n va molt més enllà del cervell, puja cap a dalt i va cap al cor. Això és així, perquè l'olfacte és el sentit que ens porta més enrere. Ho sabia Proust i ho sabia l'autor de Ratatouille quan el crític gastronòmic tasta la Ratatouille i torna a la infantesa. Quan estàs tastant vi, la música t'arriba d'una altra manera i quan escoltes música, el vi t'arriba d'una altra manera. Aquesta unió feliç, avui hem intentat de preparar-vos-la en un programa molt especial. Tenim amb nosaltres l'Esteve Navona, que el coneixeu. Ell és músic i és impulsor del projecte Vibracions. Què tal, Esteve? Ben Hola. Tornat al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Tu fas moltes coses, fas tastos en cellers, és a dir, has entès perfectament aquesta idea. La música i el vi poden anar junts.
1: Correcte, perquè com tu dius, al final tot ens entra pels sentits. I a més, fins i tot hi ha estudis que demostren la part neurològica d'aquesta connexió entre les dues vessants.
0: És que hi ha vegades que perquè parles amb persones que fan tastos en cellers, que posen música, i que et diuen que segons quina música posen, el vi els sembla més amarg o més dolç. Depenent d'això.
1: Sí, sí, és aquesta part neurològica.
0: Increïble.
1: Sí. Quan són harmonies més agudes o més transparents, doncs ens potencien molt, per exemple, els vins blancs, i quan són harmonies més gruixudes o més greus, doncs ens potencien millor doncs, les propietats d'un vi vell, estructurat, amb criança.
0: Tenim un piano aquí, tenim amb nosaltres també la Júlia Gómez, que ella és tècnica d'enoturisme, és a dir, tu saps aquestes coses millor que ningú, i ets també membre d'aquest projecte de Vibracions.
2: Correcte, en part, sí.
0: Llavors, et farem aquí. Heu preparat un ensamblatge de música i vidi.
2: Correcte.
0: I com ho hem fet, això? Doncs ho hem fet amb una gent que teníem moltes ganes de convidar. Jo sempre li anava dient a l'Albert, hem de convidar els del món del cava. Hem de convidar els del món del cava. Què és el món del cava? La botiga on tot aficionat, el vi, tot el que vol jugar a ser Gargamel a casa seva, com jo, tots els professionals van a mirar gadgets. I tenim amb nosaltres a dos dels seus, diguem-ne, impulsors o responsables, la Cristina Nas, que és la responsable de compres. Què tal?
3: Hola, bon dia.
0: Cristina, sempre que hi ha algú que ve al món del vi, t'ho diran sempre, això, eh? Sempre que ve algú del vi, que es diu, per exemple, atrapat, o que ve algú del món del vi que es diu Nas, li hem de dir felicitats pel teu cognom. Hosti, estaves predestinada.
3: Gràcies.
0: Tens un bon nas?
3: Sí, que el tens.
0: Jo t'he vist en acció. I tenim també amb nosaltres el David Vizcaíno, que també és responsable d'atenció comercial al món del cava. Allà teniu de tot.
4: Hola, què tal? Sí, tenim una mica de tot, sí, per a tots els gustos i per fer el que vulguem.
0: Teniu dames joanes, taps, màquines de tapar, màquines de posar plaques, les de trasbalsar, teniu de tot allà.
4: Dipòsits, tenim
0: tot. Neveres.
4: Tenim tot allò que cal perquè tothom es pugui fer el seu propi vi, el seu propi cava, com el vol fer.
0: Clar, jo l'últim dia que vaig venir hi havia tot de gent, així esbojarrats com jo, que anaven a comprar vi base. Es compraven macabeu xereu per allà i es compraven les ampolles, les plaques, tot això.
4: Sí, aquestes són les varietats principals, les clàssiques que el Penedès ha fet servir sempre per a fer el cava. I sí que és veritat que hi ha molta falera perquè cadascú es pugui fer el seu cava per algun moment especial, doncs, o per tenir-lo, simplement perquè li agrada l'alquímia aquesta de fer de Gargamel, com tu deies abans.
0: Doncs amb vosaltres i amb els Vibracions, avui hem pensat un programa que... Què ens explicarà, què ens ensenyarà aquest programa?
1: Bé, doncs, buscarem un paral·lelisme entre el procés, diguéssim, de vinificació del most i fins que es converteix en la cava en un escumós, i ho compararem una mica, aquesta metamorfosi, amb com una obra musical moltes vegades pot tenir el mateix comportament. És a dir, a partir d'un tema simple, com el compositor el va treballant fins que acaba apareguent un motiu musical absolutament diferent, més ric, més inspirador, més divertit, més de tot, però que malgrat tot conserva aquella gènesi dels inicis, que és la vinya, que és el most, etc.
0: Doncs escolta'm, comencem quan vulgueu, que els oients que ens estan escoltant al TAS Vertical de Catalunya Ràdio, si volen, s'encetin. Doncs avui toca una copa de cava, no? Avui toca enceteu-vos una copa de cava i aneu escoltant aquesta música, que a més heu triat un tema.
1: Sí, sí. A veure, normalment sempre un compositor treballa sempre sobre un tema propi. Mm-hmm. És a dir, jo ara parlo en general de música clàssica, també música moderna, eh? Normalment sempre es treballa. Amb la música moderna hi ha el que se'n diu la versió, fer una versió, d'un clàssic del pop, val? Doncs amb música clàssica això, de fet, hi ha compositors que ja ho havien fet. En aquest cas, per exemple, parlarem sobre una obra del compositor rus Sergei Rachmaninov, val? Va agafar una melodia, un tema d'un compositor que va viure 100 anys abans, com era Niccolò Paganini, sí, virtuós del violí i també compositor, un dels seus capricis, un dels més coneguts. Doncs Rachmaninov agafa aquest tema, que no és seu, el versiona per orquestra, per gran orquestra i piano solista, i li va donant tot uns canvis a través d'unes variacions.
0: És a dir, les variacions que tant en plaer ens donen.
1: Que va variant, i al final acaba variant tant que al final li dona la volta, que és el que us ensenyarem al piano, li dona la volta fins que apareix aquest nou tema.
0: Aquesta idea de les variacions, que després en les pel·lícules es fa, sí, i en els programes de televisió, que fan la versió festiva, la versió reencuentro, aquesta que fan, que, sí, que quan es troben, que és així tan trista, tot això.
1: Correcte.
0: És a dir, els clàssics ja ho feien.
1: Llavors us proposarem un joc.
0: Va, doncs vinga, comencem a jugar.
1: Mentre la Cristina i el David ens expliquin tot el procés, doncs, de fer un cava, doncs nosaltres anirem intercalant fragments musicals d'aquestes variacions per anar, diguéssim, com si fos una banda sonora, has parlat d'una pel·lícula.
0: Com ho fem? Primer expliquen i després sentim? Expliquen i sentim? Com ho voleu fer?
1: Jo crec que primer podeu començar explicant-ho.
0: Va, doncs comencem.
1: I llavors jo aniré intercalant i explicant els fragments musicals en cada moment.
0: Genial. Quina sort que tenim. Que tot ens surt bé avui. Doncs va, Cristina, comencem.
2: Vale, doncs començarem per el procés de vinificació del vi blanc, uh-huh, per preparar el vi base. El primer que hem de tenir en compte és triar el moment adequat per la collita. Uh-huh. Val. El raïm ha d'estar en un punt òptim de maturació, d'un grau no molt alt, entre 9 i 11 graus, és el que aconsellem, i així ho podem comprovar sobre el terreny amb un aparell que es diu refractòmetre, perquè, uh-huh, clar, per conèixer quin grau té el raïm és complicat. Sí que es pot comprovar provant el raïm, però, clar, tu no saps quin grau pot tenir aquest raïm. Per tant, s'ha de mirar amb un aparell. Que es diu refractòmetre, que el tenim també a la botiga a la venda.
0: Oi, jo el necessito. per la meva collita.
2: El proper dia que vinguis te l'ensenyarem. Perquè és molt xulo de veure com a través del sucre que conté el raïm tu pots saber el grau alcohòlic que tindrà el teu vi una vegada acabada la fermentació.
0: D'acord, agafes aleatòriament.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Doncs el que parlàvem abans, que les varietats clàssiques per elaborar l'escumós a la zona del Penedès són el Xarel·lo, Macabeu i Parellada, tot i això que s'accepten altres varietats, vale, excepte el Moscatell.
0: Molt bé.
2: Vale. I seguim. Un cop el raïm arriba al celler, encetem el procés fent el trepitjat, que consisteix en obrir el gra per extraure la major quantitat de líquid possible del most.
0: Vosaltres ja em direu quan heu de posar la música,
4: jo,
0: eh?
4: Sí, jo ja aturaré.
0: D'acord. Molt bé.
2: Per fer aquest procés cal una maquineta que es diu una trepitjadora.
0: Que també la necessito.
2: Sí, també. Vale,
0: aquest any passat me la van deixar, però...
2: Ah, no tens res?
0: No. No tinc res i ho faig amb...
2: amb els peus.
4: Tens dos peus, ara, ara, tens dos peus.
0: Sí, no, no, i refredo amb ampolles congelades.
2: Això ho aconsellem sí. molt per particular, sí. sí.
0: Segueix, segueix, segueix, segueix.
2: Vale, un cop tenim el gra obert, passaríem el raïm a la premsa per acabar d'extraure el most que, mm-hmm. queda, que queda el gra. I després d'aquest procés, el most queda separat dels pells i tot aquest most el ficaríem dins d'un dipòsit. Mm-hmm. Un cop que tenim el most, s'ha d'iniciar un procés que es diu desfangat. Uh-huh. Què significa? És un procés de precipitació, vale? Que tot el que flota dins del most s'ha de netejar. Es fa, és un procés natural, que es pot fer el més senzill, també hi ha productes per accelerar el procés, però es fa mantenir el most en fred, hem d'evitar que arrenqui la fermentació alcohòlica i un cop fet aquest procés, que dura 24-48 hores, hem de fer una separació de lo que és el most net i les pells que queden, mm-hmm. queden baix del dipòsit.
1: Doncs ara seria el moment de poder presentar el tema Va. Principal d'aquestes variacions, que és el tema original de Paganini. Val? Com he dit abans, és una idea musical molt nua, és un motiu musical simple, però com el most ja es nota que té un gran potencial, diguéssim.
3: Molt bé.
1: Entesos? Aquí, en aquest cas, no he fet servir cap aparell, però he fet una mica així, xupant-me el dit i cap en l'aire, eh?
3: Molt bé.
1: En el fons, és la gènesi d'alguna cosa que encara ha d'arribar, correcte? I encara no hi ha la riquesa, malgrat que té aquest potencial, encara no hi ha ni la riquesa, ni la profunditat, ni l'explosió emocional final, però ja està allà latent. I llavors ara hem de sentir aquest tema musical.

0: L'Esteve, que li demanava al Víctor Villar, que ja deia, li deia, necessitem ja poder parlar. És a dir, tu necessites, per demostrar-nos aquesta idea...
1: Aquesta és la idea, per tant, ens quedem amb aquesta idea del principi i demanaré a tots els oients que intentin retenir aquest tema.
0: Aquest tema, al cap...
1: Perquè l'anirem sentint tota l'estona.
0: Perquè l'anirem sentint, perquè això, estem parlant d'unes variacions.
1: Correcte.
0: M'encanta. La circularitat m'agrada molt. Què més?
2: Què més? Doncs, fet aquest procés, vale, ja tenim el mos net, durant el que m'he deixat, durant aquestes 24-48 hores és molt important mantenir el most fred.
0: Com ho fem?
2: Complicat.
0: Això, congelem ampolles, si són particulars d'aigua, sense
2: molt.
0: Etiqueta, o si no, teniu aquests aparells tan bonics que són unes plaques
2: sí,
0: de gel.
2: Sí,
0: és, això també em fa il·lusió.
3: D'aigua freda.
0: També és bonic.
3: Sí.
2: Pel particular tenim les plaques de fred, que necessites...
0: Si no, no t'has de posar el despertador a la nit.
2: Un circuit d'aigua freda.
0: Per
2: I si no, el més senzill és això, el que has fet tu, ampolles.
0: T'has d'anar despertant, perquè no sigui cas...
2: Ja.
0: Estàs patint.
3: Però aquí està la gràcia del procés,
0: sí.
3: També.
0: És molt divertit.
2: Són uns dies
0: sí,
2: que,
0: és divertit. Sí, sí, sí.
2: Que has d'estar.
0: Sí. Què més? Aneu fent, vull dir, jo t'estic aquí.
2: Si
0: no, no és un examen, eh?
2: No.
0: Ja m'havien advertit, m'han dit, ja veuràs que parla un amic meu que et coneix, diu, parla el català millor que jo, perquè tu ets d'ascendència romanesa.
2: Sí.
0: I per cert que aquest amic, que és en Pol Dupomés, que fa fotos, m'ha dit, diu, em deu un dinar romanès des de fa segles. A veure si li pagues.
2: Fa segles no,
0: A veure si pagues.
2: Fa uns dies sí que hem parlat de fer un dinar típic i ho el farem.
0: D'acord.
2: Poldo, t'ho prometo.
0: Què més, va, doncs?
3: Doncs seguim variant, igual que la música, varia també el que és el producte.
0: Olé.
3: El següent pas ja és inicial, que és el tema de la fermentació alcohòlica, que es pot fer de forma natural o ajudant amb el producte químic, amb llevats afegits. Cal estar molt atent a la temperatura en aquest procés. Controlar-la és bàsic i s'ha d'assegurar que la temperatura no superi els 25 graus. La temperatura òptima ha de ser entre 17 i 20 graus.
0: Uh-huh.
3: Val? Aquest procés en què consisteix? Doncs en la transformació dels sucres naturals del raïm en alcohol. Aquest sucre, doncs, de forma natural es va convertir en alcohol. Quan ja no queda sucre, quan ja el sucre propi de la fruita s'ha convertit en alcohol, el procés s'acaba. Això hi ha diferents mitjans de saber-ho. La principal és l'observació. Quan el líquid ja no bull, ja no té bombolletes, ja no té aquesta escometa, o bé amb un densímetre, que és una eina, si no la tens en part,
0: sí,
3: també
0: sí.
3: És molt recomanable.
0: Aquesta me la van deixar, però vull una.
3: Doncs un densímetre que funciona per flotació,
0: sí.
3: I ens indica la densitat del vi. Quan la fermentació acabada, la densitat ha de ser entre 990 i 992.
0: Un densímetre que va amb una proveta, no?
3: Sí, s'agafa la proveta, s'omple de líquid i el densímetre es posa dins de la proveta. Aquest densímetre sura i el nivell que marca el líquid és la densitat que té el producte. Entre 990 i 992, el procés ha acabat d'aquesta primera fermentació.
1: Bueno, doncs ara que tenim ja la fermentació alcohòlica... Sí? És ara quan sentirem la primera variació que fa Rachmaninoff sobre el tema de Paganini que hem sentit abans per violí sol,
0: doncs...
1: entesos. Veureu que el tema original ja ha evolucionat amb una orquestració i la primera transformació per part de Rachmaninoff. Ja tenim una cosa nova. Ha adquirit una certa complexitat i la mateixa, és a dir, i l'orquestració li dona aquesta, sí, aquesta vida i aquest punx nou que ens dona aquest alcohol. I ara seria el moment de sentir el segon track. Sentiu que és el mateix tema.

0: Clar, Júlia, s'ha adquirit complexitat, no, això?
1: Correcte, és el que diem, no? Aquesta fermentació, aquesta efervescència, no? Doncs també és aquest ritme més accelerat que va agafant la música, no? Que llavors, comparat i tornant a la part de la metamorfosi, veiem, no?, que tenim un mos més tranquil, la primera part és molt més tranquil·la, els sucres, l'efervescència, no?, aquesta activitat fa que també la música vagi, no?, com in crescendo, mm-hmm, i vagi augmentant.
0: Hem acabat, doncs, la fermentació alcohòlica, mm-hmm, no? Sí. I ara què?
2: Bueno, doncs llavors s'ha de tancar el vi. El vi ha de reposar i l'hem de tancar de manera hermètica en un dipòsit que en tapa de sempre ple, que el que fa és que no hi hagi contacte amb l'oxigen, per tant, evitem l'oxidació. Aquesta tapa va equipada amb una vàlvula que durant 2 o 3 setmanes el vi ha d'estar així, tancadet i guardadet.
0: Com l'infles com amb un pneumàtic, sí, no? Una mena de pneumàtic perquè no hi hagi oxigen.
2: No hi hagi...
0: L'oxigen és l'enemic, no?
2: Ah, sí, perquè el que fa és oxidar el líquid. Llavors, durant aquestes 2 o 3 setmanes servirà perquè el vi acabi la fermentació i el que diem al planet és que se senti i es tranquil·litzi. Vull dir que estigui tranquil, que acabi per ell sol a tot aquest procés. Passat aquest temps, doncs, el vi estarà net al dipòsit i en el fons hi haurà tots els sediments derivats de tot aquest procés. Val? I aleshores és quan hem de fer un nou trasbals per fer aquesta separació. Filtrar-ho amb un filtre de plaques, normalment, i ja tindrem el vi base a punt per embotellar i beure'ns-el, si volem, o a punt per encarar-lo a la segona fermentació i fer l'alquímia de que esdevingui cava.
0: La segona fermentació a dins de l'ampolla.
2: A dins de l'ampolla.
0: Si no, seria un ancestral.
2: Exacte.
0: Fem la segona fermentació si volem.
2: Exacte, però... ja forçar la segona fermentació en l'ampolla.
0: Que això, si ho volguéssim fer, què hem de fer? És a dir, embotellem, tapem...
2: Bueno, abans s'ha de fer un altre procés, que és ajudar... Perquè... Abans hem dit que el sucre natural del raïm és el que es converteix en alcohol. Mm-hmm. Què passa? Aquest vi base ja no té sucre. Per tant, se l'ha d'ajudar amb una sèrie de productes que ara en parlem.
0: Molt bé. I en aquests moments ja tindríem el vi base acabat. Què passaria?
3: Bueno, doncs que res s'atura, no? Encara hi ha molt moviment intern i encara hi ha transformació. I això també passa en l'obra de Rachmaninoff. En aquest moment del procés del vi sembla que tot s'hagi calmat, no? Però dins encara hi ha vida, encara hi ha sediments, petites partícules que continuen formant part d'aquesta evolució. A la música d'aquest compositor rus passa una cosa semblant. Després de la intensitat més evident, el discurs musical continua encara del tot actiu i llavors sentirem aquesta nova variació. Una mica convulsa.

0: Com s'entén quan t'ho expliquen? Sí, sí, sí. No? Quan t'expliquen sí, sí. La música és quan t'expliquen les coses, quan les entens.
1: A més, sí, faig un incís, que m'escapo una mica de tot plegat. És com tot. És a dir, quan, si volem un bon vi, si volem una música ben construïda, si volem que un pont no caigui, si volem un gratacel, si volem qualsevol cosa, és molt important tenir prevista l'estructura. L'estructura és el que permet que una cosa s'aguanti. Amb la música passa el mateix, no? Si fem una cançó d'un minut, amb una melodia bonica i una lletra bonica, això se'ns aguanta, però si volem fer... Ara estem sentint poques variacions d'aquesta obra, però aquesta obra té més de 20... Crec que són 26 variacions, i és una obra que dura més de mitja hora. Llavors, això vol dir que si li donem aquesta... Si no té una estructura ben pensada i tot molt ben elaborat, o sigui, tot ben això, amb una forma, que es diu en el món de la música, doncs la música cau. I llavors, per això és molt important anar coneixent tota aquesta metamorfosi, perquè és el que tu et fa tenir, durant l'estona que dura l'obra, tota l'atenció sobre la música.
0: Doncs no t'has escapat gens. D'acord.
1: És que ara que puc començo a parlar de música.
0: Perquè ens agrada molt. Res ens agrada més que música i vi. Res. Res és més intel·ligent. Llavors, ara on som?
2: Doncs hem de començar a fer les preparacions per fer el cava, per embotellar el cava i preparar aquesta segona fermentació.
0: Com ho fem?
2: Com ho fem? Primer heu de passar per Món del Cava a comprar els productes.
0: Què són?
2: Que són el llevat, el nutrient i el clarificant, que
0: llevat,
2: és una bentonita.
0: Llevat, és a dir, hi ha gent que, o sigui, molts cellers professionals agafen llevats autòctons, que aquesta és la qüestió, però tothom diu que el llevat és la pastilla de dormir de l'aficionat, perquè així sap segur que et fermenta.
2: Segur,
0: no?
2: És assegurat. I a part, per aquest procés, pel mètode tradicional, que és la segona fermentació dins d'ampolla, es necessita un llevat específic perquè pugui treballar en un medi alcohòlic. Perquè tenim un vi que té alcohol, conté alcohol. I el llevat, un llevat normal, en medi alcohòlic, li costa treballar. ¿Vale? Per tant, hem d'agafar un llevat específic que funciona molt bé per aquest procés.
0: I dius també el clarificador, que és la bentonita, si voleu clarificar...
2: Bueno, és necessari, perquè si no, tot el fer el procés de fermentació durant 9 mesos, o si vols fer una criança durant molt més mesos o anys, les lies que hi ha dins de l'ampolla queden enganxades al vidre. I per aconseguir desenganxar aquestes lies en el procés de clarificació, doncs és necessari aquesta bentonita, aquest clarificant.
0: Ja tenim el vi base a dintre de l'ampolla, l'hem clarificat?
2: No.
0: No, encara no l'hem posat.
2: Encara no l'hem embotellat.
0: D'acord.
2: No.
0: No l'hem embotellat.
2: No, el tenim, diguéssim, al dipòsit.
0: D'acord.
2: El vi.
0: D'acord.
2: O si l'has comprat i ja has anat a la cooperativa a comprar el vi base, doncs el tens dins d'unes garrafes, que sí que l'has de buidar dins d'un dipòsit per fer tot aquest procés. És important. El primer pas seria la preparació del peu de cub, vale? Que és la preparació del llevat. Seria agafar el llevat, s'ha d'hidratar amb aigua destil·lada i sucre. Vale? No donaré proporcions perquè no cal. Ja quan vingueu a la botiga s'explicarà amb proporcions i tot això. Ara ho farem una mica per sobre. Vale. L'aigua destil·lada ha d'estar a una temperatura aproximada de 35 graus. És important, sempre ho expliquem, que no superi els 40 graus, perquè a partir de 40 graus mataríem els llevats.
0: És un
2: punt important. Vale. Seguidament, en un altre recipient es barreja una part de vi, una part d'aigua i sucre en quantitats corresponents al volum de líquid que treballem. Vale. Després, aquestes dues barreges per separat s'han de deixar actuar uns 30 minuts Passat aquest temps, les integrem i les deixem en repòs entre 16-18 hores a uns 20 graus de temperatura. Vale? Lo que és els dos recipients, mm-hmm, es fiquen dins d'un recipient més gran i es deixen aquest repòs, vale? Que perquè facin l'activació del llevat. És realment tot, necessita tot aquest temps, vale? Entre 16-18 mm-hmm hores. Passat aquest temps, afegirem el sucre, els nutrients, el clarificant, i aquesta barreja que hem tingut en repòs entre 16-18 hores, al dipòsit on tenim tot el gruix del vi base, remenant amb suavitat per afavorir-ne la integració.
0: Allò que en diem el batonatge, allò que, allò, si volem.
2: Sí, o el remogut, sí.
0: O el remogut, si volem.
2: Sí. Durant el procés d'embotellament continuarem remenant el vi per evitar que precipitin tots aquests productes que hem afegit. És important, uh-huh, perquè tots els productes quedin ben repartits en totes les ampolles que ara, a continuació embotellarem.
0: Doncs comencem a embotellar.
2: Sí. És embotellar, tapar i preparar una bona rima.
0: I entrem en el procés aquest que tots ens fascina, de l'elaboració.
2: Exacte.
0: De l'escumós. No? Aquesta idea de les bombolles, que això és el...
3: Que és on te comença, és el, no?, la criança amb les lies.
0: Correcte. Clar. Aquest moment que ens té fascinats a tots.
3: Correcte.
0: I què?
1: Bueno, doncs aquí hi ha un element fonamental, tant en l'escumós com en la música, com hem dit, que és el temps. Mm-hmm. Com he dit abans, la gran música necessita també sedimentar emocionalment, i llavors aquestes grans variacions d'aquesta rapsòdia, com hem vist, no arriben de cop. O sigui, Rachmaninoff les va fent madurar a poc a poc, i hi ha moments que la música sembla que respiri, hi ha moments que sembla que se senti, sí, igual... Com el vi, a dintre de l'ampolla, entesos? Llavors ara sentirem una nova variació que veurem que té aquesta part com molt més tranquil·la de l'ampolla dintre de la cava amb el temps.

0: Clar, clar, aquí hi ha el treball de les lies, eh? A dintre d'aquesta variació.
1: Es veuen les lies, eh?
0: Sí, sí, sí, ja vas adquirint complexitat, tranquil·litat, distància... I com ens agrada als éssers humans reconèixer. O sigui, el nostre gran plaer, el nostre gran plaer en el fons és repetir. Jo crec que és aquest, no? Llavors, ara tu ens esteu explicant tan bé aquestes variacions que quan el teu cos ho reconeix, actua per tu, no? És com amb el vi, s'estima el que es coneix, sí, sí.
2: Bueno, parlarem ara de les lies, no? Ens hem quedat amb les lies i ho farem d'una manera molt senzilla, on te diem que les restes de llevats que han treballat durant aquesta segona fermentació dins l'ampolla, és a dir, els mateixos llevats, no?, que han fet possible la transformació del vi tranquil en escumós. Diem que es deixen conviure amb el vi durant uns mesos o uns anys perquè vagin enriquint lentament, no? Si comparem amb la música, no? Dèiem aquests ritmes, aquestes velocitats. Diem que és una maduració silenciosa perquè és un moment, no?, que aparentment està molt tranquil, però que a la vegada aquestes lies què ens aporten? Ens aporten aquesta complexitat, aquesta profunditat, aquesta textura, no? Tots aquests aromes que poden ser més cremosos, més de brioixeria, de fruits secs, que sovint trobem en grans escumosos, sobretot de llargues criances. Mentrestant, dins la cava, les ampolles es van removent, no?, fent el remogut, i és el que s'anomena, doncs, el remogut, que són aquests petits girs i inclinacions que es fan de forma progressiva perquè els sediments, de forma lenta, no?, vagin baixant fins al coll de l'ampolla i després, doncs, es pugui fer el degorge.
1: Llavors, amb aquesta darrera metamorfosi, per dir-ho d'alguna manera, arriba el moment més fascinant de l'obra de Rachmaninoff, d'aquestes variacions. I és una cosa que ara us vull demostrar al piano, perquè al final Rachmaninoff... Ara cantaré una mica així a capella, eh? Però hem vist que ha començat amb el tema, que és... Tom toradera dirudim, parabarabam, parabarabam, pam. Eh que sí?
0: Sí.
1: I això s'ha anat. I ara la convertim en... Yadireroram, tom, pam... És el que hem sentit. I ara us ensenyaré què és el que fa. I me'n vaig movent al piano.
0: D'acord. Ara l'Esteve es treu els auriculars, se'n va cap al piano que li han muntat aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. No té micròfon, però comença.
1: Les 5 notes.
0: Estem sentint les 5 notes que ens explica l'Esteve, eh?
1: I ara...
0: Espera't un moment, perquè no et sentirem...
1: Inverteix.
0: Ara inverteix. Ara li donen un micròfon.
1: Sí. Sentim les notes. I ara, com si posés un mirall, li dona la volta. I treu aquest tema, que és finalment el tema de l'escumós, podríem dir, i acabat, que és un tema molt més ric i que ara sentirem en l'enregistrament.
0: Ens ha quedat a tots ben clar el que fa. És a dir, si tu vols, vine cap aquí, Esteve, i fes-nos un petit repàs del que ha fet el compositor amb aquest final.
1: Sí, hem vist que tenia... Iam, pim, pem, pom, pam, pom, pam, pom, parabarabarabam, parabarabarabam, pom, pim, pem, pom, pam, i llavors fa... Pam, pim, pam, pom, pam. Inverteix l'ordre de les notes.
0: Eh? Oh.
1: És una melodia que puja, i llavors l'última nota és la primera, la penúltima és la segona, és a dir, inverteix com si posés un mirall, i surt un tema absolutament nou i que, malgrat tot, té els elements d'aquell most inicial.
0: Tu creus que el compositor vol que ho endevinem, que ho notem, o no? Que està fent, aquesta inversió.
1: Els compositors sempre han jugat molt. Sempre els hi ha agradat jugar molt, des de Bach, per exemple. Bach té una... Els alemanys, cada nota de l'escala musical, aquí com li diem do, re, mi, fa, sol, la, si, do, amb els alemanys, la lletra A és el la, i així successivament totes les notes, A, B, C, D, E, etc, etc. Doncs, per exemple, Bach té una fuga que les quatre notes de la fuga són les inicials del seu nom, per exemple.
0: Oh, que divertit. Això els escriptors també ho fan, eh?
1: I llavors els agrada posar coses que si algú les endevina, doncs és divertit, però són com petits codis o petits jocs. I jo crec que aquí Rachmaninoff realment fa un joc, però és que en el fons també és la manera de que quan sentim aquesta melodia, malgrat no l'hem sentit abans, de cop ens sona familiar. I possiblement, si ara la sentim, ens passarà això.
0: Doncs va.

0: I passat tot aquest temps...
1: Digues, digues.
0: Perdó, que estàvem aquí escoltant tots tranquil·lament, no? I estàvem com deleitant-nos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha música que és més cerebral i hi ha música que t'entra més a l'estómac, i aquesta és d'estómac, no? T'entra directe.
2: Yes. I ara hi dono una volta més, encara.

0: A l'època de Rachmaninoff no hi havia mòbils, però fan ganes, eh, d'estar allà, d'abraçar-te amb els desconeguts, no? És molt, molt emocionant, no?
1: És molt extasiant, no?
0: Sí, sí, oi que sí?
2: És d'una tarda d'estiu amb una bona copa.
0: Sí, o no, és perfecte, sí. amb escumós.
2: Amb
0: una llarga criança. Sí. Amb una llarga criança. Sí, sí.
3: De fet, ara ho dèiem, no? I passar tot aquest temps, no? I després haver-nos deleitat amb aquesta música, no? I haver-la sentit, no? Que això també va a vibracions i vibrar, ja podem desgorjar el nostre escumós.
2: Exacte.
0: Ja, finalment, no?
2: I gaudir-la.
0: Com hem gaudit, ara correré a comprar-me el disc. Com hem gaudit, no, de l'explicació? Després, quan, és això, s'agraeix molt, quan, igual que quan t'expliquen vi. Per això, perquè coneixes estimar, no? Clar, estimes el que coneixes.
1: I ara encara, no hem sentit les bombolles encara.
0: No, és veritat.
1: Voleu sentir les bombolles?
0: Per favor, sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Hem desgorjat. Obrim.
2: Fem-la petar.
1: Vinga, fem-la petar.
0: Va.
1: Doncs sentim el proper fragment.

0: possiblement estava massa calent i ha sortit una mica més del compte. Eh?
1: Oh. Boja alegria, no? Bogíssima alegria. No.
0: Si tenim paciència, us vull explicar una cosa més que hi ha.
1: Explica.
0: Però haurem d'esperar que acabi. Res, és un minutet.

0: compositors acostumaven a fer canvis de compàs durant
1: la sí, sí, sí,
0: per tant,
1: sí,
0: passa de compàs de dos, compàs de tres, i per això ens dona aquesta sensació com
1: tota
0: d'accents canviats.
1: Ara surto per
0: això.
1: Aquí, ara surto per allà. Sí. Quina composició tan extraordinària, no?
0: Jo recomano de sentir-la sencera, perquè realment... Evidentment, aquí hem fet una cosa molt... La música és molt, molt subjectiva. I això ho deia un compositor, famós compositor, compositor i director, Leonard Bernstein, que deia que al final la música t'acaba transmetent el que tu estàs capaç, o sigui, el que tu et sents capaç de que et transmeti. I una música que algú es pot imaginar, doncs, jo què sé, un coet anant a la lluna, un altre sentirà, doncs, una cosa absolutament diferent, perquè realment la música és molt subjectiva. I permet aquest joc que hem fet avui. Rachmaninoff mai havia pensat en un escumós, segurament, quan va escriure això, però en canvi nosaltres ens ha il·lustrat perfectament tot aquest procés.
1: Hem fet una unió molt feliç avui amb la gent del món del cava i amb la gent de Vibracions, i penso que potser d'aquí poden sortir més coses. Ara imaginem que algú diu, jo avui, bé, món del cava, on el tenim?
2: Estem a Sant Sadurní d'Anoia.
1: Sant Sadurní d'Anoia, és molt divertit anar a mirar. Et trobes altres friquis per allà, que com tu, no?
2: Sí.
1: Trobes un... Ara no sé què, tothom comenta, perquè a les botigues que ens agrada molt comentar. Us pregunten moltes coses, us agrada donar rotllo, a vosaltres, és a dir, com els llibreters.
2: Sí,
1: a mi m'agrada que em donin rotllo, sempre quan vaig a les botigues, que m'agraden.
3: No, tenim aquesta essència de botiga de poble que ens encanta, sense dir més, és un poble, i el que ens agrada és escoltar la gent,
1: clar,
3: i que la gent ens escolti.
1: Jo m'estic fent això,
3: clar,
1: fent això.
3: I
1: vull regalar.
3: I oferir una mica, doncs, el que sabem i el que tenim. I simplement és això, vull dir, aconsellar i oferir el que tenim.
1: Però és que jo ara veig que allà podríeu fer algun minicurs, algun minitast amb els de Vibracions.
3: Bé, és estudiable.
1: Clar.
3: És estudiable.
1: I vosaltres, si ara, vosaltres, Vibracions, feu tastos per cellers, per particulars, què feu?
4: Sí, mira, nosaltres la idea és molt simple, no? Al final volíem ajuntar aquests dos mons, el vi i la música. Nosaltres diem que Vibracions ve de que el vi s'escolta, no?, i que la música s'assaboreix. Ens podeu trobar a Instagram, a la pàgina web de l'Esteve, amb un apartat de Vibracions, però fem cursos, fem tastassons, no fem activitats de team buildings dedicades a empreses, sobretot col·laborem amb diferents cellers, tenim diferents activitats ja programades pel mes de setembre, on ens veuran posar a l'època de la barema, doncs fent tastassons, on la gent ve, pot degustar un vi o un cava i a més cantar o participar, o unes òperes on poden doncs relaxar-se i veure aquestes òperes doncs a la fresca. Bueno, venim, no?, tenim diferents activitats preparades. De fet, donar les gràcies a tots els cellers que han col·laborat amb nosaltres, en empreses que han fet team buildings, i estem aquí oberts a... I sempre diem, no?, que ens agrada que, tot i que la música, tu deies, no?, que s'ha de vibrar i s'ha de sentir, jo us he de dir que jo vinc del món del vi, de l'enoturisme, del turisme, i estic descobrint, no?, aprendre a llegir el que hem fet avui una mica, no? Jo hi ha hagut un moment del ràdio que potser, no?, del programa, que no es pot veure, no?, però que crec que els espectadors, si em permets, em paro, vull dir, no?, hi ha hagut un moment que tots estàvem aquí com imaginant-nos, no?,
1: sí,
4: doncs com aquesta música, no?, hi havia el moment del mos més tranquil, l'efervescència de les bombolles, al final es tracta d'això, no?, de que cadascú, el vi i la música, ens transporta a llocs meravellosos, no?
1: Ens agrada molt aprendre, no? Ens agrada aprendre coses. Som animals inquiets, ens fa il·lusió que... I mira, estic contenta perquè aquest programa segur que serà molt compartit. Perquè la música i el vi són coses de les que res en sabem, però tots sabem que ens emocionen, no? Clar.
3: Que ens agrada o no ens agrada, i ens agrada, ens agrada.
4: Totalment. Perquè és la nostra passió, no?
3: Clar.
4: A més, sí.
1: Clar, perquè hi ha vegades que hi ha coses que costen més. És més fàcil que t'entri segons quin tipus de música i segons quin tipus de vi.
3: I també cal desmitificar una miqueta el tipus del tema del vi, del cava. No el més car és el més bo, simplement és el que t'agrada. Igual que la música, t'agrada, t'entra. Igual que el vi, s'ha de desmitificar aquest procés complicat. No ho és gens. Un vi és com un viatge que ens proposava abans la música, no? Doncs qui prepara unes vacances les gaudeix mentre les prepara,
1: sí,
3: quan les fa, i després mirant les fotos. Doncs el vi, és el qui fa el seu propi cava, és el mateix. L'assaboreix i el gaudeix mentre pensa que el farà, quan està en repòs i quan l'està gaudint. és tot un viatge, com el que ets proposava l'Esteve amb la música, no? El procés

0: Després de fer-lo, de sentir-lo, després de provar allò que tu has fet, allò com t'agrada, és meravellós.
1: Clar, però a més, jo diria que amb la música, amb el vi, amb l'art, el vi és art, tu l'únic que has de fer, perquè hi ha molta gent que diu, jo no hi entenc, tu l'únic que has de fer és jugar intensament a buscar el teu gust.
0: Sí.
1: Saber què t'agrada, però saber què t'agrada és molt difícil.
0: Complicat.
1: I el que no t'agrada.
2: Això en el món de la música també passa, perquè, bueno, jo paral·lelament al projecte Vibracions, jo sóc director de cor, estic dirigint diversos projectes.
1: Què estàs dirigint?
2: Jo ara estic dirigint un cor de Vilaseca, que és el cor femení Scherzo, cor de cambra femení Scherzo. És un gran cor i que m'estimo molt i que estem fent... hem acabat una sèrie de concerts amb l'Albert Guinovart, el compositor i pianista, compositor de musicals com Maricel, però que té molta música per cor i per orquestra. Mm-hmm. I l'altre dia, per exemple, que vam fer aquest concert a Valls, vam fer concert a Valls, em va venir una persona al públic i em va dir, jo no hi entenc, però m'ho he passat molt bé.
1: Sí.
2: I dius... Doncs
1: perquè
2: ja està,
1: amb
2: si ho has passat bé, és que aquí vens... No, és a
1: però
2: dir,
1: tu fixa't que amb el
2: vi... La sensació que vas en un concert i has de dir, has d'opinar o has de fer com de crític musical, i no al final, tot això que tenim aquí, tant el vi com la música com l'art, si ens agrada és que l'hem entès...
1: Però, per exemple, de sèries,
2: ja
1: tothom en parla sense patir.
2: Sí.
1: I no són pas guionistes, però en parlen sense patir, o de futbol. És a dir, es tracta de ficar-s'hi... i de saber què t'agrada.
2: Correcte.
1: Està. Quan tu tens clares les normes, del que sigui, gaudeixes el doble.
2: Clar.
1: Està, amb el vi passa igual.
0: Exacte.
1: Quan saps com se fa, t'agrada més.
0: Sí, i és el que el millor producte és el que a tu t'agrada, el que te l'has fet teu. No cal ser un expert, un gran enòleg, un gran sommelier. Simplement t'ha d'estimar el que has fet i que t'agradi. Simplement.
1: Tots ens agrada jugar, llavors quan juguem i ens fem les nostres coses... apreciem més les professionals, perquè ho fem per jugar. No ho fem per... És un... Tot el que sigui jugar...
0: Com aquest maridatge d'avui, de música...
1: Clar,
0: sí.
1: Mira que ara estava... Mentre parlàvem estava pensant on puc ja anar a comprar aquest disc a Barcelona. Ara, avui que som a Barcelona, hi ha alguna botiga encara de discos que queda.
2: Alguna. Jo és que des que vaig marxar de Barcelona, que ara visc a Sant Esteve Sesrovires.
1: Jo també he marxat de Barcelona, per això quan vinc aquí compro aquí. Tu com ho fas?
2: Jo és que he deixat de comprar discs. Jo és que jo ja tot...
1: Què fas amb Spotify?
2: Sí.
1: I no et sap greu...
2: Sense voler fer propaganda.
1: I no et sap greu de no tenir...
2: Tinc una discoteca a casa de CDs enorme que no faig servir perquè al final tires de... Clar, és que tens una quantitat de versions diferents de... A mi, jo que sóc de música clàssica, doncs mira, avui em ve de gust sentir aquesta Simfonia de Brahms. Mira, hi ha una nova versió, pum, ja la tens allà disponible. No? Fa molta pena perquè és molt poc romàntic, però,
1: yeah.
2: Però aquesta obra, les variacions aquesta sobre un tema de... O sigui, la rapsòdia aquesta sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff, segur que botiga de la FNAC o qualsevol lloc d'aquests, si es poden dir llocs,
1: Sí.
2: Segur que hi és, en una versió o altra.
1: Clar, perquè ara fan ganes de tornar-hi, no? De tornar-hi, sí. La música moderna, en realitat, veu de la música clàssica?
2: Jo crec que tota la música veu d'una altra música. És a dir, és un procés, no? Això que diem ara, per exemple, aquí Rachmaninoff ha agafat aquest tema de Paganini, però, per exemple, quantes músiques de... Ara em ve, per exemple, el Bon dia dels Pets,
1: sí.
2: I em ve el cànon de Pachelbel, són els mateixos acords.
1: Jo sempre, el Bon dia, sempre pensava que estava molt inspirat en els Beatles, per les trompetes.
2: Sí, sí.
1: Però espera't un moment, torna'ns-ho a dir això dels Pets.
2: Doncs els acords, com de moltes peces de música pop o rock, estan compostes sobre la mateixa successió d'acords del baix.
1: Creus que era volgut?
2: Sí, totalment.
1: Totalment volgut?
2: Sí, sí.
1: T'ho han explicat els Pets? Vull dir que ells fan el bon dia pensant en el cànon de...
2: Jo crec que és una successió d'acords molt clàssica i que ha anat transcendint els segles.
1: Em diu el Víctor que hem d'acabar, o sigui que heu de tornar a venir un altre cop. El món del cava, vibracions. Vibracions els trobeu a la pàgina web, us dieu vibracions?
2: Vibracions.
1: I a Instagram.
2: Si entren a Instagram, allà hi ha l'enllaç a la pàgina web.
1: D'acord.
2: És molt més fàcil anar a Instagram, buscar vibracions.
1: Vibracions.
2: Vibracions.
1: Vibracions. I
2: no
1: allà els podeu contractar,
2: sí.
1: Convidar. I el món del cava, que ara parlem de què necessito jo, que haig de fer-me, a veure si arribo a temps, per fer-me unes ampolletes, que em fa il·lusió.
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies. El món del cava, sense adornir. Si veniu del tas vertical, us ho regalaran tot, ja veureu. Moltes gràcies per avui.
3: Gràcies.
4: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol. Ho han fet sota el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
2: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació que es viu en aquesta ciutat autònoma. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat i escridassat. Repàs ara altres informacions amb la Carola Gil.
3: Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas acceptat per l'organització palestina i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no retiraran de Gaza fins que Hamas no s'hagi desarmat del tot.
1: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquesta tarda l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi forestal que crema a la zona. L'incendi afecta principalment la zona de Tirich i ja ha cremat unes 700 hectàrees en un perímetre de 19 quilòmetres. El foc manté diversos fronts actius. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a la província de Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població.
3: Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla que pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que s'hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
4: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem.
1: Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat del Pirró. Treballadors del parc i l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. Les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.000 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 animals i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons dades del Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives.
3: Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3Cat Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
5: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
1: Esports, Pobla Blasi ha acabat en cinquena posició de la General en la seva primera participació al Tour de França femení, que s'ha acabat aquest diumenge a Niça. La d'Esplugues de Llobregat ha acabat a la segona posició a l'etapa d'aquest diumenge, en què s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, que també ha estat la guanyadora final de la prova. És la segona vegada que Vollering guanya la ronda francesa.
3: El Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper aquest diumenge. L'equip torna a la feina aquest dilluns, encara però sense tots els internacionals.
1: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Àlex Márquez ha acabat quart i Marc Márquez setè.
3: També en motor, a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la General a falta de 5 proves per final del campionat.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música.
1: Què passa, trapelles? Preparades per un nou programa ple de música i hitassos? Avui, però, ens posarem una mica intenses i dramàtiques. Però, bueno, en plan guai, eh? Perquè el programa d'avui venim a parlar de què s'ha d'escoltar abans de morir. No parlem de llistes definitives ni de veritats absolutes, sinó de cançons que, quan sonen, et fan para. Temes que han canviat coses o que t'han canviat a tu. Per tant, som-hi!

Fire and meat, that's faster. Get up, huh?

0: de la vibe.
1: Hi ha cançons que no només són cançons, són moments de la història. Quan sonen, expliquen una època sencera sense dir-ne el nom. Parlem de temes que van trencar esquemes, que van obrir portes o que van fer enfadar a mig món. Escoltar-les avui és com obrir una càpsula del temps, però amb bona música. Això sempre.

També hi ha cançons que no van canviar el món, però et van canviar a tu. Aquella que vas escoltar per primer cop en un cotxe de nit o amb uns auriculars massa grans per la teva edat. Temes que ens transporten sense demanar permís. No cal entendre-les del tot. Només sentir-les ja és suficient. Aquestes també entren a la llista de què escoltar abans de morir, claríssimament.

També hi ha cançons que han estat himnes sense voler-ho, que han acompanyat manifestacions, revolucions, dols col·lectius o celebracions massives. Música que s'ha fet gran perquè la gent l'ha fet seva. Quan les escoltes, no estàs sol, hi ha milers de veus al darrere. I això, penya, pesa, però a lo guai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les temperatures del mes de juliol van afectar negativament les seves vendes perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, l'entitat que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. L'estudi també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen, per exemple, ventiladors i aires condicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pietx és el president de Comertia.
2: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica, d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs home, anar doncs al comerç a passejar i a parar i a comprar, doncs és bo.
1: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre el juliol un 8% més. Més notícies, Carola Gil.
3: El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassedat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran i l'enviament que se n'ha fet cap a Ucraïna. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances del seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran.
1: Des de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el ciclo tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones davant les pluges torrencials i vents sostinguts de 150 km per hora. El tifó ha afectat ja la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Abans d'arribar al continent, el Dolphin ha causat estralls a les illes del sud del Japó, amb 6 persones ferides i molts edificis que s'han quedat sense llum.
3: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha proposat retirar-li el nom del conqueridor Hernán Cortés a un emblemàtic port de muntanya situat entre 2 dels volcans més importants del país. Sheinbaum demana que l'anomenat Pas de Cortés es digui Pas dels Pobles Indígenes. La mandatària mexicana ho ha dit precisament en el Dia dels Pobles Indígenes en el marc d'un seguit d'accions destinades a reivindicar la memòria de les comunitats que vivien a l'actual Mèxic abans de la conquesta d'Amèrica.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival que s'ha fet aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona. 7 dels arrestats han estat acusats de robar més d'una 70 de telèfons mòbils. Els altres detinguts se'ls imputen diversos delictes cadascun, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual en tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per tenir un requeriment judicial perquè hi havia un ordre de detenció en contra seva. Investigadors catalans han localitzat per primera vegada al Parc Natural del Cadí-Moixeró un exemplar de